0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Amb l'arribada de la Setmana Santa, milers de persones es desplacen i deixen les seves llars buides durant uns dies. Un període de descans, però també que pot comportar riscos si no prenem les precaucions adequades. Farem un recordatori, perquè és un tema que hem abordat en diverses ocasions i ho farem dels principals consells de seguretat tant a casa com durant els desplaçaments que hi podrem fer. I ho farem acompanyats de l'Anna Massa i el Paco Bustos, que són agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat i Proximitat dels Mossos d'Esquadra. Els dos, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal? Una època aquesta de molta feina o no? O l'habitual?
1: És l'habitual d'aquestes dates. Quan s'apropen períodes de vacances, de la gent surt a gaudir els dies a fora, doncs, bueno, hi ha una major activitat de les persones que es dediquen a fer activitat delictiva.
0: Mm-hmm. I durant aquest període de la Setmana Santa, que augmenten els desplaçaments i també l'activitat que es concentra en punts molt concrets, quins diríeu que són els principals riscos de seguretat que detecteu aquests dies?
1: El risc principal és l'habitatge. L'habitatge es queda buit, o sigui, la gent marxa i es queda buit. Llavors el que han de fer és prendre les mesures adients, adequades, per intentar evitar per evitar que entrin a robar-nos. Què hem de fer? Doncs que aquesta vivenda no sembli que no hi havia ningú. Que hi hagi alguna finestra a la part de dalt que es vegi que no estigui tancada totalment, el que és la persiana, que vegi que com si hi hagués moviment sense haver-ho, no? Si poden deixar alguna llumeta perquè per la nit es pugui encendre amb un temporitzador, doncs també perfecte, perquè així sembla que hi havia algú. Després, les normes bàsiques que tothom ja sap, que és tancar-ho tot bé, en clau, les portes, si tenen alarma, connectar l'alarma, que s'han trobat gent que no ha connectat l'alarma perquè no ha donat importància, i és important, ja que ho tens, que l'activin, i si tenen les finestres, que són corredores, que no tenen passadors, doncs abans de marxar no costa res posar uns passadors, que és un cost molt econòmic, posar-ho i així evitem també de que puguin obrir-la fàcilment. És intentar evitar-ho. I si reben, que ja no rep tanta correu com antigament, de tantes cartes i paperassa que abans es rebia molt als correus, doncs a les bústies hem d'intentar que estiguin buides. Si no podem nosaltres, doncs el veí que sí que estigui per la zona, demanar-li que si veuen que han posat papers o el que sigui, doncs que ho treguin.
0: Ara que parlaves del veí, aprofitar si tenim un veí o veïns de confiança, perquè tenim relació, doncs d'avisar-los que aquests dies no hi haurà ningú a casa, per tant, si escolteu alguna cosa que pugui ser sospitosa, que sabeu que no hi ha ningú, vull dir que poden estar pendents. També, vull dir, fer aquesta mena de xarxa també és important?
1: És molt important. La participació ciutadana nosaltres la valorem moltíssim. I si un sap que el seu veí i veïna no hi serà i sent soroll, molta vegada, si no ho saps, pots pensar que és el veí que ha fet algun soroll, ha trencat algun, se l'ha caigut algo, ha trencat algo, i no avises. És millor que avisi. És veritat que a vegades hem trobat situacions curioses, no? De que ens han avisat algun veí que hi ha soroll, que el seu sap que està de vacances i que no hi ha ningú, i han arribat i és un fill que viu en un altre indret d'aquí de Catalunya, ha vingut a fer la visita sabent que no estaven els seus pares, per tant, fer un vistazo, no?, que es diu. I s'ha trucat i la situació ha sigut, però no passa res. Però està bé. Nosaltres estem al servei del ciutadà a donar-les aquesta seguretat. Llavors està bé que es truquin, encara que sigui després una falsa alarma, que diuen.
0: Ja, però bueno, més,
1: no? Però comprovent. I això és d'agrair. Nosaltres l'única paraula que tenim pel veïnat que es truca és d'agraïment. Gràcies per col·laborar, perquè entre tots fem seguretat.
0: Errors habituals que es cometen quan marxem de vacances, per exemple, i estic pensant molt especialment en les xarxes socials. Anna.
2: Doncs, per exemple, principal error que ens agrada, doncs, que bé, marxo de vacances, no?
0: Lluir, no?
2: Lluir, me'n vaig de vacances aquesta Setmana Santa, marxo demà a Nova York. I ja ho esbombo els quatre vents a través de les xarxes socials i ja estic comunicant que estaré doncs, uns dies fora. Doncs aquesta informació pot anar en contra nostra. Si persones que no ens interessen accedeixen a aquesta informació, doncs ja saben que no estem allà. Si tenen eines i formes d'esbrinar on vivim, doncs els hi posem la feina fàcil. Aleshores, evitar doncs fer-nos la foto amb la maleta sortint de casa, que aleshores sí, estem donant tota la informació d'on vivim, no? A més, el número del domicili... me'n vaig de Sant Cugat cap a Nova York i ens fem la foto a la sortida de casa. S'identifica clarament el portal, potser alguna botiga que tenim al costat, doncs els lladres doncs ja saben on vivim. Mira, el portal que queda al costat d'aquest supermercat a Sant Cugat. Ja sabem on anar.
0: Mm. Algun altre error a banda de les xarxes, que és com molt evident?
2: Abans de marxar... Mm. Aquest seria el principal errada, no? Esbrinar-ho, o esbombar-ho els quatre vents allà on anem i que marxem de casa, la veritat.
0: Val. Tornem de viatge, ja hem passat les nostres vacances, la mar de bé, tornem i, ostres, detectem que alguna cosa ha passat. Què hem de fer si veiem que la casa ha estat una mica regirada, que hi ha coses...
2: Primer de tot, si arribem i ens trobem que tenim la porta forçada, val, truquem de seguida al 112... Evitem entrar a dintre. Per què? Perquè no sabem si les persones encara estan a l'interior del nostre domicili. Segurament no hi siguin, però no ens hem de posar mai en risc. Hem de trucar al 112 que vingui algun policia a fer les primeres comprovacions. Si efectivament ha entrat algú, doncs el següent pas, doncs quin seria? Doncs seria, doncs, ja fer una valoració de tot el que ens han sostret, i quan tinguem el llistat de tot el que ens han sostret, anar a comissaria a denunciar. D'acord? Això seria important. Si, quan la policia arribem al lloc, veiem que els lladres han tocat molts objectes, superfícies on poden haver-hi empremtes, ja els informarem a les víctimes que, sobretot, aquelles superfícies no les toquin, per no corrompre les empremtes tactilars que hi pugui haver-hi. Nosaltres activaríem el que és la policia científica, que són els especialistes en què aniran el més aviat possible, en qüestió, si pot ser el mateix dia, en qüestió d'hores, doncs a posar el que diem, com el que veiem a les pel·lícules, no?
0: Sí.
2: Aquells polvets, tal, perquè així puguem esbrinar si hi ha empremtes dactilars o no. I fem les nostres comprovacions posteriors ja un cop a comissaria a veure si aquelles empremtes que hem trobat es corresponen amb alguna persona, amb algun delinqüent que ja tenim fitxat. Però l'important és no entrar al domicili si veiem que ha estat la porta forçada i algú truca al 112, esperar que arribi un patrulla, que faci les primeres comprovacions i aleshores ja, en funció del que es vegi a l'interior del domicili, doncs les víctimes del robatori ja rebrien una instrucció o una altra. Doncs ja podeu recollir-ho tot i quedar-vos aquí, perquè veiem que no hi ha empremtes, no hi ha possibilitat d'empremtes, però sí que feu revisió i un llistat dels objectes sostrets, o, ojo, que aquí pot haver-hi empremtes, preservem aquestes superfícies, no les toqueu, i esperem a que vingui la policia científica.
0: Mm-hmm. Bé, un altre dels indrets on podem tenir algun ensurt, pàrquings, cotxes... És a dir, com que hi haurà molts desplaçaments, segurament, que un d'ells serà a un centre comercial, per exemple, no? També aglomeracions. Els principals perills que ens hi trobarem aquí.
1: Bueno, hi ha un primer també, quan marxem un viatge que sigui junt amb el vehicle, que a vegades s'aturen les àrees de descans de les autopistes.
0: És que amb el tema del cotxe, això ho farem ara. Ah. Ara parlarem també dels desplaçaments amb cotxe, amb diferents situacions que ens podem trobar. Però dic que estan en el lloc de vacances o sense haver sortit de vacances, però que anem a llocs on hi ha concentració de persones, també de cotxes, per tant, pàrquings amb molts vehicles...
1: Pues s'ha de tenir la mateixa cura que tenim aquí quan anem al centre comercial aquí de Sant Cugat. O sigui, sempre s'ha de tindre cura de que quan hi ha molta gent... Pues mirar de que el bolso de la dona que estigui controlada, que no tingui darrere, si l'home també porta bolso, que també ho tingui davant, no porti obert, que sigui molt accessible, perquè s'aprofiten d'això, de que s'apropen i tenen una habilitat molt gran de poder obrir-lo i treure pues, lo que és la cartera o treure el mòbil. El cotxe, han d'evitar obrir el maleter i ficar coses darrere, com són jaquetes o tindre maletes en els pàrquings o el carrer, que la gent vegi que al darrere del maleter n'hi ha objectes que poden haver-hi coses de valor, perquè o estan per allà al tanto, estan molt controlant qui va, qui no va, on va la gent a comprar, i llavors el que fan és trencar un vidre i obrir el cotxe i emportar-se el que tinguin darrere. A vegades no té res de valor, però el lladre no ho veu. Veu que has deixat una jaqueta, que tens una maleta i que pensa que pot haver alguna cosa de valor. Hem d'evitar-ho. Davant d'aglomeracions, davant de pàrquings on hi va molta gent, hem d'evitar aquestes circumstàncies.
0: I en aquestes zones, precisament, que poden ser els centres comercials o centres turístics, on hi ha molta afluència de persones, per evitar els furts o els robatoris, de què hem d'estar pendents i alertes?
1: Sempre hem d'intentar tindre una distància vital. Les persones s'han d'apropar molt. Si una persona s'apropa molt a que vol tocar-te, vol... cuidado. Hem de mantenir una distància vital que no s'ha d'apropar a ningú. Si s'apropen, hi ha el perill que t'agafin. Normalment, venen dos persones, a més en zones turístiques, ho tenen molt clar que van per tots els que són turistes, i venen dos persones, un distreu parlant del que sigui, mentre que l'altre t'està robant la cartera. I amb això, pues, pot ser amb una fulla per signatures, per no sé quina col·laboració o ajuda que demanen, mentre que l'altre fa, amb un plano de la ciutat que diu que mira, que estic perdut, on puc anar a veure l'església del poble, i llavors, mentre que l'estàs indicant o no amb el mòbil o amb el plano que tingui a la mà, l'altre t'està traient de la butxaca el mòbil o la cartera. O sigui, qualsevol persona que s'apropi desconeguda a parlar, a dir-te, hem de tindre molta cura, perquè normalment aprofiten per això. Després, al costat del cotxe, doncs, poden llançar monedes al terra, per dir, s'ha caigut, o claus, s'ha caigut, no són meves, sí, no, mentre que hi ha una altra que per l'altra part del cotxe t'obre, te treuen el bolso que t'has allà, o la cartera, o el que sigui, o el mòbil.
0: És que mira que són coses antigues ja, eh?
1: Sí.
0: Però et fan caure.
2: Sempre sí. Funcionen.
0: Perquè estem tranquils, relaxats, no? És un període de vacances i potser doncs, hem deixat les tensions i és fàcil caure en aquestes trampes. Ara sí que parlem dels desplaçaments i de la seguretat viària. Anem en cotxe. Què és el que hauríem de portar sempre abans d'iniciar el viatge? Pensant en la nostra seguretat, si passés alguna cosa.
2: Doncs un kit de primers auxilis, evidentment, manta tèrmica, petita farmaciola, això sempre s'ha de portar en un vehicle, l'armilla...
0: Antireflectant,
2: sí, sí. Val? És obligatòria, no és que hem de pensar, és que s'ha de portar, és obligatòria portar l'armilla reflectant en cas que haguem d'aturar el vehicle en una situació d'emergència i sortir a la via, ens hem de posar l'armilla reflectant i l'hem de portar dintre de l'habitacle, no es val portar-la darrere del maleter. L'hem de portar en un lloc que asseguts dins de dins del vehicle i puguem accedir per posar-nos-la i sortir ja amb l'armilla reflectant posada. D'acord? Això és important. I també, recordem, nova normativa a partir del gener del 2026, la valisa. La valisa també doncs, l'hem de portar en el vehicle. Per si tenim qualsevol emergència, qualsevol avaria, s'ha de senyalitzar el nostre vehicle amb aquesta valisa. Seria potser les tres coses importants a tenir present. I telèfon mòbil carregat. Telèfon mòbil carregat per, si necessitem fer una trucada d'emergència, podem fer-lo també.
0: Uh-huh. En aquesta època, justament, avui comença l'operació sortida. No? La primera part de l'operació sortida. Precisament amb l'operació sortida i la de retorn hauríem de planificar, no? O poder planificar el nostre trajecte per evitar retencions, embussos, problemes. Què aconselleu en aquests casos?
2: Sempre s'aconsella, clar, s'aconsella evitar les principals hores en què es preveu la sortida massiva de tots els conductors. Això què vol dir? Doncs si comença avui a el divendres, doncs a les 3 de la tarda, entre les 3 i les 6 de la tarda, és la zona de més concentració de vehicles. Doncs si, per exemple, anem a la segona residència, que tenim una hora de trajecte, doncs podem esperar a fer-ho després de sopar, per exemple. Retracem la sortida. I ens estalviem, en veritat, ens estalviem temps. Temps i retencions. Es fa una sortida més esglaonada. I per retornar a casa, el mateix. Doncs intentar fer-ho doncs, en hores, o retornem el dia abans, no esperar a retornar l'últim dia, o si ho podem fer-ho doncs, a la primera hora del matí, del primer dia laboral, doncs, també és una opció. Intentar evitar, dins de les nostres possibilitats, exactament, tenim en compte les nostres possibilitats, si tenim una altra opció millor, evitar les hores de major concentració en què es preveu una major circulació de vehicles. En aquest cas, avui, dia de sortida, entre les 3 i les 6 o les 7 de la tarda.
0: I sobretot informar-nos, no, Paco? Perquè ara hi ha molts mitjans per tenir informació de com estan les vies i com està, com estan en l'afluència. Per tant, tenim informació real al moment, de quina és la situació.
1: Sí, jo aconsello que escoltin la ràdio, que la ràdio s'informa molt i vas al vehicle, vas escoltant i te van dient de si hi ha un col·lapse, si hi ha hagut un accident, si està, bueno, han de buscar alternatives, que això és important. Però si em permet que faci un comentari no tan formal de policia, sinó jo menys informal, és que la gent ha de pensar que agafen vacances, que van a gaudir de les vacances a la família, que s'ho prenguin com el que és per gaudir, que no vagin en estrès, que no vagin patint perquè arribaran mitja hora més tard i que si troben caravana, doncs ja arribaran. El que no pot ser que tinguin estrès, tinguin aquesta sensació de que hem d'arribar ja i comencen a fer infraccions per a fer avançaments no adequats, justos, que després venen els accidents i venen el que més vale, com es diu, arribar tard, que no arribar-hi. O sigui, prudència, que encara que nosaltres tindrem molts efectius a les autopistes, a les nostres carreteres de trànsit, de Mossos, que també es demano als ciutadans que s'ho prenguin com el que és, que no és l'estrès de cada dia que anem a treballar i anem que hem d'arribar perquè hem de fitxar. Van de vacances, que gaudeixen des del primer moment. Des de fer les maletes al sortir, han de gaudir.
0: Sí, senyor. Hi ha una situació que aquesta millor que no ens la trobem. Pot ser que patim un accident o bé presenciem un accident de trànsit. En aquests casos, què és el que hem de fer?
1: Bueno, si patim un accident, hem de tindre la frialtat de veure la nostra situació, de com ha quedat el vehicle. No per sortir corrents, surt, es pot provocar que t'atropellin, depèn on sigui, la via que estigui, si és a l'autopista o si és una via ràpida. Tindre les mesures que ha dit l'Anna, de posar l'armilla antireflectant, posar també la balissa, intentar avisar els altres perquè no es produeixin més accidents contra el teu vehicle. I a partir d'aquí, trucar al 112 perquè puguin vindre els serveis d'emergències, que són els que estan habilitats per posar mesures més de seguretat perquè no hi hagi més accidents, i els metges, l'ambulància, perquè atendre si hi ha algun accidentat.
0: Abans avançaves un tema que té a veure si fem un desplaçament una mica més llarg, no? Ens haurem de parar en una àrea de servei, haurem de descansar, ens haurem de prendre un cafè...
1: Sí.
0: Què hem de tenir cura en aquestes situacions?
1: Normalment, clar, quan fem això i anem un viatge llarg, doncs portem les maletes i tot el maleter, i hi ha coses que potser de valor que estan allà. Doncs si anem a fer això, que puguin veure el vehicle on estan, sinó que estigui en el pàrquing que hi passa la gent i es veu molt, que no estigui molt arraconat, perquè en aquestes situacions s'han trobat que han robat a vehicles. Per això també tenim un dispositiu especial amb aquestes àrees de descans per intentar evitar-ho, tant de persones uniformades, Mossos d'Esquadra uniformades, com no uniformades, per intentar evitar-ho. Però així són moltes àrees de descans, són moltes zones de pàrquing, i llavors no sé si poden arribar a tot arreu, i a millor estar en un lloc que han xampat algú, l'han portat a la comissaria detingut, i en aquest moment no queda ningú cap mosso allà. La qual cosa, el ciutadà ha de col·laborar també en intentar evitar, perquè a vegades el que fem, bueno, ara anem aquí a fer el cafè, va, obre el maleter, deixa no sé quines coses, i està ensenyant que tens coses al maleter, i allà hi ha persones que a millor no són bones, a millor són dolentes, i dediquen a això. Llavors hem d'entendre, cuidado amb això, cuidado en obrir el maleter, cuidado en deixar les coses al maleter, i el cotxe el més visible possible de la cafeteria.
0: Doncs no sé si ens ha quedat alguna cosa pendent per remarcar. Si no, en qualsevol cas, el millor dels consells és el que deia el Paco abans, que la gent s'ho prengui amb calma, que vagi relaxada, que entengui que està de vacances i que no per córrer més s'arriba abans, no?
1: Exacte.
2: Exacte, i tant.
0: Anna i Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Que vagi molt bé i bona Pasqua.
1: Igualment.
2: Igualment. Bon dia.

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Jill DeFerro.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Comtesse a déménagé.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions. Animal, vegetable, or mineral?
3: Animal.
7: Busy?
6: Tremendous.
8: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana, una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que, 93 anys després, continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida, però a l'estat espanyol es va estrenar com Una mujer para dos. Avui us en parlaré perquè en dedicarem el programa Els trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable, Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviats ingenus i bohemis.
9: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
10: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades tenim el plaer de rebre la Maria José Muñoz. És una sancoatenca que ha revolucionat la manera de fer i de veure els dorayakis, aquests pastissets japonesos que han captivat el seu cor i el de més de 400.000 seguidors a Instagram amb el projecte Dorayaki Revolution. Maria José Muñoz, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: No sé com va sortir aquesta passió teva per la pastisseria i la rebosteria.
1: Doncs, aviam, els meus avis eren moliners. Ja partint d'aquesta base, això ja va en vena, val? Però bueno, durant molts anys he fet altres coses. Vaig treballar a hosteleria, després vaig estudiar per ser administrativa, després vaig estudiar també a l'Escola d'Art de Sant Cugat, vaig fer arts i oficis i vaig muntar una empresa de retolació i disseny gràfic. I amb el 2008 vaig tancar l'empresa i me'n vaig anar a treballar amb el meu proveïdor d'impressió digital gran format, que feia més tants per a fires, etc etc. I el primer any i mig molt bé, fins que em van començar a fer moving. Llavors, per jo pal·liar aquest moving, vaig començar a fer-li festes a les nenes, que eren petites, temàtiques, pues, així mones amb el tot de disseny gràfic, el disseny de l'ampolleta, de no sé què, de, bueno, pues tot així mono, no? I vaig descobrir la pastisseria i dic, ostres, és tu?
0: Clar, la creativitat ja la tenies,
1: la creativitat,
0: no? La part creativa...
1: Sí, perquè a més vaig estar molts anys anant a l'escola d'art després de quan vaig acabar, a fer pintura i escultura. I llavors, clar, quan vaig descobrir el que es podia fer amb pastisseria, amb el fondant i xocolata i tot això, doncs era canviar el fang pel sucre. Uh-huh. I ja està, bueno, vaig descobrir la meva passió amb quasi 40 anys, 39 així, o 37.
0: Clar, tenies aquestes arrels una mica, no?, dels teus avis.
1: Exacte,
0: que
1: és que jo crec que m'han estat guiant fins que no m'han vist ficada en farina, no han parat.
0: Tenies aquestes arrels, tens tota la part creativa amb el teu ofici, amb el que t'has guanyat la vida molts anys. I dius, i començo a fer festes per a les meves filles, no? Amb tematitzades, amb tota aquesta personalització, tot el que implica una festa. Però en quin moment a tu et ve el cap que allò és de debò? És a dir, que va més enllà d'una cosa que a tu t'agrada fer, com d'un hobby, d'un passatemps, i que tu et pots guanyar la vida amb la pastisseria. Què et fa fer aquest clic?
1: Aquest clic, doncs, que és la teva passió, que no pots deixar de fer allò, que no pots parar de pensar en fer projectes, en fer pastissos, com jo quan feia pastissos és que me enajenava mentalment. O sigui, quan estàs fent allò, estàs absolutament evadida de la vida. O sigui, estàs gaudint tant i estàs allà pim-pam, esculpint un pastís, traiem la forma del pastís, el pa de pessic, i quan veus el que has fet, dius, ostres, això ho he fet jo. No, és que ni m'he adonat, estava tan
0: absorbida no?
1: I apassionada, és que no sé, és com que et batega el cor d'una manera... És que no sabria explicar-ho. O sigui, no pots parar de fer i no pots parar de pensar 24/7.
0: I a casa teva com s'ho van prendre? Perquè ara jo m'imagino allà la Maria José tancada a la cuina, fent pastissos, més pastissos, més pastissos i,
1: bueno, bé,
0: i més reposteria. Què tal el sucre a casa?
1: En bueno, moment, bé, són els meus conejillos de Índies. tenen el paladar molt exigent. Per això el lema de la web que posa dorayakis creativos para paladares exigentes, pues és que els paladares exigentes ja els tinc a casa.
0: Són els que tens a casa, són la primera criba.
1: La primera criba. Si a ells els agrada, és éxito seguro.
0: Clar, hem parlat de la reposteria, de pastissos, però el llibre que tu publiques i un dels teus projectes primordials és el Dorayaki Revolution. El dorayaki, per aquelles persones que no ho sàpiguen, és aquell pastisset japonès, que ens ho explicaràs molt millor tu que el que ho pugui fer jo. Explica'ns per què et centres una part tan important del teu projecte de pastisseria i rebosteria en el dorayaki, i per aquells oients que potser pel nom no sàpiguen què és, explica'ns què és un dorayaki.
1: Pues el dorayaki és un pastisset japonès que el va popularitzar el Doraemon a Espanya, quan va venir el Doraemon l'any 90 i alguna cosa, 90, bueno, no me'n recordo, 93, 94, uh-huh. Bueno, no sé, als anys 90 va venir el Doraemon i el va popularitzar a Espanya. I, bueno, és un pastisset que és molt tou i generalment el clàssic de Japó està farcit d'anko. El anko és una pasta de mongeta de soja vermella que es diu azuki i, bueno, és una pasta que es fa amb aquesta mongeta. I està, és el clàssic, però al Japó fan dorayakis de molts més sabors. Fan de castanya, fan, bueno, de moltíssims sabors.
0: I tu per què et va venir aquesta passió pel dorayaki? Doncs
1: pues el dorayaki em va apassionar, primer, bueno, perquè el vaig descobrir amb el Doraemon, que sóc molt fan del Doraemon, i de la gastronomia japonesa, i després perquè és un pastisset com molt senzill, però a la vegada també pot ser molt sofisticat. Val? Perquè si tu fas un dorayaki d'anko normal, clàssic, pues és supersenzill. No? Allà al Japó pues és lo más, uh-huh. És el més clàssic. Però si tu li dones una miqueta de volta i apliques coneixements pastissers per fer i omplir d'altres sabors com més gourmet, doncs ja pots fer un dorayaki bastant més sofisticat.
0: És com els entrepans d'aquí, no? O els sàndwichs, que podem tenir des del més bàsic a tota la creativitat que ens puguem imaginar entre el pa.
1: Una hamburguesa del McDonald's a una hamburguesa del David Muñoz, uh-huh. per exemple.
0: Hi ha un ampli recorregut.
1: Un ampli recorregut, però al final l'essència és una hamburguesa. Pues el dorayaki igual.
0: Tantes possibilitats com la teva creativitat i la teva perícia a la cuina, també,
1: exacte.
0: Et permeti.
1: Sí.
0: Tu ens dius, passes aquesta etapa laboral, la cuina és com un refugi, la reposteria, i t'obsessiona en
1: molt.
0: cuinar, i fas un blog.
1: Sí.
0: No?
1: Bueno, primer va venir el llibre.
0: Primer llibre.
1: Sí, perquè, bueno, després del moving i tot això, vaig descobrir la meva passió, vaig començar a estudiar pastisseria, molts cursos de pastisseria, vaig estudiar a la Baking School, que és l'escola del gremi, i altres centres, i vaig aprendre tant, em van transmetre tanta passió als meus mestres, que vaig dir, jo també vull formar-me per ser profe. Val? Llavors em vaig formar per ser profe. Però, clar, mentrestant jo anava treballant en pastisseries i estava treballant a una pastisseria a Caldes de Montbui i va venir la pandèmia. I a la pandèmia, pues, clar, com que hi havia tanta incertesa, em van dir, bueno, pues vete para casa i tal. Clar, jo a casa dic, si a mi se me cae el cielo encima, se'm cau el sostre a sobre. Jo faig, te ocupes o te preocupes? Llavors em vaig ocupar. Feia anys que havia començat a fer, començar un llibre de receptes de dorayakis i dic, ostres, pues lo voy a recuperar. I
0: allò que tens al calaix, no?
1: Sí.
0: Tens projectes que mai tens el moment per acabar de donar-li
1: exacte.
0: Forma.
1: Exacte. I llavors dic, doncs ara és el moment. I em vaig liar i vaig fer 50 receptes de dorayakis.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que són 16 masses diferents. I després hi ha 30 receptes de farcits. Que, clar, que en realitat el llibre són 50 receptes, però són més, perquè tu pots fer servir una massa amb un farcit que encara que no estigui aquí, doncs tu pots fer la teva combinació. Per tant, és infinito.
0: Tantes masses, tantes combinacions, i tu les combines com vols.
1: Exacte. I després, quan vaig acabar el llibre, dic, hosti, ara què? Dic, doncs ara m'hago una pàgina web, m'hago el blog i m'obro les xarxes socials.
0: I aquí hi ha hagut una de la part, no?, de l'èxit del teu projecte. Mm. El llibre és la primera part, després hi ha aquest blog amb la teva web i a les xarxes socials, sobretot a Instagram, tens més de 400.000 seguidors.
1: Sí, ara estic baixant de seguidors, no sé per què, però, bueno, Instagram, allò que com a vegades...
0: Els algoritmes,
1: sí,
0: que els carrega el dimoni.
1: Que els carrega el dimoni i estan fent neteja de comptes, allò que a vegades fan comptes que estan inactives i coses d'aquestes, doncs de tant en tant van fent... I bueno, però bueno, ten ara mateix 438.000, no està gens malament.
0: Déu-n'hi-do, gairebé 500.000 aviat és dit. Quin és el perfil dels teus seguidors? Què et demanen?
1: Mira, tinc dos diferents. Tinc professionals i després tinc aficionats. Uh-huh. Llavors, clar... Com que jo ensenyo pastisseria a través de les xarxes socials, doncs em segueix també, o sigui, em segueix molt aficionat, però també em segueix moltíssims professionals.
0: Molta gent del sector de la pastisseria.
1: Del sector de la pastisseria o de la cuina o bueno, que tingui a veure, perquè a vegades em diuen, ostres, és que, clar, jo soy cocinera, però sigo tus recetes i és que sempre me funcionen i bueno, sí, que em segueixen gent de...

0: que agafa gent d'arreu del món que popularitza, o sigui, que popularitza la cultura japonesa. Dona igual l'àmbit, eh? Ja uh-huh. sigui el dorayaki, ja sigui pintar paper, o és igual, tot el que tingui a veure amb la cultura japonesa, doncs llavors fan, et porten i fan un programa pues, tipo reality show, que vas tot el dia allà caminant des que arribes al Japó. Et segueixen les càmeres i va ser una setmana de rodatge molt, molt guai. Van estar també rodant a casa, a la família, van estar rodant al monestir, van estar rodant, bueno, en el poble, pues, lo típico, pues está salido de aquí, de este pueblo. I bueno, i el van emetre allà al Japó el 13 d'octubre. I bueno, no em deixen compartir imatges, això és una llàstima molt gran. Però bueno, vaig conèixer allà al Japó, a la pastisseria Ueno Usagiya, van ser els que van fer popular els dorayakis allà. I llavors, només aterrar al Japó, em van portar a conèixer el jefe de... O sigui, em van portar a Usagiya d'aquesta pastisseria, que surt al llibre. I bueno, pues ja, bueno, ens hem fet ja molt amics. Ara ja ens seguim mútuament i parlem bastant sovint per Instagram.
1: T'ha portat a pistes per millorar els teus dorayakis?
0: No, vaig estar... Sí. Bueno, vaig estar de formació, vaig estar 3 dies en un obrador. O sigui, els japonesos treballen moltíssim. O sigui, diuen dels xinus, però els japonesos treballen moltíssim. I vaig estar 3 dies en un obrador aprenent a com fan els dorayakis realment allà. Per fer l'anko es tiren 3 dies. 3 dies per fer l'anko. Sí, i em vaig posar a plorar perquè m'ho va ensenyar. Era una família molt... portava una pastisseria amb una família i la mare era una senyora gran. Uh-huh. I m'estava ensenyant a fer l'anko com la pel·li de... d'una pastilleria en Tòquio, uh-huh. que la senyora ensenya a fer l'anko, pues era, o sigui, va ser la imatge clavada de la peli. O sigui, tu saps, no saps com vaig plorar. Mm-hmm. Perquè dic, hòstia, és que això és la peli. O sigui, em va ensenyar a fer l'anko com el fan allà.
1: Una tradició, una tradició
0: el mètode,
1: familiar.
0: El mètode tradicional, la mare i el fill. Bueno, va ser increïble. I després també em van portar a 2 pastisseries més, a una a Kyoto, que era 10ª generació, que, bueno, també brutal. I
1: d'aquesta experiència, a part dels dorayakis, has agafat alguna idea més per alguna altra recepta de reposteria que pugui ser un projecte...
0: A Kyoto fan els dorayakis sense ou i fan dorayaki roll, que és, bueno...
1: Enrotllat.
0: I és diferent, i sense ou. Aquest ho feien per als... uns monges budistes, que uh-huh. eren vegans, també. Llavors, clar, no posaven res d'origen
1: animal. De fet, tu ens has explicat de les teves receptes, però en els teus llibres i les teves receptes Instagram hi ha receptes per a tothom. Tens receptes per a tots els tipus de públics. Ara ens parles dels vegans.
0: Sí.
1: També tens per a les persones que no poden prendre gluten. Mm. Com és que has diversificat tant les teves receptes perquè tothom tingui la intolerància o l'al·lèrgia que tingui pugui fer-se el seu propi dorayaki?
0: Perquè jo mateixa tinc intolerància a la lactosa. Val? Llavors, sé que hi ha molta gent amb intoleràncies. Llavors, no hi ha tanta gent a Instagram ni a xarxes que ensenyin a fer dorayakis, en concret, sense, o pastisseria. Sense gluten sí que hi ha, cada vegada hi ha més, però bueno, sense gluten, sense lactosa, sense sucre, sense no sé què, vegans... O sigui, bueno, el tinc ja com a col·lectius especials, mm-hmm. que així... es diuen en pastisseria i bueno, i així també tinc més ventall per crear contingut.
1: El dorayaki tradicional, ens ho explicaves, és el danko.
0: El danko.
1: No sé quin és el que té més èxit a les teves xarxes socials, amb quin farciment agrada més, potser a mi em ve el cap el de cacau, però no sé si n'hi ha algun que sigui estrella i quin és el teu preferit.
0: La xocolata sempre triomfa. La xocolata sempre triomfa. L'anko, passen 2 coses. O t'agrada molt o no t'agrada gens. Però m'he vingut del Japó amb una combinació de... Jo crec que és el millor dorayaki que he menjat a la meva vida, que els hi vaig fer a la meva família aquí i van flipar, que és anko, calent, i després amb un quadrat de mantega i sal de l'Himalaya i pebre. Bueno,
1: és el teu...

0: fred.
1: Realment és el meu favorit i està de plorar. I s'ha de menjar calent, que la mantega es va desfent per dintre. Espectacular. El vaig menjar a una pastisseria allà, a Japó, que em van portar els del programa. I, bueno, increïble.
0: Els teus projectes, en tot cas, van més enllà dels dorayakis. Tens el llibre de Cans Esperat, que va néixer amb la pandèmia el 2000. També fas cursos, fas tallers, tens botiga online. Com ha evolucionat el teu projecte des de l'origen fins a dia d'avui?
1: Pues, bueno, tinc la botiga online, com dius, faig cursos presencials i online. També ara surto al novembre, tinc un novembre bastant liat, el 7, 8 i 9 vaig a Saragossa, el 15 vaig a Santa Coloma de Farners, 21, 22 i 23 me'n vaig a Màlaga. La setmana següent, que és el 25 o 28, o alguna cosa així, estic aquí a l'Ateneu també donant cursos. O sigui que a l'Ateneu faig cursos també bastant durant tot l'any. Vaig fent
0: I com són aquests
1: tallers.
0: cursos que, per la gent que ens escolta, que són
1: De
0: sobretot persones de Sant Cugat?
1: pastisseria i pastisseria. Mira, ara faré un bufet de postres saludables i després pastisseria de Nadal, que farem un tronc de Nadal creatiu. Em sembla que serà de lemon pie o red velvet, algo així. Bueno, de pastisseria, si entreu a la pàgina de l'Ateneu,
0: Allà hi ha els cursos
1: estan els cursos.
0: i tallers. Clar, aprofitant que et tenim aquí, doncs aprofitarem i et farem algunes preguntes pels que ens agradi cuinar una mica, quins errors cometem més o quins consells ens donaries. Si parlem dels dorayakis, que és un dels teus productes estrella, què ha de tenir un bon dorayaki i en què no ens podem equivocar? Quins són les passes claus per fer-ho amb èxit?
1: Vale. Primer de tot, per fer una massa de dorayaki perfecta, s'han de batre els ous amb els sucres. Els sucres són el sucre que porta mel, i llavors amb l'ou. Llavors, s'ha de batre molt fins que es dissol el sucre i la mel. Vale? Amb l'ou, llavors es farà com un xarop, que això el que farà és que li donarà elasticitat després a la massa quan es faci. Després el que farem
0: I
1: serà...
0: això, perdona, a Maria José, ho podem fer a mà o ho hem de fer amb un robot?
1: No, això es pot fer a mà. Ho pots fer amb unes varilles manuals perfectament.
0: No hi ha
1: Val?
0: excusa.
1: No hi ha excusa.
0: Vale.
1: Val? O sigui, no necessites ni batedores ni res. Amb unes varilles
0: Perfecte.
1: manuals ho pots fer. Llavors, important, dissolem els sucres, el mel i el sucre amb els ous. Posem una culleradeta d'essència de vainilla, que al Japó els fan molt diferent, els dorayakis. De totes les pastisseries que vaig visitar, tots ho fan diferent.
0: Allò
1: Hi
0: que
1: ha
0: diuen
1: un...
0: cada maestrillo tiene su librillo.
1: Exacte, jo vaig al·lucinar, perquè un li posa salsa de soja. L'obrador on vaig estar 3 dies, allà ficada, els hi posen salsa de soja en comptes de vainilla. Però bueno, cadascú... Estaven bons, eh? Estaven bons. Tinc que experimentar més això.
0: Mira.
1: Després afegirem les farines. Les farines s'ha de fer una barreja de farines. Vale? Allà al Japó també barregen farines. Vale? Llavors, perquè si posem farina de blat normal, completament, que la tortita queda com molt
0: Amassada, no?
1: apelmazada i queda com gomosa. Llavors, si posem només la farina de rebosteria, que porta una miqueta de gasificant, quedarà molt fluffy. Molt fluffy vol dir amb
0: Esponjosa.
1: massa esponjosa, exacte. Llavors, si fem meitat i meitat, queda clavada. I
0: Perfecte.
1: llavors posarem després una mitja culleradeta d'impulsor, que és la levadura química Royal, i mitja culleradeta de bicarbonat de sodi. I això farà que quan tu poses la tortita a la planxa, pujarà cap a dalt i com que queda enganxat, també a l'ample. Per això fa aquesta forma d'abombado. Això ho fa el bicarbonat i l'impulsor. Val?
0: Perfecte.
1: I llavors és molt important també que la massa reposi com a mínim mitja hora, val? Perquè totes les partícules de la farina s'hidratin per igual.
0: Això no ens
1: I
0: ho podem saltar.
1: això no es pot saltar, no, perquè no, després no desarrolla igual no desenvolupa igual a la sartén, a la planxa.
0: Val. I quanta estona? Ens queden 30 segons. Quanta vale. estona a
1: pues,
0: la planxa?
1: No molt. Quan tingui ja moltes bombolles, li dones la volta 30 segons i ja està, perquè si després el sobrecous, també malament. Bueno, i abans te faltava dir, en els 30 segons, que tinc l'Acadèmia de Pastisseria Online.
0: Doncs vinga, tothom convidat a tafanejar, a través del teu perfil d'Instagram i a través de la teva pàgina web. Maria José, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tota la teva trajectòria amb la pastisseria.
1: A vosaltres.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
1: Moltíssima gent. Molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia. Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs, mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte, exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Mm-hmm. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme que, a més, se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
0: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
1: Sí.
0: No? Són
1: sí.
0: Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
1: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
0: Uh-huh. Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
1: Com
0: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
1: Sí.
0: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
1: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
0: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA.
1: Mm-hmm.
0: Què fem?
1: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada, sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
0: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
1: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció de lo que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
0: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
1: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
0: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
1: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
0: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
1: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
0: Bastant ràpid, eh?
1: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una story a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
0: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
1: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
0: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
1: sí,
0: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
1: Pues sí.
0: Anna, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, només faltaria.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
3: www.cugat.cat
4: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
5: Sigueu molt benvinguts un dia més a aquesta secció en què descobrim els nostres drets a Drets de Butxaca amb en Jan Botí. Bon dia, Jan. Quin dret descobrirem avui?
6: Bon dia, Anna. Doncs mira, justament aquest matí, que estava acabant de perfilar de què parlaríem avui aquí, doncs una companya de feina m'explicava que els avis de la seva parella, va haver-hi un dia, doncs ja, un matrimoni gran, que van haver d'anar al metge, perquè l'avi tenia unes molèsties, etc etc, i es va haver de quedar ingressat, i va estar un dia o dos ingressat, i quan ja tornaven cap a casa els va trucar un veí i va dir, escolta, he vist moviment a casa vostra, encara que pugui semblar surrealista, verídic. Resulta que en aquell lapse de temps, de dia i mig, hi havia hagut una sèrie de persones que havien entrat a casa d'aquest matrimoni gran. Ostres, i això aquí Maçanet de la Selva. Per tant,
5: havien entrat a robar o s'hi havien establert?
6: No, s'hi havien establert.
5: Per tant, havien ocupat.
6: Havien ocupat. Parlarem també d'aquest concepte d'ocupació, perquè jurídicament això d'ocupar no vol dir res. És a dir, la llei no ens parla d'ocupar. És a dir, ocupar no és cap delicte. No vol dir res. Entrarem també una mica en la terminologia de la cosa. Aleshores, clar, què hem de fer si ens trobem en un cas així, en casa nostra, en una segona residència, en un local que tinguem, etc etc? Què hem de fer? Hem de trucar als Mossos? Hem d'intervenir-hi nosaltres? Què hem de fer?
5: Clar, van recuperar la casa aquests...
6: Van recuperar la casa.
5: Aquests coneguts teus, sí. Doncs som-hi. Què diu exactament la llei sobre aquestes ocupacions? Que digues que no parla, no?, directament d'ocupacions.
6: Correcte. Al final, el terme ocupació és un terme que col·loquialment, com tants altres, com que el dret és una cosa a vegades una mica, no?, feixuga, doncs nosaltres en parlem amb altres termes. En aquest cas, quan parlem d'ocupació, hi ha dos delictes que s'estarien cometent en funció, doncs, de la naturalesa d'allò que estem ocupant. Parlaríem o de la violació del domicili o de la usurpació.
5: Quina és la diferència?
6: La diferència, que ara la veurem, és la naturalesa d'allò ocupat, d'allò que estem...
5: És a dir, de l'habitatge.
6: De l'habitatge, correcte. Però abans d'entrar al detall de què és la violació del domicili, en castellà popularment conegut com l'allanamiento de morada, i la usurpació, sí que hem de veure què entenem per domicili. Perquè domicili també és una habitació d'hotel, quan jo estic en un hotel amb una reserva feta. Domicili també és una caravana, quan jo hi estic fent un ús residencial o un ús ordinari. És a dir, domicili és aquell lloc on jo hi estic desenvolupant la meva intimitat durant un període de temps. Sigui de manera habitual, casa nostra, sigui una segona residència. O sigui, aquí hi ha un mite a desmentir, a vegades que es diu no, la segona residència no és domicili habitual. Bé, el Tribunal Suprem fa pocs anys va determinar que si una segona residència és un habitatge en el qual hi ha subministraments, està moblat, hi ha un ús habitual d'aquest immoble, també es considera domicili com a concepte.
5: O sigui, si és concorreguda, no? Si hi anem
6: sovint. Correcte, correcte. És a dir, que no sigui en un estat doncs, de deixadesa, que no estigui en un estat doncs, d'inservitud. No és el cas. Si no és el cas, també es considera domicili.
5: Per tant, ara que tenim clar què és un domicili, anem a veure aquesta diferència, no?, de la violació o la usurpació.
6: Correcte. És a dir, quan es produeix la violació del domicili, és quan s'està violant allò que es considera domicili habitual. Domicili habitual, segona residència, etc, etc. En aquest cas, el Codi Penal, a través de l'article 202, ens estableix, evidentment, que això no es pot fer, i ens ho defineix com entrar i romandre en aquest domicili d'una altra persona sense el consentiment doncs, d'aquesta persona, de la propietat. I, per tant, estableix una sèrie de penes. En el cas de que això es produeixi sense violència, parlem d'entre 1 a 4 anys de presó i una multa de 6 a 12 mesos, i en el supòsit de que hi hagi violència i intimidació, la presó podria anar de 6 mesos a 12 anys, a més, i hem de tenir en compte, també, que es permet, en el cas de la violació de domicili, el desallotjament immediat en tractar-se d'un delicte flagrant.
5: Per tant, aquí no necessitaríem sentència per anar a desallotjar,
6: ni ordre judicial.
5: La policia ja pot, directament.
6: Perquè es considera que aquesta acció s'acaba de cometre o s'acaba de cometre amb molta immediatesa, fa molt poc de la comissió del delicte, per tant, la policia tindria aquesta potestat d'actuar sense necessitat d'ordre judicial. Ara bé, després tenim l'altre supòsit.
5: L'usurpació.
6: L'usurpació, que en aquest cas ens anem d'anar a uns quants articles més enllà, el 245 del Codi Penal, que en aquest cas es tractaria de l'ocupació d'un immoble que no és considerat domicili. Allò que hem dit que és el domicili, tota la resta, el que no ho és. Per tant, un immoble buit, per exemple. No? És un delicte? Sí. Un delicte contra la propietat? Igualment. Ara bé, les conseqüències, la manera de procedir serà diferent que si es tracta del domicili habitual, com deia.
5: I aquí també, això també està penat, com amb la violació?
6: Això també està penat, en el cas de que hi hagi violència o intimidació, presó d'un a dos anys, i en el cas de que sigui sense violència, una multa de 3 a 6 mesos. Per tant, aquí no tenim, però, un desallotjament immediat, i sí que hauríem d'anar a través de la via judicial, sovint, més feixuga i sovint la que porta més maldecaps també a propietaris.
5: Per tant, aquí la policia no hi pot fer res, no? Encara que el delicte s'acabi de cometre, com que és un pis que nosaltres no l'utilitzem habitualment, no entra dins de les seves competències.
6: Diguem-ne que la regulació, la manera d'abordar-ho ha de ser diferent, ha de ser a través de la via judicial. Sí.
5: Molt bé. Perquè, clar, aquí ens entra una mica un conflicte, no? El dret a l'habitatge, el dret a la propietat... Explica'ns una mica com, o sigui, com estan definits aquests dos drets.
6: Correcte. Això a vegades genera certa confusió, perquè és veritat que la Constitució, la configuració que té a vegades, és una mica complexa. Clar, el dret a la propietat està regulat dins del títol de drets i deures. En un primer apartat hi ha els drets fonamentals i també hi ha, després, dins del mateix títol, un apartat de drets individuals i de deures, en el qual es troba el dret a la propietat. Per tant, és un dret dels individus el poder adquirir i el poder posseir una propietat. On ve la confusió? La confusió ve que, uns articles més enllà, quan ja ens hem saltat aquest títol, en el títol de principis rectors, i principis rectors són horitzons, són voluntats, és la manera en la qual hem d'enfocar les polítiques, és i no trobem l'anomenat dret a l'habitatge. Que efectivament és un dret, és un principi rector que els poders públics, que l'administració, que el govern de la Generalitat, el govern d'Espanya, han de garantir. Per tant, aquí, quan entren en conflicte, és a dir, el que hem de tenir molt clar és que no han de ser els propietaris els que s'encarreguin de solventar la problemàtica de l'habitatge, que efectivament hi és, sinó que ha de ser l'administració la qui posi i abordi aquesta solució. Per tant, quan entra en conflicte, sí que hem de tenir en compte que hi ha certs drets que prevalen per sobre d'altres. Podríem entrar en un debat polític, ètic, moral, però en el terreny jurídic és de la manera en la que ho tenim configurat. Per tant, el que no podem fer és carregar-li al particular l'atribució i la responsabilitat de respondre per allò que no fa l'Estat.
5: Clar, per tant, jo com a propietari tinc dret a tenir un pis buit.
6: Efectivament.
5: Mm-hmm. Molt bé. I com podem exercir aquests drets? O sigui, si ens trobem que ens han ocupat el nostre pis, què hem de fer?
6: Depèn. Depèn, com deia a l'inici, si es tracta del domicili habitual, de la segona residència en bus, etc, etc, el que recomanaria és trucar als Mossos d'Esquadra, que són els competents a Catalunya en aquesta matèria, aportar el màxim de proves que tinguem al nostre abast de que hi vivim, rebuts, escriptures, imatges, etc. I també, en aquest cas, com dèiem abans, la policia, en el cas de que s'hagi produït en les primeres 48 hores, estaríem considerant-lo un delicte flagrant, raó per la qual la policia podria actuar sense necessitat d'un ordre judicial, fet que alentiria el procediment. Per tant, aquest és el primer supòsit. Si es tracta del domicili habitual o segona residència concorreguda. Si no és el domicili habitual, per tant, parlem d'un immoble, per tant, parlem d'usurpació, no de violació del domicili, s'hauria, evidentment, també de presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, no tant perquè actuïn de manera immediata, sinó perquè segueixi un tràmit judicial, acreditar també la propietat amb escriptures, rebuts, tota la documentació que puguem tenir, seguir per iniciar un procediment de desnonament. Aquest procediment sí que és cert que la normativa estableix que de fer-se, diguem-ne, no de comú acord, però sense oposició dels ocupants, es podria fer amb certa agilitat, però no sol ser el supòsit en el que ens trobem. Per tant, solen ser processos que, malauradament, s'allarguen, s'eternitzen i sovint generen doncs, més conflictivitat.
5: Clar, perquè ara que parlaves d'això de les primeres 48 hores per poder-lo considerar delicte flagrant, hi ha com el mite, no?, de que si t'ocupen la casa durant més de 24 o de 48 hores, ja no hi pots fer res, ja l'has perdut per sempre. Qui diu la llei amb això?
6: A veure, no és tant que no hi puguis fer res, però els treballs es dificulten. Uh-huh. I els treballs es dificulten perquè, com deia, el límit aquest de les 48 hores és el que ens permet dir que un delicte és flagrant o no. I és el que permet a la policia poder actuar amb més agilitat o menys, perquè el delicte s'ha produït i el lapse de temps que hi ha entre la producció del delicte i doncs el temps que transcorre és menor. Per tant, l'agilitat dels cossos policials és major. No vol dir que no s'hi pugui fer res. El que vol dir és que tindré més dificultats, perquè segurament hauré d'entrar a la via judicial, perquè hauré donat un temps major als ocupants per canviar el pany, empadronar-se, donar d'alta subministraments o modificar-los, etc, etc. Per tant, aquí és on hem d'anar més en compte, perquè estem donant marge als delinqüents.
5: Per tant, cal estar alerta, no?, i ser ràpids a l'hora d'actuar i ser ràpids a l'hora de trucar als Mossos d'Esquadra per poder engegar tot aquest procés.
6: Correcte. És cert que hem tingut una modificació normativa, perquè és una queixa, no?, de la ciutadania, generalment, de dir, ostres, com pot ser que hi hagi aquesta inacció o aquestes dificultats per abordar aquesta problemàtica que passa? I que justament a Catalunya passa i cada dia els números estem, diguem, al capdavant de tot l'Estat en ocupacions. La normativa que va entrar en vigor a principis d'any, la modificació de la llei que pretén agilitzar els serveis de justícia, va modificar l'ECRIM, la llei d'enjudiciament criminal. Va incloure el delicte d'usurpació i el delicte de violació de domicili, els dos que estem veient avui, com a delictes que poden enjudiciar-se amb un judici ràpid. Per tant, se'ls hi atorga aquesta potestat de més agilitat, que fins al moment no hi era. Veurem, però, la pràctica en què es consolida,
5: no?,
6: perquè no hem tingut temps material doncs, de veure-ho consolidat.
5: I perquè la justícia, no ens enganyem, sempre és lenta.
6: Sí, o sigui, una cosa és que és lenta, efectivament.
5: Doncs som-hi, Jan, anem cap als consells finals. Quins ens dones avui?
6: A veure, si l'ocupació es produeix en el vostre domicili habitual o segona residència MUS, heu de tenir clar que parlem de violació de domicili, per tant l'actuació pot ser més ràpida i per tant pot produir-se aquest desnonament per part dels Mossos d'Esquadra sense necessitat d'ordre judicial. En el cas de que es produeixi en un immoble doncs buit o que no es té aquesta categoria de domicili, doncs aquí parlaríem d'usurpació i hauríem d'iniciar un procediment judicial que, si tot va bé, podria agilitzar-se, però que, si no, podria eternitzar-se.
5: Uh-huh. I aquells consells pràctics, què hem de tenir en compte perquè això no ens passi o per poder-ho resoldre de la manera més ràpida possible?
6: Perquè això no ens passi, és a dir, per tal d'evitar ocupacions, diria que evitem l'exposició permanent a les xarxes socials del que fem a la nostra vida.
5: Allò de dir, estic de vacances, no tornaré fins d'aquí 3 setmanes. No ho fem, no?
6: Digue-ho al tornar. Exacte. Si la voluntat és explicar-ho, explica-ho igual, però explica-ho després. Això seria un consell pràctic per intentar dissuadir o evitar doncs, aquest tipus de pràctiques. Després sí que et diré que en el cas de que es produeixi, ostres, tingues la informació, la documentació dels teus béns, no tots guardats a casa. Mm-hmm. Perquè, clar, si no surt aquella cosa de dir, ostres, és que jo tinc l'escriptura dintre, és que jo guardo els rebuts allà, com pot ser natural.
5: Clar, clar, ara t'anava a dir, nosaltres no sortim al carrer pensant que ens ocuparan la casa, per tant no ens emportem les escriptures, com ho hem de fer això?
6: Absolutament. Una opció podria ser doncs, tenir-ne còpies en el núvol, a la xarxa, a l'ordinador, per tal de tenir-ho diversificat i no dependre només d'aquell calaix on guardo l'escriptura de fa 25 anys. No? Uh-huh. És una altra qüestió. Denuncieu de seguida. Cada hora compta. Cada hora compta i, per tant,
5: és
6: bo.
5: Hem de ser ràpids.
6: Hem de ser ràpids, hem d'actuar ràpids. I, sobretot, no actueu pel vostre compte.
5: O sigui, no truquem desocupa ni fem res sense avisar la policia.
6: Evitem pràctiques que es troben al marge de la normativa, que es troben al marge de la llei, més enllà de l'ètica, perquè ens pot repercutir a nosaltres en problemes penals.
5: Ah, sí?
6: Sí, es pot semblar surrealista, però hi ha hagut propietaris que han actuat sense tercers, han actuat directament, que és un impuls que podem tenir i que pot ser que ens hi trobem, al final ens estan ocupant una cosa que és nostra, que ens ha costat un esforç, etc. Però intentem seguir les vies perquè ens podria retornar com un bumerang i podríem ser nosaltres els acusats de violació de domicili, com deia, encara que sembli surrealista, i per tant intentem fer-ho per la via que correspon, encara que a vegades costi tenir-hi certa fe, però n'hem de tenir.
5: I quan deies això de no actuem pel nostre compte sense tercers, et refereixes, per exemple, a no tallar l'aigua, no tallar la llum, no?
6: Correcte. No fem aquestes coses, perquè es podria considerar que estem coaccionant els que ens estan ocupant casa nostra. És gros, però podria considerar-se en aquest sentit. Sí. I finalment, sí que, com que ara tampoc correspon, Ona, obrir un nou meló...
5: No, perquè estem arribant al final, ja.
6: Estem arribant al final... Però hi ha un concepte que de nou s'està posant de moda, que són els inquiocupes.
5: A veure, què és això?
6: Els inquiocupes són aquells llogaters que han entrat a viure en un pis, en una casa, amb un contracte legal, i que, quan s'ha acabat el contracte, o enmig del contracte, decideixen no pagar. Això, que col·loquialment ho englobem tot en el mateix sac dels ocupes, ho hem de tenir en compte amb una altra perspectiva, perquè les vies que hauríem de seguir per resoldre-ho són unes altres, també feixugues, també pesades, també amb conflictivitat, però són diferents de les que hem dit i ens dona per un altre programa.
5: Per tant, avui el que ens has explicat són aquelles ocupacions que venen de fora i que no tenien cap mena de relació amb l'habitatge abans.
6: Correcte.
5: Doncs molt bé, doncs prenem nota de tot això que hem de fer i prenem nota també de que en un altre programa, no, ens parlaràs d'aquests inquiocupes, d'aquest nou concepte que hem après.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Hermet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir i totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades. La realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres, amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Del 10 al 17 d'octubre, l'Ateneu Sant Cugatenc acull l'exposició Unim l'Art per erradicar la pòlio, una mostra benèfica organitzada pels clubs Rotary Sant Cugat i Cerdanyola per recaptar fons per erradicar aquesta malaltia. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Alexandra Subirats, ella és sòcia del Rotary i responsable del projecte, el Carlos Lázaro, president del Club Rotary, la Montse Moral, a qui molts ja coneixereu, la veu farmacèutica i rotària, i el nostre estimat Lluís Ribas, artista, que ara feia temps que no teníem aquest estudi, però que la seva veu també sonarà als nostres oients, perquè durant molts anys ens va acompanyar, a més de les tertúlies, per explicar-nos tots els seus projectes artístics. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina il·lusió tenir-vos aquí, a tots reunits, eh?
2: Gràcies.
0: Carlos, si et sembla, comencem per tu. El Rotary fa dècades que té com a causa principal l'erradicació de la pòlio. Per què és un tema tan central per a l'organització?
1: Bueno, lo que és Rotary és el seu primer lema, ¿vale? És, com diem, el seu objectiu número 1. Estem arribant a quasi erradicar-la. Només hi ha en aquests moments dos països que tenen aquesta enfermedad i estem a un punt d'erradicar-la. Pues, l'únic que necessitem encara molt apoyo perquè són països difícils d'actuar.
0: Mm-hmm. Quina és l'aportació concreta que es pot fer a través d'iniciatives locals com la que feu des del Club Rotary Sant Cugat a aquest repte, no? tan global?
1: Mira, nosaltres el que fem, igual que molts dels clubs rotaris, són activitats per recaudar fons per poder donar aquests diners amb una causa solidària, no? Llavors, nosaltres com funcionem és que quan fem una activitat, normalment, i poso com a exemple el més gran dels nostres, de les nostres activitats o projectes, que és el concert solidari, pues de lo recaptat, el 90% pues va destinat a una entitat social, normalment del nostre àmbit, de Sant Cugat, i el 10% va a la pòlio. Amb una cosa molt interessant és que la Fundació Bill Gates dobla la nostra quantitat aquest efecte solidari. Amb la qual cosa pues fem un bon esforç, no?
0: Avui justament ens trobem perquè organitzeu un altre acte solidari, aquesta mostra que del 10 al 17 d'octubre es podrà veure a l'Ateneu. Ho heu fet en conjunció amb un altre club, a més, amb el dels nostres veïns, amb els de Cerdanyola. Com ha sortit aquesta idea de col·laboració? Perquè normalment sabem tot el que fa el Club Rotary Sant Cugat, però aquest cop hi ha hagut aquesta col·laboració amb la ciutat veïna. No sé com va sortir la iniciativa, Alexandra.
2: Bé, la iniciativa va sortir un dia en un sopar, perquè evidentment entre clubs ens reunim i fem coses comuns, i en un sopar vam estar en un soci d'allà, el Joan Bruguera, i vam dir, vinga, va, a veure quin projecte podem engegar, perquè, com ha dit el Carlos, fem molts projectes, però bueno, sempre tenim obert a nous projectes. I vam començar a donar-li voltes, i això crec que va ser el desembre passat, i al gener ens reuníem, vam començar, de moment ell i jo, vam començar a fer una mica de pla de projecte que podia ser tal, el vam exposar a cada club i, bueno, els socis ens van donar el vistiplau i a partir d'aquí, bueno, ja va ser començar a treballar, muntar el que és el projecte, buscar la gent que col·laboraria, tot el projecte que comportava artistes, i com, bueno, pues el Lluís Ribas sempre ens ha ajudat, va ser un dels primers que em va donar el suport i em va començar a donar idees, la qual li agraeixo molt, moltíssim. Llavors, lloc, havíem de buscar lloc per poder-ho fer, les dates vam triar, ho teníem molt clar que havia de ser l'octubre, perquè és el mes de la pòlio, el 24 d'octubre, és el dia de la pòlio mundial, i per tant, com ha dit el Carlos, és una de les causes de Rotary Internacional d'erradicar la pòlio, que encara en tenim a dos països, però que, bueno, pues, la nostra idea i el nostre objectiu és que la pòlio s'erradiqui. al món.
0: Ara ho deies, clar, aquesta exposició no existiria sense els artistes, com el Lluís. Són més de 40 artistes que han cedit les seves obres. Com ha estat aquest procés de contacte i d'implicació d'aquests artistes? No sé com heu aconseguit convèncer-los, no?, per sumar aquests creadors i creadores.
2: Bé, d'entrada vaig començar amb el Lluís. El Lluís, la veritat és que me va començar a donar idees de com fer-ho, perquè, evidentment, jo no n'havia muntat mai cap d'exposició. Per tant, era una cosa que començàvem de nou. I el Lluís, doncs, me va donar idees, i ell mateix, la seva obra, i també amics seus, que abans m'ho dia, que normalment els artistes sempre li diuen que sí i col·laboren molt i tal, i a partir d'ell també... Bueno, tinc un amic que és el Josep Amorós, que crec que també el coneixeu.
0: També el tenim a les tertúlies d'aquesta casa. Aquí.
2: I ell també me va presentar a una persona que és la Marcènia, que fa, diguéssim, també...
0: A Valldoreix.
2: A Valldoreix, i és comissària.
0: La Bienal d'Escultura.
2: Correcte, i també ha tingut sales d'exposició i tal. I entre els tres me van ajudar a començar... Bueno, vam començar des de zero i vam anar dibuixant, vam anar pujant, no? I cada vegada que jo tenia algun dubte, o veiem el Lluís, o veiem la Marcènia, el Josep el que va fer una mica és guiar-me. I després els dos més professionals...
0: Que els dos ells, artistes.
2: Els dos artistes. I me van anar ajudant. I la veritat és que després vaig muntar un equip. També vull agrair molt a tots els socis que han participat, igual d'un club que l'altre, perquè, clar, una persona sol... Bueno, pues és que hi ha moltes cosetes a fer, no? I llavors, també els socis de cada club anaven fent contactes. Doncs jo conec a... Pues venga, fiquem-nos en contacte. Jo conec a... I
0: fer xarxa.
2: Fer xarxa. I l'amistat, que és un dels objectius nostres de Rotary i una de les... que nosaltres pensem que és molt important, la col·laboració, treballar conjunt i tal, doncs va anar fent rels, i ara coneixo un, ara coneixo un altre, doncs sí, uns volien, alguns doncs no podien, pel que fora i tal, però vam arribar un moment que fins i tot ho diem amb el Carlos, que vam dir, ja no contactem més, perquè tenim la sala que teníem a l'Ateneu, i ja no en caben més de quadres allà.
0: Per tant, ha sigut un èxit total de participació i de col·laboració dels artistes.
2: I de col·laboració, i a més, amb causa, una causa tan, tan bona, que una mica que tots... s'hi han implicat, no?, i que realment la comparteixen.
0: Lluís, ara l'Alexandra deia que havia comptat amb la teva col·laboració. De fet, no és la primera vegada que col·labores amb el Rotary. Sí, no. Ara jo tiraré de memòria i potser m'equivocaré. Yeah. Hi va haver el concert amb la Mònica Green al Teatre Auditori, també, sí, oi?, mentre tu pintaves una obra. Sí. Com ha estat fer aquesta tria d'obres amb els artistes? Han donat ells la que els hi ha vingut de gust.
3: Sí, mira, jo tindré una cosa que això vull ressaltar, perquè l'artista és generós, és molt generós. Jo, amb totes les coses que he fet, no he hagut mai ningú que m'hagi dit no, Lluís, no, mai. O sigui, doncs tothom ha donat el que li ha semblat. Amb el cas, jo recomanava, que això sembla contraproduent, però jo recomanaria que siguessin obres petites, perquè jo crec que la missió important és vendre. O sigui, no és presumir que has fet un quadre molt gran i molt maco, era qüestió de vendre. I jo recomanaria que ens regalessin coses petites, assequibles,
0: que la gent pogués posar a casa, no?
3: És clar, i és el que jo he mirat de fer. Però, vamos, vull ressaltar això. Vull dir que... Tothom ha dit sí, Lluís, endavant, Lluís, vindran. O sigui que jo estic orgullós del meu ram, perquè és un ram molt esplèndid. Vull dir, quan una causa així, jo sóc doble beneficiat o perjudicat d'això. Jo tinc la polio i jo hi sóc molt conscient de que la polio hem patit molt i estem patint els que hem tingut polio, i jo sempre penso que això amb la Montse ho havíem parlat més d'una vegada, no? Un cafè són dos nens que ja no la tindran. I això és...
0: De fet, hi havia una campanya, em sembla que l'havíeu titulat així,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, l'hem passat.
3: Sí, però vull dir, és conscient, d'una cosa que és tan simple, tan dius, hòstia, però si només val mig cafè i un nen no patirà el que jo he patit tota la meva vida. I jo encara tinc de dir que he sigut dels afortunats, perquè jo, fins que no va sortir la postpolio, que això és un altre tema, jo havia fet el que feia qualsevol nen. però hi havia nens que s'havien quedat amb la cadira de rodes.
0: Tenim veïnes aquí al municipi, sí, la Marcel Tarriba,
3: sí.
0: I d'altres casos amb qui a vegades hem compartit taula, també.
3: Vull dir que és espantós. I si pensem això, que si avui ens estalviem el cafetet, seran dos nens, a no ser on del món, que se salven d'aquesta malaltia, jo em sembla que val molt la pena. I, per un altre moment, per ser egoistes també, ens convé fer-ho, perquè és una malaltia que ara viatgem molt. La gent s'està parlant que s'han trobat virus a les...
0: A les aigües.
3: A les aigües, virus a la polio. O sigui que tenim de ser conscients que el que puguem fer, que hi ha coses que no podem fer res, però amb això sí que podem fer. Doncs pues val la pena, perquè costa molt poquet, molt poquet, molt poquet.
0: L'esforç benefici, en aquest cas...
3: Sí, sí.

0: venien, no? Llavors, el podem, a part d'estar imprès, està també publicat a les xarxes, el podeu trobar a Instagram, el podeu trobar a Facebook i a LinkedIn del nostre club, del club de Sant Cugat i el club de Cerdanyola. Llavors, es pot entrar i es pot revisar tots els quadres que hi ha. Si algú no pogués vindre a l'exposició, al final del catàleg hi ha els contactes perquè puguin trucar-nos, enviar-nos un correu i reservar el quadre. I llavors nosaltres ens fiquem en contacte i llavors nosaltres sí que, i especialment, animo a la gent a vindre a veure'l, perquè, bueno, veure'l in situ i veure'l allà penjat, pues, sempre anima més i és més maco, i convido a tota la gent a que pugui participar amb aquesta finalitat i que vingui a gaudir de tota la generositat dels artistes, a conèixer-los, perquè és molt important poder parlar amb ells, poder parlar de la seva obra i explicar, pues, aquella obra que és i tal. I, bueno, tenim durant tota la setmana, com tu ben bé has dit, comencem el 10 l'exposició, té uns horaris perquè està dintre de l'Ateneu, però després l'acte de cloenda, que és l'acte que estirem tots, està el dia 17.
1: Després parlarem d'aquest acte de cloenda.
2: No, jo volia dir també que els artistes, també, els preus que estan aquí, això és molt important perquè és el preu, diguéssim, descomptant tots els gastos que té l'artista normalment. O sigui que els preus estan al 50% o menys baratos, perquè ja et dic, a mi hi ha molts pintors que estan catalogats, que tenen uns preus, que m'han dit, no, Lluís, no, el que tu vulguis, jo el que vull és ajudar, i això és molt important.
1: Lluís, i tu com has triat la teva obra? Perquè també n'hi ha una teva, bueno, en aquesta exposició.
2: Sí,
1: Jo crec que no deu ser fortuit, no?, l'elecció d'aquesta obra.
2: No, és una visió d'un monestir que no estem acostumats a veure, que és de l'esquena d'un monestir, no?, i vaig pensar que estaria bé perquè és la visió que tenim sempre al monestir, és el rosetó, tot això, i vaig pensar, doncs no, poder ho mirem des de l'altra banda, el posto de la creu, que hi havia la creu, i bueno, és una obra que és curiosa, almenys és un monestir diferent.
1: Has parlat de la generositat dels artistes, que és evident quan veiem, no?, totes aquestes obres que es podran veure a l'exposició a partir del dia 10 i que es poden veure al catàleg. Però des de la teva sensibilitat com a artista, què creus que pot aportar l'art a la sensibilització també i a la solidaritat amb una causa de salut global?
2: Bueno, jo crec que l'art t'ajuda a pensar i a reflexionar, i jo crec que cada artista ens comuniquem com sentim. Vull dir que està molt bé perquè és un catàleg obert a totes les tendències, no? Però aquí la gent, això m'ho va ensenyar la meva mare molt petitet, darrere de cada obra d'aquestes hi ha un pensament d'algú que ha fet per tu, perquè tu puguis captar. I és interessant mirar-ho una mica profundament, perquè si tu et comuniques amb l'artista, l'artista segur que ha volgut dir alguna cosa amb allò. Jo, quan era molt petitet, al Llamas Nou, vam anar a l'exposició amb la meva mare, ja que la meva mare era peixatera, no era cap intel·lectual, eh? I ell es va quedar mirant un quadre i jo em va llamar l'atenció i vaig passar per davant dos quadres sense ni mirar-me'ls. La meva mare em va cridar i va dir, vine, Lluís, perquè tu no estàs mirat ni aquest ni l'altre. Dic, és que aquell m'envia a llamar l'atenció per el que sigués. I em va dir, això està molt bé, però ja arribaràs allà. Però això és l'obra d'un artista que ha fet per nosaltres. I es mereix que te la miris, la contemplis, després decidiràs tu si t'agrada, si no t'agrada, si t'agrada més a l'altre, això és un altre assumpte, però es mereix un respecte.
1: Mira, justament tindran l'oportunitat a totes les persones que vagin a la mostra, poden fer-ho durant aquests dies, però hi ha aquest acte que ens avançava l'Alexandra de Cluenda el dia 17, on hi haurà també segur que bona part d'aquests artistes, no sé si tots perquè ha de ser molt difícil per qüestions d'agenda. Si ens podeu dir una mica com serà aquest acte final del dia 17?
0: Sí, aquest acte serà a l'Ateneu. A les 7 començarà, llavors hi haurà una presentació per part dels presidents nostres, de l'alcalde, que també estirà, i tindrem els artistes allà, de manera que, bueno, els hi fem el nostre agraïment i, a més, doncs, tindran aquest contacte directe amb les persones que, com diu el Lluís, i en vegades, que dius, bueno, darrere d'aquesta imatge que estic veient, que aporta i que ens l'han fet per nosaltres, a vegades hi ha

0: coses que vols preguntar-li una mica més, no? I aquest contacte, aquesta lligam amb el públic i l'artista, jo penso que agafa també la sensibilitat de l'art i la sensibilitat de la causa. Uh-huh. I llavors, aquest és l'acte.
1: Montse.
2: No sé com anem de temps.
1: Mira, ens queden 2 minuts i mig.
2: Pues molt ràpid. Si algú, després de totes aquestes explicacions, té algun dubte de per què ha de col·laborar, els vull animar-vos a que la polio es pot erradicar. És una malaltia que només es pot prevenir amb una vacuna, no té tractament. I, en canvi, sí que el que l'ha patit té uns efectes a llarg plaç molt importants a la vida, com ens ha explicat el Lluís Ribas amb el síndrome postpolio, que encara no tenim un tractament clar per això. Però ho podem evitar. I això és el que fem amb les vacunacions. I, com dèiem, només necessiten 3 dosis i són 3 euros. Per tant, val la pena col·laborar en aconseguir això, aquest objectiu. Rotary va iniciar aquest procés fa més de 30 anys i està compromès a acabar, a aconseguir aquest objectiu. Però el repte és molt gran, perquè hem de vacunar a tots els nens del món. A Espanya tenim la vacunació sistemàtica i tots es vacunen. Però a Afganistan i a Pakistan, que hi ha altres llocs, perquè tenim molts països en conflictes bèl·lics i, per tant, on hi ha conflictes bèl·lics no està funcionant la sanitat, hem de fer arribar les vacunes. Hem de vacunar a tothom per aconseguir erradicar. Per això aquest esforç no és només pagar les vacunes, és aconseguir fer arribar el producte. I aquí estem compromesos, no només Rotary, moltes organitzacions. I ho aconseguirem.
1: I molt breument, perquè m'heu de dir en 30 segons abans d'acomiadar-nos, podem col·laborar, evidentment, amb aquesta exposició fent una compra d'una obra. Hi ha alguna altra manera també per col·laborar més enllà de comprar una obra d'un artista?
0: Es pot també fer donacions, ficant-nos en contacte, es poden ficar en contacte amb els correus que tenim allà, però a part, també amb els altres projectes que fem, com ara vindre al concert, també, com ha dit el president, hi ha una part que també va per la polio. Per tant, nosaltres totes les projectes que fem ja també desviem també una part per anar directament a la polio.
1: Doncs tothom convidat a aquesta exposició. Gràcies. Del 10 al 17 d'octubre a l'Ateneu, Unim l'Art per erradicar la polio. Alexandra, Carlos, Montse i Lluís, moltes gràcies per acompanyar-nos i acostar-nos a aquest projecte.
3: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Avui, al Faves Comptades, ens deixem portar per la màgia d'una de les cites més esperades de l'any, la Cavalcada de Reis. Un esdeveniment que omple els carrers de llum, de música i d'il·lusió i que no seria possible sense la feina i la dedicació de moltes persones que hi treballen durant mesos i mesos. Per conèixer millor què hi ha al darrere d'aquesta cita tan màgica, ens acompanyen membres dels Amics dels Veterans i de la Regalèssia, l'entitat que fa possible que Ses Majestats d'Orient arribin puntuals cada 5 de gener a la ciutat. Ramon Perelló, tresorer, i Miquel Anduix, secretari, molt bon dia, benvinguts.
1: Molt bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens doneu.
0: A vosaltres, per fer possible aquesta nit tan màgica que tantes persones i sobretot tantes criatures esperen amb il·lusió.
1: És una nit màgica dels nens.
0: I tant. De fet, és des del 2002 que vosaltres sou els encarregats d'organitzar la cavalcada com els hereus dels veterans del futbol de Sant Cugat. No sé quins han estat els moments més màgics o de canvis més significatius al llarg d'aquests ja 23 anys.
1: Ostres, n'hi ha tants de moments màgics. Bueno, moltíssims.
0: Com ho heu viscut? I sou des d'aquest 2002 vosaltres o us heu incorporat més endavant?
1: Jo estic des del 2002.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més aviat vam començar el 2000 a fer la reunió que els veterans es van proposar de seguir nosaltres, els que érem els gendres, els fills i els nets, i vam decidir que sí. Vam reunir que sí, i ens van reunir a casa del senyor Pros, i allà vam fer el traspàs.
0: I d'això en fa 23 anys.
1: Doncs sí.
0: No te n'has perdut ni una, Ramon?
1: No, cap.
0: Ni una?
1: No, no, perquè és una festa que trobo que és pels nens, i a més de veure la cara que fan els nens, és fantàstic de fer-ho.
0: Les gaudeixes, les pateixes, una mica de cada...
1: De tot. Perquè el dia de la cavalcada sempre tens aquell neguit, no?
0: És com un dia d'una estrena,
1: bé,
0: oi?
1: I que tothom estigui content.
0: A tu et passa igual, Miquel?
2: Exactament igual. És una nit màgica veure la cara, sobretot dels nens. Sí. I quan entres a l'església, al moment de l'adoració, que llavors els tens a tocar i que realment et volen tocar i van els Reis, doncs clar, és un moment màgic per tots.
0: Hi ha alguna cosa que es faci encara igual que quan organitzaven els veterans? O ha anat evolucionant amb els anys?
1: Ha anat evolucionant.
2: L'adoració.
1: Bueno, sí, l'adoració, és veritat, és cert, que és dels pocs pobles que la fem. El mossèn ens ho va dir. A Sant Cugat és dels pocs pobles que fem l'adoració.
0: Que es manté, oi?
1: Sí, que es manté.
0: Aquest punt de quan ja arriben les carrosses a la plaça d'Octavia i fan l'entrada a Sant Pere, a l'església, per fer l'adoració. Clar, us ho preguntava, ho teniu tot llest, allò dels nervis d'última hora? Clar, com us organitzeu? Perquè vosaltres sou una entitat, l'altra part és l'Ajuntament, que és la institució, diguéssim. Com es fa per tirar endavant un acte d'aquesta magnitud? No sé quan comenceu els preparatius i en què consisteixen.
2: Bueno, el mes de gener ja comencem amb la part d'obtenir el que són les carrosses per les entitats que col·laboren. Que aquest any doncs, està la Penya Blaugrana, el Hockey Club, el tennis natació, els arts marcials MAC, la Unió Bolivariana i l'Espai Cel i el futbol sala Sant Cugat també. Uh-huh. Llavors, al gener d'aquest any ja començarem per poder obtenir unes carrosses que ells puguin anar, que siguin adients, perquè si ho fas més tard...
0: I d'on surten, aquestes carrosses?
2: Aquestes concretament venen de València, de la Comunitat Valenciana, o de Tarragona, que és normalment on les intentem...
0: Es lloguen?
2: Sí.
0: És un lloguer d'unes carrosses, sí. I aquesta feina hi ha d'un any per l'altre. Com aquella gent que li agrada per Sant Joan aquella casa rural, per entendre'ns, ja ho deixeu emparaulat.
2: Exactament, o sigui que... És tot l'any, que es va fer.
1: Sí, és tot l'any.
2: Es va treballant.
0: Sí, quan se n'acaba una, ja comença la feina per l'altra. Quanta gent hi treballa entre els voluntaris, l'organització, perquè tot funcioni
1: molts.
0: Aquest dia? Teniu números, més o menys?
1: Mira, nosaltres som 30 a la colla.
2: Exacte.
1: Més els voluntaris, no sé, es pot duplicar, això?
2: Sí, normalment es duplica. I després hi ha els nens, els patges, les fades...
1: Hi ha molta gent del poble que vol col·laborar, els agafem de voluntaris...
2: Sí.
0: Ara en parlarem de totes aquestes persones, que ho fan possible.
1: Gràcies a ells. També.
0: Si haguéssiu de dir quin és el repte més gran d'organitzar aquesta nit, quin seria allò que és més complicat a vegades?
1: Bueno, jo potser seria l'adoració. L'entrada al monestir costa una mica d'organitzar-ho allà per no aixafar la gent, que no se'ns posi molt a sobre.
0: les aglomeracions.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, perquè la gent volen tocar els Reis i no... Anem amb vehicles que a vegades hem d'intentar apartar la gent, que potser no a tothom li agrada. Uh-huh. Hi ha algun pare que se'ns enfada, però ho han d'entendre.
0: La seguretat ha de ser sempre al davant de qualsevol altra cosa. L'any passat el Moixinac va ser qui va rebre Ses Majestats a la plaça Victòria dels Àngels. Enguany, com serà això?
1: No ho sabem encara.
2: Algú sorpressiu. Però, en principi, la idea, com ja van avançar, és que els Reis entraran per l'Avinguda de Gràcia.
0: Això és una novetat d'enguany.
2: Exactament. Sí. En principi, sembla que no està previst que hi hagi cap recepció per part de l'alcalde allà, sinó que serà justament al final, aquí a la plaça Octavià, sobre les 8 de la nit, aproximadament. I llavors, bueno, la idea és justament... La idea és això, que a partir de la plaça... Perdó, he dit a les 8, no, a les 7 i quart. Uh-huh. A les 7 i quart. I llavors la idea és que un cop arribin, doncs la cavalcada surti de Crist de Llaceres, baixi baixant per l'Avinguda de Gràcia, i aquí, jo diria, és millor que la gent no estigui a Crist de Llaceres perquè segurament hi haurà una sorpreseta que es veurà molt millor des de la meitat més o menys de l'Avinguda de Gràcia cap a baix, i no precisament cap a Crist de Llaceres.
0: Per tant, informació de servei. Novetat de la cavalcada. Surt de Crist de Llaceres amb Avinguda de Gràcia. Per tant, si volem ser al principi de tot, hem d'anar a Avinguda de Gràcia. Però escolteu-nos bé, perquè si els Reis tenen ganes de fer una sorpresa, d'on es veurà millor serà a partir de la meitat de l'avinguda. Per tant, no cal pujar a dalt de tot i al principi.
2: Exactament.
0: I què us han dit? Com arribaran aquests Reis?
1: Hosti, això és... Una sorpresa, sí. També.
0: També sorpresa. Sí. Va, som mags. Sí.
1: Posarem una miqueta
0: de màgia i de neguit.
2: Exactament.
0: Una altra novetat, i així ho vau explicar quan es van fer la presentació dels actes de Nadal, és que enguany s'estrena una nova estrella. És una reivindicació que fa anys que teníeu des dels Amics dels Veterans i la Regalèssia. Expliqueu-nos una mica com serà aquesta carrossa. Serà la segona. Comença. Em fan que no em volen dir, no em volen dir cap sorpresa. Començarà la comitiva al Moixinac, que ja el tenim entre nosaltres des de fa uns anys, ben acompanyat per aquests pagesos i aquests fanalets, que són els encarregats de guiar, i amb les entitats, de guiar els Reis. I la segona, hi haurà una estrella, que sí que podem dir que és nova.
1: Sí,
2: nova. Correcte. Correcte.
0: I també podem dir que seguirà ben acompanyada.
2: Correcte, perquè després, evidentment, vindran ja Ses Majestats.
0: Ses Majestats. I l'estrella tindrà les seves fades.
1: I tant.
0: Ben acompanyada. La campanya de Nadal d'aquest any té un pressupost de 522.000 euros. Això és un 25% més que l'any passat. Això es notarà a la cavalcada? Heu notat aquesta injecció de pressupost?
2: Bueno, l'estrella és nova. O sigui, l'estat és nou, per tant, aquí es nota. A més que hi ha col·laborat algú per tal de poder-ho fer.
0: Això sí que ho podem dir, m'ho he dit, A les col·laboracions de l'estrella. Jo els hi preguntava al Ramon i al Miquel les novetats de l'estrella, a veure si aconseguia que ens diguessin alguna cosa pels oients, però no, ells són molt estrictes i volen mantenir la sorpresa perquè tothom la pugui veure el dia de la cavalcada, el dia 5, amb l'arribada dels Reis. Però, clar, aquesta estrella s'ha encarregat algú que, a més, té molt vincle amb la ciutat. Sí. Qui està fent aquesta nova estrella?
2: Doncs l'empresa In Extremis, pels que no ho sàpiguen, és també qui ha fet tots els efectes especials de la pel·lícula Cirat, donat que ara està totalment en moda perquè justament estan els Globus d'Or i també en la carrera dels Oscars.
0: Els Gaudí també.
2: Exactament. Sí. Per tant, doncs, bueno, jo diria que és una exclusiva que l'han fet, a més, amb molt de carinyo pel tema precisament de que ells són d'aquí Hi ha molta gent també que treballa amb ells que és d'aquí i, per tant, doncs, bueno, els hi fa molta, molta il·lusió.
0: Per tant, això assegura espectacle, jo crec, eh? Sí, sabem que són uns professionals, com es diu, com
1: molt
0: la copa d'un pi. Ens deia el Miquel, han fet Cirat, també han fet el 46,
2: sí, sí,
0: han fet també l'incendi de la casa en flames.
2: Exactament.
0: Vaja, sí, que, sí, sí, que l'èxit, jo diria, que està assegurat d'aquesta nova estrella que fa tants anys que demanàveu, sí, doncs ens haurem d'esperar, ens haurem d'esperar, ja ho veiem, sí, fins al dia 5, però tot fa que pinti molt bé. El Moixinac també va ser una proposta vostra.
2: Sí.
0: Us agrada com està quallant ja en aquest imaginari del Nadal santcoatenc, aquest personatge?
1: Sí, em sembla correcte. Sí, molt bé,
2: totalment,
1: molt
2: totalment. A més, la col·laboració de l'Ajuntament en aquest tema ha sigut molt important perquè ells són els que li han acabat de donar forma i també l'estan donant tot un seguit d'importància amb les diferents activitats que es van fent abans de la mateixa cavalcada, amb la qual perfecte.
0: Què aporta el Moixinac a la cavalcada de Reis? Què creieu que és aquest valor afegit, no? És propi, no el trobem en cap altra cavalcada,
2: és un personatge
0: purament
2: santcoatenc. Exactament, és un personatge que, a més, la idea és que estigui amb, a poc a poc vagi calant com perquè estigui en totes les festes, no? O sigui, un personatge transversal a totes les festes de Nadal i que acabi justament portant en els Reis cap a Sant Cugat.
0: El diumenge va acabar el termini per formar part per les comitives de les fades, dels patges i els ambaixadors, que abans ens deia el Ramon, que eren molt importants perquè aquest dia sigui com és. L'any passat ens explicàveu, també va venir l'últim programa del trimestre, i ens explicàveu que teniu molta resposta per part de la ciutadania per formar-ne part i que, de fet, malauradament, hi ha gent que no pot, no té espai, doncs perquè són places limitades. Enguany la situació és similar?
1: Sí, molt similar, perquè la gent rebem molts i molts, molts, però no podem posar tothom. Perquè, si
0: us agradaria?
1: Ens sap greu, ens sap greu.
0: Us sap greu, oi?
1: Poder veure que la gent no pugui entrar, però, bueno, ho hem de fer-ho així.
0: Com s'escull? Per ordre d'inscripció?
1: No, fem un sorteig.
0: Sorteig?
1: Fem un sorteig.
0: Com els arrossos, eh?
1: Sí, exacte. Fem un sorteig i després els que surten se'ls truca i ja tenen la plaça feta.
2: Sí, sí.
0: I si no, paciència i un altre
1: any. I si no, paciència, l'altre any.
0: I tant.
1: Els que ho són aquest any no podran repetir l'any que ve.
0: Queden exclosos, no? Per donar, entenc, més possibilitat a les persones que no hi han, que no hi han participat.
2: Clar, és que, per exemple, patxes, doncs és al voltant de 60 i, clar, n'hi ha 12. És un... ja ens agradaria que poguessin haver molts més,
1: sí, tant.
2: Però
0: és la loteria, també,
2: sí, és
0: la loteria de la cavalcada, en aquest sentit.
2: A més, el sorteig és el dia 22, per tant, en aquest cas
0: ben clavat, però potser sí que hi ha gent que hi pot participar d'una altra manera i és sent voluntaris. No sé si encara us en falta i voleu aprofitar o aneu servits.
2: No, és més, vam dir que el diumenge passat, com tu deies, acabàvem, però com voluntaris encara ens en faltarien, hem deixat obert que en la nostra web, amb B baixa, d'amics, B de veterans, R de regalèsia.com, doncs allà la gent que vulgui encara pot inscriure's com a voluntari.
0: Per tant, fem una crida, eh? Tothom que vulgui involucrar-se en aquesta cavalcada, doncs ho pot fer encara amb aquest format de voluntari, que és necessari per garantir el bon funcionament de la cavalcada, i tota ajuda serà benvinguda. Perquè ne siguin conscients, quines tasques faran els voluntaris? Aquella gent que s'apunti...
1: Sí, això és, els voluntaris el que fem és, no necessàriament han d'anar als Reis, que ja sé que tothom els encantaria, però hi ha altres entitats a davant que també ens interessa que estiguin protegides. I aleshores els que se n'encarreguen de fer aquesta organització, doncs els volen a tot la cavalgata. Entitats, Reis i el que hi hagi al final.
0: Acompanyaran tota la comitiva.
1: Sí, i que la gent no se'ns posi a sobre. Sí. És molt important, perquè el tema dels caramels, a vegades la gent les han de treure sota les carrosses.
0: Sí. Ja algun any han sortit notícies,
1: no nens,
0: afortunadament.
1: Que normalment no són nens, que són els avis o les àvies.
0: No cal acostar-se.
2: De totes maneres, normalment els voluntaris sí que van més en els Reis, perquè a les entitats, els pares dels nens que van a les entitats...
0: Ja fan aquest paper.
2: I tenim present que normalment en cada carrossa van 20, 25, depenent de la carrossa, que vol dir que ja tens 20, 25 pares o més que van als costats.
0: Doncs vinga, feta aquesta crida, es poden inscriure a través de la web dels Amics dels Veterans i de la Regalèssia, i seran superbenvinguts per acompanyar la comitiva. La cavalcada està limitada, aviam si no m'equivoco, 6 carrosses. que estan encapçalades per 6 entitats. Uh-huh. Us agradaria fer créixer aquest número? O ja és la mida justa
1: ha,
0: perquè això no sigui etern?
1: Hi ha discrepàncies, perquè després es faria molt llarga, llavors potser no arribaríem a l'hora que s'hauria d'arribar.
2: Sí, sí.
1: Bueno,
0: suposo que és allò del cor dividit, no? De que potser agradés que tothom qui vol participar i pugui participar.
1: Correcte.
0: Però d'altra banda, sí, sí, això es pot fer una cavalcada eterna,
1: sí,
0: i s'ha d'anar a dormir d'hora. Perquè si no el ritme no passa.
2: Exacte, exacte. Perquè clar, quan arribem aquí, un cop l'alcalde fa la rebuda a les 7:15, repeteixo perquè abans com m'he equivocat.
0: Sí, 4:08.
2: Doncs, exactament. Doncs fa la rebuda, després es fa l'adoració, i després, llavors, els nens poden entregar mà en els Reis. Per tant, el tema s'allarga. I com dius, l'any passat vam acabar molt tard. Aquest any es comença abans i la idea és que s'acabi abans, precisament perquè se'n puguin anar a dormir a una hora.
0: I si no, es pot aprofitar pels emissaris que tenim per aquí, per Sant Cugat, donar la carta per no anar a dormir tan car, que els Reis tenen feina, i aviam si arriben cansats després de recollir tantes cartes i reparteixen menys regals.
2: I a la mateixa cavalcada hi ha els patxers, els embaixadors, que van recollint i també les entreguen directe als Reis.
0: Una molt bona oportunitat. Com ho feu per triar aquestes entitats? Perquè de ben segur que n'hi ha moltes que hi volen participar, però clar, el número limita. És difícil.
2: Mira, normalment no n'hi ha moltes més.
0: No n'hi ha moltes més?
2: No n'hi ha moltes més. Vull dir, per més que es fa una crida a totes les entitats. Però per norma general, 6-7 són les que volen participar. Aquest any han sigut 7, i llavors, si hi ha bona voluntat, com sempre n'hi ha, perquè moltes repeteixen, un cop ho fan, tot i com els hi agrada i volen repetir. I llavors, en aquest cas, hem pogut aconseguir el 9 de gener, hem pogut aconseguir una més gran, i per tant hi ha una que es comparteix per dues entitats.
0: Molt bé. Com serà aquesta comitiva? Tenim el Moixinac que l'encapçala.
2: Correcte.
0: Aquesta nova estrella, que és la número 2.
2: No, després venen totes les entitats.
1: Entitats.
0: Expliquem-nos-ho.
2: Exactament. Primer, com hem dit, la primera Moixinac que obre. Després venen les 5 entitats restants, perquè amb la del Moixinac, com ja hem dit, que la mala fa més gran, venen 2. Després venen les altres 5. Enmig hi ha els elements, com van haver l'any passat, i bueno, ja fa 2 anys, que elements lumínics...
0: Aquells elefants,
2: exactament,
0: oi?
2: Exactament. I també pues, gent com Carabassàs, grups de música que alegren i donen... Un cop hem acabat, llavors sí, un cop hem acabat aquestes, venen els ambaixadors que dèiem abans, que van recollint les cartes amb la bústia, i ja ve l'estrella, la nova estrella.
0: La nova estrella.
2: Donant pas als Reis. Per últim, el camió de joguines, i després diables, com sempre.
1: Correcte, ja està.
0: Tancant aquesta comitiva.
2: Exactament. Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. I, bueno, i el trenet, com sempre...
0: De Sant Cugat Comerç.
1: Sí, Sant Cugat Comerç, correcte.
2: Sí. Una cosa que sí hem de parlar en el recorregut és que també, igual que tots els anys, hi ha el tram inclusiu que està en el mateix espai.
0: Arribant a la Pollancreda, oi?
2: Exactament.
0: Sí.
2: Exactament.
0: Aquí, per la gent que no ho sàpiga, és un tram adaptat per persones amb sensibilitat o, per exemple, que tinguin trastorn de l'espectre autista, on es baixa la il·luminació i també el volum de la música.
2: Correcte.
0: Per tant, es manté això que ja és un fixe perquè tothom es pugui acostar amb igualtat de condicions en aquesta cavalcada, que ja és inclusiva des de fa un bon grapat d'anys.
2: Sí.
0: En una època que és tan digital, on estem tan enganxats al telèfon, a les tauletes, a la pantalla, veieu que una tradició tan presencial com la cavalcada de Reis té llarg recorregut?
2: Sí.
1: Jo crec que sí. Que per moltes televisions i digital, la cavalcada de Reis és una cosa que la gent espera. Ho esperem tots. Fa il·lusió anar amb els nets, amb els fills, i gaudir-la.
2: Sí, sí.
1: Jo crec que la tele no dona la qualitat o la calidesa que dona una cavalgada. O que et pugui tocar un rei.
0: Clar, els afortunats, oi? Quin missatge voldríeu retransmetre a tots els santcugatencs i santcugatenques que esperen amb il·lusió aquesta nit de Reis?
2: Bueno, primer, un agraïment, evidentment, a l'Ajuntament, a les entitats que col·laboren, a tots els voluntaris, perquè sense ells, els 30 que som, no podríem.
1: No podríem.
2: Això està claríssim. I a tots els santcugatencs, dir-los que, sisplau, com si fóssim nens, sortim tots en la il·lusió el dia 5, perquè és una preciositat.
0: I des dels Amics dels Veterans i la Regalèssia, no sé si teniu la carta als Reis preparada, què els hi demanaríeu?
2: Ara se'ns acaba l'estrella, perquè el que demanàvem cada any...
0: Molt bé. Ja la tenim, desig complet.
2: Exactament. Però sí, ja tenim una altra preparada, però ja els hi direm directament.
1: Sí.
0: Quedarà escrit per carta. Sí. Molt bé. Ramon Perelló i Miquel Enduig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I moltes gràcies també per ser aquesta part tan important de l'organització de la cavalcada dels Reis d'Orient, que ja estem tots esperant amb candeletes. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres per donar-nos aquesta veu. Gràcies.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: and I'll be gone. And you're the reason that I'm a traveling on. Don't think twice, it's all right. Ain't no use in turning on your light, babe. That light that I never knowed. Ain't no use in turning on your light, babe, because I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you would do or say. Try and make me change my mind and stay. We never did too much.
1: Hola amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó, fàcil de reconèixer perquè és una de les més conegudes de Bob Dylan, però la veu que la cantava ja no és tan coneguda, és més difícil. I és que era la de l'actor nord-americà Burl Ives, que justament aquest 2025 fa 30 anys que va morir. Burl Ives no va ser mai una estrella, però era d'aquells actors de caràcter que omplen la pantalla només a aparèixer i que són tan temuts per les estrelles, perquè tenen tant de talent que sovint se les mengen o les eclipsen. No és que siguin allò que se'n diu rebescenes, que n'hi ha, no és que siguin personatges que ho fan deliberadament, però és que són tan bons, que l'estrella també ha de ser molt bona perquè no li facin ombra. Burl Ives, a més, destacava pel volum que tenia el seu cos. Feia 1,83 m d'alt i pesava 122 quilos. Li anaven molt bé els papers de pare, de terratinent ric, de patriarca o d'algú amb molta autoritat. Va debutar tard, l'any 1948, quan tenia 39 anys, i la seva sisena pel·lícula ja va ser l'extraordinària A l'est de l'Eden, d'Elia Kazan, basada en la novel·la de John Steinbeck amb James Dean. Un altre film molt important de la seva carrera, de la carrera de Burl Ives, i on fa tot un paperàs, és Desig sota els oms, de Delverman, que és una adaptació de l'obra teatral d'Eugene O'Neill. És una història de triangle amorós clàssic, marit, muller i amant, però amb la diferència que el marit, que és vidu, es torna a casar i la dona té una relació amb el fill del marit. El personatge del marit el feia Burl Ives, la dona era Sophia Loren i el fill Anthony Perkins. L'any 2017, el Teatre Nacional de Catalunya va fer-ne un muntatge amb una escenografia esplèndida i un escenari giratori protagonitzat per Pep Cruz, Laura Conejero i Ivan Benet. Pep Cruz, concretament, feia el paper del marit, és a dir, el mateix que Burl Ives, i la resta, doncs, la dona i l'amant. Aquesta és ara una altra de les cançons interpretades per Burl Ives. La reconeixereu de seguida perquè també existeix en català. Where have all the flowers gone? Què se n'ha fet d'aquelles flors? És una cançó humanista que reflexiona sobre la barbària humana i es pregunta què se n'ha fet d'aquells soldats que la guerra es van portar, que les tombes han cobert i que ja mai no tornaran. Sobre les tombes hi ha les flors que les noies fa tants dies han deixat. Quan aprendrem, amics meus? Quan aprendrem?

Què se n'ha fet d'aquelles flors? Una música tradicional irlandesa a la qual Pete Seeger li va posar lletra i que és avui una cançó universal traduïda a un munt de llengües i que en català va cantar el grup de folk. Se n'ha fet tota mena de versions. A banda de l'original de Pete Seeger, hi ha també les de Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Roy Orbison o Marlene Dietrich. Marlene Dietrich no només la va cantar en anglès, també la va cantar en francès i en alemany, que era la seva llengua. La versió de Bull Ives que hem sentit, ell la cantava en una producció televisiva anglo-nord-americana titulada John Wayne and Glen Campbell Musical West. En aquesta producció hi ha una escena en què apareix Bull Ives en un cementiri i és just allà, al mig, amb les creus fent d'al·legoria que canta la cançó. A l'època de la cacera de bruixes nord-americana, als anys 50, Bull Ives es va veure inclòs a la llista negra de Hollywood, acusat de comunista, i es va defensar dient que només havia anat a alguns actes per acompanyar Pete Seeger. Que ell no tenia res a veure, que només hi acompanyava. Amb això, carregant el mort a Pete Seeger, va aconseguir que el traguessin de la llista, però va obrir una esquerda amb la resta de cantants folk fins al punt que li van fer el buit. De tota manera, fent bona aquella dita que diu que el temps ho cura tot, al cap de 40 anys, Pete Seeger i Bull Ives van fer les paus. I ho van escenificar el 17 de maig de 1993, cantant junts en un concert benèfic a Nova York. En aquell moment, Pete Seeger tenia 74 anys i Bull Ives, 84. Bull Ives va morir 2 anys després d'un càncer de gola. Escoltem ara una cançó de la banda sonora de la pel·lícula Jo vigilo el camí, de John Frankenheimer, que l'any 1970 va protagonitzar Gregory Peck. Aquesta és la versió de Bull Ives.

I Walk the Line, una cançó de Johnny Cash que hem sentit a la versió de Bull Ives. Bull Ives contemporitzava la seva doble faceta d'actor i cantant. Com a actor va treballar amb directors molt bons, com Nicholas Ray, Carol Reed, Richard Brooks, André Tetov, Joshua Logan, Samuel Fowler o William Wyler. En William Wyler, per exemple, va fer el western Grans Horitzons amb Gregory Peck, Gene Simmons i Charlton Heston i va guanyar un Oscar al millor actor secundari. I amb Richard Brooks va aconseguir el seu més gran paper, el d'un patriarca a la recta final de la seva vida, amb un fill alcohòlic amb greus problemes d'orientació sexual. Em refereixo, esclar, a la gata sobre la teulada de Zenc, protagonitzada per Paul Newman i Elizabeth Taylor, i basada en l'obra teatral de Tennessee Williams. Va ser un èxit immens, La gata damunt la teulada de Zenc. El cert és que és una pel·lícula molt bona amb una gran tensió dramàtica. Bull Ives inicialment va estar en contra de l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, però quan el nazisme va avançar, va estar a favor que els Estats Units declaressin la guerra alemanya i el feixisme italià. I sobre la guerra espanyola, Bull Ives va dir algunes coses. Va dir, per a mi, el govern republicà electe representava la llibertat i el poble, els ideals democràtics i les bones maneres que havia après del meu pare quan era jovenet. Vaig sentir que la guerra espanyola era una lluita moral i que jo en formava part. Tots en patirem els efectes. Doncs bé, per tancar aquest cinema a la xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so i que hem dedicat a l'actor i cantant Bull Ives, l'escoltarem cantant una cançó que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Amor a boca de canó, de Tony Scott, interpretada per Cary Oldman i Brad Pitt. La cançó, que és molt maca, es titula A Little Bitty Tear, una petita llàgrima, i diu, em va caure una petita llàgrima i va espatllar la meva actuació de pallasso. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'univers planteja molts misteris pendents de resoldre. Un d'aquests és la matèria fosca. Un estudi de la Universitat de Tòquio ha trobat una pista que podria ser clau per descobrir el misteri d'aquesta matèria. Per entendre la dimensió d'aquesta investigació i què és exactament la matèria fosca, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, gràcies, Alba.
0: Comencem pel més bàsic, Joan Anton. Què és la matèria fosca?
1: Ja m'agradaria saber-ho. De fet, és un dels misteris que té la cosmologia actual, potser el misteri més gros, juntament amb un altre, cosa que es diu energia fosca. Mira, quan mirem l'univers, quan estudiem què hi ha allà fora, veiem que la matèria que fa doncs, planetes, estels, persones, tot això està fet per àtoms. Però això només representa aproximadament el 15% de tota la matèria que hi ha a l'univers. Hi ha un 85% de matèria que és allà fora, que no està formada per àtoms i simplement no sabem de què està formada, i això és el que hem anomenat matèria fosca. Bàsicament fosca perquè no emet llum. I deduïm que hi és per diverses raons indirectes, no perquè la veiem directament, perquè no emet llum. Però tenim proves molt clares de que realment existeix aquesta matèria fosca, i clar, això és un enigma tremendo, el no saber de què està feta. No està feta per àtoms, això sí que ho hem pogut descartar, però no sabem realment de què està feta.
0: No sabem de què està feta, però sí sabem que ocupa aquest 85% de l'univers.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Exacte, Déu-n'hi-do. Això vol dir que la major part de l'univers ens és absolutament desconeguda, Alba. Però no, fixa-t'hi, i a vegades es confon, no és una qüestió de que no tinguem telescopis suficientment potents com per mirar més lluny. No, no, ja podem mirar tot el lluny que vulguis. Simplement que aquí mateix, ara, mentre tu i jo estem parlant al voltant de la nostra galàxia, a tot arreu de l'univers, hi ha un 85% de cosa que no sabem què és.
0: Mm-hmm. Des de quan en parlem de matèria fosca? No sé quina va ser la primera vegada que es va utilitzar aquest terme.
1: A la dècada dels anys 30 del segle passat, un excèntric però genial astrofísic d'origen búlgar, però que va anar als Estats Units, que es deia Fritz Zwicky, bueno, dic excèntric perquè arribava a amenaçar a atacar i a fer mal als seus companys. Era un tio que estava mig zumbat, però era un geni tremendo. I ell va voler, una cosa facilona, pesar galàxies. Vaig a pesar galàxies. I va agafar un cúmul, una agrupació de galàxies, i va dir, a veure quanta massa hi ha en aquestes galàxies. I va utilitzar dues maneres de fer-ho. La primera és mirar la llum que ens arriba, i en funció de la llum que ens arriba, deduir quants estels hi ha allà. Bé, això és un mètode molt aproximat. I després va utilitzar un altre mètode, que és veure com aquestes galàxies d'aquest cúmul giren, perquè en funció de la velocitat en què girin, la física ens diu quina massa hi ha d'haver allà. Bé, quan ho va fer, va veure que els resultats no quadraven. Però no és que no quadressin del doble o del triple, és que no quadraven de 200 cops. És a dir, el que mesurava d'una manera fallava 200 cops de l'altra. I això ja indicava que no era una qüestió que ell s'hagués equivocat, sinó que hi havia quelcom allà. I ell va crear aquesta terminologia, matèria fosca, perquè va dir l'única qüestió que pot explicar això és que hi hagi allà una matèria que no emet llum, que per tant nosaltres no podem veure, però que faci que les galàxies girin de la manera que estan girant. I això li va anomenar matèria fosca. És el primer cop que algú crea aquest nom. I dècades després, Vera Rabin, una gran astrofísica nord-americana, va fer una cosa similar, però en galàxies individuals. Va agafar galàxies individuals i va estudiar com giraven, galàxies en espiral, com giraven els braços de l'espiral. I també va trobar que de la manera com giraven només es podia explicar si la galàxia era molt més grossa del que els nostres telescopis podien veure i que estava envoltada d'una matèria, i aquí va recuperar la idea de Zwicky de la matèria fosca, un gran halo de matèria invisible que envoltava les galàxies.
0: I fins a dia d'avui encara seguim investigant una mica aquest misteri. Què en sabem exactament de la matèria fosca i quins són els desafiaments que planteja a tots els científics i astrofísics que intenten treure l'entrellat, per entendre's?
1: Clar, mira, hi ha la prova potser més, no, potser no, segur, més clara de l'existència de la matèria fosca és que quan hem analitzat la llum que es va emetre poc després del Big Bang, que és una llum que tenim aquí mateix i que hem estudiat moltíssim i que ens diu com d'antic és l'univers, aquesta llum també ens indica que existeix, que ha d'haver-hi aquest 85% de matèria fosca allà fora. I el desafiament és tremendo, perquè vol dir, bé, no emet llum, hem descartat que estigui feta per àtoms, de què dimonis està feta aquesta matèria, no? I el nostre model actual de partícules, de física de partícules, no dona resposta en això. És a dir, el model que tenim, que és molt elegant i no ha fallat mai, super, super elegant, no hi ha cap partícula en aquest model que pugui donar resposta a la matèria fosca. I això, clar, és una cosa tremenda, perquè vol dir no només no coneixem de què està feta la matèria fosca, sinó que possiblement quan ho sapiguem haurem de modificar el nostre model estàndard de partícules. I això serà una revolució.
0: I haurem d'afegir algun altre element que faci companyia, no? Aquests protons, aquests quarks, aquests elements que fins ara coneixem. Clar, si és fosca i ens dius no la podem veure, per tant no és una qüestió que tinguem telescopis o no prou correcte potents, com ho fem per detectar-la, per dir-ho d'alguna altra manera, aquesta matèria fosca?
1: Deduïm que hi és perquè per gravetat sí que interactua. És a dir, la gravetat no perdona, Alba. En aquest univers la gravetat mana. I tant se li refot que siguis matèria fosca com matèria ordinària. Matèria ordinària és el nom que ara utilitzem per referir-nos a nosaltres, als estels, als planetes, a les galàxies, a les persones, als arbres, no? Tot allò fet per àtoms. Per tant, per gravetat podem deduir que hi és. Quan veiem els efectes gravitatoris que crea la matèria fosca al seu voltant, per exemple, com fa moure les galàxies, com va veure Rabin, o també com distorsiona el pas de la llum, tal com Einstein, la teoria de la realitat general d'Einstein prediu, podem fins i tot crear mapes de matèria fosca, sense veure-la. Podem dir, mira, pels efectes que nosaltres veiem, aquí hi ha d'haver una gran acumulació de matèria fosca, i la podem dibuixar fins i tot. I aquí n'hi ha una altra d'acumulació, i aquí n'hi ha una altra, no? I avui pensem que els grans cúmuls de galàxies, els grans complexes de galàxies, estan envoltats d'uns halos enormes de matèria fosca. I també pensem que quan es va crear, poc després de crear-se l'univers, va ser justament la matèria fosca, la gravetat de la matèria fosca, la que va fer com de llavor perquè al voltant d'aquesta llavor es comencessin a crear les galàxies que avui veiem. Per tant, la detectem de manera indirecta.
0: Clar, possiblement els col·lisionadors de partícules com el CERN deuen haver tingut un paper en aquesta recerca. No sé si hem estat capaços de detectar aquesta matèria amb aquestes eines o en necessitem d'altres.
1: No ho sabem. De fet, s'han postulat diverses hipòtesis, lògicament, per intentar explicar de què està feta la matèria fosca. N'hi ha dues hipòtesis que, a veure, competeixen entre les dues, no poden ser les dues alhora, però que tenen números de ser. Són noves partícules. Un són els axions. Els axions són unes partícules de molt baixa massa. I els altres són els WIMP, W-I-M-P, que vol dir partícules que interaccionen feblement, és l'acrònim en anglès d'això, partícules que interaccionen feblement, que són partícules més grosses, més massives, bastant més massives que un protó. No sabem quina de les dues, o si cap de les dues, ho és. I justament, com que són noves partícules, el que està fent el CERN, els col·lisionadors de partícules, és intentar descobrir-los sota terra. És curiós que per respondre a una de les grans qüestions de l'univers anem sota terra a respondre-les. I és a través d'aquestes col·lisions que estem fent, on es detecten, on es creen partícules, intentar descobrir realment l'existència o dels axions o dels WIMP, perquè si ho féssim, això no seria una demostració 100%, però ja seria, mira, ja aquesta partícula que està teoritzada existeix realment. Doncs potser sí que és la que forma la matèria fosca.
0: I tot això, la matèria fosca és actualitat perquè s'ha publicat recentment un estudi de la Universitat de Tòquio liderat pel Tomonori Totani, que sembla que ha trobat una pista, no?, que podria ser clau. Per què? Què ens diu aquest estudi de la Universitat de Tòquio i què desvela?
1: Mira, els WIMP, que és un dels candidats que et deia, aquestes partícules, si realment existeixen, han de tenir una propietat que es poden aniquilar. Quan es troben partícules WIMP, s'aniquilen, es destrueixen i emeten una radiació de molt alta energia, una llum, radiació gamma, de molt alta energia. De manera que fa temps que els astrònoms intenten localitzar un excés de radiació gamma, dic excés perquè hi ha fenòmens, altres fenòmens que també emeten a l'univers rajos gamma, però intenten detectar un excés, no? Una quantitat de rajos gamma que no pugui ser explicada pels fons normals, que podrien indicar que allà hi ha matèria fosca que s'està aniquilant i que està feta per WIMPs. Doncs l'estudi que s'ha fet ara des de la Universitat de Tòquio ha detectat un excés de radiació gamma, tal com s'esperaria, al voltant de l'halo de la nostra galàxia, de la Via Làctea. Però ho ha fet de manera diferent a com han fet altres estudis, que ja havien detectat un excés de radiació gamma, sinó que el que ha fet és han eliminat la part del centre de la nostra galàxia. Perquè sabem que al centre de la nostra galàxia hi ha objectes com estels de neutrons que també emeten molta radiació gamma. De fet, que aquest estudi, diríem, s'ha fet invisible aquesta part de dins, no la volem saber, la part de dins. Anem a mirar només l'halo de la galàxia, la part de fora. I aquí s'ha detectat un excés, que de moment no es pot explicar de cap altra manera, que podria ser, doncs això, l'aniquilació de partícules WIMP, que podríem formar aquest halo de matèria fosca. S'ha de ser molt prudent, Alba, perquè estem davant d'un descobriment molt important. El mateix investigador japonès és molt prudent, Diu que això s'haurà d'analitzar per part d'altres investigadors, utilitzen altres mecanismes, haurem d'assegurar que no hi ha errors, haurem de descartar, sobretot, altres fonts possibles d'aquest excés de radiació gamma.
0: Quines eines s'han utilitzat per detectar aquests rajos gamma en aquesta investigació?
1: Aquí s'utilitzen, es fan combinacions entre telescopis òptics, com el James Webb, però sobretot radioantenes. Les radioantenes del complex ALMA, que és un complex que tenim a Xile a més de 5.000 metres d'altura, que aquestes radioantenes el que capten és ones de ràdio, que no oblidem que és llum també, que ens porta informació d'aquests objectes, i després s'ha utilitzat un telescopi espacial que té la NASA, que es diu Fermi, en òrbita de la Terra, que aquest és especialista en detectar rajos gamma, de manera que ha estat utilitzant tot un conjunt d'instruments que s'ha pogut anar sumant a aquest puzzle. Sobretot el que ha fet l'instrument Fermi és captar aquesta llum de rajos gamma, aquest accés, i el que s'ha fet amb altres instruments, com en l'ALMA o amb el James Webb, és completar aquesta visió de quin lloc pot provenir, i és de l'halo de la nostra galàxia.
0: Ara ens parlaves d'aquesta prudència d'aquest investigador japonès, no? De que cal validar que això sigui matèria fosca i no que puguin ser altres factors. Quins serien els següents passos, doncs, perquè es pogués donar validesa a aquesta teoria, no? A aquests resultats?

0: puzzle que haurem d'anar sumant una a una. Ara aquest estudi tindrà continuïtat, estic segur, hi haurà altres investigadors que intentaran tornar a fer el mateix que s'ha fet des de Tòquio, no? Amb el mateix sistema, però fet per investigadors independents, i és possible que en els pròxims mesos, barra anys, veiem sortida d'estudis similars que o bé confirmin o bé desmenteixin això. Però crec que serà sumant diferents peces, no només amb un estudi, no només amb un mecanisme, sinó això, el projecte que està fent l'Euclid de l'Agència Espacial Europea, la NASA, que enlairarà l'any vinent un gran observatori espacial, que és el Roman, que és també estudiar l'univers a un nivell de detall que mai s'ha estudiat. Jo crec que serà combinant tot el batalló de projectes que tindrem que potser som a prop de saber finalment de què està feta la matèria fosca.
1: Evidentment, si s'hi dediquen tants esforços i si forma part del 85% del que tenim aquí fora, no?, per entendre'ns, sí. És que això té unes implicacions molt importants en el coneixement científic. Si s'aconsegueix tenir aquesta informació sobre què és la matèria fosca, què implicaria pel coneixement científic i per la física de partícules? Perquè possiblement haurem de canviar aquest model que tenim.
0: Les dues coses. Per la cosmologia significaria una confirmació d'allò que ja els nostres models diuen, no? I no només els models, sinó del que veiem indirectament, no? Que allà hi ha d'haver quelcom. Seria aquesta confirmació. Però des del punt de vista de la física de partícules seria una revolució tremenda, perquè, com dèiem abans, hauríem de modificar el nostre model estàndard de partícules, que ens ha funcionat molt bé fins ara, que és capaç de fer prediccions tremendes, però que ja començava a mostrar algun símptoma de feblesa. I aquest és un símptoma de feblesa, que hi hagi quelcom allà que no puguem explicar amb les partícules que tenim. Vol dir que hi ha d'haver-hi noves partícules. I que el fet de que hi hagi una nova partícula no és només mira, una nova partícula, fem-li un lloc, no? Fem un foradet al nostre model, un quadradet que buidarem per posar aquesta. No, és que això pot implicar refer el model, donar-li una versió nova a tot aquest model. I això és una revolució, la física de partícules, que ens convé perquè les grans revolucions científiques donen passos endavant, ajuden a que et replantegis moltes coses.
1: Mira, Joan Anton, jo aprofito que estàs aquí, perquè estava tafanejant quan preparava l'entrevista al teu perfil a X d'Estels i Planetes, i veia que parlaves dels gèminids, no?
0: Sí.
1: Ens acostem a un... Tu dius, que ens acostem a la millor pluja d'estels de l'any. Quan serà això?
0: Això és la nit del 13 al 14 de desembre. Els gèminids, hi ha dues pluges, constantment tenim
1: pluges. Sabem la de Sant Llorenç, no? Potser
0: exactament,
1: que és molt popular.
0: Exactament, que són els Perseids, que això és el 12-13 d'agost, més o menys. Són molt populars i són molt bonics, els Perseids. A més, són nits d'agost, és fàcil veure-les, tal. Els gèminids són menys coneguts perquè, clar, és l'hivern, i veure'ls costa bastant
1: més. Són
0: més
1: a dins de casa.
0: Exacte, i és més sacrificat anar-los a veure. Però és una pluja tan o més abundant que la dels Perseids. Jo, de fet, de les millors pluges que he vist, comparant les dues, són els gèminids. I això ho tenim a la nit, el màxim previst és a la nit del 13 al 14 de desembre, per tant, això ho tenim aquí mateix. I, a més, enguany considerar, si no ara no vaig errat, en una lluna minvant. De manera que vol dir que la primera part del vespre estarà lliure de la lluna. La lluna sempre ens agrada molt tenir-la, ens encanta tenir lluna, però no...
1: Però ens molesta.
0: Clar, la llum ens molesta quan hi ha pluges d'estels, de manera que no sortirà fins matinada. Tenim la primera part del vespre per gaudir. El que hem de fer és abrigar-nos bé. El que hem de fer és tenir paciència. Jo mai, mira que miro el cel des dels 9 anys, mai he sortit a veure una pluja d'estels i mirar el cel i vinga, mai, no m'ha passat mai. Algú potser sí, que li haurà passat a mi mai. S'ha de tenir paciència, és el moment de fer petar la xerrada amb amics, amb familiars, estirar-se ben abrigat, amb un bon estomacal si cal al costat, gaudir d'un cel fosc i esperar veure aquests meteors, que són molt bonics, de la pluja dels gèminids.
1: Doncs tot un convidat a fer això que tu sempre prediques, que és mirar el cel i a gaudir dels gèminids. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per posar llum a la matèria fosca.
0: Gràcies a tu.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: La figura irreverent de les velles de Carnaval torna a Sant Cugat. La comissió anima la ciutadania a sumar-se a aquesta tradició carregada d'humor, crítica...

0: i esperit festiu. Amb la mirada posada en les cercaviles d'aquest any, fan una crida oberta a tothom qui vulgui viure el carnaval d'una manera activa i desinhibida, sense necessitat de tenir experiència prèvia, només ganes de passar-ho bé i fer gresca. I a l'estudi estem avui molt, molt ben acompanyats, perquè aquesta comissió que farà possible les velles de carnaval ha vingut aquí en cos i ànima, i per això ens acompanya l'estudi de Ramon Barnils. Farem les presentacions així, de forma honorífica, eh? Rosita la Bollera, bon dia.
1: Però això ja va.
0: Això ja va, filla.
1: Ai, amor. Hola, bona tarda. Ui, bon dia.
0: Bon dia.
1: No, estic nerviosa.
0: Sí, no sé com ha passat vostè la nit, sí, però veig que encara
1: malament,
0: li acaba de la vitamina de primera hora, el suplement.
1: No he dormit, carinyo. Estic nerviosa.
0: També ens acompanya la Soledat, la comunicadora.
2: Hola, bon dia.
0: Que hem d'intercanviar papers. Si ets la comunicadora, potser has de fer tu l'entrevista.
1: Sí, va molt bé.
2: Sí, em faria molta il·lusió. A més, avui estreno aquestes ulleres, perquè m'han dit que quedaré més bé a l'Instagram.
1: Estàs molt guapa, carinyo.
2: Gràcies.
1: Ho fa molt bé, és la millor.
0: És la millor.
2: Oh, gràcies.
0: No, escolta, però potser la millor, no sé jo.
1: Totes són la millor.
0: Potser és la persona que tenim al telèfon, una altra vella de carnaval.
1: Oh.
0: Iaia Remei, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hola, hola. Què tal? Com esteu? Ai, espera, pet. Treu els homes als fogons. Ai, sabeu què em passa? Que la meva bisneta m'ha deixat aquí els seus 8 fills perquè diu que estan malalts. Però jo crec que li feia mandra portar-los a col·le. Tinc un dins del forn, l'altre està aquí corrent. Mare meva, tinc un jaleo aquí montau. Mare meva, mare meva.
0: De veritat és això, m'ho està dient? Digui la veritat, que potser s'està fent aquí un tros d'esmorzar a la plaça d'Octavià amb el sol i deixant aquí les dues companyes,
1: no,
0: aquí a l'estudi soles.
3: No, perquè mira, Carles, para, deixa el gust, que t'està mossegant la cama. Para.
2: Nena, vine!
3: Jo, de veritat, que no sé què fer, amb els meus bisnets. Avui dia, escolta, no ens deixen viure. Nosaltres
1: volem
3: ser velles, disfrutar de la vida.
1: Enxufa'ls a la pantalla. Carinyo, Remei, enxufa'ls a la pantalla. Iau. I vés-te a fotre tu, i vinen d'altres.
3: Pantalla. És que els gos no en tenim pas, de pantalla. Aquest és el problema, que crec que mai he d'anar a viure a la ciutat i deixar-lo boig ja d'una vegada, eh?
0: No, home, no. Fem ciutat, fem arrels i fem velles de carnaval.
3: Sí, fem velles. Anem... A veure, aquí moltes velles necessitem, eh? Perquè
0: això,
3: aquí Sant Cugat és molt gran.
0: Aquí el tema en qüestió que ens ha portat a fer aquesta entrevista és que necessitem velles. Vull dir, aquí l'experiència és un grau. Oi que sí?
2: Oi tant!
0: Que és una ciutat...
3: Totalment.
0: Que és una ciutat molt jove, Sant Cugat? Sí. Que té moltes criatures rondinant? Tu ho saps perfectament. Ara bé, perquè hi hagi una festa de carnaval com Déu mana, o hi ha velles aquí, o acabem, o pleguem.
3: Clar.
0: O pleguem totes.
3: A veure... Fem revolució.
0: Primer de tot, fem-ho atractiu. Que la gent faci maig.
1: Maig, això volia parlar jo. Mira, t'explico.
3: A veure, comunicadora, explica.
2: No, carinyo, la nena, t'ho explica la
1: és
2: nena.
1: És que ha dit una paraula que a mi m'interessa molt. A veure, carinyo, jo vaig pujar aquí a Sant Cugat, perquè, bueno, jo vinc del Delta, però fa un munt de temps. I a mi, doncs, allà baix me criden... Bueno, jo soc Rosita, però allà baix me criden Rosita la Bollera. I, claro... Jo he pujat aquí perquè vull conèixer amigues. I penso, una bona oportunitat és que vinguin a l'assaig de velles, que vinguin més velles perquè allí pues, podran conèixer Rosita la Bollera i potser podem fer maig, que és el que se diu ara.
2: I quan ho fem, això? Ho farem aquest dijous. Aquest dijous...
1: Dijous quin?
2: Aquest dijous... 12?
0: 12.
2: Aquest dijous ho farem a la Unió, a les 8 del vespre. Però que vingui tothom.
1: Sí,
2: però no és igual. D'on vens, què fas?
3: No cal venir vestit. No cal.
0: Perdó. Què vol dir que no cal anar vestit?
1: Pues que hi
3: ha que portis. Vols venir en pijama? En pijama. Vols venir en faldilla? En faldilla.
1: Hòstia, no cal posar-se les arracaves i tot. Només la ciència.
3: No, ni maquillars ni res.
0: Molt bé.
2: I puc dir un secret? Que les velles som homes i dones.
1: Ah, home! No, jo d'estos no m'interessen.
2: No ho he dit.
1: Però també me poden caure bé, eh?
0: Molt bé. Per tant, que l'audiència prengui nota, aquest dijous 12 de febrer a la Unió Sant Cugatenca, a les 20 hores, allà la fareu grossa. No la feu molt grossa perquè després no tindreu energia pel dia.
3: Bueno.
1: tu no
3: ens
1: saps...
3: Ens en servim dinitus pel camí i ja ens animem, no pateixis. Però que vingui tothom que vulgui, gent amb ganes de gresca, no cal saber de teatre ni res. Pot ser tu mateix o pot ser qui t'agradaria ser. La qüestió és guiar-la grossa.
4: Iaia, ja sé que estem amb les criatures ara pel mig, però per les persones que no sàpiguen, que és estrany, què són les velles de Carnaval, com ens podries il·lustrar una mica?
3: Doncs mira, la vella de Sant Cugat en realitat és una persona que pot tenir qualsevol edat, però s'hi disfressa de vella. Sigui noi, noia...
2: Se vesteix
3: de vella i fa de vella divertida, de vella tonta, de lo que vulgui. I va rondant amb les gitanes per tot lo Sant Cugat i fent sarau, i fent revolució, i fent broma tot lo dia, saps? I és molt divertit, molt divertit. Coneixes molta gent, coneixes les tradicions de Sant Cugat des d'una altra banda. És molt guapo, molt, molt guapo.
2: M'emociona, no t'hi ben explicat! M'ho ha dit també!
1: És que és veritat!
3: Sí, jo quan vaig mirar la pantalla, us he fet cas, ho sento.
4: Okay. Rosita, no es pot començar el dilluns plorant.
1: Home, però és que ve molt bonica, això que ha dit. Jo quan vaig vindre, no coneixia... Bueno, coneixia una, però ja... Bueno, l'Antònia, te recordes? Oh, però...
3: Sí. Bueno, la Joana... Ui, sí,
1: i jo vaig vindre, vaig conèixer... Qui hi ha? La Perona, la Maria Cinta...
2: És que som quasi 20, nena.
1: 20. Oi, i jo em vull conèixer més. És que és molt xul, és molt divertit.
2: Dijous es coneixen.
4: Trobo que esteu molt excitades, ja.
1: Ui, és que com, Jo vaig veure-ho l'any passat i vaig dir... Oh, jo vull anar en estes perquè són moltíssimes. I mira...
4: Però ara, la gent que ens està escoltant, o que després us vegi en el reel que farem, o a Cugat Mèdia, clar, veu aquí tota una performance, aquí unes robes, una gràcia natural. Jo crec que el quid de la qüestió és això, que aquí s'ha de tenir unes dots innates per agradar, per xerrar, per treure el millor de tu mateix. I què passa amb aquells que són més ensupidets?
2: Allò que tens... Tots en grup! Sí, tots en grup enganxadets!
1: La que no la diu una, la fa l'altra, i l'altra li fa les claques. O sigui, tranquil·la, tu!
2: I a més... Ah, molt important! Les gitanes ens estimen.
4: Oh,
2: les gitanes volen que anem a tota la rua. És que és un xulo dissabte.
4: Sí, iaia.
2: Anem amb elles, sí?
4: Ho confirma vostè, perquè, clar, les gitanes tenen una tradició increïble, no?, amb aquestes rotllanes que veiem al bell mig de la plaça. Però les velles també tenen la seva tirada. Aquí no hi ha rivalitats, eh? Aquí tots...
3: No.
4: Iaia, expliqui vostè la veritat. Vinga, va, com està aquest tema?
1: Remei, amor, ei!
3: A veure, no et passis, eh?
1: Ui, perdona. Deu posar.
4: Iaia, aquí hi ha amor, entre les gitanes i les velles.
3: Molt
4: aquí...
3: amor.
4: Molt bé.
3: Molt amor. Massa i tot, perquè n'hi ha una que n'hi ha massa i tot, eh?
4: Home, si hi ha gent que ve de l'Ebre perquè vol amor, dic jo...
3: T'ha enganxat.
1: Però és que és molt xulo, això. És que imagina.
2: És que ens estimen.
1: I són guapos, eh? Les gitanes.
2: Escolta, a la rua anem amb ells i ballem i tot, i després fem... l'entrada triomfal...
4: Això és el que m'interessa, perquè la gent ho visualitzi, perquè potser hi ha gent que diu, mira, jo no vull vestir-me de vella, però vull anar a mirar. Llavors, què és el que trobaran allà? Expliqueu-me això de les cercaviles i aquella comunió que es fa a la plaça, va.
3: Pues, les primeres que entren, qui són? Les gitanes o nosaltres?
2: Les velles!
1: Les que són, les meus guapes. O sigui, les gitanes són molt boniques, però ojo. Jo sí, el meu està ple de mocs, però bueno, mira.
3: No deixeu parlar, deixeu-me parlar.
4: Iaia, vinga, va.
2: Explica.
3: Escolta, a veure, les iaies, per un tema d'edat i de generalositat, o com li diguin ara, saps, allò de tots equalits, primer, la gent més gran entrem i fem lo nostre sarau, eh? I fem també unes reivindicacions i un petit ball. I després, això, donem entrada després a les gitanes i acompanyem tota la cercavila després, sí, per tot el poble.
4: Déu-n'hi-do, perquè realment, ara que tenim tanta gent que ha de marxar de la ciutat, que costa tant arrelar, com veieu... aquesta feina, perquè, noies, jo us veig que esteu al peu del canó, però costa, no?, que la gent digui, a banda de viure a Sant Cugat, sóc de Sant Cugat. Exacte, sí. què s'ha de fer? Què és el... Aprofiteu que teniu els micròfons, perquè de veritat la gent es cregui això de ser Sant Cugatenc.
3: Vinga, Sole, aquesta és la tuya.
4: Comunica.
5: Has de ser-hi, perquè si estàs, tu passes bé. Si estàs en el poble, si estàs a la plaça, si vas quan toquen... Oh, és que jo tinc un nòvio.
1: Ai, carinyo, ja el vaig
5: que toca, veure. Toquen els diables. Pues vés a les festes. És que aquí és tot festa popular. Tot el dia estan de festa.
1: Sí, molt maco.
5: Sí o no?
1: A què t'agraden les festes? No parem. Aquí s'ha cugat jo des de que vaig vindre, mare. No he tornat.
3: La millor manera de ser de Sant Cugat és formar part de les festes. Si tu no estàs dins de les festes, t'avorreixes, està molt bé ser públic. Però poder formar part sense tenir cap experiència, que és el que fem nosaltres, que nos saltamos algun ensayo i todo, ostres, és la bomba, saps?
4: Home, perquè vosaltres sou alumnes avantatjades ja, o sigui, claro, si voleu...
5: Sí,
4: el tema és que a la Rosita li interessa anar molt a l'assaig de la Unió per veure si... No?
1: És l'excusa, però jo realment, si no conec a la meva xica... Pues no hauré conegut a moltes, que m'ho passo molt bé. Pues tot, ja dic, que, tu no vols, carinyo, formar part?
4: Home, ara mateix...
1: Home, però tu podries.
4: No m'hi veig.
1: Per què?
4: Mira, saps allò que...
3: Perquè no et veig,
4: Que dius, no, és que nosaltres el que hem de fer és mirar-vos, gravar-vos, parlar de vosaltres, difondre...
5: Però... Fes molt bona feina.
4: I velles.
1: Aquells que diuen, ai, jo voldria ballar, però és que no conec a ningú, perquè són 8 persones, lo quadro, me pareix. O jo voldria tocar, però és que no n'he sé.
4: Parlem
1: de... Vella, la vella és la clau.
4: Vella és la clau. Parlem de números. Iaia, quantes persones necessiteu? Vinga, va, aprofita.
3: 4.000.
4: Home.
5: Oh, nena, t'has passat. Hosti.
3: M'ho acaba de dir el Pau, però 4.000, bueno.
4: 4.000 és mig Valldoreix.
3: És veritat.
4: Que aquesta és una altra. Trobeu que la gent dels barris ve aquí a treure el nas?
1: Ui, sí!
5: Sí.
1: Aquella...
5: Mira, sol, de, sí, que venen... Sí.
3: De Voltelleres. Tenim gent de Voltelleres.
1: Sí, això, de Voltelleres!
5: Però, De Rubí, de Terrassa...
1: I de Sabadell!
5: De Sabadell! Oh, és que venim de tot arreu!
4: Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
5: Clar... Però hem de dir l'Instagram,
1: Quan ens deixis,
5: quan ens deixis.
4: Quan tu vulguis.
5: Heu de seguir a l'Instagram, Belles, amb guionet baix, Sant Cugat.
3: Molt bé.
5: L'haig de repetir?
1: És bueno, especifica, Belles amb B baixa, perquè nosaltres som molt guapes i se confundiran.
4: És el que anava a dir,
5: O sigui, Belles amb B baixa.
4: Que jo no sé com anireu, el dia de la qüestió. Recordem-ho, que serà el 14 de febrer. A 3:15 a la plaça d'Octavià, que serà el momentàs. O sigui, si avui heu vingut com si fossin els Premis Gaudí, com vindreu aquell dia?
1: Home, pues, és que tot. Jo m'he fet pujar a una nevodeta, lo traje, mira que bonic.
4: Home, si vens mig...
1: Mira, és que...
4: La Rosita, perquè no la veieu, però està a punt del Chanel.
3: És de premis.
1: Sí, bueno, me vaig fer portar de Tortosa.
5: Mare de
1: fi. Home,
5: per favor.
1: És que és l'essència.
3: A veure, sobretot molt important, lo de l'Instagram, que no seguiu, que vingueu a l'assaig de la Unió i que us podeu apuntar en qualsevol moment. Nos escriviu a l'Instagram o connecteu amb la ràdio. Si no sabeu res, dieu, escolta, senyora de la ràdio, que jo vull fer la vella. Ella ens avisarà.
4: No, i que a més farem un reel ben maco perquè la gent no perdi detall i així fem els moments més culminants d'aquesta entrevista i difondre això dels balls parlats, perquè potser la gent diu... Ostres, i això és una cosa superarrelada a Catalunya, i aquí, com que la gent de Carnaval són els que tenen les millors idees de la ciutat, doncs van dir, recuperem-ho, no?
5: Sí, exacte.
4: Ei, iaia, que us vau il·luminar aquell dia, que vau dir, vinga, això de les velles, vinga, fotem-li.
5: I no fa vergonya, No fa vergonya perquè no has de fer teatre, no has de fer res, has d'estar amb el teu grup d'amigues velles
1: ja
5: i allà fer
3: no
5: unes coses.
3: No ho he d'anar jo tot.
5: Ah, que no fa vergonya.
3: Ja està. No. Jo soc molt vergonyosa que dic tot l'any allà al bosc. Només em connecto amb els meus bisnets i tal, i no me fa vergonya.
1: Tan vergonyosa que no has vingut.
4: I una cosa, iaia, ara que ja estem acabant, no volia finalitzar l'entrevista sense preguntar. A veure, que el gall de Carnaval ja està vigilant de prop tot el que esteu fent, està amb el compte enrere. Vosaltres, que teniu informació privilegiada, com està el gall d'humor? Com el veieu aquest any?
3: Està més temperamental, perquè tanta pluja no l'està sentant gaire bé.
4: Està mullat.
5: Les pluges sí. I necessito hormones. Tu hormones?
3: Necessita humor i està al foc, per això, velles, velles. Li necessita velles per treure aquest mal humor que té per la pluja.
1: Claro, jo l'únic que sé és que si ha de vindre en tren, ho té fotut, eh?
4: Si no, no vindrà...
1: Has ferrocat,
4: clar,
1: home. Sí, claro, los bons. És veritat que aquí teniu de bons.
4: Clar, és que ara jo imagino, i acabem, i us faig una pregunta a les tres perquè respongueu cadascuna. Imagineu que el gall diu, mira, jo aquest any faig festa, estic ja fins al capdamunt, que agafin les velles al poder. Ara imagineu això. Iaia, breument, si tu agafes el poder, com serà Sant Cugat els dies de Carnaval? Com te l'imagines? Que es pugui dir, en antena? Perquè ja estic veient la Rosita i em fa por. Iaia, com seria aquest Sant Cugat?
1: Pues li foto. Jo? Mira, jo tinc molts nebodets aquí a Sant Cugat. O sigui, no vaig tindre fills, carinyo, però jo que s'ho passiguem molt bé. És l'únic que vull en estos dies, que s'ho passiguem bé. I ja t'ho dic, jo portaré ous a Santa Clara i no plourà. No plourà este dissabte.
4: I vostè, iaia, imagini's que té la vara del Josep Maria Vallès. Què faria?
6: Revolució! Revolució! Sense les velles no hi ha revolució!
7: Sense les velles no hi ha revolució!
8: Sense les velles no hi ha revolució!
6: Sense les velles no hi ha revolució!
4: Jo m'imagino els nets deuen estar flipant ara, mirant la iaia Remei.
6: Estan cridant amb mi! Sense les velles no hi ha revolució! Sí, criden amb mi.
4: Soledat, què? Com veus aquest Sant Cugat? Imagina't que manes, filla.
5: Jo faria tots aquells dies de Carnaval que anem a dormir a l'hora que ens doni la gana, que ballem molt, que posem música pel carrer, i, a més, em demanaré un dia anar totes al karaoke.
1: Ai, sí, per favor.
5: Però ballar, i música.
1: Per favor. Perquè saps que m'agrada molt, perquè saps que jo fa dies que jo no dormo. O sigui, no puc dormir.
5: Si balles,
1: i claro, i que faig tantes hores, què faig? Doncs a mi m'agradaria festa al carrer, perquè jo a les 11 encara estic desperta.
5: Música.
1: Ai...
4: Doncs ja les veieu, aquest trio que ja ens ha fet agafar energia de bon matí. És dilluns, sembla que sigui divendres al vespre, però no, és dilluns. I us volem agrair a les tres doncs, que ens hagueu portat doncs, aquest caliu, aquesta gresca, aquesta marxa. I a veure si els santcugatencs, que a vegades no, estan una miqueta adormits. Que comencin a mirar per l'armari. A veure què poden trobar.
1: A les seves mares.
4: I sobretot...
1: I així els hi dones també
4: i el més important, repetim, l'Instagram, velles, amb B baixa, guió baix, Sant Cugat, per seguir absolutament tot del que tiraran aquestes bones dones.
5: I allà que escriguin, que diguin
4: exacte.
5: Vull venir.
4: I que la diguin grossa, com l'alçada d'un campanar, que aquest dijous, 12 de febrer, Unió Sant Cugatenca, un assaig amb possibilitats de maig, ja se sap... a les 20 hores, i per acabar d'adobar-ho, que aquells que no participin que vinguin a mirar, que aquí es disfruta i que vés a saber si tindrem sort i tindrem més gent que s'apunti. Seduïm els santcugatencs amb aquesta festa el 14 de febrer, 3:15 del migdia, plaça d'Octavià, Vall de Velles. Senyores, gràcies.
9: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema amb què hem obert el va compondre Carla Santos per a la pel·lícula Jet Lag, Vertigen a Manhattan, de Gonzalo Herralde, que van interpretar Janine Mestre i Pep Montner l'any 1981 sobre una traductora literària catalana que descobreix que el seu antic amant viu a Manhattan amb una altra dona i viatja a Nova York per recuperar-lo. Carla Santos, doncs, serà el nostre protagonista d'avui dintre del cicle d'estiu que habitualment dediquem als bons compositors cinematogràfics. Carla Santos era fill del País Valencià, havia nascut a Vinaròs el 1940 i també hi va morir als 77 anys, el 2017. Tenia un talent immens, no sempre comprès per tothom, i una humilitat extraordinària que és el tret distintiu de les persones veritablement sàvies. El conjunt de l'obra de Santos és extensíssim, perquè basta creacions per a bandes de música popular, obres per a piano o per a piano i veu, per a orquestra, per a grups de cambra, per a espectacles escènics, per a teatre, per a bandes sonores, de curtmetratges, de Pere Portavella, de Jordi Cadena, Agustí Villaronga o Judit Collell, i per a bandes sonores de pel·lícules. Per a pel·lícules, concretament, en va compondre 11. Era un amant de l'obra de Joan Brossa i Joan Miró, i va treballar amb tots dos. En el terreny cinematogràfic, que és el que ens interessa a nosaltres, va col·laborar en un curtmetratge de mitja hora clandestí titulat Poetes Catalans, de Pere Portavella, rodat l'any 1970, quan encara hi havia en Franco, en què intervenien poetes enemics declarats del règim, com Agustí Bartra, Salvador Espriu, Joan Oliver, Gabriel Ferreter, Francesc Vallverdú i Joan Brossa. Amb Joan Brossa, Carla Santos va mantenir una gran amistat. Pel que fa a Joan Miró, Santos va debutar al cinema precisament fent la banda sonora de Miró l'altre, un curtmetratge també de Pere Portavella, en què Miró apareixia pintant el cartell de l'exposició del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona l'any 1969. Escoltem ara un dels temes compostos per Carla Santos per a la pel·lícula L'obscura història de la cosina Montse.

0: Un tema de Carla Santos per a la banda sonora de la pel·lícula L'obscura història de la cosina Montse, de Jordi Cadena, interpretada per Anna Belén, Ovidi Montlló, Crista Lim i Xavier Lorriaga. Va ser una de les primeres pel·lícules que es van poder veure en català. N'hi havia hagut algunes, poquíssimes molt abans, sí, però només com una singularitat. Un dia en parlarem, i si no ho hem fet encara és perquè és molt difícil trobar els doblatges en català. És una llàstima, però és així. Carla Santos, per exemple, era un compositor molt vinculat a la defensa de la llengua catalana arreu dels Països Catalans. Amb el mateix director de L'obscura història de la cosina Montse, és a dir, amb Jordi Cadena, Santos escriu la música del film Barcelona Sud, protagonitzada per Marta Molins, Carme Elias i Juanjo Puigcorbé, sobre els tripijocs de droga i prostitució del món portuari. I encara roda dues pel·lícules més amb Jordi Cadena. Una és Quan dormo que hi veig clar, del 1988, amb l'aparició de diversos directors de cinema catalans com Jesús Garay, Carles Duran, Jordi Bayona, Ferran Llagostera, Gerard Gormezano i Manuel Cusó Ferrer, a més de Joan Brossa i Antoni Tàpies. És una pel·lícula que parla d'un director de cinema que prepara una pel·lícula sobre el poeta Josep Vicenç Foix i que decideix aïllar-se uns dies per revisar-ne l'obra i el llegat. I l'altra pel·lícula de Jordi Cadena, també musicada per Carla Santos, és Els passos perduts, del 2009, sobre les coses que comencem al llarg de la vida i que no acabem. En total, Carla Santos i Jordi Cadena van treballar junts en 4 pel·lícules. Escoltem ara la veu del mateix Carla Santos parlant de si mateix en una entrevista al Teatre Lliure l'any 2011.
1: Jo el que aprofito molt de les coses que començo i sé que no funcionaran, i està molt bé perquè les parlo de fins les últimes conseqüències, i després es converteixen en una altra cosa, i a vegades penso que inclús pot ser més interessant tot el que vas cremant pel camí que després que el resultat final, no? Però aquestes coses formen part també del resultat final, i és una llàstima, i també seria una imprudència, a lo millor, ensenyar-les. I a vegades les utilitzo per guanyar temps i totes aquestes coses que se sol utilitzar quan estàs en una obra així de creació. Llavors, el punt en què estic ara i el punt en què estava fa uns mesos no té res a veure, però jo no em penedeixo de tot el que he dit i de tot el que he fet fins ara, no? Moltes coses no les he dit ni les diré mai, però vull dir, conviuen en mi, no? I són aquest tipus de coses que et donen pistes i que d'alguna manera te donen seguretat i penses que al final arribaràs a un resultat final diguem, interessant.
0: La veu de Carla Santos parlant d'ell mateix l'any 2011, quan tenia 71 anys. Santos va deixar el seu Vinaròs natal de molt petit, quan tenia 10 anys, per matricular-se al Conservatori del Liceu de Barcelona. Després va viatjar a París i més tard a Nova York i, infatigable com era, va anar acumulant una obra gegantina que incluïa grans espectacles, com ara la fanfara de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Barcelona, o també alguns happenings al mig del carrer. Era un home tan polifacètic i tan inquiet i prolífic que el trobem a la composició musical, a l'òpera, a la poesia, al teatre, al guió cinematogràfic, a la banda sonora, i és potser per això que molta gent no sabia on encabir-lo. En cinema, al nostre terreny, va compondre la banda sonora de Barcelona Sud, de Francesc Bellmunt, amb guió de Quim Monzó i Juanjo Puigcorbé, sobre el paper de la religió en classes socials, a les classes socials, i amb un repartiment integrat per l'actor i cantant Llorenç Santamaria, Pere Ponce i Joan Borràs. I també seva la música del pianista de Mario Gas, que no hem de confondre amb el film de Roman Polanski del mateix títol, El pianista. El pianista de Polanski era un film sobre els nazis i El pianista de Mario Gas estava basat en una novel·la de Manuel Vázquez Montalbán sobre l'evolució completament diferent que experimentaven dos pianistes catalans enamorats de la mateixa dona al llarg dels anys. Els intèrprets eren Jordi Mollà, Pere Ponce, Serra Giani, Mercè Arànega, Vicky Peña, Nadal Batista, Jordi Buixaderes i Francesc Orella. De tota manera, com he dit al començament, Carla Santos va ser el compositor per excel·lència de Pere Portabella. La seva amistat i entesa artística va donar com a fruit la banda sonora de mitja dotzena de curtmetratges, 3 llargmetratges i un mig metratge documental d'una hora titulat El sopar, que per raons de seguretat es va rodar en una casa de camp als afores de Barcelona, ja que era el mateix dia de l'execució de Puig Antich. I aquest documental recull la reunió secreta d'uns expresos polítics. En el cas dels tres llargmetratges, es tracta de Pont de Varsòvia, en Carme Elias i Josep Maria Forn, i dos films amb Christopher Lee, Umbracle i Vampir Cua de Cuc, tots dos en col·laboració amb Joan Brossa. El cas de Vampir Cua de Cuc és curiós perquè parlem d'un documental que es va presentar al Festival de Canes l'any 1971, que es va projectar al MoMA de Nova York el 1972 i que, això no obstant, no es va estrenar a Catalunya fins l'any 2008, és a dir, gairebé 40 anys després. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem precisament la música que Carles Santos va compondre per a la banda sonora de Vampir Cua de Cuc. Carles Santos va dir: «Jo donava concerts als 10 anys, cosa que no és gens recomanable. Jo, si tingués un fill, no li faria això». Fins la setmana vinent, amics.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
5: Hola, em dic Mario Cortés i vaig a l'escola Els Cosetans de Cunit. I aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
4: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.
5: Adeu, embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
6: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'he eixugat. I ja un cop polida, així ha rondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé, si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà, parles d'una moto, no et pots comparar.
4: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi, un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de l'amor.
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Gerardo Dieguez, policia local de Sant Cugat, es jubilarà el desembre de 2026, després de gairebé 4 dècades de servei. Nascut a Espasa, Ourense, i arrelat a Sant Cugat, ha estat testimoni directe de molts dels moments que han marcat aquesta ciutat. Organitzat, compromès i molt actiu, ja pensa en una jubilació vinculada al voluntariat i a la vida comunitària. Gerardo, molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: T'has d'acostar una miqueta més al micro.
1: Sí, sí.
0: Vinga. Deia que tu vas néixer a Espasa, un petit poble d'Ourense.
1: De Galícia, sí, sí.
0: Mantens el vincle amb la ciutat? T'ha quedat algú allà?
1: Sí, jo tinc la família allà. Encara, per sort, encara viu amb els meus pares i tinc un germà que també està allà. O sigui que vaig sovint allà. 3-4 cops a l'any vaig cap allà.
0: O sigui que no ho trobes a faltar?
1: No, bueno, trobo a faltar, però bueno, vaig sovint, o sigui... Sí, sí.
0: Quins records tens d'allà? Perquè imagino que ja vas passar la teva infantesa...
1: Sí, doncs molt bons records, la veritat que sí. Jo moltes vegades li dic, tinc una filla de 25 anys i li dic, jo, la meva infantesa va ser millor que la teva. Perquè mòbil, tot el que tu vulguis, però jo jugava amb samis, estava al carrer tot el dia jugant. No sé, és molt agradable. Vivia a la natura... amb animals, no sé...
0: Però arriba un moment, això va ser l'any 1980, que decideixes marxar de casa i venir sol a Barcelona. Per què prens aquesta decisió?
1: Doncs mira, jove, diu, mira, marxo del poble, vaig a buscar-me la vida. Clar, és un poble petitó, no havia feina, o havia poqueta feina. I, bueno, jo sóc un cul inquiet des de jove. I volia sortir, mira, vaig parar aquí a Barcelona i després aquí a Sant Cugat. I porto tota la vida gairebé aquí a Sant Cugat.
0: Quina edat tenies?
1: Tenia 17 anys.
0: 17 anys?
1: 17 anys. I... abans podia sortir, encara si el pare donava permís, si la mare donava permís, encara que no fossis major d'edat, podia sortir de casa.
0: S'ho van prendre bé?
1: Home, un disgust, clar. Un disgust, era molt jove... un noi sortia a una ciutat així tan gran com a Barcelona i el primer cop, perquè vulguis o no, jo vaig néixer és un poblet molt petitó i la ciutat és Ourense, que és una ciutat molt petitona, és gairebé Sant Cugat, és una ciutat petitona. I clar, sortirà així a una gran urbe com a Barcelona, amb una ciutat així tan gran, però bueno, m'ho vaig passar molt bé aquí també. Sí, sí.
0: Com va ser aquell primer impacte?
1: Buah, bueno, era tot, clar, tot massificat, tot enorme, no sé, però no sé, ho vaig passar molt bé perquè descobrir coses noves, la llengua, la gent, era una ciutat multicultural, bueno, és una ciutat multicultural, aquí tu trobaves de tot, molt bé, molt bé.
0: Et va agradar?
1: Sí, molt. Uh-huh. Molt, molt. Bueno, de fet, aquí continuo.
0: I, de fet, la primera feina va ser de cambrer.
1: Sí, sí, sí.
0: Al Poble Sec. Què et va ensenyar aquella etapa?
1: Pues mira, a buscar-me la vida. Clar, amb 17 anys, els primers sols, a buscar-me la vida jo sol. Fer-me les coses de casa, a fer-me el dinar, fer-me les coses... buscar-te la vida tu sol. No tenia ningú que t'acompanyés, que t'ajudés a fer les coses. Clar, molts dies pues, trobaves a faltar la família, i sobretot els pares, clar. Eres molt jovenet, algun dia ploraves, perquè trobes a faltar. Però l'orgull d'aquell, de, hòstia, jo he vingut aquí, tinc que continuar i tirar cap endavant, i mira, m'ha anat molt bé.
0: Uh-huh. Tu tens un tiet que havia estat a la Guàrdia Urbana?
1: Sí,
0: de
1: havia
0: Barcelona?
1: Estat. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, fa molts anys, sí. No sé quin any, l'any 70 o una cosa així.
0: Però et va influir això per decidir-te?
1: No. La veritat que no. Uh-huh. No. De fet, jo quan vaig fer la mili als 18 anys, la mili obligatòria, al sortir, a l'acabar la mili, vaig dir, mai més me posaré un uniforme.
0: Mira.
1: sortia crema.
0: Dit i fet. Sí.
1: L'ho he endivinat. Sí. Vaig sortir i dic, mai més posaré un uniforme. I, de fet, l'any següent ja vaig començar a fer oposicions i mira, Vaig a provar aquí a Sant Cugat i 37 anys aquí a Sant Cugat.
0: De fet, això, aquestes oposicions són el 88, 1988, però et presentes oposicions de Mossos, de policia local
1: sí,
0: i de Guàrdia Urbana?
1: Sí, sí, tot el que sortia. Diu, mira, vaig a fer oposicions. I va sortir, va començar a Mossos, a la Guàrdia Urbana i aquí a Sant Cugat. I Sant Cugat va ser... Clar, els Mossos són les, eren molta gent, es presentaven molta gent i són molt més llargues. I aquí a Sant Cugat doncs, van fer la prova. Vam entrar el 15 d'abril, un diumenge, 15 d'abril, vam entrar aquí, d'auxiliars, fent prova, una prova, i vam estar fins al mes de juny o juliol que vam fer l'oposició i vam entrar i anar a l'Acadèmia Mollet, que va ser la primera promoció de policia locals que vam anar a Mollet.
0: No tenies preferències, doncs, entre un cos i l'altre?
1: No. Volia, mira, m'agradava ajudar al ciutadà, servir al ciutadà, i mira, i el primer que va sortir és a Quat, i mira, molt content, millor.
0: I el tema de la llengua, com el portaves?
1: Em vaig adaptar molt ràpidament. Allà, de fet, on estava de cambrer, doncs, molta gent, doncs, els que venien eren catalans, i parlaven en català, doncs, mira, i vaig fer cursets, també... Quan vaig preparar l'oposició per la policia a una acadèmia allà a Barcelona, doncs parlaves en català, escrivies en català, doncs ja feies cursetes en català. I la veritat que, no sé, les llengües a mi m'ha adaptat ràpidament. I cap problema. No tenia problema.
0: Quan arribes a Sant Cugat com a policia, com era el Sant Cugat d'aquells anys?
1: A veure... Era un poble, però quan estàs cada dia no notes tant el canvi. Tu tens que pensar, no? Quan penses, dius, hòstia, doncs sí que canvia Sant Cugat, perquè Collfabà, les urbanitzacions i tot això, la gent... Però com jo estava de policia de barri, de guàrdia de barri, aquí pel centre, doncs no notava tant el canvi, perquè continues veient la mateixa gent. Estava fent el col·legi de la protecció escolar allà a la Rambla Ribatallà al Santa Isabel. Per allà passa gairebé el 90% de Sant Cugat amb els cotxes per al matí, per la tarda. Veies més o menys a la mateixa gent, no? I aquí al centre, aquí a Plaça Octavià, als avis, a la gent... O sigui, no notes tant el canvi. Ho notes quan penses, no? Dius, hòstia, com ha canviat Sant Cugat? Des de quan jo he arribat?
0: Has viscut a Sant Cugat, has viscut a Sant Quirze, actualment vius a Rubí, però tu dius que la teva vida és a Sant Cugat.
1: Sí, sí, sí.
0: Què té aquesta ciutat que et fa sentir tan vinculat?
1: Pues per mi ho té tot. Clar, el que t'he dit, jo he anat a Rubí, a Sant Quirze, però allà vaig a dormir. Jo tinc totes les amistats, tota la gent que conec, la tinc aquí a Sant Cugat. I a part que és que Sant Cugat es viu bé, és una... jo li dic a la gent, a mi ja trobes gent al carrer que es queixa de Sant Cugat, i diu, però si aquí, això, Sant Cugat és una bombolla. Sant Cugat és una bombolla, que és tant la gent com a la ciutat. Surs aquí a 20 metres de Sant Cugat i estàs al bosc, estàs aquí a la muntanya, a Collserola, ho tens tot.
0: És com si fos un petit oasi.
1: Sí, la veritat que sí.
0: Sí,
1: sí.
0: Al llarg dels anys que has estat de servei, encara hi ets, has viscut molts episodis que han marcat aquesta ciutat. Dels que has viscut, quin és el que t'ha marcat més?
1: Pues, no sé, pues la transformació urbanística. Abans, els carrers, la forma de distribuir els carrers, de la circulació, tot això em marca més. Perquè la gent, és el que t'he dit, la transformació... La gent no ho troba tant a faltar, perquè trobes la mateixa gent aquí, els mateixos... Bueno, a vegades sí, perquè trobes molta gent que coneixies, que ja no està, que gent gran... Història de Sant Cugat, no?
0: Històries de Sant Cugat.
1: Sí, sí, gent que era història d'aquí, de Sant Cugat, i explicava...
0: Tens alguna història?
1: D'aquí de Sant Cugat?
0: Sí.
1: Tinc moltes de gent gran, sí, sí.
0: Sí? Tinc alguna moltes... que recordis especialment?
1: Pues no sé, un senyor bueno, que m'explicava de túnels que hi ha aquí a Sant Cugat, que surten d'aquí del centre i distribuïdes per...
0: Soterranis.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Això em va marcar molt. Això, Sí. El que passa que no sé si està bé dir-ho, però conec aquí escapatoris d'aquí de, del poble, d'aquí de Sant Cugat.
0: Però, i això... no, els has comprovat?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí. Sí, m'ho van ensenyar, m'ho van ensenyar.
0: O sigui, és veritat que sí, ja sí, està ple de túnels.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, hi ha alguns, sí.
0: Mira, que és curiós.
1: Sí, sí.
0: A Sant Cugat han passat... és una ciutat tranquil·la, però també han passat coses. I si revisem una mica la història, recordem, per exemple, un accident d'autobús amb dues persones mortes a la plaça d'Octavià.
1: Sí, lamentablement. Sí,
0: l'agressió al Pidan Chandri, incendi de la Floresta i les Planes,
1: sí, sí.
0: L'ocupació de Torreblanca...
1: També, també. Sí.
0: Són algunes de les històries que...
1: Bueno,
0: tu has viscut...
1: On hi ha gent, passen coses. Hi ha gent, passen coses. Sí, sí, les he viscut totes. Sí, sí, aquestes em va tocar estar allà. Desgraciadament, mira, quan va passar lo de l'autobús aquí a la plaça d'Octavià, estava fent guàrdia jo allà i vaig marxar, això va passar sobre les 7 o 7 i mitja, i jo plegava a les 7 i mitja i vaig sortir, i quan vaig arribar a la prefectura, va sentir per l'emissora de l'accident de l'autobús aquí a la... on està l'Abacus ara i el Bassar aquest. La plaça estava en obres, hi havia unes tanques allà i l'autobús per esquivar un cotxe mal aparcat va pujar a la vorera i desgraciadament va pillar la parella aquella. Sí, sí.
0: Va ser dels accidents, de les situacions més dures?
1: Desgraciadament, d'accidents... Aquest va ser sonat perquè la parella, la dona embarassada i tal... Això va marcar, clar. Però, desgraciadament, l'accident va...

0: rey y tú mateis. Y... Sí. Así cola que eras tú.
1: Com diries que ha evolucionat la policia local i la relació amb la ciutadania des que tu vas començar fins a dia d'avui?
0: Molt, molt, molt, molt. Això sí que ho vaig trobar, però molt. La relació, sobretot, al ciutadà ha sigut un canvi brutal. I, sobretot, jo que vaig estar de guàrdia de proximitat uns 26, 27 anys, de guàrdia de barri, per aquí voltant, va canviar, però molt, molt. Abans la gent era molt més reàcia a parlar amb el policia. No havia aquesta relació amb el policia. Ara ja, pues el policia és un més del barri, un més de la ciutat, ja confia més, ja sabia on trobar-te, parlar amb tu. Ha canviat molt. I el que és el material, ja no et diguem. Abans teníem cotxes que això, bueno, ni empentant anaven. Sí.
1: Esteu més ben preparats ara?
0: Sí, home, la gent està molt més preparada ara que abans, clar que sí. Ara gairebé tots els companys que entren són llicenciats en alguna història, no? Està molt ben preparat. I a part, l'acadèmia que fem aquí a Mollet és donant totes les eines per poder treballar. El que passa que el guàrdia es fa després al carrer, al dia a dia. Al dia a dia em donen la manera de treballar, però després tens que fer-ho tu al carrer. És quan te fas guàrdia i fas policia. Quan estàs al carrer i cada dia tens un problema diferent, tens que resoldre, i és un moment. Són problemes que potser tens que resoldre en un moment.
1: Clar. T'atreviries a donar algun consell a les promocions noves que surten de l'escola i han de fer la feina que portes tants anys fent-ho?
0: Pues sobretot, jo sempre he dit que sobretot tractar a la gent bé, sobretot que tractis a la gent, jo sempre ho he dit, a la gent gran com si fos el teu pare o la teva mare, o la gent jove com si fos un teu germà o teu fill, que t'agradés que tractessin. De vegades has de ser contundent, però sempre educat, i parlar correctament amb la gent i te la guanyarà, segur, segur.
1: Quan no portes l'uniforme, t'agrada cuinar,
0: Sí,
1: t'agrada
0: sí,
1: fer
0: sí.
1: les tasques de casa.
0: Sí, soy un cocinitas.
1: És una manera de desconnectar o és perquè realment et fa
0: No,
1: sentir bé?
0: no, jo ho feia abans, també, eh? Jo ho feia abans. Jo quan estic a casa m'agrada cuinar jo i m'he fet les cosetes jo de casa. No, no, no tinc problema per això. No. I ara que estic fent festes i vacances que tinc pendents, com si estigués jubilat, no paro, no tinc temps. Tinc més feina que abans.
1: Tens una agenda
0: Sí,
1: apretada.
0: total, total, total. Total.
1: Sabem que també ets un gran esportista.
0: Bueno,
1: T'agrada
0: gran esportista.
1: cuidar-te, vull dir que
0: M'agrada l'esport, m'agrada molt. M'agrada
1: t'agrada
0: molt.
1: l'esport, t'agrada la muntanya
0: Molt.
1: i també t'agrada anar a caçar bolets.
0: Oh, un boig.
1: Sí?
0: Sí, m'agrada, m'encanta, m'encanta. Jo
1: Què
0: quan arriba la
1: t'aporten
0: temporada...
1: totes aquestes
0: Això,
1: activitats?
0: bueno, l'esport desconnectes totalment. Si tens algun tipus de problema quan fas esport, desconnectes totalment. Almenys jo. Jo sempre que tenia... Quan anaves i parlaves amb nois d'aquí, del poble, o gent que tenia problemes amb l'alcohol o amb la droga, jo sempre les matxacava. Tens que fer esport, tens que fer això, tens no sé què. No sé, una manera d'ajudar-te a desconnectar una miqueta l'esport. I després, anar a la muntanya, això per mi, anar a les 6 del matí o a les 7 del matí, quan surt el sol, a l'estiu, a la tardor, quan surt el sol, per anar a buscar bolets. Això m'encanta, estar allà, amb els animalons, i si trobes bolets ja és la pera.
1: I t'agrada cuinar-los, per suposat,
0: Sí,
1: no?
0: sí, sí, sí, sí. Tinc un congelador ple.
1: Mare meva. Aquest estiu ha estat un estiu negre de focs i han afectat novament a la zona
0: Sí, al meu poble, sí,
1: a la zona de
0: sí.
1: Galícia.
0: Sí, molt.
1: Això et va impulsar a anar cap allà, a donar un cop de mà?
0: No sé, em vaig trucar, un dels grans incendis van començar allà al poble. Allà, de fet, normalment hi ha crema, fan cremades controlades durant l'estiu, durant l'hivern, a final de l'hivern, fan cremes controlades per això, per evitar incendis grans. Però ara la gent és gran, no hi ha animals, el bosc està molt brut,
1: Està com deixat, no?
0: Exacte, exacte. I allà plou molt, i quan plou, pues, surten la,

0: la brossa, la herba i tal, i a l'estiu pues, incendis. I aquest ha sigut descontrolat. Jo vaig passar por, els meus van tindre que evacuar el poble, van passar molta por, i allà a primera línia, allà apagant foc. Sí, sí. Va ser...
1: Ja ho has dit abans, que ets pare d'una filla de 25
0: Maria,
1: anys.
0: Sí.
1: I a casa com han portat la teva feina? La teva dona, la teva filla?
0: Molt bé. De fet, jo quan arribo a casa mai parlo de la meva feina. Jo arribo a casa i parlem d'una altra cosa, però jo no arribo a casa i li explico, mira, avui he passat d'això a aquesta gràcia. Sí, coses bones sí que les explico, però si tinc algun problema o el que sigui, no, mai he parlat de la feina a casa.
1: O sigui que no s'han preocupat.
0: No, vull dir que no les preocupo, no les preocupo, no.
1: Exacte. Dèiem que et jubilaràs al desembre d'aquest any, el 2026.
0: Desgraciadament, sí.
1: T'agradaria continuar treballant?
0: Doncs sí, jo, de fet, jo no volia plegar encara. El que passa que, bueno, de tants anys i abans acumulaves els dies i les festes i tal, si no les gastaves anaven acumulant, i de personal, doncs, bueno, volien que gastessi tanta... que gastessi, diu, bueno... Pues me les agafaré i després em valmaré a la jubilació. Però, de fet, volia continuar un parell d'anys més i després jubilar-me. Però, bueno, ha arribat, doncs ha arribat. Tenim que donar pas a la gent jove.
1: I com t'imagines aquesta etapa vital? O sigui, sense posar-te l'uniforme... això et costarà?
0: Segur que sí, segur que sí. Però com sóc un cul inquiet i no paro, doncs, sempre estaré fent coses, segur que alguna altra història em buscaré, segur, segur. I ara mateix, com encara no estic desvinculat, estic tots els dies per aquí, per Sacubà, continues veient la mateixa gent, parles amb la mateixa gent, i encara la gent pues, te demana coses, no? Com si estiguessis treballant. Diu, escolta, Gerard, mira que tinc això, tinc... I, bueno, encara continuo fent cosetes.
1: Una de les coses que tens clares que vols fer... és aquest voluntariat amb la Unió Ciclista Sant Cugat.
0: Sí, mira, m'agradaria, perquè jo, com vaig dir, ja estava d'aquí, de Guàrdia de Proximitat, doncs aquí a la plaça Octavià, i allà pel barri on estava, que jo més bé feia per allà per l'Avinguda Cerdanyola, Sant Francesc i tot això, allà hi ha molta gent gran. I la gent gran necessita parlar amb algú, o que l'ajudes, o moltes vegades pues, li pujava la compra a alguna senyora a casa, o, pues, bueno, i parlaves amb elles, o aquí a la plaça d'Otavià, sentava aquí amb els avis i parlaves amb ells. Necessiten parlar amb algú. I veies d'aquí, de la Unió Sant Cugatenca, que agafen els jaios que van allà a les residències, agafen els jaios sí. I donen una volteta per aquí, i diuen, ostres, pues mira, això m'agradaria. Portar-los per allà, fer un cafetó, si poden, perquè moltes vegades no poden, però, no sé, fer una volteta per aquí, per Sant Cugat.
1: I què més t'agradaria fer quan tinguis ja tot el temps?
0: Pues no sé, ajudar a Càritas, no sé, és que ja et dic, no tinc gaire temps,
1: No, no queda gaire temps. Si fas balanç de la teva trajectòria professional de tot aquest temps de servei a Sant Cugat, amb què et quedes?
0: Pues en tot, jo he disfrutat. Jo aquests 37 anys, jo he disfrutat. Jo he sigut un privilegiat treballar aquí a Sant Cugat i fer de policia aquí a Sant Cugat. Ja et dic, jo quan vaig sortir la mila que no volia posar-me un uniforme mai més, com ha canviat el compte, no? Digo, oi, ara... I ja, treballar aquí a Sant Cugat ha estat de meravella, la veritat que sí.
1: Doncs, Gerardo, ha estat un plaer fer aquest repàs, aquest passeig per la teva vida, tant professional com personal, i t'agraïm moltíssim tot aquest temps de servei.
0: Al contrari, a vosaltres.
1: Que vagi
0: ha sigut
1: molt
0: un
1: bé.
0: Plaer. Moltes gràcies.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: I ja ho sabeu, un dimecres al mes ens acompanya l'Eduard Jané, crític d'Arts Escèniques, per posar-nos al dia de totes aquestes activitats de la cultura, que no ens podem perdre la ciutat les pròximes 4 setmanes. Eduard, com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Moltes ganes, perquè penso que des d'aquest 13 de novembre, o sigui, des de demà fins al 14 de desembre, la cosa està carregadeta i interessant, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Costarà triar?
2: Costarà triar, i sobretot jo penso que hi ha una programació del Teatre Auditori molt variada i molt potent. Però, a veure, mira, la programació dels sotassons del Bar Bocamoll continua, com és natural, cada dijous, i és aquest petits concerts que no es paga, bueno, es paga la beguda, que, evidentment, la beguda el que prenguis. I demà dijous comença amb el Demon Blues, amb el grup R&B, el dijous 20, una cantautora d'aquí, que és la Marieta, que fa les seves cançons i ella s'acompanya a la guitarra, i el dijous 27, jazz amb Maitia. I el dijous 4 de desembre, folk electrònic amb Unison. I el dijous 11, hi ha Soul, amb una cantant, Jessica Abu, que jo us la recomano molt.
1: Vinga.
2: Molt.
1: Dijous, cita al Bocamoll.
2: Dijous 11 de desembre, aneu al Bocamoll. I passem, escolta'm, a la temporada del Teatre Auditori, Mavirassau, Sant Cugat, etcètera, etcètera, que del 14 al 14 és molt suggestiu, eh? Cal dir-ho com serà. El divendres 14, amb una obra de teatre, que suposo que vau portar públic jove, i puc avançar que la platea està ja gairebé plena.
1: Costa, eh? Trobar entrades, depèn de quins espectacles,
2: sí,
1: no? Bueno,
2: sí,
1: gairebé
2: sí.
1: Tots.
2: Però una obra com aquesta, d'una autora que és poc coneguda, que és la Berta Prieto, una actriu, guionista, dramaturga i directora de 27 anys, però presenta una obra que el títol diu tot.
1: Què diu?
2: Del fandom al troleig amb sàtira, una sàtira del bla, bla, bla.
1: Tu hi vols anar a veure el bla, bla, bla?
2: Jo vull anar a veure el bla, bla, perquè em fa l'efecte que pot ser... Sí, perquè pot ser poc habitual, però a la vegada la representació d'una manera de funcionar de la joventut.
1: Uh-huh.
2: I per tant, una persona com jo necessita fer aquestes coses per sentir-se...
1: Escolta, per acostar-se al pensament més jove,
2: a no? Sentir-se una mica més jove.
1: Etapes diferents de la vida.
2: Exactament. Però després, que a la mateixa setmana, cosa que no és massa habitual, hi ha també teatre el diumenge, i és una obra de William Shakespeare, Los dos hidalgos de Verona, que està dirigida i adaptada per Declan Donnellan, que és un director de cinema, teatre i també dramaturg, que ja havia vingut aquí al Teatre Auditori fent una obra de Shakespeare en anglès. Però ara el que fa és en castellà, i és una producció de la Companyia Nacional de Teatro Clásico de Madrid, que, sens dubte, penso que serà molt interessant i molt ben actual, eh? Encara que jo em deixaré encara la possibilitat de...
1: fer-li l'apunt.
2: Criticar una mica el tema de l'adaptació. Perquè a vegades les adaptacions a les obres clàssiques, que ja està bé que es facin,
1: sí,
2: però a vegades són massa diferents a l'obra clàssica. I això sembla que s'utilitzi el nom de l'obra clàssica per fer-ho com vulgui.
1: Com a reclam.
2: Ah, exactament.
1: I per fer-ho... Bueno, els clàssics són clàssics perquè són contemporanis, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Exacte,
1: perquè el missatge ho és.
2: Però has de respectar segons quines coses. Si canvies el sentit de segons quin protagonista, no quadra. Però, bueno, en fi,
1: a veure, quina lectura.
2: El
1: Dona quina lectura
2: és molt bo. Per tant, en aquest sentit, després, però escolta, el divendres següent, dia 21, una de les obres més importants, jo diria, més conegudes de la música que, per entendre's, qualifiquem de clàssica, que és la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Clar, amb l'orquestra sinfònica Sant Cugat, amb Proudhons dirigint, amb quatre solistes, soprano, contralt, tenor i baríton, pel darrer moviment, que és el més conegut, i dos corals, el qual Libet, que dirigeix un balliol reixent, Albert Santiago, i el cor Tesalia, dirigit per Xavier García Cardona, i ja puc dir que amb entrades exaurides des de fa molts dies.
1: Per tant, anem tard, és els que no en tinguem.
2: Molts dies. El que passa és que es fa una gira, eh? Es fa una gira.
1: Hi haurà més oportunitats, doncs.
2: Sí. I, per exemple, a Barcelona es fa el Palau de la Música. O sigui, que en aquest sentit es pot recuperar. Però és que el dia següent de la novena, hi ha un canvi total.
1: Dia 22 de novembre.
2: 22 de novembre, Rosas y Espinas, 30 años. María del Pilar Sánchez Luque. O sigui, la cantautora de Coria del Río, Sevilla, Pastora Soler.
1: Ara sí. Ara sí.
2: Pastora Soler.
1: Ella i entrades, comença... i entrades per aquest?
2: Sí, la platea comença a estar plena, considerant que hi ha molts diferents preus, i això ho vaig a dir, 50 euros. Déu-n'hi-do. Les primeres.
1: Ah, és que amb tanta activitat s'ha de triar,
2: Les primeres. 43, 38, 36 i l'última fila d'amfiteatre, 28.
1: Bé, per a totes les butxaques, o per gairebé totes les butxaques, es pot triar. Després haurem de triar què preferim, els diners o el bon lloc.
2: Bueno, jo penso que hi haurà moltíssima gent, i sobretot hi haurà moltíssima gent que vindrà d'arreu, perquè, que jo sàpiga, no actua a cap lloc més d'aquí de Catalunya, almenys que sigui proper.
1: Doncs, per tant, serà un reclam.
2: Per tant, hi haurà un reclam i hi haurà molta gent. I és un concert que s'ha considerat dintre del marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Jo no sé si anirà algú de Vox a veure aquest... no sé, tu què et sembla? Algú de Vox?
1: Que... no facis parlar.
2: Okay, jo,
1: potser
2: jo,
1: els agrada molt la Pastora Soler.
2: Veus? Sí, esta mujer, no?
1: Veurem, no?
2: Ara, Pastora Soler, segons qui seria l'hoste, Déu-n'hi-do, vull dir que la cosa no està... jo penso que no acaba aquí la costa, que cap de setmana és brutal. Perquè el diumenge, 23...
1: Ja portem 3 dies,
2: Tres dies, començat amb clàssica, la novena, després la Pastora, molt bé.
1: Però i ara?
2: El diumenge fem un gir i tenim un concert del Llibert Fortuny i la seva Golden Beat Band. Escolta'm, que diu...
1: una mica de jazz.
2: Jazz innovador, que trenca molles, i tant que n'ha trencat l'amic Llibert. Fa un temps que no funcionava, jo no actuava, havia... i ara torna, perquè és un individu que fa 25 anys va traspassar límits, i ara torna a vibrar una banda, que escolta'm, una banda que Déu-n'hi-do, perquè, vull dir, ja porta, segons el que jo he apuntat, 3 saxos, 4 trompetes, flauta, 3 trombons, piano, guitarra, baix, percussió, bateria, una veu femenina, que hi fa acord amb ell, i 2 ballarines o dansaires, com ho vulgueu dir.
1: A tope.
2: Vull dir que més impossible.
1: Tant, no? 3 bona
2: dies,
1: banda.
2: 3 dies amb 3 coses musicals absolutament diferents, que en el cas de la Sinfonia està ple, en el cas de la Pastora gairebé ple, i el Llibert encara queden bastantes entrades.
1: Vinga, doncs encara som a temps de reservar la nostra localitat.
2: Exactament.
1: Marxem a l'altra setmana, el divendres, el dia 28.
2: El dia 28, llavors, clar, ens trobem amb els Pets.
1: Aquest segur que també omplen.
2: Que està fent una gira. Allò que jo sàpiga, que l'última vegada que he mirat, em sembla que hi havia 4 entrades.
1: Doncs mira, està complicat també, si no hi va sol.
2: Està la cosa. I clar, la primera setmana de setembre passa allò que no hi ha programació, perquè és el dia de la Immaculada Constitució, bueno, vull dir, la Immaculada Concepció de Maria, i després la Concepció de la Constitució.
1: La festa del 6 i el 8, vaja.
2: Exactament. Llavors aquí s'eliminen. I arribem el divendres 12 de desembre amb Sinfonova, subtitulat Maria Callas, una tragèdia grega d'aquell noi amb Marcel Gregori, on la Montse Guallar fa el paper de la Callas. En aquest sentit, això pot estar bé. I després hi ha 2 i tercets d'òpera, amb la soprano Sara Banyeres i Eugenia Montenegro, i la Mezzo La Rovira, que són molt bones. Molt bones, les 3. En aquest sentit, i el cos d'Ulfo Vigatà. Pot ser agradable, entretingut i per alguns fins i tot plaent. I el diumenge, dia 14, tancant el mes aquest que estem comentant, un altre espectacle suggestiu, sobretot pels aficionats a la dansa. Jo penso que serà molt bé, que és GN/MC, o sigui, Guinera i Maria Campos, que és un espectacle del Mercat de les Flors i de la Veïnal de Venècia, és una coparticipació, que jo estic convençut que serà molt interessant, perquè, a part del títol en anglès, perquè diu Natural Order of Things, que es podria dir poder natural de les coses,
1: Una bona traducció, escolta.
2: Però jo, esclar, no queda tan bé, aquesta és la veritat, no queda tan bé. I estic convençut que serà molt bona, perquè la notícia és de quan es va estrenar a Barcelona, és que va ser un espectacle potent, emocionant i tècnicament de categoria, i penso que tant el Guinness com la Maria Campos són molt bons i sobretot sempre estan intentant presentar coses noves, mantenint...
1: Mercat de les flors ja és això,
2: Sí, sí, però en aquest sentit molt bé. Jo penso que
1: qualitat i innovació.
2: Però com veus, doncs, tota aquesta programació del 14 al 14...
1: Vertigen, Eduard.
2: El teatre és brutal.
1: Vertigen.
2: Jo no sé com ho faré.
1: Vertigen.
2: Aquesta, la veritat, no sé
1: ja
2: com...
1: pots anar escalfant perquè tens feina.
2: No sé com...
1: Veure un poc per casa.

0: Recordeu que continuen els tributs al Mèxic antic. En aquest cas, el divendres 21 de novembre, hi ha The Californicators.
1: Això veu amb el nom d'una sèrie, Californication.
0: Que sonen, diuen ells, exactament com els Red Hot Chili Peppers. Bueno, vale.
1: Està bé.
0: Suposem que sí.
1: Sí, home.
0: Suposem
1: segur que
0: sí.
1: Ho fan bé.
0: Sí, segur que els que són fans d'aquest grup s'ho passaran.
1: No t'agrada Red Hot?
0: S'ho passaran. Sí, m'agrada. Sí.
1: Molt bé.
0: Però no és dels meus...
1: Preferits.
0: No. Però hi ha coses que estan molt bé.
1: I
0: el
1: tant.
0: Que passa que els que siguin fans es passaran tota l'estona cantant i divertint-se, que és el que es tracta.
1: Que és el que es tracta, i tant que sí.
0: I també és interessant recordar que a partir del diumenge 16 de novembre segueix la 31a edició de la mostra de Teatre Vall d'Oreig, en aquest cas a la Nau de Cultura, amb una obra poc coneguda de Santiago Rusiñol, que és El bon policia. Jo la veritat és que no la coneixia, aquesta obra. No l'havia sentit mai. Rusiñol va fer moltíssima cosa, eh?
1: Molt teatre.
0: És la producció del Maldà, la companyia del Maldà. El diumenge 23 hi ha el Metro del Gronholm.
1: Aquest sí.
0: Jordi del Serany, aquest hi ha vist moltíssima gent, amb la companyia del Social Teatre. I acaben el diumenge 30 amb l'obra de Mercè Rodoreda, la senyora Florentina i el seu amor a mer, també molt coneguda, en aquest cas a càrrec del grup de teatre Espiral, dirigida per Tins Cruet, que ja havia fet aquesta obra un parell de vegades fa, si no me'n recordo, entre 8 i 6 anys.
1: Doncs repeteix.
0: El que passa que és una obra que és molt consistent i que pot funcionar perfectament. I dins de la programació cultural de prop, als centres culturals municipals, el dissabte 22, a la sala Clavé de la Unió, hi ha el monòleg L'Escudellòmetre, també de Santiago Rusiñol, que sí, aquesta jo ja la coneixia, ja la conec, està bé. És sobretot divertida, és una sàtira que el Rusiñol es carregava tota la gent benestant de Barcelona quan ell era fill d'una família benestant de Barcelona.
1: Ja ho tenen, això, alguns membres de l'antiga burgesia.
0: Clar, és el que havia de fer. I el diumenge 30, la companyia Fila Zero, de la Unió, però en aquest cas presenta el Teatre de Mirasol, perquè no hi ha teatre a la Unió, que algú tanqui la porta. Espero que no sigui el Teatre de la Unió la porta que tanqui.
1: L'han d'obrir.
0: Bueno.
1: De moment l'han d'obrir.
0: Que és de la Rosa Maria Ros, dirigida per Pere Royo. I escolta'm, com pots comprovar, un mes de 13 de novembre a 14 de desembre, que hi ha de tot.
1: De vertigen, eh? De vertigen, si vols arribar a tot arreu.
0: Exactament.
1: Tot i que si ja no tens entrades, però alguns fa estar. La Simfònica ja la tenim plena.
0: Ja està plena. I els pets ja estan pràcticament plens.
1: Quatre, no? Quatre queden?
0: Quatre.
1: A veure si encara...
0: Quatre quedaven ahir. Ara falta saber abans del mes passat què passa.
1: Doncs escolta, com que és molt difícil triar, ja t'ho dic jo. Ens acomiadem amb una mica de Red Hot Chili Peppers?
0: Vinga.
1: Som-hi. Gràcies.
0: A tu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Poor butterfly, pobra papallona.

Poor Butterfly, pobra papallona, de Sonny Rollins. Un tema no només del film nord-americà El negociador, sinó també d'un de finlandès del 1996 titulat Salts laterals, sobre un director de teatre i una actriu que són amants i que procuren mantenir en secret la seva relació al marge de les seves parelles respectives. L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Luis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: "La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi." Fins la setmana vinent, amics.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla si sentim un poema que parla d'una nit molt especial? La nit de Nadal. El sentim?
3: Hola, em dic Victoria Castillo. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit se'n diu com a títol La nit de Nadal. L'he escollit perquè m'agrada la nit de Nadal. A la plaça hi ha un fanalet, brilla fort com un estelet. Els finestres van cantant llum de colors il·luminants. Els infants juguen contents, esperant regals i moments. A la taula hi ha calor, famílies plenes de bon cor.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Amb les festes de Nadal a tocar s'acosten dies amb una mica menys de pressa, retrobades familiars i sovint de llargues sobretaules. Un moment perfecte per treure un bon joc de taula i gaudir-ne amb la família i els amics. Qui no necessita excuses ni moments especials per jugar és el nostre convidat d'avui, el santcuatenc Eugeni Castaño, mestre i creador de jocs de taula, que hem convidat per conèixer en quin punt es troba la seva feina, i aquí aprofitarem també per demanar recomanacions per a totes les edats, ara que busquem regals que ens facin jugar, que ens facin riure, que ens facin pensar. Eugeni Castaño, molt bon dia i ben tornat al Faves Comptades.
1: Bon dia, gràcies.
0: M'estava preparant la setmana passada aquesta entrevista i vaig fer allò d'anar a obrir la hemeroteca de les últimes converses que havíem tingut, i a l'última entrevista que et fèiem ens deies que en la teva carrera havies ideat més de 50 jocs de taula i que n'havies publicat una vintena. D'això fa un any i escaig, per tant potser les dades es poden actualitzar. No sé en quina és la situació a dia d'avui.
1: Doncs més o menys estan com fa un any. Han sortit noves publicacions i estan per venir o per arribar d'altres, però sí, estaríem sobre una vintena, gairebé ja a una trentena de jocs.
0: Déu-n'hi-do. Ara t'ho comentava abans d'entrar en antena, que estava tafanejant les xarxes, i he vist que tens dos jocs nous en aquests temps. Ens en fa 5 cèntims de quines són les teves novetats.
1: Sí, el primer de tots és el Teto, que no és com sona, ja ho diu a la portada, el joc. És un party game per jugar amb tota la família, tots els públics. És un joc de paraules en el que ens repartirem en dos equips, intentarem endevinar totes les paraules secretes abans que l'altre equip, i bé, doncs la veritat és que és una suma de riures, de bones estones i bons records. Qui juga al Teto se n'en recorda durant molt de temps.
0: Per tant, és un bon joc també per aquestes festes de Nadal, no? Que ens trobem moltes persones juntes, que a vegades hi ha alguns jocs això que tenen límit de nombre de jugadors i que estem tots una mica engrescats. Seria una bona opció per aquestes festes?
1: Sí, perquè el mínim són 4 persones i el màxim les que vulguis. Vull dir, no hi ha límit. En la caixa et dirà 10-12, però en realitat l'hem jugat fins a 20 o més persones i ha funcionat igual de bé. I a les xarxes, generalment, el que es diu és que és un joc ideal per aquestes vacances de Nadal, per riure i per compartir amb la família. Així que no diré que no, pas.
0: Doncs vinga, primer anotat, i ens has dit que també hi ha algun altre que has publicat fa poc.
1: Sí, el darrer i últim és el Quick Quack. És un joc de format de cartes, també, però és diferent. És un joc d'agilitat, de rapidesa, de tensió. La partida dura 2 minuts i escaig, però
0: ràpid.
1: En canvi, exacte, és una tensió que fa concentrar-te al màxim en les teves capacitats i intentar guanyar traient-te totes les cartes a sobre.
0: Doncs molt bé, tenim, mira, dues noves propostes en aquests gairebé 30, actualitzant la xifra de jocs publicats i els que estan per arribar aquest 2026. Recorda'ns com vas descobrir tu el món de la creació dels jocs, i si va haver alguna cosa que et va fer el clic per dir, tu ets mestre de professió també, de dir, ostres, jo també em vull dedicar a crear jocs de taula.
1: Jo sempre he creat jocs perquè, ara, com tu dius, soc mestre. De fet, soc mestre d'educació física, no exerceixo ja al pati, m'he tancat a classe, però encara ho porto dins. I el fet de crear, de generar jocs i fer jugar la gent, doncs sempre ha estat una activitat que he portat amb mi mateix. També, d'altra banda, he estat una persona sempre, doncs, molt creativa. M'agradava dibuixar, m'agradava crear coses, el que passa que quedaven al calaix i ja no sortien. Aleshores, va haver-hi un moment en el que em vaig proposar, doncs, anar una mica més enllà, no? Diuen que quan tens un fill, no? Has de tenir un fill, plantar un arbre, no? I escriure un llibre. Lo d'escriure un llibre o vell bastant complicat. No perquè no en sàpiga, sinó que perquè potser no veia molt lluny. Aleshores vaig pensar, escolta, i per què no creo una altra cosa que pugui compartir amb altres persones, amb amics, amb la família? I d'aquí va sortir la idea de crear un joc. I bé, doncs m'hi vaig posar, m'hi vaig abocar, i la veritat és que els primers intents, quan el vaig compartir amb altres persones, van ser molt positius, va agradar molt, i a partir d'aquí, doncs bé, ja no m'he aturat en tot aquest temps.
0: Això va ser el 2015, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Com a mínim el primer publicat, que és el Cargolino Valentino.
1: Exacte.
0: No? Sí, i des d'aleshores, Déu-n'hi-do, perquè són 10 anys, no són tants anys.
1: Correcte.
0: Per haver arribat aquests gairebé 30 publicats ja.
1: Bé, la fortuna, no? I la sort és que des de que vaig començar, el món del joc de taula ha crescut moltíssim. Ha estat una qüestió que no ha arribat a aturar-se, sinó tot el contrari. Vull dir, no ha deixat de créixer i, sobretot, a partir de la pandèmia, la gent va veure que havíem de trobar-nos amb els nostres amics, amb la nostra família, compartir moments i en el cara a cara, no? Al voltant d'una taula. I això ha fet que no deixi de créixer. I, per tant, doncs, són més oportunitats per persones com nosaltres, els que creem jocs, de poder-los publicar en algun moment o un altre.
0: I sou més homes o també hi ha força dona en el món dels creadors? Perquè quan mires, a vegades, no, a les caixes, aquí al Crea, tens la sensació que hi ha molts homes encara en aquest món.
1: Hi ha molts homes, però també hi ha moltes dones i cada vegada n'hi ha més. I no només com a autores de jocs de taula, sinó també com a il·lustradores, com a maquetadores, com a part fonamental d'una editorial. Al cap i a la fi, el joc de taula no entén de gènere. És una eina que serveix per fer passar una bona estona a qualsevol persona, independentment, com he dit, no, del seu gènere, de la seva edat, de la seva condició. Aleshores, cada vegada més, doncs, trobes envoltat de més companyes que, doncs, comparteixen la seva afició pels jocs i que s'atreveixen a fer aquest pas de crear i de portar, doncs, el joc molt més enllà, no?
0: Què ha de tenir un joc de taula, segons la teva experiència, perquè funcioni? Quin és el kit de la qüestió?
1: Ara, a mi m'agraden els jocs, sobretot, que són fàcils d'explicar, fàcils de jugar i que et demanen, sobretot, de tornar a jugar una altra partida més. Juga tota mena de jocs, no? Vull dir, més curts, més llargs, més fàcils, més difícils, però quan hi ha algú que només acaba la partida diu és que hauria jugat així, o és que hauria canviat això, o és que en fem un altre, aquest és el kit, no? El fet de que només acaba la partida o abans d'acabar-la ja tinguis ganes de jugar un altre més, doncs és una part fonamental de qualsevol joc.
0: També poden formar part, de fet tu els fas servir com a eina pedagògica, no? per als infants, el joc a l'aula i fora d'ella.
1: Sí, sí, ara, és indubtable que quan un infant, o qualsevol persona, es diverteix tot aprenent, doncs aleshores és molt més interessant, és molt més motivador, aleshores el joc es converteix en una eina pedagògica supernecessària i que té una gran utilitat dins de l'aula.
0: Es fa servir prou el joc a les aules, a les escoles?
1: Cada vegada més. Al principi he de reconèixer que costava i resultava difícil perquè tenies moltes persones al teu voltant, companys i companyes, famílies que pensaven que allò era una pèrdua de temps i que el fet de jugar a l'aula els hi restava temps per aprendre els continguts bàsics i fonamentals que hauria de tenir qualsevol infant a l'edat que correspon, no? Però ara ha canviat la mirada i entenen que aquests estris, no? Doncs aquestes eines són tan vàlides com un llibre, qualsevol, i que, a més, doncs és això, no? Que motiven els seus fills i filles o els seus alumnes a tirar endavant, a participar, a aprendre i a repetir, doncs, d'aquest aprenentatge, no? Cosa que de vegades no succeeix igual en qualsevol altra proposta.
0: I això es veu en els teus jocs? Hi ha aquest, indubtablement, aquest mestre dins del creador de joc o a poc a poc et vas permetent la llibertat de que no sempre tingui una finalitat pedagògica?
1: Ja no tenen una finalitat pedagògica. De fet, en molts moments no l'han tingut, però sí que és cert que molta gent reconeix que com a mestre que sóc sempre hi ha un valor educatiu dins del joc. També he de dir i he d'especificar que el joc de per si, qualsevol joc, qualsevol proposta té una eina educativa i de tot joc pots extreure un aprenentatge. Per tant, és molt difícil que no sigui útil en aquesta qüestió, no? Però sí que és cert que de les meves propostes, sobretot de les primeres, doncs se n'extreien un valor educatiu que bé, doncs la veritat, doncs que resultaven interessants per poder aplicar dins de l'aula i que molta gent, doncs, n'ha agafat, no? com un estri, com una eina per les seves classes i n'ha fet ús.
0: Ja hem dit que has publicat gairebé una trentena de jocs. De fet, havies guanyat el premi al millor autor novella al Festival d'Au l'any 2017. Quin creus dels teus jocs és el que cada família n'hauria de tenir una casa?
1: Abans sempre deia que el Cargolino Valentino, perquè al cap i a la fi és el primer i és el que em va obrir les portes al món de la creació, però...
0: Que és un cargol, eh? Que el joc consisteix en que guanya el més lent.
1: Exacte. De fet, el que no arriba a la línia de meta, el que no arriba al final, és el que guanya. I, clar, doncs és un joc que li tinc molta estima, però actualment em podria dir molts altres, perquè bé, doncs cadascun t'aporta una cosa ben diferent, no?
0: També depèn de les edats, suposo, no? De les famílies i els membres que hi hagi, un joc o l'altre pot encaixar millor. No sé si n'hi ha algun que hagi tingut com millor resposta del públic o que t'hagi arribat més feedback o està repartit.
1: Està una mica repartit. Ara, vull dir, tinc diversos jocs, com el Cargolino, com el Delay, com el, no sé, doncs, el Ticket to Mars, vull dir, jocs que han arribat a creuar fronteres i que estan presents en altres països. Aleshores, en aquest cas es pot considerar que és un èxit perquè, bé, doncs jo no m'esperava que arribessin tan lluny. Però n'hi ha d'altres que potser també s'han quedat aquí i igualment han tingut una gran acollida i que funcionen molt i molt bé.
0: Mapa del Pirata, ara amb el cap.
1: Sí, exacte, també és un altre. Ara, per exemple, doncs, abans d'entrar aquí, doncs, llegia una proposta o una valoració positiva del Bip Rip, que és un joc que també està publicat en català i doncs el presentaven o el recomanaven com un joc de la nostra terra, que també era molt interessant. Aleshores, clar, tot depèn de qui vagi adreçat el joc, quina és la finalitat que tingui, no? Perquè cada joc és diferent i, per tant, a cada moment necessites una proposta diferent, també.
0: Ha canviat o evolucionat molt el món dels jocs de taula? Li veus com alguna deriva, alguna línia clara o hi ha molta diversitat?
1: I ha evolucionat moltíssim, sí. Com? Doncs que trobes propostes de tot tipus i de tota mena. Actualment hi ha moltes més editorials presents en el mercat, hi ha molts més autors i autores que creen les seves propostes, hi ha propostes que encara que sembli mentida, malgrat que hi ha milers i milers en el mercat, sempre hi ha alguna persona que et sorprèn amb alguna cosa original, cosa que és molt difícil, però...
0: Sí, és allò però... que sembla que tot està inventat, però no ben bé, no?
1: Sempre hi apareix alguna persona que proposa quelcom diferent, i la veritat és que és un àmbit que no ha deixat de créixer i esperem que continuï en aquesta dinàmica.
0: És difícil fer aquest pas de... Tu tens una idea, penses el joc, en fas les normes, en fas el prototip, de que un editorial de jocs després l'executi i el comercialitzi?
1: Ara, suposo que és tan difícil com vendre qualsevol altre tipus de projecte. La veritat és que el més complicat i el que sempre li comento a qualsevol persona amb la que parlo que vol començar, que vol iniciar-se en aquest àmbit, és que tingui paciència. La paciència avui dia escasseja en tots els àmbits, però bé, no hi ha una altra. Aleshores, tu, des de que

0: per publicar un joc són 6 mesos, un any, però ens podem anar 2-3 anys fins que no és una realitat. I això, sense dubte, doncs és un acte de paciència molt gran.
1: En algun cop t'has trobat que hagi sigut a la inversa, o no és habitual allò que un editorial tingui alguna idea al cap i et demani desenvolupar un joc al voltant d'aquesta proposta?
0: Alguna vegada sí. Són encàrrecs que fa un editorial en base doncs, a una temàtica o una mecànica concreta que a ells els interessa i busquen una persona com tu doncs, que ho pugui fer realitat.
1: I és més fàcil o més difícil que quan la idea surt de tu?
0: Depèn, és diferent. O sigui, depèn del que et demanin i sobretot els tempos que et demanin. A mi em va passar, amb la primera vegada que em van fer un encàrrec, que em van dir que el joc havia d'estar preparat al cap d'un mes. Aleshores, clar, de fet em van dir i concretar que eren 28 dies. I dic, d'acord, molt bé, doncs ens hi posem, no? I ho vaig aconseguir. La veritat és que al cap de 28 dies, no. 26 dies els estava presentant el projecte, els hi va agradar, i va tirar endavant. Després el joc no va sortir publicat fins al cap de 6 o 8 mesos més endavant, però en canvi allò va ser una cosa express i va resultar també un repte, no? Que també doncs, és interessant.
1: De la paciència, no?, que ens comentaves abans de desenvolupar i anar a picar portes, a la pressió d'haver de tenir un joc desenvolupat en menys d'un mes. Escolta, Eugeni, aprofitant que ens acompanyes, tenim el Nadal a la cantonada, hi ha molta gent que es planteja regalar jocs de taula, a mi amics, a companys de feina, amics invisibles. Quin consell li donaries a algú a l'hora de triar un joc que hem de tenir en compte?
0: Doncs, en primera instància, el que recomanaria és que vagin a botigues especialitzades, botigues on hi ha persones que coneixen els jocs, que se'ls estimen. Sí, i que bé, doncs saps que d'allà pot sortir amb una bona recomanació i amb una bona proposta. Anar a una botiga qualsevol, doncs a vegades ens predisposa a fiar-nos senzillament doncs, a la portada, del que diu al darrere, i això és poca informació per al que hauríem de saber. També avui dia és cert que podem consultar les xarxes socials i podem consultar moltes publicacions i veure, no?, conèixer noves propostes i saber de què van. Però la primera recomanació seria aquesta, no?, que poguessin consultar, doncs, botigues especialitzades en jocs i deixar-se recomanar per les persones expertes.
1: Tu tens algun joc preferit d'aquell que diguis no pot faltar a cap casa?
0: A veure, jo sempre he parlat d'un dels primers que vaig jugar i que, de fet, és un joc molt conegut per tothom perquè hi ha gent que el juga sense pròpiament el joc, no?, sinó que se'l fan ells mateixos, que és el Time's Up. Uh-huh. El Time's Up és el típic joc en el que tens un personatge i has d'endevinar qui és tot fent preguntes o explicant les coses, no? Aleshores, és un joc que hem jugat moltíssim i que, en aquest cas, doncs, juguem per equips i has de començar explicant quin és el personatge. A la segona ronda només utilitzes una paraula, a la tercera ronda només fas onomatopeies i mímica, i la veritat és que ara mateix hi penso i recordo molts moments divertits que han succeït al voltant d'una taula amb aquest joc.
1: És que al final el joc, com que sempre o moltes vegades no són compartits, són moments també d'elaboració d'aquests records que normalment sempre són agradables i que ens porten a bons moments de la vida.
0: Exacte.
1: Si fem recomanacions per franges d'edat, comencem pels més petitons de tot, potser els que estan a l'escola infantil de 3 a 6 anys, quina seria una bona proposta per regalar i per compartir amb aquests infants?
0: A veure, per més petits, fins i tot una mica sí? Abans d'aquesta edat, sempre recomano un joc que és un clàssic, però que funciona superbé perquè va molt més enllà del propi joc. Poden jugar amb els materials i gaudir molt en doncs, toquetejant tot el que hi porta, no?, els seus components, que és el Mi Primer Frutal. Mi Primer Frutal és un clàssic que de l'editorial Java, que la veritat doncs, funciona molt i molt bé, el podem trobar en diferents formats. Hi ha un en concret que són com una mena de peces de fusta, de fruita, pintades molt maques, queden, llueixen super, i aleshores en aquest cas els nens i nenes, juntament amb les seves famílies, intenten recollir totes les peces de fruita abans que vingui el corb i se les mengi. I la veritat és que resulta molt divertit per això, no? Perquè de vegades quan jugues amb els més petits es posen molt contents perquè han guanyat i han recollit totes les fruites, però alhora se'n preocupen del corb, que el pobre no ha pogut menjar res, i a l'inrevés, no? Quan el corb guanya i se'n menja les fruites, es posen molt contents per ell, però s'entristeixen perquè no ha pogut guanyar, no? Aleshores, és una de les propostes que sempre, bueno, des de casa, de fet, no sé quants jocs hem arribat a regalar a persones que volen iniciar-se, que volen començar a jugar amb els seus fills i filles a casa. I aquest seria, doncs, un joc previ a aquests 3 anys, de
1: molt
0: fet.
1: Bé.
0: A partir d'aquí, doncs, tenim moltes propostes. També de la mateixa editorial tenim l'Animal sobre animal, que és un joc també clàssic,

0: sí que en el que haurem d'apilar animals uns a sobre dels altres sense que caiguin, en diferents condicions també. Tenim un altre joc que és molt interessant, que és el Filafilo. En aquest cas són dues aranyetes que intenten anar menjant-se les formigues, i nosaltres com a formigues intentem arribar al final del bosc sense ser atrapades. És molt divertit també. I bé, doncs, altres jocs que bé, molta gent coneix segurament, com podria ser l'Escalera Encantada, el Laberinto o el Laberinto Mágico. Jocs que, de fet, repeteixo, no són cap novetat, però que han tingut un gran èxit, que encara podem trobar a les botigues i que jo recomano ferventment perquè bueno, doncs són
1: clàssics,
0: bones propostes.
1: Exacte. Clàssics que segueixen funcionant. Sí, sí. Per als que ja són una mica més grans, que van a primària, potser aquestes també funcionen, no? Que ens deies a l'Escalera i al Laberinto. Quan arribem a l'ESO, que potser ja tenim una capacitat de jugar més algun joc d'estratègia o alguns d'aquests a més part i en família, què no pot faltar?
0: Ara, en aquest cas de primària sí que hi ficaria, no, en aquesta edat, molts altres jocs ràpids i fàcils d'aprendre, com podria ser el Peluses, que,
1: ah, sí,
0: que funciona superbé. Posaria també, doncs, per exemple, doncs, el Quick Quack, que abans parlàvem, que també és molt interessant.
1: Ràpid.
0: Podríem posar un Mora de Maldita, un Go Cuco, vull dir, n'hi ha moltes propostes d'aquestes que són ràpides, que són fàcils de jugar i, com deia abans, no? Que conviden a fer una altra partida o a conèixer uns altres jocs. Si ja ens anem a persones de l'ESO, no? Diríem, doncs a partir de 12 anys, doncs aleshores sí que aprofundim una mica en la seva complexitat. El que passa que tot depèn una mica de l'experiència pròpia de la persona. De vegades ens trobem persones o personetes de 7 anys que tenen molta experiència, que juguen a moltes coses que faries creus, i en canvi altra gent més gran que no estan acostumades. Per tant, això en realitat va més enllà de l'experiència, o sigui, de l'edat, va relacionat amb l'experiència. Tot i així, doncs, aleshores, sí que podríem fer altres propostes com, doncs, per exemple, un trio, que és un joc de cartes que ja va una mica més enllà i que és interessant, és curiós. També tenim Tras los Pasos de Darwin, és una proposta que ha arribat fa poc al mercat i la veritat també, doncs, resulta molt, molt interessant. El Cazabombes, que és un joc cooperatiu que ha guanyat l'Espil de Jares recentment i la veritat, doncs, també està molt bé. I podríem continuar amb altres jocs que, doncs, també funcionarien molt bé, però ja van ampliant la seva complexitat.
1: I per acabar, i breument, perquè ens queda un minut, jocs així per a tota la família, per gaudir d'aquests dies que són molta gent a casa i poder que siguin així intergeneracionals, no?, per divertir-nos en família, per entendre'ns.
0: Doncs, dels que ja hem dit, el Time's Up, el Teto, podríem afegir uns altres com també, doncs, el Código Secreto, podríem afegir també algun altre com el Chao Pescao, que és molt divertit, i bé, doncs, podríem afegir d'altres, doncs, no sé, com a ara, Mente Vacuna, per exemple, Mente Vacuna també, o Top Ten, són dos jocs que riureu molt i que us faran connectar els uns amb els altres.
1: Doncs, escolta'm, de propostes no ens en falten, si no podem fer una llista també pels jocs que tu has creat, o provar aquest últim que ens deies, el Teto, o el dels aneguets, que ara no sé si diré bé el nom, Quick Quack.
0: Quick Quack, correcte.
1: Ho hem dit bé. Doncs, escolta'm, que tinguis molt bones festes i que juguem molt, tots plegats, oi?
0: Gràcies, i tant de bo.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: En l'espai que fem en col·laboració amb Sant Cugat Comerç, avui descobrirem com la col·laboració entre establiments pot enfortir el teixit comercial local. Parlarem de sinergies, projectes compartits i del valor de treballar plegats per créixer. I per fer-ho, avui ens acompanyen l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Molt bon dia, Adela.
1: Hola, bon dia.
0: I la Beth Iriarte, que és propietària de Fitter. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem... Per contextualitzar una mica el tema, per què diries, Adela, que és important la col·laboració entre comerços?
1: A veure, des de Sant Cugat Comerç creiem que és molt evident que la unió entre comerços per treballar, per fer col·laboracions, per fer el que sigui, el que fa és enfortir tot el comerç i enfortir la ciutat. Al final és això, és fer-se més forts entre nosaltres.
0: I pel que respecta a un comerç, una empresa, o ara definirem exactament què és Fitter.
2: Perfecte. Mira, en el nostre cas creiem que no es tracta, això el que ha dit l'Adela és cert, però també és fer-nos més visibles, fer-nos més forts i sobretot treballar en comunitat, no?, per aportar a Sant Cugat aquest valor afegit que és el consum dintre del propi municipi. Les sinergies, per suposat, com ha dit l'Adela, enforteixen el teixit comercial i social i ajuden també a que tota la comunitat estigui al corrent del que està passant a la ciutat.
0: La visibilitat és molt important.
2: Molt visibilitat avui dia.
0: Perquè, efectivament, avui tenim aparadors globals, no?, sí, que ens mostren el món. I estem parlant de comerç local, però per aquí es comença, no?
2: Completament. De fet, nosaltres, si em permeteu explicar una miqueta la nostra experiència, primer vam arribar a Avui Palleres i vam ser molt actius amb l'Associació de Comerç d'Avui Palleres. Després ens vam traslladar aquí al centre i una de les primeres coses que vam fer va ser acudir a l'Adela, no?, com a gerent de Sant Cugat Comerç, perquè per nosaltres és molt important estar implicats dintre de la ciutat per aportar tot això que el comerç local sí que pot aportar i altres comerços més globals i sobretot digitals, no?, que avui dia és la gran, bueno, el gran salt, no?, no pot aportar.
0: Quins altres avantatges pot comportar aquesta col·laboració entre comerços?
2: Conèixer-nos entre tots nosaltres, no? Posar noms, històries darrere de cada local, perquè al final un local no simplement es tracta de teixit comerç, es tracta d'històries que hi ha darrere, no?, de petites empreses, principalment autònoms, no? I conèixer aquestes històries, no?, conèixer què està passant al local del costat, què està passant i sobretot qui hi ha darrere és molt important per establir relacions a llarg termini.
1: Generen innovació perquè també sorgeixen noves idees. Quan parles amb un altre i comences a buscar què pots fer amb l'altre, surten noves idees que ni havies pensat. Llavors, això també ajuda. Fidelitzes també els clients perquè veuen que darrere d'un comerç hi ha també una comunitat i redueixes costos perquè divideixes entre dos el que estàs fent o entre tres o amb el que tu estiguis col·laborant. També pots això, repartir els costos entre més persones. I això, al final, sempre que vinc ho dic, hem d'actuar com un centre comercial a cel obert, i això vol dir col·laborar entre tots i que el que tens al costat no és un enemic, sinó que pot ajudar-te, al contrari del que abans es pensava.
0: Precisament jo et volia preguntar per la situació d'anys enrere, de com el comerç existia... La competència,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Sobretot entre comerços del mateix sector, podríem
1: correcte
0: dir. Com ha estat fins ara la relació entre el comerç local a la ciutat?
1: Jo crec que ha canviat moltíssim. Com tu has comentat, fa molt temps eres una sabateria i se't col·locava una sabateria al costat i deies, bueno, ara què,
0: no,
1: ara
0: no
1: preus...
0: No tenia més que res, no?
1: Exacte, i ara què fa aquest aquí al costat meu? Això ha canviat moltíssim, la gent se n'adona, els comerciants se n'adonen que no és un enemic, sinó al contrari. Quan la gent sap que hi ha en un carrer dos sabateries, una al costat de l'altra, tres sabateries, el que quan pensen en comprar sabates... pensen en aquell carrer que estan col·locades les sabateries. Llavors, això també ho hem après, o els comerciants també ho han après, dels centres comercials, de veure que allà tothom viu, tothom treballa i que no hi ha cap problema perquè hi hagi un producte similar. Llavors, sí que ha canviat i crec que ja estan molt conscienciats de que aquest canvi és així.
0: Per tant, competència sí o podem parlar d'una competència sana?
1: Sí, hi ha competència, perquè sempre hi ha competència, però crec, com acabes de dir, que és sana perquè el que has és de millorar el teu establiment, millorar la seva imatge, millorar les condicions en què tu treballes i que atens els, a les persones que venen a comprar-te. O sigui, al final ajuda a millorar en conjunt aquesta competència.
2: Mm-hmm. I si em permeteu, sí, es tracta d'aportar valor també, no? Al final, ja no aquesta idea, no, de que només anem a vendre, jo crec que ja s'ha perdut o s'hauria d'estar perdent. Si no la s'està perdent al comerç local, l'hauria de perdre, no? Es tracta d'aportar valor, d'ajudar, de realment potenciar el que, i cobrir la necessitat que l'usuari està necessitant, no? Llavors, aquest aportar valor afegit jo crec que és clau en un comerç local.
0: Com es nota que la Bet pertany a una generació bastant més jove i que tenen una altra mirada, una altra perspectiva, no, de com s'ha de gestionar tot això i com s'ha de fer, no?
2: Bueno, jo no sé, clar, jo no em comparo amb altres generacions, però sí que és veritat que la nostra generació, és el que heu dit, hi ha competència, esclar, tots els números ens han de sortir, siguis negoci local o no, els números han de sortir, però aquestes col·laboracions, aquestes crear relacions amb altres comerços, és el que realment ens anima i és una miqueta també la iniciativa que hem portat a Sant Cugat Comerç, no? Aquesta idea d'escolta, nosaltres som Fitter, estem a Sant Cugat, volem aportar valor a Sant Cugat i volem ajudar els altres comerços a que també es puguin unir en aquest cas a la nostra campanya, que es diu així.
0: Dèiem abans, Bet, perquè segurament hi ha gent que encara no us coneix. Què és Fitter? A què us dediqueu?
2: Bueno, pues, bueno, realment som un espai pensat per persones que volen sentir-se bé, amb energia i qualitat de vida. Llavors, el que ens dediquem a fer és aconseguim, jo crec que també és important dir-ho, aconseguim que les persones es cuidin amb entrenament, alimentació i fisioteràpia. I tot treballant sempre de manera integrada. Dintre de Fitter tenim professionals dedicats a la salut i no es tracta únicament de fer exercici o menjar bé, sinó que es tracta de viure de manera activa per poder envellir de manera saludable. Llavors, ens definim d'aquesta manera. És veritat que, bueno, explicar una miqueta amb més extensió, no únicament tenim el centre. De fet, ara estem dissenyant una app pels nostres usuaris, no? Perquè tota aquesta integració quedi digitalitzada, per això de continuar aportant valor. No únicament volem que vinguin al centre a entrenar o a fer o a menjar millor o a fer-se una sessió de fisioteràpia, sinó que volem que ja anar més enllà. Llavors, amb això sempre ho hem aconseguit amb col·laboracions.
0: On us trobeu?
2: Estem al carrer Sant Domènec, número 6. Uh-huh. Justament davant de la penya blaugrana.
0: És una bona referència. Perquè la penya blaugrana fa molts anys que està allà.
2: Correcte,
0: I la gent ho sap perfectament.
2: Sí, efectivament.
0: Molt bé, doncs anem a posar algun exemple d'aquestes sinergies que parlàvem en el vostre cas. A veure, sí, això com ho teniu plantejat?
2: Mira, nosaltres vam arribar a l'Adela, no? Perquè a l'agost, normalment, pel petit comerç, no? És com una explosió d'innovació i de creativitat, perquè és com que baixa la feina i ja dius, ostres, et comencen a venir idees. I en aquestes idees doncs, va aparèixer una, no? I era el aportar valor a Sant Cugat. Llavors, la nostra idea va ser, ostres, nosaltres tenim uns tallers els caps de setmana, que nosaltres diem dissabtes amb propòsit, no? Que es tracta de tres tipus d'activitats o de tallers, no? Primer de tot tenim el taller de sol pelvià, enfocat a persones per enfortir el seu sol pelvià. El segon és l'entrenament HIIT, per activar tot el metabolisme. I l'últim és rehabilitació postural. Llavors vam dir, ostres, aquests tallers, que són molt interessants, podem oferir-los a la comunitat, vale? De manera gratuïta, però vam dir, però com ho fem d'una manera innovadora i el que dèiem, col·laborant amb altres comerços. Llavors vam dir, mira, el que nosaltres volem és que el petit comerç que està al costat nostre pugui incrementar el seu tiquet mitjà en una quantitat que serà ell qui establirà i nosaltres oferirem aquesta sessió gratuïta perquè ho provin, perquè ho pugui provar el client / usuari, no? Nosaltres li diem usuari. I així va ser com va néixer la idea i la primera opció que vam fer va ser doncs, començar a picar negocis del costat nostre. Estem al carrer Sant Domènec, doncs, vam anar a passejar-nos i molts ens va dir, ah, que guai. Llavors, clar, nosaltres ho gestionem tot. Nosaltres fem uns tíquets supermonos, no? Que diu, val per una sessió d'això, això o això. Llavors, el petit comerç local l'únic que ens ha de dir és, mira, jo tinc un tiquet mitjà, per exemple, m'ho invento, de 30 euros, doncs vull incrementar 5 euros, llavors, molt bé. Si la persona que va es gasta en comptes de 30, es gasta 35, nosaltres, Fitter, regala aquesta sessió de dissabtes amb propòsits. Llavors, és una manera de, per un preu molt assequible, aportar valor al petit comerç, però també aportar valor a l'usuari final, al client final.
0: O sigui, tothom
2: final.
0: Guanya aquí.
2: Tothom guanya. Llavors, clar, llavors se'ns va acudir i va dir, i llavors vam dir, vale, com ho podem fer d'una manera doncs, més integrativa, més atractiva, no? Llavors va ser quan va aparèixer l'Adela i va dir, bé, em sembla molt bona idea, anem a portar-ho a tots els comerços locals. I aquí estem preparant-ho tot, estem acabant de preparar, perquè també hi ha una pàgina web perquè el petit comerç pugui tenir visibilitat, que pugui explicar una miqueta la seva història, no? Bueno, és tot una integració no només a l'entorn físic, sinó també al sector digital, que realment a Fiter el tenim molt potenciat. I
0: Val.
2: Estem treballant.
0: Expliquem els detalls d'aquesta ja macrooperació de col·laboració.
2: Sí, mira, doncs com ho han de fer el petit comerç, per exemple, no? El que ha de fer és trucar-nos o trucar a l'Adela, en aquest cas, a través d'ells, i mira, jo vull participar en aquesta acció de aportem valor a Sant Cugat. Llavors l'Adela ens passa el contacte, nosaltres entrem en contacte amb ells, i jo mateixa trucaré al responsable i li diré, vale, tu què és el que vols aconseguir? Vale? Llavors em dirà, mira, doncs a mi m'agradaria, doncs, jo què sé, que m'incrementessin això, 5-10 euros, vale, llavors nosaltres els donarem un talonari, llavors ficarà, és un talonari que posa per compres de més de 30 euros tens accés gratuït en aquestes sessions de dissabtes en propòsit de Fiter, vale? I a banda li direm molt bé, perfecte, ara anem a potenciar la part digital, no? I la part digital com és? Pues tu ens fas una petita descripció del teu negoci, del que vols, o fins i tot una referència, no? De dir, mira, jo vull participar en aquesta col·laboració perquè crec en el que fa Fiter, que al final és molt saludable, és un estil de vida molt actiu i jo estic compromès més amb això, i es tindrà un espai a una pàgina web que estarà vinculada a Fiter. Vale? Llavors, d'aquesta manera, quan un client vagi en aquest comerç local i faci aquesta acció que el comerç local vol, s'endurà aquesta activitat gratuïta.
0: I això és una campanya que té durada, aquesta col·laboració?
2: Sí, té durada. Primer la vam ficar fins al 31 de desembre, però després vam pensar, vam dir, com també vam anar amb una miqueta de retard i tot, l'hem allargat fins al 31 de gener. Vale? Llavors, de fet, és millor, perquè ens pilla el Nadal pel mig, una època de molta, que a tots ens agrada, no? Estar pel carrer, no? I llavors creiem que d'aquesta manera també es potenciarà molt més.
0: Uh-huh. S'havia fet alguna cosa similar abans, Adela?
1: Que jo sàpiga, no. Hem fet alguna col·laboració més bé amb entitats, però als comerços els hi costa una miqueta fer aquest tipus de històries i de col·laboracions. Aprofito ja també per dir això, que nosaltres, molt contents de que Bet contactés amb nosaltres, precisament perquè pensem que és una manera, això, de crear connexions, de fer millor la ciutat, al final. Llavors, no havia passat. Espero que a partir de que estiguin sentint això, algú s'animi i comenci també a pensar i a dir-nos com podem col·laborar.
0: Idees.
1: Clar, perquè al final Sant Cugat Comerç sempre està disposada i amb les mans obertes per intentar interactuar amb els nostres associats. Moltes vegades entenem que hi ha molta feina, que tenen el dia a dia i que costa molt, però com diu ella, la Bet, doncs potser a l'estiu, en un moment en què desconnectes una miqueta, poden venir-te aquestes idees, doncs agafa un llapis, pren nota i parla amb nosaltres i potser nosaltres també podem aportar alguna cosa que no hagis pensat i començar a crear. No has d'esperar per fer aquestes campanyes. El que crec que sí que s'ha de tenir en compte és que no has d'esperar a fer una campanya ultragran, importantíssima. No, a vegades és una idea que se t'ha passat pel cap i comences a parlar amb una altra persona, ens truques a nosaltres, comencem a parlar i comença a crear-se aquesta petita idea que després et vindrà una altra millor, o el del costat teu tindrà un altre que portarà. O sigui, al final és treballar entre tots.
0: Ja heu començat a explicar això entre els comerços
2: de la ciutat?
0: Sí, de fet,
2: ja tenim un parell de comerços adherits. Una és la Cocoliso, que es troba aquí al costat del monestir, i l'altra és la Monai. Val? Llavors, referent a això que diu l'Adela de les idees, no? Jo els animo a tots a deixar-se anar, no? Òbviament, aquesta acció que m'ha explicat és una part molt petita de la idea que vam tenir al principi, perquè normalment quan tens una idea penses en gran, no? I vols portar-ho, i dius, això serà la superbomba. Però clar, després la realitat és una altra, i és que no deixem de ser pimes, no deixem de ser autònoms, no? I arribem fins on arribem. Llavors, que les idees, el que ha dit l'Adela, que quan vingui una idea, que quan una petita col·laboració, que allò pot anar creixent, no? I que el que avui estem creant aquesta campanya d'aportem valor a Sant Cugat, demà pot ser una cosa molt més gran. I si ho fem entre tots i treballem de manera col·laborativa i en xarxa, o sigui, el potencial és immens.
0: Alguna idea més? Bé.
2: Mira, si et soc sincera, ja no només...
0: En tens un grapat.
2: Sí, no només jo. Pensa que nosaltres som dos, és el meu marit, el Gerard Planagumà, i els dos som unes persones superactives, no? I de fet, moltes vegades comencem i tenim una llibreta amb idees, no? Llavors anem tachant, no? És com, vale, check, check, check, no? Llavors, és això, no es tracta tampoc de fer-ho tota la vegada, sinó de veure en quin moment i en quin encaix pot tenir aquella idea. Mhm.
0: Adela, Sant Cugat Comerç, quin paper juga en tot això? De mitjancer, de coordinador, una mica d'aglutinador, no?
1: Bueno, Sant Cugat Comerç el que fa és això, de mitjà, d'intermediari, diguéssim, entre la idea que han tingut ells i els nostres associats. Al final, bueno, jo quan vaig parlar amb ella, clar, nosaltres això ho oferim als nostres associats, als nostres establiments associats, que és pels que treballem, indudablement. Llavors, el que farem serà ensenyar o explicar-li a tots aquesta idea, dir-li a veure qui li interessa, qui vol participar. Tenim de tot associat, o sigui, tenim... d'esport, de massatges, de... Doncs potser aquestes persones que estan més relacionades amb el tema que ella porta, doncs els interessa també, o no, o potser és alimentació o són altres establiments. Llavors el que farem serà donar aquesta informació, obrir les portes a qui vulgui participar i connectar els comerços amb l'ABET perquè comencin a treballar. Nosaltres també hem de saber qui treballa, també per fer una miqueta de seguiment de qui està interessat i qui no, i sobretot això, animar la resta a que comencin a actuar igual que ella.
0: Un missatge final?
2: Sí, bueno, vull afegir una coseta més.
0: Vinga,
2: un exemple.
0: Molt ràpid.
2: Molt ràpid. Per exemple, la Cocoliso, que és una, com us he dit, és una, està associada,
1: és associada
2: i ven roba per bebès, no? Pues, òbviament, quin és el seu client? Pues, normalment són mares, no? Que donaran a llum o que ja han donat a llum. Llavors, per exemple, el taller de Sol Palvià és genial per aquestes persones. Llavors, aquí veiem una connexió indubtable entre les dues. I un missatge final, animo a tots els comerços locals a apropar-se entre ells, per suposat, tenen les portes obertes a FITER, ja col·laborem amb molts d'ells i que els animo a tenir idees, no? a engrescar-se, perquè quan treballem així realment dona molt més gust i és molt gratificant.
0: Doncs moltíssimes gràcies a l'Avet i a l'Adela també, però l'emplacem a la següent sessió. Adela, que vagi molt bé, no?
1: Molt bé, sí, sí. Moltes gràcies. Jo acabaré amb una frase que és coneguda, que és que un sol arriba més ràpid, però junts arribem més lluny. I aquesta és una veritat que a mi m'agrada aquesta frase perquè crec que és sincerament
2: boníssima.
1: Així.
0: Doncs amb ella acabem.
1: Molt bé.
0: Gràcies, que
1: moltes
0: vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, que vagi bé.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema que ha obert el programa d'avui va ser immensament famós l'any 1962. El va compondre el músic italià Riz Ortolani per a la pel·lícula Mondo Cane, que a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Este Perro Mundo. La pel·lícula era un documental fet de seqüències reals i d'altres escenificades que mostrava rituals i costums que, en alguns casos, resultaven força esfereïdors. Era un film amb una vocació obertament sensacionalista, cosa que, amanit amb alguns elements sexuals, va despertar el morbo de molta gent. Va córrer la brama i va començar allò que se'n diu l'embolica que fa fort. Em sembla que en aquell moment només la feia una sala a Barcelona que s'omplia cada dia. I el disc de la banda sonora, especialment el single, va ser un èxit de vendes. A casa meva també el teníem. Parlem de Mondo Cane i sobretot de Riz Ortolani, perquè ell és el nostre convidat d'avui i també el darrer del cicle d'estiu que hem dedicat a grans compositors del cinema. En aquest cicle hem parlat de John Addison, de Richard Adinsel, d'Antonio Carlos Jobim, de Giovanni Fusco, d'Angelo Francesco Lavagnino, de Mark Knopfler i avui, a la cloenda, de Riz Ortolani. Riz Ortolani va néixer a Pesaro el 1926 i va morir a Roma el 2014 a l'edat de 87 anys. S'ha de dir que Mondo Cane va ser la seva primera... No, s'ha dit. En realitat, hi ha hagut gent, absurdament, perquè ara veurem, que van dir que Mondo Cane era la primera pel·lícula, la primera banda sonora de cinematogràfica de Riz Ortolani, però això no és cert. Quan Riz Ortolani fa Mondo Cane, té 36 anys i ja porta fetes 8 bandes sonores. 8. No és la primera, per tant. Mondo Cane és un film del 1962 i Ortolani va començar de més jove, el 1955, amb 29 anys. El que sí que és cert és que Mondo Cane el dona a conèixer a l'exterior. La gent el descobreix i tot plegat li obre les portes del mercat internacional. Aquesta és la banda sonora que va fer per als Pecats de la senyora Blossom, una comèdia britànica protagonitzada per Shirley MacLaine. Qui canta és la mateixa Shirley MacLaine.

La música dels pecats de la senyora Blossom, composta per Riz Ortolani i la veu de Shirley MacLaine. Aquí ella encarnava la dona d'un fabricant de sostenidors que té un amant, que és un treballador de l'empresa del marit i que l'amaga vivint al pis de dalt. No va ser l'única pel·lícula interpretada per Shirley MacLaine amb banda sonora d'Ortolani. Una altra va ser Set vegades dona, de Vittorio De Sica, amb guió de Cesare Sabatini, que era en realitat un conjunt de 7 capítols amb l'acció situada a París i amb molts actors coneguts com Michael Caine, Victoria Gassman, Peter Sellers, Philippe Noiret, Anita Ekberg i també Elsa Martinelli. De tota manera, una molt bona pel·lícula musicada per Ortolani, de les millors de la seva carrera, és Il Sorpasso, del 1962, el mateix any que Mondocane. Il Sorpasso la va dirigir Dino Risi, a l'estat espanyol es va dir L'Escapada, i anys després, en ser doblada al català, va tenir el títol de L'Avançament, en al·lusió a la boja manera de conduir del personatge que interpreta Vittorio Gassman. Pel seu treball aquí, Gassman va guanyar el premi David de Donatello al millor actor, que és l'equivalent a Itàlia del Gaudí a Catalunya. La veritat és que estava formidable. L'any 1968, quan té 42 anys, Riz Ortolani escriu la banda sonora d'una comèdia molt divertida i molt d'època, molt de l'època aquella. Dic molt de l'època perquè als americans els encantava rodar pel·lícules a Itàlia i barrejar les dues cultures. La pel·lícula en qüestió és Buonasera, senyora Campbell, amb Gina Lollobrigida. Aquesta és la seva cançó.

Buonasera, senyora Campbell. Una pel·lícula en què Gina Lollobrigida encarnava una dona d'un poblet que durant la Segona Guerra Mundial havia tingut relació amb tres oficials nord-americans i que, un cop marxen, els comunica que ha tingut una filla seva, però ho fa per tal que li passin una pensió. Passa el temps i ella viu de les tres pensions, però un dia els tres homes es presenten al poble. I, és clar, a partir d'aquell moment tots són corredisses. Altres pel·lícules musicades per Riz Ortolani són Gloriosos Camarades, amb Tom Tryon, un actor molt famós en els anys 60 i avui completament oblidat. Això va ser arran d'una pel·lícula que va fer que es deia El Cardenal, però després aquest actor o les seves estrelles van apagant. Més músiques d'Ortolani, El jove i la quarantina, amb Jean Simmons, una dona casada que manté relacions amb un xicot jove, que és Leonard Whiting. Leonard Whiting, si no el recordeu, és l'actor que va fer de Romeo i Julieta, va fer el personatge de Romeo, el Romeo i Julieta de Cefirelli. També El darrer adéu a Londres, amb Florinda Volkan, Catherine Spack i Maria Schneider, és una altra banda sonora d'Ortolani. Fantasma d'amor, amb Romy Schneider i Marcello Mastroianni. I així, fins a 206 bandes sonores. 206. L'última, Una joventut sense límits, Ortolani la fa el 2010, quan ja té 84 anys. Però hi ha una pel·lícula dels seus primers temps, del 1964, que va ser un gran èxit, tant la pel·lícula com la banda sonora. La pel·lícula era una producció britànica amb tot d'actors i actrius coneguts: Ingrid Bergman, Rex Harrison, Shirley MacLaine, Jean Moreau, Omar Sharif, George C. Scott i Alain Delon. M'estic referint al Rolls-Royce Grog, basada en una obra de Terence Rattigan i amb una cançó cantada per Katina Ranieri, la dona d'Ortolani de tota la vida, fins a la mort d'ell. Nosaltres, per tant, acomiadarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Pablo Palenzuela a les vies de so i que hem dedicat al compositor italià Riz Ortolani, escoltant Katina Ranieri interpretant la cançó del Rolls-Royce Grog, Forget Domani, Oblidem el demà. Fins la setmana vinent, amics. Domani.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat a Lleida hi ha circulació intensa a l'L200 entre Miralcamp i Lleida per un accident amb pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A la Nacional 240, també a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca congestió i l'accés a la 2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat a la B20, al nus de Trinitat, en sentit nord, per una avaria, mentre que també a la B10, al nus de Llobregat, hi ha circulació intensa en sentit sud. També recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre que el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. El Suprem també adverteix que fins i tot si el canvi s'hagués fet abans dels fets, es podria investigar com un possible frau de llei. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al parc de les vies Balafi, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració després que la del dilluns amb unes 150 persones acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar els funcionaris, que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins l'arribada del SEM, que en va certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Arriba l'espai que dediquem habitualment els dijous al món animal i avui ens interessem per l'aplicació de la nova llei que afecta les colònies de gats de carrer. Volem fotografiar la situació actual a través del cas de Sant Cugat del Vallès i de la mà d'una de les entitats que col·laboren en aquesta gestió al municipi, com és el Cau Amic. Saludem la Rosa Maria Marquès, que és responsable precisament del Cau Amic. Rosa Maria,
1: hola.
0: Com estàs?
1: Bé, bé.
0: Escolta una cosa, a Sant Cugat, digues...
1: Estem tots, per això, estem al pas i estem...
0: Sí, però dic que sí, els que avui jo, però, esteu en el programa sou vosaltres.
1: D'acord.
0: Et deia que a Sant Cugat hi ha almenys, i això són dades de l'Ajuntament, diu que hi ha almenys 241 colònies de gats i calcula que com a mínim hi ha 2.350 felins a l'aire lliure. Jo et pregunto, això són molts o són pocs en comparació amb altres municipis?
1: No. Això no ho sé, perquè ja tenim tants problemes. Tenim tants problemes a comptar els nostres.
0: Però tu diries que són molts?
1: Home, és una barbaritat.
0: Sí?
1: Però bueno, a veure si amb aquesta llei, que no estava fa molt poc temps...
0: És una llei del 2023, ara l'explicarem.
1: Sí, però bueno, però no ens la van dir. I fa uns mesos, abans de que entressi el senyor Bruguerola, la persona que és una... Que no,
0: bueno, escoltarem la el tinent d'alcalde de Benestar Social, sí, de Benestar Animal, perdó,
1: sí,
0: d'aquí una estona.
1: Que anava a dir, però aquestes persones, aquesta persona ens va dir que no feia falta i que, a més, que els gats del carrer no els hi donéssim de menjar i que no esterilitzéssim ni res. Això, paraules textuals d'una persona que portava el benestar animal en aquell moment de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ha entrat el senyor Bruguerola i, bueno, de moment només parlem. Però, bueno, per lo menos ens escolta. Però ara ja sí que ja no podem esperar més. És a dir, és urgent que ens faci el benestar animal que havia estat abans dintre de l'Ajuntament i que es va treure en un moment determinat per poder parlar i dir exactament com està la situació.
0: Val. Des de 2023 hi ha aquesta nova llei que es desenvolupa de mica en mica, és la llei 7/2023, que estableix que els ens locals, és a dir, els ajuntaments, són responsables de les colònies de gats al seu terme municipal. Per tant, tenen l'obligació de gestionar-les amb una programació integral i mètodes que no siguin letals. La normativa estableix l'objectiu de reduir la població progressivament i facilitar una convivència pacífica. Els ajuntaments han de pagar directament o a través d'una subvenció al menjar que distribueixen les persones voluntàries que estan autoritzades.
1: Sí.
0: Ara mateix, en aquest moment, com s'està desenvolupant o com s'està aplicant aquesta llei a Sant Cugat?
1: Ara mateix, ho sento, però està parada. Ho estem fent les associacions. Però jo penso que, clar, el senyor Bruguerola fa molt poc que està, ha vingut la Festa Major, no sé què, no sé quan, i ell espero
0: intenció
1: que sigui molt conscient de que això, abans de final de mes, es té que, per lo menos, té que convocar el benestar animal per poder fer les coses ben fetes. Perquè ara el que estem fent és agafar gats, esterilitzar i tornar a posar-los al carrer, que és normal, però això no és suficient, és a dir, perquè els alimentadors estan també molestos. És a dir, que ens han fet fer que si xaleco, que si no sé què, que si no sé quan, però bueno, ara falta
0: per
1: la
0: part... Per identificar-vos, no?
1: Sí,
0: com a
1: sí,
0: voluntaris,
1: per edificar, sí,
0: com a alimentadors.
1: Bueno, sí, i tenim problemes amb els veïns, perquè no a tothom li agraden els gats. És una pena, però és així. Llavors, clar, no acabes de... Hi ha discussions, llavors, clar, si hi ha uns letreros com que són propietat de l'Ajuntament, automàticament, que si li fan alguna cosa i pot haver una sanció, és una pena, però és així, doncs no acabarem i no es farà en dos dies. Clar, volíem fer nosaltres cartells, però jo vaig dir, no, té que haver un l'anagrama de l'Ajuntament. Mm. Llavors, això, a veure, jo espero que la setmana que ve tinguem ja notícies totalment bones, com que, per almenys, a veure...
0: Que s'hi posa mans a la feina.
1: Ara.
0: Aquest és el tema, no?
1: Això és el tema. I llavors, clar, hi ha la crispació, i llavors això tampoc és bo, perquè estem començant una nova etapa I clar, si entrem crispats, no hi
0: no, no s'avançarà, no?
1: No.
0: Abans deies, hi ha més entitats, no només el Cau Amic.
1: Sí.
0: Quines entitats esteu fent aquesta tasca de col·laboració? Qui està implicat en tot això?
1: A veure, nosaltres hem començat, jo vaig reunir les tres associacions que jo sé, la Ciutat dels Gats, el PAS i el Cau. I, de moment, pues, bueno, estan en ello, però tenim que... Si no es fa aquesta taula i estem tots assentats, ja desvios.
0: Perquè com us organitzeu? Cadascú va una mica per la seva banda.
1: Clar, cadascú... Bueno, jo amb el Lluís agafa els gats, ¿vale?, per l'Ajuntament, i llavors automàticament s'esterilitzen. Però nosaltres, com Cau, ara fa poc, vam tindre ràpidament, vam veure que hi havia moltes gates prenyades, llavors vam agafar només que gates, les vam esterilitzar, i per lo menos no hem baixat la natalitat, però hauran nascut de 5 a 6 cada una, pues, bueno, ens va costar bastant fer-ho, perquè tampoc t'agrada, perquè a més algunes estaven molt adelantades. I els veterinaris, jo l'entenc perfectament, tampoc m'agradaria fer-ho. Però clar, era això, i a més és que hi ha moltes epidèmies i de diverses coses que abans no hi hagut, i llavors de sobte et trobes que els gatets es moren. Llavors això es té que posar les piles ràpid i explicar exactament el que es té que fer entre tots.
0: Quantes persones voluntàries esteu ara participant, aproximadament, amb les diferents entitats?
1: Mira, estem amb 64 persones. Això és difícil, de portar-ho.
0: I són bastants, eh?
1: Mira, i a més, el WhatsApp no para, perquè han fet un WhatsApp i no para. Que tinc un gat malalt, que tinc no sé què, que acaba de parir l'altre. Però, bueno, és el que hi ha.
0: I m'imagino que rebeu informacions de gent que va contínuament trobant o identificant gats.
1: No, sense parar.
0: De les xifres que donàvem al principi, m'imagino
1: que s'han augmentat. Que pot ser molt més.
0: Sí.
1: És a dir, que potser aquestes han posat més i pot ser segur, perquè hi ha coses... Hi ha llocs que nosaltres potser no arribem, i si no hi ha gent, el que jo no sé, pobre gats, és el que mengen, perquè et diuen, no, pues mengen ratolins. No mengen ratolins. Mengen com... Et porten un ratolí per donar-te les gràcies, però tenen que menjar. Llavors hi ha gats que estan pues, molt desnutrits, bueno, però ara resulta que el senyor Brugreola, que serà el amo.
0: Mira, si et sembla, anem a escoltar precisament a Carles Brugueroles, que és tinent d'alcaldia de Benestar Animal de l'Ajuntament de Sant Cugat, que, entre altres qüestions, argumentava que el consistori s'hi està adaptant. O sigui que està començant a fer passes. Vinga.
2: Tot això és una llei, com deia, relativament recent, i jo diria que la major part dels ens locals estem adaptant-nos, i també ho estem fent nosaltres. I això implica que hem de plantejar un reforç dels recursos destinats a tota aquesta matèria i que estem en trànsit de fer-ho.
0: Un reforç?
1: Sí.
0: Dels recursos?
1: Clar. I a més demanem la gatera. Perquè la gatera ja està, i llavors quan supera els gats... per refer-se, encara que sigui dos o tres dies, que estiguin per poder-los donar-hi la medicació i el que sigui, no fotre'l de seguida al carrer, que això és com més o menys m'imagino, m'operen i em foten a fora. Pues això no, ells també tenen la mateixa sensibilitat que nosaltres. Llavors, això costa molt, perquè no hi ha cases d'acollida, que demanem cases d'acollida, però no n'hi ha. Pues, bueno, la gatera ens pot fer això. És a dir, que ens pot servir, hi ha una edificació...
0: Ara parlem de la gatera, anem a escoltar un altre tall de Carles Brugueroles.
2: I tot plegat també ho volem fer de la manera la més coordinada possible amb els col·lectius animalistes que tenim aquí al municipi, que tenim entitats molt potents, molt dinàmiques, molt actives, que cal agrair tota la feina que fan, no? Perquè sumant, segur que arribarem molt més lluny i ho podrem fer millor al final per l'objectiu que ens mou, no? Que no és un altre que el propi nom indica, no? Que és millorar les condicions de benestar animal.
0: O sigui que compta amb les entitats?
1: Sí, estem preparats.
0: Esteu preparats.
1: Sí, sí, falta estem preparats, que... ell ho sap, que estem preparats. Cosa que abans, paia, només fa 3 mesos, la persona que ho portava va dir no doneu de menjar als gats, perquè no està prohibit. Llavors vol dir que aquesta llei, curiosament, m'estàs dient que era del 2023, aquí a Sant Cugat no la sabien. Digo. I nosaltres tampoc ningú ens va... Perquè, clar, nosaltres donem de menjar. Hi ha vegades que no saps ben bé les lleis i tot això. L'Ajuntament, si sabia que hi havia des del 2023, hauríem pogut fer molta feina. Jo no acabo d'entendre-ho, es dic.
0: Escolta una cosa, la gatera. Es va fer, es va construir una gatera municipal.
1: Sí.
0: I què passa amb aquesta gatera?
1: Doncs pues mira, va sortir a concurs i bueno, era com si fos un hotel de 7 o 8 estrelles. Llavors demanaven a les associacions molta cosa i ningú es ven presentar. Vale? I allí va quedar. Llavors, s'ha omplès de malesa, sembla que s'ha caigut alguna caseta. Això, encara jo no he volgut anar per no agafar un emprenyament, perquè s'ha fet s'ha gastat uns diners que ara ja estan... No és que estiguin ideal on s'ha fet, perquè s'ha fet tocant amb una autovia que hi ha, que si s'escapa un gat, estan tot ben protegit, no? Bueno, si no s'ha trencat. I llavors, però bueno, per almenys que els gats del carrer en un moment determinat, no per anar acumulant gats. Això no podem fer-ho. És dir, que no podem, perquè és que la gent, si no, tothom et porta el gos, el gat, totes aquestes coses. És que la gent té que ser conscient de que si agafa un gat és seu i que s'espavili com sigui, si no és una cosa que sigui de malaltia o el que sigui, que llavors per això també estem a les associacions, però el que no és agafar un gatet, que mono, i després me'n vaig, deixo la torre i deixo el gatet, i llavors és quan es multiplica.
0: Ja, o sigui, estem parlant d'una gatera municipal que es va construir i que a l'hora de licitar la seva gestió ningú no es va presentar.
1: I fa 4 anys.
0: I no hi ha ningú?
1: No.
0: Que s'ofereixi per gestionar-ho?
1: No, perquè demanen molta cosa. Ara, llavors, nosaltres, que ja que estem fent la gestió de donar de menjar als gats del carrer, la demanem per poder posar els gats només mentre estan refent quan estan malalts. Després tornen al carrer. És a dir, que llavors... Bueno, clar, això es té que parlar més. És a dir, que és una cosa que proposem, però... I que les persones que estan donant de menjar al carrer estan disposades a posar-la bé, però no com... És que demanaven com si... Bueno, era exagerat el que demanaven. I era una cosa de...

0: vaig arreglar, i a la millor costa més que fer un altre, en un altre lloc, però si ja que està fet, per lo menos, que sigui com un petit hospital, en plan hospital. ¿Vale? Mm. I però bueno, no sé si s'aconseguirà.
1: Això seria una sortida provisional, podríem dir.
0: Ah,
1: no?
0: Això. Però bueno, a veure, jo no sé, el senyor Bruguerola, estic esperant. Que, a veure si ens truca ràpid, perquè el dia 23 fem una assemblea de tota la gent aquesta que, són, que estan en delgats del carrer, fem una assemblea per veure què és el que fem. Llavors, a mi m'agradaria abans tindre una contestació de el bienestar animal demà passat, perquè això no és complicat. És reunir a la gent, el bienestar ja havia estat, vale? Llavors, i va ser positiu. El que passa que ara pot ser encara molt més positiu, llavors és qüestió de treballar-ho, però, i que hi ha gent disposada a treballar, sense cobrar.
1: Doncs ens hem fet una idea de la situació. Esperem que aquesta trucada que esperes, Rosa Maria,
0: ojalà,
1: es produeixi en pocs dies.
0: Espero.
1: Jo diria que sí, eh?
0: Sí?
1: Jo diria que sí, almenys jo vaig veure el senyor Brugueroles molt per la labor.
0: De... Jo també. Estava... Sí. Jo també. El que passa és que, clar, li va passar tantes coses, la festa major, i després les vacances, i bueno...
1: És qüestió de temps, i no crec que triguin gaire.
0: Vale. Ojalà. Gràcies.
1: Rosa Maria, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per donar l'oportunitat de dir...
1: Què està passant també a la ciutat, no?
0: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies i bona tarda.

0: Coincidint amb la Setmana Internacional dels Arxius i a les portes del Dia Internacional dels Arxius, que se celebra cada 9 de juny, avui volem posar el focus en una feina discreta però essencial pel funcionament de les administracions, la transparència pública i la preservació de la memòria col·lectiva. Per entendre què hi ha darrere d'un arxiu municipal, quina documentació conserva, com es gestiona i quin valor té per a la ciutadania, avui ens acompanya el Francesc Jiménez. Ell és cap de la secció d'accés, control i gestió de la informació de la Unitat d'Informació a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que a més de col·laborar sovint al Faves Comptades, a més també és president de l'Associació de Professionals d'Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Francesc, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben tornat, et tenim Gràcies. Aquí cada dos mesos, a l'espai de l'Arxiu Municipal, però clar, no ens quedaven seccions, demà és el dia, no?, el dia de per vosaltres, i ens semblava interessant doncs, poder-li dedicar una estona. Francesc, aquesta setmana, ho dèiem, se celebra la Setmana Internacional dels Arxius. Què és el que vol reivindicar aquesta data?
1: Bé, aquesta, de fet, l'origen d'aquesta data és de la celebració de la creació del Consell Internacional d'Arxius, que és un consell que està dintre d'UNESCO, i que es va crear el 1948. Llavors es va crear el 9 de juny de 1948, perquè d'aquí ve la celebrar aquest origen, no? El que es vol és fomentar o ajudar a fomentar tot el que són, no només el que és un arxiu, que és molt més genèric, sinó els valors que transmet un arxiu, no? Que significa, què aporta per la societat, tant a nivell d'història com a nivell de social, cultural, de drets, de justícia, etc.
0: Quins són aquests valors?
1: Nosaltres sempre diem que els arxius, al final, són un lloc, són un instrument per canalitzar drets, no? I això vol dir que tens un dret d'accés a la informació, per exemple, és a dir, els arxius són garants, són llocs on es guarda documentació, o avui en dia hi ha dades, en el que tu pots, a través d'ells, extreure informació per alguna situació que tu vulguis reivindicar o que necessitis per construir alguna cosa, la teva casa o un negoci, o per reivindicar també reparacions, històries de

0: operacions del passat, tot el tema del franquisme, per exemple, s'han necessitat i es necessiten els arxius per veure què es va fer en aquella època, per la memòria, per recuperar memòria històrica, no, lògicament, això potser és el paper més conegut dels arxius, no? Els arxius com a guardians de papers, no? Que és una cosa que no ens agrada gaire avui en dia centrar-ho exclusivament en això, no? Però tal, doncs, els arxius també són patrimoni, no? També són patrimoni documental, també és documentació que gràcies a que existeixen aquests llocs, aquests centres i aquests instruments, doncs, es pot aconseguir recuperar la història i no perdre-la, sobretot, no? I nosaltres intentem veure la funció d'arxiu com una funció no només d'això de passat, no? sinó també de futur, no? I entendre que avui el que generem avui és informació que d'aquí uns anys la gent que vulgui estudiar com vivim avui en dia, doncs, que ho necessitarà, no? I per necessitar-ho ho has de guardar avui, ho has de treballar avui i ho has d'estudiar avui. Per tant, sempre dient que els arxius, no, són a l'avui, no són al passat, que es podria semblar, no?
1: Probablement bona part de la ciutadania associa els arxius amb aquests documents que tu dius del passat, aquests més històrics, no? Tu quina creus que és la funció real de l'arxiu avui dia? Ara ens deies, no? Doncs guardar tot allò del present perquè en un futur es pugui estudiar com un passat, sí, ben ordenat, suposo, no? I ben documentat, exacte, i ben arxivat.
0: Sí, exacte. Jo crec que la funció dels arxius avui en dia és transmetre aquest valor de que allò que estem fent avui, no? Allò que s'està fent, s'està construint, si es fa amb un rigor i tens consciència, que això a vegades passa, que no tens molta consciència de que tu crees pugui generar valor pel futur, pels nostres fills, els nostres nens, etc. Crear aquesta consciència, no? Crear aquesta consciència de que la informació que generem, i més avui en dia, que hi ha molta informació, sempre diem que estem a l'era de la informació i molta informació és desinformació.
1: O la sobreinformació, no?
0: Exacte, sí. Quan hi ha sobreinformació hi ha desinformació, no? O hi ha fake news, que això avui en dia estem al dia a dia, no? Llavors, per poder lluitar contra aquesta desinformació, aquesta massa d'informació o aquesta voluntat de desinformar, és molt important establir aquests criteris arxivístics, no? Que són la qualitat de les dades, la qualitat de la informació, documents autèntics, documents fiables, i tot això ho has de garantir avui, des del moment que es creen, perquè si no, d'aquí 20 anys ens creurem documents que no sabem si són reals. Sempre a vegades ens pregunten, no? Conserveu documents autèntics, arxius? Sí, autèntics sí, però no sé si diuen la veritat o no.
1: Clar.
0: Jo et puc garantir, com a arxiver, que aquests documents són autèntics, s'han creat en un lloc concret, etc., però jo no puc garantir que el contingut, que el que escriuen, sigui la realitat de la societat, no? Llavors, amb això necessitem que la pròpia societat sigui conscient dels documents que genera, les dades que genera com a privats, no? I també a nivell públic, no? De garantir que el que s'està generant avui en dia són documents autèntics, fiables, íntegres i que poden preservar-se al llarg del temps, no? Que avui és molt difícil amb els formats que tenim, són molt eteris, no? És molt més fàcil conservar un pergamí del segle XII que no pas una informació que s'està generant avui en sistemes o en bases de dades.
1: Clar, els reptes han anat canviant i s'han anat afegint a la vostra professió, sí, perquè l'audiència se'n faci una idea. Quin tipus de documentació, documents, arxius hi podem trobar a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat?
0: Bé, com a arxiu municipal com a tal, ens entenguem que els arxius són diferents tipus d'arxius. Hi ha arxius nacionals, arxius comarcals, hi ha arxiu municipal a nivell públic, llavors també hi ha arxius privats, com arxius d'església, arxius d'empresa. Tenim moltíssims fons d'arxiu. Vale? Llavors, a l'arxiu municipal, que és un arxiu públic d'un municipi, en aquest cas de Sant Cugat. Per tant, la documentació que conservem sempre serà documentació relativa a Sant Cugat. I quan dic relativa vull dir tant documentació de persones que viuen o que han desenvolupat la seva vida aquí a Sant Cugat, com d'institucions, com d'associacions o com de la pròpia administració. Per tant, podem trobar documentació, lògicament, de tot el que genera l'Ajuntament. Això és informació pública que nosaltres conservem, però també donacions de particulars a persones físiques o jurídiques que han decidit donar el seu fons a
1: l'arxiu. Com el Fons Cabanes, per exemple, exacte, de fotografia, no? Per
0: Fons Cabanes, de fotografia, però també tenim el Fons Delphi, per exemple, la Delphi, que va estar molts anys i molt important, es va ingressar aquí a l'arxiu. Tenim fons d'associacions de veïns d'aquí de Sant Cugat, tenim el fons del celler cooperatiu, per exemple, que també és molt important a nivell d'entendre com funcionava l'època vitivinícola d'aquí de Sant Cugat. Tenim molts tipus de fons personals petits, però que són molt importants per entendre la història, fons més grans, no?, de grans personatges o de gent, investigadors com el Josep Maria Figueres, per exemple, que viu a Sant Cugat i que s'ha implicat molt amb tota aquesta, amb la documentació que dona i que ens ha ofert, que ens ajuda a complementar molt. Llavors, tant el petit fons, tant aquell document petit que tens a casa, com un gran fons de milers de metres lineals, ens ajuden a comprendre com és la societat. Llavors nosaltres ens nodrim molt d'aquests fons privats i dels fons que generem a l'administració. I dintre d'aquí, la tipologia de documents que tenim, podem tenir des de pergamins, com a tal, que potser és el més que ens ve més al cap, tot és el que és el que tenim menys a Sant Cugat, i després, si vols, t'explico per què. Però també tenim fotografies, tenim plànols, tenim cartells, tenim fotografies, quan dic fotografies, vull dir diferents formats, negatius, positius, plaques de vidre, vull dir, o tires de negatius, etc. I qualsevol documentació, comencem a fons audiovisuals, fons d'imatge, tenim fons de fons orals, tenim, ara acabem de digitalitzar casets que els hem digitalitzat per poder escoltar fons orals, que s'havien treballs de fons orals que s'havien fet per instituts d'aquí a Sant Cugat al finals dels anys 90 i que entrevistaven persones que avui en dia no estan ja entre nosaltres, i és un fons que hem de començar a analitzar. I postals, molts tipus de fons.
1: Les postals les veiem també al Festival Lumínic, justament en aquesta edició. Ens has dit un reguitzell de formats. Quin volum de documentació vol dir això?
0: Vol dir que, més o menys, ara, a nivell d'ocupació, nosaltres sempre parlem de metres lineals en el món dels arxius, llavors, a nivell d'ocupació, ara mateix, dels dipòsits de l'arxiu, estem sobre uns 4.000 metres lineals.
1: L'Arxiu Nacional de Catalunya està ampliant els seus dipòsits. L'Arxiu Municipal de Sant Cugat necessitarà també més espai per guardar tota aquesta informació?
0: Sí, nosaltres estem fent una anàlisi, vam fer una planificació ja fa uns anys de l'ocupació dels dipòsits. És veritat que amb la irrupció del món digital ens està... És normal que cada cop... És a dir, que el creixement del dipòsit no sigui exponencial al que era abans. Mm-hmm. Llavors, sí que nosaltres estem ara... Pues, si tenim 4.000 metres lineals, la nostra capacitat d'ocupació de dipòsits és de 4.800, o sigui que ens queden poquets metres lineals. Sí que és veritat que volem fer una avaluació, és a dir, una eliminació de documentació que es pot eliminar, i en sèrie de documentació que sí, legalment es pot fer, que ens pot ajudar amb això, i que també preveiem que aquest creixement vagi minvant a nivell físic, anar augmentant les donacions digitals i també la producció de l'Ajuntament en món digital. Va? Llavors, això és el que... Però, tot i així, estem, lògicament, al 90%, més entre el 85 i el 90% d'ocupació del dipòsit. Per tant, més que nosaltres, si necessitem un dipòsit més gran, això ja fa temps que sempre anem comentant. També vam establir un nou conveni amb l'Arxiu Nacional, i en aquest ja vam especificar que la voluntat de l'Ajuntament és trobar un espai nou per l'arxiu, és a dir... Nosaltres, això és una casuística que ens passa aquí, nosaltres tenim l'arxiu municipal, l'arxiu administratiu, l'arxiu municipal com a tal, el tenim on està l'Ajuntament, a la plaça de la Vila, però l'arxiu històric, la part més històrica, la tenim situada dintre de l'Arxiu Nacional, un dipòsit que és l'únic independent de tot l'Arxiu Nacional. És l'únic dipòsit que ells no gestionen directament. Fan la consulta en sala i això, però que és l'inventari de documentació que hi ha allà, ho portem nosaltres. Això per què és? Perquè va ser un conveni als anys 90, quan va arribar l'Arxiu Nacional aquí, a canvi de la cessió de terrenys, doncs, entre altres coses, es va decidir que hi hauria un dipòsit, que l'arxiu històric
1: seria
0: Sant Cugat, aniria allà. És veritat que als anys 90 Sant Cugat era més petit, ara hem crescut molt, i creiem, tant una banda com l'altra, que hem de trobar un espai en el que se centralitzi el que tenim a l'arxiu històric i el que tenim a l'Ajuntament en un únic espai. No? Això estem treballant, a poc, a mig llarg termini, poder tenir
1: una nova seu, possiblement,
0: una nova seu que aglutini tota aquesta informació, que ens doni més capacitat en els dipòsits i que ens acosti molt més a la ciutadania. Nosaltres volem fer un arxiu obert, no?, de cara al futur.
1: Ara que dius, ens volem acostar a la ciutadania. Qui consulta normalment l'Arxiu Municipal de Catalunya? Historiadors, estudiants, investigadors, ciutadania? I què hi busca, sobretot? Que entenc que ha de ser molt divers.
0: Sí, a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat el que consulta més, no són investigadors, podria ser que sembla que sí, no? Sinó ens consulta molt ciutadania que vol construir la seva casa o que vol fer reformes o empresaris que volen construir un negoci. No? En la majoria de consultes que nosaltres tenim a l'arxiu...
1: Què hi busquen?
0: Són llicències d'obres, bàsicament. ¿Vale? Llavors, aquí entra tot. No? És a dir, doncs, vull construir la meva casa i doncs, vull veure com està aquest terreny. Vull refer reformes i necessito els plànols originals per poder veure com era la casa, perquè és una una casa antiga, no? I necessito una antiga, vull dir, potser de fa 15 anys, que antic ja és molt complicat, o potser dels anys 60, i llavors necessites veure els plànols, veure què es pot fer, veure els plànols originals, perquè hi ha hagut reformes posteriors, no? O conèixer totes les reformes que hi ha hagut. Això és la nostra consulta més habitual, contrària a la part d'investigadors, no? Que també n'hi ha, també hi ha investigadors. Els investigadors normalment consulta la part de l'Arxiu Històric de l'Arxiu Nacional, les consultes...
1: El GEL, per exemple, suposo que se'n deu fer un fart, no?
0: El grup d'estudis local, lògicament, a l'Arxiu Històric hi va amb força, ja tenim investigadors que són molt més habituals, però representen, els investigadors representen tant per cent molt baix de consultes de l'arxiu, vale? Perquè un investigador pot consultar molta documentació, però no et venen, no sé, 50 investigadors l'any. Tenim menys, tenim voltant 15... 20 consultes, com a molt l'any, d'investigació com a tal, puguem entendre això. La resta de consultes estan sobre això, sobre obres, activitats, urbanisme i informació, sobretot de territori, també altra, però aquesta és la que més...
1: Abans parlaves dels reptes, no?, que teniu com a arxiu, amb una necessitat possiblement de trobar un nou espai que aglutini aquest arxiu més històric i aquest més administratiu, i dèiem l'espai que hi havia, no?, aquests metres lineals, i deies la digitalització farà possiblement que no sigui exponencial com els darrers anys en espai físic. Quins reptes i quines oportunitats ha suposat per l'Arxiu Municipal de Sant Cugat la digitalització?
0: Ha suposat un canvi a l'hora d'entendre, sobretot a l'hora, més que d'entendre, a l'hora de poder fer difusió. És molt important, és a dir, nosaltres per difusió i per preservació ha sigut vital, és a dir, un document que abans per poder consultar havies d'ensenyar-lo i la gent, doncs, vulguis o no, s'havia de manipular molt més que es manipular. Nosaltres amb la digitalització que permetem, sobretot amb la digitalització, més que res amb la digitalització de qualitat, és a dir, amb una qualitat suficient com perquè un investigador no necessiti el document original i pugui consultar aquesta documentació en pantalla i ampliar-lo. Sí que els investigadors, i normal, jo també havia estudiat història, vull veure el document original, no? Però en realitat tu ets més capaç, pots fer un zoom molt més gran en pantalla que no pas tu amb la teva vista.
1: Zoom, amb l'òptic,
0: Exacte. La lupa d'abans que es feia servir, no? Vull dir que és molt millor el zoom dels ordinadors avui en dia si la digitalització és bona, no? Llavors, això ens ha permès conservar millors documents perquè hem digitalitzat aquells documents que digitalitzem, normalment no es tornen a consultar físicament, a no ser que hi hagi una consulta més diplomàtica, no? més d'estructura. Normalment no ens consulten ja així, i a més ens ha permès obrir-nos molt més perquè això vol dir que podem fer difusió a través de webs, de xarxes, i arribar molt més a la gent. És a dir, tenim moltes més consultes en línia que les que teníem abans, sincerament, perquè tenim els fons en la web nostra, la web de cultura, i això ens ajuda també a arribar molt més a la gent, no haver-se de desplaçar, i que una persona pugui consultar una fotografia de Sant Cugat o un plànol de Sant Cugat digitalitzat, doncs, des de l'altra punta del món. No?
1: Per llistes també ens ha ofert un nou ventall de possibilitats, quan hem de parlar del Sant Cugat d'abans, en moltes qüestions. Francesc, ho dèiem al principi, tu també ets president de l'Associació de Professionals de l'Arxivística i Gestió de Documents a Catalunya. Quin diagnòstic fas de la professió avui en dia? Perquè entenc que ha canviat molt des de que possiblement tu vas acabar la carrera fins avui en dia.
0: Sí, justament l'associació l'any passat vam fer 40 anys. Això vol dir que hi ha molta gent que s'està jubilant, els que van crear l'associació, perquè doncs per edat és el que toca, i la professió que ha canviat moltíssim amb aquests 40 anys, ja dic d'associació, però també és paradigmàtic perquè l'arxivística és molt més antiga, però sí que als anys 70, 80 va començar, sobretot als 80 va començar a professionalitzar-se aquí a Catalunya i a començar a proliferar arxivers com a tal, és a dir, abans els arxivers i arxiveres eren molt historiadors i historiadores que es tractaven l'arxiu com sense coneixements tècnics, perquè no hi havia, no es podia estudiar, etc. Però a partir dels anys 80 aquest coneixement es comença a adquirir, es comencen a veure els primers estudis, no? I això permeten que els arxivers, els primers arxivers dels 80s, 90s, eren arxivers que primer havien estat arxivers de trinxera, i després havien estudiat arxivística. Ara és al revés, ara hi ha una escola d'arxivística des de l'any 2000, i a través d'aquest màster surten arxivers que després exerceixen la professió. Uh-huh. No? És una mica al revés, està passant al revés. I en aquests màster, que jo també vaig ser professor durant uns anys, es nota el canvi d'evolució, no? L'evolució que has de fer també en els continguts a raó de l'evolució que fa l'arxivística. Avui en dia estem en un món en què no és la IA, les dades, no, ens han afectat plenament a la nostra uh-huh. professió. Ara gestionem informació, sempre diem que nosaltres sempre hem tractat documents, però no només tractàvem un document com a tal, sinó tractàvem tot el que era el context del document. Com a arxivers i arxiveres tractem el context, és a dir, no només un document, el que diu un document, sinó com s'ha creat, qui l'ha creat, en quin context es va crear, què significava el fet que hi hagués aquest document, quin procés havia portat a arribar a construir aquest document. I això, en el món de les dades, encara s'ha reforçat més, és a dir,
1: és més important que mai,
0: sí,
1: no?
0: És molt important, sí, és molt important conèixer la dada, que sigui dada, una dada bona, fiable, que avui en dia això ens costa, no? Veiem una imatge a xarxes i ja sabem que potser un vídeo, sabem que això potser no és real.
1: Sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial.
0: És molt difícil avui en dia saber si un vídeo és un fake news o no amb l'intel·ligència artificial. Mm-hmm. Llavors, en aquests casos, al final t'acabes creient com a ciutadà un vídeo quan alguns mitjans de comunicació fiables se'n fan ressò. I tot i així, a vegades, també es cometen errors, no? El mateix ens passa en el nostre món, és a dir, nosaltres hem d'aconseguir que la dada que es produeix, una dada de qualitat fiable, que sigui, sàpigues que és autèntica, però a més, per poder generar informació, necessitem combinar aquestes dades, no? I entendre molt bé aquestes dades, per què serveixen, quin procés les ha creat, i això ens està transformant molt, perquè ens està portant a aquest món de conèixer molt bé l'origen de la dada, més que del document, per poder construir un relat real i un relat autèntic, no? I això és la transformació viral que està passant a l'arxivística avui en dia, a la professió, i que ens està, bueno, és molt típic, no? Dir que estem en un moment molt líquid, però la nostra professió també està en un moment de reposicionament, no? És un moment clau per nosaltres, per això és important i no és una coincidència que estigui treballant ara la nova llei d'arxius.
1: Mhm. Necessitaria molt més temps, sí, per parlar-ne. Hi ha aquesta nova llei d'arxius. No sé si ens en pots fer una pinzellada molt curta, sí, per passar les activitats.
0: Sí, no, la llei d'arxius de Catalunya és del 2001 i nosaltres, com a associació, portem molts anys reclamant que s'ha d'actualitzar. Finalment, hi ha hagut un pla d'arxius, que és un pla de millora que el govern ha fet de la Generalitat per millorar els arxius fins al 2030, és un pla d'arxius 2030, i dintre d'aquest pla hi havia la reforma de la llei. Uh-huh. I tot i que portem un parell d'anys potser que ja hauria d'haver sortit, ara ha sortit la consulta prèvia, de fet està oberta, i jo animo a tothom, pot participar-hi tothom, totes les persones que vulguin, està a la web de Participa de la Generalitat, transparència.participa.cat, em sembla, està a la web de Transparència, on es publiquen tots els processos participatius, i ara mateix, fins al 30 de juny, està publicada per poder dir què vols tu que aporti la nova llei d'arxius. Està en el procés inicial, la idea és que la llei d'arxius potser d'aquí un parell d'anys o així pugui ser una realitat, però ara comença, però és el moment de parlar. De tothom.
1: Clar, possiblement té poc a veure, no?, el context de l'any 2001 en l'actual, amb tota la irrupció tecnològica. Per acabar, Francesc, molt breument, quines activitats teniu preparades per commemorar aquesta setmana i aquest dia?
0: Des de l'Arxiu Municipal tenim, sobretot, ens hem coincidit amb el Lumínic, per tant, nosaltres tenim una exposició en marxa que és la poesia, que es diu La poesia de la distància, que ja vam parlar aquí a
1: Comunicat.
0: Per tant, demà el que fem és una visita a les 7 de la tarda, lliure, per qui vulgui venir, en què explicarem l'exposició i, a més, veurem els postals originals i farem una visita a l'arxiu. Farem una visita a l'arxiu i els que es quedin, estiguin allà amb nosaltres, al final tindran un regalet i tot.
1: Molt recomanable, a més, veure l'arxiu.
0: No? Sí, jo crec que sí, els que no hi hagin anat, encara que sigui l'arxiu municipal, no és l'arxiu històric, que seria la plaça de la Vila, però sí que tenim allà la majoria de documentació i jo crec que és interessant que la gent vegi com ho estudiem, com guardem la documentació, que al final és seva, és la seva documentació.
1: I després hi ha un clàssic que arribarà per Festa Major, que crec que molta gent l'està esperant.
0: Sí, exacte, sí, ens havien reclamat ja l'última vegada no l'havíem fet, per Festa Major, que també dintre d'aquest mar de celebració que s'han cobat tot és el juny, farem l'activitat del crim a l'arxiu, que és un Cluedo que fem amb el Teatre Mirasol. Aquest any, a més, introduïm algun canvi, vull dir, aquell que ja l'hagi vist, que tot i hi havia gent que l'havia vist i que deia que el volia tornar a veure. Doncs aquest any farem algun petit canvi, a veure si els agrada a la gent. I això es fa el dia 26, en marc de la Festa Major, el divendres. Hi ha dues sessions a les 4 i 6 de la tarda, i em sembla que avui crec que s'inaugurava l'APP o s'anunciava...
1: Sí, avui la tarda ja la...
0: Exacte, llavors us podeu inscriure a través d'arxiu@sancugat.cat i guardar plaça, a veure què tal.
1: Francesc Jiménez, moltes gràcies. T'haurem de convidar un altre dia a seguir parlant dels arxius. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Elvis Presley deia que no et pots quedar quiet quan sents música rock, perquè la seva força t'agafa, t'arrossega i no et deixa anar fins que s'atura. Va ser amb aquesta música que Elvis es va consagrar com a rei del rock i va esdevenir una de les figures més universals de la història de la música lleugera. Nosaltres li dedicarem avui el nostre espai perquè aquest mes de gener es commemora el 90è aniversari del seu naixement. Elvis va néixer exactament el 8 de gener del 1935. Va gravar les seves primeres cançons quan tenia només 19 anys i quan en tenia 20 ja era un ídol multitudinari, especialment entre les noies. La cançó amb què hem obert, Blue Suede Shoes, és una de les primeres cançons que van registrar. De tota manera, no es va dedicar només al rock. De fet, no va trigar gaire a treballar en altres camps. L'any 1968, quan tenia 34 anys i s'interessava per altres gèneres, com el country, el gospel, el soul i el rhythm and blues, va agafar la cançó Suspicious Minds, que havia escrit un cantant anomenat Mark James l'any anterior. La cançó no havia tingut èxit, però en la versió d'Elvis, que va ser gravada en una sessió de 3 hores, entre les 4 i les 7 de la matinada, del 23 de gener del 1969, va adquirir una nova dimensió i va ser un èxit espectacular. És aquesta.

Suspicious Minds, una cançó de Mark James, un músic discret de Nashville, que al principi, quan va escoltar una pista de la gravació d'Elvis, no li va agradar. La va trobar massa lenta, però quan la va escoltar acabada, va quedar-ne meravellat. Ell havia volgut ser-hi present, la nit de la gravació, però Elvis no ho va voler perquè deia que el posava nerviós tenir-lo allà. En tot cas, se'n van vendre tants milions de discos que Mark James va fer un gran negoci en drets d'autor. La cançó que havia escrit era molt bona, però cantada per ell no lluïa, era massa tova, i va ser a la veu d'Elvis que el món la va comprar. Després, esclar, l'han cantada molts altres intèrprets. Una versió molt bona, per exemple, és la del cantant country Waylon Jennings. També hi ha les de B.J. Thomas i James Brown. I cinematogràficament parlant, doncs trobem Suspicious Minds a la banda sonora de diverses pel·lícules. Sona, per exemple, a la versió americana del final de l'Escapada, de Jean-Luc Godard, en què Richard Gere i Valerie Caprisky interpreten els personatges que l'original, de Godard, havien interpretat Jean-Paul Belmondo i Jean Seberg. I una altra pel·lícula on també podem escoltar Suspicious Minds és Blade Runner 2049, continuació de la primera Blade Runner, però aquesta vegada amb Ryan Gosling com a protagonista. Una altra cançó també molt important a la carrera d'Elvis és Can't Help Falling in Love. En aquest cas es tracta d'una cançó romàntica basada en aquella meravella del segle XVIII que és Plaisir d'amour, de Jean-Paul Egide, que parla d'una promesa d'amor incomplerta i que diu: plaer d'amor dura només un moment, pena d'amor dura tot una vida. Quan Elvis va fer aquesta versió que ara sentirem, tenia 26 anys.

Can't Help Falling in Love, una de les grans cançons d'Elvis. Va ser gravada el 1961 per la banda sonora de la pel·lícula Amor en Hawaii, que era una via comercial que el coronel Parker, l'home que remenava les cireres a la figura d'Elvis, va explotar moltíssim. La cosa anava així. Elvis feia una pel·lícula. La pel·lícula servia per llançar les seves noves cançons. El públic les descobria i tot seguit les comprava. Les pel·lícules en general eren poca cosa, fetes totes a la mida d'Elvis per vendre la seva imatge amb un simple pretext argumental i sempre, esclar, envoltat de noies maques i amb poca roba. Una de les poques excepcions seria King Creole, que la va rodar just abans de fer el servei militar. En total, en va rodar una trentena de pel·lícules. Us en puc recordar algunes. Loving You, amb Elizabeth Scott, El Rock de la Presó, amb Judy Tyler, Estrella de Foc, amb Barbara Eden, L'Indòmit, amb Hope Lange, Kid Galahad, amb Lola Albright, Noies, Noies, Noies, amb Estela Stevens, L'Ídol d'Acapulco, amb Úrsula Andris, Cita a Las Vegas, amb Van Margaret, Charro, amb Vina Balin, o Canvi d'Hàbit, amb Mary Tyler Moore, que va ser la darrera i on canviava d'imatge interpretant un metge, és a dir, un paper completament diferent dels que havia fet sempre. Però la primera de totes les pel·lícules, la que va suposar l'entrada d'Elvis al cinema, va ser un western. Va ser Love Me Tender, al costat de Deborah Paget, una actriu per la qual els amants del cinema, els homes si més no, sempre hem tingut una especial devoció. La cançó de la pel·lícula tenia el mateix títol que el film, Love Me Tender, i era preciosa. De fet, és una cançó molt antiga. Data del segle XIX, va néixer durant la Guerra de Secessió nord-americana i la cantaven especialment els soldats nordistes, els del nord. 100 anys més tard, Elvis va fer-ne una versió i les vendes es van disparar. Després, és clar, se n'han fet moltes versions. La de Linda Ronstadt, concretament, és molt maca, però també hi ha les de B.B. King, dels Platters, de Ricky Nelson, de James Brown, de Tony Bennett, de Frank Sinatra o de Johnny Mathis. Serà, doncs, amb Love Me Tender, que tancarem el cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut l'Oriol Coromina a les vies de so i que hem dedicat a Elvis Presley amb motiu del 90è aniversari del seu naixement. Gaudiu de la cançó i estimeu-vos tendrament. Fins la setmana vinent, amics.

0: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves perxes quan es mouen. Això li...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. En mobilitat normalitzada ja la circulació a l'L200 a Lleida entre Miralcamp i Lleida després que l'accident d'un camió deixés pas alternatiu en aquest punt. A la Nacional 240 a Lleida, la retirada d'un vehicle provoca també congestió i l'accés a l'A2 està tallat. A Barcelona hi ha un carril tallat també a la B20, al nus de Trinitat en sentit nord per una avaria, mentre que a la B10, a nus de Llobregat, hi ha també circulació intensa en sentit sud. A banda també, recordem que hi ha retencions a la B20 en sentit sud per obres. I en clau política, la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla el 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre civil el 2023. La sentència que crea jurisprudència determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, el Clot, Pardinyes de Lleida, per tal d'evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració. Recordem que aquesta darrera concentració va acabar amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics. I també un intern del centre penitenciari de Ponent va estar trobat mort ahir al matí després de suïcidar-se. Altres interns van alertar, volíem dir, als funcionaris que van activar el codi d'emergència i van iniciar les maniobres de reanimació fins a l'arribada del SEM, que en van certificar la mort. Justícia ha informat que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. La Selva, l'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al semen, l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors del monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un altre generador a Sant Jaume de Domenys.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs comencem amb aquesta música festiva de La Fúmiga i els Tallets, que ens du cap a València. No, no es diu Crema en València, no. Es diu Havia de passar la cançó, però bé, ja sabeu que les tornades a vegades són tan potents que arrosseguen fins i tot títols. Avui faig trampa. Avui he agafat i m'han llevat aquest tema que ens l'havien preparat els companys de Cardedeu per acabar el programa, però és que m'agrada tant que dic, va, anem a posar-la de començament. Que no té a veure amb el tema del dia, és igual, però mira, ens enllaça amb el que està passant a Tarragona, sí, com a tema ja de la setmana, no només a Tarragona, sinó a molts llocs de Catalunya. A veure si us sonen aquestes imatges. Tipo que des del 15 d'agost estem com a més o menys de festa tothom, sí? Hi ha pobles que més, pobles, poblacions que menys, però vaja, el 15 d'agost ha sigut com el tret de sortida de vinga, festes majors per tot arreu. Com que tu has de treballar igualment, clar, t'aixeques a les quarts de set del matí, sense haver dormit massa, perquè entre la calor i la sorollada de les revetlles, doncs com que no pots dormir. Però vaja, arribes a més o menys dignament a sortir al carrer a les 7, tot pensant en el cafè amb llet que et prendràs, i justament surts i trobes tota la gent, tota la canalla, i no tan canalla, que tornen de festa, que encara no han anat a dormir, que estan amb unes ulleres i el got de cervesa a la mà, no? I ja estan a la panaderia, que clar, la panaderia, el forn hi ha obert fins i tot abans de que tu et despertessis, i estan doncs agafant alguna cosa de menjar per arribar més o menys en condicions dignes a casa, o estan esperant l'autobús que el portarà als barris. Tot això a les 7 del matí. Sense comptar que en el camí des de casa cap a la feina, no, et trobes bé tot de gent, això, com diem, intentant tornar a casa amb les millors condicions, no massa bones, gent descamisada i una farol, una olor de pixums per tot el carrer. La veritat, que tota l'alfàbrega que ens va portar de la Borfacanya i per Sant Magí no ha servit massa per aromates dels carrers. La part positiva, ara us l'explico, que també la té. Tot és positiu, menys l'olor de pixum, això sí que us ho dic, però el més positiu de tot és que, mira, si teniu la sort de que aneu a treballar a les 7 del matí, doncs us trobareu les matinades als grallers, un munt de grallers, s'han ajuntat, jo crec que fins a una desena de colles de grallers avui a la plaça de la Font, la plaça de l'Ajuntament, a les 7 del matí a tocar les matinades. I un cop han tocat a la plaça de la Font, s'han escampat per tota la ciutat, molt especialment a la part alta, però per tota la ciutat han anat escampant, tocant gralles i despertant a la gent que quedava a casa dormint. Per molts ha sigut com el replegament de vinguem de tornar a casa i per altres ha sigut el vinga va, que avui a Sant Magí comença la festa. Felicitats a tots els que celebreu aquests dies la vostra festa major aquí a Tarragona. Avui no ens busqueu, busqueu-nos al carrer, perquè tenim un programa de festes molt atapeït amb un lloc, amb una cita principal que és la Diada Castellera aquest migdia. I a Cardedeu com ho tenim això? Estela Muñoz, bon dia.
1: Dia, Núria.
0: Esteu de festa, ja heu acabat, ja heu tancat aquest cap de setmana passat. Com ho teniu?
1: Correcte, nosaltres vam acabar el dia 15.
0: Bé, molt bé.
1: Llavors, el pixum ho entenc, vull dir, entens, aquí ha quedat una oloreta ben bona.
0: Estem esperant que plogui, o sigui, que plogui ja, ja.
1: Tant de bo, tant de bo aviat.
0: Perquè sí, perquè és l'única manera, no?, de que s'ho emportin tot.
1: Correcte.
0: A veure, res a veure aquesta cançó d'avui. Bueno, La Fúmiga, ho podríem pillar per aquí. En fi, avui el tema
1: sí,
0: és el son.
1: També poder, sí, també l'havia de passar que els mosquits havien de passar.
0: Havien de passar, però tot passa a la vida, eh? Ells havien de venir perquè és estiu, però tranquils, que tot... Bueno, tot passa. Jo crec que cap a quan s'acaba aquesta calor intensa i comença la tardor, aquella primera de setembre, vols dir que no és pitjor fins i tot a nivell de mosquits?
1: Ai, jo crec que no. Ho trobo igual durant tot l'estiu.
0: Sí, estàs molt atacada, tu, no?
1: Jo Estela, sí, sobretot on visc, que és horrible.
0: Sí?
1: Sí. Hi ha mosquits per tot arreu, jo ja no sé què fer. I per això avui preguntem als nostres oients consells i remeis perquè puguem viure una mica més tranquils l'estiu.
0: Doncs ens anirien bé remeis de veritat, eh? D'aquells que funcionin. Que funcionin de veritat. O d'aquells ancestrals, de frega't això
1: també,
0: per tot el
1: també.
0: Cos, qualsevol cosa, perquè no entrin a casa i perquè no ens piquin. Tu tens
1: Correcte.
0: Moltes picades enguany?
1: Ara mateix no. Bé. Però he de dir que quan arribo a casa em piquen sí o sí.
0: Perquè els tens allà vivint, clar.
1: Allà mateix, al costat. Vull clar. Dir, ens visiten cada dia. I no sé si ho sabies, Núria, però he buscat que els mosquits que ens piquen són les femelles i resulta que, bueno, ho necessiten per desenvolupar el que són els ous. I, en canvi, els mascles són més petitons i són els que, bueno, són els polinitzadors, també s'alimenten per als ocells, rampenants... Llavors, les que ens piquen són les femelles, cosa que jo no sabia.
0: Formes part de la cadena tròfica, de la la biodiversitat del món mundial. Fas un bé,
1: correcte.
0: Fas un bé comú.
1: Sí. A més, els científics creuen que els mosquits són els animals més perillosos del planeta Terra.
0: Això sí que no ho sabia.
1: Ui,
0: més perillosos del planeta. Ah, per allò del transmetre malalties, serà?
1: Correcte, sí, sí.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, a part d'aquestes dades científiques, sobretot el que nosaltres necessitem són els consells i els trucs dels nostres oients.
0: Molt bé.
1: Que sí, sempre ens poden deixar a l'Instagram, d'Obert per Vacances, o al nostre WhatsApp.
0: Recordem el WhatsApp, Estela, si el tens a mà?
1: Sí, és el 696-16-46-65.
0: Doncs vinga, queda dit. Si a part de mosquits voleu ampliar l'espectre, i donar-nos algun remei per evitar que les, cuques, que les cuques ens entrin a casa, doncs també es vindria bé. També, perquè entre una cosa i l'altra, xiqueta, a l'estiu tot el cuca viu, viuen. Molt bé. Estela, doncs moltes gràcies. Vora les 10, repassem tots els consells que ens donin, d'acord?
1: Tornem a veure què ens diuen.
0: Molt bé.
1: Fins després.
0: Es venen ganes de rebella amb aquest tema, però no, vinga, centrem-nos, perquè avui estem de festa, però l'Obert per Vacances també ha de tractar altres temes més seriosos.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Temes més seriosos i d'altres, doncs, més lleugers, i temes que ens il·lustrin i que ens facin viatjar a través de la ràdio a tot Catalunya. Mireu, començarem parlant del Plater, aquest pla que ha de renovar, que ha d'ordenar, no? Ha de dir-nos com i on, sobretot, posem aquelles fonts d'energies renovables. Un pla que ha de regular tota Catalunya i que no agrada per igual a tothom. Té detractors i gent que ja està a favor, i avui coneixerem tots els detalls del Plater i sobretot quins són els punts forts i els punts en contra que podem trobar. Per altra banda, marxarem a Juneda per a que ens expliquin quina activitat fa una entitat que es diu Talma i que ja us avanço que ajuda a persones que tenen necessitats especials. És el nostre podcast social i solidari de la setmana, Juneda, avui. Marxarem cap a Arenys de Mar per conèixer un festival de contes, Arenys de Contes, així es diu, tal qual. Per altra banda, sabrem com treballar des de Premià, almenys, l'Agrupació de Defensa Forestal, els ADF, per entendre'ns, no?, que quina feina fan durant l'estiu per protegir els nostres boscos. En temps de patrimoni, avui ens duran cap a la Serra del Montsià per conèixer una residència, una construcció fortificada de fa 2.700 anys, i això és molt de temps enrere, ja us ho podeu imaginar. És tot un jaciment, tota una excavació. I, per altra banda, acabarem amb la cuina, amb l'espai de cuina, que ens durà la cuina del ranxo, que diuen, a bordo, la cuina de les barques que es fan o es feien els pescadors quan sortien a la mar per poder aguantar tota la jornada de pesca. I, com ja heu sentit, no?, els mosquits seran els protagonistes del nostre tema del dia. Avui us preguntem sobre remeis que podem fer per evitar que entrin o per evitar que ens ataquin, i coneixerem més sobre els mosquits amb un reportatge molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala. Tot plegat, dues hores fins a les 11 del matí, que comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: I comencem a Girona, saludant el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, la primera parada baixa que fem la fem a Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, i Mieres, a la Garrotxa. Denuncien aquestes poblacions la falta de cobertura que, com diuen, complica molt la vida a veïns i comerciants.
1: L'alcalde de Sant Miquel de Campmajor, Oriol Serrà, assenyala que fins i tot tenen dificultats per atendre ciutadans que truquen al consistori per informar-se de qualsevol tema. A més, Serrà també lamenta que el més increïble és que tenen la fibra òptica a tocar però que no s'ha connectat mai.
2: Sí, bueno, és una queixa constant que tenen els veïns, truquen a l'Ajuntament i els dic que això no depèn de l'Ajuntament i treballem, estem a sobre. Ells ho saben, ens ho dic diverses vegades, a més de comunicació, denunciant la situació, i llavors és el que dius tu, sobretot amb els comerços. És a dir, aquí comerç, per exemple, tenim el restaurant, que hi ha dies doncs, que té el restaurant ple i a l'hora d'anar a pagar els clients ha caigut la xarxa i no poden pagar amb targeta i no porten metàl·lic. Clar, això és un problema molt greu. Però és que a part tenim tota una sèrie de gent que treballa al municipi, com els pagesos, que avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar. I és un drama.
1: Com hem sentit, tot plegat es tradueix en problemes per cobrar amb targeta en establiments o falta d'accés a internet que afecta el dia a dia d'aquests dos municipis. L'alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, també lamenta que quan això passa, en cas d'una emergència, pot arribar a estar incomunicada i diu que amb les línies amb cable, ara obsoletes, estaven més ben comunicats.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareig l'autor d'un atracament amb arma de foc a una farmàcia.
1: Els fets van passar el 10 d'agost, cap a les 5 de la tarda, quan l'home va entrar amb la cara tapada a l'establiment apuntant amb l'arma al dependent. Després d'emportar-se el calaix de la caixa registradora amb tots els diners en efectiu, l'home també va agafar alguns medicaments i va escapar-se per la porta del darrere. El farmacèutic va trucar a la policia i els agents van començar a investigar el cas. De seguida, la policia va veure indicis que l'home havia fugit amb un turisme amb les matrícules tapades. Poques hores més tard van localitzar el vehicle aparcat a la plaça de Sant Antoni de Salt i a partir d'aquí la policia va poder identificar l'autor de l'atracament.
0: I us ho explicàvem ahir, en temps d'agenda, el Rock Incombustible de Miguel Ríos tanca la 26a edició del Festival de Cap Roig. Per allí han passat 46.165 espectadors.
1: Una dada que suposa una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell amb la gira de l'Último Vals i un repertori que no s'ha deixat pràcticament cap dels himnes, que l'han convertit en un dels referents del rock espanyol. Com no podia ser d'una altra manera, Bienvenidos va obrir una nit que Manolo García va ser el convidat per interpretar plegats Insurrección.
0: Mare de Déu, quin luxe, eh? Miguel Ríos i Manolo García al Festival de Cap Roig. Com estarem tu i jo, Pau, als 82 anys?
1: Ostres, doncs no ho sé, però crec que la ràdio ja potser no.
0: Espero que no, dalt dels escenaris estarem, ja veuràs. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada, gràcies.
1: A reveure.
0: I des de Barcelona, de fet, des de Sant Cugat, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Vinga, comencem explicant-vos que Sant Andreu de la Barca celebra la declaració de zona residencial tensa. D'aquesta manera podran aturar un auge de preus molt preocupant, diuen.
3: Expliquen que de mitjana els pisos de 3 habitacions se situen vora els 1.000 euros mensuals. L'alcaldessa accidental i regidora d'habitatge, Eunice Martín, assegura que els preus s'han disparat els últims 2 anys i que cal aturar-ho perquè no es pot assumir, especialment pel que fa als joves que es volen independitzar i se senten obligats a compartir pis o marxar a un altre localitat. Ara confien que aquesta mesura ajudi a millorar la situació.
4: És una eina més que ens ajudarà que els nous contractes doncs, no pugin aquest topall. Sí que és veritat que hem de recordar que els que ja tenen, els que ja estan amb un preu, no els hi canviarà el preu ara, però sí que els nous, doncs, sabem que no podem pujar aquests, però és que últimament ens estem trobant amb el que això ajudarà també a les noves famílies, perquè hi ha molta gent jove que no volen que marxi de Sant Andreu.
3: Un altre municipi que també celebra la limitació del preu de lloguer és Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, un poble de menys de 800 habitants amb poca capacitat d'expansió i que també es trobaven en pisos on el lloguer superava els 1.000 euros.
0: I els tallers mecànics que reclamen que se'ls tinguin en compte amb el que, pel que fa a la transició al cotxe elèctric, es consideren els grans oblidats.
3: El president del Gremi de Tallers de Reparació de Barcelona, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i gens orgànic i que mentre s'ha donat ajuts a la fabricació, venda i instal·lació de punts de recàrrega, s'han deixat sols els tallers de reparació. A tall d'exemple, recorda que formar un treballador per poder treballar amb cotxes electrificats té un cost d'entre 20.000 i 30.000 1.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats, a Catalunya no reben cap mena d'ajut. També recorda que el 80% dels més de 5.000 tallers associats són petites empreses que no tenen el múscul financer per adaptar les seves instal·lacions als nous requisits i formar els seus treballadors.
0: I acabem amb un obituari. Ha mort Delfina Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya. Tenia 74 anys.
3: Sí, Amaya va néixer a Oviedo l'any 1952, però des de petit va viure a Barcelona, al barri del Raval. Juntament amb el seu germà José, va formar Los Amaya, un dels màxims

0: I esta primera connexió amb Terres Lleidatanes, com sempre, saludem l'Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu mateix, perquè avui sí que no tinc els teus titulars.
1: Doncs mira, avui comencem explicant que la collita de pera als camps de Ponent serà en guany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos. Més que res, doncs, tenint en compte que la principal preocupació és la falta de demanda actualment en un mercat molt centrat a la fruita d'estiu i aquest increment dels preus de cost, que evidentment doncs, ha crescut en aquest any fins al 15%. Els preus baixos, però, també estan afavorint les vendes, tot i que els agricultors continuen sense saber si aquesta campanya els permetrà cobrir despeses o si acabarà generant pèrdues. Pel que fa a la fruita de pinyol, com el préssec i la nectarina, la campanya es troba ja a l'Equador i els productors tenen poc marge per esperar, perquè aquesta fruita no es pot conservar fins a l'hivern. A banda, també, l'altra notícia, Núria, que t'explico, és que les exportacions de les empreses lleidatanes han caigut gairebé un 7% durant el primer semestre de l'any, on el sector per si és un dels principals responsables d'aquest descens. En canvi, les importacions han crescut un 5% fins a superar els 1.113 milions d'euros. Malgrat això, la caiguda, aquesta caiguda del 7% en exportacions ha fet reduir considerablement el superàvit comercial de la demarcació, que ha passat de més de 423 milions d'euros a només 249. Com dèiem, un dels sectors més afectats ha estat el porcí, que ha reduït les vendes a l'exterior un 19%, evidentment per l'impacte de la pesta porcina africana. També han baixat les exportacions d'oli d'oliva, verge extra, tot i que de manera més moderada. Pel que fa al mes de juny, les exportacions lleidatanes han superat els 292 milions d'euros, un 7,4% menys que el mateix mes de l'any passat. La caiguda s'explica principalment pel descens de les vendes de fruita de pinyol, especialment en préssecs i nectarines.
0: Déu-n'hi-do, eh? Un munt de xifres que van anant sortint ara ja gairebé a tocar de finals de l'estiu. Molt bé, moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Aimun. No, no marxis massa lluny.
1: Seguim aquí
0: per parlar del plàter d'aquí uns minutets. Fins ara. Gràcies, Arnau.
1: Adéu.
0: I avui, com cada dimecres, l'actualitat tarragonina se centra bàsicament en Terres de l'Ebre. Per això saludem a Víctor Montesino, el company de La Plana. Víctor, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, parlem del temps, no?, de calorades, de falta de pluges i de com afecta tot plegat a la verema, la de les més primerenques que es recorden de la Déu Tarragona.
2: Així és, perquè alguns cellers de la plana del Camp de Tarragona i de la part baixa de la Ribera d'Ebre ja van començar a collir a la primera setmana d'agost o una o dues setmanes abans del que és habitual, mentre que la majoria arrenquen estos dies. Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la falta d'aigua des del juny ha impedit que alguns grans s'acaben d'inflar. Ho explica la presidenta de la Déu Tarragona, Maria Rosa Blanc.
3: Aquella situació de sequera tan extrema que teníem no l'hem tinguda perquè doncs, a l'hivern, a tardor hivern i aquesta primavera hi ha hagut pluja. Sí que és veritat que ara doncs, tot el que portem d'estiu ha faltat una mica d'aigua. Per tant, tenim una verema sana. Pensàvem que potser tindríem més producció i tenim raïm, però no s'ha acabat d'inflar del tot perquè finalment en aquesta època ha faltat una mica d'aigua. Però tenim un material doncs, bo per fer un bon vi.
2: Així, des de la DO esperen una collita sana i de qualitat amb una producció similar als 2,2 milions de quilos de l'any passat. La falta d'humitat també ha evitat l'aparició de fongs. El sector afronta, però, una altra dificultat, la reducció mundial del consum de vi que manté estoc de l'any passat i pot pressionar els preus a la baixa. La DO Tarragona agrupa 26 cellers del Tarragonès, l'Alt Camp, Baix Camp i la Ribera d'Ebre.
0: I ens traslladem ara cap a Amposta perquè allà avança la ciutat vaja en la implantació dels primers estudis universitaris d'odontologia de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
2: Doncs sí, l'Ajuntament ha aprovat l'expedient per a la concessió de l'Auditori Municipal, on actualment ja s'imparteixen fisioteràpia i ciències de l'activitat física i de l'esport. L'adequació i ampliació de l'equipament preveu una inversió de més d'un milió d'euros i permetria incorporar una quarantena d'alumnes amb els nous estudis d'odontologia. Tot i que inicialment es preveia començar este pròxim curs, ara l'objectiu és que la nova oferta universitària pugui estar disponible en els cursos que venen.
0: Molt bé, i encara acabem amb una darrera notícia. El Port de Tarragona manté la

0: tendència positiva. Augmenta un 6,3% el tràfic de mercaderies, això amb dades de fins al juliol.
1: Doncs sí, durant els primers 7 mesos de l'any ha mogut 17,6 milions de tones entre tràfics que els que més creixen i els productes petrolífers amb un augment de gairebé 13% i el mineral del ferro que s'incrementa pràcticament un 50%. També destaca el moviment de vehicles en un 61% superior al del mateix període de l'any passat. Pel que fa als creuers, durant el juliol han passat pel port de Tarragona prop de 19.000 passatgers.
0: Mira, i una darrera notícia encara, Víctor, que tenim temps. 3 detinguts en 2 dies al Baix Ebre i al Montsià. Se'ls ha confiscat prop de 1.500 samarretes esportives, presumptament falsificades.
1: Així és, els Mossos van detindre dilluns 2 homes a la P7 a l'Aldea després de localitzar al vehicle 646 samarretes esportives amb indicis de falsificació. I ahir dimarts, en un control a la Nacional 340 a Amposta, detenien un altre home que transportava més de 800 samarretes de futbol aparentment també falsificades. Segons van explicar els agents, tenia previst vendre-les al mercat setmanal d'Amposta. En els dos casos, Mossos atribueixen als detinguts un presumpte delicte contra la propietat industrial.
0: Aquestes són les notícies de Tarragona, avui més focalitzades en Terres de l'Ebre. La Plana Ràdio, Víctor Montecino, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Així tanquem ronda d'actualitat i el que fem ara és entrar ja de ple en la primera entrevista, el primer tema desenvolupat de la jornada. Parlem del Plater.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Aquests dies ha anat la ronda d'actualitat, especialment quan connectem amb terres lleidatanes. N'hem sentit a parlar el Plater, no? Un dels temes que està més sobre debat. A nivell territorial no només afecta a terres de Ponent, sinó també a molta part de la Catalunya central, per dir-ho així. És el pla, el Plater, que ha de determinar com i on s'implantaran les energies renovables a Catalunya. Aquest pla compta amb defensors, però també amb una forta oposició. Hi ha municipis que consideren que no s'ha tingut en prou en compte la realitat del seu territori. Per saber-ne els pros i els contres, connectem, com dèiem, amb el company d'Emunt, amb l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia de nou.
3: Bon dia, Núria.
0: Qui ens ho pot explicar? Qui ens ho pot explicar, això del Plater?
3: Doncs mira, avui tenim a la Teresa Botargues, que és l'assessora en transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la qual doncs la tenim ja preparada per parlar sobre el Plater i la qual ja saludo. A Teresa Botargues, benvinguda també aquí a l'Obert per Vacances i bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Doncs primer de tot, no, hem estat parlant, fent introduccions en aquesta entradeta, en aquests primers 27 minuts de programa d'avui, sobre el Plater, aquest programa sobre la nova transició energètica. Primer de tot, pel que hem pogut veure aquests últims dies, ja sigui amb notícies per xarxes socials, Teresa, és que és un pla que té amants i detractors. Primer de tot, m'agradaria que ens expliquessis per què, i després ja avanço a l'audiència, que tu ets de les amants. Vull dir, explica'ns una mica el context, l'amor i l'odi respecte a això i com són aquestes dues vessants.
4: Doncs bé, en primer lloc, el que m'agradaria dir és que a mi el que de veritat em preocupa és que el Plater no ens deixa veure el bosc. I suposo que després ho podrem comentar. Però contestant-te directament a la pregunta, jo hi estic a favor perquè substitueix o intenta substituir el caos per la planificació. Dit això, aquesta planificació arriba tard perquè els grans projectes ja es van tramitar abans del Plater. I el Plater no obre la porta a nous projectes perquè estem en un moment en el que els inversors, que ja van venir a partir del 2019, ja no estan tan interessats en aquest tipus de projectes. De fet, els prop de 1.000 megawatts que a Lleida disposen d'autoritzacions no estan afectats pel Plater. I el que està passant és que molts no tiren endavant perquè els inversors ara no veuen tan atractives aquestes inversions. A més, el Plater només zonifica, és a dir, marca zones en base a objectius de producció que va fixar la Generalitat. No hi ha cap marc legal que vinculi la planificació a l'execució.
3: Vale.
4: En resum, hi estic a favor en la mesura que aquesta planificació que s'havia de fer la puguem aprofitar des de Lleida per impulsar amb coalicions locals o supralocals una capacitat de generació que millori la competitivitat de la nostra economia i la sobirania energètica dels nostres municipis.
3: Vale, fantàstic, Teresa. La veritat és que tenim una bona introducció, però ara ja no esperaré més, perquè explicaves això de que no deixa veure el bosc, que ho comentàvem més tard, et dono pas ja, vull dir, pots explicar-ho quan vulguis, Teresa. dono més temps per que ampliïs aquest argument que t'explicaves.
4: Cap problema. El fet és que el plàter no deixa de ser un instrument que planifica. No té cap mena d'obligació, no comporta cap mena d'obligació. Nosaltres a Lleida, l'any 2021, ja vam quantificar quina oportunitat representava pel territori la generació de renovables. No només fotovoltaica i eòlica, sinó també d'altres. I ja vam veure que la producció d'energia renovable des del territori de Lleida era una oportunitat per tenir un vector d'especialització competitiva que ara no tenim, que podia ser complementari, i no podia ser de cap més manera, amb el sector estratègic que tenim, que és la producció alimentària, i que vam quantificar aquest potencial i vam veure que teníem capacitat per fer-ho tot, produir aliments i produir energia de manera sostenible. El que ha fet el plàter ara és ordenar-ho, però l'oportunitat ja hi era abans que el plàter, i de fet l'oportunitat encara ara és més gran perquè, com et deia, hi ha una baixada d'interès per part d'inversors privats, que són aquests que fan tanta por, perquè aquests ja van venir, ja hi són, i no s'hi pot fer res, però hi ha una finestra d'oportunitat perquè el plàter ha posat sobre el paper una quantitat que encara es pot produir d'energia, que no, de moment no és atractiva pel privat i que l'hauríem d'aprofitar. És a dir, la finestra d'oportunitat real no és protegir-nos dels inversors externs, sinó no deixar perdre per inacció un actiu que tenim, que el tenim al territori i que pot millorar i molt la situació del territori en termes econòmics i socials.
3: Clar, vale, no. O sigui, ens hem fet una idea, Teresa, però envers a això que explicaves, clar, et volia preguntar en clau ajuntament, en clau municipi, que s'ha dit des de molts ajuntaments que no s'ha tingut en compte la consideració i el coneixement de cada territori municipal, a banda que he vist bastant la frase de s'ha fet als despatxos de Barcelona i no, diguéssim, aquí al nostre camp. Diguéssim que faltaria una mica més de coneixement del territori en aquest sentit.
4: Bueno, jo també ho matisaria, això, eh? És a dir, sobretot sempre tenir present el que he dit al començament, que el plàter només planifica, no obliga ningú a executar res. Dit això un altre cop, sí que és veritat que s'ha fet des de Barcelona, val? Però el problema de que s'hagi fet des de Barcelona no és només que no incorpora la realitat dels municipis, sinó que, tot i coneixent-la, a través d'altres mecanismes, no l'ha incorporat. Vull dir que el plàter el que fa és planificar el desplegament de la generació renovable elèctrica, només elèctrica, la fotovoltaica i la eòlica, però ignora, per exemple, la tèrmica o la gasística, no contempla ni la biomassa per a usos tèrmics ni el biogàs. I a Lleida tenim moltíssim potencial en totes les tipologies, incloent la hidroelèctrica, de la que després ja et comentaré. El que vull dir és que dins de la pròpia Generalitat, fent servir la frase des de Barcelona, des dels despatxos de Barcelona, crec, i això és una opinió personal, que hi ha una desconnexió entre plans de la pròpia Generalitat. Tenim una estratègia del biogàs a Catalunya, tenim una estratègia de la bioeconomia. Per tant, el biogàs i la biomassa tenen estratègies i finançaments, és a dir, hem de recordar que hi ha subvencions per a plantes de biogàs, però, en canvi, no tenen cap instrument d'ordenació territorial, cap plàter. És a dir, tenim energies renovables amb potencial de producció i amb subvencions, però no tenen planificació. Per tant, per mi el problema de fer-ho no és només de fer-ho des de Barcelona, sinó que des de dins de Barcelona, entre diferents departaments de la Generalitat, no han posat en comú el coneixement que diferents departaments tenen de realitats del territori. D'acord? Però és que, a més, no ens oblidem de la hidroelèctrica, que en el cas de Lleida, a sobre, pateix una desconnexió encara més greu, perquè ni tan sols la Generalitat és qui decideix, sinó que és un organisme, com que les conques de Lleida depenen de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, decideix un organisme de l'Estat amb seu a l'Aragó, d'acord? Dit això, jo entenc el malestar i la frase que comentes, però també t'he de dir que pel que fa a la quantificació que ha fet emergir el plàter, aquesta capacitat de generació que el Plater, amb tota la seva maquinària i les 141 capes d'informació que ha combinat, i arriba 4 anys després, és a dir, nosaltres vam fer l'estudi el 21 i el Plater és del 25, arriba 4 anys després i dona els mateixos resultats de l'estudi que vam fer nosaltres. Per tant, el Plater sí que incorpora de manera indirecta un coneixement que ja teníem aquí al territori.
3: Vale, Teresa, vale,
0: deixa'm posar...
3: Dóna pas a la Núria, sí. Cartanyà, sí.
0: Deixa'm-ho posar una mica en context, perquè hem entrat molt a saco, permeteu-me l'expressió, parlant del Plater. Hi ha territoris en què doncs, no estem tan familiaritzats perquè no forma part del nostre debat del dia a dia. Ja ho hem dit, ja m'he avisat que és això, és una full de ruta de com i on implantar les energies renovables. Clar, això sobre el paper, i s'entén el malestar potser d'alguns municipis, és com que a casa teva et diuen que poden aprofitar els terrenys per muntar doncs, plaques solars, per muntar molins d'energia eòlica, però un detall és important, i això marcaria la diferència, Teresa, pel que dius, el Plater és una eina de planificació, no obliga. Al final, qui decideix? Et diuen que sí, que el teu terreny, que el teu municipi té terreny per implantar aquest tipus d'energia, qui decideix si al final s'implanta o no s'implanta?
4: Aquesta és la pregunta, perquè ningú, és a dir, la decisió també pot ser del territori. És a dir, el Plater no obre la porta només a un tipus d'inversor que tenim molt estigmatitzat. El Plater planifica i hauria de facilitar que si el territori, els actors públics i privats d'un territori, i quan dic actors públics i privats vull dir ajuntaments, consells comarcals, comunitats de regants, cooperatives agrícoles, petites i mitjanes empreses, veuen que la producció d'energia pot beneficiar-los, ells tenen la mateixa capacitat que un privat de posar en marxa aquella planificació que preveu el Plater.
0: Per tant, cada municipi tant, després pot, amb consens, no? Entenc que amb la seva població, pot decidir el què.
4: Clar, decidir el què, amb el sentit de decidir posar en funcionament aquesta capacitat de de generació. És a dir, nosaltres ja estem treballant amb ajuntaments que hem posat en comú una taula amb el Plater al davant, mirant on està les zones on es podria produir energia, però hem posat sobre la taula una dada que el Plater no contemple, que és i quin consum energètic tenim als nostres municipis.
0: Clar, allò de l'autonomia.
4: Quanta d'aquesta energia podríem utilitzar en el propi municipi?
3: Doncs totalment, totalment. A veure, al final cada territori no té les seves coses, però en tot cas, Teresa Botargues, crec que l'explicació ha estat magnífica. Vull dir, per aquests minuts crec que ja ens hem pogut fer una idea. Era un tema que tocàvem una mica més cru i que ara ja tenim més cuit. O sigui que moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a explicar-ho a l'Obert per Vacances. Teresa, com dèiem, assessora en Transformació Econòmica de la Diputació de Lleida, i avui parlant sobre el Plater, perquè doncs, per això, Teresa Botargues, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí.
4: Moltes gràcies, Arnau. No sé si podria aprofitar un últim missatge que crec que és important.
3: Vinga.
4: Recentment, de fet fa 2 mesos, s'ha publicat un real decreto ley que obre la porta a premiar els projectes amb excel·lència social i territorial i reserva capacitat de xarxa, aquell altre problema que dèiem sempre que tenim, que no podem evacuar, per a iniciatives municipals i comunitàries. Per tant, conclusió, si Lleida no organitza ara la seva capacitat per fer coalicions de projectes territorials, perdrem una oportunitat molt gran.
3: Doncs ja tenim el titular, Núria. Crec que amb això ja ho tenim tot.
0: Moltíssimes gràcies. Gràcies, Teresa, i gràcies sobretot a Arnau Vilà des d'EMUN per apropar-nos aquesta informació. Gràcies, Arnau. Una abraçada.
3: A vosaltres, igualment.
0: Seguim endavant. Seguim endavant, ara sí, i ens quedem encara en terres lleidatanes, perquè avui s'incorporen, crec que no sé si és la primera vegada que participen, no hi posaria la mà al foc, però vaja, si no és la primera, és la segona, Ràdio Ponent Mollerussa. Els companys de Mollerussa que ens han preparat una píndola d'informació, un podcast que anomenem Social i Solidari. Avui coneixerem, s'han desplaçat a Juneda per conèixer una entitat que es diu Talma i que treballa per donar oportunitats a aquelles persones que tenen necessitat d'un suport especial perquè es puguin desenvolupar de forma autònoma i inclusiva. Saludem, doncs, el Julen Andrés des de Ràdio Ponent Mollerussa. Julen?
5: Doncs sí, ara mateix ens trobem a Juneda, just al costat del cementiri, amb una paret del poble, perquè s'està fent una activitat molt especial, que és per commemorar els 50 anys de Talma. I per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a l'Anna Vilalta, responsable de comunicació de l'entitat. Anna, primer de tot, posa'ns en context, no? Quina és la tasca que feu? Què és Talma?
6: Talma és una entitat social que ens trobem a les Garrigues, però també allarguem els nostres suports a fins i tot al Pla d'Urgell i al Segrià. I, com deia, som una entitat social que al final generem suports i oportunitats per persones que estan en situació de vulnerabilitat social, ja sigui per una discapacitat intel·lectual, algun problema de salut mental, o simplement que doncs es troben en una situació de vulnerabilitat. I a través de la nostra xarxa de suports, que són molt diversos, des de la infància fins a les persones grans, i des de suports més aviat terapèutics, com laborals, formatius, d'inserció laboral, doncs acompanyem aquestes persones perquè puguin fer realitat el seu projecte de vida i puguin viure a la comunitat i de la manera més inclusiva possible. Òbviament, 50 anys sabíem que era un any important, el 2026, i el teníem remarcat al calendari de fa ja potser un parell d'anys, i la veritat és que des del primer moment vam tenir clar que no el volíem celebrar només nosaltres a nivell intern, com a entitat o amb les famílies i les persones que acompanyem, sinó que volíem que fos una festa, una celebració comunitària, perquè al final la nostra tasca no s'entén o no té cap sentit si no és amb la comunitat. I per això totes les activitats que hem anat programant doncs han tingut molt un enfocament cap a fora, cap a que la gent de la comunitat, de la comarca, del poble pugui participar. I un exemple doncs és aquest mural que fem a Juneda.
5: I a més, bueno, la Lili, una artista internacional, però també és el que... Després ho comentarem amb ella. Ella juga a casa, també és una artista d'aquí. Ho heu tingut clar, també, no?, a l'hora de fer aquest projecte.
6: Exacte. Una de les coses que volíem incloure en aquest aniversari era el tema artístic, el tema creatiu, i de seguida vam tenir al cap a la Lili, perquè doncs, és una artista reconeguda a nivell internacional, però és d'aquí, no? Llavors, doncs, sí que sabíem que havia pintat en alguns racons del poble, però no teníem una obra com la que ens està fent ara, no? No teníem una obra doncs, de certes dimensions, i doncs, va ser... Amb ella va ser molt fàcil tot des del primer moment, va dir que sí, i bueno, hem anat treballant i esperem que el dia 19 pues, el resultat, que alguns ja el sabem, però que el resultat pugui transmetre tot això que hem treballat amb ella, tots aquests valors i aquest propòsit que amaga el mural, pues, que la gent el pugui gaudir a partir d'aquest any.
5: Anna, gràcies per estar amb nosaltres i felicitats.
6: Gràcies.
5: Doncs ara estem amb una altra de les protagonistes, amb la Lili, artista internacional. Lili, jugues a casa, com afrontes aquest projecte?
7: Doncs em fa molta il·lusió, perquè clar, estic a 2 minuts de casa meva i sento que, bueno, és un privilegi. Sempre estic acostumada a agafar avions, trens, a marxar molt lluny i estar tan a prop dels meus, que em va veure el meu fill i el meu home a la nit, és, bueno, és fantàstic, és genial.
5: Talma és una entitat molt potent aquí, no només a Juneda, sinó a tota la comarca i fins i tot a l'entorn. Com afrontes aquest projecte?
7: Sí, efectivament, o sigui, Talma és molt important a tot el territori i penso que també a la nostra societat. És molt necessari que existeixi i crec que és important que la gent sàpiga la tasca que fan. Llavors, per a mi, és molt important plasmar els valors i d'alguna manera expressar amb un mural el que són. I, bueno, més enllà d'expressar el que són, també que la gent s'emocioni i tingui curiositat de saber què hi ha.
5: I això com ho intentaràs fer? Què podrem veure al mural?
7: Doncs com que és un mural a l'aire lliure, intento que la gent, quan ho vegi en un moment que està tan trasbalsat i que tot és gris i una mica fosc, sobretot que vegin color, alegria, esperança, il·lusió, que els colors que hi ha aquí doncs alegrin el dia a la gent que passi per aquí, sobretot que quan el veguis tinguis un somriure i també que expressi coses senzilles com comunitat, acompanyament, llibertat, també desig, desitjos d'objectius a la vida. Llavors veurem tres persones que són de diferent edat, i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó, aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
5: Estem gravant just això abans de que comencis a treballar, així que ja et deixem. Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
7: Gràcies a vosaltres.
0: Doncs des de Ràdio Ponent Mollerussa, el company Julen Andres, que avui s'ha desplaçat a Juneda, vaja, es va desplaçar a Juneda per conèixer aquesta entitat social i solidària, Talma, una entitat que ajuda, com hem sentit, a persones amb necessitats de suport a desenvolupar-se de forma més autònoma i inclusiva. Vinga, va, que falta un quart d'hora per arribar a les 10.

0: I si us passa com a mi, que us encanta que us expliquin històries, contes, que jo crec que això li agrada més o menys a tothom, aquest vespre podeu anar cap al festival Arenys de Contes. Això és a la vila, concretament a la vila maresmenca d'Arenys de Mar. La narració de contes d'avui, d'aquest festival que ja funciona, però la d'avui, la sessió d'avui, tindrà lloc al port, amb les cadires a la fresca, amb una passejadeta amb golondrina, un festival, com dèiem, amb solera, a Arenys de Mar, que creix, que evoluciona i que en volem saber més, tots els detalls, connectant, i ho fem a Mar Ràdio Arenys, amb el company Oriol Leo. Oriol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Estàs al port?
1: No estic al port, estic a l'estudi.
0: Ens haguessis pogut enredar, Oriol, que ningú ho hauria de...
1: No, jo crec que es notaria. Vols dir que no se sabria?
0: Sí, clar, sentiríem un...
1: Alguna gavina que passa, sí. Aquí no la podem sentir.
0: Bueno, però aquesta nit hi seràs, eh?
1: A veure, sí, tenim tots els detalls. Aquí al meu costat tinc l'Albert Estenga, que és organitzador d'aquest festival. És rondallaire i n'explica molts de contes. Núria, t'encantaria escoltar-lo i ara el sentiràs. Parlant d'aquest festival, Albert, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Mira, a tothom.
0: Ja té veu de contes.
1: És que sí?
0: Sí, ja està.
2: Sí, esclar, si haguéssim dit que era vidrier, tindria veu de vidrier.
0: Segur.
1: Vinga, Albert, parlem d'aquest festival, com dèiem, sessió al port, darrera novetat, darreres informacions de la sessió d'avui, Albert.
2: Sí, les darreres informacions de la sessió d'avui és que, malauradament, per qüestió del temps del mar, avui no farem la sessió dels contes de la golondrina, sinó que l'hem traslladada a dimarts que ve.
1: Ah, vaja.
2: Sí, l'hem hagut de traslladar perquè en Roger, que és el que ens passeja amb la golondrina, que sortim de port i anem fins a Caldes habitualment i aleshores tornem, doncs ens ha dit que el mar estava molt mogut i que apuntava que la cosa seria massa moguda com per poder-hi explicar contes. Clar. De manera que li hem fet cas, que és, jo penso que han fet bé, i ho hem traslladat a dimarts que ve.
1: Clar, és que ja m'imaginava a la golondrina, un mar gaire mogut, algú intentant explicar contes, els que escolten intentant no marejar-se. Allò podia acabar sent un veritable cuento,
2: És allò com el Rosari de l'Aurora.
1: I tant, seguríssim.
2: De manera que ho hem deixat per la setmana vinent, però el festival continua viu, Ho hem traslladat, però això no vol dir que s'hagi anul·lat, i no ho podem anul·lar perquè sempre tenim molta demanda de contes en aquest festival de contes. I, si em permets, faré una petita història d'aquest festival.
1: Doncs vinga, som-hi.
2: Que neix fa 26 anys que funciona el festival en la Biblioplatja d'aquí d'Arenys de Mar, i és una idea, una iniciativa de la biblioteca de Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar, i ja t'ho dic, fa 26 anys, però encara em fa més que s'hi expliquen contes per adults, no que tall de festival, però fa 27 o 28 anys, més o menys. És a dir, que tenim la gent d'Arenys molt acostumada a venir-nos a escoltar els vespres, a l'estiu, a la Biblioplatja, a la fresca, cosa que aquest any ha costat, que hi hagués fresca també els vespres.
1: Sí, anava a dir, aquest any de fresca, poca.
2: Poca.
1: De dia, per descomptat que no, però és que n'hi ha a les nits.
2: No, però a casa pitjor.
1: Sí, això també és
2: veritat. De manera que... En aquest sentit, també guanyem. I és per això que no ens fa por traslladar la sessió d'avui a la setmana vinent, perquè pensem que encara tenim gent que té moltes ganes i voluntat de venir-nos a escoltar.
1: I tant, i aquestes sessions que feu així amb golondrina, que feu arran de mar, què és el que tenen d'especial? És a dir, a l'hora d'explicar un conte, què és el que ho fa especial explicar-ho en una golondrina o explicar-ho a Biblioplatja? Què ho fa diferent?
2: Mira, quan expliques contes a la Biblioplatja, la gent et mira a tu. Uh-huh. a mi,
1: sí,
2: o
1: al
2: narrador o narradora que vingui allà, i al cap de 5 minuts ja t'han vist, ja és avorrit mirar, però aleshores enganxa la història. El que passa és que en la golondrina la cosa aquesta millora, perquè sí, et miren a tu, i després de mirar-te a tu, tot i sentir-te tota l'estona el conte, que els enganxes amb el conte i anem navegant amb el conte, també pots gaudir de la vista, de les vistes doncs tan maques que hi ha des de la golondrina, perquè ens n'anem, no és que anem mar endins, no, mar enllà no hi anem pas gaire, però lo suficient com per des de mar poder veure el turó de l'home, que és bastant enrere, des de terra no es veu, esclar, hi has d'anar, doncs des de mar es veu i tota el... Tot, si fa bon temps es veu fins a Montjuïc, a Barcelona, i aleshores els pobles aquests de per aquí de la costa, i Caldetes, i vas reconeguent una cosa i l'altra, i tot això mentre t'expliquen un conte, que sempre és maco.
0: Jo tinc una pregunta per l'Albert.
1: Digues, Núria, i tant.
0: A veure, que tots hem intentat explicar contes, no?, a la canalla, tots ho hem provat. Albert, què s'ha de tenir? Com s'ha de fer per explicar un conte? Tens algun tu, consell?
2: Sí, a veure, tu quan expliques una cosa, un conte o el que sigui, per què l'expliques? Primera, perquè la saps, i segona, perquè te la creus, més o menys, o perquè no te la creus, però vols traslladar una idea, oi que sí? Doncs tu posi convicció en allò que expliques, i aleshores et funcionarà.
0: A vegades no cal fer veuetes, a vegades, no? O sí, no sé, depèn de cadascú, posi el que vulgui.
2: Mira, em sap greu fer referència als castellans, però no sé la dita en català, i en castellà tenen aquella que diu cada maestrillo tiene su librillo. Vull dir, com, a mi quan em pregunten com puc explicar un conte, jo de seguida torno a preguntar com l'expliques? A veure, explica molt, i et diré si m'arriba o no. Tu creu-te allò que expliques, ja sabem que és fantasia moltes vegades, però tu creu-t'ho i fes amb convicció i fes veus o no facis veus, però explica-m'ho tu.
0: I els petits són més bons receptors que els adults?
2: Els petits... A mi m'agrada més explicar contes a la canalla, et diré, perquè no sé si són més bons receptors, però en tot cas són més nets. Saps si t'escolten o no t'escolten, que els grans de vegades no. Amb allò de que, ai, mira, som aquí, vale, aguantem.
0: Sí, anem mirant el mòbil, aguantem. No? Anem mirant el mòbil, mare de Déu.
2: Sí, o no.
1: Fan veure que et senten.
2: No? Exacte, fan veure que et senten. No sempre, normalment t'escolten, perquè després te n'adones,
1: De fas examen, després.
2: No, venen ells i t'ho diuen. Ve el públic moltes vegades, se t'acosta i et diu el què. No és que vinguin tots, però si ve un tant percent elevat del públic, que això passa, doncs això ja és un èxit. Però la canalla ja ho saps, si t'escolten o no. De seguida hi ha una interacció molt, molt maca i a mi m'agrada molt. I es dona el cas amb la canalla molt petita, que quan els hi expliques... Quan dic molt petita, vull dir 4 anys en avall, De vegades a 5, però de 4 anys en avall gairebé sempre, quan acabes d'explicar el conte, se t'acosten... et mig toquen, i aleshores si n'hi ha un que t'abraça, que és habitual, aleshores ja venen tots a abraçar-te.
0: Clar, ja ets de la família. Albert, i al revés, ja paro de preguntar, Oriol, escolta, què ha de tenir una història, un conte, perquè sigui especial? No sé si hi ha unes normes, unes estructures generals. Hi ha contes que s'assemblen entre si, no sé, què ha de tenir?
2: Que hi passin coses. Vull dir que descripcions, ara jo, és clar, tots són gustos i et parlo dels meus, descripcions poques, accions moltes. A mi m'agraden molt els contes de tradició oral. Per què? Perquè són acció pura i dura. Cap conte de tradició oral necessita que diguis quan va passar, ni si hi havia cortines o finestres o portes. No, aquests contes parlen de les accions, de tot allò que hi passa. I va passant, i van passant coses. En canvi, i no és que els menysperi, que va, no, segurament és que no en sé prou d'explicar-los. Però els contes d'autor toquen més els sentiments i entren més... No és que els de tradició no els toquin els sentiments, però van més per feina. I això a mi és el que m'agrada i el que jo trobo que enganxa el públic.
1: Tenim res, un poquet estoneta per acabar, Núria, però una dels actes de les activitats derivada també d'aquest festival de contes que es fa aquest cap de setmana, que això sí que ho podrem fer, i ara aquí et sorprendré, Núria, és un concurs... de crits,
2: sí.
1: Albert.
0: M'encanta.
1: T'encanta, veus? Quan t'ho dius, ja ho sabia.
2: I té tota la coherència, aquest concurs de crits, perquè hi va haver un any, ja no me'n recordo quin, en fa 12 o 13, no me'n recordo, que es vàrem celebrar un aniversari molt marcat d'en Joan Amades, i en Joan Amades havia escrit un llibre que també, per cert, va escriure en Salvador Espriu, un altre aranyenc, doncs que es titulava Els crits del carrer, que eren els crits que feia la gent que no tenia botiga, sinó que portava les coses, eh? Estic parlant de fa més de 100 anys, com per exemple el cadiraire, que anava pel carrer cridant el cadiraire, perquè arreglava cadires, les botzades, així de boga, i les anava arreglant. També hi havia el que venia el pa, que portava amb una encenalla així ben grossa, doncs el pal damunt, o els que compraven pells de conills, perquè la gent en aquell temps, quan compraven conills o pollastres, te'ls havies de plomar o de pelar a casa, i aleshores la pell de conill se l'enduien i, vaja, la compraven. Tota aquesta gent feien crits pel carrer, i nosaltres, aprofitant aquest aniversari, vàrem agafar aquell llibre i, després d'explicar-ho, vàrem fer un concurs de crits i va funcionar tan bé, tan bé, tan bé, la canalla, i alguns adults també s'engrescaven a cridar, que d'ençà de llavors mortifiquem a la Guàrdia Urbana perquè ens deixi un sonòmetre i aleshores anem medint cada crit que es fa.
0: Sí. Que xulo.
2: I això és el que farem aquest diumenge que ve.
1: Déu, ja ho veus? No cal que ho provem, Núria, això de fer un crit ara aquí.
0: M'agradaria. Sí? Els tècnics em miren malament. Sí, això... No em deixen, que diu que petaré el micro. No ho fem.
1: Per ràdio és una miqueta perillós, sí. Això. No pot ser, no pot ser.
0: Doncs anem tancant ara l'entrevista. Albert,
1: saluda,
0: tanca tu, Oriol, si vols.
1: Sí, doncs, Albert, moltíssimes gràcies, Albert Estengre, per venir aquesta estona i haver-nos explicat que avui no tenim sessió del Festival de Contes, però que en tindrem dues la setmana que ve, per tant, això no s'atura. Moltes gràcies, molt bon dia.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Arenys
1: de
0: Contes.
1: I, Núria, ja ho saps, escolta'm, sí, sí. A cridar i a escoltar contes.
0: I escoltar contes, és un pla molt xulo, Espereu-me, Arenys, que vinc.
1: Vinga,
0: Arenys de Contes, Oriol Leo, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Arenys, una abraçada.
1: A tu, fins ara, igualment.

En 4 minutets seran ja les 10 del matí. Hem tancat aquesta primera hora parlant del Plàter, presentant-vos una entitat social i solidària com és Talma de Juneda. I ara tot just acabàvem de recomanar-vos aquesta activitat a Arenys de Mar, a l'Arenys de Contes. Ens queden moltes coses per explicar-vos, però això serà ja a partir de les 10 a la segona hora de l'Obert per Vacances. No marxem massa lluny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta
2: o un 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
10: Assegut.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat les obres a la B20 a Barcelona, direcció Nus de Llobregat, provoquen retencions. També un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès deixa un carril tallat sentit Barcelona i també una avaria a l'AB10 a Nus de Trinitat que deixa també un altre carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R4 circulen amb retards de fins a 40 minuts de mitjana per una incidència en la infraestructura a Castellbisbal. I la Comissió Europea avala el retorn al Marroc dels menors migrants que es trobin irregularment a Ceuta, mentre el govern espanyol eleva a 2.168 els menors registrats i admet que les 1.500 places d'acollida habilitades no seran suficients. El Ministeri de Joventut i Infància rebutja categòricament les devolucions i defensa que prevalgui l'interès superior del menor i el reagrupament familiar. Mentrestant, el Col·legi de Metges de Ceuta alerta d'una situació epidemiològica descontrolada i també del risc del col·lapse sanitari. I el Tribunal Suprem ha establert que un canvi de sexe posterior als fets no pot anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal ha rebutjat el recurs d'una persona condemnada a 18 mesos de presó per agredir la seva exparella i la seva filla al 2022, quan legalment constava com a home i que va canviar de sexe al registre el 2023. La sentència, que crea jurisprudència, determina que el canvi de sexe no té efectes retroactius i no permet deixar sense efecte una condemna ja imposada. I el dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra ha viscut aquest dimarts el segon vespre consecutiu de vigilància al Parc de les Vies, Balàfia, El Clot i Pardinyes a Lleida per evitar nous aldarulls. El dispositiu es mantindrà durant tota la setmana i, a diferència del dilluns, no hi ha hagut cap concentració que acabés amb 7 detinguts per desobediència i desordres públics com la del dilluns. I 6 persones intoxicades aquesta nit per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. L'avís es va rebre prop de les 11 de la nit i els bombers van donar suport al SEM en l'atenció als intoxicats. També van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. Es dona el cas que ahir també 4 persones més van resultar intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys al Baix Penedès. I la vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba als 15 dies sense avenços en la negociació. La CGT xifra l'impacte en unes 6.000 maletes que no han arribat a destinació i 270 vols afectats des de l'inici de l'aturada el passat 4 d'agost. El sindicat reclama millores en les condicions de treball, la seguretat, la prevenció i la conciliació i acusa l'empresa de no voler seguir negociant.
0: Notícies en xarxa.

0: És que els mosquits no coneixen de fronteres. Ja veieu, així ens ho diu la dama Reja Labert, que de mosquits en tenim per tot Catalunya. Ho constatem, perquè ens esteu enviant missatges de remeis contra els mosquits a través de l'Instagram, del WhatsApp, del programa, i qui els recull tots i ara ens els posa sobre la taula en solfa, mai millor dit, és la nostra companya, l'Estela Muñoz, de Cardedeu. Estela, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Aquí tornem a ser.
0: Molesta doncs l'audiència, molesta amb els mosquits, no suposo?
1: Sí, estan molt molestos.
0: En plan exterminadors estem, sí, sí.
1: Doncs tornem amb els nostres oients per conèixer aquests remeis i consells per passar l'estiu una mica, doncs, una mica millor, degut a aquestes picades. Núria, tu tens algun en concret de consell o remei?
0: No, la veritat que no, n'he sentit molts, però que em funcionin, no, perquè quan piquen, piquen. N'he sentit, sí. I si no surten ja us els diré, però a mi no m'han funcionat. No, no.
1: És que jo fins i tot m'he comprat una raqueta elèctrica, amb això t'ho dic tot.
0: Sí, això per mosques va bé, però per mosquits també.
1: Sí, sí, sí. Si els agafes, els achicharres...
0: Sí, i sents allò el sí. Fa un sorollet, no? I te queda sí, com a... Sí. És satisfactori.
1: Correcte.
0: Raqueta elèctrica, vinga. L'Estela ja ens dona la primera. Aquesta és molt agressiva, eh?
1: Una mica, però és que jo ja estic molt farta.
0: Ai, pobreta.
1: Anem a escoltar els nostres oients. Comencem amb el Jordi Mariscot.
2: He de dir que els mosquits són una d'aquelles coses que més em molesta de l'estiu i la veritat és que he provat mil i una coses i cap sembla que acaba de funcionar. De fet, la que millor m'ha funcionat és bàsicament quedar-me a casa amb l'aire posat i així no pateixo ni per la calor, ni pels mosquits, ni per res.
0: No condiciona la vida, per la porta, no pot ser això. No, volem remeis que, no ens, que ens permetin sortir a fer coses.
1: Ai. Després tenim un altre àudio del nostre oient Marc Miranda, que ell posa com a remei un ser humà, per així dir.
0: Sí.
1: Ara l'escoltem.
0: Sí, sí, jo l'havia apuntat
3: jo
0: també.
3: Jo suposo que tinc sort, que els mosquits mai m'han atacat gaire, així que més enllà de la molèstia del soroll, mai m'han picat gaire i he anat cobert de picades. Més germana sí, així que suposo que és una mica cosa de la sort que tinguis amb la sang, si els agrada més o menys. Però jo la veritat que tinc sort. I més enllà d'això, és veritat que les anelles aquestes, quan sortim sempre a fer una barbacoa o el que sigui, que la posem, realment funciona bastant.
1: Clar, jo entenc que si tens un familiar o una persona que la sang li crida més, doncs ja tens ara el remei. Perfecte.
0: Ja està. Sí, sí, és el que havia apuntat jo també. Tenir algú al costat que els hi atragui més. I així, mira, piquen a l'altre i tu te salves.
1: És que és molt bona opció. Jo no ho havia pensat.
0: Sí. Què més, què més?
1: Doncs mira,
0: això és cruel,
1: també...
0: això que estem dient és cruel, però és la vida, en fi.
1: Sí, sí. Tenim a Núria Làtzer, que també ens diu un altre remei.
4: El remei tastat científicament
0: ai.
4: A totes les parts del món i que millor funciona és quan tens una picada, sigui del tamany que sigui, fer-te una creu amb la ungla. Vamos, un 10.
0: Una creu amb la ungla.
1: No ho has escoltat mai?
0: Mai a la vida, però rascant-te la...
1: Ostres, jo sí que ho faig,
0: trencant-te la pell.
1: No, és a dir, si et piquen, un cop t'hagin picat, et fas una creu amb la ungla.
0: Però no t'esgarrapes la pell, simplement no marques, només fas una
1: marca.
0: Creu.
1: Fas una marca i a partir d'allà, en principi, no pica.
0: Sí.
1: Què et sembla?
0: Me sembla surrealista. No li trobo. I has d'apretar molt, o no?
1: Una miqueta, que es quedi una mica la marca.
0: Ja sé. Allò que vols dir que claves la ungla i queda
1: Correcte.
0: Una miqueta la marca. No és que esgarrapis, és que claves la ungla.
1: No. Sí.
0: En forma de creu. No ho he sentit mai. Bueno, així ja ho entenc una mica millor. Deu tenir a veure, o sigui, no és que beneeixis, la...
1: No.
0: Deu tenir a veure amb la distribució potser del líquid o alguna cosa així.
1: No sé. Això sí que no sabria dir.
0: No ho sé, buscant explicacions científiques. Això et funciona, doncs?
1: A mi sí. He de dir que és un dels remeis que un cop la picada ja està feta,
0: sí.
1: Va bastant bé.
0: El que passa que tu has de fer immediatament després de picar-te, de que t'hagin picat o no?
1: Sí, perquè segurament ho notes, és a dir, notaràs ja el picor, vull dir que...
0: Si t'ho fas, però si t'ho fas tipus unes hores després, quan ja ha sortit tota la bombolleta i tal, llavors ja no serveix,
1: Jo crec que ja no.
0: Ja no.
1: Mira, en aquell moment ja...
0: Estan bullint les xarxes socials nostres del programa, de companys del programa, dient, sí, lo de la creu, resulta que tothom ho sabia menys jo.
1: Veus?
0: Molt bé, m'agrada. M'agrada. Alguna idea més pràctica?
1: Mira, si vols, escoltem un àudio més?
0: Sí.
5: Doncs el millor remei antimosquits és tenir pèl, ja que actua com a barrera i així evita que et piquin. I com bé diuen, on hi ha pèl, hi ha alegria.
1: Veus, un altre remei ben natural.
0: Esteu molt locos, eh? Jo m'imaginava aquí que em parlaria d'alfabre, de cremetes... No, no, tenir pèl, molt bé. Doncs vinga, no a la depilació, que també és una opció.
1: Exacte.
0: I ja està.
1: Doncs nosaltres ens quedem a veure si ens envien alguns àudios més i coneixem algun altre remei.
0: Recordem, si et sembla, perquè el tema veig que dona de si, recordem el número de WhatsApp, Estela?
1: Sí, el número de WhatsApp és 696... 16 46 65.
0: Això, i podeu fer enviar aquí els vostres àudios o participar a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I vora les 11, doncs acabarem de donar remeis miraculosos, bé per quan t'han picat o bé perquè no et piquin. Molt bé, bé per matar-los directament, com deia l'Estela, amb aquesta raqueta elèctrica. Fins ara, Estela, gràcies.
1: Fins ara.
0: Adéu, adéu. Segur que, si teniu canalla, segur que aquesta cançó de la Dama Regilabert és una de les top que esteu escoltant, no només a l'estiu. A l'estiu s'hi presta molt, però vaja, durant tot l'any. Nosaltres el que fem ara és escoltar un report, un podcast molt, molt xulo que ens han preparat des de Ràdio L'Escala, el company Sergi Corral, que sembla que els mosquits també els molesten molt per allà, i dic que aquest estiu diu que estan especialment pesats, o no? Ara ens ho expliquen.
6: Diuen que l'estiu tota cuca viu. El que tenim clar és que l'insecte més nostrat i odiat de l'estiu són els mosquits. Aquell brunzit empipador a cau d'orella mentre en una nit tòrrida intentes agafar el son, o aquelles matances de mosquits als capvespres d'estiu, són dues estampes que ben bé podien estar al guió d'una pel·li d'en Hitchcock. En un estiu sufocant com aquest, sembla ser que els mosquits se les estan passant força magres, o almenys això és el que ens han dit aquí a l'Escala, a peu de carrer i arran de mar.
7: Doncs diria que aquest any millor que altres, perquè no m'està picant, la veritat.
8: El portem bastant bé. Allà on vivim, que és a Vilafranca del Penedès, al principi de l'estiu n'hi va haver molts, i a mi i al Bru, oi Bru, que té 4 anys, també ens piquen molt. Però després del juliol i agost, molt bé, la veritat.
9: A veure, millor que altres anys, però igualment segueix sent... bueno, que molesten molt, però... Jo fatal, perquè amb la calor, un agobio. A mi no em van picar gaires, però ara sembla que m'estan picant com 5 per dia.
10: Bé, hem pres la mesura de posar mosquiteres en els balcons perquè no ens entrin. Bé, aquest any millor, millor. Encara que a la meva dona li piquin més que a mi, però sí, ho portem millor.
11: Bueno, jo aquest any, dins del que cap, força bé. Potser on tinc més problemes és a la feina, perquè tenim una botiga de fruita i verdura, llavors allà sempre hi ha aquests mosquitets petitons que són una mica emprenyadors, però bueno, bé, força bé, no em puc queixar aquest any.
12: Jo no sóc amiga dels mosquits, i els mosquits de mi no convivim junts. A mi no em piquen. Si anem juntes, li picaran amb ella.
13: Bastant bé, la veritat. Alguna vegada m'han picat, però vaig al tàntol. Una de les coses molt bones que us diré és que si tu vas a algun puesto, fumes un caliquenyo o un puro i els mosquits no venen. Això ho vaig aprendre del meu avi, com anàvem a la vinya a casa.
6: Queda clar, doncs, que malgrat remeis casolans més o menys saludables, els mosquits emprenyen, però que aquest estiu sembla que no estan tan pesats. Els científics li posen explicació a tot plegat, i efectivament, l'onada de calor pràcticament eterna i l'absència de pluja són dos ingredients que dificulten la proliferació de mosquits. Ara bé, no pas igual per totes les espècies. Un dels principals centres de control és el Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter. Parlem amb Àlex Uller.
14: Doncs bé, aquest any, doncs, aviam, per dir-ho diferent, tenim diverses espècies de mosquits, no?, i cadascuna actua de diferent manera, segons les condicions que hi ha. La gent sovint té molta percepció de mosquits que té a casa, que bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. I en relació al mosquit tigre, com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral, doncs, d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre. I, en conseqüència, tenim aquesta percepció que segurament no tothom la tindrà, perquè també hi ha llocs que s'inunden amb aigua, diguéssim, de manera artificial, no? Doncs recs automàtics o perquè regues les plantes, etcètera, etcètera. Però sí que, en general, aquesta percepció és que hi ha menys mosquits.
6: Fins ara ha estat així, però just hem passat la meitat de l'agost i encara queden uns mesos força mosquiters. Què en podem esperar fins al final de l'estiu i la tardor?
14: Sí, ara entrarem segurament en el que dèiem, en una època més plujosa, el que li toca pel temps que estem, no? La temporada, i a partir d'aquí sí que acostumarem a tenir pujades de mosquit tigre, en aquest cas. Setembre sempre és un clàssic en el qual tenim densitats molt més elevades en l'ampli pai, diguéssim, del territori, no només a nivell més local, i per el que fa a altres espècies de mosquits, més d'ambient natural, sobretot d'aiguamolls, inclús d'arrossars, que els arrossars també, com que és un mecanisme artificial, va diferent, però sí que a nivell de maresmes, tota aquesta pluviometria que també doncs, inundarà zones de larvàries, no? Ara estan dipositats els ous en zones seques, però aquests ous a la que entrin en contacte amb l'aigua de la pluja, doncs eclosionaran, i normalment són eclosions bastant massives, que són les que sempre nosaltres estem depenent de que quan es produeixin, doncs fer tractaments larvaris el més ràpid possible, justament per revertir la situació d'escapades massives d'adults i que afectin llavors a la població, perquè tenen un desplaçament prou important aquestes espècies justament per arribar a llocs urbans, diguéssim, a llocs on viu gent, més enllà dels espais naturals on surten, no?
6: Els que també han notat el descens de picades de mosquit han estat les farmàcies. De fet, a l'estiu estan molt sol·licitades, tant pel que fa als productes de prevenció, com també els antihistamínics per alleujar la coïssor de les picades. Eduard Massaguer és farmacèutic de la farmàcia Massaguer de l'Escala.
15: Aquest any la incidència dels mosquits està sent algun més baixa de l'any passat, no està pas sent tan alta com altres anys. És a dir, n'hi han, però no és una cosa que diguem, ostres, que hi ha mosquits a tope. No n'hi ha tants aquest any. Pot ser si el fet de que no hagi plogut a la primavera tant i el fet de que no es creïn tants mosquits, no ho sabem, però aquest any, per exemple, no hi ha tanta incidència respecte a les ventes. Estan allà, vull dir, no... Han baixat, evidentment, perquè no haver-hi tanta incidència, baixa la compra d'antimosquits, però respecte al que diem al còmput global, sí que hi ha gent que diu, ostres, és que hi ha molts mosquits. La campanya de total de mosquits no és tan grossa com fa potser 2 anys o un any enrere. Si hi ha molts mosquits, es ven més prevenció i es ven més després per picades i tot. Evidentment, tot ha flaquejat, però el que diem al tothom, el que compra més és la prevenció. Prevenció, prevenció, prevenció, que és el més important, evidentment, prevenir. Després, ja un cop tenim la picada, hem d'intentar solventar aquesta picada ficant-li el que és un antihistamínic, una mica a vegades n'hi ha que picades que s'enfaden i fiquen una mica de cortisona als metges per tal de que baixi la inflamació, però el que predomina més és la prevenció.
6: Ara bé, un dels aspectes que més preocupa els epidemiòlegs és el paper dels mosquits en la transmissió de malalties, sobretot aquelles importades de països tropicals. Segons les darreres dades ofertes per l'Hospital Clínic, un de cada 10 viatgers provinents de destinacions exòtiques torna malalt cap a casa. Val a dir que la majoria de casos no són de malalties greus, però en el cas de malalties de transmissió per mosquits, quines són les que més ens han de preocupar? Parlem amb Xavier Ponset, ell és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres i especialista en malalties infeccioses.
16: Les malalties transmeses per mosquits que són més comunes amb el viatger generalment sol ser el dengue, la malària, chikungunya i el zika. Aquestes són 4 malalties que són transmitides per mosquits. N'hi ha més, també hi ha la febre groga, altres que són per la mosca, com la mosca tsetse, que estem parlant de la tripanosomiasis africana. Però bàsicament els més comuns són aquestes 4 que t'he comentat, el dengue, el chikungunya, la malària i el zika, no? Són malalties que són transmetes per al mosquit, vale? És curiós que està molt relacionat amb... És l'Aedes aegypti, que està molt relacionat també amb el mosquit tigre que tenim nosaltres aquí, no? I una mica jo crec que la preocupació que està arribant ara, sobretot amb l'augment de les temperatures, el moviment d'aquests mosquits més en aquestes zones, fa que hi hagi la possibilitat que vinguin malalties transportades pel que dius tu, viatgers, que per mala sort han estat infectats o no han portat els protocols que els aconsellen de fer servir.
6: I sobretot, què hem de tenir present a l'hora de viatjar per aquestes destinacions?
16: Normalment la profilaxi és molt fàcil, vull dir, el tractament, la protecció és molt fàcil, generalment és posar-te antimosquits, mosqueteres, També hi ha unes certes hores del dia que hi ha més risc d'estar picat o no, sobretot a la sortida del sol i a la posta del sol. Normalment el mosquit és més viu, per dir-ho de manera, està més actiu i en el qual tu pots tenir el risc de ser infectat. Però amb mitjans de protecció com antimosquits, el relé típic, també mosquiteres a l'hora de dormir, portar mànigues llargues, depèn de quina hora del dia, també pot protegir-te davant d'aquestes situacions. Cal recordar que aquestes malalties... el mosquit no, és un vector, no podem dir que les tingui, és el vector, és el transmissor. Normalment una persona infectada amb dengue infecta una altra persona de dengue a través del mosquit. Ara actualment aquí a l'Hospital Santa Caterina hi ha la unitat internacional del viatger de medicina internacional, en el qual normalment tu abans de fer un viatge en el tròpic o en alguna zona d'aquestes hauries de fer com una visita abans, els quals te dirien quin calendari de vacunacions necessites, ja no sigui per aquests mosquits, sinó perquè hi ha altres malalties.

0: Em diu l'experiència que no podem baixar la guàrdia perquè ja us dic que al final de l'estiu, quan ja les temperatures baixen un palet i s'apropa, no?, el tema ja de la tardor, jo crec que hi ha més intensitat fins i tot. Bé, en seguirem parlant segurament i patint-los, els mosquits. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral ens ha dut aquest reportatge tan il·lustratiu. Nosaltres seguim endavant i ara, des de l'Escala, marxem cap al Maresme, cap a Premià. L'estiu és època de risc d'incendis, ja ho sabeu, però és que especialment aquest estiu està sent molt, molt, molt calorós, molt intens en aquest sentit, eh? I els incendis forestals estan, doncs, sempre en el punt de mira, en el punt vermell de no baixar la guàrdia, en definitiva. N'hem parlat des de diferents punts de vista, però avui ho volem fer des de la proximitat més absoluta. Parlem de prevenció, de restriccions, de com està sent pel que fa incendis a casa nostra i concretament en el bosc, un bosc que queda molt a prop de Premià. De fet, cap allà s'ha desplaçat el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sé com aneu de calor a Tarragona avui.
0: Tenim. No afluixo encara. Vosaltres? Vosaltres? Perquè havia de ploure tant. Havia de ploure tant i baixar les temperatures?
1: Sí. Aquí, de cara al cap de setmana, diu que hi ha d'haver un canvi de temperatura, sí. Però avui és un dia d'aquells forts que ja s'intueix que estarem a una alçada i a una temperatura prou elevada. I avui nosaltres, per això, hem anat a buscar al bosc la natura per trobar-nos amb el Víctor Fernández. Ell és cap operatiu dels ADFs de Premià de Dalt. Víctor, com estàs?
2: Hola, bon dia.
1: Ho dèiem, perquè la gent que no conegui, doncs, el Maresme o aquesta zona del Maresme, els premiats, els dos premiats, tant Premià de Mar com Premià de Dalt, són zones boscoses prou destacades i estan rodejades de bosc, eh?
2: Sí, sí, afirmatiu. Tenim tot el que és el perímetre del municipi rodejat pel parc de la Serra de la Litoral.
1: Quina extensió aproximada o com podríem descriure aquesta extensió que dèiem de bosc que tenim?
2: Doncs aquí 362 hectàrees.
1: Déu-n'hi-do, Núria, són unes quantes hectàrees,
0: Sí, sí.
1: De bosc.
0: S'està més fresqueta aquí al bosc? Teniu una mica baixada de temperatura al bosc pel tema dels arbres i de l'ombra i tot això, o no?
2: Bueno, doncs, bueno, la ombra ajuda, no? I quan bufa una miqueta la marinada cap al migdia, a la tarda, doncs es nota.
1: Sí, jo crec que la presència del mar deu ajudar-nos també en moments concrets, doncs això, quan doncs baixa la temperatura també ajuda una miqueta. Estem ara, doncs, a meitat de l'estiu, perquè setembre encara ho podem considerar part important de l'estiu, les primeres setmanes de setembre. Com està sent en quant a incendis i també, doncs no sé, petits ensurts que hagin pogut passar en el que portem d'estiu aquí al Maresme i en aquest parc?
2: Aviam, doncs realment seguint les prediccions. O sigui, a l'inici de temporada ja ho dèiem que totes les pluges que havíem tingut anteriorment havia generat que el creixement del combustible fi. Amb el combustible fi, vull dir, doncs la bardissa, tota aquella palla que ara en seguida, en dos dies de calor, la veiem groga i seca, no? Uh-huh. Llavors, degut a això, ha sigut molt intens. De fet, les estadístiques a nivell de Catalunya han augmentat moltíssim d'altres anys i aquí al Maresme, doncs, una miqueta també, vam començar molt forts. Mira, de fet, aquí a Premià de Dalt, el dia 22 de juny vam començar amb els petits incendis i després, en seguida, el dia 26 amb l'incendi de Tiana, on van cremar, crec que aproximadament, quasi 60 hectàrees i ha sigut un no parar, realment un no parar.
1: Víctor, deies que justament aquest incendi de Tiana, que ha estat un dels més sonats de l'estiu, quina va ser la feina que vau fer vosaltres i com hi vau poder intervenir? Perquè em deies fora de micro abans que us van donar força responsabilitat i que teníeu un paper prou destacat en aquest incendi.
2: Sí, aviam, la particularitat realment de les ADFs és la ràpida intervenció, no? La proximitat i el coneixement del territori. Un cop nosaltres arribem, ens desplacem perquè vinguin els professionals, vinguin els bombers i comencem a col·laborar amb ells. En aquest cas que em comentes a Tiana, doncs, a més era un incendi ja d'una magnitud important, ens van donar una zona ja cremada però colindant amb una zona verda que a més passava una pista forestal que era l'únic accés d'evacuació d'ells. Vull dir, a vegades la gent es pensa, no?, que hi ha rivalitats entre bombers i ADFs a peu de carrer, evidentment no, tots som companys, i la mostra és aquesta, no? Ens van donar un punt de responsabilitat molt gran perquè era la seva evacuació i a tots ens esperen a casa.
1: Doncs en aquest cas es jugaven vides també i posar a salva aquestes vides. Núria, no sé si tens alguna pregunta pel Víctor. Ai, mira, no escoltem a la Núria, de mentre et pregunto...
0: No passa res,
1: que vol dir que estaves molt atenta, per tant, això és perfecte. Núria deia que si tenies alguna pregunta per fer-li al Víctor.
0: No, però m'agrada molt aquesta apreciació que feia ara el Víctor, de que és una col·laboració, entre, no?, entre forestals i bombers, i és que ha de ser així perquè demà ens en falten sempre. Preveieu encara el que

0: d'estiu, Víctor, un final d'estiu complicat, deia ara el Manel que s'allarga fins al setembre, ben bé la temporada estiuenca. Ha passat el pitjor? Encara està per venir?
1: Aviam, realment no se sap amb exactitud, però sí que els que cada cop més estem envoltant o portant a terme tot el tema de les emergències, ara ens venen també fenòmens com la Dana, o sigui, no podem baixar la guàrdia. També recordem, no? A vegades pensem, bé, la tempesta, bé aigua, no hi haurà incendis, no. Hi ha una gran part dels incendis ocasionat per llamps. O sigui, no podem baixar la guàrdia, realment.
2: Clar, amb tot, Víctor, això que ens explicaves, i m'agrada també, a vegades, quan fem autocrítica dels humans, de la ciutadania, som conscients, perquè abans em deies, diu, a vegades la gent va al bosc, s'ho pren com una aventura i ja desconnecten i sembla que deixen les responsabilitats de banda. Podríem ser millors ciutadans o cada cop som més conscients de l'entorn, de la natura, de com cuidar-lo i, sobretot, de com no posar-nos en risc?
1: A veure, en aquests moments és com una moneda amb dos cares, no? O sigui, tinc dues sensacions. Per un cantó, sí, encara falta cultura de bosc i el que deia, dèiem, que és que la gent trepitja la muntanya i es pensa que aquí ja no hi ha normes, que es pot fer qualsevol cosa, que es pot aparcar en qualsevol lloc o es pot passar per qualsevol indret. Doncs realment no és així, per respecte a l'entorn i la natura. Però alhora, bueno, va haver-hi el fenomen de l'eclipse, nosaltres teníem molta por, teníem moltíssima por, i francament ha sigut un èxit. O sigui, hi ha municipis que van decidir tancar l'accés al parc de la Serra Litoral, aquí Premià de Dalt, amb l'equip de govern, es va decidir que no, que la gent tenia dret a disfrutar de l'entorn, però sí que hi haurien missatges de civisme. I realment ha sigut així. Centenars i centenars de persones estaven ubicades en diferents miradors del municipi i la veritat és que no ha aparegut ni un paper a terra. Molt millor que molts caps de setmana. Realment estem molt, molt contents. Creiem que ha sigut un èxit.
2: Molt bé. De fet, Núria, deixa'm que et digui que el Víctor és molt amic, però l'altre dia em va dir és que t'hauria fotut una bronca tremenda perquè vam enviar la gent directament a veure l'eclipsi a la muntanya. Clar, el Víctor, quan va veure el vídeo i aquelles 400 persones pujant en massa, Víctor, te'n vas recordar de mi durant una bona estona, eh?
1: No ho puc dir. No ho puc dir per ràdio, el que estava pensant.
2: Vas pensar, però per sort va anar bé.
0: Heu fet les coses.
1: Va anar fantàstic.
0: Heu fet les coses, en tot cas.
2: Sempre.
0: Escolta, Víctor, una pregunta. Com ho gestiones, això, a nivell personal? Tota la gent que us dediqueu, especialment als incendis i en època estiuenca, fins i tot fent de voluntaris, hi ha molta gent. Com ho gestioneu a nivell personal? Què us empenya a fer-ho? Com ho veieu a nivell familiar, fins i tot? Com és el vostre dia a dia? Us jugueu la vida, Víctor?
1: Sí, aviam, seria una... Potser això tindria que respondre la meva dona i les meves filles, no? Jo tinc dues filles petites, com molts companys, no? I realment, doncs, bueno, ells, sobretot, veuen l'emoció i com creiem en aquest projecte que es diu ADF, no? I al final també és una manera d'ensenyar, com he dit, tinc dues filles petites, una de 4 anys i una de 8, i és una manera d'ensenyar que la vida també es poden fer coses altruïstament. I és una miqueta de no? Allò que diuen que s'educa quan no s'està educant, doncs és una miqueta d'exemple cap a casa. I a més ja et dic, és un projecte que hi crec, que necessitem molta ajuda, perquè com bé dius és voluntari i ens costa, no? Molt dia a dia tirar-ho endavant, tema de recursos, sí que és veritat que abans ho comentava en Manel, no? Que nosaltres vivim molt, quasi, ara farem 40 anys a l'ADF de Premià de Dalt, i vivim gràcies, sobretot, a el que és l'Ajuntament, l'equip de govern que creu en nosaltres i ens dona recursos, la Diputació també sí que ens ha ajudat, la Generalitat també ens ajuda, però necessitem moltes vegades recursos. No pot ser que tinguem que compartir EPIs, no? Tot aquest material costa molts calés, però, bueno, allà lluitant i a poc anar aconseguint recursos.
2: Que, per cert, parlant d'aquests recursos, Víctor, heu estrenat una nova unitat d'acció, no? Un nou cotxe, un nou vehicle, i ens explicaves que el dia de l'estrena ja veu haver de sortir. Explica'ns això una mica, com va ser aquella primera sortida i com està dotat aquest nou cotxe.
1: Sí, aviam, la situació va ser una miqueta tot surrealista, no? Estàvem inaugurant el cotxe, ens estaven entregant les claus, un cotxe que realment, doncs, bueno, el que dèiem, no? L'equip de govern ens va prometre i aquests Nadals, i efectivament hem estrenat un segon vehicle, no? I estàvem brindant per aquest cotxe, i als 40 minuts, no arriba, ens van trucar que teníem un incendi de canyes on vam tindre que deixar les copes, bueno, les copes, la Coca-Cola, pràcticament, sí. No? Però hi vam anar cap al foc aquest.
2: Sí. Com està dotat un cotxe d'aquests? Perquè suposo que, en diferència del que ja teniu, o sigui, l'anterior, però que el seguiu mantenint, quines diferències té i com són aquests vehicles perquè la gent a casa se'n pugui fer una idea?
1: Els vehicles de ràpida intervenció, que són aquests, són pick-ups on van acompanyades d'un dipòsit d'aigua que acostuma a anar dintre dels 400 o els 600 litres, que és el cas que els que tenim nosaltres, i acompanyades d'una motobomba independent. Amb aquests pick-ups pots accedir a llocs on amb un camió no pots arribar, i d'una manera molt més ràpida. Realment és un vehicle de ràpida intervenció.
2: Molt bé. Doncs amb aquesta cosa que ens explicaves ara d'aquest vehicle, fa un temps que vam tornar a entrevistar i parlàvem també d'aquest vincle entre els seus premiats. Ja heu començat a fer aquesta col·laboració entre Premià de Dalt i Premià de Mar, si més no de forma doncs, puntual, no? Però com està anant aquest vincle entre els seus municipis i aquesta feina que feu als ADFs?
1: Sí, ens estem acabant d'ajustar una miqueta, no? On podem col·laborar, de quina manera, i bueno, ja vam estar, que ens vam veure en els focs, on vam tindre intervenir per un tema de la pirotècnia, que es va encendre una miqueta el que era les canyes que hi havia allà a la platja. I aviam el que diem, si som pobles veïns, hi ha molts companys de l'ADF de Premià de Dalt que viuen a Premià de Mar, no? O sigui, al final són veïns.
2: Clar, clar. Núria, això és important també, perquè el Víctor abans me'n parlava, perquè hem estat donant voltes amb el cotxe per veure on era la millor connexió, perquè és veritat que a vegades la muntanya ho fa complicat, però ho hem aconseguit, Víctor, que quan anem a fer activitats a la muntanya és recomanable i important, si podem, avisar que estem doncs, en aquests espais naturals, no? Si més no, perquè hi hagi una presència, per si passés alguna cosa, doncs que ens tingui localitzat.
1: Sí, a vegades ens hem... Bueno, de fet, no fa gaire, i a més, amb un pla alfa 3 i amb municipis colindats amb 4. Ens vam trobar, ens avisaven que hi havia unes persones acampant, dormint allà en el parc, no? Evidentment, en aquests moments no donaríem permís, però qualsevol cosa, qualsevol activitat, s'ha d'informar al parc. És molt fàcil, poses a internet, al parc, en aquest cas de la Serra del Litoral, i et sortiran els telèfons de contacte. Truqueu, aviseu, us diran si es pot fer, si no, de quina manera, i és que es poden fer moltes activitats, però s'ha d'informar. Si hi hagués un incendi, en aquest cas, d'aquestes persones que estaven allà dormint i no se n'enteren, és molt fàcil que no se n'enteren, doncs hagués cremat algú més que cabres.
2: Mm-hmm. Doncs important avisar i alertar doncs, que estem fent aquestes activitats, també perquè ens siguin si podem o no fer-ho, Núria. Mm-hmm. No sé si tens alguna cosa més per preguntar abans de tancar i d'acomiadar el Víctor.
0: No, més que res això, no baixar la guàrdia, jo crec que és una mica el missatge, que encara sigui estiu, que tenim aquest risc, però vaja, sigui l'època que sigui, perquè com diu el Víctor, doncs s'ha de cuidar sempre, no?, el nostre entorn, el nostre bosc. No, li preguntaríem al Víctor per tot aquelles tasques que s'havien de fer possiblement durant l'hivern, que això se n'ha parlat molt per netejar-los, per evitar que després durant l'estiu haguem de patir tant, però suposo que això és una tasca ingent, no, Víctor? Això és molta feina de moltes administracions.
1: Exacte, el primer que s'han de posar és d'acord les administracions, però sí que hi ha una cosa que encara d'hores d'ara hi ha algun municipi, pocs, he de dir pocs, però que no tenen feta la franja perimetral, que apretin per fer-la, perquè és molt, molt, molt important. La franja perimetral, vull dir, tot el que envolta el municipi, que són una franja de 25 metres, on assegurem que aquell foc li sigui més difícil agafar les vivendes, sobretot en urbanitzacions, i sobretot també gent que tenen les cases aïllades, que mai tinguin arbres per sobre el que és el terrat, que la capçera de l'arbre no passi per sobre el terrat, que no tinguin la llenya acumulada en un lloc que pugui donar continuïtat, i, bueno, tots aquests inputs que donen seguretat, al final és seguretat per ells mateixos. Si s'entra a la pàgina web de la Generalitat o inclús de les agents rurals, hi ha quantitat d'informació. Jo convido la gent que ho miri, que per això estan, i si no, que es posin en contacte amb les ADFs locals i estaran encantats d'informar-los, d'anar, si és necessari, i explicar i donar 4 consells perquè tinguin una miqueta més de seguretat.
2: Molt bé. Doncs, Víctor, moltes gràcies. I, de nou, com deia la Núria al principi, gràcies també per la feina que feu, que a vegades és una feina que implica moltes hores i que implica doncs, també sacrificis personals. Per tant, moltes gràcies per la feina i per estar avui amb nosaltres també aquí.
1: Oh, gràcies a vosaltres per convidar-nos.
0: Manel Ferrer, des de Premià. Moltes gràcies, company. L'altre dia platja, avui bosc. Escolta,
2: sí,
0: teniu de tot
2: anem
0: a Premià.
2: Canviant.
0: Molt bé.
2: Tenim de tot i molt més. Gràcies, Núria. Fins
0: demà.
2: Demà.
0: Ai, que seguim avançant. Vinga. I el que fem ara és conèixer més territori. Estàvem a l'escala fa un momentet, després hem anat, acabem d'anar a Premià Baixa, i ara baixem cap a la serra d'Alcanar, cap a la Montsià. Ho dic bé, això em sembla, sí. I és que us parlem d'un territori, la serra del Montsià. Sí, us parlem d'un territori, d'una construcció més que d'un territori, d'una construcció fortificada feta fa 2.700 anys. Ara és un jaciment, encara se'n van descobrint moltes coses, molts matisos, i volem conèixer una miqueta més justament amb qui té cura d'aquest jaciment. Es diu, és la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Serrà, d'Alcanar, i ens ho expliquen des d'allà baix.
3: Sant Jaume Mas d'en Serrà, a Alcanar, és un lloc singular, un jaciment excepcional que planteja enigmes i desafiaments científics i que encara, avui, mos convida a reconstruir què va passar fa quasi 3.000 anys. David García, Marta Mateu i Carme Saorín, doctors en història i codirectors del jaciment, mos descobriran alguns dels seus secrets. Però hi ha una pregunta que destaca per damunt de totes. Què era realment Sant Jaume?
4: Últimament estem jugant amb dues hipòtesis, no? La hipòtesi, diguéssim, de tota la vida, la que portem des de fa anys, que és que hagués estat la gran residència, una mena de petit palauet d'un cabdill indígena local, que, bueno, estigués en relació amb la gent de la Moleta del Remei, però que visqués, ell i la seva família visqués al marge, en una casa gran fortificada, però que en tot cas seria una casa molt rara, molt estranya, molt feta a la manera gairebé de l'altre extrem de la Mediterrània, no? I per altra banda tenim la segona hipòtesi, la hipòtesi B, que la hem vingut definint els últims anys, que és la que no, que sigui una altra cosa completament diferent, que sigui una base econòmica fenícia, un assentament pròpiament fenici en aquest territori.
3: I si Sant Jaume fos realment un assentament fenici? La resposta podria canviar la història. Fins ara la ciència situa la frontera nord de la presència fenícia a Alacant. Sant Jaume la desplaçaria molt més al nord i avançaria 200 anys la presència d'aquestes poblacions a la península. I els indicis són molts.
5: Per un costat és l'arquitectura del propi assentament, del propi jaciment. Anem dient que és una residència fortificada i que té la seva peculiaritat, el fet d'aquestes torres, d'aquest accés que tenim amb aires, no?, orientals, no? Seria una arquitectura que aquí no trobem i que seria una de les primeres arquitectures dels primers tipus aquí en el jaciment de Sant Jaume, que seria les dues torres, l'accés, i ara fa uns anys la primícia que teníem era que també aquest jaciment està a sobre d'uns fonaments, que van voler assegurar-se que el turó era suficientment ample i efectiu per l'alçada que tindria després. L'altre és tot el tema del temple al mig, no?, del propi assentament. Hem vist que arquitectònicament sí que sembla que sigui tripartit i que també ens recorda un altre cop, doncs, aquests temples orientals i d'origen més, podríem dir, fenici. També tenim un altre dels àmbits, l'àmbit 7, que sí que, a part de tenir una llar de foc, sembla que sigui el lloc de ritualitat, no?, i que ens recordaria aquesta ritualitat fenícia.
6: Seria com una capella que donaria com suport al temple, en aquesta llar de foc on vam trobar tots els recipients al damunt, també una banqueta altar i també, sobretot, el que vam trobar sota el paviment, en aixecar una llosa, va ser una ofrena de dos déus fenicis en forma de pedra, de còdol, representant el déu i la deessa fenicis. Doncs això, sobretot, ens dona un indici molt oriental. Després, altres evidències del món fenici també són les estructures de combustió, un gran forn que tenim fora de muralles, també és d'una tipologia clarament fenícia, és un forn circular de grans dimensions, i també, sobretot, el món del tèxtil. Tenim tots els pesos de tele, que en tenim més de 1.000, i rodets de fil, que també s'estan portant cap al món fenici.
5: Tenim moltíssima ceràmica fenícia, és un percentatge molt elevat respecte als jaciments de la zona i gairebé del nord-est de la península i del nord del País Valencià.
4: Hi ha una clavera, hi ha un desguàs, que quan el mira sembla un desguàs romà, però no és romà, és 500, sí, uns 500 anys més o menys anterior a el que li tocaria al món romà, i que passa per sota d'una torre. O sigui, per tal de que l'aigua a la porta no s'embassi, no faci mal a la base de la torre, d'una de les torres el que fan és que li fiquen una clavera per sota i així ajuda que l'aigua que s'evacuï cap a fora passant per sota de la torre. I és la primera, podríem dir, posatge a dir rècords arqueològics, no?, que a vegades pues, igual que ens dèiem, no? Pues les primeres torres que se fan al que avui dia és Catalunya, pues són estes de Sant Jaume aquí al Canà. La primera vegada que se fa una claveguera és també aquí al Canà, és esta d'aquí. I la porta igual, la porta és una porta complexa, que en realitat és una porta que són tres portes una detrás de l'altra, és un sistema defensiu molt complicat, que fa un angle en colze per dificultar l'accés dels enemics, que li posen una torre al costat per poder protegir-la millor.
3: A més dels elements arquitectònics, un altre dels enigmes de Sant Jaume Mas d'en Serra d'Alcanar són els pesos de teler. Se n'han trobat més de 1.000 i probablement encara en sortiran més.
4: Probablement acabarem tenint entre 1.400 i 1.500, és la projecció que nosaltres fem. I això vol dir que a Sant Jaume hi ha el material suficient com per muntar uns 60 telers verticals, perquè us feu la idea, són màquines de teixir que el bastidor de fusta fa normalment uns 2 metres d'altura per 1,70 m d'ample. I cadascuna d'aquestes màquines a baix tenen doncs, uns 25 pesos de terra, que són els que ajuden a tensar el fil per poder teixir. Pues bé, 60 màquines per un jaciment com Sant Jaume, que és molt menut, i que una de les coses que sabem precisament és que hi vivia molt poca gent. Si hi vivien 10 persones, ja hi vivien molts, en el millor dels casos, pues vol dir que ja tenim una quantitat de màquines per produir molta roba, però també sabem que aquestes màquines no estaven desmuntades, a Sant Jaume estaven desmuntades, i no se feien servir allà. No tenim ni el lloc ni la gent. Nosaltres pensem que això es feien servir a Moleta, que una de les relacions més intenses que havia aquí en aquesta zona entre Moleta i Sant Jaume és que en algun moment de l'any, probablement a principis de la primavera, tot això són hipòtesis, eh? És això, ara ho hem de treballar, però que probablement a principis de la primavera, coincidint en l'època de l'esquilat de les ovelles, les màquines, que són màquines fenícies, és una manera de teixir a la manera fenícia, se portarien desmuntades a Moleta. No sabem si és casualitat o no, però resulta que se poden muntar unes 60 màquines i la Moleta en aquell moment té 61 cases. Se muntarien allà i allà se faria roba a partir de la llana dels ramats d'ovelles. Per això la Moleta probablement té esta plaça central tan gran, perquè és on estarien els ramats d'ovelles. S'esquilarien a la primavera, se faria la producció de roba, que seria resultat dels acords comercials amb els fenicis, entre els indígenes i els fenicis. Per tant, la roba se faria, o sigui, els fenicis volen roba i s'emporten roba, però la volen a la manera fenícia. I per això porten la tecnologia seua, perquè volen la roba d'una determinada manera. I són estos telers, la tecnologia són estos telers.
3: Un altre punt interessant de Sant Jaume d'Alcanar és la seua desaparició, ja que un atac violent va ser lo final de l'assentament. Primer un atac en fona i després en foc. Podem afirmar que la primera vegada que es pot documentar una guerra al que avui és Catalunya és aquí, a Sant Jaume.
4: Va haver un atac, de fet, primera vegada que en la història del que avui dia és Catalunya podem documentar una guerra és aquí. Aquí documentem una guerra, un atac violent, en la qual l'arma principal va ser la fona, la pedra de fona, igual que David i Goliat, com la, doncs el mateix, en el qual Sant Jaume és, diguéssim, primer és atacat amb un núvol increïble, però increïble, de projectils de pedra de fona, i fan un núvol de llançament de pedres per poder aproximar-se a les portes de Sant Jaume i cremar-les. I després van cremar el jaciment. L'assentament el van acabar cremant tot ell. L'assentament està intencionadament cremat posteriorment. És a dir, probablement la idea és que no se pogués tornar a reocupar mai més.
3: Al mateix temps, també es van atacar la Moleta del Remei, la Cogula, la Ferradura i el castell d'Ulldecona, ja que els 5 assentaments tenien una relació molt estreta. Al Museu de les Terres de l'Ebre podem trobar Sant Jaume Immersiu, una experiència de realitat virtual, en la que pots entrar a diferents espais del jaciment protohistòric.
5: Pots entrar i donar una volta, no?, per aquest jaciment i veure una mica entrar en els tres dels àmbits que ja tenim excavats. Llavors tenim doncs, un dels àmbits que és l'àmbit que primer entres, no? Que és l'àmbit de la cuina, on hi ha diverses llars de foc i pots veure fins i tot algú allà cuinant. Després tenim l'altre àmbit de la capella i al final de tot tenim l'àmbit una mica més de reunió, on es poden veure diferents ceràmiques, que també vam estar, diferents utensilis, que també vam estar parlant amb ells, doncs, que reflecteixen una mica... Pues, amb el que viurien, no? Amb el que treballarien aquesta gent en aquest edifici.
3: Sant Jaume d'Alcanar forma part d'un episodi excepcional de la nostra història. L'arribada dels fenicis va suposar un moment únic. Per primera vegada, les comunitats locals entraven en contacte en una cultura procedent de l'altra banda de la Mediterrània, un món econòmicament poderós, sofisticat i exòtic, en una llengua, una religió, unes formes de vestir i una manera d'entendre la vida molt diferents de les dels habitants del territori. Tot i aquestes diferències, els fenicis i els pobles indígenes se van entendre. Van saber establir relacions, compartir interessos i desenvolupar projectes comuns, mantenint una convivència que es va prolongar durant diverses generacions.
0: Doncs aquesta era una informació que ens ha portat un podcast Vaja de Patrimoni, que ens han portat des d'Alcanar Ràdio, la companya Cristina Esteban, posant en valor els usos doncs, que té o que tenia, Vaja, se suposa que tenia aquesta fortificació preromànica de fa més d'uns 2.700 anys enrere. La fortificació, la residència fortificada de Sant Jaume Mas d'en Sarrà d'Alcanar. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb altres continguts. Anem a parlar de cuina, no? Sí, ja sabeu què fareu per dinar. Mira, si esteu dalt d'una barca, ho tindríeu clar, perquè, de fet, a les barques de pescadors sempre s'han portat els estris necessaris per cuinar. Res, poqueta coseta per no haver d'anar massa carregat i llavors s'aprofita, evidentment, tot el peix no que es pesca i que després potser no es podrà, peix de segones, per dir-ho així, que potser no es podrà comercialitzar. Ranxos de bordo. D'això en saben moltíssim a la Cala, a l'Ametlla de Mar, i cap allà anem perquè ens donen això. Més que consells, perquè ens expliquin com s'ho feien i com s'ho feien abans, ara ja no tant, com s'ho feien per cuinar a la barca, cuina marinera.
7: La gastronomia marinera, aquesta gastronomia que era la que practicaven tradicionalment els pescadors sobre les barques a bordo, com es diu de manera col·loquial en l'àmbit pesquer, es transmet de pares a fills, d'avis o iaios a nets, i tenia d'alguna manera l'objectiu de fer el menjar com una necessitat en les jornades de pesca. Qui millor per parlar d'aquest tema que Joan Argentó, Juanito de Guillermo, un pescador i ranxero ja jubilat.
8: Era una necessitat que ho fèiem a bordo, vull dir, uns treballaven, miràvem l'horari de que teníem per menjar, i l'altre pues, feia el ranxo, el que teníem, quatre peixos que havíem agafat, i d'allí pues, fèiem el ranxo, que estava a l'hora de treballar, a l'hora de dinar, i a la tarda pues, a vendre el peix i tornar-hi.
7: Clar, aquesta era una responsabilitat que normalment sempre requeia sobre la mateixa persona, mentre els altres, diguéssim, que treballaven i fenejaven, arribava un punt que hi havia un mariner que era l'encarregat de fer el ranxo, el ranxero, no? Que sí. Es deixava la feina per a començar a preparar pràcticament el dinar.
8: Aquest home era el que normalment era sempre el que se'n cuidava, de, pues, que si feia falta una cabeça d'alls, si feia falta un litre d'oli, que no hi havia gaire cosa més a bordo, ja, i un quilo de cebes. Iau, això és d'aquí, a partir d'aquí, arrencàvem pues, lo ranxo bordó. Lo peix a les pataques, que feies un romesco, o feies del caldo, o feies l'arrossejat, o feies els fideus, però sempre arrencàvem los ingredients eren estos, ja no hi havia més a una barca.
7: Ens hem de fer càrrec de que, més enllà d'aquests ingredients, la matèria prima era el peix que pescàveu, no?
8: No, això era el que triàvem. Això teníem l'avantatge de que si havies de fer un del caldo, triaves un peix del caldo. Si volies, per exemple, fer quatre peixos fregits, ja triaves els quatre peixos millors per a fregir. Quan havies de fer un ranxo, ja triaves el peix que necessitaves per a aquest ranxo.
7: Millor que valtros, coneixedors del peix que havíeu agafat aquell dia, sí. No hi havia ningú, ¿verdad?
8: Jo et vaig a dir-te que els suquets que fèiem naltros a les barques en un grapat, perquè et puc dir-te que també eren grapats, tot i que netejaves el peix, li pegaves un grapat de sal i l'arribaves dins el caldero i no portaven res, quatre anys picats, allò, pues, jo no m'ho he menjat allò, no ho trobo, no està. Era pel peix fresc i que el triàvem. Que d'una a l'altra feia, tu quan te menjaràs de serrans, per exemple? Pues jo em poso en quatre, l'altre cinc, tres, dos, un. I d'allí sortia un suquet que allò era un... I si feies del caldo, pues no cal dir-ho.
7: Una de les característiques de la gastronomia marinera, Joan, és la gran varietat que té, sí. No? El peix es pot condimentar i es pot cuinar d'infinites maneres.
8: Si és que d'una classe de peix podem fer de 10 formes, si vols. Ens vam arribar a un temps que treballàvem molt per fora de casa, anem a dir, entràvem a ports pues, com Arruga, Segur, Calafell, a Torre, que anàvem pescant. Però després doncs, vam arribar a portar una planxa. Una planxa que la posàvem damunt d'allò i de la planxa, doncs, què farem avui? Doncs, congres rostits, per dir. Doncs necessitàvem els congres, te posaves allà i fes una tomaca amanida amb dos olives i arrostir congres. De la forma que rosties, abocaves. O un pagre, una vidriada, vull dir que el que tenies a bordo. Entens? Tot era, però tot era bo.
7: I aquesta gastronomia, a l'inici d'esta conversa, comentàvem que s'ha anat traslladant sí. a través de les generacions sí. quan el jove ve a cuinar, no?, al sí. gran, no?
8: Molt bé. El que passa que ara potser no es cuina tant, ho fan una vegada a la setmana, ho fan, és a la barca, però ho fan en terra igual. Fan el mateix, però potser se'n van en terra. Es van anar a casa d'un o al xalet de l'altre i fan allò. Llavors, no perquè no ho teníem, no teníem xalets i no teníem res, les cases menudes, però, i treballàvem moltes hores a la mar, també. Estàvem moltes hores a la mar i havíem de fer el menjar a la barca. Menjar, dormir i a vegades dos dies.
7: Una gastronomia marinera, uns ranxos mariners, Juanito, que no necessiten d'acadèmia, amb la boca a orella... Ei, com ho fas? Què hi poses?
8: Un suquet de serrans, igualment, perquè va ser dels últims, i encara estan els mariners que anàvem allí, que encara estan tots vius. Jo ben recordo que fèiem tot això mos en menjant nosaltres, 5 o 6 serrans o 7 cada un, però és que estava tan estava tan mort i no fèiem res, fèiem 4 alls, sopregies una ceba, posàvem d'allò i anant, què et diré, en un quart d'hora o 10 minuts al ranxó, i boníssims.
7: L'important és que no es perdi, no?
8: Sí.
7: Tota aquesta cuina, aquesta tradició, sí. perquè als restaurants hi posen ja més coses, no?
8: Ja... Claro, s'ha de fer més bonic, potser això nostre mira potser més el gust del peix, en terra potser més mira el gust de la salsa, perquè si ara en un bon peix vaig a un restaurant i damunt me li posen una cullerada de salsa, que anem a menjar aquí? El gust del peix, el gust de la salsa. N'hi ha que no, n'hi ha que van molt vius, que et fan una fritada, una parrillada de peix, i la salsa té en un costat, i el que vulgui menjar peix, si és fresc, ara, si el peix és congelat, pues, posa dues cullerades de salsa i au, ria. Però el peix fresc de la salsa al costat o no cal. Un ratjoli a la bau. Iau.
7: La gastronomia marinera, avui en conversa amb Juanito de Guillermo. Joan, moltes gràcies.
8: A tu.
0: Moltes gràcies, company de la Cala Ràdio, a Francesc Callau, també, per aquest ranxet, aquests ranxets que hem fet just abans de dinar. Quina gana m'està entrant. Ai, però vinga, no pensem en menjar, que hem d'anar per altres qüestions. Pensem en què farem, per exemple, aquesta nit o aquesta tarda. Pensem en propostes d'agenda. La gent arriba avui molt ràpidament de la mà de la Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, treballes avui?
9: Avui treballo, avui
0: Sant
9: treballo.
0: Sant Magí, treballes, eh? Has pringat com jo.
9: Molt bé. Tot per l'obert, sacrifici per l'obert.
0: Clar que sí, amb alegria i il·lusió, vinga. Què podem fer per aquí? Mira, justament la primera proposta que ens portes ens convoca a Tarragona mateix.
9: Doncs sí, fins al dia 30 d'agost hi ha una exposició a la sala 3 del refugi o del moll de costa, que són les fotografies que s'han presentat a la 38a edició dels Premis Mañé i Flaquer de Fotoperiodisme, la categoria Camp de Tarragona, i la idea és fomentar la consciència social i reivindicar el valor d'aquestes imatges compromeses.
0: Molt bé, el refugi número 1 del Moll de Costa fins al 31 d'agost, per tant, falten ja molt poquets dies. La propera proposta, però, ens parla de música celta.
9: Doncs sí, a la Vall d'Avui, al Pla de l'Ermita, demà dijous, a les 8 del vespre, hi haurà un concert de Little Folks, que són un grup de música celta i d'arrel, dintre del que són el cicle de concerts del dijous a la fresca d'estiu, i s'encarregaran doncs, de tancar aquest cicle. I és una agrupació que té instruments com el violí i l'acordió, i les músiques que canten doncs, són les que podries trobar en un pub irlandès.
0: Molt bé, música celta, m'ha agradat també. I acabem amb dansa, però de Sud-àfrica i de Sèrbia.
9: Doncs sí, està ara mateix, fins aquest cap de setmana, el Es Dansa, en el Poble de les Preses, que és un festival de dansa de rally tradicional, i hem volgut destacar, doncs això, dues companyies internacionals, una sud-africana i una sèrbia, avui a les 10 del vespre, i hem sentit a la Núria Feixes, que és la directora del festival.
10: També les propostes de cultura i paisatge i amb la Plec, aquesta festivitat tan nostrada a Catalunya i que, per tant, volem celebrar la Plec és dansa, aquesta proposta de compartir. I, per altra banda, la Festa del Parc, que convidem a visitar el Parc de Pedretosc, un entorn natural que tenim aquí a les Preses.
9: I a part del festival, doncs també us inviten a fer altres activitats al voltant del festival.
0: Amb aquesta darrera proposta de dansa, doncs tanquem l'agenda ràpida del dia. Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Bona festa major, companya. Fins demà.
9: Igualment, fins demà. Adéu.
0: I ràpid, ens n'anem cap a Cardedeu. Mireu quina cançó més xula dels Doors us hem triat per acabar el programa. Sí, dels Doors, però sense Jim Morrison, eh? Una cançó dedicada als mosquits. Això és una raresa. Bé, pels que coneixeu els Doors, no. Jim Morrison ja estava mort. Això va ser l'any 72, quan van treure aquest tema. Ai, des de Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia.
11: Molt bones.
0: I hola i adeu.
11: Hola.
0: Algun remei més miraculós pels mosquits? Un de més, va, un sol.
11: Bé, m'han escrit vinagre per després de les picades, que això no ho coneixia jo.
0: Jo tampoc. M'agrada més l'ungla. És menys arriscar lo de l'ungla. Vinga, i demà què preguntem, Estela, que no tenim massa temps ja?
11: Doncs el tema de demà són les piscines. Volem saber quina és la millor piscina, si les de clor, les d'aigua salada o les biopiscines.
0: Ui, jo crec que que mullen, no? Directament les que mullen, les que et pots refrescar ja.
11: Però hi ha molts tipus de piscina, tot i que no ho sembli.
0: I aquelles basses tan xules, no? Que a vegades, no? Montes quatre totxanes.
11: Allò seria una altra opció.
0: També. Mira,
11: m'agrada. Com sempre, ens poden deixar un missatge per Instagram o una nota d'aigua, sí. Una nota d'àudio en el nostre WhatsApp, que és el 696-1446-65.
0: Demà, el tema de l'Obert per vacances, eh? Piscines, de quin tipus? I anècdotes que tingueu en piscines. Perfecte. Estela Muñoz, Cardedeu, moltes gràcies.
11: Fins demà.
0: I així, a ritme dels Doors, tanquem l'Obert per vacances d'avui. És dimecres, estem a meitat de setmana. Demà ens hi tornem a posar a les 9. Que passeu bona jornada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sa cosa està que crema.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un any més torna a la campanya de la renda i, com cada any, ens agrada conèixer els últims detalls i novetats. Avui repassem les qüestions més rellevants de la mà de Lluís Bassart, advocat, soci d'Auren i professor del màster de Fiscalitat de la UOC. Lluís, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Avui parlem d'un tema que ens preocupa a tots, que ens toca directament a tots i que religiosament hem de passar cada any, no?
1: Hem de passar per caixa.
0: Hem de passar per caixa. La campanya ja ha arrencat. Quins diries que són els punts clau que hem de tenir en compte abans de començar a preparar aquesta declaració que hem de presentar?
1: Certament. Justament avui 8 d'abril, comença la campanya renta, campanya que durarà fins al 30 de juny. I una mica, si fem un petit repàs de les dades clau d'aquesta campanya, dels terminis, bueno, des del 19 de març ja es va poder descarregar les dades fiscals, no? Sabem que Hisenda té moltes dades fiscals dels contribuents, per tant jo puc accedir a través de la plana web d'Hisenda a les meves dades fiscals, doncs els rendiments que he tingut de treball, si he fet alguna venda a un fons d'inversió, si he cobrat interessos, totes les dades que té Hisenda jo les puc descarregar i és aconsellable fer-ho, evidentment. Val? També podem obtenir el que en diuen el número de referència complert, val? El que en diuen l'NRC, que servirà per exemple, presentar la renta per internet quan sigui el moment que la tingui feta. I aleshores, situant-nos avui, dia 8 d'abril, doncs avui comença i ja puc descarregar també l'esborrany de renta. En aquelles rentes que són menys complexes o més senzilles, ja puc disposar d'un esborrany, que en cas de que jo aquest esborrany vegi que està bé, el puc validar i automàticament a través de la plana web de l'Agència Tributària puc ja fer la presentació i validació d'aquest esborrany de renta. Si anem avançant una mica, bueno, quins són els terminis que hem de tenir en compte. Si jo faig la renta pel meu compte i la faig a través de la plana web de l'EAT, hi ha una aplicació dintre d'aquesta plana web que es diu Renta Web i aquí jo puc això, validar un esborrany o puc modificar l'esborrany i presentar la renta. Si no em veig, diguem, prou capaç de fer-ho jo pel meu compte, puc fer-ho via demanant cita telefònica. Val? Jo puc demanar cita telefònica a l'EAT i això podrà ser a partir del 6 de maig. No encara ara, sinó des del 6 de maig fins al 30 de juny, jo puc demanar cita prèvia telefònica i, evidentment, Hisenda es basarà en les dades que té i amb aquestes dades em pot fer, presentar, modificar la renta i quedar presentada. Si prefereixo fer-ho presencialment a les oficines de l'Agència Tributària, també puc fer-ho, però aquí el termini és una mica més curt. Aquí el termini és, bàsicament, el mes de juny. Des de l'1 de juny fins al 30 de juny, jo puc també demanar cita prèvia, anar a les oficines presencialment de l'Agència Tributària, del domicili que em toqui per domicili, i allà doncs, em faran també, en base a les dades fiscals i a la informació que jo pugui aportar, em faran la renta i la presentaran també electrònicament. Val? Per tant, la renta des de feia un temps, fa uns anys, no es pot presentar en paper, com es feia anys enrere, sinó que té que ser via renta web, via cita telefònica o via presencial, que aleshores la presenten ells mateixos, a les oficines de l'Agència Tributària. Aleshores, una mica la que va així.
0: Si haguessis de recomanar a algú, ja que la manera de presentar-la acaba sent digital, sí. Perquè encara que sigui una trucada telefònica, qui te l'està fent o està fent digitalment, quina recomanació faries per a aquelles persones que no dominen gaire el tema digital?
1: Sí, depèn. Si no dominen massa, jo aniria a la cita prèvia telefònica o a la cita prèvia presencial. Depèn, hi ha una mica de... Bueno, hi ha persones que per telèfon doncs, ja es maneguen bé, però altres que potser s'emboliquen o volen ensenyar papers o volen dir, mira, sí, però és que jo, a part de les dades que té Hisenda, he vengut un pàrquing, no he vengut alguna cosa. Doncs clar, Hisenda no té tota la informació, la tens que mostrar, la tens que ensenyar. Potser per telèfon pot ser una mica complicat i és millor presencial. Per tant, les persones que no estiguin massa avançades al tema d'internet, al fer-les elles mateixes, millor que demanin cita prèvia telefònica, si és molt senzilla, i si té algun punt de complicació, doncs millor que demanin cita prèvia presencial.
0: Anem a l'obligatorietat, és a dir, sempre ens preguntem qui està obligat a declarar, perquè sabem que hi ha un topall, hi ha un límit, a partir del qual doncs, estem obligats a fer-ho.
1: Val. En aquest sentit hi ha alguna novetat, però el que no ha canviat són els umbrals generals. Val? Quins són els umbrals generals? Com ja era l'any passat, per aquelles persones que tenen una percepció de rendiments del treball d'un sol pagador, l'umbral són 22.000 euros. Per tant, si el seu sou brut anual no supera els 22.000 euros i només han cobrat durant l'any, en aquest cas durant l'any 25, només han tingut un sol pagador, una sola empresa, una sola entitat que els hi ha pagat el sou, aleshores, si no supera els 22.000 euros, no l'han de presentar. Surti a pagar o surti, és que no cal ni calcular-la, no s'ha de presentar la renta. Val? Què passa? Hi ha persones, que és molt habitual, que han treballat a més d'un lloc durant un mateix any natural, en aquest cas el 25, doncs hem pogut treballar a més de dos llocs. Potser a dos llocs, a tres, a quatre, depèn, hi ha persones que treballen per temporada. Si tens dos o més pagadors, aleshores, si el segon i següents pagadors en total sumen més de 1.500 euros, es cobra més de 1.500 euros, aleshores l'umbral baixa bastant. Baixa dels 22.000 que dèiem abans a 15.876, val? Euros. Per tant, si realment has cobrat de més de dues empreses, tres, quatre, les que sigui, no? O simplement dos, i tots aquests segon i següents pagadors han suposat una retribució de més de 1.500 euros, aleshores, si has superat entre tots els pagadors, clar, els 15.876 euros, tens que presentar la renta igualment, val?
0: Sembla una mica estrany, no? Però que baixi l'umbral, com deies, quan tens diferents pagadors i ja estiguis obligat a fer-la.
1: Sí, això per llei sempre se fa anys que ha estat així, això no ha canviat, no? I una mica, exacte, és curiós, perquè sí, sempre un tema que pot semblar curiós, dir, no, si només cobres d'una sola font o d'una sola empresa o entitat, el mínim exempt, no?, per presentar declaració és més alt que no passi si tens més d'un pagador. Suposo que més per un tema de control, per un tema de retencions, no?, que ha hagut retencions inferiors. Bueno, és un tema que així ho estableix la llei i s'ha de fer així.
0: Anem a repassar algunes de les novetats. Els autònoms, per exemple, continuen havent de presentar-la sempre,
1: sí,
0: encara que tinguin pèrdues?
1: Correcte, sí. Una persona que sigui autònoma, no? Autònoma és el punt de vista laboral, que estigui donat d'alta la gent d'autònoms i, per tant, exerceixi una activitat econòmica, un professional, un empresari individual. Aquestes persones que estan al RETA normalment, que és el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, aquestes persones han de presentar la renta sí o sí amb independència dels límits generals que abans hem comentat. És a dir, inclús si té pèrdues, eh? Una persona que té una activitat econòmica i té més despeses que ingressos i per tant acaba tenint pèrdues, evidentment no pagarà si no té altres fonts d'ingressos, però sí que té que presentar la declaració, declarar tots els ingressos que ha tingut i totes les despeses i presentar la renta a través dels sistemes que hem dit abans. Val?
0: Repassem les qüestions que són novetat en l'exercici d'aquest any, en aquesta campanya. Et sembla que comencem per les rendes baixes. Quina novetat hi ha realment en aquest cas?
1: Sí, aquí tenim una novetat, aquesta sí que és una novetat, s'articula a través d'una nova deducció. Val? Quan parlem de deduccions, l'impost de la renta, la deducció actua sobre la quota. És a dir, quan jo em surt una quota a pagar i tinc un import a deduir, el resto directament de la quota. Això vol dir que és una quantitat que pago directament de menys. Quina és aquesta nova deducció? Doncs s'estableix una nova deducció de 340 euros. La quantitat en si mateixa pot semblar petita, no? Però bueno, és el que diu la llei, no? Nova deducció de 340 euros per a aquelles persones que tinguin un sou igual o inferior al sou mínim interprofessional. Quin és per l'any 2025 el sou mínim interprofessional, o quin era? Era la quantitat de 16.576 euros, val? 16.576 euros. Això, si ens hi fixem, una mica, bueno, entra, m'atreveixo a dir, en conflicte amb el llindar, diguem, per declarar quan tens més d'un pagador, que hem dit abans que eren 15.876. És a dir, que, en principi, si superes aquest import, s'entén que és un sou baix, una renta baixa, perquè està dintre d'una quantitat igual o inferior, no? Si és inferior al sou mínim interprofessional, que són aquests 16.576, i, per tant, aquesta nova deducció ha vingut una mica a compensar aquesta petita diferència, aquest petit gap. Per tant, aquelles persones que estiguin amb aquest llindar d'un sou brut mínim, o sigui, que sigui més baix que el sou mínim interprofessional, poden aplicar a la seva quota, quan facin la renta, aquesta deducció de 340 euros. Val?
0: També hi ha novetats respecte de les persones que estan en atur. Algú es pot preguntar, han de fer la declaració de la renda? Què passa? Bueno,
1: abans la tenien que fer, ara ja no l'han de fer automàticament. Ara les persones que estan cobrant prestacions per atur, diguem, estan subjectes als límits generals que abans hem comentat. El límit de 22.000 euros si només cobren de l'atur, només hi ha un sol pagador, que seria en aquest cas el servei d'ocupació, no? O bé els 15.876 si tenen més d'un pagador. Pot ser que hagi, una part de l'any hagi treballat, doncs, a una empresa, a una entitat, l'altra part de l'any hagi cobrat l'atur, aleshores, com que tindrà dos pagadors, si amb el segon pagador s'ha cobrat més de 1.500 euros, com dèiem abans, estarà també obligat a fer la renta. Per tant, la novetat en realitat és que no estan obligats a presentar la renta automàticament com abans, sinó que estan subjectes als límits generals que hem comentat.
0: Hi ha una altra situació, que és la d'aquelles persones que reben l'ingrés mínim vital.
1: Correcte.
0: Què diu la novetat d'aquesta campanya?
1: Això també és una novetat. Les persones que perceben l'ingrés mínim vital, val, han de presentar la declaració. En qualsevol cas, aquí no juguen els límits que hem dit abans generals, eh? Que les persones que tenen aquest ingrés mínim vital i les persones que formen part del que en diuen la unitat de convivència, val, estan obligades a presentar la renta. Presentar-la no vol dir pagar. perquè de fet la llei estableix, que és també la novetat, una exenció de fins a 12.600 euros. Val? O sigui, fins a l'import de 12.600 euros està exempt de tributació. Això vol dir que no paguen impostos. Si l'ingrés mínim vital estigués per sobre d'aquest import, per l'accés, no?, que superi aquest umbral, aleshores sí que haurien de pagar impost de la renta. La novetat és, doncs, l'han de presentar sí o sí, i tenen aquest mínim exempt de 12.600. Per tant, pagaran o no d'acord amb quin sigui l'import concret i real d'aquest ingrés mínim vital que estiguin percebent.
0: I quan parlem de els que formen part d'aquesta unitat de convivència, a qui ens estem referint? Qui hauria de...
1: Bueno, bàsicament estem parlant de parelles de fet, de cònjuges o de fills, val? Que normalment són els que solen formar part de la unitat de convivència. Aleshores, també els menors d'edat no, però el cònjuge o parella de fet també ha de presentar la renta, també, encara que no tingui ingressos o en tingui molt pocs. És veritat que potser la faran en modalitat conjunta. Clar, aquí hi ha molts detalls, tenint en compte, cada cas s'ha de mirar i analitzar particularment, però probablement si un té l'ingrés mínim vital, un dels cònjuges o un membre de la parella fet i l'altre no, segurament la declaració serà conjunta, per tant la faran conjunta i pagaran o no d'acord amb l'import que hagin percebut, val, que s'hagi percebut, però que han de presentar la declaració de renta, està clar que sí.
0: Anem als canvis que hi ha en la fiscalitat de l'estalvi, sobretot en aquest cas sembla que sigui per als patrimonis més alts, no? Ho expliquem breument?
1: Sí, aquí també hi ha una matització bueno, important per qui estigui en aquesta situació, que és la base de l'estalvi, que no és la base general, la general és la que grava els rendiments del treball, de l'estalvi grava habitualment si algú cobra interessos d'alguna inversió que ha fet, o bé si algú ha venut un immoble, o bé si ha venut fons d'inversió, tot aquest tipus de plusvàlues o guanys patrimonials o interessos de comptes bancaris, per exemple, o d'inversions financeres, acaben pagant el que en diuen la base de l'estalvi. La base de l'estalvi, el tipus mínim és el 19 i el tipus màxim fins al 24 era el 28 i la canvi en aquest cas és que ha pujat del 28 al 30. És a dir, que les rentes més altes o les plusvàlues més altes i s'entén per més altes les que superin els 300.000 euros a l'any, que són molts diners, val? Una venda d'un immoble que he guanyat, no sé, pues, si per diferència entre preu de compra i de venda, he guanyat més de 300.000 euros. Pues, acabar pagant aquest benefici, el que sigui, acabarà pagant el 30%. Per tant, aquí puntualment la novetat és que ha pujat del 28 al 30. Puja una mica més la pressió per plusvàlues de rentes altes, diguem.
0: Molt bé. I ho hem comentat en alguna altra ocasió, aquests mecanismes de control que s'estan reforçant, sobretot per part de l'agència, com poden ser el Bizum, les criptomonedes, el lloguer turístic, tot això, què hem de tenir en compte?
1: Sí, aquí la novetat radica bàsicament en que en l'imprès de la renta, val? Quan ompli l'imprès de la renta, telemàticament, hi ha noves caselles. S'han habilitat noves caselles per declarar i individualitzar doncs, els imports que venen de Bizums a l'àmbit professional o empresarial, doncs aquell lampista que va a un lloc, li fa una reparació i li paguen en Bizum. És a dir, Bizums particulars, no. Ara, Bizums que estan dintre l'àmbit professional o empresarial d'una persona física, d'un professional o un empresari individual, sí que haurà de posar en una casella determinada l'impost, haurà de posar doncs, els imports cobrats durant tot l'any, no? La suma de tots els imports, haurà de declarar-los separadament, val? Haurà de donar informació. Passa el mateix amb les operacions amb criptomonedes. Tots els que es dediquin, a persones que es dediquen a comprar i vendre, doncs, bueno, totes les compres i ventes i les plusvàlues generades o pèrdues generades amb aquests criptoactius o criptomonedes s'hauran de declarar en una casella específica. I el mateix amb els lloguers turístics. Tot el tema de lloguers turístics, també s'haurà dels ingressos que vinguin d'aquest tipus d'ingressos, s'hauran de declarar en una casella determinada. Què vol dir això? Com bé comentaves fa uns segons, vol dir més control per part d'Hisenda. Hisenda doncs, vol exercir un major control sobre els cobraments per Bizums, les operacions de compra-venda i de guanys que es aconsegueixin amb criptomonedes i els ingressos, evidentment, que vinguin del lloguer turístic.
0: N'hem parlat, en algun capítol, sí. Concretament d'aquest control, sobretot en Bizum. I en matèria d'excepcions, excepcions noves, hi ha una novetat en relació amb el tema de les separacions, divorcis, no?, que té a veure amb el tema de l'alimentació, dels fills, les aportacions, això com s'aplica?
1: Com queda, no? Sí, això és nou, també és una nova exempció que s'aplica a partir de l'any 25 i és per les pensions per aliments, és a dir, quan una persona es separa o es divorcia, diguem-ne, doncs es poden establir el que en diu una pensió per aliments, que un dels cònjuges li paga l'altre. Fins ara, aquesta pensió per aliments tributava renta com un ingrés del treball. A partir d'ara, diem, s'estableix l'exempció, això vol dir que estan exempts de tributació, exempts de pagar l'impost de la renta, d'aquesta expansió per aliments, sempre que s'hagin establert davant de notari, s'hagi fet amb un protocol notarial, o s'hagin establert pel jutjat, encara que no hagi sentència. O sigui, encara que no hagi hagut sentència per part del jutjat, hi ha el fet d'haver instat, diguem...
0: Un acord.
1: Pot ser que no hagi sentència, però que hagi un acord, diguem, que hagi ratificat el jutjat, aleshores aquesta pensió per aliments no tributaran amb seu de la persona que els percep.
0: Fem un recordatori que aquest és...

0: es fa la renta, pot caure amb l'error de no caure en aquest punt. Si li fa un assessor, suposa que ja caurà en aquest punt, però té especial rellevància, jo sempre ho comento a vegades, clar, ara és massa tard perquè el 2025 ja ha passat, però si una persona pensa vendre el seu habitatge habitual, imaginem que estem, bueno, estem al 26, no?
1: El límit, una mica el límit, esperar a fer l'edat, no?
0: Exacte, exacte, seria un error si dius ara tinc 64 i venc la vivenda i em puc esperar. Si em puc esperar, fem-ho quan tingui 65, perquè la plusvàlua que pugui haver acumulat amb aquesta venda habitual i que es posa manifest amb la seva venda, no tributarà.
1: Molt bé. Parlem ara d'incentius, de deduccions, i és que es mantenen i fins i tot s'amplien, no? Incentius verds. Quin tipus de reformes o d'inversions poden gaudir d'aquesta deducció?
0: Sí, podem parlar, sí, el que se'n diu la fiscalitat verda, no? Els incentius verds, com dius, podem potser catalogar-la en quatre categories, diguem, no? Seria, per un costat, hi ha una, s'estableix de forma també nova, és un tema nou, per la campanya renta del 2025, o sigui, l'any 2025, diguem, una deducció que s'articula per les donacions a entitats que se'n diuen mediambientals. Què vol dir això? Són donacions fetes a fundacions o associacions que estiguin incluïdes en el cens d'entitats ambientals, val? I que es dediquin a la preservació del patrimoni natural, a la custòdia del territori, diu la llei, i a la millora del medi ambient. Aquestes fundacions o associacions, si jo faig una donació dinerària en aquestes entitats, tinc una deducció del 15%. O sigui, el 15% de la quantitat donada me la puc deduir, com deia abans, deducció vol dir de la quota, d'una quantitat de menys a pagar, me la puc deduir de la quota de la meva renta. Això és un incentiu, una deducció verda, que és pròpia i única de Catalunya, val? Potser l'única. La resta ja són deduccions estatals que, evidentment, també apliquen a Catalunya. Quines són la resta? Doncs la resta és la compra de vehicles elèctrics, també té una deducció, la instal·lació de punts de recàrrega d'aquests vehicles elèctrics i les reformes que persegueixin l'eficiència energètica de les vivendes de la vivenda habitual. Val? Aquests són deduccions. Aquestes deduccions verdes que en diuen, també, són deduccions de la quota, es prorroguen. No són noves, sinó que es prorroguen. La de Catalunya, que hem dit abans, sí que és nova. Però aquestes verdes, diguem-ne, que simplement el que passa és que es prorroguen per totes les compres de vehicles elèctrics o bé reformes de la venda habitual que persegueix l'eficiència energètica fetes fins a 31 de desembre del 2025. Si voleu, molt breument, hi ha tres tipus de deduccions, diguem, quan parlem de la llar, quan parlem de l'eficiència energètica de les cases. Primer tenim una, que és el 20%, amb el límit màxim de 5.000 euros, o s'aplicarà el 20% sobre 5.000 euros, val? És una quantitat, no és enorme, però és sempre que faci reformes a la vivenda habitual que, d'alguna manera, la conseqüència d'aquesta reforma redueixin en un 7% la demanda de calefacció o refrigeració o aire condicionat. Val? Si jo faig unes obres que fan més eficient la casa des del punt de vista de demanda de calefacció o refrigeració, això ho tindrà que dir un tècnic, eh? No ho puc decidir jo. Necessitaré un certificat d'un tècnic que digui, pues sí, vostè ha fet unes obres que suposen una millora en l'eficiència energètica de, m'ho invento, el 10%. Ah, vale, molt bé, com que és com a mínim el 7, doncs ja estic dintre de la norma. Del que hagi gastat fent la reforma, amb un màxim de 5.000 euros de base, podria aplicar una deducció del 20%. Passa el mateix quan faig obres de reforma que redueixin, diguem, el consum amb un import superior, igual o superior al 30%, de l'energia primària no renovable. Són conceptes tècnics que aquí ens haurem d'emparar amb un tècnic quan fem les obres que ens digui si estem dintre la llei o no. També si la qualificació energètica del meu llar baixa, i la tinc una C, per exemple, i em baixa una A o una B, tinc un 40% de deducció de les quantitats gastades amb la reforma. Val? I si parlem de reformes integrals d'edificis, normalment són comunitats de veïns, un edifici sencer, no?, que persegueixi la reforma també l'eficiència energètica d'aquest edifici, o una casa unifamiliar, no?, aleshores tinc una deducció que pot arribar fins al 60%. Per tant, aquí, evidentment, la casuística és gran i millor assessorar-se per veure si tinc dret, però jo em quedaria amb la idea de, si he fet reformes a la casa que poden suposar una millora amb l'eficiència energètica d'aquesta, doncs consultem primer amb el tècnic per veure si puc estar en els paràmetres i puc deduir-me alguna quantitat de la meva declaració de renta.
1: I sobretot guardar totes les factures, no? Tot el que serveixi per fer després la comprovació d'aquella obra que s'ha fet.
0: Correcte, sí, perquè Hisenda, en cas de comprovació, em demanarà que acrediti els imports que dic que he pagat. També és veritat que, sobretot amb els edificis sencers o les vendes unifamiliars, necessito un certificat d'eficiència abans de fer l'obra i un certificat després de fer l'obra. De manera que entre l'abans i el després es vegi que realment ha aconseguit reduir o augmentar, millor dit, augmentar l'eficiència energètica d'aquell immoble.
1: Lluís, quins errors o ensurts són més freqüents a l'hora de preparar la declaració i com els podríem evitar?
0: Bueno, aquí la llista és llarga, eh? Diu, però aquí tenim que...

0: anar molt en compte, bueno, amb els mínims, no? Perquè si un mateix... O sigui, normalment el programa no t'avisa, eh? Si tu estàs per sota els mínims que hem dit abans, no? Parlem dels límits generals, i declares, Hisenda no et dirà que no. És a dir, jo puc estar cobrant menys de 22.000 euros, per fer un exemple fàcil, eh? Tinc un únic perceptor, que dèiem abans, he cobrat un sou brut anual de menys de 22.000 euros, posem 21, per fer-ho així molt, molt just, i faig la renta a través del programa d'Hisenda i em surt a pagar. Em surt a pagar perquè pot sortir a pagar, no? D'acord? Depèn de les retencions, etcètera. I presento la renta, bueno, el programa no em limita. El programa no em diu, no, no, que vostè té un sou brut anual de menys de 22 i, per tant, no té que fer la renta. No, no, sí, com que la renta la pots fer voluntàriament, encara que no estiguis obligat, i gent accepta el pagament d'aquella renta, no? Per tant, hem d'anar molt en compte amb els límits. Consultem els límits per evitar... No és que estigui tot perdut, perquè si m'equivoqués, la presentés i pagués, jo després podia demanar a Hisenda, quan em donés compte més endavant, que em tornés els diners que he pagat de més. Però, bueno, seria un procés llarg i veuríem què diu Hisenda, no? Per tant, vigilem els límits. Un altre tema també important és si la faig separada o conjunta, val? També mirem sempre, perquè a vegades hi ha una bona diferència de l'impost a pagar, eh? Triar ben bé si la faig separada o si la faig conjunta. Això té especial rellevància i transcendència i complexitat a la vegada quan parlem de parelles de fet o parlem de, bueno, parlem de famílies monoparentals, no? És a dir, doncs fer-la conjunta, no conjunta, una persona que s'ha separat o s'ha divorciat i té fills en comú amb aquella persona, s'ha d'anar molt en compte, perquè el que sí és cert és que quan tu optes per una modalitat de tributació, separada o conjunta, pot ser conjunta només amb els fills, val? Quan tu optes, si acaba el període voluntari de presentació, això és el 30 de juny, ja no pots canviar. Si tu t'equivoques a l'optar, diguem, i pots equivocar, eh?, per no fer els càlculs adientment, i la presentes d'una manera que és més cara que l'altra, havent pogut fer l'altra, un cop ha passat el 30 de juny ja no pots fer una rectificació.
1: No hi ha marxa enrere.
0: No hi ha marxa enrere. Exacte, en aquest punt ja l'has presentat i sent de la dona per bona amb totes les seves conseqüències.
1: Sí, no, perdona, eh? I escolta, un altre dubte que també hi ha sovint per a aquelles persones que no estan obligades a presentar la renda, però fan el seu esborrany i veuen que, bueno, poden aconseguir uns calerons, no?, perquè els hi tornen. Després, l'any següent, estan obligats a continuar fent la renda?
0: No, no, no, no. Cada any és independent, eh? Tu, o sigui, evidentment, estaràs obligat segons els llindars, però si un any la fas, l'altre pots no fer-la. I si un any no estàs obligat i la fas per recuperar uns diners que t'han retingut, cada any és independent. De totes maneres, l'observació que fas és molt interessant, i això és veritat que s'ha de tenir en compte. És a dir, jo puc mirar els llindars, com es deia abans, i dir, mira, com que he cobrat menys de 22.000 euros, o menys de 15.000 i pico, si són més de dos pagadors, no estic obligat a presentar-la. Això és real, o sigui, no estic obligat a presentar-la. Però, si la presento, què passa? Em surt a tornar. Ostres, no estic obligat, però no ho tinc prohibit. És a dir, si jo faig el meu càlcul de renta, tot i no estar obligat a presentar-la, i em surt a tornar, perquè m'han retingut més del compte, o una quantitat superior a la que toca, aleshores jo puc presentar la renta, evidentment, encara que no estigui obligat, i recuperar aquell import a tornar que surt a la classe de renta. Val? És a dir, està clar que els llindars són importants, sobretot quan surt a pagar, però me'ls puc saltar i puc presentar voluntàriament si surt a tornar. Això, evidentment, vol dir que he de fer el càlcul. He de fer el càlcul per veure si no supero els llindars i em surt a pagar, no la presento. Si no supero els llindars i em surt a tornar, la presento. I això, com preguntaves abans o com deies abans, no condiciona l'any següent. Jo que tant la puc presentar i l'any que ve no, i viceversa.
1: Molt bé. Ens hem deixat alguna cosa important?
0: Bueno, campanya renta és infinita. És infinita.
1: De passar per
0: podríem
1: caixa.
0: Estar parlant tot el matí.
1: Seria molt interessant, però això no obrirem aquest meló ara, fer les comparatives entre les diferents comunitats autònomes, perquè Catalunya és de les comunitats on menys qüestions es poden deduir.
0: Correcte. Sí, és un tema interessant, eh? On més es paga i menys es pot deduir.
1: Ho deixem aquí, no descobrim res, eh?
0: No, això és un clàssic que diuen, eh?
1: Seria molt interessant, sobretot, veure què és allò que es dedueix en segons quines comunitats, no?, que ens quedaríem parats.
0: Sí, hasta podries arribar a pensar, dir, si me'n vaig viure a determinada comunitat. Això té altres implicacions, també, però bueno.
1: Bé, sí, doncs ho deixem avui aquí. Bona campanya de la renda. I a veure, que surti el millor possible.
0: Això mateix.
1: Sobretot no ens equivoquem.
0: Exacte. Moltes gràcies.
1: Lluís, gràcies.
0: A vosaltres. Adéu.

0: La secció amb el cor a la mà de l'Isdai Mia Breu continua una temporada més amb nosaltres, però canvia de dia. Les històries personals de nouvinguts a la ciutat les coneixerem els divendres. I avui obrim amb una nova convidada. De seguida la saludem. Abans saludem a la Liz Daimi. Com estàs?
1: Bon dia, Carme. Estic molt bé. Quina satisfacció poder tornar i començar una nova temporada. I tinc molta gana de conèixer històries noves i poder-les compartir aquí, en aquest espai.
0: Exactament. Això és el que fem en aquests minuts que dediquem a una persona que ha arribat, no sabem quant de temps, a la ciutat, que s'ha hagut d'adaptar, que segurament ha hagut de superar una sèrie d'obstacles, saber com ha encaixat, si ha encaixat bé, si no, o una mica totes aquestes interioritats que ens agrada conèixer i compartir. I avui la convidada és la Laura Acuña González.
2: Hola.
0: Laura, com estàs?
2: Bé, molt bé.
0: Sí?
2: Bon dia.
0: Sempre li pregunto a la Liz Daimi perquè casualment, clar, em diu, no ens coneixem de què us coneixeu.
1: De les classes de català. Sí. És que la Laura, bueno, una cosa molt curiosa és que jo no trobava un horari aquí a Sant Cugat per iniciar l'intermedi, el curs de català, i vaig trobar un horari que coincidia bé a Sabadell. I el primer dia de presentacions vaig adonar que la noia que era al meu costat era veïna també de Sant Cugat del Vallès. I vaig pensar...
0: Us coneixíeu abans?
1: No. Ah? I vaig pensar, ostres, quina casualitat, no? I a partir d'aquest moment es va crear un vincle molt especial entre nosaltres i va sorgir després aquesta idea de que vingués al programa una vegada i que expliqués la seva història, que també és molt interessant i molt motivadora, també.
0: Primer de tot, d'on és la Laura?
2: Bueno, és una història una mica diferent, perquè jo vaig néixer aquí, a Palma de Mallorca, i quan tenia... un any i mig, els meus pares es van separar. Bueno, es comença amb els meus avis, que eren d'Andalusia, ¿vale? Eren andalusos, i van emigrar a l'Argentina en els anys 50, amb la meva mare i la meva tia, quan elles tenien 9 i 7 anys. ¿Vale? La meva mare va créixer allà, va conèixer el meu pare... I el meu pare era perruquer i la meva mare era esteticien.
0: Home, tenim negoci ja, eh?
2: I quan, bueno, eren joves, el meu pare va anar a un concurs a Boston de perruquers, el va guanyar aquest concurs i el premi era treballar a Llongueras de Palma de Mallorca.
0: Ostres!
2: I ahir vaig néixer jo. Els meus pares es van separar i la meva mare va tornar a l'Argentina. Esto va ser més o menys als anys 74, val? I quan jo vaig créixer allà, en realitat soc espanyola, a l'Argentina, bueno, soc espanyola de paper.
0: Legalment ets espanyola.
2: Exacte, perquè allà a l'Argentina tenia el NIE per estranger, o sigui, mai me vaig fer la nacionalitat argentina. I quan ja l'any 2004, per una sèrie de circumstàncies personals, la meva mare va morir, va coincidir amb aquesta crisi tan gran que va haver a l'Argentina amb l'any 2001, en el tema del corralito i tot això, em vaig quedar sin feina i, bueno, necessitava un canvi i tornar a començar des de zero. I vaig decidir que seria a Espanya, perquè l'únic que tenia en aquell moment era la nacionalitat espanyola. I el meu títol, que soc psicòloga, val? Jo vaig estudiar allà, a la Universitat de Buenos Aires, i vaig decidir que, bueno, que començava de zero a lluny de casa. I tenia amics que estaven a Madrid i a Barcelona. Tenia família també aquí a Barcelona, perquè la meva mare tenia cosins, molts, aquí a Barcelona. I bueno, dels amics, el que va contactar primer va ser la gent que estava aquí a Barcelona i dic, bueno, per Barcelona que nos vamos, ¿vale? Tenia una gosseta en aquell moment i, bueno, les maletes, la gosseta, el passaport i tots els papers per poder homologar el títol aquí a Barcelona. Quan vaig arribar tampoc sabia si em quedaria a Barcelona perquè no venia amb un objectiu clar, no? Jo el que necessitava era, o sea, posar com aigua d'un oceano de por medi entre l'Argentina i jo. I bueno, al principi vaig començar a treballar, el primer treball que vaig tenir va ser en Telepisa, ¿vale? Vaig treballar un mes, després ahí treballant a Telepisa em vaig fer amiga d'un sargentí, aquest sargentí estava en parella amb una altra amiga, amb una noia que treballava en aquell moment, era Mena, saps? Que ara crec que ja
0: sí,
2: ni
0: telefonia.
2: Existeix. Exacte. Uh-huh. I estava en el departament de portabilitat i activació. Jo, bueno, vaig començar a treballar allí i bueno, i el tema del títol se va quedar com ahí, no? En un calaix.
0: Uh-huh.
2: Exacte. Perquè quan arriba sin un objectiu tan clar, bueno, amb les emocions a flor de piel, que eren el meu cas, bueno, en principi l'únic que penses és en sobreviure. A més, després de molts anys, en realitat jo era retornada a Espanya i hi havia una paga que mai me vaig a enterar, diguéssim, me vaig enterar molt, molt més tard. I bueno, què va passar? Va passar el temps, passaran els dos anys que se necessita per a poder homologar el títol. En aquell moment sí que vaig presentar tots els papers, però en aquell moment, parlo de 21 anys, per homologar el títol de psicologia hauria que fer 5 matèries i és això. Jo en aquell moment no tenia ni el temps ni la capacitat emocional com per dedicar temps a estudiar. A més eren matèries que ja havies fet. Exacte. Però bueno, era la llei d'aquell moment, no? Vaig conèixer el meu mare, no sé, jo estic parlant i...
0: Va sola, eh?
2: Sí,
0: la Laura,
2: sola.
0: La Laura ja...
2: Sí.
0: Diu, jo he vingut aquí a explicar la meva història.
1: Sí.
0: Però la Liz Daimi...
1: Sí, perquè vas conèixer el teu marit, clar.
2: Claro.
1: Sí, perquè directament no vas viure aquí a Sant Cugat del Vallès.
2: No. El meu marit és de Santa Coloma de Gramenet. I quan ens van conèixer, ell tenia el seu pis allà. Estava hacia un any i mig que s'havia separat de l'altra parella i tenia el seu pis. I és que jo quan vaig arribar aquí, clar, el meu marit els vaig conèixer als 5 mesos d'estar aquí vivint, no? I també aquestes persones que diuen no duraremos ni 2 dies, pues portem 20 anys junts. I als 5 mesos de ser nòvios van decidir anar a viure junts i els 11 anys primer van viure allà i després van decidir que bueno, canviaríem de
0: lloc,
2: de
0: no?
2: De barri, sí.
0: I per què decidiu venir a Sant Cugat?
2: Bueno, a mi Sant Cugat m'agradava de conèixer el barri i tal, i el meu marit, també el meu marit, el tema dels canvis no lo porta molt bé, no? O sigui, és molt, deia que mai se mudaria i tot això. Però bueno, una sèrie de circumstàncies familiars també van a ser que, bueno, apostessin per la parella. I dels llocs que ens agradaven, Sant Cugat ens agradava molt, com ell treballa també a la CEA, ell necessita una raó, no?, firma per a poder fer un canvi. Com Sant Cugat està molt a prop de la CEA i podia anar amb cotxe, doncs pues sí, fantàstic. I així.
0: La comunicació aquí també és bona.
2: Sí.
0: És una ciutat que té una comunicació fàcil.
2: Sí, els seus pares... Bueno, la meva sogra ara sí que va morir al Covid, però bueno, en aquell moment estaven viu els dos pares. El seu pare continua viu, però també és una ciutat que està molt a prop de Santa Coloma, perquè ell va créixer també allà, no? Té, les seus raïs estan allà. I està més encantat. En el barri d'aquí no nos mueve nadie.
1: I en quin moment, Laura, vas pensar o vas retomar aquesta professió teva de la psicologia?
2: Bueno, també va ser com un camí, va ser com un procés. Quan jo vaig a donar-me compte que seria difícil poder treballar de psicòloga aquí, treballé molts anys en recursos humans, també en selecció i retenció del talent. Però clar, jo soc clínica, o sigui, jo em vaig graduar quan tenia 25 anys, ara tinc 53, i sempre vaig treballar a la clínica, no? I trobava a faltar això, és la meva passió. I vaig decidir estudiar unes altres eines que em poguessin donar com un suport legal per a poder continuar treballant.
0: Exercint,
2: no? Sí. Exacte. Doncs al principi vaig estudiar teràpia floral amb Flores de Bach, amb el Ricardo Orozco, aquí a Barcelona, que és un any i mig, i perquè bueno, jo quan era, diguéssim, pacient d'una psicòloga d'allà, de l'Argentina, la meva psicòloga també, treballava en Flores de Bach i m'havia funcionat molt bé i vaig decidir que en algun moment estudiaria això. I bueno, el moment va ser aquí. I després la carrera de psicologia de l'Argentina és de corte molt psicoanalític i volia formar-me en tècniques més de cognitivo-conductual, val? I vaig estudiar un màster en l'Institut de la Gestalt de intervencions breves i estratègiques. I a partir d'allí, més o menys en el 2010, una cosa així, vaig començar a tenir la meva consulta privada, no? El que no podia era exercir en clíniques o en mútues i tot això.
0: O sigui, però tu tens la teva clínica ara?
2: Tinc la meva consulta.
0: Tens consulta?
2: Sí.
0: Privada?
2: Sí, privada. El que passa que també molts anys compartia consulta amb unes col·legues que eren de teràpia transaccional a Barcelona fins a la pandèmia. Quan va ser la pandèmia, com... Bueno,
0: moltes coses va passar.
2: Exacte. Entre aquestes coses, pues, la consulta no se podia mantenir i cada una, bueno, vam començar a treballar a casa nostra i online. Val? I com va canviar molt la modalitat i bueno, al final t'estalvies un lloguer, la majoria de les consultes són online. Val? I què va passar? L'any passat va canviar la llei d'homologació perquè va haver un grup de psicòlogues d'Argentina que es van presentar una queixa, perquè clar, la càrrega acadèmica i d'horaris i tot això era igual que la d'aquí de Barcelona.
0: Tenia el mateix pes.
2: Exacte. Van guanyar i van canviar la llei. I em vaig enterar d'això, vaig presentar un altre cop els papers i em va homologar directament el títol com a màster, no? De psicòloga general sanitària. I a partir d'allí vaig començar a buscar feina a nivell més clínic i tot això, i bueno, ara estic treballant a la clínica Diagonal d'aquí d'Espluga de Llobregat.
0: O sigui, neixes aquí... te'n vas a l'Argentina, dius, jo he de marxar d'aquí, tornes a Espanya, què et queda allà, a l'Argentina? Et queda família?
2: Em queda la família, sí, ties, coixins, els amics són de tota la vida, conservo aquest vincles, són molt importants. De l'època de l'institut, saps? Els amics d'allà són... irreemplaçable.
0: I com ha sigut l'encaix? Això que dèiem al principi de la conversa, quan tu vens d'un país diferent, clar, has d'intentar encaixar les peces. Ja hem parlat bastant del tema de la professió, de com professionalment tirar endavant, però des d'altres branques, des de la branca més social, uh-huh. és a dir, com et vincules, per exemple, a la ciutat, a Sant Cugat? Grup d'amistats, amistats noves, alguna activitat concreta?
2: Bueno, a Sant Cugat, sí, per exemple, el tema del curs, del català, si fas algun... aquí a Barcelona, perdó, aquí a Sant Cugat, al principi anava al DIR, del DIR també... comences a socialitzar perquè, bueno, comences a anar a les mateixes classes, feia en aquell moment Zumba i tot això, quan ja tenia el meu grup. Home, soc bastant sociable, vol dir, no? També gent de la feina, de totes les feines que vaig tenir des que vaig començar a treballar aquí, de totes tinc a una amiga i són molt bones, i la majoria són d'aquí, són catalanes. Jo bé, o sigui, no vaig trobar cap inconvenient.
0: No vas tenir problemes, exceptuant això que comentàvem de la carrera, no? De l'homologació.
2: Sí, però això són coses que
0: passen.
2: Que passen.
1: I Laura, tinc una curiositat també. T'has trobat, com has viscut molta gent a consulta, t'has trobat alguna diferència des del punt de vista cultural que t'hagi...
2: Que pacient.
1: Que t'hagi sentir que és diferent, que la manera de veure la vida...
2: Sí, són diferents.
1: Sí,
2: són
1: la manera d'assumir qualsevol problema...
2: Sí, tinc els dues perfils, diguéssim, no? El perfil argentí, perquè com saben que soc argentina, vinen amb mi i després tinc pacients que són catalans o espanyols. I hi ha una diferència. Al sentir, diguéssim, que naixem. Amb el psicoanàlisi, no?
1: Els argentins. És un meme dels argentins.
0: Si no li diem res, la Laura comença a explicar tota la seva història fins a acabar la secció, eh? Sí. No necessita ningú més.
2: Sí. És molt cultural, no? Fer teràpia allà, o sigui que el tema de la reflexió, de la introspecció, de fer-te responsable i tot això, l'argentí ho té més masticat, i aquí sí que hi ha com... Bueno, se arriba, eh? Però a lo millor...
1: Costa molt.
2: Bueno... Tenen un altre temps, també hi ha una diferència gran en el tema, clar, al final el tema del trauma, no?, de les nostres carències, se cuinen a la infància, ¿verdad? Mm, sí. I això té que veure amb els nostres pares, no? I sí que, és la meva experiència, a lo millor un altre professional no li va passar, però sí que trobo que aquí criticar els pares és com que no està bé, no? O sigui, se senten culpables de dir, bueno, això del meu pare o de la meva mare no m'agrada, o tot això.
0: Jo pensava que seria al revés, eh?
2: No, en canvi, en l'Argentina, bueno, ja està com més... se critica i ja està, no passa
0: Home,
2: res.
0: Jo és que com aquí ens diuen que, a part de l'enveja, no?, que som envejosos,
2: sí,
0: també som molt criticons... Doncs jo pensava que em diries que sí, que...
2: No, les costes.
0: Sí?
2: Sí. És com que hi ha una culpa, no? Després, com que... I bueno, hay que soltar, solta, que no passa res.
0: O sigui que encara són sagrats, els pares.
2: Sí. Mm-hmm. Sí. Esa és la meva sensació.
0: Una última qüestió, Liz Daimi, que anem acabant.
1: No, volia que em diguessis si tens algun projecte, si estàs fent, crec que també, la mentoria.
2: Ah, sí.
1: Al mateix temps
2: que
1: la psicologia.
2: Bueno, a partir del 2018 vaig decidir que, bueno, deixava recursos humans perquè volia fer el meu projecte propi, i vaig fer, bueno, tinc un espai propi de mentoria i psicologia, també en formació, I bueno, és això, i continuo... El projecte ara és guadir de l'equilibri que vaig arribar a aconseguir, no? Perquè, bueno, no va ser fàcil.
0: No és fàcil.
2: No és fàcil la vida.
0: No. Bé, doncs avui hem descobert aquesta història, Liz Daimi. Continuarem afegint històries de més persones que venen amb una motxilla, amb una experiència, no?
1: Amb
0: somnis. Mm-hmm. També, és veritat, mm-hmm. perquè ningú no marxa de casa seva per gust.
2: No. Mm-hmm. Mm.
0: Doncs avui hem descobert la de la Laura Cunyà González. Un plaer, Laura.
2: Igualment.
0: I Liz Daimi, ens tornem a trobar d'aquí unes setmanetes.
1: Sí, segurament.
0: Sembla?
1: Sí? I tant.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé.
1: Igualment.
0: Bon dia a les dues.
2: Bon dia.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
4: Continguts en xarxa.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó en què hem obert, How Silly Can You Get, no la cantava un cantant professional, la cantava un actor que va treballar a aquesta faceta només circumstancialment. Estic parlant de l'actor Val Kilmer, que ens ha deixat fa molt poc, concretament l'1 d'abril passat, a 65 anys. Avui dia morir a 65 anys, com sabeu, és morir jove. N'hi ha prou que pensem en actors molt més grans que continuen encara en actiu, com ara Clint Eastwood, amb 94 anys, Michael Caine, en té 91, Judi Dench, en té 90, Robert Redford i Vanessa Redgrave, en tenen 88, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Jane Fonda i Jack Nicholson, en tenen 87. Bé, la vida s'ha allargat molt. Val Kilmer no va tenir aquesta sort. Kilmer era californià, havia nascut a Los Angeles el 1959 i al llarg de la seva carrera va rodar gairebé 80 pel·lícules. Per ser exactes, en va rodar 78. Amb la sort que bona part de les que va fer entre els anys 80 i 90 van funcionar molt bé de públic i van recaptar un bon grapat de milions. Val Kilmer tenia un element a favor, que era el seu físic. Era molt atractiu i això, quan era jove, li donava molta visibilitat, fins al punt que, a diferència de la majoria d'actors que comencen fent papers molt petits, alguns sense ni tan sols apareixen als crèdits, Val Kilmer va irrompre en el cinema fent de protagonista. I, a més, ho va fer cantant el film Top Secret, on encarnava un cantant de rock and roll que, a l'època de la Guerra Freda, viatja a Alemanya de l'Est, enemiga de la música occidental, i, malgrat les peripècies polítiques que passa, torna boges a les noies quan canta justament la cançó que ara sentíem. Una altra cançó, una altra de les cançons que Val Kilmer canta en el mateix film, i en aquest cas li canta directament a una noia sola, és un tema clàssic del repertori d'Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight?

Are You Lonesome Tonight? A la veu de Val Kilmer a la seva primera pel·lícula com a actor, Top Secret. Era el 1984 i Kilmer tenia 25 anys. De tota manera, Kilmer no va aparèixer com un bolet en el cinema. Ell ja tenia formació teatral anterior. De fet, els productors de Top Secret el van escollir després d'haver-lo vist actuar a l'obra Slap Boys, al teatre, al costat de Sean Penn i Kevin Bacon. En teatre, Val Kilmer va fer obres de Shakespeare com Enric IV i Hamlet. Hamlet feia precisament de Hamlet. També va fer en teatre Llàstima que sigui una puta, de John Ford, el dramaturg anglès, no el John Ford director de cinema. El musical Els 10 manaments, segons el llibret de Patrick Leonard i Mary Beth Derry. També va fer una versió teatral del Carter sempre truca dues vegades, segons la novel·la de James M. Cain, portada al cinema, com sabeu, en diferents versions, però que bé, es presta molt al teatre, ja que la major part de la història transcorre en interiors. O també va fer en teatre Ciutadà Twain, sobre l'escriptor Mark Twain. Però bé, tornant al cinema, una altra pel·lícula en què Val Kilmer va cantar va ser A The Doors, dirigida per Oliver Stone. Aquí Kilmer tenia 32 anys i encarnava Jim Morrison, el líder dels Doors, que, com sabem, és un dels il·lustres morts que integren l'anomenat Club dels 27, un club de socis, tots vinculats a la música i morts a l'edat de 27 anys, com per exemple Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, Kurt Cobain o Amy Winehouse. Aquesta és l'escena del film The Doors en què Val Kilmer canta una de les grans cançons del grup, Light My Fire.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Amb 72 anys, Tomàs Gómez, santcugatenc de Socarrel i una figura molt arrelada a la vida del poble, ha decidit penjar definitivament la bata. Fill d'una família d'hostalers, va néixer darrere la barra del Bar Andrés abans d'iniciar una llarga trajectòria com a ATS infermer a l'Hospital de Sant Pau, compaginada amb la seva consulta de podologia. Amant del futbol i soci número 1 del Sant Cugat Futbol Club, també soci del Barça i de la Penya Blaugrana, han set a partir d'ara una nova etapa vital. Tomàs, benvingut.
11: Hola, bon dia.
10: Com es viu un moment com aquest amb 72 anys, just després de tancar definitivament la consulta?
11: Home, doncs es viu d'una manera, la nova etapa, més tranquil·la i ja no tan atrafegada com era abans, que tenies que sempre estar pendent de la consulta i ara ja la consulta ja no la tinc.
10: Tu vas néixer al carrer del Carme?
11: Sí.
10: I vas créixer amb dos germans més?
11: Sí.
10: Com recordes aquella època d'aquell Sant Cugat que era més un poble que una ciutat com la que coneixem ara?
11: Sí, no té res a veure ni amb habitants ni com era el poble d'abans. Els carrers estaven sense asfaltar, sense arreglar, eren de terra. Tiraves pedres d'un carrer a l'altre, es tiraven pedres de tant en tant, no era sempre, però bueno. I era aquesta la distracció i a part de jugar en el carrer.
10: Cultura de carrer, no?
11: Cultura de carrer.
10: Es creixia al carrer, s'aprenia al carrer i es convivia pràcticament al carrer, no?
11: Sí, que quan eres un nano, pues sí, un nen, fins... era això.
10: Mm-hmm. Amb quina edat comences tu a ajudar els pares? El bar que obren primer al Santiago Rossinyol.
11: Home, els pares, el negoci del bar, doncs, quan vaig acabar el batxillerat elemental, els estudis, i bueno, jo recordo que amb 6 anys em va pujar amb una caixa per fer cafès. O sigui, vull dir que...
10: Quina edat tenies?
11: Uns 6 anys, 7 anys, ja pujava amb una caixa i fer cafè. Per fer alguna cosa, per fer en aquell moment. Però vull dir que començar a treballar doncs, als 14 anys, quan vaig acabar els estudis.
10: Uh-huh. I se't donaven bé els estudis? Eres un bon estudiant?
11: Bueno, sí. No era bones notes, però ho traia tot sempre.
10: Eres un currante, un treballador.
11: Sí, d'aquella manera, sí, sí.
10: I tu podies organitzar bé, ajudar els pares, als estudis...
11: Bueno, és el que hi havia en aquell moment, sí. I a més, havia sigut tota la vida perquè també els estudis de tesi vaig fer-ho treballant i estudiant. I els altres estudis que tinc de podologia i de...
10: Radiologia?
11: Sí, dintre de radiologia, que vaig fer-ho al Sant Pau, i després vaig fer una altra especialitat de medicina del treball per a infermeria, i tot això ha sigut treballant i estudiant.
10: Abans parlàvem del carrer, on s'aprenien moltes coses, però treballant amb els pares, en el negoci familiar, què vas aprendre?
11: Home, ja s'esprèn... es treballes amb el públic, treballes molt amb gent de molta mena, de molt caràcter, de caràcters diferents, però ja la vida te va ensenyant els camins que pots anar portant, perquè cadascú és diferent.
10: Segur que la gent et coneix, de fet coneixia la teva família perquè regentàveu el Bar Andrés, però també era Bar Andrés quan estava aquí al Santiago Rusiñol?
11: Era el Bar Andrés, el Bar Andrés era del Santiago Rusiñol, i després vam tindre 12 anys al bar del camp de futbol, que era la zona deportiva, zona esportiva, i aquell bar se li deia el bar zona esportiva. No, però també es coneixia per Bar Andrés. Perquè...
10: Popularment la gent el coneixia, sí, com el Bar Andrés.
11: Bar Andrés, perquè ja era anterior... Vam estar uns 4 anys portant els dos bars, el Bar Andrés i el bar de la zona esportiva.
10: Uh-huh. Era un dels bars populars del poble?
11: El Bar Andrés, sí, junt amb altres bars, com per exemple el bar Cristal, que estava als quatre cantons, el Cavallo Petit, el Balaguer, són els que jo recordo ara més d'aquella època.
10: Uh-huh. I com era la clientela de llavors, d'aquell moment?
11: Bueno, la clientela era molt... Molt de gent vinguda aquí de nou a Sant Cugat, gent que venia de fora i s'establia aquí a Sant Cugat, i ara la majoria de clients eren d'aquesta gent de fora.
10: Gent que venia d'altres punts del territori espanyol.
11: Del territori espanyol, sí.
10: Uh-huh. Immigrants que arribaven a Catalunya a treballar. I a formar la seva sí. Vida, no? La seva família.
11: Sí, perquè allà en el bar Andrés sempre, sobretot als principis, pues, fèiem dinars i la majoria de gent que venia a dinar i a sopar eren gent
10: treballadors.
11: De treballadors i de fora d'aquí del país, de Catalunya.
10: Uh-huh. El 1969 agafeu el bar del camp de futbol, com ara comentàvem, aquest bar de la Rambla del Celler, que la Rambla del Celler llavors era el centre neuràlgic de l'esport de Sant Cugat. Allà es movia tota l'afició de la gent de Sant Cugat que practicava o bé li agradava anar a veure esports. Allà es consolida la teva passió pel futbol o és abans?
11: No, és abans també, però bueno, però ja també es consolida més, però va ser abans. Jo recordo que el Sant Cugat era el camp antic, a prop del monestir, doncs anaves allà a les 3 de la tarda... O... Sí, jo recordo que era sobre aquella hora, a les 3 o a les 5, o a les 5 de la tarda, i anaves a veure el partit de futbol de Sant Cugat. I recordo molts jugadors d'abans, com el Benito Creus, el Paquitón Ruiz, que són del poble, i són els que més us recordo, no recordo ara mateix d'algun més.
10: I tu recordes el primer ascens que va tenir el Sant Cugat a la tercera divisió, que és la màxima categoria on ha estat?
11: Sí, però no recordo l'any. El president era el Quijano.
10: Aquest va ser el segon, diria.
11: El segon
10: ascens. Aquest va ser el segon ascens, i era no... l'època de la dècada dels 80,
11: sí, varia.
10: O així, però anteriorment hi havia hagut un primer ascens. A tu t'ha agradat molt el futbol, però has practicat mai? Has jugat amb algun equip?
11: No he jugat mai. Ni federat, ni... No he jugat mai.
10: No has sigut practicant d'esport?
11: No gaire.
10: No? No t'agrada?
11: Sí, m'agrada, però, bueno, per la feina que em portava abans no em donava prou de temps de fer esport.
10: Mm-hmm. Hem dit que ets el soci número 1 actualment del sí, Sant Cugat Futbol Club. També sí. Ets soci del Barça.
11: Sí, també.
10: I de la penya Blaugrana.
11: Sí.
10: Per què aquesta vinculació amb aquestes entitats, precisament?
11: Bueno, el Barça perquè... Bueno, primer el Sant Cugat perquè és del poble. Això, primer és el Sant Cugat. I després el Barça. I després la penya perquè és del Barça també. És la penya de... I també vaig fer soci.
10: Parlem del moment en què decideixes estudiar per ATS i fas el salt al món sanitari. No sé si en la família hi havia algun antecedent familiar, algú que s'hi hagués dedicat al món de la sanitat.
11: No hi havia cap. Ni per part de familiar dels pares, tant de la pare com de la mare, no hi havia ningú. No hi havia hagut cap família dintre del món sanitari.
10: I com és que et va donar per aquí?
11: Bueno, no sé, era com una vocació, era una estudis que m'agradaven. I vaig intentar fer-lo diverses vegades fins que vaig aconseguir entrar a una escola que depenia de la Universitat de Barcelona, que la van crear, i es deia Duran i Reinals, i el vaig fer després de vindre del servei militar. La vaig fer ja de gran, també.
10: O sigui que compaginaves la teva feina al bar amb els estudis. I recordes quan tanqueu, quan deixeu el bar Andrés, quan marxeu de la Rambla del Celler?
11: Pues va ser l'any 81. El vam deixar al bar i el vam traspassar i va ser l'any 81.
10: El mateix any que et cases?
11: Sí.
10: Sí?
11: Vaig casar i van deixar el bar.
10: I aquell any, per tu, ha suposat un punt d'inflexió personal i professional? Vull dir, és el moment de canvi, de més canvi de la teva vida?
11: Sí, en aquell moment sí, perquè, clar, tota la vida darrere d'un taulell ha deixat d'estar-hi i començar una nova vida, que en aquell moment l'infermeria no havia tantes places per treballar. Jo vaig tindre que fer un curs de radiologia al Sant Pau, i llavors, arrel de fer aquest curs, ja em vaig quedar a treballar a Sant Pau com a infermer i radiòleg.
10: Allà vas estar una mica més de 30 anys, no?
11: Sí, uns 30, 34 anys.
10: I com recordes aquests primers anys de treballar com a infermer a Sant Pau?
11: Ho recordo molt diferent, perquè, clar, jo estava acostumat a una feina, i llavors aquesta feina era molt... totalment molt diferent. Llavors tenies que compartir també el treball amb altres companys, que fas amistat, arribes a tindre amics dintre del treball, i era una feina molt gratificant i molt, per mi, molt gratificant i molt, molt plena, molt, que m'agradava molt, sí.
10: I allà acabes a Sant Pau amb quina edat?
11: Acabo de Sant Pau amb 63 anys.
10: Encara no et jubilaves?
11: No, vaig fer una prejubilació, una jubilació parcial, que en aquell moment el Sant Pau t'oferia. Llavors jo la vaig agafar i vaig prejubilar, i vaig jubilar-me del Sant Pau amb 63 anys.
10: I quan comences a fer podologia?
11: A fer podologia va ser l'any 88. Vaig començar al carrer Sant Medic, i ara actualment estava al carrer Vallès.
10: Però què et va animar a emprendre, a crear la teva pròpia consulta el 88, quan ja havies deixat l'Hospital de Sant Pau, també?
11: No.
10: El 88?
11: El 88 encara estava treballant al Sant Pau.
10: Ah, ho estaves compaginant.
11: Estava compaginant, sí. No.
10: I per què? Per què vas emprendre?
11: Era també una especialitat... ara, actualment... Podologia és una carrera mitja universitària de 4 anys, però abans, quan jo ho vaig començar a fer, era una especialitat d'infermeria, d'ATS. I llavors jo sempre he tingut problemes de peus, i era una necessitat i una curiositat per mi per fer podologia, i que a part que m'agradaria haver-la fet, i la vaig fer. I per això
10: Està bé. O sigui, comences al carrer Sant Madí, amb la consulta del carrer Sant Madí, després et trasllades al carrer Vallès,
11: sí.
10: El 95,
11: sí.
10: I allà t'estàs fins a aquest any passat.
11: Fins que tanco el desembre de l'any passat, del 25.
10: Uh-huh. Quina ha estat la teva relació amb els clients, tenint en compte que, bueno, a tu la gent ja et coneixia, no només per dedicar-t'hi a la podologia, sinó per ser qui eres, no? Per tota aquesta trajectòria que tenies familiar, com abans explicàvem, no? D'estar al bar. Som una família coneguda a la ciutat.
11: Sí, perquè vam estar molts anys del bar. I, bueno, ha sigut uns anys molt també gratificants, en el sentit de que també tenies una relació amb la gent que per mi ha sigut molt agradable i molt, molt franca, i també, no amb tothom, però amb molta gent, doncs fas també d'amistat, fas una relació d'amic, i he tingut clients de molts anys. Tenia una clienta que es va deixar l'any passat, i la vaig tindre pues, pràcticament des del primer dia que vaig obrir. Bueno, que vaig obrir, no, perquè els primers anys de la consulta van ser una mica difícils, perquè no tenia molta feina. Però a partir del tercer any va ser quan vaig començar a tindre feina, i aquesta senyora, per exemple, la vaig tindre tota des del tercer any de començar fins a que vaig quasi pràcticament que hi acabat la carrera de treball de la consulta.
10: Tomàs, tu diries que ens preocupem o ens cuidem? Cuidem els nostres peus?
11: Home, a vegades es tindria que cuidar una mica millor, o sigui, una mica més, tindre una mica més cura, i encara que sigui una vegada a l'any, doncs anar a veure si per fer alguna consulta o per fer veure si es pot millorar el que tu estàs fent, o sempre serà millor portar una cura dels peus, sí.
10: Quin és el problema més habitual que t'has trobat tu a la consulta?
11: Bueno, a part de lo típic, que són les hiperqueratosis i...
10: Què és això?
11: És una deformació de la pell degut a les pressions que va rebent durant el transcurs del temps.
10: Llavors, el que és conegut...

0: aquestos.
1: Ens hauríem de preocupar una mica més.
0: Homes, sí, perquè sempre és més, serà millor que no pas esperar que ens comencin a fer mal els peus o comencin a tindre durícies o tindre hiperqueratosis.
1: Mirant enrere, quina il·lusió vital creus que has aconseguit? O sigui, allò que desitjaves i que has pogut complir, i quina t'ha quedat pendent?
0: Home, el meu desig era tindre una família, i la tinc, i l'altre desig hauria sigut poder tenir una casa amb una mica de jardí i això, però això que no he aconseguit i no crec que ho aconsegueixi. Però bueno, sempre d'il·lusió també tens.
1: Molta feina. Això sí que has tingut, no?
0: Sí.
1: Tots aquests anys.
0: Tots aquests anys no s'ha parat de treballar.
1: Però ara comences una nova etapa.
0: Sí, una nova etapa de tranquil·litat i de
1: mirar... Com te la imagines?
0: I de mirar de fer alguna cosa que abans no feies o perquè tindràs més temps i, no sé, anar a escoltar xerrades de... culturals i anar al teatre, que abans no anava tant al teatre ni al cine, però ara suposo que tindré més temps per anar a aquests llocs.
1: I a descobrir altres cultures, altres mons, altres pobles?
0: Sí, almenys com a mínim aquí el territori espanyol i català, que ja m'he recorregut, però
1: sempre... Quin viatge t'agradaria fer?
0: No soc molt viatger, tampoc, no creguis que soc molt...
1: No?
0: Però, bueno, sempre algun viatge... Jo crec que poder al cono sud d'Argentina i Xile i a l'Antàrtida estaria bé.
1: Home, un bon viatge, això,
0: eh? Un viatge, sí.
1: Estaria molt bé. Molt bé. Estàs content, Tomàs? T'has satisfet?
0: Sí.
1: I amb ganes de gaudir d'aquesta jubilació?
0: Jubilació.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs nosaltres estem també molt contents d'haver compartit aquesta estona amb tu per recordar doncs com era el Sant Cugat d'abans i per repassar la teva trajectòria i conèixer-te una mica més a fons. Tomàs, que et vagi molt bé.
0: Moltes gràcies per tot.
1: Gràcies a tu.

0: L'Associació Fotogràfica de Sant Cugat del Vallès, Cugat Foto, també ha iniciat el nou curs. Avui passen pel programa per saber com es presenta i quins plans tenen de cara als pròxims mesos. Repassarem la seva oferta i també el seu programa d'activitats, però aprofitarem per conèixer-los i saber que exactament qui són. Saludem el Manel Simón, que és el president de Cugat Foto. Manel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També t'acompanyen l'Anna Fabre, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Lletres Il·lustrades. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El Jordi Carreras, que és vocal de la Junta i responsable de l'activitat Cugat Projecte. Bona tarda, Jordi.
3: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, Manel, per posar una miqueta de context, dèiem, hem de donar a conèixer la vostra entitat. Explica'ns molt breument on comença la història d'aquesta associació.
1: Comença no fa masses anys, comença exactament el 2013, amb l'organització de l'any Pere Formiguera. I amb aquests, jo crec que amb aquests 12 anys hem fet una feina, bueno, està mal que ho digui jo, però exquisida. Som una associació petita, però dedicada exclusivament a fer activitats per promocionar la fotografia.

0: Per dir-ho amb una frase curta, el que volem és que des de Sant Cugat, des del nostre territori, des de la nostra població, perquè l'associació és de Sant Cugat, aportar al món, quan dic al món vol dir a l'exterior, la nostra apassionada mirada com a fotògrafs. Això, clar, per fer això necessitem ser gent molt, molt involucrada, amb moltes ganes i amb molt esforç. Aleshores, amb això, doncs, suposo que queda clar que és una associació sense ànim de lucre i que el que pretenem és això. I també, com no, això també ens beneficia a nosaltres. O sigui, la nostra tasca principal és acostar la fotografia a la població. Però nosaltres també ens veiem d'alguna forma reforçats perquè, en el fons, som un, diríem, un hub de coneixement, un viver, un laboratori d'idees que, utilitzant el talent de tots, incrementant la nostra inspiració col·lectiva. Ho dic una mica així, tot molt apretat, però jo crec que això ens defineix molt bé.
1: I durant tots aquests anys, diríem, la sensació que m'ha donat és que heu fet molta feina i heu crescut molt ràpidament, no?
0: Sí. Fa poder 3 anys érem 9 socis. En aquests moments, l'esforç d'aquests 9 socis, ens hem convertit en 37. Jo crec que és un volum important pel punt on partíem, i perquè, bueno, en definitiva, pues, també tenim les possibilitats i oportunitats de fer, són les que són. Aleshores, si fóssim molts més, tampoc ens podríem repartir la feina, diguéssim, no? A mesura que anem creixent, anirem agafant noves oportunitats. Això és com les empreses. Fins que no tens beneficis, no pots obrir noves sucursals.
1: I escolta'm una cosa, què és el que oferiu als vostres associats?
0: Els nostres associats oferim, primer, feina. O sigui, feina, vull dir, que això és com una ONG.
1: Que venen a currar.
0: Això és la primera oferta. Diu, bueno, ja, però a part d'això, què més? Bueno, pues, ho he dit una mica. O sigui, jo crec que som una base de talent fotogràfic i això tots ens beneficiem. Perquè allà, vull dir, les meves oportunitats d'inspiració es veuen incrementades pel veí del costat. I aleshores, bueno, a través de les activitats que fem, també, clar, nosaltres som els promotors de les activitats, els que ho fem, però també els que aportem les fotografies. Per tant, també tenim una feina extra, que és fotografiar, que és el que ens agrada, i veure com aquestes fotografies arriben al públic.
1: Però estem parlant que aquests 37 socis que teniu a l'entitat, professionalment, sou gent que us heu dedicat a altres coses? Quants fotògrafs de professió n'hi ha?
0: Mira, no t'ho puc ajustar. Sí que és veritat que tenim fotògrafs que han sigut professionals. Tenim molta gent que ja estem en una edat avançada, per dir alguna cosa, que ja no fitxem el dematí, i comencem a tenir joves, també. Aleshores, bueno, jo crec que el perfil és aquest. Però, tot i que pot ser que hi hagin pocs professionals, o ja t'asseguro jo que n'hi ha pocs, també et diria que el grau de solvència fotogràfica és una animalada, és molt gran.
1: També poden parlar, el Jordi, l'Anna, perquè segurament que també es deuen sentir interpel·lats, no? No sou fotògrafs, vosaltres, professionals.
2: Bueno, no, la majoria de nosaltres hem sigut aficionats a la fotografia des de jovenets, no?, amb càmeres analògiques, i després hem anat tenint normalment una progressió, però potser hem sigut aficionats a través de la fotografia de viatges o familiar, i hem anat tenint una evolució. I, bueno, jo l'únic que puc dir que des que estic aquí, que porto 3 anys, sóc el que m'encarrego de fer les instal·lacions de les exposicions, de penjar els quadros, que quedin rectes, i penjar-los, i portar-los d'aquí cap allà, i no parem, no? Pràcticament tenim cada mes tenim algun evento, no?
3: Sí. Ara un altre tenim.
2: Sí.
1: I, Anna, quantes dones hi ha en l'associació?
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí?
3: A veure, no, és un món molt, molt d'homes, encara, però quantes devem ser? 8. 8? Bueno, 8 de 30 i pico.
0: Sí, fa 12 anys no n'hi havia cap.
3: Clar. És que...
1: sí, hem guanyat terreny, eh?
3: Hem guanyat terreny. Fem molta pinya, això sí. Mm-hmm. Les dones entre les dones i tots amb tot plegat, també.
1: I com a entitat que es dedica a la fotografia durant el curs, quin tipus d'activitats organitzeu?
0: I ara, si et sembla, diré les línies d'actuació que tenim, perquè tot intentem encabir-ho en programes concrets. Vull dir, no fem coses sueltes, ara fem això, ara fem l'altre, sinó que tot té un sentit. La primera cosa, diguéssim, la més important, però que és cada dos anys, és la Bienal, que ho fem des de que ens vam crear. I aquest any que ve, que correspon fer-la, serà la setena. És una activitat pues, que l'últim any vam ocupar, ara no recordo, si 24 centres d'exposicions i 40 i pico de persones exposant. Vull dir que, déu-n'hi-do, és una feina bastant, bastant alta. Després tenim el que diem espai fotogràfic, que són les exposicions, però que pretenem que siguin més que una exposició de fotografies, que sigui un lloc on nosaltres li diem espai fotogràfic perquè allà desenvolupem xerrades, conferències, presentacions de llibres, el que sigui, a l'entorn de l'exposició. O sigui, va més enllà del que és la simple mirada. El Cugat Projecte, des del 2017, que farem justament d'aquí uns dies i que el Jordi ens en parlarà després, el Cugat Foto amb la Poesia, que ara ja li diem Lletres Il·lustrades, que després ens parlarà a l'Anna, i, per exemple, aquest any passat també hem fet Cugat Foto amb la Natura en diverses exposicions que han anat a diferents sales. I després, des de fa poc temps, aquest any, hem inaugurat una nova línia, que és el Fototalks, que li diem, que és un foro. Un foro perquè pensem que, a part de veure quadros, de veure fotos, és interessant poder debatre, poder parlar, poder intercanviar opinions, i amb això doncs, ja hem portat dos. Fa 4 dies estàvem fent una sobre microvida i fotografia, o sigui, art i ciència. El món dels microbis, per dir-ho així, i l'art de la fotografia. Em costa d'explicar-ho, però vull dir, hi ha moltes accions d'aquestes que ja tenim preparades per aquest any i per l'any que ve, i serà una cada 3 mesos.
1: En totes aquestes línies que ara estaves descrivint, que comporta una sèrie d'activitats, m'imagino que hi feu participar els vostres associats, però sí. que també porteu gent que tingui alguna cosa interessant a explicar, no?
0: Correcte. O sigui, totes les activitats són obertes al públic, o sigui, el destinatari és el públic en general, i els que porten la xitxa, diguéssim, els que porten les fotos, el que sigui, primordialment som nosaltres, els associats, però també anem a buscar fora coses que nosaltres no tenim, coses interessants i que creiem que val la pena veure o parlar des del món fotogràfic.
1: Mm-hmm. Em sembla que va ser el dia 2 d'aquest mes que ja va obrir el programa Fototalks.
0: Correcte.
1: Sí? Amb
3: els microbis.
1: Amb els microbis.
0: Els microbis, sí. Havíem fet una altra sessió anterior, fa 3 mesos, amb el Luis Ochandorena, que era un fotògraf, és un fotògraf que va presentar un llibre i ens va explicar el seu plantejament vital a l'entorn de la fotografia. I ara, amb aquesta dels microbis, que diem, doncs, són microorganismes, per dir-ho amb més claretat, pues una de les fotògrafes nostres associades es dedica justament a això, a fer fotografies de llevats, de microorganismes, que quan les veus dius, ostres, però això són paisatges, això són llacs, això són arbres. No, és un microorganisme fotografiat de prop. Però amb ella venien precisament el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, professors, un de Vic, 2 professors més de Barcelona. Vull dir que intentem que hi hagi un rerefons cultural darrere de tot.
1: Mm-hmm. Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Casa Cultura i dins del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat es presenta el projecte Lletres Il·lustrades sobre poesies de Marta Passarrodona.
3: Sí.
1: I a més amb la seva presència.
0: Sí. Efectivament.
3: Sí, sí.
1: Ens ho expliques, Anna?
3: Doncs aquest és un projecte que vam iniciar l'any passat. La idea és que tingui continuïtat. L'any passat se'ns va acudir, arrel va ser com una mica casual. Es va contactar amb nosaltres l'Associació Fotogràfica de Torroella de Montgrí, que tenien un projecte sobre Joan Salvat Papasseit i que el volien portar a Sant Cugat, a la Biblioteca Central. Ja havien fet negociacions amb ells i ens van contactar a nosaltres com a associació fotogràfica de la ciutat. I vam dir, home, doncs, ja que feu això, nosaltres també volem contribuir. Però si vosaltres esteu a la biblioteca, nosaltres fem una altra cosa. I se'ns va acudir, doncs, sortir al carrer. Com sortim al carrer? Com podem ser visibles? Doncs aparadors de botigues. L'any passat eren 12 botigues, va ser com ho fem, això, no? I anàvem, picàvem a la porta de les botigues, escolta, que tenim això, tal, no sé què, i bueno, sí, tothom ho va agafar amb molta il·lusió. Aquest any ja hem anat més forts, ja vam contactar amb la regidoria de comerç, ens han ajudat moltíssim, i hem fet com una ruta, jo m'agrada dir-li ruta poètica, perquè volia que fos com... L'any passat hi havia algun forat entre un sector de botigues i un altre, i aquest any no, és tot un fil continu de botigues, i a cadascuna d'elles, doncs, a l'aparador, hi ha una fotografia d'un dels nostres associats inspirada en un poema de la Marta Pessarrodona, i surt, està maquetat amb la poema i la fotografia. I, no sé, crec que el resultat és molt interessant. Vam contactar amb la poetessa, li va agradar el nostre projecte. Cultura, ens vam contactar amb ells també, a veure, com que sabíem que l'octubre era el Festival Nacional de Poesia, i ens van dir que sí, ens el van acceptar, i per això estem formant part del... Amb la qual cosa també tenim com més repercussió fora. I a veure...
1: Doncs dijous a les 6 a la Casa de Cultura es presenta aquest projecte que va creixent,
3: sí.
1: No? Pel que expliques, Anna.
3: Ara ja hi ha algun comerç fins i tot que s'ha queixat que com és que no li portem amb ell.
1: Veus?
3: Vale. Anem creixent.
1: Ho haureu, sí, de tenir en compte per l'any que,
3: sí,
1: ve, no?
3: Sí, sí, sí, el tinc a la llista, està clar, sí.
1: I pel que fa a l'altre programa, el Cugat Projecte, on tenim el Jordi que s'encarrega de tirar-ho endavant.
2: Val, doncs el Cugat Projecte és un programa que consisteix bàsicament en visualitzar una sèrie de projeccions de projectes fotogràfics, que normalment són al voltant d'unes 10 fotografies, amb una locució i música que suporta aquesta visualització, no? Aquest programa va començar l'any 2017 i era una cosa que feia Cugat Foto històricament, i des de que nosaltres estem una mica amb la Junta i treballant amb aquest tema, doncs l'any 23 l'anem a fer a la Casa de Cultura. Es van repartir una sèrie de premis amb els participants, com si fos una mena de concurs que no ens agrada
1: la idea.
2: Bueno, teníem Foto Casanova d'espònsor, una sèrie de cases fotogràfiques, i hi havia regalets bastant macos, no? Però bueno, anem a fer un salt qualitatiu molt important l'any 24, perquè Cinema Sant Cugat, del Pla de Vinyet, aquí al nostre
1: magnífic
2: cinemes, són els nostres col·laboradors, el cinema explica el projecte, i ens van deixar fer una matinal a les seves instal·lacions. L'any passat anem a presentar una pel·lícula de l'Adriana López Sanfeliu, que és la directora, i una pel·lícula sobre un fotògraf que es diu Elliot Erwitt, que és un dels grans magnífics, i aquesta noia havia estat treballant amb ella a Nova York, van estar vivint molts anys, que ella era la seva, diguem, secretària i col·laboradora. La pel·li es diu Silence Sounds Good, i va ser un èxit de públic, aproximadament omplir la sala, unes 200 persones, més o menys, i va ser molt, molt, molt engrescador. I aquest any, novament, ja hem visualitzat els projectes que es van presentar, que és un programa obert a tothom, i aquest any, enguany, tenim 53 projectes, dels quals 18 són noies, i tinc que dir que potser jo m'atreviria a dir que ben bé la meitat no són socis de l'associació, i hi ha bastanta gent jove, d'acord? Gent bastant jove. Aquest any presentarem la pel·lícula de Sebastião Salgado, que és el nostre gran fotògraf brasiler que va morir aquest any, malauradament. La pel·lícula La sal de la tierra, que és una pel·lícula magnífica, i després podrem visualitzar els projectes d'aquest
1: any. Això serà, Jordi, el dia 8 de novembre?
2: Sí, és una sessió matinal el dia 8 de novembre a les 10:30. A mi em fa por que omplim els cinemes i no hi capiguem, i tant de bo fos així, jo crec que hauríem d'instaurar una segona passi, matinal, un segon perquè podria arribar a passar, no? Perquè que això va creixent.
1: Va creixent i el temps va disminuint. O sigui que anem arribant al final. Però hi ha una cosa que m'agradaria preguntar al Manel. La beca Joan Cabanes a l'IBAU encara es fa o ja no es fa? Aquesta beca?
0: No es fa. No em preguntis més, perquè les coses sempre són complexes d'explicar.
1: No, si era qüestió d'actualitzar aquesta informació, sí. Perquè, clar, era
0: no,
1: una...
0: No es fa, no es fa. Va quedar en el cel.
1: Doncs, no sé, potser és una idea per recuperar, vés a saber quan, no? Quan tingueu una miqueta...
0: Sí, és un tema que també un dia, vull dir, que tenim marcat a l'agenda també de poder fer una beca. Però hem d'anar creixent a poc, sí. Vull dir, ens hem d'anar fent els passos a poc, anar veient el que funciona i el que no, i apretar amb allò que funciona. Aleshores, des de fa 2 anys que tenim pensat aquest tema, però està pensat i al calaix fins que tinguem energies per poder definir una altra beca, potser diferent, però, bueno, una beca.
1: No, la qüestió és anar-se renovant, anar-se actualitzant i fent cosetes com les que tireu endavant des de l'associació. No sé si ens hem deixat alguna cosa important, però no ens queda massa temps. Manel, per què hem de marxar?
0: Mira, és difícil resumir en uns minuts filosofies i demés. Només agrair a tota la gent que ens segueix, a Hewlett Packard, per exemple, que és un dels nostres col·laboradors, l'Ajuntament.
1: Doncs moltíssimes gràcies al Jordi Carreras, a l'Anna Fabre, al Manel Simón, que ens han vingut a parlar d'aquesta entitat. I a vosaltres, convidar-vos a demà, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, aquí us hi esperem. Adéu-siau, bona tarda.
4: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
5: En l'any d'aquesta setmana el volem dedicar a l'associació Conarte Internacional. És una entitat que lluita per garantir el dret a la participació cultural de nens i nenes a escoles de primària de màxima complexitat a través de l'educació artística. A més, actuen en entorns rurals, a les comarques gironines, i han obert un micromecenatge per continuar creant projectes. De tot plegat, en parlem amb una gran coneguda de valors a l'alça, que és la Gemma Carbó, la presidenta de l'associació. Gemma, com estàs? Benvinguda.
6: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
5: A tu.
6: Un plaer ser aquí.
5: Igualment. Escolta, què us va impulsar, crec que va ser l'any 2014, a crear aquesta associació, Conarte Internacional?
6: Doncs mira, la veritat és que el projecte, tal com està plantejat, ja existia a Mèxic, al DF, a la capital, i la persona que el liderava, Lucina Jiménez, era una gran col·laboradora de la Càtedra UNESCO, i en un diàleg amb ella, des del Festival Temporada Alta, des del Festival de Música de Torroella, van començar a sorgir propostes, veus, que ens proposàvem que això també passés a comarques gironines i que això també fos possible a les nostres escoles, i d'aquí va sorgir la idea.
5: Clar, jo crec que hem de començar preguntant-nos com poden ajudar les arts a generar vincles, a connectar amb el nostre entorn, especialment quan som joves.
6: Sí, aquesta era la proposta de partida. No es tractava només de treballar en l'educació artística d'una manera convencional, sinó que el que volíem era que hi hagués aquest dinamisme entre la programació artística i cultural d'un municipi i el que passava entre les escoles. És a dir, que es posessin en diàleg els mestres amb els programadors, amb els artistes, per treballar junts aquesta competència que és bàsica, que és aquesta competència del que es diu la consciència i l'expressió cultural, no? la competència de formar part d'una comunitat a través doncs, de les seves propostes estètiques i artístiques. No? I això és fonamental, sobretot amb els nens i nenes, a través de l'escola, perquè l'escola és el gran espai de socialització, és el gran espai on hi són tots i totes amb igualtat de condicions.
5: Clar, al llarg dels anys, són més de 10 anys de projecte, suposo que això ha anat evolucionant. No sé si heu notat una major consciència en aquesta direcció.
6: Doncs la veritat és que sí, estem molt contentes, perquè a més els ajuntaments dels municipis on estem treballant, l'Ajuntament de Figueres i l'Ajuntament de Salt, es van sumar al carro, estan finançant amb diners públics aquesta proposta, i des de l'associació Conarte el que fem és complementar doncs el que costa aquest tipus de projectes i sobretot treballar amb aquest catàleg d'artistes i de mestres a través de formacions i a través dels projectes a les escoles, que són regulars, que són cada setmana, durant 2 anys, doncs per anar constituint una comunitat cada vegada més rica i més cohesionada d'artistes, educadors, educadores, mediadors, mediadores, que ens agrada moltíssim.
5: Quin impacte, Gemma, heu pogut comprovar que tot plegat té en els joves?
6: Doncs la veritat és que és molt emocionant veure com els nens i nenes, però també els pares i mares, les famílies, participen en propostes que es fan al Teatre de Jardí de Figueres o al Temporada Alta de Salt, ja sigui a través de mostres del treball que estan fent a les aules, ja sigui a través de produccions pròpies o ja sigui anant-hi com a espectadors i espectadores de primera en horari habitual i trencant aquestes barreres que generalment hi ha en aquesta participació cultural, no? I ens agrada molt veure com doncs, aquestes escoles de màxima complexitat s'han anat apropant als centres artístics, als centres culturals, i han trencat aquestes distàncies que fan que no hi hagi una immersió real, no? en la vida comunitària i cultural.
5: Aquestes barreres eren o són el gran repte al qual us enfronteu en el dia a dia des de l'associació?
6: Sí, sí, sí. I a vegades són molt més d'un tema no tan econòmic o d'accés, que també, que també ajuda moltíssim tenir les entrades gratuïtes, sinó barreres molt mentals, no? De considerar que potser no seran benvinguts o que no formen part d'aquestes propostes, o fins i tot barreres de no poder-hi participar més, no? De no poder proposar quin tipus de programacions culturals i artístiques necessitem, o artistes i línies de treball amb aquests teatres, amb aquests museus, amb aquests equipaments culturals, no?
5: Gemma, dèiem a l'inici que heu tirat endavant una campanya de micromecenatge. Què és el que voleu aconseguir amb aquesta campanya? Quins són els projectes que voleu impulsar?
6: Doncs volem seguir treballant amb escoles que tenen accés més limitat a la vida cultural, i estem ara entrant en escoles rurals, perquè ens sembla que també hi ha un tema de distàncies que a vegades complica aquesta participació, i comencem a treballar amb escoles de les ERS, de l'Alt Empordà, i ens agradaria molt tenir suport de TIMERS, que en diguem, que són persones que, més enllà de l'euro que aportes mensualment, són persones amb les que després ens agrada molt doncs, compartir el que està passant, les històries de vida, les experiències i els reptes de l'associació.
5: Ara que hem de començar un nou curs, a banda d'aquesta intenció que teniu entre mans, què més teniu allò a punt de sortir del forn? O com serà? Com es preveu aquest nou curs?
6: És un curs que ens fa especial il·lusió, perquè arrenca en un context en el que a Barcelona es celebra Mundia Cult, que és aquesta trobada mundial sobre polítiques culturals, i un dels eixos de Mundia Cult és justament, no?, l'educació com a garantia del dret a participar a la vida cultural, i serem presents, estarem explicant el projecte. Estarem presents també en una xarxa europea d'observatoris d'educació artística que està treballant aquestes qüestions, i cada vegada més també estem obrint projectes transfronterers, estem treballant amb el sud de França, amb propostes d'educació artística que en aquest cas s'estan desenvolupant des dels centres d'educació ambiental, i un dels reptes que tenim també molt al cap i que volem treballar amb les ERS és aquesta vinculació entre les arts i els temes de natura, territori, ecologia, sostenibilitat en un sentit ampli, no?
5: I amb tot plegat hi ha un paraigua, imagino, carregat de valors. Saps que en aquest programa ens encanta fixar-nos en valors i fer una mica de llista. Quins destacaries que treballeu des de Conarte?
6: Nosaltres pensem que les arts, des d'aquesta mirada i des d'aquesta sensibilitat pedagògica, són espais on treballar sobretot aquest diàleg intercultural, aquest aprendre a escoltar-nos, aquest aprendre a sumar les diferències i les diversitats i entendre-les com a riquesa cultural i artística. I sobretot jo ho resumiria dient que ens agrada molt que l'ètica i l'estètica vagin de la mà, no? És a dir, que les arts estiguin compromeses amb els valors de la solidaritat, de la igualtat, de la justícia i, sobretot, en aquests contextos, de les no violències i del treball per la pau.
5: Gemma Carbó, acabo demanant-te on podem seguir l'activitat que feu des de l'associació Conarte i com hi podem col·laborar.
6: Doncs ens trobareu a la web conarteinternacional.net i a les xarxes socials, tant a Instagram com a X, i podeu col·laborar o bé a través del Teaming, amb aquest euro cada mes, o bé apropant-vos a l'entitat i formant part del nostre equip de voluntaris i voluntàries que ens acompanyen en aquestes sortides, en aquestes vinculacions de les escoles amb els equipaments culturals i artístics.
5: Gemma,
6: ens encantarà que formeu part.
5: I tant. Gemma Carbó, presidenta de l'Associació Conarte Internacional, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé aquest curs.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina que feu i som-hi.
5: Fins a propera, Gemma. Una abraçada.
6: Una abraçada, Laura.
7: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
8: www.cugat.cat
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
11: Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
12: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo d'haver fi fins demà al matí.
11: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
12: Adeu, Embaladits!
9: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
8: La ràdio amb samarreta.
4: La informació més propera a tu.
8: I la millor música.
4: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla, en Jordi Caselles. Disposat un cop més aquí a escoltar aquests talls mítics que sempre diem l'Esteve i jo, no? que ens acompanyen aquí a la Maroteca, que hem pogut rescatar moltes vegades de l'oblit, i aquí és la tasca principal que a la Maroteca ens dediquem a fer, a rescatar i a comentar. Esteve, què tal, com estàs?
3: Molt bé, Jordi, encantat d'estar un dia més amb tots i totes vosaltres per a poder parlar de ràdio. És d'aquelles coses que diem que la faríem fins i tot pràcticament en somnis, eh? I ara que dic això, em ve el cap, que això t'ho vaig explicar tu com va fer. Molta gràcia. Dos amics meus, que tu coneixes prou bé, van arribar a parlar somiant. És a dir, parlaven en veu alta mentre estaven dormint i la conversa tenia sentit. I això ho vaig escoltar i em vaig quedar... que em va fer molta gràcia. Per tant, jo crec, Jordi, que tu i jo encara no hem arribat a aquest moment.
2: No hem arribat a aquest punt.
3: Però hi podríem arribar perfectament, eh? A parlar de ràdio mentre estem dormint.
2: Imagina't. Dedueixo que quan va passar això no hi havia els mòbils, sinó això segur que hagués quedat immortalitzat. Però...
3: Bé, de fet, jo crec que va durar tan poc que no em va donar temps de posar en marxa la gravadora que sí
2: la
3: que
2: gravadora.
3: Tenia.
2: La gravadora,
3: jo sempre, durant molts anys, o bé tenia un radiocasset a punt, amb piles posades i amb una cinta que normalment ja no era verge, però que s'hi podia gravar a sobre. Fins i tot, fixa't tu, estava pensant, tenia en una platina una cinta per escoltar i l'altra la cinta a punt per enregistrar. O sigui, això ho tenia sempre. I després també, a l'època aquesta que hi havia els Walkmans gravadors, que ja als anys 90 anaven molt bé i sonaven molt bé, normalment també el portava, o portava una cosa o portava l'altra. És a dir que...
2: Bé, ara tot ho portem amb un únic dispositiu, però no ho oblidem, ho portem. O sigui, el mòbil no només és un WhatsApp, ja ens entenem en les xarxes socials. Tens una gravadora on pots gravar una reunió, converses... Bé, estic dient obvietats, però que a vegades, tan òbvies que són... A mi m'ha passat en la meva professió que a vegades ha passat algun... Jo que treballo en el món dels sinistres de vehicles, alguna vegada preguntant a una seguretat, bueno, fa la foto de la... No, ai, no m'hi han recordat. No, per favor, que tenim tots un telèfon a la mà que pot fer fotografies, gravar, no? I està molt bé. Sí que és veritat que fem moltes fotos, però... No gravem tant, i això estaria bé, conservar àudio, si sabem molt bé del company que fa a l'Espacio Sonante, a l'Albert Murillo, que ell es dedica a gravar àudio. Tots amb el mòbil fem fotos, vídeos, però per què no només gravar? Parar-te en un lloc, a una ciutat, on hi ha un so de fons o un riu, no? I simplement posar el mòbil a gravar i conservar aquella gravació, no?
3: Mira, ara em fas pensar una cosa, que ja m'explicant algunes novetats que tenim. Vaig tenir la idea aquest estiu de fer algun espai relacionat amb els sons de la natura, per exemple, o d'ambients, no? Una mica en la línia del que fa l'Albert Murillo, com deies tu. I se'm va acudir que podria aprofitar alguns d'aquests sons per fer algun rock and clàssics temàtic, dedicat a alguna qüestió. Per exemple, jo estava a la platja aquest estiu i vaig agafar la gravadora i vaig estar enregistrant el so de les onades que trenquen a la sorra. Doncs bé, això pot inspirar a fer una selecció de música que parli de mar o d'oceans.
2: Per exemple. Sí, per exemple. I el so aquest enregistrat de la natura pot ser una base musical de fons, bueno, musical o sonora en aquest cas, de fons per qualsevol conversa o qualsevol locució que fem aquí. Idees. Idees que al final sempre giren al voltant del mateix. Preservar. Enregistrar, preservar, no? Preservar una cosa que està passant, sigui en el format que sigui. En aquest cas, nosaltres el format sonor ens agrada molt, també el visual, és cert, que tant tu com jo també ens agrada molt la fotografia, però és això, preservar-ho.
3: Jo torno a insistir que el so té alguna cosa especial i quan fa temps que no escoltes una cosa, com a mi m'ha passat darrerament amb aquestes digitalitzacions que he fet de gravacions personals, quan comences a escoltar gravacions de fa molt de temps, és que sembla que hi siguis dins. I al no veure-ho, doncs potser encara et sembla més que t'hi immerseixis, no? Que estiguis a dins.
2: Sí.
3: Perquè les imatges doncs, són molt evidents que ha passat molt el temps, però en canvi el so, tu l'escoltes, i és que sembla bé que encara estigui passant en aquell moment, no? És una cosa molt, molt especial. I si, a més, agafes uns auriculars i t'aïlles de la resta del so que tens en aquell moment, i aquesta gravació és estereofònica, doncs encara sembla que hi siguis més, no?
2: És així, sí, perquè a més, doncs, fa que la imaginació prengui tot el protagonista, no?, i la deixes treballar en intentar reconstruir dins la ment, no?, les imatges que aquest so o aquest àudio et produeix. Bé, en fi, doncs hem fet unes quantes reflexions ja d'entrada, anem a veure què, en què comencem a escoltar.
3: Doncs mira, anem a l'any 2001, concretament el dia 2 d'octubre del 2001, a Catalunya Cultura, en el programa 100% de Lluís Gendrau. Us van parlar programes enrere del final de Sang Traït. El Miquel Esteve, que és qui ens proporciona aquestes gravacions, doncs va ser una qüestió que el va frapar força, entenem, i per això va estar gravant tots els programes que feien relació a aquesta qüestió. Doncs bé, ara podrem escoltar, gràcies a aquest afany del Miquel Esteve per gravar-ho tot, el moment en el qual es feia una roda de premsa en la que es parlava d'aquest final de Sang Traït. Anem escoltant aquesta gravació, com us dèiem, del dia 2 d'octubre del 2001.
0: 100%.
4: Per curar una ferida, que no sigui amor.
5: Són els Sang Traït, que avui anunciaven el perquè de la seva dissolució. Una banda que el primer nom que va tenir quan van començar a tocar en directe eren Los Bomberos Atómicos. I és que tant el Quim Mandado com el Josep Maria Coromines eren bombers voluntaris a la Jonquera i van decidir un dia reunir-se per celebrar el final de temporada i fer versions, i tocar versions en directe. Després van començar a tocar com a Sang Traït, ja fa 20 anys, i feien versions de rock dur, de rock and roll, dels Who, de Deep Purple, i de bandes que els agradaven i que els van influenciar. Fins al cap d'un temps, fins al cap d'uns anys, a finals dels 80s, que van decidir, doncs, a final dels 90s... que van decidir enregistrar en català, començar a escriure cançons en català, i van fer un àlbum com El Senyor de les Pedres, que va ser un àlbum mític ja en aquella sortida, on la gent estava acostumada a escoltar pop rock en català i escoltar pop suau, normalment, o pop influenciat per la New Age britànica, els New Romantics. Ells van sortir contundents, estripant guitarres i fent rock dur, heavy metal i rock and roll, que és el que sempre han fet Sang Traït i pel qual sempre s'han distingit. Què passarà ara amb Sang Traït? Doncs alguns d'ells continuaran tocant, d'altres han decidit plegar i no fer més cançons ni fer música. Us ho expliquem de seguida. Un per un, els Sang Traït han explicat les raons del que faran a partir d'ara. Papa Jules, per exemple, ha dit que no podia fer res més, que la decisió de plegar ha estat com l'anell al dit, que no podia continuar, no podia seguir, perquè patiria una apatia personal, ha dit. I fins ara, doncs, no ha fingit res, no ha volgut fingir res, el que feia dalt de l'escenari era autèntic i real, i que el que no volia era enganyar ningú. Ell diu que agrada ser un artista i com a artista ha de manifestar-se a l'escenari de forma autèntica. De manera que Papa Jules diu que ja en té prou i que no vol continuar. Quim Mandado, per contra, ha dit que ell sí que seguirà fent música, que ja té embastades algunes maquetes de cançons noves, que a més pensa convidar la resta del Sang Traït en aquest disc que prepara i que de moment estava preparant la producció d'un grup d'arbúcies que es diuen L'Orient. Per tant, Quim Mandado continua de ple al món de la música. També Martín Rodríguez, que ell, a més de ser bateria Sang Traït, és camioner, treballa tot el dia amunt i avall, i diu que Sang Traït havia aconseguit a Catalunya fer concerts de rock and roll de forma normal, que quan van començar això no era possible, però que després de tants anys han aconseguit fer un concert de rock and roll sigui normal i que hi vingui la gent de forma normal. Martín Rodríguez, aquell home amb aquella barba blanca tan llarga i de forma també una personalitat absolutament carismàtica, Martín Rodríguez ha dit que seguirà fent soroll, que seguirà tocant la bateria perquè ell ha viscut i viu pel rock and roll i que continuarà fent música. La Lupi Villar, la guitarrista, ha dit que no continuarà, que deixa el món de la música, que és una de les raons per les quals Sang Traït posa punt i final a la seva carrera. Ella no vol continuar tocant i diu que es vol dedicar a ella mateixa, que vol ser una dona i que a partir d'ara doncs canvien les històries per a Lupe Villar. I finalment, Josep Maria Coromines, Coro, ha dit que bé, que continuarà fent música, ella es dedica al disseny i que només doncs potser que toqui alguna vegada amb els amics, i però que en cap moment s'ha plantejat tornar a tocar en una banda. Pot ser, però, que algun dia, i de forma íntima, de forma en petit format, doncs torni a tocar, però que de moment no són les seves intencions. Per tant, camins ben diferents que continuen i que anuncien el Sang Traït a partir d'ara, però ja ho sabeu, amb un últim concert el 20 de desembre i amb un disc pòstum a partir de l'any que ve i, a més, amb un concert en DVD tant de l'últim concert del dia 20 de desembre en directe com del concert que van fer al Palau Sant Jordi ja fa 10 anys.
6: Tu gust del meu alè, fins al
5: Ens quedem amb les últimes paraules de Quim Mandado, el guitarra, el baixista, volem dir, i cantant dels Sang Traït. Ell s'acomiadava així d'aquesta roda de premsa i donava, finalment, les seves raons del perquè del final d'aquesta banda.
6: L'explicació ja l'has vist. Hi ha gent que, després de 20 anys dedicar-se a la música, volen dedicar-se a ells com a persones, no? Llavors, realment, si hi ha un cert nombre de gent del grup que diuen no, és que jo ho vull deixar perquè ja en tinc prou i tal i qual, que vull fer... vull viure la meva vida sense estar pendent de la música i tot això, pues, no els hi pots dir res, no?
5: Hem començat el programa parlant de Sang Traït en aquesta primera part especial. Volíem portar-vos aquí les seves declaracions, les seves impressions, les seves últimes paraules en aquesta roda de premsa i avançar-vos al 100% què és el que passarà a partir d'ara amb Sang Traït. Ho hem fet gràcies a Andreu Miranda, que ens ha servit d'aquests fragments, aquests talls del Sang Traït, a la Txell Empordanès, que ens ha recopilat tota la discografia, els 8 àlbums de Sang Traït, Oriol Fidalgo, que els ha quadrat, i també volem que vosaltres ens digueu, doncs, les vostres impressions. Volem saber què en penseu, si el recordeu a Sang Traït, si heu anat a algun concert d'ells, si us agraden, si us sembla que aquesta desaparició, doncs, és una llàstima pel món del rock en català. Ho podeu fer al 93-306-9204, si sou o si éreu seguidors de Sang Traït, si anireu a aquest últim concert que es farà a la sala Ras Matàs. Volem saber tot això, perquè volem també conèixer qui són els seguidors de Sang Traït i que ens ho expliqueu aquí al 100% a Catalunya Cultura.
7: Actualitat musical i de qualitat, al 100%.
8: No cridis, perquè el més segur és que no et sentirem. Saps escriure? Nosaltres sabem llegir. musicals.ccultura@catradio.com. Tens la porta oberta per comunicar-te amb els programes musicals de Catalunya Cultura. musicals.ccultura@catradio.com. Catalunya Cultura, la cara oculta de la música.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Al final de Sang Traït, moment molt trist per la música catalana, un moment que jo recordo i que em va deixar molt astorat perquè jo era seguidor d'aquesta banda, fins i tot els havia vist en algun concert, recordo ara, per exemple, a Sant Andreu, a Barcelona, a la Festa Major. Estic parlant, doncs, jo diria que era finals dels 90, devia ser el 98, una cosa així, 99. Bé, doncs ara estàvem parlant fora de micròfon amb el Jordi d'aquest moment complicat que suposa el fet que hi hagi una agrupació amb èxit que decideixi plegar. Sí que és cert que el rock en català va tenir, bé, doncs una baixada d'afluència de gent als concerts i això, doncs, suposo que va fer plantejar molts grups dedicar-se a una altra cosa, perquè amb la venda dels discos potser arriba un punt que ja no n'hi ha prou. Però, a banda d'això, imaginem un grup d'èxit que decideix plegar. Clar, una agrupació que té diferents persones a dins, doncs pot ser que tinguin maneres diferents de pensar. Si ets un grup d'èxit, tens molta feina, perquè et surten molts bolos. Al voltant dels bolos hi ha una estructura de gent que viuen d'aquella activitat. Per tant, també és possible que tu mateix et vegis obligat a no parar aquella roda, no? Perquè hi ha tota una sèrie de gent que viu d'aquesta vida. I després, pot ser que et cansis tants anys d'estar fora de casa, a la carretera, perquè el disc encara és una cosa que, més o menys, si tens un pressupost adequat, ho pots fer a la teva manera, pots tancar en un estudi de gravació, pots escollir a quin lloc vas, si tens suficients recursos, etc. I per tant, és una cosa positiva i que la fas una mica a mida, no? Però, clar, els concerts no pots ignorar-los. Al final les has d'agafar tots els que puguis. I, per tant, això et condiciona moltíssim a la vida. I, clar, com deia en Quim Mandado, imagineu-vos 20 anys fent més o menys sempre el mateix.
2: Sí, bé, ho han aconseguit bandes mítiques, això sí, clar, no d'aquí, no? Parlem dels Rollings o d'ACDC, no? Que encara hi són allà, no? Però, clar, en el rock català sí que és cert que tu deies, no? Això va tenir un moment, no? I després, doncs, s'ha anat diluint, perquè si al final fem memòria de grups, qui queda de l'actualitat que estigui fent? O sigui, Sopa va tornar, entre cometes.
3: Sopa ha anat tornant. Mira, t'ho diré ràpid.
2: I els
3: únics, exacte, són els únics que han sigut permanents. Els
2: Pets, Sí, sí, els únics, per això, els Pets. Clar, a partir d'aquí hi ha els nous grups, no, no, que han sortit de música, no? Però si parlem del que era considerat el rock català, és que ja no ens en queden. I els Pets també és un fenomen a analitzar, perquè és un grup que ha acompanyat en els pares i ara hi van els fills dels pares. Vull dir, és tot un, també és un tema molt, molt curiós a analitzar.
3: Bé, jo crec que hi ha dues qüestions, Jordi. Independentment de l'èxit musical que tinguis, si ets un grup que només canta en català, sempre només en català, cosa que s'ha de lloar i que jo crec que només aquest fet ja valdria sí, que hi haguessin subvencions públiques de la Generalitat i de qui fos per aguantar aquesta banda, això per començar, perquè com deies tu és un cas únic, i en segon lloc també perquè es dediquen a fer altres coses també.
2: També.
3: I per tant, doncs, així tenen recursos suficients per viure, és a dir, que jo crec que s'explica tot una mica per aquí, no? És a dir, quants professionals excel·lents del nostre país al món de la música, o de la ràdio, ho faig extensiu també, o del món de l'espectacle, poden més o menys viure gràcies al que els hi agrada, doncs perquè tenen altres feines també.
2: Sí, sí, és així. Això que deies tu del trauma, no?, que suposa la dissolució d'un grup o la separació parcial d'un grup, també, no? L'altre dia, perquè és un grup que a mi m'agrada o m'ha agradat sempre, llegia una mica i mirava unes entrevistes que se li va fer a Sol de Jiménez. Això, la gent que els agradi Presuntos Implicados, sabran qui, sabran de qui parlo, quan ella decideix deixar el grup, no? I era un grup, i és un grup que encara és actiu, que els seus membres continuen sent els mateixos, o sigui, eren tres, però amb la Sole, no?, i els dos continuen sent-hi, amb una nova vocalista, això sí, no? Però explicava, doncs, això, no?, com estàs en un moment d'èxit i tal, però per una situació personal, professional també elevada, doncs decideixes marxar d'un grup, no? Podríem trobar-hi un cert paral·lelisme quan decideixes, doncs, dissoldre'l, no? Ens està funcionant, però hem de plegar. No? I en el cas d'ella també, i després, òbviament, la Sole Jiménez ha tingut una molt bona carrera i s'ha estrenat en solitari. Però és el que tu dius. Bé, és allò de, és difícil, no?, viure de la música només. És difícil viure només de la ràdio.
3: Absolutament.
2: Si no ets en Basté, m'entens, eh?
3: Absolutament.
2: Clar. Aquí és difícil viure només de l'art, i l'art aquí ho englobaríem tot, perquè la ràdio també no deixa ser art, si vols dir-ho així. Per tant, clar, és allò de que o tens algun altre mitjà que pugui sostenir el fet de que tu puguis a la vegada compaginar ràdio econòmicament, sobretot, no? O si no, doncs malament, no?
3: Molt bé, anem a més ràdio. Anem a un tall ara de Catalunya Ràdio, un bloc de publicitat emès el dia 30 de novembre de l'any 2001 a Catalunya Ràdio.
9: Sabies que Lloret de Mar és una de les poblacions més antigues de Catalunya? Vine a celebrar els nostres 1.000 anys d'història amb nosaltres. Més de 365 activitats t'esperen.
10: El 2 de desembre, vine a Lloret i gaudeix de l'espectacle Excuses. Lloret 1.000 anys. No t'ho perdis. Per a més informació, truqueu al 972 37 23 49.
11: Dance, el millor dance en català ja a la venda. Inclou els èxits Aire i Xinxan Dance.

0: 24 hores al teu costat.
1: Bé, doncs, després d'aquest bloc de publicitat de Catalunya Ràdio, hem anat amb aquest indicatiu de Ràdio Rubí modernitzat, que no sé si tu l'havies escoltat, Jordi, és l'any 2014.
2: Doncs em sembla que sigui dels 80, per la música, però sí, ja... És que quan ha començat la música se m'escapava un somriure, dic, perquè i això em recorda a una sintonia d'aquests tipus de programa de... Hola, bona nit, benvinguts a la nit misteriosa. Perquè començava molt així.
1: Va una mica tecno, no?, semblava.
2: Sí, una mica tecno, una mica sintetitzador, sí. Sí, no el coneixia, no el coneixia. I ara em venia al cap que, com sempre, a vegades fem algun repàs de què estem sentint en els separadors, ara... tiro enrere, faig hemeroteca, diguem, de 5 minuts enrere, que hem pogut sentir aquesta veu que tant ens agrada del Joan Anton Ramoneda,
1: sí,
2: en el indicatiu o en la falca de Catalunya Cultura.
1: Sí, senyor. Doncs ja que estàvem a Ràdio Rubí, et proposo ara una troballa que vaig fer, que va ser quina és la cançó que s'utilitzava originalment al jingle de Ràdio Rubí quan jo hi vaig començar, l'any 95. Doncs ho vaig localitzar, per casualitat, no sé si estava fent un Shazam d'un altre tema, i de cop i volta, pam, apareix una cosa que veig que posa Special Report. I com això té un nom que sembla bastant relacionat, com a mínim, amb el periodisme. Doncs anem a escoltar aquesta cançó que es diu Special Report, des del volum News, volum 1, de la formació Valentino. És a dir, jo entenc que això era un CD ja o un LP de sintonies. Anem a escoltar-ho perquè els que recordeu com era la sintonia de Ràdio Rubí, el jingle de Ràdio Rubí, fa 30 anys sonava així.

0: Doncs aquí el que es deia al final d'aquesta cua musical era Ràdio Rubí, 96.0 FM, la teva ràdio. Això és el que sonava al jingle de Ràdio Rubí dels anys 90. I ara anem a RAC 105 i amb una gravació que em fa molta il·lusió posar, perquè no recordo ara d'on la vaig treure. Jo crec que va ser una cinta d'aquestes que va quedar oculta, o un fragment de cinta que no havia digitalitzat en el seu moment. Hi havia una veu femenina que ara et posaré a fer un repte, Jordi, posaré prova.
1: Som-hi.
0: A veure si recordes qui és. La veu la reconeixeràs al moment. El nom, jo he de ser sincer, no el vaig saber, però vaig enviar un missatge al nostre company de Catalunya Ràdio, Nil Via, del suplement, i li vaig preguntar, tu que estàs per la casa, a veure si pots preguntar de qui és aquesta veu. I ell tampoc ho sabia, ho va preguntar, però al final va aparèixer aquest nom. Doncs va, poso la gravació de RAC de nit, que era un dels espais, entenc jo, enregistrats, que es feien a RAC 105, i anem a l'emissió del dia 25 d'abril de 1993.
2: Quan ja feia 20 dies que Roberta Flack era el top one amb The First Time Ever I Saw Your Face, dimecres farà 21 anys. I acabem aquest repàs dels números 1 d'altres èpoques amb en Robert Palmer i Addicted to Love. 29 d'abril de 1986, feia 3 dies que era número 1 Robert Palmer amb aquest Addicted to Love. Dijous farà 7 anys.

0: Durant 7 dies va ser número 1 aquest Addicted to Love de Robert Palmer aquell any 1986. I en uns instants passarem altre cop del passat al present.
1: RAC de nit.

la pròxima novetat ens presenta David Crosby i Phil Collins junts. I és que resulta que Phil Collins ha col·laborat últimament al nou disc de David Crosby dels Crosby, Stills and Nash, titulat Thousand Rose. David Crosby i Phil Collins en el tema

0: Aquesta nit, al RAC de nit, tornem a tenir altre cop entre nosaltres David Tallada, que ens farà, com sempre, doncs, 5 cèntims del panorama de concerts, que sembla ser que aquesta setmana n'hi han forces i heavies. El tenim força content, també, en David Tallada, per aquesta raó. Bona nit.
1: Bona nit, sí, podem dir que gairebé tots són del mateix pal. Comencem pel més important, per aquests que estan sonant, ens diuen Bon Jovi, i presentaran, bàsicament, al Palau Sant Jordi de Barcelona els temes del seu últim treball, on l'ha titulat Keep the Faith, i és el primer que editen amb 4 anys. Hem de recordar una mica que després del gran ressò que va tenir el Nova Jersey, la LP anterior va vendre milions de còpies, van fer una gira d'aquelles mastodòntiques que no s'acaba mai. Imagino que ells no van acabar de pair ben bé, doncs, aquest èxit sobtat que els va venir gràcies a aquella LP, i van decidir, doncs, agafar-se unes vacances d'aquelles sabàtiques. El Richie Sambora va anar pel seu costat, el John Bon Jovi va treure una LP pel seu compte com a solista, i finalment, doncs, després d'aquests 4 anys han tornat a unir forces amb nou look, perquè el senyor John Bon Jovi s'ha tallat una mica més els cabells, i no direm suavitzant una mica les propostes, però tampoc no podríem dir que és un rock d'aquell dur, sinó que és un rock, doncs, podríem dir, entre cometes, ja molt més comercial. Els que vulgueu veure Bon Jovi en acció, recordeu, és divendres al Palau Sant Jordi a partir de 2:15 del vespre. Comencem pel començament, i comencem pel començament vol dir començar per dilluns. Demà dilluns hi ha uns britànics que es diuen Thunder, van venir no fa pas gaire fent de taloners dels Extreme, llavors va ser al Palau d'Esports, i aquest cop ja venen, bàsicament, doncs, com a grup important. Serà a la sala 2 de Celeste dilluns, i tindran com a taroners els My Little Fun House, que és una formació, doncs, pràcticament nova. Són irlandesos, van començar el 1991, i el que vindran, doncs, és a tocar les cançons del seu, de moment, únic treball, que es diu Addicted. Dimarts hi ha un altre concert d'uns britànics que no és que facin ben bé, doncs, un rock estripat, sinó que fan un rock normal. Es diuen Sundays, tenen una molt bona versió d'un tema dels Stones, el Wild Horses, una molt bona balada. Són de Bristol, es van formar l'any 1988 i venen, doncs, a interpretar sobretot les cançons del primer treball i alguna de les segones. És possible que ho avancin perquè ells ja estan treballant en aquest segon treball. Ens hem deixat un concert per dilluns, un concert dels The Funk, una formació que ja va venir també a Barcelona dins de l'última edició del Festival de Jazz a Barcelona. Aquest cop ens actuen en una altra sala, a la sala estàndard de Barcelona. Aquell cop va ser a la sala 2 de Celeste, i hem de dir, doncs, que és la formació que lidera el Joey Bowie, germà del Lester Bowie, que no té res a veure amb el David Bowie, tot i que el Lester Bowie va col·laborar a l'últim treball del senyor David Bowie. Fan un jazz no ortodox, és a dir, que combinen tots el jazz, els ritmes africans, el que és també la música funk, i fan, doncs, un còctel musical realment excel·lent. Ens anem ja a dijous. Dijous hi haurà els Quar Boys, que venen, doncs, per presentar el que també és el seu segon treball, anomenat Bitter Sweet and Twisted. Són britànics i tenen com a convidats especials una banda anomenada Screaming Jets. I pràcticament, doncs, per acabar una mica la setmana, hem de recordar altres concerts que hi ha també per divendres. Un d'ells és Flechazos, que estaran fent un concert a la sala Apolo a partir de les 10 del vespre. Un altre concert per divendres és el que faran Ciudad Jardín a la sala Estàndard de Barcelona. Los Locos, que són asturians, estaran presentant les últimes cançons a la sala Garatge, també divendres, a partir de les 11 de la nit. I, finalment, una última proposta per divendres, la de Miquel Arenchun, dels Duncan Du, però ell sol, amb la seva banda, que estarà tocant a la discoteca Big Ben de Mollerussa, Lleida.
0: Déu-n'hi-do el ventall de possibilitats. David, avui de sortida, què sentirem?
1: Comencem ja a fer una mica de boca, perquè queda poc per aquell 11 de maig, que serà quan Bruce Springsteen actuï a l'Estadi Olímpic. Aquesta és la cançó, podem dir, inèdita. Mai l'havia gravat, tot i que l'havia interpretat alguna vegada damunt d'un escenari. Forma part d'aquest plaque del senyor Springsteen, que va gravar per l'MTV, la cançó dedicada a la seva dona, la Patti Cialfas, diu Red Headed Woman.
0: Moltes gràcies, David. Ens veiem diumenge que ve altre cop.
1: Adéu.

0: Des del seu plat, Bruce Springsteen en directe interpretant en versió acústica Red-Headed Woman.
1: RAC de nit.
0: Entrem dins l'apartat de les efemèrides que veiem què ens expliquen aquesta setmana del 26 d'abril al 2 de maig. El 26 d'abril del 1970, els Jackson 5 van ser número 1 a les llistes nord-americanes amb el clàssic ABC. Des de la seva presentació el 1969, amb l'impacte I Want You Back, el Jackson 5, la família musical del Jackson, va ser el grup negre de pop soul més exitós de la història de la Motown Records i, per extensió, del soul nord-americà de finals dels 60, començaments dels 70. La cançó ABC va ser l'èxit que va seguir l'I Want You Back, el segon graó d'una escala de 13 èxits consecutius any rere any entre el 1970 i el 1975. I atenció, perquè els Jackson 5 tornaran a actuar en directe amb la formació originària, Michael Jackson inclòs, el pròxim mes de desembre a l'estat de Nova Jersey. L'actuació serà única, evidentment, i irrepetible, i amb caràcter benèfic. I see trees of green, red roses too. Dimarts que ve farà 25 anys que Louis Armstrong es va situar a la primera posició de les llistes britàniques amb la cançó What a Wonderful World. Satchmo va ser número 1 al Regne Unit tot un mes amb aquest gran clàssic. Un clàssic que dona nom a l'última edició del millor de la seva discografia que ha estat publicada aquest any. El 28 d'abril farà 25 anys de l'estrena del musical Hair al Teatre Baltimore de Broadway. Aquesta obra contestatària representativa dels 60 va ser representada dins el circuit Off-Broadway abans de la seva estrena oficial. Aquesta obra teatral va crear molta controvèrsia perquè mostrava la realitat del pensament hippie i per les escenes de nu integral que per primer cop van ser exhibides sobre un escenari. Aquesta controvèrsia no va fer altra cosa que afegir publicitat a l'obra, que va aconseguir el rècord de 1.729 representacions i una projecció internacional que la va portar a diferents països, inclòs el nostre, on va ser representada en una versió adaptada. Hair, el 1979, també es va portar al cinema.

0: el 30 d'abril farà 10 anys de la mort de Muddy Waters, un dels més grans bluesmen de la història del gènere. Va morir a Chicago d'un atac de cor als 68 anys. Va ser batejat amb el nom de McKinley Moore Ganfield i amb el sobrenom d'Aigües Enfangades. Va ser el responsable de clàssics com ara Manish Boy i I'm Your Hoochie, Hoochie Man. Acabarem aquest apartat d'efemèrides parlant de Marvin Gaye, perquè en aquesta setmana coincideixen dues dates prou significatives per Marvin Gaye: la data del seu assassinat i la del seu naixement. Va néixer el 2 de maig del 1939 a Washington, Districte Federal. Va morir l'1 de maig del 1984 en un restaurant de Los Angeles a conseqüència dels trets que li va disparar el seu propi pare. Amics, ens ha tirat el temps a sobre i després de recordar aquest sexual healing de Marvin Gaye passem a presentar ràpidament l'última novetat del RAC de nit que protagonitza Aaron Neville. El passat 20 d'abril va editar als Estats Units un nou disc, Grand Tour, i el primer single serà aquest, Don't Take Away My Heaven, amb el qual ens despedim. Bona setmana i fins diumenge que ve. Aaron Neville.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Bé, doncs Jordi, com ho veus això? Has aconseguit saber qui és o no?
4: No, no, no. Però clar que em sona molt la seva veu, perquè l'he escoltat moltíssimes vegades a RAC 105, i jo estava esperant que en el tall el David Alleda digués el seu nom, però no, podia fer trampa, i bé que s'ha acomiadat tampoc sense dir el seu nom. Per tant, no sé qui és, no sé com es diu. Podríem també, em podries dir el nom i a veure si sé el cognom.
3: Vinga, va, em sembla bona juguesca. Va.
4: Vinga, comencem.
3: Que consti el que deia abans, que jo no ho sé, va ser a través del Nil Via, perquè jo tampoc me'n sortia, i després quan em va dir el nom dic, sí, home, i tant, allò que...
4: Clar, clar.
3: Esther.
4: Bé, Esther. Tampoc ens en sortirem. Esther.
3: Va, el cognom es... comença per D.
4: Esther D. No ho sé, a veure, la segona lletra...
3: U, D, U.
4: Hosti, ara anava a dir jo Esther Duran.
3: Ah, exactament.
4: L'Esther Duran. Bueno, no està mal, perquè clar, per dur també podien haver uns quants, però vaja, Esther Duran, sí, sí, sí.
3: Bé, doncs una veu molt bonica i
4: sí,
3: que
4: molt,
3: normalment,
4: molt.
3: Si és el cas d'aquest programa, era a la nit, que l'escoltaves, té una veu molt agradable, molt bonica, no és una veu estrident ni molt menys, tenia un to molt, molt agradable i per tant és que era per escoltar-la hores i hores. Dius, que m'expliqui el que sigui, però jo l'escolto, no?
4: Totalment. De l'estil de... O sigui, no, no com la Sílvia Targó, no? O sigui, no vull dir... No s'assemblen, però les dues queden molt bé. Uh-huh. Val? És, o sigui que... Sí, sí, Esther Duran. Mira, Barcelona 1962, va començar a Ona 69 i Ràdio 40. I en plena diguem, efervescència de l'AFM, en el 85 és quan s'estrena a RAC 105. I també amb diversos programes nocturns, sempre dins l'ambient musical de Catalunya Ràdio. I també va ser copresentadora del Tarda Tardà durant 6 anys.
3: Sí, sí, la recordo també.
4: Doncs una mica aquí la seva biografia.
3: Molt bé, doncs aquest un dels exemples d'aquelles troballes que fem a casa nostra mateix. Per tant, tornem a recordar els nostres oients, Jordi, les nostres vies de contacte per si hi ha algú que troba gravacions antigues a ràdio i ens les vulgui facilitar. Doncs, d'una banda, sí. L'email.
4: Doncs el mail, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
3: El 689-1074-83, 689-1074-83. Perquè aquelles gravacions que pugueu tenir a casa possiblement siguin úniques si parlem de gravacions de fa ja uns anyets, aproximadament de l'any 2000 en enrere, aproximadament. També pot ser que 2000 i bastants, doncs tampoc no existeixin a cap hemeroteca. És a dir, que si teniu una gravació antiga a casa on hi ha algun fragment de ràdio, podria ser que tinguéssiu un tresor. I si contacteu amb nosaltres, doncs, evidentment, a banda de donar-vos les gràcies i de documentar aquest document i de tallar algun trosset per posar-lo a l'antena, doncs, cedirem tots aquests fons sonors a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. Seguim endavant. Ara tornem a l'Arús con Leche, que ja vam escoltar programes enrere, i anem amb una gravació que ens facilita Mario Azañedo, datada el dia 23 de setembre del 1991 a Radio Club 25.
5: Is 15, 14, 13, 12, 11, 10, or go for main engine start, 7, 6, start, 3, 2, 1, 0, and liftoff! Shoopy-doop-bop!

0: Por una vez en la historia, por una vez en la historia coincide que empieza el programa y se acaba el verano. Y es que hoy empieza el otoño, las 3 menos 10.
1: Esta mañana tenía yo la duda, ¿eh?
2: ¿Es el otoño, amigo?
1: No. Dado que han, pues han telefoneado constantemente cuando empieza el programa a partir de las 8, que han dicho, bueno, va, vamos a ver de qué va este bodrio programa, sí, sí. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues también gracias a los unos y a los otros. Esperemos que para otro gran premio pueda llegar. Exacto, exacto, ¿ves?
0: ¿Y con esto?
1: Tenemos una redacción paralela, que es la que trabaja, exactamente, pues, ofreciéndonos al minuto, en cadena minuto, pues todas las noticias que son importantes del día. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con esa decisión.
0: No.
1: Sí, sí, sí.
0: No será él.
1: Sí, efectivamente. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con ese don de la oportunidad que Dios le ha dado. El hombre más efectivo.
0: Con esa cara de olor a caca.
1: Con esa, efectivamente, porque es que Pérez de Cuellar. Parece que esté...
3: El hombre que no sirve para nada.
1: Para nada.
3: Que nunca ha hecho nada.
1: Pronto nos conocerán, si no han oído nunca este programa, los colegios y otras emisoras. Tenemos siempre un ranking de personas inútiles. Hay gente que está en nuestra sociedad que no sirve para nada.
3: Y el número uno...
1: El número uno es Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar, que, bueno, sí, efectivamente, pues no ha hecho... Por cierto, Manili, la ONU elegirá en octubre al nuevo secretario general. Vaya.
3: ¿Qué se va?
1: Bueno, en fin.
0: Se presenta.
1: Hacemos votos para que continúe a frente de esa trepidante actividad que desarrolla siempre.
3: No creo,
1: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas iniciará el proceso de elección del nuevo secretario general de este organismo el próximo mes de octubre, según anunció el viernes el presidente en ejercicio.
4: Bon dia, són les 7 del matí.
5: Bon dia, són les 8.
6: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
7: No toquis el dial, que et toco els dits.
8: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
9: Swing Flash.
10: La maroteca de la ràdio.
11: Aquí teníem aquesta gravació del 23 de setembre de 1991, una gravació que hem extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que proporciona Mario Azañedo, i en la qual hi apareix aquesta generosa gravació de, a nivell de minutatge, ens referíem a Arús con Leche. Des de Ràdio Club 25 és on es va enregistrar aquesta emissió, però també en emissió conjunta a través de Cadena Minuto. Bé, anàvem aquí escoltant allò bastant atònit, Jordi, com diem sempre, algunes expressions contundents, sarcàstiques sobre algunes persones, com hem pogut escoltar, que avui dia ens costa una mica d'imaginar que un programa d'humor faci això. I recordem, un programa d'humor despertador. Arús con Leche, al matí, despertar-se amb aquesta energia, vitalitat i humor, i amb aquesta velocitat de dicció tan brutal de l'Arús, d'Alfons Arús, és realment impressionant.
12: Sí, sí, semblava que s'ha inventat tot ara fa 4 dies, però no, això ja estava... Aquest humor així ja fa anys que gira. Parlaven del Pérez de Cuellar, que ràpidament hem buscat qui era, doncs va ser exsecretari, bueno, ell ja es mor ara, va ser un exsecretari general de les Nacions Unides. O sigui, imagina't, com es diu vulgarment, el posen una mica a caldo, aquí...
11: Sí, sí, i bé, també estàvem escoltant veus mítiques com la de Sergi Mas, segona veu en aquesta època d'aquest programa.
12: Javier Cárdenas.
11: Exacte, sí, sí. Jorge Salvador, evidentment, tot l'equip que venia d'Ona Catalana, de fet, i que...
12: Clar.
11: Cadena Catalana, millor dit, perdó, no confonguem, Cadena Catalana. Bé, doncs amb aquestes gravacions anem ja enfilant la recta final del programa d'avui. Esperem que hagueu estat a gust al nostre costat, aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio. Ja us hem dit abans les nostres vies de contacte, les repetim per això, per si de cas. D'una banda, el correu electrònic, Jordi.
12: Doncs a maroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve.
11: 689-10-74-83. 689-10-74-83. Ja té uns quants anys la freqüència de RAC1, concretament el dia 1 de maig del 2020 la celebraven els 20 anys d'emissions d'aquesta emissora del grup Godó. Doncs anem a l'emissió d'aquell dia, en la qual doncs, hi havia una programació molt especial per a celebrar aquesta efemèride. I anem en concret a escoltar l'emissió de les 4 de la tarda, uns fragments del que sonava a l'aire de RAC1, aquell dia 1 de maig del 2020. Amb aquest tall ens acomiadem fins al proper Maroteca. Que vagi bé, Jordi.
12: Que vagi bé, Esteve.
2: Són les 4, us parla RAC1. La seu del Pentàgon a Washington i les dues torres bessones de Nova York cremen en aquests moments després que tres avions s'hi hagin estavellat. L'última parella ha esclatat contra el Pentàgon i ha provocat un incendi de gran envergadura. També s'ha hagut d'evacuar la Casa Blanca i també el Capitoli. Poc abans de les 3 de la tarda esclatava un avió contra una de les torres bessones de Nova York i un segon aparell, 18 minuts més tard, xocava contra la segona torre. Els dos aparells eren una avioneta, de la qual no se'n coneix cap dada, i un Boeing 767 de la companyia United Airlines, que procedia de Boston i hauria estat segrestat. Tots dos aparells han impactat contra els edificis per sobre de la planta 50. Tot apunta a un atemptat suïcida, segons que ha dit el mateix president dels Estats Units, George Bush, que compareixia fa uns minuts davant la premsa.
4: I have spoken to the vice president, to the governor of New York.
5: He parlat amb el vicepresident, el governador i el director de l'FBI. Del que es tracta ara, en primer lloc, és ajudar els familiars de les víctimes. I sobretot no pararem fins a investigar per tal de saber qui són els responsables d'aquesta acció contra la nostra ciutat.
2: De moment es desconeix el nombre de víctimes que ha provocat l'accident i tampoc se sap si els avions portaven passatgers. Inicialment es parla d'almenys 6 morts i 1.000 ferits de diversa gravetat. En aquests moments la situació a Nova York és de caos. La policia està desallotjant tots els edificis propers a la zona per tal que tots els equips puguin acabar d'arribar als llocs dels fets. Els helicòpters no poden sobrevolar la zona per l'espès fum que hi ha. Molt a prop de les Torres Bessones hi ha, per exemple, la seu de la Borsa de Nova York, Wall Street, que feia uns minuts que havia obert sessió. Les Torres de Nova York, oficialment el World Trade Center, tenen 412 metres d'alçada i diàriament les visiten unes 60.000 persones. Aquests edificis van ser objectiu ja d'un atemptat l'any 93 perpetrat per grups islàmics.
9: El Jordi Armenteres dels serveis informatius de RAC1 és a vosaltres. Jordi, bona tarda.
13: Què tal, bona tarda.
9: Has pogut veure, ha desaparegut ja una de les torres. Estem veient que, com dèiem, s'ha esfondrat fa pocs minuts. Salvador?
14: Sí.
9: Ha desaparegut ja una de les torres, també. No sé si tu ho pots veure...
14: Ha desaparegut enmig d'una massa de fum blanc immens, que en aquest moment està engolint tota la part baixa de Manhattan. O sigui que és molt difícil en aquests moments veure què exactament està passant, en quin estat estan les dues torres.
13: Nosaltres, Salvador, estem seguint a través de les imatges de la televisió, CNN, bàsicament, i la Fox, sí. Totes les imatges que arriben dels Estats Units. Dóna la impressió que en aquests moments Nova York és com una autèntica massa de fum, res més que això.
14: Efectivament, sí. Més de tota la part baixa de la ciutat s'ha convertit en una massa blanca on es pot veure absolutament res. I és totalment visible des de qualsevol altre punt de Manhattan en aquests moments. Nova York en aquests moments han tancat els aeroports, han tancat els accessos a la ciutat, inclús han tancat tots els aeroports del país, han cancel·lat tots els vols, el fum realment està interferint tota la visibilitat i tot l'accés a la zona del downtown de Manhattan.
15: I amb els objectius escollits i amb d'aquesta manera suïcida, clar, és molt difícil sostraure's a la hipòtesi del terrorisme islàmic, i jo crec que aquí tornarà a sortir un dels personatges més enigmàtics i l'enemic número 1 d'Estats Units, que és Bin Laden, que és aquest multimilionari saudí que sembla que està a Afganistan i que des de fa uns anys és un objectiu d'Estats Units, però que misteriosament no se'l ha pogut ni detindre ni en aquest cas sembla, el millor, si es tracta, diguem, doncs d'aquest terrorisme islàmic, no se l'ha pogut, diguem, ni neutralitzar, no? Perquè és evident que un atac tan coordinat necessita uns mitjans de tot tipus importants, no?
9: Rafael Moreno, com dèiem, és el corresponsal de l'agència EFE Nova York. Rafael Moreno, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
9: ¿Cuál es la última hora de lo que nosotros estamos viendo a través de la televisión? Vemos ya, después de que está desapareciendo el humo, que sí, evidentemente, una de las Torres Gemelas ya no existe. ¿Cuál es la última hora desde ahí, desde Nueva York, para los medios de comunicación?
16: Pues la verdad es que es de pánico, consternación y creo que todos los adjetivos que puedas colocar. Las Torres Gemelas han sido, bueno, pues objeto de un atentado terrorista con dos aviones que se empotraron en ambas columnas. Una sobre las 8:45 de la mañana y media hora después otro avión se empotró contra el rascacielos que está más al sur, que es el que posteriormente se ha derrumbado. A partir de él ha quedado solamente los primeros 30 plantas, el resto hasta las 110 ha caído completamente al suelo, lo que probablemente ha producido muchos muertos y heridos, porque justo abajo se estaban colocando los bomberos y otras asistencias para intentar socorrer a las víctimas.
9: Rafael, nos acaban de informar informar que acaba de colisionar un cuarto avión contra el Capitolio en Washington. ¿Tenéis información?
16: No, no tengo la confirmación en este momento, pero sabéis que Washington está en alerta total. Las autoridades de aviación civil de Estados Unidos han prohibido cualquier avión en el aire, han prohibido cualquier tipo de salida de avión. Ha habido un accidente que no se sabe si es atentado o no cerca del Pentágono con un helicóptero del Army.
9: Sí.
16: Se ha evacuado la Casa Blanca, se ha evacuado el Congreso, se ha evacuado el Tesoro y lo que hay es un pánico y una situación de caos tremenda.
9: Absoluto.
13: Sí, señor Moreno, ¿hay alguna referencia de número de víctimas, de número de heridos en estos momentos en Nueva York, donde está usted? Okay.
16: Es difícil saber. Las últimas cifras hasta hace como una media hora eran 6 muertos y 1000 heridos de gravedad. Pero ahora mismo ese número probablemente no signifique nada y haya muchos más, porque ahí está sin contabilizar el derrumbe de una de las torres gemelas, que probablemente haga aumentar eso mucho más.
9: Una torre que ha caído sobre los edificios colindantes, evidentemente.
16: Sobre sí misma, se ha derrumbado sobre sí misma. O sea, el fuego que se produce a partir del 30, consume completamente lo que es todo el floor. Todo es lo que es ese piso completo de oficinas y entonces el humo ha ido subiendo hacia arriba y al final se ha colapsado.
9: Con lo cual la posibilidad que se apuntaba también a través de los medios de comunicación que pudiera haber una bomba en el interior que haya producido la caída del edificio no se confirma de momento. Podría haber caído por el propio efecto de la explosión del avión. Sembla ser que acaba de caure, s'acaba d'esfonsar la segona torre bessona. Salvador, bona tarda.
14: Efectivament, s'acaba d'esfonsar la segona torre.
9: Ho acabes de veure?
14: Sí, d'una forma molt semblant a com ha caigut la primera, s'ha col·lapsat tota l'estructura i en aquests moments es veu una gran massa de fum blanc que cobreix tota la illa.
9: Acaben de desaparèixer dos dels edificis més emblemàtics.
13: Salvador, ens arriba també un teletip que el que ens diu és que podria ser únicament que la caiguda de la primera torre hauria sigut deguda a que un quart avió s'hi hauria estavellat. Una altra informació d'última hora que rebem en aquests moments, segons informa Europa Press, un cotxe bomba acaba d'estallar en aquests moments als Estats Units a Nova York davant de la porta del Departament d'Estat. L'edifici ha sigut evacuat, però de moment no s'ha facilitat encara dades dels possibles ferits que hi hagin. Aquí, en aquest punt, al Departament d'Estat a Nova York, no hi hauria víctimes. Seria, per tant, la quarta acció terrorista confirmada o la quarta explosió confirmada a banda de totes les especulacions que hi ha en aquest moments, perquè no se sap o no s'acaba d'esclarir ara mateix com han caigut les dues torres bessones. Algunes fonts apunten que s'hauria vist un altre avió que hauria espetegat, que s'hauria estavellat a sobre d'una de les dues torres. Per tant, tenim quatre atemptats o quatre explosions. La primera torre s'ha incendiat a uns minuts per les 3 en punt de la tarda quan s'ha estavellat un avió, un Boeing 767 que cobria un trajecte entre Boston i segurament Nova York. La segona torre, al cap de 18 minuts, ha patit un altre atemptat, concretament una avioneta, en aquest cas més petita, s'hi ha estavellat. Al Pentàgon també hauria caigut un tercer avió i ara mateix ha explotat a Nova York, als Estats Units, un cotxe bomba que estava estacionat a la porta del Departament d'Estat. Acaben d'explicar que un altre avió segrestat, en aquests moments estaria volant en direcció a Washington. S'hauria segrestat a l'estat de Pittsburgh i la informació, òbviament, ha posat en estat d'alerta tots els serveis policials de la zona de Washington. És més, en aquests moments els Estats Units estan desallotjant tots els edificis importants d'aquell país després de tots els accidents que hi ha hagut aquesta tarda, tots els atemptats provocats amb avions bomba, avions que s'han establert directament sobre diversos edificis. Afegim també que el Pentàgon hauria acabat de caure en aquests moments. No hem pogut veure les imatges, de fet aquestes no estarien enregistrades ara mateix o no estarien en disposició d'oferir-les les cadenes de televisió, però el Pentàgon, una part de l'edifici del Pentàgon s'havia desplomat directament, com han caigut també les dues torres bessones fa escassament mitja hora.
17: Bon dia, són les 7 del matí.
18: Bon dia, són les 8.
6: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
7: No toquis el dial, que et toco els dits.
8: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
19: Swing Flash.
10: La maroteca de la ràdio.
20: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
21: Nada más, buenas noches, adiós, a las 0:37 minutos.
22: Salutacions de qui us ha parlat, Cristina Serra.
23: El meu nom, Sílvia Tarragona.
24: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
25: Catalunya Ràdio, passadença diagonal 614, Barcelona 080. 21.
26: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
0: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Fica Koeman!
3: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
0: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
11: Con vosotros, Alberto Malla.
17: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
18: ¡Mi zorra! ¡Mi zorra, que se siente!
0: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
19: El matí i la mare que el va parir.
27: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
0: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
28: Senyor Marcelí, avui els de Llet Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica perquè avui torna a la seva secció.
29: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
30: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
0: I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
31: El Víctor Ullé és com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
32: Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
33: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
34: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
35: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
36: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
37: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
38: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
39: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i és clar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no? Bona i...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà, vaja, de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en, com a mínim, una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar als 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral, sud i central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra la Cali.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV, la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Buscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
0: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEANCAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport d'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: Més detalls en aquesta crònica que dueu Lleida Ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat, de garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi del carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: En paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases, en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria del mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles, d'arrossars i urbanes seran claus.
0: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pel via i uroginecologia del Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Albert Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta a, específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algun efecte debido a la exposició ja ha començat o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, ONG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
0: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
0: El 9FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
20: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
0: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
22: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
23: La intenció no és de que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs, cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
22: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
24: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forri Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història, amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7, que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullar. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores a castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols de Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
0: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
4: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
2: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que

0: Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
1: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
2: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Ara Vete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip i a joves futbolistes com Marc Bernal.
4: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
3: I el tècnic alemany del conjunt amb blaugrana Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
5: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
6: Of course, increase every level of the play.
3: A segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
7: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
3: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre la EM Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre la EM i el Barça B.
1: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així.

0: Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies, Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral Sud i Central.
0: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la Selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Vista i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona-Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: A més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
0: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
3: El PaiEnCap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar prop d'infraestructures de comunicació.
0: I no deixem Lleida perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control, el Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: 8 minuts passen de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. El Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral, Sud i Central.
0: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
3: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
11: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de molt múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell de la unitat de sol pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
12: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
11: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
13: Pot explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
11: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
15: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
14: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
0: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
3: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
0: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
3: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
0: Minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
16: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri manilles i després un intent desmuntat de 5 de 9 han completat finalment aquesta construcció, res, fa uns minuts en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 a Magulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de Fons en una bonica estampa per aquest dimecres de festa major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
0: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors, ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens ho explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
17: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
18: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta, molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el petit comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
17: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Farrell.
0: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
20: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que de lo beneït que nosaltres diem, no?
19: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, habaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
0: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
21: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
22: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un bisó que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
23: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fluet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
21: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
0: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
21: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
2: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
21: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
0: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
4: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
0: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
3: Acompanyats per Ben Harper and The Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
0: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Amaya, integrant de Los Amaya.
3: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per la xarxa.
0: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
6: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
5: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
24: Of course, it was a big opportunity.
25: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí, a Can Barça. Crec que és el millor 6, per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
24: Of course, increase every level of the play.
5: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació, encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
1: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És, bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
5: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Còrdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol, per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
3: Avui a l'Espai de Salut del Faves Comptades se centrarà en les operacions de pròtesi de maluc i de genoll fetes a través de robot. Cori és el robot protagonista d'aquesta secció avui. Però per parlar-ne ens acompanya en Cristian Yela, que és cap de servei de traumatologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i Gian Umberto Mettelsen, facultatiu especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia. Els dos els saludem. Benvinguts. Molt bon dia.
4: Bon dia.
5: Hola, buenos días.
3: Comencem per una explicació molt senzilla sobre què és el robot Cori, quin tipus de cirurgia fa.
4: Pues mira, és una pregunta molt interessant. El robot Cori és una eina que fem servir a quiròfan per la implantació actualment de pròtesi tant de genoll com de maluc, no? I us donaré una mica la visió des del punt de vista del genoll. El doctor Mittel Ziffen és especialista en cirurgia de maluc, ell també pot fer una pinzellada. I l'objectiu fonamental d'aquest robot és ajudar-nos a implantar la pròtesi amb més precisió, fonamentalment, més fiabilitat i ser més predibles a nivell dels resultats. Ja podem entrar més endavant si el Jan vol afegir alguna coseta, però la idea seria una mica aquesta, vale?
3: Uh-huh. Què és el que aporta diferència de la cirurgia, podríem dir, més tradicional? Què és el que aporta la cirurgia assistida per robot, que no s'aconsegueixi amb una tècnica convencional?
5: Al final, la cirugía con robot a nivel de la cadera te da más seguridad a nivel de la implantación de los componentes, en este caso de la cadera, y evita o ayuda a evitar complicaciones que hasta ahora siempre nos preocupaban bastante, y sobre todo el tema de las luxaciones de cadera. Que junto con una técnica nueva, que es el abordaje directo anterior, que es una técnica que en España, en muy pocos centros de momento al día de hoy se utiliza, hemos podido mejorar con excelencia un montón de complicaciones, y sobre todo el tema de la luxación, que es una cosa que a los pacientes siempre les preocupa mucho. Más específico i més personalitzat segons el pacient.
3: Per tant, jo ara sóc pacient i em pregunto quins avantatges tinc.
4: Per posar-te una pròtesi, sigui de genoll o de maluc, no? Com diu el Jan, jo crec que al final el que aconseguim aquí és donar més valor i més seguretat al pacient, no? Seguretat per què? Pues perquè sabem el que estem fent. Abans sabíem el que fèiem, també. No estic dient que el que s'ha fet tradicionalment estigui malament, ni molt menys. Jo crec que s'ha més de 40 anys que es posen pròtesis i es posen molt bé, amb resultats que cada vegada són millors. Però la cirurgia robòtica va néixer de la idea d'intentar millorar un percentatge determinat de pacients que tenien mals resultats, no? Tots els cirurgians que fem cirurgia protèsica, tots al món, no només el General de Catalunya, tenen entorn a un 20% de malalts que no estan contents amb els resultats. Un 20%, déu-n'hi-do, un de cada 5. I amb la idea d'intentar saber què passa, intentar esbrinar quin és el motiu pel qual això no funciona, va néixer la cirurgia robòtica, d'alguna forma. Per què? Pues perquè la cirurgia robòtica ens dona molta més informació durant la mateixa cirurgia. El robot em dona una possibilitat, no?, d'implantació d'aquesta pròtesi. Jo puc decidir si m'agrada, puc operar el pacient, entre cometes, amb el robot, amb la pantalla del robot, i un cop he decidit la millor, el millor posicionament de la pròtesi, llavors puc executar la cirurgia amb una precisió per sota de mig mil·límetre i mig grau, que és una passada, eh? Vull dir, estem amb un grau de seguretat, no?, dintre la cirurgia, que és molt, molt alt.
3: Expliquem una mica quin és el procés de l'operació que s'executa amb Cori.
5: Es diferente con la cadera y la rodilla. Desde el punto de vista de la cadera, no es un brazo robótico que opera, sino en nuestro caso es más una navegación, una ayuda para implantar los componentes con una seguridad y más específico para la anatomía del paciente. Que comparado con la rodilla, en la rodilla realmente se utiliza un... Ahora el Cristian lo va a explicar.
4: Sí, en la rodilla, o sigui, el genoll, a més de donar-nos aquesta informació que diu el Jan de navegació, no?, de posicionament d'implants, a més fem servir una fresa, i aquesta fresa determina on s'ha de fer el tall. És a dir, si el robot detecta que estem en una zona on no s'ha de tallar, aquesta fresa es para. És a dir, en cap moment podem tallar a una zona on no ha d'anar la pròtesi. A nivell de genoll, el robot està una mica més evolucionat. ¿Vale? És a dir, jo no puc fer talls en zones on no va la pròtesi. En canvi, si tu ho fas de forma natural, tu mateix, pues pot passar, no? Pues que no tallis on toca. No sol passar, evidentment. Però això, a més, dona aquesta precisió de dir, la pròtesi va aquí i només tallo aquí. I si no, el robot para. El robot no et deixa tallar.
3: En quins casos concrets es recomanaria utilitzar... el robot o bé una cirurgia tradicional? Perquè imagino que no és que tenim un robot que ho podem fer tot absolutament, no? Dependrà dels casos.
5: Yo creo que el robot en general se puede decir para todos. O sea que no hay un caso que no se pueda operar con el robot. Ahora bien, ¿quién se beneficia más? Sobre todo pacientes que ya tienen una patología o cirugías en la columna, porque todo afecta la movilidad, sobre todo la columna a nivel de la cadera y de la pelvis, que es más predecible. El paciente se queda más rígido en sus movimientos a nivel de la cadera y nos ayuda el robot para predecir el punto en el que mejor está implantado, en este caso, la parte del cótilo, la parte de la pelvis. Pero como los pacientes cada vez son más jóvenes y hay más expectativa de poder volver a su trabajo, a su deporte...
3: Una vida muy normal, ¿no?
5: Una vida muy normal, que es entendible. Yo creo que ha cambiado el paradigma de que prótesis solo son para personas mayores. En este caso, tenemos un montón de pacientes jóvenes que necesitan una prótesis por dolor, porque están incapacitados por no poder hacer su deporte, y el Cori nos da una seguridad de poder... darles otra vez esa calidad de vida, esa vuelta al deporte que ellos ansían y que luego les da también la felicidad de hacer una vida normal.
4: Jo voldria afegir una coseta. A més, també el robot, seguint amb la idea del Jan, ens dona també la possibilitat d'operar pacients que tenen algun tipus de clau a dintre de l'os, alguna cosa, sense la necessitat d'haver de treure res. Vale? Habitualment, per fer talls, hem d'utilitzar unes eines que van per dintre de l'os, per dintre del fèmur, de la tíbia a nivell de genoll. I clar, si tu tens aquestes coses a dintre, un clau per una fractura fa molts anys, teòricament s'hauria de treure aquest clau per poder fer la cirurgia amb els talls de més. L'avantatge del robot és com el marcatge ho fas d'una forma diferent, els talls ja no necessites fer aquesta invasió, no?, de l'os, llavors tu pots deixar... torno a dir, claus, qualsevol tipus de cosa que puguis tenir a dintre de l'os antic, d'una cirurgia molt antiga, sense necessitat d'haver de remoure això. I això és un avantatge també molt gran.
3: Ara que parlava d'això, tornem a la situació del pacient. L'ús del robot Cori exigeix alguna cosa especial per al pacient abans o després de la cirurgia?
4: En absolut.
5: En la cadera solo dos radiografías para programar y para poder hacer las mediciones, pero aparte de eso, nada.
4: No, no, són pacients amb un estudi habitual, fem radiografies com sempre, tot l'estudi que fem sempre, vull dir, no hi ha cap canvi, no hem de fer proves afegides, no s'han de fer escàners, tacs, ressonàncies, vull dir, no cal, només amb radiografies habituals que ens permeten a nosaltres fer les nostres medicions, amb això ja tenim suficient.
3: Quan fa que s'està utilitzant aquest robot?
4: A l'Hospital General o en general?
3: En general i a l'Hospital General.
4: Mira, aquest robot...
3: Així ens situem.
4: Aquest robot farà... Clar, aquest robot és una evolució de diverses històries...
3: D'un primer
4: robot que ja potser té uns 10 anys, aproximadament, i el Cori com a tal deu tenir uns... menys de 5 anys, uns 5 anys, aproximadament. O sigui, 4 o 5
3: anys. I a l'Hospital quan fa?
4: A l'Hospital General hem aconseguit integrar el robot a la nostra vida fa un mes. Crec que la primera cirurgia es va realitzar a primers de novembre. I som, com a petit detall, l'únic centre quirón d'Espanya que tenim aquest robot a disposició pels nostres pacients.
3: Podríeu explicar quina diferència hi ha entre Cori i d'altres robots quirúrgics dels que s'estiguin utilitzant?
4: Això pot fer-ho senzill, perquè això potser és un tema bastant complicat, Alba, però hi ha robots que són purament navegadors, com deia el Jan, no? Que ens permet únicament el posicionament de la pròtesi sense ajudar-nos amb els talls, i en altres robots que el braç és robotitzat, no? I el mateix robot et pot ajudar a fer els talls, no? Això seria com les dues grans diferències que existeixen a dintre dels robots. Després, també, a nivell de la tecnologia que fan servir, doncs, uns sí que necessiten de proves, no? Doncs, alguns els has d'introduir un escàner, i amb l'escàner et fa un altre tipus d'avaluació de l'articulació i una altra proposta d'implantació de pròtesi. Però això ja és un tema una mica més complex. El nostre, en aquest sentit, és una mica més senzill, no necessita de cap prova, però a nivell d'informació tenim tota la informació necessària per una implantació òptima de l'implant.
3: Imagino que, com a tota novetat, el professional s'ha de fer amb el funcionament de la nova eina. Quina formació requereix per al cirurgià la utilització del Cori?
4: Lo més important d'entrada és ser un cirurgià format en cirurgia protèsica. És a dir, si tu no estàs format en lo bàsic, no has de començar per la cirurgia robòtica. Això és el primer. És de ser capaç de posar una pròtesi tant de maluc com de genoll sense la necessitat d'un robot. I el robot et donarà una informació extra, que això s'aprèn, com tot. Té una cosa que diem una corba d'aprenentatge, que és un número determinat de cirurgies que has de fer per poder dir que realment pot ser un usuari d'això. Nosaltres, a més, fa temps ja, tots hem fet la formació del mateix robot, que hem hagut d'anar a Alemanya a fer la formació per la casa comercial, que ho fa servir, i de fet, a més, som centre formador. Vull dir, aquí hi ha gent que es va formar amb nosaltres en aquesta tècnica. Sí? Som centre formador. El Jan també forma part de l'equip, pots explicar si vols, però...
5: Sí, no, i además...
4: Ell va fer la seva corba aquí amb nosaltres, vull dir, la va començar abans i l'ha acabat aquí.
5: I en Alemanya, ja com a residente, con los primeros intentos de hace 20 años de robótica, hemos trabajado en cadera y en rodilla, o sea que llevamos, no con el Cori, pero con diferentes robots desde hace... Bueno, 15 años mínimo.
4: Más de 10 años, sí.
3: ¿Y cómo os cambia la feina això als traumatòlegs, als cirurgians?
5: A nivel de seguridad, es que te da una seguridad y una tranquilidad de saber que este paciente le podemos evitar ciertas complicaciones y saber que va a ir muy bien, que como cirujano, que también sufre si algo pasa, esto no se paga con dinero. Y en el momento de explicárselo al paciente, yo creo que si tú mismo estás convencido de lo que haces y te da realmente ese punto de individualizar la cirugía para el paciente, el paciente lo nota.
3: Si estem parlant d'una cirurgia que és més precisa, que ens permetrà tornar segurament abans a la nostra, o relativament a la nostra rutina habitual, pensant en la rehabilitació, també canvia gràcies a aquesta cirurgia més precisa? És a dir, requereix de menys rehabilitació o no necessàriament?
4: M'agradaria que el Jan fes un incís amb el tema de la via anterior, que estava explicant abans, que crec que a nivell de maluc és un avanç molt important que porten el doctor Benito i ell i el doctor Jordán, que són els tres components de l'equip de maluc. Ell t'ho expliqui, perquè a nivell de maluc, el robot combinat amb aquesta tècnica crec que és superimportant, i després amb genoll et puc fer dos pinzellades també.
3: Molt bé.
5: Pues en la cadera, como yo ya había mencionado, combinamos ambas cosas. El abordaje directo anterior, que es en principio por donde entramos a la cadera, que el paciente está estirado boca arriba, que nos ayuda a ser más rápido en el postoperatorio, con mucho menos dolor y con una tasa de los pacientes que a las 2 semanas se caminan sin muletas en muchos casos, que con el abordaje clásico o con los abordajes clásicos hasta ahora no hemos podido llegar a ese punto de excelencia también para el postoperatorio. Más rápido, menos dolor y desde el punto de vista de funcionalidad también bastante mejor. Y esto combinado con el robot, pues te da unos resultados realmente, comparado con otras vías, mucho mejores.
4: Mm. Al final, a nivell de genoll no hem modificat res en quant a abordatges com ell, no? Però sí que és cert que potser hi ha menys agressivitat a nivells de la cirurgia, com ets més precís, saps exactament el que estàs fent en tot moment, deixaràs la pròtesi exactament amb l'estabilitat que tu desitges, i això, a nivell del postoperatori, el pacient té una sensació, un sentiment de genoll propi, abans, molt abans que amb cirurgia convencional. Això sí.
3: Heu fet una intervenció al novembre? Heu comentat abans?
4: La primera. La primera es va fer al novembre. Aquí al General de Catalunya portem, em sembla que són 6 o 7 pròtesis de genoll,
5: i
4: maluc també. O sigui, portem arrel de 20 cirurgies fetes amb el cor i aviat, ja en 2 mesos.
3: I la resposta dels pacients?
4: Encantats.
3: Sí?
4: Estan encantats. Ara mateix, no per res, però realment els hem anat veient i estan molt contents.
3: Uh-huh. Clar, la tecnologia avança molt ràpidament. M'imagino que en pocs anys gairebé totes les pròtesis es posaran amb robots, no?
5: Sí.
3: ¿Sí?
5: Esto creo que no es una técnica del futuro, sino ya está aquí. O sea que
3: sí, ya.
5: En Estados Unidos la tasa es altísima, el porcentaje, pero también porque si ya la tienes la tecnología, pues la utilizas y no vas a jugártela, sobre todo en Estados Unidos, como todo es privado, la usan muchísimo.
4: Es el present y com tot s'implementarà, millorarà i, bueno, qui sap on arribarem. Mm. Potser ens substituiran els robots.
3: Mm.
4: Esperem que no.
3: Ja veurem. A nivell de l'Hospital General de Catalunya, comentava que sou l'únic centre de Quirón a nivell de tot Espanya, no?, que teniu aquest robot. No sé què representa a nivell de prestigi per intentar captar també professionals que se sentin atrets, no?, per aquesta manera de treballar. Què suposa per l'Hospital General?
4: Home, a dia d'avui és una fita molt important, no? Ser el primer, crec que és molt important. També és una aposta claríssima per part de la companyia, no?, aquesta companyia americana per nosaltres. I això jo crec que dona molt valor a la feina que estem fent a l'Hospital General dels Serveis de Traumatologia, a nivell de l'equip que tenim, que jo crec que és un equip amb un nivell d'excel·lència molt alt, tant a maluc com a genoll, a l'equip en general, però vull dir, aquí que estem centrant-nos en la cirurgia robòtica, jo crec que amb això la confiança que han depositat en nosaltres ho demostra.
3: Mm-hmm. Hem parlat d'una cirurgia més precisa, més segura, però és possible que algun pacient pugui tenir dubtes, no? Què li podem dir si està en situació d'operar-se i ha de triar si fer-se la

0: la ventaja que tiene operándose con el robot, yo creo que la gran mayoría se va a decidir por el robot. Ya, ya solo por las grandes ventajas que tiene el CORI en este caso.
1: Si parlem de seguretat, precisió, fiabilitat, jo crec que són coses que quan tu ets pacient i seus davant del metge i et parla d'això, jo penso que això ja són paraules majors, no? I això, encara que et acaben de dir que t'has de posar una pròtesi, no? Potser és una situació que no et fa cap gràcia. Tens la veïna del tercer que li ha anat malament, no? I el doctor et diu, amb això et curaré, jo entenc que aquesta informació de cop et doni una mica de, ostres, no? Ho he de fer, no
2: ho el que busques és tranquil·litat i seguretat al pacient.
1: Crec que, exacte, jo crec que si el doctor et diu que amb això tinc tota la seguretat de que això anirà bé, els resultats són bons, jo sé el que estic fent en tot moment, jo crec que són arguments prou importants com per decidir-me per aquest tipus de cirurgia. I després sempre està la pregunta, no? A la teva mare li posaries una pròtesi amb el robot? Claríssimament sí, sense cap dubte.
2: Doncs em sembla que no cal afegir res més, a no ser que els doctors que ens acompanyen avui s'hagin quedat amb alguna cosa pendent. Alguna cosa important que ens haguem deixat?
0: Creo que lo hemos dicho todo.
2: Sí.
0: Y lo otro es, no cuesta nada visitarse con nosotros y preguntar. Es que lo importante es preguntar, que te lo expliquen, para que tú realmente puedas estar convencido de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma. Y para eso estamos.
1: Y pienso que el equipo humano que tenemos es muy bueno también y eso también es muy importante. El cuidado del paciente es un de nuestros primeros objetivos que tenemos allá al servicio y lo cumplimos.
2: Doncs em sembla que ara sí, ja no cal dir res més, ho deixarem aquí. Agraïm als doctors que avui ens han acompanyat al programa. Que vagi molt bé i molt bones festes.
0: Igualment, moltes gràcies.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: La primavera és sinònim de bon temps, però també d'al·lèrgies. A Catalunya, prop de 2 milions de persones pateixen patologies al·lèrgiques respiratòries i en 4 de cada 10 casos el responsable és el pol·len. A més, les dades preveuen que aquesta xifra es dupliqui l'any 2050. Per entendre què podem esperar dels pròxims mesos, com evolucionen els nivells de pol·len i quin paper juguen factors com el canvi climàtic o la contaminació, avui parlem amb la doctora Jordina Belmonte. Ella és investigadora de l'ICTUAB i responsable de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya. Molt bon dia, Jordina, benvinguda.
2: Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me.
1: Enguany hem tingut aquest hivern tan atípic, amb molta i molta pluja. Després ens han arribat uns dies amb unes temperatures més aviat càlides. Com ens afectarà tot això a la previsió del pol·len per aquesta primavera?
2: De moment podem dir que les persones al·lèrgiques a l'hivern, el xiprer, el freixe, l'avellaner, aquest any han viscut força bé, fins cap a finals de febrer, que és quan ha passat això que deies, de que després de molta pluja, etc., començava a fer temperatura bona. Llavors, durant un temps aquest pol·len no era a l'aire, però estava retingut a la planta esperant el moment per sortir, i el moment que van pujar les temperatures van fer pics molt alts, eh? Vull dir que s'han produït rècords històrics des de que tenim algunes sèries, això, amb xiprer, amb freixa, depenent de les localitats. Després la temperatura ha sigut, ara és alta migdia, però les nits és molt freda encara. Llavors la manera com van sumant o com van integrant en el seu cos els arbres, sobretot aquesta temperatura per decidir quin moment floriran, ha fet que, per exemple, el plàtan, que és una de les espècies que polinitza quan comença la primavera i que sempre estem al tanto d'aquest perquè causa molts problemes, aquest any, pràcticament tot arreu, ha començat 7, 8, 10 dies més tard del que ho ha fet altres anys. No és l'any que ha començat més tard, però s'ha retardat una mica, excepte Girona, que ha arribat abans. Llavors, aquests arbres ara estan en plena forma i polinitzen molt fort, perquè venen molt carregats de salut. Si mirem les prediccions que fa Meteocat, que penja Meteocat, no les fan ben bé ells, però que publica Meteocat, diuen que aquest mes de març ha de ser molt

0: plujós. Abril i maig el pinten una mica més plujós del normal. I la temperatura la pinten lleugerament per damunt de la normal. Llavors això ens fa pensar que tota aquesta pluja, que sembla que hauria de poder caure el mes de març, farà que el pol·len se'n vagi cap a terra, i ho estem veient perquè a terra veiem regarots de pol·len d'aquestes últimes pluges, no? Llavors, que plogui el mes de març i també una mica abril i maig ajudarà a que plantes que en aquell moment tenen molta flor, molt pol·len, vagi baixant aquest pol·len cap a terra i no pugui fer tants problemes. Per tant, bones notícies per les persones afectades per aquests tipus de pol·len, però alhora tota aquesta aigua que cau rega. I tot el que són herbes, les plantes petites, les tendres, aquestes, quan més les regues, més capacitat tenen, són molt ràpides fent més flors, etc. I, per tant, les persones al·lèrgiques a parietària, que ara ja n'hi ha, déu-n'hi-do, gramínies, que estan començant amb força, plantatge, que també ja va venint, els blets, l'artemísia, que potser és més cap a l'estiu, aquests pensem que poden tenir, doncs, una primavera complicadeta que es pot perllongar a l'estiu.
1: Quins són els que hauran d'anar més en compte, no? Ens feis aquesta distinció entre el pol·len dels arbres i el de les herbes, per dir-ho
0: sí,
1: com
0: general,
1: un llenguatge col·loquial. Seran aquests els que hauran de prendre més precaucions, justament?
0: Jo crec que els han de prendre tots. Saps què vull dir-te? Perquè l'al·lèrgia és una malaltia molt... Jo parlo pel que sento, perquè per sort no la pateixo, però és una malaltia molt molesta que en un moment determinat de l'any hi ha persones afectades molt de temps, però n'hi ha un període molt curt, depèn de lo que els hi causa l'al·lèrgia, durant uns dies poden estar amb dificultats de treballar o d'estudiar o del que sigui, perquè els hi ploren molt els ulls, perquè els hi raja molt el nas. Vull dir, és molt molesta, me'n faig el càrrec, però jo crec que les persones poden intentar autoprotegir-se i ho han de fer al màxim per evitar que la malaltia greugi, no? Que no es pogués convertir en un asma o en algo que podria ser molt més greu. I quan surts al carrer aquesta època que tens problemes, et pots posar una mascareta, et pots posar unes ulleres, això et protegeix, que aquestes proteïnes que hi ha a dintre els grans de pol·len, que de fet és el que et causa problemes, algun t'arribarà, possiblement, però no serà la quantitat ingent que hi pot haver-hi a l'aire. Una persona molt i molt afectada per al·lèrgies, quan arriba a casa, l'ideal seria que es dutxés de cap a peus i rentés la roba, perquè si no, clar, nosaltres se'ns enganxa tot a l'anar pel carrer, vull dir, transportem de tot. Per tant, també transportem pol·len al nostre cabell i quan anem a dormir doncs el anem refregant pel coixí, doncs intentar eliminar tot allò que haguem pogut portar des de fora.
1: I a casa finestres tancades.
0: I a casa finestres tancades bona part del dia, sí. Sobretot, normalment, a migdia és quan més les plantes... Quan fa més caloreta, les plantes estan més seques i poden fer que el vent bellugui més les flors i se n'emporti el pol·len.
1: Quins són els pol·lens que generen més al·lèrgies a Catalunya?
0: Clar, això depèn molt de les persones, eh? Però normalment el que nosaltres sempre informem és xiprer, freixa i avellaner, que són els que començarien l'any. Després ja comença a arrencar la parietària, la herba, el plàtan, i ja va seguir tot el batibull del plantatge, que potser no és massa problemàtic, però n'hi van havent, els blets, les gramínies, que van molt paral·leles a totes aquestes, l'olivera, que arriba abril-maig, i també per la poca que en trobem a l'aire, i entre parèntesis, comparat amb mitja Espanya, amb Andalusia, és bastant increïble el nivell d'al·lèrgia que genera, perquè en tenim infinitament menys. I, en canvi, hi ha moltes persones que també reaccionen a l'olivera molt ràpid. Si estem pensant en muntanya, també hauria de parlar del bedoll, que és un dels més problemàtics a tot Centre Europa i en els nostres climes de muntanya. I hi ha l'artemísia, que tampoc és que en tinguem molta, però és una planta que pot causar problemes i també cap a muntanyes a l'estiu, per llocs més la plana, diguéssim, Seria des d'estiu fins a tardor.
1: Teniu dades des d'oficials, diguéssim, des del 1994. Ha evolucionat molt a Catalunya la presència dels pòlens?
0: Nosaltres anem fent seguiment, i cada any ara just ara he acabat que he pogut integrar totes les dades del 25, i ja tenim unes tendències a vegades una mica clares i a vegades que encara van canviant. Clar, què passa? Passa que no tenim un temps estable. I com que ja hem dit, les plantes responen a la precipitació, a la temperatura, i el vent també fa de les seves transportant coses, a vegades en quantitats importants, d'un any a un altre, a vegades les coses canvien. Llavors el que intentem analitzar és quina tendència estan mostrant, per exemple, la quantitat total de pol·len que trobem cada un dels anys, l'integral pol·línic anual, que en diguem nosaltres. I és curiós que, si ens mirem aquests arbres que us deia abans importants, pràcticament a tot arreu trobem que cada vegada hi ha més pol·len. Tampoc sé dir-vos què passarà aquest any 26, perquè amb tots els que estan caient per aquí per allà, igual ho acabarem notant. Vull dir que és un tipus d'anàlisi que, per més dades que tinguem, perquè dades diàries des del 94 són un piló de dades, la interpretació que en pots fer a vegades no és només climàtica, és paisatgística, és d'accidents meteorològics, etc. Doncs el pol·len d'arbres té tendència més a créixer. En alguns llocs de manera estadísticament significativa, és a dir, com una tendència molt clara, a d'altres no estadísticament significatiu, però va amunt. L'avellaner, que és, algú li pot dir arbre, no ens enfadarem, però un botànic li diu que és un arbust, l'avellaner tan aviat puja com baixa, depèn dels llocs, però el més curiós de tot i preocupant per la gent que s'hi dedica és que Tarragona, que és un dels nuclis importants de cultiu d'avellaner a Tarragona baixa significativament. És a dir, estadísticament fiable que cada vegada trobem més poc pol·len d'avellaner a Tarragona.
1: I sabem per què cada vegada hi ha més població que és al·lèrgica?
0: Anant a parar una mica, copiant una mica el que escolto en els meus col·legues metges, la contaminació hi fa molt. Llavors, cada vegada vivim en entorns més contaminats. Nosaltres tenim, ara ja no parlen tant de la teoria de la higiene, però també era una de les que es deia molt, no ens dutxem molt, també utilitzem molts productes que també ens poden alterar una mica tot l'estat. I això, sobretot la contaminació atmosfèrica s'interpreta com estàs els ulls més irritats, les mucoses més sensibles, i aquesta és una de les causes que diuen que cada vegada la gent més viu a ciutat, també, etc. I després hi ha l'altre fet, que això, que la gent vivim més a ciutat i també posem més plantes a ciutat. I també hi ha algun estudi que ha demostrat o que ha mostrat que una mateixa espècie, un plàtan, que viu al camp, vull dir que està plantat en una masia, respecte a un plàtan que viu a dintre d'una ciutat, un nucli més gran, el de ciutat, quan analitzen les proteïnes dintre del seu pol·len, té més un tipus de proteïnes que la planta les utilitza com a defensa. Bioquímicament, en el seu funcionament, allò és per defensar la planta de la contaminació. Per tant, en fabrica més quan està en un ambient contaminat que no pas en un ambient net.
1: Abans parlàvem que la Societat Catalana d'Al·lèrgia diu que hi ha prop de 2 milions de persones a Catalunya que tenen al·lèrgia respiratòria. Ens donaves alguns trucs per prevenir i no patir tant els efectes d'aquesta al·lèrgia, sobretot que no es converteixi després en un problema de salut. Sí. Vosaltres feu servir un sistema d'alertes i de mapes de pol·len en temps real. Com els podem consultar i aprofitar-los justament perquè no sigui tan molest?
0: Sí. Nosaltres vam tenir un aparell que haguera pogut funcionar en temps real durant un temps, però mai va acabar de funcionar bé perquè s'havia d'entrenar molt l'aparell i fer molts algoritmes i moltes coses que no va acabar de funcionar. I he d'aclarir que el que tenim són uns aparells que van recollint contínuament el pol·len i les espores de l'aire en aquests 9 punts que tenim a Catalunya, i que això ho recollim, ho portem a l'autònoma cada setmana i ho analitzem al microscopi, contem un a un, humà, handmade, vull dir, superartesanal. Vale. Aquesta informació, com que ja en tenim des de fa molts anys i sabem una mica per on va, no? La utilitzem per fer una predicció, un document que en diguem predicció, cada setmana, entre divendres i a vegades diumenge, depèn de com tinc jo aquells dies, però sempre el dilluns està penjat penjat a la web, enviat a totes les persones subscrites, en David ho publica a Instagram, i aquí el que fem és posar el nom d'aquelles plantes que pensem que en aquell moment interessa explicar, i dos espores de fongs, les que més controlen els metges, és el Ternaria i Cladosporium. El Ternaria i Cladosporium hi són sempre. Parietària, gramínies, olivera, també les solem deixar sempre, però les altres canvien, perquè no ens hi cabrien totes. Uh-huh. I, per tant, intentem donar prioritat en aquestes que en aquell moment poden ser més greus. Aquesta llista és igual per totes les estacions, tant si són de Pirineu com si són d'arran del Delta de l'Ebre, i allà posem un primer codi, que és un número que va de 0 a 4, 0 no hi ha pol·len, no risc, 1 comença a aparèixer, 2 anem vigilant, 3 pot ser un problema i 4 és el nivell màxim. I al costat també hi posem o una A, que vol dir que està en augment, és a dir, uh-huh, és un 2 i encara augmentarà, un igual, que vol dir que seguirà igual, o una D, que voldria dir descens, que baixarà. Clar, amb això el que nosaltres pretenem és que una persona que sap que l'afecta tal pol·len en aquella època, si va mirant aquestes prediccions, diu, ja em diuen que el plàtan puja, o que bé, ja em diuen que les parietàries baixen. I pren les precaucions que dèiem, no? També la idea és dir, ostres, mira, tenim vacances ara per Setmana Santa, no? Doncs ens n'anirem a...
1: Doncs ens mirem al mapa.
0: Si fos al·lèrgic, em miro a veure si hi ha informació d'aquella zona que vull anar, no sigui que hagi d'anar tot el dia amb un antihistamínic o que quan sigui allà hauré de buscar la primera farmàcia, no? Vull dir, és una mica aquesta idea d'ajudar. Ens podem equivocar perquè, fixa't, jo un divendres intento esbrinar què farà la setmana vinent. Quan els del temps ens diuen quin temps farà la setmana vinent, no sempre s'acompleix.
1: Clar.
0: I les plantes van a darrere, és a dir, que hi ha aquesta incertesa primera. Però també l'altra gran incertesa és que, per exemple, el que ara està recollint qualsevol d'aquests captadors, ho està recollint ara, ho recollirà fins dilluns, perquè la mostra es pot estar recollint durant tota una setmana. El dilluns canviarem aquesta peça on se queden enganxats els pol·lens i el portarem al laboratori per analitzar. Per tant, vol dir que quan jo vaig dir el que hi hauria aquesta setmana, el que tenim ara penjat era era divendres passat i tenia dades de fa 2 setmanes.
1: És una predicció.
0: És una predicció.
1: No tenim una bola de vidre.
0: Sí, amb tota la bona fe del món, intentant posar-hi tot el coneixement que tenim, però sabent que tenim unes dificultats, vull dir que a vegades no l'encertem de segur. Però per mi la idea s'ha anat convertint en dir, però jo els vull... No es verà, a mi no m'agrada espantar la gent que té al·lèrgia, perquè al final acabaran morint d'un atac de cor i no de la... vull dir, no, espantar-los no, només dir, escolta, pren les precaucions, vigila que ja ve, no? I a vegades pel plàtan, que comença així de sobte, estàs dubtant i dius, bueno, doncs jo posaré que ja comença. I després no ha començat encara, però clar, jo la idea és...
1: Prevenir.
0: Avisar que allò pensem que ja pot anar... Per exemple, a Girona no van prevenir que ja estaria a nivell 4, i va estar-hi.
1: Amb totes les dades que teniu i que heu recollit per elaborar aquest informe, quin és el missatge que li adreçaries a les persones que pateixen al·lèrgia de cara a aquesta primavera?
0: Precaució i sobretot això, tenir molt clar tot allò que els fa sentir millor, que els hi facilita la vida. Si mai han intentat facilitar-se la vida, que provin el fet aquest de... Mira, recuperem les mascaretes, és un rotllo, s'atentelen les ulleres, vull dir, ara em miraran a veure què. Jo sempre faig la broma de dir, posa que és que sóc al·lèrgic, no és Covid, no? Vull dir, però això... Estima't i busca la manera de que això et molesti el mínim possible, perquè perquè les plantes les necessitem. Les plantes ens treuen CO2 de l'aire i ens alliberen oxigen, ens fan ombra, ens refresquen el territori, o sigui, una solució no és eliminar les plantes, seria la solució més estúpida del món, i en canvi el que sí que nosaltres podem intentar és que allà on vivim no ens plantin espècies que causen al·lèrgies respiratòries, o que, com que és complicat, que en plantin les mínimes, que diversifiquin. Que si tenim jardí, no deixem la gespa que arribi a florir, mantinguem-la que no pugui fer flor, no posem tanques de xipresos, saps? Vull dir, això, vull dir, val, que si et fa mal menjar peix, no menges peix. Doncs, si et pot fer mal segons quin tipus d'element que hi hagi a l'aire, evites la proximitat tant com pots. I ànims, que la primavera acabarà i que potser plourà força i se n'aniran per terra molts de pòlens i...
1: Tenim la informació, fem-la servir.
0: Fem-la
1: no?
0: servir,
1: Hi ha molta feina que treballa per oferir-nos aquesta informació, per tant, aprofitem-la, que ens ajudarà a viure millor.
0: Nosaltres la fem amb moltes ganes perquè sabem el servei que dona. Vull dir, si no fos per aquest servei, segurament viuríem més tranquils, no? Perquè no hauríem d'estar pendents tant del dia a dia, però no, vull dir, és útil, ajuda i la fem perquè pugui això procurar millor qualitat de vida a totes les persones al·lèrgiques i facilitar la feina als al·lergòlegs també.
1: Doncs molt bona feina i moltes gràcies a Jordina Belmonte. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Naila Martínez, My Nutritionist. Benvinguda una setmana més a Menja't la Vida. Què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Avui de ruta.
1: Avui de ruta. Sí, sí, estic aquí esperant per entrar a la fira alimentària.
0: ja has anat altres vegades o és la primera vegada que hi vas?
1: No, ja fa que hi vaig des del 2016, cada dos anys, i vinc sempre que puc.
0: Bueno,
1: he vingut tots els anys, vaja. Sí. La fan cada dos anys.
0: Per què? Per què és important anar a la fira alimentària per tu, Naila?
1: Doncs per a mi és per veure noves tendències. Al final és com anar a una fira de moda, no? Veure quines són les tendències amb alimentació, veure què és el que trobarem als supermercats, veure també com es treballa a les cuines de restauració col·lectiva. És una mica estar al dia, no?, de com està funcionant la indústria i veure quines, doncs això, seran les tendències en alimentació.
0: Per tant, encara estàs amatent, no? Encara no hi has anat.
1: Vaig estar ahir a la tarda.
0: Ah, ja vas anar-hi. Perfecte.
1: Sí, sí, però vaig anar a la conferència del Col·legi de Nutricionistes, que parlàvem d'un nou reglament, que ja en parlarem en una altra secció, dins de la restauració col·lectiva. Vam fer un tomet ràpid, perquè aquí hi has d'estar hores per realment veure-ho tot, i avui ja estem esperant per entrar, i doncs això... tot el dia estarem aquí veient, doncs, això, les tendències tant d'Espanya, de Catalunya, a nivell internacional també, o sigui que bé, és estar al dia dels productes que, doncs això, que ens trobarem als supermercats, que ens trobarem als restaurants, que ens trobarem a les cuines de col·lectivitat, i és estar al dia.
0: Alguna cosa que
1: com la moda, Pili.
0: Con la moda.
1: Com la moda.
0: Alguna sí. Cosa que t'hagi cridat l'atenció per bé o per malament?
1: De moment no. De moment, no. Vam estar visitant un parell d'estants amb productes que havíem vist d'altres anys i també productes, doncs, cremes de fruits secs, per exemple, noves que s'estan venent, no? I també que es venen en format online, perquè al final ja saps, Pili, doncs, que també tant pacients com les persones que tenim a l'entorn, les dietistes nutricionistes, ens pregunten, escolta, quina marca, no? Què podem comprar? I és una forma també de, doncs, això, de conèixer diferents marques que també venen en format online i que la població pot comprar-los sense potser anar al supermercat, no?
0: Uh-huh. Això, per exemple, de les cremes que ens deies, no?, de fruits secs, és una novetat de no fa massa temps, però que s'està posant de moda els fruits secs, és una sensació que jo tinc, no?, que fins ara estaven com una mica demonitzats, no, els fruits secs no mengis, que són molt calòrics, i ara és sí, sí, que són boníssims. Com sempre, ens anem als extrems.
1: Exacte, sí. Però sí que és cert que amb la nova moda, perquè això sí que és una moda de consumir aquestes cremes de fruits secs, no? La crema de cacauet, i ara hi ha la crema de festucs, perquè doncs, amb la xocolata de Dubai, no?, s'ha posat de moda el festuc i ara hi ha festuc a tot arreu. També vaig veure ahir, mira, ara m'ha vingut una beguda vegetal de festuc, que fins ara no l'havíem vist.
0: Ah, sí?
1: Havíem vist begudes vegetals de diferents... vegetals, no?, de cibada, d'ametlla, d'arròs, doncs ahir vam veure de festuc. No l'he tastat encara, però la tastarem.
0: D'acord. I també feu, com es diu això, networking, sí. Feu xarxa.
1: Sí.
0: Sí? Has anat amb altres nutricionistes o t'hi has trobat amb altres persones nutricionistes?
1: Sí, vaig amb dues persones, una persona del sector de gastronòmic i una altra dietista nutricionista, i és una forma també, doncs, això, de fer networking amb entitats, treballant també amb menjadors escolars, doncs també és una forma, jo treballo amb menjadors escolars amb cuina pròpia, també és una forma de trobar nous productes que funcionin bé, que tinguin un perfil nutricional doncs més interessant que el que estem utilitzant en alguns menjadors. Per tant, doncs sí, al final també vens a treballar, no només a veure tendències.
0: Clar, no? La finalitat és aquesta.
1: Exacte. No? I menjar, que també se menja molt.
0: Sí?
1: No, tastes moltes coses i doncs és interessant també, no? Productes nous que potser no són interessants nutricionalment, però vaja, doncs a qui ja ens agrada menjar, no?, i tastar coses noves, doncs també és una forma de fer-ho.
0: Clar, i després també després ja criticarem, no?, si convé.
1: Sí, sí, sí. No és objectiu, no és objectiu principal de venir a la fira, però òbviament doncs pots tastar coses, sí.
0: Va, i quines expectatives hi ha per als propers dies? Què és el que segur voldries fer durant aquests dies a alimentària?
1: Doncs això, a conèixer sobretot productes que siguin interessants nutricionalment parlant per poder doncs, assessorar les persones no, que tenim a l'entorn, tant doncs, les famílies que venen a consulta com en els menjadors escolars, no, del poder doncs, informar de nous productes, noves tendències no, i millorar al final l'alimentació de la població. Una altra cosa també que m'agrada molt quan vinc aquí, Pili, és que moltes vegades fem formació. O sigui, quan arribes a un stand amb un nou producte, doncs a vegades la pròpia empresa, que està molt més posada en la producció d'aquest producte, doncs ens fa una petita formació, no? De com s'està fent, de què és el que porta, perquè doncs, és una forma també d'actualitzar-se.
0: O sigui, hi ha formació, hi ha stands de tot tipus i de tot arreu del món. És que jo no he estat mai alimentària. Explica'ns sí, què hi ha per als que no hem estat mai.
1: Sí, hi ha, si no m'equivoco, 7 pavellons aquí a la Fira de Gran Via de Barcelona i doncs, hi ha el pavelló diguéssim, del producte espanyol, no? Que és on hi ha doncs, de diferents llocs d'Espanya, després hi ha el producte de productes de Catalunya, després tenim la part de bakery, que és on hi ha tota la part de, doncs, més de dolços, no? Després hi ha la part dels càrnics, que hi ha totes les empreses càrniques, després hi ha la part internacional, la part d'innovació, que és on presenten productes totalment nous, innovadors, bé, o sigui que és molt completa i després hi ha conferències, hi ha show cookings també de diferents chefs, vull dir que és completa la fira.
0: Farina d'insectes, què?
1: No n'he trobat, però espero trobar alguna cosa semblant. Sí, espero trobar-ho.
0: Sí?
1: sí, espero trobar-ho i poder-ho provar, sí.
0: Clar, a veure, els lleidatans no ens impressiona tant perquè ja som fans dels caragols, diguéssim, no?
1: Sí.
0: A veure, deu ser bona farina, perquè els caragols estan bons. Farina d'altres insectes segurament també. Molt bé. Doncs, escolta, Naila, moltes gràcies per ser-hi, no volem molestar més, disfruta d'aquesta jornada.
1: Gràcies,
0: Pili. Vine amb molts coneixements que després ens puguis aportar, d'acord?
1: Us els comunicaré.
0: I vas parlant del repte del programa menjar lliure?
1: Vaig parlant, he fet una proposta ja a algunes escoles del Segrià per poder començar a treballar-ho i jo crec que podem parlar-ho en una altra secció i explicar-te una miqueta més de com va avançant el projecte.
0: I amb els companys d'alimentària també?
1: No, aquí no he començat a parlar... No, aquí no. La veritat és que no.
0: No. Doncs, Naila, una abraçada molt gran i fins la setmana vinent.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu-siau, adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Calaix actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
2: 50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
1: L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
2: Un matrimoni que acabaria en divorci al 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava dos anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
1: Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
2: Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per la mort de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i hi ha qui diu que fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
1: En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Mallowan.
2: 14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
1: Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
2: Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endinsa en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
1: Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
2: Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
1: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que van orbitar ben a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestués tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: De literatura fantàstica n'hem parlat en alguna ocasió, però dins del gènere també hi ha diferents subgèneres. Avui aprofundim en la literatura fantàstica grimdark o fantasia fosca. Parlem sobre aquest gènere i també d'algun dels autors més reconeguts. Ho fem amb el llibreter del celler de llibres, Pablo Jiménez. Pablo, molt bon dia.
1: Bon dia, Carme, què tal?
0: Doncs avui aprofundim en un d'aquests subgèneres, però dins de la literatura fantàstica hi hauria d'altres, no, també?
1: Sí, n'hi ha moltíssims, des de el cozy fantasy, que és aquesta literatura fantàstica com més de la llar, de sentiments i tal, amb un toc d'humor moltes vegades, o podríem parlar de l'alta fantasia i la baixa fantasia, que es fa referència a la quantitat de màgia o efectes sobrenaturals que n'hi ha, però, en fi, avui jo una mica el que volia parlar era d'aquesta fantasia fosca, aquest grimdark, que darrerament s'ha fet molt popular.
0: Explica'ns, per aquells que no hem sentit a parlar gaire o que no som consumidors d'aquest tipus de gènere, com el definiries? Què és el que el caracteritza?
1: Mira, la literatura grimdark seria un subgènere del que ara dona per anomenar-se ficció especulativa, que està basat en la fantasia, que té com a característiques que és un món més ombrívol, més violent, amb una ambigüitat moral molt present, i amb el qual, a través del relat, es presenta molt sovint crueltat i violència explícita. És un tipus de fantasia amb el qual ja no apareix l'heroi tradicional que s'enfrenta al mal en pos del bé i sense importar-li la seva pròpia vida, sinó que són més personatges més humans, més propers, amb motivacions egoistes, amb la sensació de que les seves accions tenen poc o cap impacte amb el món que els envolta. I, a més, una cosa molt característica és que molt sovint no hi ha un final feliç, sinó que es reforça una mica aquesta idea de que la lluita no té gaire sentit o pot ser fins i tot inútil i que fem el que fem moguts per forces més grans que nosaltres mateixos.
0: Uh-huh. I quin diries que és el tipus d'històries que acostumen a marcar aquest gènere? En quin món o quins mons es desenvolupen aquestes històries i el perfil dels personatges? Quins són els protagonistes?
1: Aviam, el primer és que normalment els protagonistes són uns desgraciats dels quals el món els hi cau a sobre, o unes desgraciades, perquè una cosa que sí que té el grimdark és que hi ha una presència femenina important dintre d'ell, en la majoria de casos, i crec que la millor manera d'explicar aquest tipus d'històries explicant ho podem entendre amb una que coneix tothom per la sèrie de televisió, però després molta gent ha llegit els llibres, els que s'han publicat fins ara, que seria Joc de Trons. La cançó de Gel i Foc de George R. R. Martin és un exemple claríssim del grimdark, i a més que comença sent amb una baixa fantasia, amb molt poc element sobrenatural, i aquesta presència sobrenatural o fantàstica va incrementant-se al llarg del transcurs de les històries.
0: Però sempre els protagonistes són persones, són humans?
1: Normalment sí, la majoria de casos sí. Mira, els autors més destacats, tots ells, els protagonistes, són persones. Hi ha algun cas, però són escassos, amb el qual el protagonista serà algun ésser fantàstic. Però la majoria de casos són precisament humans, perquè si algú destaca amb els humans, amb la literatura, no amb la fantàstica, amb tota la literatura en general, és aquesta ambigüitat del nostre caràcter de que moltes vegades prenem decisions, siguin encertades o no, per motius més egoistes o més personals que no pas en pos d'un ideal.
0: Mm. I escolta, Pablo, on es troba l'origen d'aquest subgènere, del grimdark?
1: Mira, curiosament, li diuen grimdark per un joc, que es diu Warhammer 40.000, que és un joc de miniatures, d'estratègia, amb el qual la frase central de l'univers era que l'univers del futur tot està cobert d'una foscor ombrívola, que seria aquest terme grimdark, aquest grim darkness.
0: I no sé, tu que m'imagino que ets seguidor, perquè coneixes el gènere i el tema fantàstic també t'agrada molt, què fa que aquest subgènere de fantasia sigui tan interessant per al lector? Per què enganxa tant?
1: Mira, precisament per aquesta ambigüitat moral dels personatges. És a dir, novament, per posar l'exemple de Cançó de Gel i Foc, de Joc de Trons, no hi ha cap personatge que estigui completament bo, sinó que entens les seves motivacions. I fins i tot amb el que apareix com un villà horrorós, com pot ser el cas de la Cersei Lannister, aquella reina que fa de tot per destruir els Stark, quan comença a parlar i a explicar per què està fent el que està fent, pots arribar a entendre els seus motius. Podrà no agradar-te, s'allunya molt d'una heroïna, però pots entendre que és una mare preocupada que pateix pel futur dels seus fills, tot i que les seves accions siguin absolutament execrables. Llavors, són personatges molt tridimensionals, molt ben treballats, o, per exemple, amb les sagues de Joe Abercrombie, ens trobem amb personatges plens de defectes humans, però que al mateix temps intenten superar-los i fallen contínuament.
0: Quins diries que són els autors per excel·lència d'aquesta literatura de fantasia fosca?
1: Mira, el primer, George Martin, l'autor de Joc de Trons, és potser el més conegut pel públic en general, però després, evidentment, hauria de desmentar Joe Abercrombie, que és conegut en xarxes com Lord Grimdark, precisament per la seva especialització, i que, a més, el darrer llibre que ha publicat, Los Diablos, és un llibre amb el qual puja una mica del món de fantasia i el que crea és una Europa distòpica amb elements sobrenaturals, però molt interessant, molt recomanable el llibre, de veritat, amb un toc d'humor allà molt interessant. I després sí que destacaria pues, Glenn Cook amb La companyia negra, que és un autor que ja és dels primers que va començar a fer Grimdark, Mark Lawrence amb la saga de L'imperi trencat, Steven Erikson, que s'ha fet molt conegut amb la sèrie de Malad, i jo sí que potser també conegut seria Andrei Sapkowski, que és l'autor de la sèrie de Geralt de Rivia, que s'ha donat a conèixer més pels videojocs o la sèrie, que no pas pels llibres, tot i que els llibres són excel·lents, tot i que aquí sí que el personatge ja, tot i tenir aquesta ambigüitat, tira una miqueta més cap al D, diguem-ne. I sí, vull parlar de Scott Lynch, perquè la gent parla de que Martin o que Rothfuss no acaben les seves sagues, però Scott Lynch és una llàstima. Té una sèrie que es diu Els cavallers bastard, absolutament magnífica, d'uns lladres i estafadors i totes les seves vivències, i ha publicat només 3 dels llibres i ens va deixar penjat amb el quart, que jo estic esperant com a aigüeta de maig, però també ja fa molts anys que va publicar el tercer i sembla que no tindrem un quart.
0: Jo no sé si en el territori, és a dir, en català, trobaríem algun autor que es dediqui a aquest subgènere.
1: Jo no el conec, no conec cap autor. Sí, és cert que, malauradament, les obres d'autors castellans, catalans, euspalduns, amb el seu idioma, no tenen la difusió que tenen les grans màquines de propaganda i de producció americanes i britàniques al nostre país, que normalment són molt més coneguts. Llavors, és possible que n'hi hagi, segur que n'hi haurà, de fet, segur que n'hi haurà algun. Jo, personalment, no el conec o no he tingut la sort de llegir-lo.
0: Tu deies ara fa res que estaves esperant una de les novetats d'aquesta temporada? Et pregunto per novetats. Com es presenta aquesta nova campanya en quant a aquesta literatura?
1: D'aquesta literatura n'hi ha poqueta cosa anunciada. Sí que s'està esperant el nou llibre d'Abercrombie, que ja està anunciat, però no se sap res. I continuen havent rumors de que Martin té ja a punt de publicar els Vents de primavera, la sisena novel·la de Cançó de Gel i Foc, però no se sap res segur.
0: Una última qüestió. Per a aquells que es vulguin iniciar i vulguin tenir un primer contacte amb aquest tipus de literatura, quins títols recomanaries?
1: Mira, que puguin aconseguir en castellà, jo recomanaria, evidentment, Joe Abercrombie, i que comencin amb Antes de que los cuelguen, és la primera novel·la de la sèrie de la primera ley. Aquest els agradarà molt. Si no volen ficar-se en una trilogia i volen senzillament tastejar, hi ha un dels llibres d'Abercrombie que es diu Los Héroes, que els hi funcionarà perfectament i entendran perfectament que és aquest Grimdark. Si tenen opció de llegir en anglès, jo els hi recomanaria Les mentides de Locke Lamora, The Lies of Locke Lamora, que només el podrem trobar en anglès, perquè tot i que el va publicar RBA amb la seva col·lecció de fantasia, doncs aquesta col·lecció ja va morir fa temps i molts dels llibres que s'havien publicat amb això pues ja no els troben, no? Vull dir, aquest sí que seria per trobar-lo en anglès i, evidentment, Joc de Trons, que el poden trobar en castellà, en català, en anglès, en tots els idiomes del món imaginable.
0: Mm-hmm. Pablo, no sé si ens hem deixat alguna cosa interessant que cal que recordem.
1: No, jo crec que hem fet una mica un panorama de tot el que és aquest gènere grimdark. Sí que avisar a qui no s'hagi introduït amb ell que no esperi herois amb armadura brillant, princeses guapíssimes, ni el dolent, molt dolent, molt dolent, que s'amaga darrere de tota la trama i la conspiració. Que esperi una història plena d'humanitat, d'errades, de violència, de venjances i sang i fetge a dojo, això sí.
0: Doncs ho deixem aquí, Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres. Moltíssimes gràcies per la lliçó, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Carme. A reveure.
0: Adéu-siau.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Avui parlem amb el pedagog Jordi González en el marc de la preinscripció escolar que comença al març. Molt bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: Benvingut a Cugat Mèdia. Ens interessa molt això de la preinscripció escolar. Moltes famílies estan preguntant què fem, on anem, quantes portes obertes veiem. I amb en Jordi volem parlar una mica de tot plegat. Jordi, què hem de tenir en compte per començar abans, durant i després de tot plegat?
2: Doncs mira, anem per parts. Si et sembla, comencem amb l'abans. El primer que hem de tenir en compte és que no ens hem de ser molt ambiciosos a l'hora de veure centres. Amb 3, 4 centres n'hi hauria suficient. I el que jo aconsellaria seria fer una feina prèvia abans de veure aquests 3, 4 centres. Primer de tot, nosaltres fer-nos la pregunta quin tipus de centre ens interessa. La primera cosa que hem de veure és el tema de la proximitat. Això ho aconsellaria a tothom. És molt més lògic una escola propera que no pas una escola que ens quedi molt, molt llunyana. Això, d'aquí ja el filtre ja en selecciona moltes escoles. De les que tinguem més properes, seria pensar si ens interessa un centre públic, un centre concertat o un centre privat, i això no afecta només a tema de pagament, que moltes vegades la gent es pensa que sobretot les etapes públiques són molt més cares als concertats i no és així, sinó que afecta altres temes de metodologia, temes d'ideologia, temes de religió, temes dels horaris d'acollida, de matí, de tarda, si treballeu, què us interessa més, si es treballen amb llibres, sense llibres, si l'AFA té un pes important o no té un pes important. Per tant, això ja quedarien dintre les 3-4 escoles que més o menys seleccionem una miqueta d'aquest filtre, primer filtre que fem, serien les que em quedaria. I llavors, un cop les tinguem, jo aconsellaria, abans de les portes obertes, fer una visita a la seva pàgina web. Això és molt important. Primer, si la tenen actualitzada. Això és molt important perquè és una senyal de que comunicativament són escoles que hi creuen, no? en el tema comunicatiu. I un cop veiem que la tenen actualitzada, una pàgina web és com una empresa, una finestra d'una empresa, no? Que ens dona una mica de referències, no és del tot real, però sí que ens dona referències de temes com quines sortides fan, de quina metodologia tenen moltes vegades, o de fet gairebé totes les pàgines web d'escoles tenen penjada la metodologia que fan servir, el projecte educatiu... Si treballen amb llibres, quants llibres, potser només d'una matèria, potser de tot, els horaris que fan, fins i tot podem veure ja una mica els espais que tenen, el claustre a vegades fins i tot, podem veure si és un claustre més gran o més jove, i això ja ens dona d'aquestes 3 o 4 escoles que escollim una primera visió abans d'anar-les a veure pròpiament.
1: I durant, doncs, una vegada ja dius, he escollit aquestes 3-4 escoles, vaig a aquestes portes obertes, què més podria preguntar? Una vegada vaig a les portes obertes d'aquestes 3 o 4 escoles que hem decidit que anirem a visitar.
2: Sí, d'aquestes 3 o 4 escoles és com anar a visitar un pis quan el vols llogar o comprar. No? Està claríssim que sempre t'ensenyaran la seva millor versió. No t'ensenyaran si hi ha humitats perquè les hauran tapat amb pintura o si el veí del pis de dalt doncs farà soroll a les nits. Això no ho veurà. Sempre t'ensenyaran el millor. I és normal, com si nosaltres convidéssim a casa nostra algú a sopar. No? Tindríem un bon sopar, la casa neta, ordenada, etc. Potser no és la realitat del dia a dia. No? Per tant, unes portes obertes potser és més important el que no es veu o el que no t'expliquen, millor dit, que no pas el que t'expliquen. Perquè el que t'expliquin, tot et semblarà bé, és evident. No t'explicaran cap cosa dolenta. En canvi, jo aconsellaria fixar-te en petits detalls que et donen pistes de com funciona aquella escola, aquell centre. Detalls com poden ser com tenen les aules, com estan distribuïdes les taules, què tenen penjats a les parets, si tenen murals o altres coses que puguin veure. Com comuniquen a la reunió? Qui parla? Parla només la figura de direcció? Parlen mestres? S'ho reparteixen? És un estil proper? No és un estil proper? Això és molt, molt important. I això, mica en mica, ens va donant petites pistes per veure com és l'escola. Mai ho podrem saber de veritat. Això és com el comprar la casa és quan hi visquem, llavors comprovarem si ens agrada o no, no? Però almenys alguna pista més podrem tenir.
1: I suposo que també, per escollir el després, també de com enfocar-ho... hauríem de posar-nos una llista de què és el que les nostres prioritats màximes o les nostres línies vermelles o les nostres apostes per decidir al final decantar-nos entre aquestes tres o quatre escoles.
2: Sí, i és important el tema de les preguntes. Moltes vegades les preguntes que es fan a les portes obertes són molt a curt termini. El meu fill farà anglès a I3? Això no és important, perquè això poden dir sí, no, però l'I3 passa 9 mesos i no te n'adones, i entre els mesos que està malalt i que ha passat alguna cosa passa rapidíssimament aquest primer curs. Sinó que la pregunta, en aquest exemple de l'anglès, seria quina metodologia o quin sistema feu servir, quin mètode feu servir a l'aprenentatge de l'anglès. I llavors que t'expliquin molt breument, evidentment, però una miqueta tot el recorregut, des d'I3 fins a 6è, per dir-ho així, o fins a quart d'ESO, si és una escola que allarga fins a l'ESO. Només veient-ho d'una forma en perspectiva, molt més global, tindrà sentit aquesta pregunta. Les preguntes que són molt a curt termini no tenen sentit, no tenen cap mena de sentit. Per altra banda, això ens permet escoltar els seus raonaments, que és l'important. No és si fan anglès o no fan anglès a infantil, sinó per què. Potser fan una altra cosa que ens interessa molt més o tenen un sistema que ens convenç molt més. No? És una mica com anar al metge. Quan tu vas al metge, tu creus en el diagnòstic que et dona, el tractament que et dona. Si no, canvies de metge, és evident. Però si tu hi vas, confies. I aquests raonaments que ens donen, en qualsevol pregunta que els hi fem, és el que ens ha de convèncer. Quines sensacions ens transmet aquell argumentari que ens donen a les portes obertes? Ens convenç o no? I si ens convenç, algunes coses hi estarem més a favor, algunes potser no tant, però al final haurem d'optar per l'escola que més encaixa amb la nostra manera de ser o de pensar.
1: Sovint, a les preinscripcions us trobeu gent, no? Entenc també que s'enfoca molt en l'edat d'infantil, no? Com comentaves ara, a

0: Qualsevol tema que vagi més enllà del pur P3, no? Que és a vegades el que preocupa més. No? Allò, deixareu que porti bolquer o no porti bolquer? O tindrem comunicació o no? Veiem-ho a nivell d'escola, no? Perquè llavors quan ho veus a nivell global és quan veus molt millor la realitat que t'ofereix aquella escola.
1: Hi ha una sèrie de preguntes que segurament són difícils de respondre en una entrevista com aquesta, que tampoc no és molt llarga, però sí que m'agradaria parlar de conceptes que moltes vegades, no sé si la gent no té massa clars, sobre i que també a les preinscripcions i a les portes obertes és important que quedi clar, és això de si hi ha deures, no hi ha deures, o si treballeu per tradicional o per projectes. Mm-hmm. Què significaria allò de treballar per projectes o treballar de mètode tradicional, per exemple?
0: Això, mira, darrerament s'ha equilibrat una mica la balança. Fa uns anys, totes les escoles que treballaven amb llibres eren com molt antiquades, consideren molt antiquades, i la gent que treballava per projectes, que al final no va ser res més que una feina que prepara el mestre, que a vegades ve per part per les inquietuds dels alumnes, i a vegades és el mestre que ho proposa, doncs era l'escola més moderna, més atractiva, més propera, etc etc. I ara això, mica en mica, i sobretot aquí a Sant Cugat, s'ha anat compensant. Moltes vegades a les portes obertes et trobes això. Abans et preguntaven si treballaves per projectes en un sentit positiu, i ara moltes vegades et pregunten si treballes per projectes en un sentit negatiu, dient, no, és que a vegades ens n'adonem que estudiar les balenes a primer està molt bé i és molt divertit i pot aprendre molt, però, bueno, però s'ha d'aprendre a llegir, a escriure, les operacions matemàtiques i tal, no? I per assegurar això a vegades fa falta una feina més sistemàtica, no? Més de llibre, més de minuciosa, més d'individual, moltes vegades, mica en mica. I bé, simplement per això. Al final no hi ha sistemes bons i dolents, eh? És simplement, dintre una mateixa classe, que normalment són 25, hi ha nens que els anirà molt bé treballar amb llibres i aprendran molt millor amb llibres, hi ha nens que els anirà, que s'avorririen molt i preferirien treballar en projectes, altres que serien més artístics, altres més matemàtics, i cadascú, al final la qüestió és trobar una mica l'equilibri que pugui permetre que totes les personalitats dels alumnes trobin el seu encaix en aquella classe.
1: De fet, això tracta la diversitat també de les persones que dius, ara en parlàvem. Uh-huh. Com és important també que les escoles en aquest període de portes obertes, de preinscripció, expliquin com tracten aquesta diversitat?
0: Sí, la diversitat és el factor clau. Per mi, el factor clau de l'èxit educatiu i emocional, fins i tot, dels alumnes, avui en dia és la diversitat. I això és evident que unes portes obertes no es pot abarcar, perquè és una cosa que et dona, no una carrera, 8 carreres, i tot i així hi ha moltes opinions diferents, i és molt, molt difícil de tractar. Jo només aconsellaria, potser, si podem fer aquesta pregunta, potser a les portes obertes, si algú s'atreveix, és posar a la persona que ha estat parlant una mica en la situació. Si jo tingués un fill dislèxic, què trobaria en aquesta escola? Sí? La dislèxia avui en dia és, diguéssim, dels temes de diversitat, el que tenim més treballat, el que és més fàcil de tractar, el que no ha de fer patir ningú, però és un bon indicatiu per veure si aquella escola té una mirada bona pel que fa a la diversitat. Si et saben respondre i que veus que té una coherència el que t'expliquen, és senyal que té una mirada positiva cap a la diversitat. Si els agafes una mica a contrapeu, si en aquest tema, que és molt, molt senzillet i que fa molts anys que el tenim molt superat, ja els hi costa, doncs és una escola que potser el tema de la diversitat doncs no és el seu punt fort. I el tema de la diversitat és molt important, com et deia, tant per a nivell acadèmic, perquè tots els alumnes arribin al màxim de les seves possibilitats, com també a nivell emocional, perquè tots els alumnes se sentin integrats a la classe i que puguin aprendre amb tranquil·litat.
1: Una vegada tornem amb el tema de, si et sembla, també de les portes obertes, de centrar-nos en allò que està més a prop de casa, del que és de la nostra zona, amb tot un llarg, etcètera, que comentàvem. Si no ens fa el pes res del que tenim a prop i d'aquelles 3 o 4 de la zona, ens apostem i ens ha d'anar a una altra zona o no ho veus clar?
0: A veure, sí o no. En principi, jo el meu consell és que de les 3-4 escoles que escollin siguin totalment sincers amb la seva consciència, els pares i mares, i posin per ordre la que els agradi més en primer lloc, la que els agradi més en segon lloc, etc etc. Sant Cugat, per sort o per desgràcia, últimament ha perdut molta població infantil de 3 anys. Fins i tot s'estan tancant línies en algunes escoles i

0: i això es nota. Què vol dir això? Això té una part negativa, però també té una part més positiva, diguéssim, que significa que tothom qui aposta per una primera opció té molts números perquè li respectin. No sempre, i no sempre passa. Però això que havia passat anys enrere, que la gent fins a l'últim minut feia apostes i trucava a les escoles, quantes places us queden? I semblava, bueno, el joc allò del fitxatge de la Lliga de l'últim minut, doncs això avui en dia no existeix aquí a Sant Cugat. I per tant crec que hauríem de ser sincers. Si és una escola que realment els interessa més que estar en una altra zona i la família està disposada a fer aquest trajecte cada dia, no hi ha cap problema. Al final és ser fidel a la teva consciència, a les impressions que et dona i al que et transmet aquella escola. Això és el que ha de primar, més enllà de números o de si entraré o no entraré.
1: Quantes opcions s'haurien de posar? Totes les que es consideri, o sigui, gastar-les totes, posar el... Si només aposto per dues, posar només dues, com funciona?
0: Jo diria que totes les que creguin. Jo no, és una llista que al final és gratuïta i no et cobrarà més per ficar-ne més, per tant, totes les que creguin. Tampoc no fer-se mala sang, i això sí, tenir en compte que des del moment que posem una escola concertada, llavors de resultes o d'una forma, si no trobem una plaça en qualsevol centre que hem escollit, el sistema ens pot reenviar en una escola concertada. Si això no és impediment a nosaltres per tema ideològic o per tema econòmic, doncs no hi ha problema. Per tant, jo, en resum, jo posaria tantes com vulguin, prioritzant les 3 o 4 que realment han pogut visitar o han pogut investigar, ni que sigui una miqueta, tampoc no cal més, però com més millor. Una cosa que poden fer un cop han fet la feina abans d'anar a les portes obertes i un cop han fet la visita de les portes obertes, jo, si coneixen famílies que portin els seus fills a aquella escola que creuen posar en primera opció, jo hi parlaria, perquè al final és la impressió més real que podran trobar. Molt més que un mestre et vengui la seva feina o que una web et mostri les fotos més maques del seu centre. Al final, si tu parles amb una família que ha portat 5 o 6 anys el seu fill a una escola, tindràs unes opinions molt, molt reals, molt contrastades. També aconsellaria, si queda alguna pregunta o fins i tot, com a una mica experiment, enviar algun correu a l'escola que ens interessa. Perquè un correu electrònic, amb alguna pregunta que tinguem, que ens hagi quedat una mica per plantejar, ens ajudarà a veure una mica l'estil comunicatiu, almenys d'aquella direcció. Si ens responen ràpid, si ens responen amablement, si ens donen solucions... Això també et dona una pista més per veure si em sentiré còmode en aquella escola. I res, només simplement dir que per acabar, quan al final tinguem una plaça definitiva... Això és com la família. A vegades amb el tiet o el cosí o el germà potser no sempre hi estàs d'acord i els dinars de Nadal a vegades t'hi enfades perquè penses diferent, però al final són la teva família. Vius amb ells, te'ls estimes i donaries la vida per ells. No? Doncs amb l'escola una mica el mateix. L'escola que ens toqui finalment ha de ser la dels nostres fills, la que ens agradi, que a vegades coincidirem i a vegades no, però al final és la que viurà com a mínim 9 anys de la seva vida com a escolar i hem d'apostar per ella i reforçar-la sempre a tope.
1: I sempre, a més, mantenir una bona comunicació, que sempre és molt important preguntar directament a aquella font, que arriba moltes coses, però que les direccions, no?, i els mestres esteu per atendre les famílies també.
0: Absolutament.
1: I per tenir la informació directa, que crec que també és molt important que les famílies a vegades no sentin tant soroll i que vagin a preguntar a la persona indicada.
0: Absolutament. I el factor sort també molt important, perquè el factor sort, tu pots anar a una escola i depèn de la tutora que et toqui, pots viure un any magnífic o un any desastrós. I això tots els que tenim fills ho hem viscut, que una mateixa escola, que està organitzada igual, les mateixes aules, tot exactament igual, potser l'I3A funciona magníficament bé i l'I3B és un desastre. I això depèn de la persona que quan tanca la porta s'allà davant dels nanos. Per tant, aquell any potser no serà l'ideal, però potser l'any que ve sí, i així una mica de paciència, a vegades passem temporades de tot durant una escolarització de molts anys, i el factor sort també és important, i ser una mica conscients d'això.
1: Anirem any en any en aquests cursos escolars que tenim per endavant en el proper curs, que ara tot just estem en total període de preinscripció. Hem parlat amb Jordi González, pedagog d'aquí Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.

La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ai, nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia i també, doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que és realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. I no és algo que pot ser fent de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat. És a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant no em menjo. Val? O sigui, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que hem menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Vale.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això. Acabo amb altres tips, val? Uh-huh. I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió. Per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número. Que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. El que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si entens... Sí. Si en teniu més de dos o tres, no? Uh-huh. Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya al menjar segons davant de qui o segons quins aliments, doncs dir-vos que no és necessari tenir un diagnòstic de trastorn de conducta alimentària, però que sí que podem tenir una mala relació amb el menjar. Llavors, què podem fer? Doncs el principal és detectar patrons, no? Quan em passa, com em passa, és a dir, si em passa un dia en concret, potser no tindré cap problema, no? I simplement, doncs, simplement, ho poso també entre cometes, no? Però simplement hauré de començar a pensar en forma positiva, no? Cap al menjar, però si és algo que es repeteix, que utilitzo un llenguatge discriminatori, no? O negatiu cap a mi mateixa, no? Com a persona, mira que malament ho has fet, ara hauràs de compensar, això no t'ho pots menjar. Doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Uh-huh. Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Uh-huh. Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
2: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
2: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure, quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem Sí, sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
2: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
2: Igualment. Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Els sords són molt bonics i, si els cuidem, ens donen un munt de coses bones per menjar. Escolteu amb atenció aquest poema que parla d'ells, dels sords.
4: Hola, sóc l'Àritz Oliva Macelles. Vaig a la classe de tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carmen, del col·legi. El poema que he escollit es diu Al costat de l'or i l'ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'hort. Al costat de l'or, vent de ponent, quebrandes les canyes torrenteres, com estadans d'una batalla, mai portada a terme.
3: Moltíssimes gràcies, Àritz. Gràcies per escollir un poema que parla dels sords. I és que gràcies a ells tenim tomàquets, enciams i moltes altres verdures de ben bones. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
5: No és la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
7: www.cugat.cat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
8: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix nega. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
3: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
5: No és la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades parlem d'emprenedoria i innovació amb accent local. La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en marxa la tercera edició del programa Impulsa Startup, una iniciativa que acompanya i accelera projectes tecnològics emergents perquè facin el salt al mercat i creixin amb garanties. En aquesta edició s'han seleccionat 10 startups per participar en un programa intensiu de 3 mesos amb mentoria especialitzada, accés a inversors i una gran cita final, el Demo Day, que serà el mes de juny. Per parlar-ne ens acompanya la Montse Junyent, ella és la responsable del Servei d'Emprenedoria de la Cambra de Comerç de Terrassa. Montse, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I venim molt ben acompanyats perquè en aquesta edició 4 d'aquests 10 projectes són de Sant Cugat. Ens acompanyen l'Oriol Casany, responsable d'Escrivaí, el Carles Vilomara, responsable de Lupor Rooms, la Carla Riera, responsable de Faue, i l'Edgar Murcia, responsable de Fixi 360. A més, venen també amb altres companys de les empreses, però a la taula som aquests 5. Montse, ens trobàvem el mes de desembre en aquest mateix estudi per parlar de la segona edició del programa. En aquell cas veníem amb dues empreses de la ciutat, ja som a la tercera. Per aquells que no coneguin la iniciativa, posar una mica en context, explica'ns en què consisteix i com ha evolucionat el programa des dels inicis fins a aquesta ja tercera edició.
1: Sí, doncs com bé comentes, és la tercera edició del programa, a poc a poc anem millorant, anem detectant noves necessitats i punts de millora en cada edició. Aquest any hem seleccionat 10 projectes i ho farem en un format encara més intensiu, però la novetat és que podrem seleccionar 10 projectes més en aquest mateix any. Per tant, treballarem durant tot l'any amb un total de 20 projectes que podran rebre mentories i tutories personalitzades per accelerar el creixement del seu projecte.
0: Com és aquest procés d'acompanyament d'aquestes startups durant aquests 3 mesos?
1: Doncs l'equip Cambra, des d'un inici, pacta amb ells un itinerari i uns punts en què ells estan disposats a millorar i a treballar. A partir d'aquí, doncs, com bé comentaves, es pacta aquest itinerari perquè a través dels nostres mentors especialitzats que col·laboren amb el programa els puguin ajudar en tots aquests aspectes que ells desitgen millorar.
0: Uh-huh. Enguany heu reforçat especialment l'àmbit del màrqueting. Uh-huh. Per què heu posat l'accent en aquesta qüestió? Per què us ha semblat que era important?
1: Uh-huh. Vam veure que teníem diferents especialitats que estàvem tocant en aquell moment, com per exemple l'àmbit legal, l'àmbit d'estratègia, l'àmbit de preparació per una ronda d'inversió, i últimament estem detectant doncs, que molts projectes el que els fa falta és aquesta preparació per llançar-se al mercat, per buscar aquest client i aconseguir-lo.
0: Tot plegat culminarà, ho dèiem al principi, amb el Demo Day. Què representa aquest moment per als emprenedors amb els que treballeu?
1: Doncs aquest moment, al final, nosaltres el veiem com una posada en escena del projecte. Volem que sigui aquest primer llançament públic, inclús per molts d'ells, i que els doni eines i pràctica a l'hora de presentar el seu projecte davant d'un públic desconegut i que poden ser potencials col·laboradors, inversors o inclús alguns clients.
0: Uh-huh. I a nivell estratègic, quin és el paper que vol jugar la Cambra en aquest ecosistema, no?, emprenedor de tan arrelat al territori?
1: Doncs a poc a poc ens estem posicionant com un referent i com un punt clau en l'acceleració de projectes emprenedors i especialment de start-ups. Ens estem professionalitzant en aquest sentit i cada vegada tenim més eines a disposició dels emprenedors i creiem que estem ajudant molt en aquest teixit.
0: Uh-huh. Anem a conèixer aquests 4 projectes de la ciutat que han estat seleccionats en el projecte. Oriol, en el teu cas, és Escrivaí. Ho he dit bé o no?
2: Ho has dit bé, perfecte.
0: Ho pregunto i després a vegades ho faig malament. Explica'ns una mica per a la nostra audiència en què consisteix el teu projecte.
2: Sí, jo us explico. Primer de tot, moltes gràcies, no?, per convidar-nos. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres. I bàsicament el que fem nosaltres és donar aquest salt qualitatiu, no?, en tota la part legal, aquest long tail, no?, que és l'oblidat, però que representa un 84% d'Espanya, no?, perquè al final hi ha moltíssims departaments legals petits, moltíssims advocats freelancers, i el que els hi volem donar és aquesta eina, aquesta plataforma que els hi faci tindre una especialitat, no?, dintre de l'ecosistema de la intel·ligència artificial. Per què? Perquè molts advocats avui en dia recorreixen al que és ChatGPT. Uh-huh. Però al final ChatGPT és una eina molt generalista, no?, el que et dona una solució i una resposta per tot, però no és específica del gremi. I això realment pot provocar negligències de cara a un futur. Llavors el que hem creat nosaltres és aquesta plataforma B2B que el que fa és automatitzar tota la part operativa d'aquests advocats. I volem donar aquest salt qualitatiu dintre del món legal perquè aquest sector oblidat, no?, que representa el 84% d'Espanya, tingui aquesta eina garantitzada, no?, i verificada.
0: A qui va dirigit? Ens deies aquest 80% que són bufets més petits, fins i tot a freelance, i què el fa diferent d'altres solucions també de LegalTech que ja existeixen al mercat?
2: Sí, mira, nosaltres el que englobem són diverses solucions dintre d'una, o sigui, al final volem fer una suite, no?, de solucions que englobi totes les possibles dificultats que es trobin en el seu dia a dia. Llavors, nosaltres tenim diverses diferencials, no? En aquest cas, un dels diferencials és que tenim un ecosistema totalment tancat, el que fa és que no al·lucini.
0: D'acord, que avui les famoses al·lucinacions que tenim en els models dia, eh?
2: Exacte, exacte. Crec que és un gran debat que podríem obrir fins i tot un altre podcast d'això. Però, bueno, el que ens fa diferent és això. Nosaltres el model que proposem és un model per capes, en el qual, si no sap la resposta, va a una altra capa, si no sap la resposta, va a una altra. I si no la sap, et diu que no ho sap. D'acord? Que això el que ens garantitza és una fiabilitat de cara als usuaris que utilitzin la plataforma.
0: Fuig una mica d'aquesta complaença que a vegades tenen els models de donar la raó a l'usuari en lloc de dir que no tenen el coneixement per proposar una solució?
2: Totalment. O sigui, al final, una de les coses de ChatGPT és que totes les respostes que et donen, o models d'IA generalistes, és que les respostes que et donen realment són super sinceres. O sigui, tu pots estar dient alguna cosa i la resposta, encara que no sigui verídica, tu t'ho creuràs, perquè la forma d'expressió o l'algoritme està fet per contentar l'usuari en tot moment. Llavors, el que nosaltres necessitem és que, si no ho sap, diguem que no ho saps, perquè en un judici o en una preparació legal o en una jurisprudència és de vital importància que tot sigui verídic, si no realment podem tindre problemes.
0: Mm-hmm. En quin moment us trobeu ara i què us agradaria haver aconseguit d'aquí 3 mesos quan acabi aquest procés d'acceleració?
2: Doncs mira, ara ens trobem amb la Cambra de Comerç treballant molt de la mà, amb el BCC també estem treballant molt de la mà, i realment estem en un moment dolç, en un moment en què estem en fase de beta testers, no?, d'aquests usuaris que estan provant la plataforma, preparant una sortida al mercat amb una gran estratègia de màrqueting per darrere. Llavors, la nostra idea és acabar d'optimitzar, no?, de solucionar aquests petits bugs, no?, que poden aparèixer dintre d'una sortida de producció, preparar-ho tot bé i sortir amb una gran força, perquè ja tenim diversos futurs despatxos o futurs advocats que ja estan interessats en provar la plataforma i en invertir en ella. Llavors, el moment en què ens trobem és en una fase de seed, d'acord? Bueno, pre-seed, podríem dir, i preparant ronda de finançament per aixecar aquest projecte i donar què parla.
0: Molt bé. Aquest és el cas de l'Oriol amb Escrivaí. El Carles, la seva proposta és Lupo Rooms. En què consisteix?
3: Bon dia, què tal? Doncs mira, Lupo Rooms és una plataforma que connecta inquilins i propietaris i us ajuda a estudiants, gent que va fer una mobilitat internacional, un Erasmus o unes pràctiques fora, a trobar habitació verificada i 100% online des del seu país d'origen.
0: Va destinat a algun públic específic, és a dir, cal ser estudiant específicament, o està obert a qualsevol persona que busqui pis?
3: Està obert a qualsevol persona, però sí que és veritat que nosaltres ens estem enfocant molt al sector Erasmus. Si algú se'n va fer un Erasmus a Itàlia, perquè estem molt enfocats a propietats a Itàlia, i això, i gent que se'n va fer des d'Espanya en Erasmus a Itàlia.
0: Sou una mica uns matchmakers de la recerca de pis o habitació, per
3: sí,
0: dir-ho
3: sí,
0: d'alguna
3: sí,
0: manera,
3: fent
0: el símil en altres aplicacions per trobar parella, per exemple.
3: Sí, bàsicament. O sigui, també ens definim això com un Airbnb al final de l'Erasmus.
0: Quin buit heu detectat en el mercat de l'habitatge que us hagi empès a crear aquest marketplace?
3: Sobretot la seguretat. O sigui, quan algú de cop i volta li diuen que s'ha d'anar d'Erasmus a Pàdova, diu, ostres, què és això? On busco habitació? Tinc l'agreement ja fet, però no, em fa falta trobar habitació i la universitat no et fica ajudes, o sigui, no t'indiquen. Llavors, una mica és pues estic perdut, em vaig a ficar a buscar Idealista, no sé on, que al final qualsevol persona pot pujar una habitació allà a saber el que et trobes, o per Facebook o tal, pues la idea és nosaltres, habitacions 100% verificades, que nosaltres anem en persona a verificar que concorda la realitat amb l'anunci i li donem aquesta seguretat.
0: Oferiu també un seguiment un cop la persona ha decidit quina habitació lloga?
3: Sí. O sigui, la cosa és, la nostra és la relació entre el propietari i l'inquilí. O sigui, qualsevol disputa, qualsevol malentès, dubte que tingui l'estudiant, pot acudir perfectament a Lupo Rooms.
0: I quina seria per vosaltres la foto de Lupo Rooms després de passar aquests 3 mesos a l'Impulse Startup?
3: Doncs mira, ara acabem de construir la plataforma, ja està operativa 100%, i ara és el creixement orgànic, tot el que puguem tirar amb nosaltres mateixos. Llavors, Els mentors sobretot ens ajuden a això, per on, com enfocar, sobretot a mi el que em va superbé és la visió 3D, saps, de veure-ho des de fora el projecte i no estar, nosaltres que estem tot el dia menjant-nos el cap, doncs una mica la seva visió ajuda molt.
0: Perfecte. I un altre projecte que ens acompanya és el del Carlos i la Clara Riera, que és FAUE, en aquest cas dedicat més a la cosmètica. Explica'ns exactament què és i com definiries FAUE, i et vull preguntar què vol dir això de neurocosmètica.
4: Vale, entrarem allà. Doncs FAUE és una startup dintre del món de la cosmètica. Com has dit, el que passa és que nosaltres ens posicionem quasi amb el que és nutricosmètica, que també ho coneixereu sobretot per suplements. Aleshores, la forma en la que ens apropem a la nutricosmètica és a través dels neuroactius. Els neuroactius són actius cosmètics que, en vez de treballar a la part més superficial de la pell, el que fan és entrar a la part més profunda de la dermis i aconsegueixen activar certes vies nervioses o estimular alguns processos de síntesi de certes hormones, el que fa que no només ajudi a la part més estètica o la part més superficial de la pell, sinó que treballa més des de dins i aconsegueix generar sensació de més calma, més energia, o intentem sobretot vincular-ho molt a les sensacions de benestar que ens aconsegueixen certes accions, com per exemple exposar-nos al sol. Dic exposar-nos al sol perquè el producte que acabem de llançar ara fa aquesta acció de que estimula la síntesi de certes hormones que es poden assimilar a la sensació que et genera estar prenent el sol durant 10 minuts.
0: Com us posicioneu dins del sector de la bellesa? Hi ha moltíssimes marques que la treballen. Es parla molt de la skincare, sí. Últimament. Quin és el vostre diferencial? Ara tu em deies, no? Ens posicionem més en la nutribellesa. On...
4: Sí, exacte. O sigui, precisament dintre de tot el món de skincare estem una mica en el que ja quasi entra a ser suplements i vitamínics. Perquè, com et dic, el fet d'incorporar aquest tipus d'actius fa que nosaltres estiguem treballant a un nivell més proper al benestar que no tant a l'estètica.
0: És més el que va per dins que el que es veu per fora.
4: Sí, exacte.
0: No sé si seria un resum.
4: Sense entrar en el cliché de tot allò de cuida't per dins per veure't per fora, però sí que és cert que la pell és un reflex de com ens trobem a l'interior. En els últims anys hi ha hagut molta cultura de treballar en com t'alimentes, el teu benestar emocional, etc, perquè molt del que et passa per dins es reflexa a la pell. Però de la mateixa manera, la pell també té la capacitat de transmetre moltes coses cap a l'interior. Llavors, per exemple, quan tu prens el sol, et deia, la part del sol, doncs se t'activen certes els nivells de la melanina, i la melanina també activa la síntesi de la producció de vitamina D i oxitocina, que són unes hormones que es coneixen com les hormones del benestar. I és el que fa que quan tu prens el sol durant 10 minuts, el que està passant a la pell en aquell moment et fa sentir bé, et fa sentir tranquil, et fa sentir de més bon humor, etc. Aleshores, intentem treballar aquesta part, que si bé a nivell posicionament és una àrea bastant nova, aleshores també molta de la feina que tenim és començar a educar en que la pell també té aquestes funcions.
0: I justament en què espereu que us ajudi el programa, en el model de negoci, en aquest posicionament possiblement de marca, finançament, internacionalització...
4: Doncs una mica en tot. Sí que és veritat que ara el pas en el que estem és molt d'hora, aleshores doncs ara sobretot ens ajuden molt en el que és també a nivell negoci que prioritza en aquest moment. Som un equip petit, hem començat fa 4 mesos, som 2, i ens ajuda molt doncs a veure cap on hem d'anar, on ens hem d'enfocar més, quines són les principals oportunitats que tenim ara mateix i veure on posem els recursos i a la nostra visió de creixement, doncs com l'aconseguim treballant-la des d'avui.
0: Perfecte, aquest és a FAUE i tenim un últim projecte, és el Fixi 360. Edgar, en què consisteix la teva proposta?
5: Hola, bon dia. La proposta de Fixi 360 és centralitzar el sector de la construcció, les obres i les reformes. A dia d'avui està molt dispers per tota la xarxa, es treballa encara molt la boca orella, els amics, doncs el que volem és una plataforma on centralitzar tot el sector, ja sigui la part de professionals, autònoms, petites empreses, empreses de servei i productes, i tot això que es pugui beneficiar tant a la part més empresarial com la part més particular.
0: D'on et sorgeix aquesta idea de fer aquest espai, no?, per posar en contacte qui vol fer obres a casa d'alguna manera o alguna reforma amb tots els professionals?
5: Doncs això mateix. Jo he tingut la sort de treballar amb moltes multinacionals i participar a projectes de construcció d'obres i de reformes, i també he tingut la sort de la meva casa, a la part particular, d'on fer una reforma, i sé lo complicat que és trobar bons professionals també els professionals que trobin bons professionals, que trobin també els materials i els serveis que necessiten a la part local on estan fent la feina, i tot això doncs creiem que és un sector que està en totes les xarxes socials, però no està en cap lloc al final. Si busques, és difícil trobar, les ressenyes que tenen són poc fiables, doncs bueno, és buscar una eina que ens ajudi a centralitzar tot i ser els líders.
0: Quin és el principal mal de cap que voleu estalviar tant els professionals com els particulars?
5: Principalment els dits, els chapuzas, que fan molt mal al sector, aquest intrusisme, i bueno, és una manera també de posar el seu lloc a cadascú.
0: De la generar desconfiança a vegades, no? Tot. Del sector, quan has tingut una mala experiència amb obres que costen molts diners moltes vegades, i després el resultat no acaba ser l'esperat. I què n'espereu aconseguir amb aquest programa de la cambra?
5: És un sector que està poc digitalitzat. El que volem és veure com fem arribar el nostre missatge per un sector que passa molt de temps treballant a l'obra, però poc de temps de part administrativa. Com fem arribar aquest missatge i com fem que s'inscriguin i participin d'aquesta plataforma, que al final el que busquem és ser un col·lectiu unit i per fer més força, i sobretot també amb les grans empreses, que al final són les que predominen, tenen la força econòmica, recursos i tot el temps per estar en tots els jocs.
0: Per què vau decidir, us llanço la pregunta a tots, a presentar-vos a l'Impulsa Startup? Fem ronda així, si voleu.
6: Fem ronda. Bueno, jo crec que al final tot el que sumi és beneficiós, no? I al final hi ha moltes coses que has de tindre en compte, sobretot com a emprenedor, quan crees aquesta petita SL, no?, que podríem dir. Llavors has d'estar molt ficat des de la part de ventes, des de la part de màrqueting, des de la part tecnològica, i tota ajuda extern des de professionals del sector a ajudar a polir, no?, les casuístiques que puguis tindre en el teu dia a dia, doncs jo crec que és molt beneficiós, sobretot quan has d'estar pendent de moltes coses en el dia a dia.
0: Mm-hmm. Carles.
3: Sí, jo crec que això, que primer que et dona a conèixer, o sigui, ja et presenten inversors, hi ha un demo day que ve molta gent, ara mateix, per exemple, que estem aquí, o sigui, va molt bé per això, per donar-te a conèixer, i després, sobretot les mentories, o sigui, a mi em sembla bastant clau tindre l'oportunitat de poder parlar amb gent que ha estat al sector, que ha fet rondes d'inversió, o sigui, em sembla clau.
0: Clara, en el vostre cas?
4: Sí, nosaltres des que vam començar teníem l'objectiu de començar com trobar una mica aquests networks, saps? Al final, doncs, empreses, projectes que intenten ajudar aquestes empreses, i conèixer una mica, doncs, altres persones que estan en la mateixa situació i això, i nutrir-nos una mica, doncs, del coneixement i dels recursos que hi existeixen. I vam trobar la Cambra de Terrassa, que la veritat és que és un projecte molt potent, crec, a nivell d'apoio a aquest tipus de projectes, i bueno, doncs aquí estem.
5: Jo estic d'acord amb tot el que comenten els meus companys.
0: És difícil, quan ets l'últim de la ronda.
5: Em queda poques coses. Però sí que és veritat que a la part de startups estem sols, o som molt pocs dintre l'empresa. Necessites saber de màrqueting, d'economia, de finances, de tot, i és una eina que t'ajuda a veure o profunditzar en cada àrea.
0: Per acomiadar-nos, Montse, si algú ens escolta i vol presentar el seu projecte a la convocatòria del juny, ens deies, en tenim dues, 10 i 10 més endavant, què han de fer quan s'obren les inscripcions?
1: Doncs jo us recomanaria, doncs, tot aquell que s'ho estigui pensant, que no dubti

0: nostres eines i recursos per ajudar-los a tirar endavant.
1: Doncs amb aquesta invitació feta, tots aquests projectes que es troben en aquest punt, ens acomiadem. Gràcies, Montse Oriol, Carles, Clara i Edgar, per acompanyar-nos, per explicar-nos el vostre projecte que es troba ara en aquest punt d'acceleració. Us convidem a tornar a venir més endavant quan hagin passat aquests 3 mesos i estigui ja tot en marxa perquè ens pugueu actualitzar i ens pugueu presentar ja en quin punt us trobeu. Moltíssimes gràcies i molta sort, que no és sort, perquè al final hi ha tota la feina al darrere. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
4: El nou monument a Colom saluda els milers de visitants d'arreu del món que arriben a Barcelona per conèixer els darrers avenços que s'estan presentant a l'Exposició Universal. Entre aquestes novetats, un nou model de molí de vent mai vist abans crida l'atenció d'un jurat internacional que premia amb una medalla de plata el seu creador. Un home completament disposat a canviar el món.
5: Així comença el quart episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Cristòfol Joandó, un personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho, ens acompanya una setmana més el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea del Fons Històric de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes, el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Benvingut, Miquel.
6: Gràcies, Carme. Doncs el mes passat se'ns van posar els pèls de punta amb el relat de la petita Conxita Simarro, si recordeu, la nena que va viure i explicar la cruesa de l'exili a partir de la guerra de 1936, i avui, però, reculem una mica més en el temps per conèixer un personatge que en el seu moment molts van titllar d'autèntic somi a truites, però que en realitat va resultar ser tot un visionari.
4: Som a finals del segle XIX i els nous ginys en el camp de la tecnologia se succeeixen les darreres dècades a un ritme vertiginós. El telèfon, el submarí, la màquina d'escriure, l'automòbil, el gramòfon, la bombeta elèctrica o el refrigerador són alguns dels invents que estan revolucionant el món sencer, i el nostre home vol jugar un paper destacat en aquest carrusel de prodigis amb una contribució extraordinària.
6: Realment, el Cristòfol Joandó no va ser un personatge menor. Nascut a Vilanova i la Geltrú, provenia d'una família benestant i encaixava perfectament amb el retrat de l'home de negocis de la primera revolució industrial. Emprenedor, ambiciós i connectat realment amb els canvis econòmics del seu temps.
5: Déu-n'hi-do, quin perfil més interessant. A què es dedicava exactament el Joandó? Quins negocis va impulsar?
6: Doncs Joandó va ser soci fundador del Banc de Vilanova i també d'una companyia clau per a la ciutat, la companyia del ferrocarril, que a finals del segle XIX, i després de superar els esculls del Garraf, que per cert ara veiem que estan una mica en precari, va portar el tren fins a Vilanova i la Geltrú.
5: Som a Catalunya, a finals del segle XIX. Quin és el context històric del moment?
6: Doncs tot això passava en un moment molt concret de la història que coneixem amb el nom de la febre d'or. El concepte és força explícit, sobretot si els nostres oïdors pensen en l'imaginari dels westerns i n'eliminen les pistoles i les mines, però mantenen l'afany de diners. En aquest període, la burgesia catalana es va enriquir ràpidament gràcies, sobretot, a l'especulació borsària. Invertien, revenien, inflaven valors, tot esperant, doncs, que es produïssin guanys immediats.
5: I en aquest context, Miquel, Joandó hi va veure, imagino, una oportunitat, no? Què és el que va fer?
6: Doncs aquí Joandó va obrir una sucursal a Barcelona dedicada a la compravenda de valors de borsa. Era una oficina moderna, connectada per telègraf amb Madrid, amb París i Londres, les grans capitals, que permetia que la informació financera viatgés a l'instant entre les principals ciutats financeres del continent.
5: Clar, però això no deixava de ser també una iniciativa que devia implicar força riscos, oi?
6: Doncs sí, ja ens podem imaginar que aquestes històries acostumen a acabar malament i, per tant, les inversions certament eren arriscades. Sovint es basaven més en la rauxa que no pas en el seny, i quan la bombolla va començar a desinflar-se, les fallides es van anar encadenant i Joandó ho va perdre tot.
5: A veure, quan dius tot, vols dir els negocis i els diners? Tot?
6: Tot, vol dir tot, tot, tot. Fins i tot els seus símbols d'estatus.
5: Vaja.

0: I la premsa fins i tot ho publica. L'escriptori de caoba o la caixa forta de ferro, entre molts objectes, que van acabar sortint a subhasta pública. Aquell home que havia estat una figura clau del progrés industrial i financer del país va veure com el seu despatx era venut peça a peça.
1: Quin canvi més radical. I davant d'aquesta situació, què fa Joan Do?
0: Doncs, arruïnat, Cristòfol Joan Do decideix fer un gir radical a la seva vida i es va aferrar a la inventiva que l'havia caracteritzat sempre i que era gairebé visionària. De manera que, inspirant-se en El vol dels ocells i en les novel·les de ciència-ficció de Jules Verne, l'any 1888, Joan Do va dissenyar el que avui anomenaríem un avió, que va batejar, com de manera una mica immodesta, com aviador Joan Do. Així en parlava en una sessió pública a Vilanova.
2: El sostener un cuerpo en un lugar cualquiera es preciso que el objeto sobre el que descansa pueda sostener su peso. De manera que el cuerpo sostenido ningún trabajo pone de su parte. Su estado es pasivo. El sostenerse un cuerpo, aquella presión o peso, debe convertirse en trabajo. Y ya sabemos que todo trabajo es una presión multiplicada por una velocidad. Ya tenemos, pues, un nuevo factor, que es una velocidad. Es natural, pues, que a medida que disponemos de una velocidad cada instante mayor, sea cada instante menor la presión necesaria para sostenerse el cuerpo.
1: Déu-n'hi-do, quina explicació. D'on li ve aquesta vena d'enginyer?
0: Doncs es diu que el seu projecte va estar clarament inspirat en la novel·la Robur el Conqueridor de Verne, en què l'autor imaginava una aeronau revolucionària capaç de dominar el cel. Joan Do va inspirar-se en aquesta idea i la va portar a la realitat, just en un moment en què la majoria apostava, en canvi, pels globus aerostàtics, com el millor sistema per volar. Joan Do, en canvi, no creia gens en els globus. Els considerava una solució limitada, dependent del vent i difícil de controlar. En canvi, defensava que les noves màquines, més pesants que l'aire, serien capaces de volar gràcies a un sistema d'ales rotatòries inspirades directament en el moviment dels ocells.
2: El propulsor, o ala rotativa, está basado en el movimiento de las alas de los pájaros, a las cuales imita en su funcionamiento y supera o aventaja en sus resultados, que se abren y se cierran en los momentos oportunos. Ala que, aplicada en número conveniente a un vehículo aéreo más pesado que el aire, producirá el avance, la elevación, el retroceso del mismo, gracias a la resistencia que el aire presentará a su más o menos rápido movimiento de rotación y según los momentos en que se abran o se cierren sus palas.
1: Bé, pel que acabem d'escoltar, sembla que ho tenia tot ben calculat i ben pensat.
0: Fins i tot el nom del seu invent reflecteix l'obsessió que ell té pel rigor tècnic. Tot i el nom que va acabar per inscriure en la patent, aquest d'aviador Joan Do, en un primer instant va fer servir fins i tot denominacions una mica més complexes i gairebé impronunciables, com multíptero, que moltes ales en grec, o flugirarilo, que costa bé de dir, ales de volar en esperanto. Eren denominacions pensades per descriure amb precisió científica el funcionament del seu sistema de vol.
1: I quant de temps va estar treballant en aquest invent?
0: Doncs el va estar perfeccionant durant anys amb una obstinació admirable. Fins i tot ell mateix escrivia que al setembre del 1902 va fer una prova pública del seu artefacte volador a la plaça Catalunya de Barcelona. Davant de 1.551 espectadors, ni un més ni un menys, perquè justament aquestes persones van finançar l'experiment pagant una pesseta cadascun.
1: Mira, quin era l'objectiu que perseguia amb el seu invent? No sé si tenia, imagino pel que expliques, algun mecenes que l'ajudés en les despeses.
0: Bé, ell estava convençut que el projecte podia tenir aplicacions militars i científiques. I el que va fer va ser enviar plànols i memòries tècniques al rei Alfons XIII i al govern espanyol. Així tot, la resposta oficial va ser per ell un cop duríssim. Li van dir clarament que la seva proposta no tenia cap probabilitat d'èxit i que destinar diners públics seria literalment llançar-los. Així que va haver de fer front a aquesta negativa rotunda. Ell no volia llançar la tovallola i va pensar que potser el que calia era intentar-ho en altres indrets.
2: Una misteriosa atracción me llama a otros pueblos, donde las luchas de la inteligencia parecen de realidad más frecuente que en el nuestro. Pero la esperanza de hacer brillar con el fruto de mis estudios, secundado por el país, un destello de gloria, donde la suerte se empeña en acumular tantas tinieblas, me retiene en mi patria querida, a la que, aún muriendo bajo el peso de su indiferencia, dejaré tal vez, por orden del destino, este legado de mi amor a la humanidad.
1: La veritat és que era ben bé un home convençut del que feia i del que perseguia, no? Dels seus objectius. Però en quin estat es trobava ell en aquest punt?
0: Bé, ja Joan Duia és quan rep aquest cop, ja és un home gran i continua arruïnat. Però realment no perd mai la passió pel cel i pels artefactes. A la primavera de 1911, per exemple, va participar en un concurs d'estels al Tibidabo, en què va haver de conformar-se amb una medalla, un diploma i un premi de 25 pessetes per la seva habilitat amb els ginys voladors.
1: Uh-huh. Com va acabar tot plegat?
0: Bé, doncs al final dels seus dies, Joan Do els va acabar regentant una botiga a Sant Gervasi, que portava per nom el Genio Mecánico, on fabricava objectes d'estany. Se li atribueix fins i tot el mèrit d'haver introduït els soldadets de plom a casa nostra.
1: Podria ser.
0: Pocs anys després, mentre ell ja jeia al llit de mort, Europa s'endinsava en la Primera Guerra Mundial i aquells mateixos principis que havia defensat van permetre crear els primers avions de combat.
1: Bé, doncs, com sempre, una història fascinant que ens ha arribat fins avui gràcies a l'Arxiu. Oi que sí, Miquel?
0: I tant. Tot això ho coneixem gràcies als fons documentals que es conserven a l'Arxiu Nacional, que ha plegat documents, com ara plànols tècnics, de més de 150 empreses històriques, des de la Maquinista Terrestre i Marítima fins a Montesa. Són testimonis del progrés tècnic de Catalunya. En el cas de Joan Do, la documentació del seu fons és tan detallada que permet resseguir fil per randa la seva activitat durant dècades. Tanmateix, no va ser fins a finals del segle XX que se'l va reconèixer com un dels precursors, com un dels pioners de l'aviació a l'estat espanyol.
1: Fascinant, eh? Em sembla que històries ens queden unes quantes per descobrir als arxius del país, oi que sí?
0: I tant. I si voleu conèixer algun secret més sobre aquesta història, algun altre detall sobre la història de Cristòfol Joan Do, el quart episodi de Sentir l'Arxiu s'espera a totes les plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional.
1: Mm-hmm. Ja ho sabem. A part de tota aquesta feina de preservació i conservació d'arxius, vosaltres no pareu. Quina és la següent proposta? Què em porteu ara de cap?
0: Doncs ara estem molt engrescats en la creació d'un nou podcast que ens servirà per commemorar un altre efemèride d'enguany, perquè aquest juliol de 2026 recordarem els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil a Catalunya amb el cop d'estat del general Franco. I com hem pensat que seria una bona manera d'aproximar-nos? Doncs a través de la veu dels mateixos protagonistes. Per fer-ho, ens basarem en les entrevistes autobiografia que va gravar Jaume Font entre mitjans dels anys 80 i els anys tota la dècada dels 90 del segle passat. Va parlar amb 626 persones i va dipositar aquestes gravacions a l'Arxiu Nacional. I avui, per tant, són un autèntic tresor de vivències. Mm. Al llarg dels darrers mesos les hem anat seleccionant i agrupat en quatre eixos temàtics, que serien l'esclat de la guerra, la revolució i la vida a la rereguarda, un segon bloc que parla, testimonis que parlen del front de guerra, la mobilització, la vida al front, la por, l'experiència del combat i la mort. Un tercer dedicat a la repressió i l'exili i, finalment, la immediata postguerra a l'interior. Així que preparem-nos a viure la guerra en primera persona.
1: Ostres, em sembla també una iniciativa molt interessant, aquesta, que esperem en Candeletes poder recuperar en aquest espai algun dia.
0: Molt
1: Miquel?
0: Bé, i tant segur que sí.
1: Molt bé, doncs avui ho deixem aquí, no? Sí?
0: Sí.
1: Cristòfol
0: Joan Do. Tot un personatge.
1: Tot un personatge, mai millor dit. Gràcies, Miquel. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Doncs bé, l'ordre del producte no canviarà, doncs, lo bo que ens explicarà la nostra cuinera, perquè els fogons aniran a tota marxa, les olles també.
1: Sí.
0: Joana, molt bon dia.
1: Bon dia,
0: què
1: bon tal? Dia a tothom, bé.
0: A veure, molt què bé. Portaràs avui?
1: Doncs avui portarem pasta. Aquesta setmana, si un cas, i la que ve, parlarem una mica de lo que és la pasta,
0: molt
1: dels
0: bé.
1: Tipus de pasta. Però avui us poso una lasanya. Lasanya bolognesa.
0: Molt bé.
1: També la podeu fer de verdures, si no voleu.
0: Tipa
1: però
0: molt, bolognesa, la lasanya,
1: molt
0: per favor.
1: Bona.
0: Vinga, va.
1: Sí?
0: Doncs,
1: tipa sí. Molt?
0: Jo trobo que sí.
1: Ai, no, jo trobo... Jo, bueno, és que és també és plat únic, eh?
0: Ah, va, bé.
1: Clar, bé. Perquè la lasanya, si te'n menges... Si menges alguna més, però un tros de lasanya... jo me
0: vinga,
1: la menjo
0: doncs,
1: perfectament.
0: Anem a veure els ingredients,
1: doncs,
0: Joana.
1: Llavors, per fer aquesta lasanya hi posarem la pasta de la lasanya i jo la compro de la que es posa en remull. Ja no la bullim, eh? Per quatre persones sempre són 12 plaques de lasanya.
0: Vale. Perquè... Quantes n'hi van amb el paquet que compres?
1: Un paquet me sembla que n'hi van 20.
0: Ah, vale.
1: Sí, per quatre persones ja n'hi ha prou. Llavors, la carn picada, que és l'essencial d'això...
0: De què la fas, la carn picada?
1: Sempre de cap de llom i vedella, meitat i meitat. Vale. Si hi ha més porc que vedella, tampoc no passa res.
0: Què t'agrada més, tu?
1: Jo
0: trobo que la vedella, a vegades...
1: Jo el cap de llom m'agrada molt més que la vedella. O sigui, jo hi posaria 600 grams i 150 de lo de més, eh?
0: Vale.
1: Sí. No tant de
0: vedella. La vedella, a vegades, queda una mica forta.
1: Una mica reixut,
0: sí.
1: També.
0: Sí.
1: Llavors hi posaríem dues pastanagues. Jo aquí sempre hi poso pastanaga tallada ben petita. M'agrada. Un all porro.
0: Ai, jo t'anava a dir.
1: L'all porro aquest que no falti, perquè hem de fer una bona bolognesa. Llavors una ceba per ratllar, una mica grossa, de 300 grams ben bé, eh? La tomaca jo li poso fregida. Quan tinc ja la ceba i tot, hi poso 5 cullerades de tomàquet d'aquestes soperes.
0: D'aquestes que venen ja en pot, Joana.
1: Sí, sí, ja fregida, eh? Llavors hi poso un bon raig de vi ranci. I llavors hi poso jo una mica de canyella. Però la canyella, sí, perquè...
0: Tu, he lunçat el nas,
1: tu ja
0: eh?
1: Ho sé que les espècies no t'agraden, però en mesura van bé, per donar-hi una mica de gustet. I si la teniu en pols, n'hi poseu però un pols, eh? Ni mitja cullerada... Va. De postres,
0: perquè es nota molt de seguida.
1: Una mica de canyella i queda molt bo. Llavors, aquest bon raig de birranci i després el formatge ratllat, com és natural. Oli, sal i pebre. I per la beixamel, un litre o un litre i mig de llet. Això ja veurem la que gastarem.
0: La gastes ja en vegades desnatada per fer...
1: Jo sempre la gasto sense lactosa perquè jo sóc intolerant a la llet.
0: Ah, vale.
1: I a casa tot ho faig sense lactosa.
0: Val, molt bé.
1: I així no tinc...
0: I queda bona igual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, queda bona. Els canelons, tot ho faig.
0: Així,
1: sí,
0: vale.
1: Sí. Llavors, 4 cullerades soperes de farina per fer aquesta beixamel. I la farina ben plenes, eh? I una mica d'oli i sal. Però l'oli... Aquí, per fer això, jo el que faig, que quan tinc la lasanya feta, com que ja hi he posat una mica més d'oli del compte, amb una cullera grossa trec aquest oli que s'ha fregit aquesta carn i faig la beixamel d'això. I és clar, té el gust de la ceba. Per això no hi poso mai jo ceba en la beixamel, perquè hi ha molta gent que hi fan...
0: Hi posa ceba, sí.
1: Hi fan ceba.
0: Jo la meva mare sempre li posava de
1: jo
0: ceba.
1: Jo no, perquè llavors ja hi poso el suquet d'aquest rostit, diguéssim, d'aquesta carn, i aquí ja hi ha la ceba, ja hi ha la tomaca, i poses un preu o tres de cullerades, els atreus, i fas la beixamel amb
0: molt
1: això.
0: Molt bé, molt bé.
1: I un pessic de nou noscada.
0: Ah.
1: Però també la nou noscada jo la tinc sencera. Agafo aquell ratllador
0: ratlla...
1: petit i la ratllo una mica. No,
0: molt poca, també,
1: molt
0: no?
1: Molt poca, eh? I, bueno, i quasi ja ho tindrem. Doncs llavors què farem? Agafarem aquesta carn, oli, com és normal, i mentrestant ja posarem aquestes 12 plaques de lasanya en remull, amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta?
1: Sí.
0: Ui, al tanto, apunteu-ho,
1: sí,
0: això,
1: amb aigua calenta, perquè amb l'aigua calenta te s'estova molt més de pressa. Uns 20 minuts...
0: Calenta o al punt?
1: No, calenta que no bulli.
0: Val.
1: Però vull dir, pot ser la de l'aixeta,
0: sí.
1: Però calenta.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: No cal que la bullis, la de l'aixeta mateix, però quan te surt calenta la poses en un bol gros i llavors hi vas posant les plaques d'una en una i els vas remenant perquè
0: val.
1: No s'enganxin una amb l'altra. I els deixes uns 20 minuts. Mentrestant ja rosteixes aquesta carn, que hi haurem posat l'oli. Primer de tot hi posarem, perquè abans es posava la carn sempre a sofregir. Ens equivoquem.
0: Ah.
1: Perquè aquesta carn queda molt dura.
0: Val.
1: Perquè
0: Clar, això queda molt això, recremada. També deia això de la vedella jo, perquè, esclar, fet així és com...
1: Primer de tot hi posem l'oli i posem la ceba. I fem un sofregit de ceba, com si fes un sofregit normal. I llavors, com fa un rato que ja tenim aquesta ceba, que agafa color, i posarem l'all porro, perquè l'all porro es cou molt més de pressa.
0: De l'all porro què et poses? Només la part blanca, Joana?
1: Sí, quasi bé. I part verda també, eh? Jo, sí. Jo m'agrada tallat petit, eh? Tallat
0: va,
1: petit.
0: Va, va.
1: I llavors ja hi haurem tingut la pastanaga, haurem tingut aquí la ceba, que es anirà fent. I posarem aquest all porro, i llavors hi posarem aquest got de vi ranci perquè s'evapori. I tirarem la carn aquesta.
0: Mm.
1: La passarem uns 10 o 15 minuts, no gaire. I incorporarem aquesta tomaca que hem dit.
0: Val.
1: Aquesta tomaca que ja
0: si ja no queda la carn tan recremada, no, i tan forta com recremada.
1: Jo amb els macarrons i tot ho faig així.
0: Val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors ja hi posarem doncs, la carn aquesta, la deixarem passar uns 10 minuts o 15 i posarem la tomaca i ja veurem que això se'ns va quedant tot tou amb una forquilla baixa fan, eh? I llavors hi posarem un raig de llet aquí.
0: Ah.
1: Perquè la llet, què ens donarà? Ens donarà amorositat aquesta
0: però
1: carn.
0: Però no massa llet, que no, no la tapi ni res.
1: No, aquí en aquesta carn hi posarem un got d'aquests de vi,
0: sí,
1: ple.
0: Val.
1: I llavors ja es anirà evaporant, i llavors tu ja vas fent.
0: Clar, això hi deixa un puntet.
1: Això
0: molt...
1: que ja t'hi queda, aquesta carn tova, que quasi bé queda ben tova, perquè llavors amb la cullera de fusta la baixa fan... I llavors ja quan tens les plaques de lasanya i els has tret, els has posat a escórrer, poses un xugamà d'aquests de cuina que tenim de cotó i a sobre hi posem les plaques de lasanya.
0: I els omplim. La pasta dels canelons.
1: La pasta dels canelons. Els omplim. Jo faig, o sigui, una placa, carn, una altra placa, tres pisos. Tres plaques per cada un, perquè n'hi ha suficient. Eh? I llavors ja tenim una plata del forn a què hi hem posat la mantega, anem posant les plaques per ordre, anem posant tot... Jo primer poso totes les plaques sense res, i llavors amb la cullera ho vaig omplint. Poso l'altre...
0: L'emplenes gaire o què?
1: Molt tampoc, eh?
0: Val, bueno, és qüestió de repartir d'aquesta carn que tens.
1: I si te'n sobra d'aquesta carn,
0: guarda-la. La pots guardar pels macarrons.
1: Pels macarrons, per fer uns espaguetis, l'agafes, la poses al congelador i cap problema.
0: Val.
1: I si en vols fer una mica més ja, perquè jo a vegades ja em faig un quilo.
0: Ah,
1: i penso així, aquest quart de quilo, si me'n sobra ja la tindré per un altre dia, perquè la bolonyesa és bona bon rato, eh?
0: Vale.
1: I llavors ja hi posem les plaques aquestes, els anem omplim, els acabem d'omplir i posem tota aquesta beixamel a sobre i formatge ratllat i el forn. I ja ho tenim.
0: Forn a dalt i baix?
1: Dalt i baix. Vale. Jo forn dalt i baix, sí.
0: El fas anar un ratet més a dalt,
1: sí,
0: o no?
1: Bueno, no. Jo el poso dalt i baix, ja el prescalfo mentre ja tinc això, li poso i uns 20 o 22 minuts a 190 o 200, depèn del forn, dalt i baix. Ja
0: jo t'he preguntat, Joana, això de les plaques i la quantitat de carn,
1: sí,
0: perquè jo últimament t'he dit, ui, activa, perquè, esclar, me van presentar una lasanya amb una quantitat de carn a dintre.
1: Que n'hi havia massa. Has de mereixer tanta
0: Déu
1: carn.
0: Meu,
1: sí,
0: de veritat, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Vull dir que...
1: Jo amb aquesta quantitat, a vegades, si me'n sobra, doncs és el que faig. La guardo i la tinc amb un tàper per fer uns espaguetis. Per
0: com
1: fer...
0: la descongeles, la poses en el microones
1: no,
0: o no? Ho fas en
1: no.
0: La deixes en la
1: sempre
0: nevera?
1: Sempre la deixo a la nevera i si és un dia d'aquells de pressa la deixo a temperatura ambient, que diu que no s'ha de fer, eh?
0: Bueno.
1: Que però, no s'ha de fer.
0: Però bueno,
1: com que la tens amb un tàper tapat i el dematí diu, ostres, ara tinc aquella carn, l'agafes, la deixes a sobre el mar tapat?
0: Sí.
1: Tapat, i com és el moment, la poses a la paella i també hi tires una mica de rei de llet, encara que n'hi hagis posat, i amb aquella llet ja es cava allò de descongelar.
0: El birranci, quan el poses? Com
1: el birranci,
0: la llet aquesta com, i birranci o com?
1: No, el birranci li posarem quan tenim la carn, que ja l'hem passada, un bon raig de birranci que s'evapori.
0: Bueno, i la llet com la posem?
1: La llet, com hi hem posat la tomaca, en mica, i llavors li posem en aquesta tomaca un got de llet.
0: Val.
1: Perquè aquesta llet farà que la carn ens quedi molt més amorosa. Sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, Joana. Doncs tornem a repetir aquests ingredients.
1: Doncs,
0: de lasanya no ho empleneu gaire, perquè això...
1: Això ja és el gust de cada un.
0: Vinga.
1: Però si l'empleneu massa, tampoc no queda... Bueno, hi ha molta carn.
0: Sí,
1: ja veureu que us quedi...
0: Ja la vaig quedar molt embafada.
1: Que us quedi pla, com està plana, amb una cullera ha de quedar planeta.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: Val. Molt bé, vinga.
1: Doncs, mireu, aquestes 12 plaques de lasanya, que els posarem, hem dit que els comprarem, que no s'han de bullir, que els posarem en remull amb aigua calenta, els 3 quarts de quilo aquest de carn picada, de cap de llom i vedella, al vostre gust, les pastanagues, un parell o 3, jo sempre li poso tallada petita. Un
0: all porro, que
1: la ceba,
0: molt.
1: Les 5 cullerades de tomaca, aquesta tomaca ja fregida,
0: sí.
1: Un pols de canyella. Si no en teniu un pols, ni podeu posar un tros, la lligueu amb un fil, sí. I després la traiem, eh? No, va, no recordem si de treure-la. Un raig de birranci, formatge ratllat, oli, sal i pebre, i per la beixamel farem aquestes cullerades soperes de farina i tindrem reservat un litro i pico de llet. Llavors, la llet, depèn de la farina, el que se'ns vegui, n'hi posarem més o menys.
0: No. Ja sabeu que l'hem d'anar afegint a poc a poc, no, Joana?
1: Primer, què hem de fer? Hem de sofregir aquesta farina perquè ens quedi cuita, eh? Perquè, si no, la beixamel tindria gust de farina crua. Agafem aquest oli que hem dit d'aquest mateix que hem fregit, un parell o 3 de cullerades, que a vegades ens en sobra, i si us en sobra, també guardeu-el.
0: Molt bé.
1: Llavors, amb aquest mateix oli, farem aquesta beixamel. I ja veurem que hem de posar-hi l'oli quan la farina ens ho demana.
0: Ja veurem que quan... N'ha de posar-ho a poc a poc, això, Joana.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Llavors, quan ho tinguem, i anem posant la llet natural, i amb l'escumadora l'anem remenant, i depèn del gust nostre, si la volem més espessa o menys.
0: Molt bé.
1: I llavors serà un litre o un litre i quart, depèn. La sal, també ja ho hem dit, i un pols de nou noscada, si us agrada anar a la beixamel.
0: Molt
1: si no us
0: poca,
1: agrada,
0: molt
1: no n'hi pugueu.
0: Ja us recomano que...
1: No un pols, sinó jo la tinc sempre aquestes nous, que,
0: sí.
1: I la ratllo una miqueta amb el ratllador, perquè tinc un ratllador petit,
0: sí,
1: un més gran...
0: Sí, sí. Mare meva, aquesta cuina que
1: aquest
0: més petit, maca.
1: I una mica, ja està, ja ho tenim.
0: Molt bé, Joana, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí, la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Gràcies.
1: Vinga, fins la setmana
0: adéu,
1: vinent.
0: Bon dia.
2: Continguts en xarxa.

0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu.
1: I la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema, un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
4: Hola, sóc l'en Mauro Luciano Palomares. Bé, vaig a tercer de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons, són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una preocupera perquè té el pèl embullat. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa? Ho diu a tot cuc que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tots juguen si la vida. El deixa net i polit. Queda content el lleó i amb un rugit l'acomiada. Ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
3: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
6: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
7: Joan Salvat Papaseit va néixer a Barcelona el 1894 i va morir l'any 1924. Un poeta màgic, un poeta cabdal de l'avantguarda catalana, caracteritzat per un estil vitalista, rebel i sincer. Malgrat tot això, va tenir una vida breu i marcada per una llarga enfermedad, la tuberculosi, i molts problemes econòmics. Va escriure obres clau, com poemes en ondes argianes o el poema de la rosa als llavis. Escoltarem un poema de Papaseit, recitat. La meva amiga com el vaixell blanc, i després musicat i interpretat també el mateix poema, per el cantautor ja desaparegut, malauradament, Ramon Muntaner. Aquella verge vinclada als meus braços, tota es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, no, em deia jocant-se, no hi ha a la terra cap glavi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altre, que et faci ofrena d'un amor tan pur. No em deixis, no, que el teu bes m'amanyaga. Com ho faria si era sense tu? I ara s'alçava i jo la vestia, i els seus cabells destrenava pel coll. La carn, flotant al mossec de la vida, s'enorgullia de la comunió. Què més voldràs si el meu cos que et guarda ara ja és teu i elevarà el teu cant? I amb els peus nus de puntetes mirant-me, quan corris món, el meu nom, que què et dirà. I cada mot més la veu endolcia, i jo era alhora l'heroi i l'esclau. No et deixaré, et diré el nom, amiga, la meva amiga, com un vaixell blanc. I encara de nou la prenia amb mos braços, i era el seu ventre més alt i més fort, i a cada pit un vermell dues braces, com la punxada del llavi i del cor.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, aquest espai de refugi dels empedernits de la ràdio que ens agrada, doncs, no solament escoltar-la, l'actual, sinó també en diferit. Escoltar la que fa molts anys sonava a l'antena de diferents emissores de Catalunya, bàsicament, en el cas de la Maroteca de la Ràdio, això és el que intentem preservar del pas del temps. I aquesta tasca tan complicada, que és rebuscar en fitxers que estan en cases particulars, bàsicament, en gravacions domèstiques, la fem al costat de Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
3: Hola, Esteve, doncs molt bé, com sempre, encantat d'estar aquí. Bé, aquesta recerca que fem a cases particulars, no és que anem nosaltres a buscar i a remenar, eh? O sigui, en tot cas demanem a l'audiència que ens ho faci arribar, perquè, clar, semblaria això com una invasió, t'imagines, no? Un treball de recerca ja in situ.
2: Home, això ja seria fantàstic. Escolta'm, sí, sí. Obre'm la porta.
3: Hola,
2: un moment.
3: Hola, bona tarda. Vinc a remenar a casa seva per veure si trobo cintes. Seria una mica això, eh? Però treball de recerca sí, intens. No diria que feixuc, perquè al final qualsevol cosa que fas amb alegria i que t'ho passes molt bé, doncs no és feixuga, però sí que han sigut moltes hores, i són moltes hores de feina, trobar aquests talls i editar-los i digitalitzar-los, etc, etc.
2: Però és el bé que ens ho passem, Jordi.
3: Això sí, per això et dic, que clar, que si ho passes bé, res de feixuc.
2: Molt bé, doncs va, comencem amb algun tall que crec que ja seria hora d'anar punxant alguna cosa interessant, com per exemple uns separadors instrumentals del Catalunya Matí a Catalunya Ràdio, dels quals no en tenim la data, però a veure si entre els dos, Jordi, som capaços d'endevinar-ho. Vinga, anem a Catalunya Ràdio, al Catalunya Matí.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Bé, Jordi, no sé com ho has vist, però jo aquests jingles, la majoria no els recordava.
3: No, per tant, entenem que són antics, eh? Són antics o són d'una època que tu i jo encara no estàvem escoltant Catalunya Ràdio. Per tant, érem encara petits.
2: De fet, jo crec que ja hem punxat alguna sintonia, en aquest cas del Catalunya Vespre, que s'assemblava molt. Per tant, jo situo aquesta gravació doncs, cap a principis dels 90, aproximadament.
3: Oh, doncs no tan petits.
2: Bueno, depèn. No, però clar, no. El Catalunya Matí nosaltres segur que no l'escoltàvem.
3: Sí, però clar, el Catalunya Matí no, clar.
2: Perquè el Catalunya Matí, estic ara rebobinant, eh? El Catalunya Matí sonava abans del Matí de Catalunya Ràdio, quan el Matí de Catalunya Ràdio començava a les 8, amb l'Antoni Bassas, per exemple. I crec recordar que començava a les 6, aquest programa, i era de 6 a 8. És a dir, el primer programa en directe estrictament informatiu que es feia abans que el Matí de Catalunya Ràdio comencés a les 6.
3: Però fixa't que és un programa doncs, que poca gent segurament recordi, en el sentit de que, a veure, sempre s'ha parlat del Matí de Catalunya Ràdio, comença a les 6, abans eren les 7, però d'un espai que es digués el Matí...
2: Catalunya Matí.
3: Clar, jo no recordo un Catalunya Matí, és que no el recordo gens per això, per el que diem, no? De que segurament estàvem al col·le i tal, clar, i per nosaltres sempre ha existit el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Jo sí que tinc la referència, però no... Ara fixa't, eh? No és perquè jo l'escoltés, sinó perquè hi ha un reportatge que l'altre dia em feia menció el Nil Via, que jo ja l'havia vist aquest reportatge fa anys, que era de l'any 98 a TV3, en el qual es veia tot un dia sencer, 24 hores de programació, uns extractes de cada programa a Catalunya Ràdio, i es feien entrevistes als presentadors de cada programa, als conductors, i que també es veien imatges a dins de l'estudi i també fora de micròfon. I el Catalunya Matí apareixia just abans del Bassas. Per tant, per això ho sé claríssim.
3: Clar. I hi havia en Bassas, ja?
2: Sí. En aquella època hi era. Ja dic, era l'any 98, per tant, ell ja de ple hi era en aquells moments.
3: Correcte. Doncs interessant de saber aquest detall, perquè mira, potser són d'aquests espais que sembla que els haguem de conèixer, i perquè el Catalunya Ràdio, doncs, home, pràcticament ho coneixem quasi tot, però no, aquest encara no el teníem tan present, eh?
2: Va, doncs vinga, ara una altra història, tot i que semblant. Un separador del butlletí de Catalunya Ràdio. Això diríem que és el cop final de la sintonia clàssica del butlletí de notícies, sí, de Catalunya Ràdio, que en aquest cas s'utilitzava com a separador entre blocs diferents de notícies. Ara anem a més històries, en aquest cas d'una emissora que darrerament, afortunadament, hem pogut recuperar molts documents gràcies a les gravacions del col·laborador Miquel Esteve, que és Catalunya Cultura. Anem a una gravació del dia 15 d'octubre de l'any 2000 a Catalunya Cultura, i és una sèrie de successions de jingles i promos de Catalunya Cultura.

0: Catalunya Cultura.
1: És quan sento que hi veig clar.
2: No cridis, perquè el més segur és que no et sentirem. Saps escriure? Nosaltres sabem llegir. musicals.ccultura@catradio.com. Tens la porta oberta per comunicar-te amb els programes musicals de Catalunya Cultura. musicals.ccultura@catradio.com. Catalunya Cultura, la cara oberta.

0: Vull ser estimada per tu, només tu i ningú més que tu. I wanna be loved by you alone. Pupu, pidu.
1: Com m'agrada això. Torna a dir això de l'última frase.
0: Pupu, pidu.
1: Això. Pupu, pidu.
2: Així és el musical més petit a Catalunya Cultura. Cada diumenge, a les 11 de la nit, La Quarta Paret. Love me now for what it's worth, 'cause
3: tomorrow brings another day and true. Del 5 al 28 d'octubre torna la música al Teatre Neu de Barcelona. Les millors músiques del món al Musicateneu i tot el jazz al Jazz Club. Dos cicles musicals per descobrir intèrprets com Aeropostale, Àngel Pereira, Erildo Rassua, Shine Time o Sivek, entre d'altres. Vine a descobrir un nou món musical al Teatre Neu del 5 al 28 d'octubre. Recomanat per Catalunya Cultura.
4: Catalunya Cultura. És quan sento que hi veig clar.
5: L'hemeroteca de la ràdio.
6: Doncs la veu omnipresent durant molts anys de Joan Anton Ramoneda és la que hem pogut escoltar en aquests indicatius i aquestes promos de Catalunya Cultura en aquesta gravació de l'octubre de l'any 2000. Bé, ara, Jordi, et faig la pregunta de Finestra Indiscreta. Suposo que saps quina és, quin és aquest espai, no?
7: Endevina Gorina. Que aquesta frase no era de la Finestra Indiscreta, però sí, sí, sé quin és, l'Àlex Gorina.
6: Molt bé. Ara et sorprendrà que aquest programa va aparèixer per Catalunya Cultura quan jo pensava, almenys no sé si tindràs la mateixa opinió que jo o no, que aquest programa sempre havia sortit per Catalunya Ràdio.
7: Doncs sí. Sí, ara que ho dius, sí, tinc la mateixa sensació. Sí, sí, sí.
6: Doncs així és, perquè tenim aquesta gravació que en dona fe. Una gravació del dia 9 de novembre de l'any 2002 a Catalunya Cultura, La Finestra Indiscreta, amb Àlex Gorina.
4: Catalunya Cultura. Informació. Informació. Catalunya Cultura. Cultura.
8: Homenatge virtual a Verdaguer. Els visitants de la pàgina web dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona podran contribuir amb la seva veu personal als actes d'homenatge a Verdaguer i participar en la construcció d'un poema o d'una narració que continguin noms, verbs i adjectius que van formar part del vocabulari creatiu de l'escriptor. Si voleu entrar en el món de la creativitat i de la reflexió, un món que tan sols viureu amb els vostres mots i les vostres idees, només heu de visitar la pàgina web www.premisliteraris.org. Homenatge virtual a Verdaguer.
4: Catalunya Cultura. La Finestra Indiscreta.
9: El cinema Méliès de Barcelona han recuperat Los Hermanos McMullen de Edward Burns, aquest senyor que a veure si aprèn a actuar millor, perquè a 6 dies i una vida està pobonet fatal. I al seu costat, Clerks, la pel·lícula revelació de Kevin Smith, un senyor que provoca absolutes passions. Un senyor que va ser descobert al Festival de Sundance amb aquest film. I un senyor que no acostuma a obrir la boca a les pel·lícules que ell també hi interpreta. Com és la veu de Kevin Smith?
10: And it was great. I mean, it was the first time we ever saw the film with an audience. And we got to hear what they found funny, which is like most of the things we found funny, plus stuff.
9: Doncs la veu de Kevin Smith és aquesta, el dia que va visitar Catalunya Cultura i li vam fer una entrevista sobre Clerks i ens explicava, entre altres coses, això, que aquella primera sessió al Festival de Sundance va ser un èxit inesperat perquè la gent va començar a riure i no van parar de riure fins al final. Continua sent la pel·lícula més pura d'aquest realitzador. Una pel·lícula pràcticament improvisada. Fins dijous que ve, al Méliès de Barcelona, carrer Villarroel. I fins a les 2 de la matinada ens teniu aquí amb tots vosaltres, Anna Vázquez, Àlex Gorina, Sílvia Andrés i Ferran Guerrero, La Finestra Indiscreta, un programa de converses cinematogràfiques. Un programa amb votacions, per exemple, la llista de millors films, on hem incorporat, arribat per e-mail aquests dies, Sunset Boulevard, Un amic ens diu que no sap què votar, que li digui què és el que hi ha fins ara. Doncs mira, Terciopelo Azul, París, Texas, Amanecer, Los Siete Samurais, Tierra y Libertad, 2001, El Pequeño Salvaje, El Viaje de Chihiro, Siete Días de Mayo, Ordet, La Rosa, El Espíritu de la Colmena, Ludwig d'Erzúzala, El Tercer Home, Desayuno con Diamantes i Sunset Boulevard. Molt concretament em diu aquest oient, de Bergman hi ha alguna? No, cap. De Dreyer hi ha alguna? Sí, Ordet. De Kubrick hi ha alguna? Sí, 2001. De Ford hi ha alguna? No, vergonya, cap. Així que et proposem diverses coses. Per començar, que si vols votar la teva pel·lícula preferida, doncs ens truquis al 306-9204, ara, d'aquí una estona, o fins a les dues de la matinada. Si tens aquella pregunta que t'està menjant per dintre, que no saps ben bé com resoldre-ho, que... ens truques abans de les dues al 306-9204. Que ets una persona que necessita comunicar-se amb la resta de la humanitat i discutir la jugada, has anat a veure pel·lícules, has llegit un llibre, no sé què et passa, i ens ho vols dir, evidentment que estem aquí per escoltar-te. Ens truques abans de les dues de la matinada al 306-9204. Senzillament, ets una persona que et deleixes per parlar per la ràdio, doncs escolta'm, l'Anna, la Sílvia, l'Àlex i el Ferran, t'escoltarem a tantíssims si ens truques abans de les dues de la matinada al 306-9204. Has anat a veure algunes de les novetats estrenades avui a Catalunya, com, per exemple, El crimen del padre Amaro?
5: El padre Amaro nos estaba dando su opinión sobre el celibato, padre.
11: Sí, si el celibato se volviera opcional, se evitarían muchos problemas en la iglesia, ¿no cree usted, padre Benito?
12: Esas son pendejadas. Es más fácil que haya un papa mexicano que la iglesia suprima el celibato. Y además, ¿qué nos importa? Lo que nos importa ahora a nosotros son las acusaciones contra usted.
13: Me acusó de ser muy sensual, padre.
9: Versió de David Olivares, cançó de Debbie Harry. De una manera, u otra manera, del crimen del padre Amaro.
14: E instintiva brutalidad masculina que...
15: Oh, ya
14: y lo
15: pareció
14: he sentido
15: aquello.
14: No solo por la intención, sino porque tú te creías con derecho a hacerlo y no lo tienes.
9: Però tu sí que tens la possibilitat d'identificar aquesta pel·lícula, dir-nos quina és i guanyar un disc compacte de banda sonora. 93-306-9204. Va, vinga! Vull trucades, vull comentaris, vull discussions, vull que identifiqueu la pel·lícula, vull que, a més, m'escriviu amenic.ccultura@catradio.com. Sempre s'acaba amb un punt com, o gairebé... Fixeu-vos bé, Amenic és A-M-E-N-I-C punt. C cultura vol dir que hi ha dues C's que van seguides, en minúscula, però seguides, eh? C cultura, arroba, l'arroba, aquella arroba, catradio, acabat amb bo, eh? Punt com. Com aquest Lluís, que és un caguetes, perquè no em truca, i sí, m'escriu, però de totes maneres el Lluís és fantàstic perquè m'escriu i no em truca, i m'agrada molt. Diu que va anar a veure Darnes, i va sortir molt decepcionat. Creu que és plena de tòpics, que mou la càmera ràpid tòpicament, que puja la música molt alt tòpicament, i totes aquestes coses per crear moments de tensió al llarg de tota la pel·lícula, i que es repeteix molt en aquest sentit. A més, a la història li falta més substància, i al final no li va acabar de fer por, com a mi. Tot i que està molt ben feta, també ho penso, i m'agrada com acaba, xe, no li vaig trobar res de l'altre món. Los Sin Nombre, el sense nom, em va agradar més. Per cert, saps què proposa el Lluís? Que a banda de votar la pel·lícula que més us agradi, voteu la que us hagi fet més por. Ens podem complicar molt la vida, eh? Ell menciona Alien, La matança de Texas, Ringu, El final de l'escalera, La nit dels morts vivents i La semilla del diablo. Primera trucada de la nit al 93-306-9204. Bona nit.
16: Hola, bona nit.
9: Com et dius?
16: Lluïsa.
9: No fotis.
16: Sí.
9: No, de debò, què?
16: La mateixa.
9: No pot ser.
16: Sí.
9: Sí, reina, diva i Madonna, també?
16: També.
9: Fixa't per on.
16: És que jo...
9: On eres avui?
16: Volia parlar.
9: On eres avui?
16: Avui.
9: On eren les reines, les madones, les divas i...
16: Mira, no ha pogut ser avui.
9: Havia concert, havia concert,
16: no,
9: havia concert.
16: Només et puc dir una cosa. només et puc dir una cosa.
9: Digue-la.
16: Doncs mira, davant de guitarristes peluts, guerra a la vulgaritat. Dames, divas, reines i madones. Catalunya Cultura.
9: Bueno, escolta'm una cosa, Lluïsa.
16: Jo volia parlar, i fa molt temps que vull parlar com a oient.
9: Parla com a oient?
16: I vull parlar de cinema.
9: Parla de cinema.
16: Puc dir la meva pel·lícula preferida?
9: Naturalment, no t'obligo.
16: Vinga, doncs mira, jo poso a la llista El año pasado en Merienbad, de l'Anne Resnais.
9: Cora, i tu saps què de l'Anne Resnais? Mira, em ve a pèl, eh? Em ve a pèl, perquè de l'Anne Resnais, l'Institut Francès de Barcelona està fent un cicle aquestes setmanes.
16: Ho sé.
9: I dilluns i dimarts fan dues pel·lícules de l'Anne Resnais, que és la mateixa pel·lícula filmada dues vegades, una amb tabac i una altra sense tabac. Us ho explico. Va fer una pel·lícula que es deia Smoking i una altra que es deia No Smoking. I és veritat, això, eh? I és la mateixa història, només que a la primera pel·lícula els personatges fumen. I a la segona, els personatges no fumen, però passa exactament el mateix. Llavors, el dilluns a 9:15, els fumadors. I el dimarts a 9:00, els no fumadors. És un Alain Resnais inèdit que us recomano de debò.
16: Escolta'm, però no es pot fumar, no, a la projecció?
9: A la projecció de l'Institut Francès, seguríssim que no. Seguríssim que no.
16: Jo volia preguntar una cosa sobre aquesta pel·lícula, que està inspirada en un relat, en una novel·la, en alguna cosa que no recordo.
9: De què? De l'any passat, de Merienbad?
16: Sí.
9: A veure, però tu què vols saber? L'origen?
16: Sí, l'origen. A mi el que m'agrada molt és, sobretot, l'estètica i, sobretot, els silencis.
9: Bé, i aquella càmera que es va desplaçant pel sostre dels passadissos, del balneari, als jardins, on hi ha aquelles figures dretes, la del Delphine Seyrig i companyia,
16: i
9: allà posats.
16: Aquesta història d'amor en silenci és que jo cada vegada que ho veig, jo m'emociono.
9: Escolta, és droga dura, eh, Merienbad?
16: Sí, però bé, jo la poso a la llista, Àlex. Puc?
9: La noia està posada.
16: Ah, molt bé.
9: Posadíssima, incorporadíssima i no te la toca ningú.
16: Val, i jo ara vull parlar d'una pel·lícula que he vist.
9: Quina és? A veure.
16: Una pel·lícula que no s'ha estrenat, que no s'estrenarà fins al mes de febrer o març de l'any que ve, que és una coproducció de Filmax, i m'he quedat molt al·lucinada, una coproducció de Filmax amb un senyor italià que té moltes peles, i em sorprèn perquè és una pel·lícula d'autor. És una pel·lícula, diria, de cinema verité. És una pel·lícula que m'emociona. És una pel·lícula de la que ja et vaig parlar.
9: Com es diu?
16: Es diu Valentín.
15: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat
17: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: La finestra indiscreta, això que diem sempre, aquests programes doncs, que ja queden una mica lluny perquè el personatge que estava al capdavant d'aquest programa després de molts anys, doncs hi ha un dia que, òbviament, s'ha de jubilar. I això va passar no fa pas gaire. Si no recordo malament, Jordi, va ser el passat 2024 i jo vaig veure per l'Instagram. L'Instagram, doncs bé, té moltes virtuts, i per exemple una d'elles és que si estàs interessat en una cosa molt concreta, un mitjà com és la ràdio, doncs és una bona manera d'informar-se de l'actualitat radiofònica, perquè, és clar, el temps és limitat i no pots estar tot el dia escoltant la ràdio. I en canvi, si segueixes perfils de les emissores que normalment escoltes o que t'agraden o que, bé, doncs creus que està bé estar informat de les novetats d'aquelles emissores, d'aquells mitjans, doncs pots estar molt al corrent d'aquestes històries. I jo me'n vaig adonar d'aquesta manera, que ell s'havia jubilat, perquè em deies ara, Jordi, que ja passava la setantena, l'Àlex.
7: Doncs sí, Àlex Gorina té 72 anys actualment. Per tant, sí, sí. Que jo m'he quedat, dic, com passa el temps, eh? És que, clar, és que el temps passa, sí, sí, passa, passa.
6: Clar, el seu programa sonava ja a finals dels anys 80. De fet, sí, ja vam escoltar aquí algun tall, jo crec que era sobre l'any 90, aproximadament.
7: Sí, mira, ell comença amb la finestra indiscreta des del 86.
6: Fixa't. 40 anys, gairebé, sí, sí.
7: 40 anys de programa, sí, sí. Allò que diem sempre, salta a la televisió i fa la parella amb el Figueres, Jaume Figueres.
6: Sí, senyor.
7: Jaume Figueres. Que Jaume Figueres en té 82, o 80, es porta un...

0: treballar, perquè...
1: No, i n'has de saber, hi ha molta informació a dir aquí.
0: I també compta la manera d'expressar-se l'Àlex, que ara ho estàvem dient, que no és gens ortodoxa, que, bé, diguem que, evidentment, sense faltar el respecte a ningú, doncs és capaç de deixar les coses clares i posar els punts sobre les is, sobre la seva opinió del treball dels actors, dels productors, dels directors. És a dir que, bé, em sembla bé, no enganyar ningú i dir exactament des d'un punt de vista que hauria de ser potser més objectiu, això és cert, però vaja, que denota una mica coneixement del mitjà.
1: Evident. Mira, en Jaume Figueres té 84 anys actualment i fixa't la curiositat, tots recordarem Cinema 3,
0: sí,
1: el programa de televisió TV3, que va començar el 84, i el Gorina comença el 86, amb el programa de ràdio, amb la Finestra Indiscreta.
0: Sí, o sigui que... mitja vida llarga als mitjans, fent el mateix programa pràcticament sempre.
1: Sí.
0: El Figueres també, recordem que va començar a Ràdio Barcelona anteriorment, abans de la televisió, vull dir que també tenia una trajectòria anterior molt, molt potent. Uns tòtems del setè art a la ràdio, en aquest cas. Ara canviem de temàtica, Jordi, i ens n'anem a un programa de ràdio, però sobretot jo l'he consumit molt en podcast, que tu recordaràs perquè parla del temps. A veure si saps de qui t'estic parlant. Catalunya Ràdio, el temps.
1: Catalunya Ràdio, el temps, anaven passant diversos, no? Però a nivell de podcast, jo el primer que em surt és el Francesc Mauri.
0: Sí, senyor. Uh-huh. Anem a la Meteo, aquesta secció imprescindible, sí. Que al final és un programa més, perquè no és pas curt, ni molt menys. I anem a una gravació del dia 27 de desembre de l'any 2012, en el qual el Francesc Mauri parlava amb Jaume Rull, que és un bomber que va viure, atenció, la nevada de l'any 1962.
2: Meteotemps. Fa dos dies del 50 aniversari de la nevada del 62. Va ser una nevada, com passa sempre a Catalunya, que no va caure tot arreu. Aquest cop no va nevar ni gota al Pirineu. Va fer un bon sol, un bon dia, però en canvi va nevar a la costa, al prelitoral català i a molts llocs de l'interior. Entre 20 i 70 centímetres de neu, depèn de les comarques, i ventades intenses que van provocar congestes, acumulacions de neu de fins a un metre. En volem parlar, però no de la meteorologia pròpiament dita, sinó amb un testimoni d'excepció. Amb 16 anys estava de guàrdia al cos de bombers al carrer Provença de Barcelona, llavors de la Diputació de Barcelona. Ara té 68 anys. És el bomber més antic, ara jubilat fa 3 anys, de tot l'estat espanyol. I ell, amb 16 anys, estava de guàrdia, doncs això, al carrer Provença, quan va començar. És en Jaume Rull. Què tal?
3: Bona tarda.
2: A veure, què ens expliques? Perquè aquell any, al setembre, vàreu sortir a les inundacions
3: de Terrassa,
2: Vallès, però això ja és aigua passada, i mai millor dit. I en aquest cas parlem de la sortida de la Missa del Gall la nit de Nadal, que comencen a caure flocs de neu.
3: Vale. Nosaltres tenim, són 50 anys que han passat,
2: sí,
3: tenim molt record d'això, ho tenim tot escrit encara, perquè tot això són partes que no s'han destruït, i jo crec que la nevada va començar per barris a partir de la Missa del Gall. La gent va començar a notar que caia un plop. La nevada forta, més o menys, va començar a les 5 de la matinada forta. Llavors no va parar ja fins a les 10 de nit del dia Nadal. La ciutat poder es va paralitzar a partir del migdia. Per què es va paralitzar? Perquè la gent, tothom va anar a casa, va deixar els cotxes a casa, i la neu va acumulant-se sense haver roderes de cotxes, que és el que impedia que la neu estigués. Jo crec que el problema va ser aquest greu, no? O sigui, la gent estava tot, la ciutat es va paralitzar, i quan la gent va intentar sortir de casa després del dinar,
2: ja no hi va haver.
3: Ja no hi va haver manera.
2: A veure, les dades meteorològiques diuen que al centre de Barcelona van caure 49 centímetres, això és la dada oficial, i uns 70 a l'Observatori Fabra, qui el Beni devia fer de les seves, igual que moltes localitats, no tan sols Barcelona, del voltant. Pel que heu escrit i el que heu recopilat, vàreu fer més de 400 serveis, vàreu tenir la col·laboració d'equips de la Policia Armada, de l'Exèrcit, de particulars, i a més, amb unes cadenes molt domèstiques pels vostres vehicles.
3: Això és que va ser un problema.
2: Quin tipus de cadenes vàrem posar?
3: Nosaltres érem un cos de bombers voluntaris provincial, estaven fent pràctica, s'ho ensenyant els bombers de Barcelona, al carrer Provença.
2: Sí.
3: Quan havia una gran manifestació d'algú, algun succés molt gran a Barcelona, l'únic servei que havia que funcionava eren els bombers. Ara hi ha plans de tot, hi ha serveis de tot, hi ha...

0: li se sabia tot. Abans només sabien bombers i feien tota la feina ells. A veure què va passar. Al migdia, quan tenien que trucar els bombers, van trucar tots els bombers per les emissores de ràdio perquè anessin tots als parques. I vam anar a treballar als parques. Jo crec que vaig arribar al parc de bombers del carrer Provença sobre les 5 de la tarda o així. A veure si han començat les sortides ja.
1: Quina és a dir, quan s'acabava la nevada, quan, per entendre'ns.
0: No, a les 5 de la tarda és quan no, estava encara... poder nevant bé. Perquè
1: sí,
0: la nevada...
1: però faltaven unes 5 hores perquè
0: s'acabés. Sí, això mateix. La nevada, més o menys, creient que va acabar a les 10 de nit, més o menys, recordant-se. Uh-huh. Però sobre aquesta hora van començar els serveis. Quins serveis eren? Pues, molt senzillament, trasllada malalts. La gent no podia sortir als puestos. Morts, en fi, va haver de tot tipus d'aquests,
1: sí, caigudes... Fractures, o sigui, d'os, parteres, esfonsament d'unes cases a Can Tunis amb un velatori.
0: Sí, això va ser molt curiós. Aquesta sortida la vaig fer jo, ens van trucar perquè a Can Tunis van enfonsar unes barraques, ja saps que en aquella època estaven tot barraques, ens van enfonsar barraques, però aquella barraca estaven fent un velatori d'un cadàver, d'un mort. Llavors es va quedar tot, el mort i tot, a sota les teulades.
1: Caram.
0: Què va passar? Van tindre que treure el mort, traslladar-lo de barraca, perquè eren barraques, o sigui, un servei...
1: Molts esfonsaments de cobertes, teulades, terrats, i inspecció, perquè
0: inspecció
1: alguns...
0: Inspecció, perquè la gent, clar, trucava, perquè allò havia neu en quantitat, el pes de les cobertes que...
1: Cobertes
0: de canyissar, pàrquings, sobretot, van caure molts pàrquings, tot això va ser... Pues, aquestes 400 sortides, que normalment són 100 i pico, aquestes 400 sortides van ser quasi tot això,
1: Menjar cap a convents, hospitals...
0: Portar el pa... O sigui, penseu que de mitja ciutat cap amunt ja no es podia circular.
1: Hi ha una cosa que no m'has aclarit, però veig que només teníeu tres vehicles, tot tres terreny, vehicles. Una grua i dos jeeps.
0: I dos jeeps, no hi havia res més.
1: I camió de bombers...
0: No, tots els bombers, tots els bombers que teníem érem de tot terreny, era això.
1: I no m'has explicat quin tipus de cadenes van sortir.
0: Les cadenes, com ja no podien sortir, perquè una de les sortides que vam fer, me'n recordo que vam anar... a una explosió d'una caldera a Poblenou, quan el cotxe nostre va arribar al carrer Marina Diagonal, allà es va quedar. Van dir que van donar el cotxe perquè ja no podien continuar. Què van fer? Posar cordes a les rodes. O sigui, fins que les cordes cremaven, tornar a posar cordes i amb les cordes podia avançar una mica. O sigui, les primeres hores, fins que no va arribar les cadenes el dia l'endemà, tot va ser amb cordes, fins que es cremaven. O sigui, van estar un fotimer de cordes que...
1: I, a més, també hi va haver alguna afectació personal. Veig que hi va haver un mort al
0: Parc. Va haver dos morts, O sigui, això la premsa no ho diu ningú, però nosaltres vam anar a rescatar dues persones. Una...
1: Al Parc Güell, esquiant, es va perdre.
0: Es va ficar entre el Parc Güell, la gent va perdre la pista d'aquest senyor i van trobar una barrancada del Parc Güell mort i congelat.
1: Això t'havia donat un cop, el que sigui,
0: al cap dels dies
1: i al cap de dos dies el vareu trobar.
0: Després va morir una altra persona, netejant la claraboia de casa seva, un quart pis va caure i va morir. O sigui, jo crec que nosaltres vam anar a recollir, o sigui, van tindre aquestes afectacions. No va ser una gran crisi com els focs forestals, sinó va ser una feina continuada, una feina que va paralitzar la ciutat i que nosaltres va portar molta, molta, molta feina. Amb aquest temps...
1: Que l'ordre va ser de que no es llancés la neu als carrers...
0: Sí, però la primera ordre va ser llanceu la neu als carrers.
1: Ah,
0: quan es va llançar la neu als carrers...
1: I després va dir no...
0: Va aixafar cotxes, queia sobre la gent, va tapar les aceres... Va haver molts problemes. Llavors, al cap d'unes hores van dir, no, que no es tiri neu.
1: El meu pare m'explica, tenien la font del carrer Tallers, i a tocar, de la Rambla, i em deia, diu, hi havia tal pila de neu i la gent tirava tanta neu dels teulats que vàrem obrir les tapes de claveguera i tiràvem la neu dins de les clavegueres.
0: Bueno, la gent va fer tot invent.
1: Almenys en aquests carrers més estrets.
0: Amb aigua, que ara jo crec que no ho faríem, jo me'n recordo que nosaltres amb mànegues i amb cotxes de pressió desfèiem la neu de molts llocs. O sigui, però això avui no ho faríem per la xalada, perquè
1: no,
0: podia xalar.
1: Això
0: ja es feia. Però clar, llavors la falta d'experiència de tothom va ser...
1: Van arribar les llevaneus d'Andorra.
0: Les llevaneus d'Andorra va ser...
1: I veig que el Sant Esteve a la tarda, per les vies més altes...
0: Sí, les vies normals ja podien circular.
1: Ja es podien circular els cotxes.
0: O sigui, van fer una feina molt ràpida, molt ràpida, però la part nord de la ciutat no, La part nord de la ciutat va ser, jo crec, va durar allò 3 o 4 dies.
1: Doncs escolta'm, Jaume Rull, bomber més antic ara mateix de l'estat espanyol, fa 3 anys jubilat, des dels 16 anys estava de guàrdia la nit de Nadal i el dia de Nadal, bàsicament, durant la nevada del 62. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: El concurs.
1: després d'haver gaudit amb aquestes explicacions de les nevades de fa 50 anys, la pregunta del concurs, evidentment relacionada amb aquest gaudi, amb aquesta conversa amb el Jaume Rull. De què estaven fetes les cadenes dels camions de bombers que van treballar durant la nevada del 62? El premi? Activitats amb màquina trepitja neu amb un arretrac a la Molina.
2: Meteo Mauri.
3: Bon dia, són les 7 del matí.
4: Bon dia, són les 8.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
6: No toquis el dial, que tu t'ho has dit.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
8: Swing Flash.
9: La maroteca de la ràdio.
10: Aquí teníem el Meteo Mauri, aquest programa que jo a aquestes alçades, Jordi, ja podria dir que és mític, perquè és que ja no sé, per tot el temps, quant de temps fa que està a l'antena de Catalunya Ràdio i disponible, evidentment, en podcast. I que estàvem escoltant, doncs, aquesta gravació del 27 de desembre de l'any 2012, en el qual es parlava de la nevada del 62, un d'aquells fenòmens una mica extrems que a nosaltres sempre ens agraden, Jordi, i parlar també de passat, del temps, doncs, té gràcia. És a dir, ens agrada la previsió futura, però sí, també ens agrada mirar cap enrere i veure què ha passat i fer comparacions entre èpoques i veure, doncs, aquests fenòmens realment sorprenents, no? Com una nevada a Barcelona que ho va deixar tot absolutament congelat i, mai millor dit, es va parar absolutament tot i va haver-hi uns quants dies de caos perquè, clar, si fins i tot en una capital com Barcelona no hi havia manera de moure's, doncs déu-n'hi-do.
11: Sí, home, i no només, no cal anar tan enrere, eh? No només a la 62, que n'hi ha hagut de més recents que han sigut espectaculars. Jo, de fet, a Barcelona, precisament, recordo com a espectacular la nevada del 8 de març del 2010.
10: Sí, però saps què passa? Perquè jo hi era a Barcelona aquell dia i ho vaig patir. Sí. El més espectacular és l'embús de trànsit que es va formar. Però el que és la quantitat en si de nevada, a Collserola sí, però el que és Barcelona ciutat era inapreciable. És a dir, hi havia els barris baixos i Eixample, hi havia tres dits i arribava.
11: Clar, jo la vaig viure des de la Diagonal, i a mi allò em va semblar Sibèria.
10: Clar, és que depèn molt de la zona, però jo ja et dic, jo vaig anar de Zona Franca fins a l'Eixample, i hi havia, com a molt, tres dits, no hi havia més.
11: Clar. Jo, com a, diria, com a quantiosa, en aquest cas sí, a Terrassa, 15 de desembre del 2001.
10: Aquesta la recordo perquè en tinc fotografies.
11: Jo, a Terrassa, aquí hi havia un pam de neu, eh? Quasi. Sí, sí.
10: Mira, jo venia de Barcelona, que llavors treballava a Sant Andreu, amb el tren, i una mica més i ens paren el tren. Vull dir que ho recordo perquè era tard, era de nit, i dic, ai.
11: Jo també, eh? Sí, sí, sí. Escolta, mira, 15 de desembre, explicat superràpid, jo venia de Mollet. Clar, saps que sóc aficionat a la meteorologia, tothom ho ets, i ens anava molt les previsions, i clar, jo ja veia que la cosa no pintava bé. Uh-huh. Ara, clar, amb la gent que comentava, deia, no, res, això plou, jo hi pensava...
10: Els nassos.
11: I me'n vaig anar a les 4 de la tarda de la feina de Mollet, del Vallès, i quan ja estava a Sant Quirze, ja veia neu en els vorals, dic, ai. I vaig arribar a casa, que nevava, vaig ficar el cotxe al pàrquing, vaig agafar la càmera, en aquest moment una reflex de carret, vaig tornar a agafar el cotxe, inconscient totalment, i vaig aconseguir fer unes fotos mentre conduïa, sí,
10: apa,
11: confesso. Sí, sí, sí, sí. Bé, anava molt a poc, bé, és igual, no es pot fer, però ho vaig fer. Per tenir testimoni d'una petita ruta, però res, va ser com sortir de casa, fer una petita volta i tornar, perquè dic, no, torno, perquè aquí em quedaré tirat. I el meu carrer, que fa força pendent, recordo ja girar i molt a poc encara les rodes cap a la pujadeta del pàrquing i entrar el cotxe dins i ja d'allà ja no va sortir. Val? I allà ja, a partir d'aquella hora ja va començar a nevar molt.
10: Doncs mira, jo vaig sortir també, però en aquest cas caminant, no vaig ser tan inconscient com tu. Jo vaig arribar de Barcelona, vaig anar a casa, vaig sopar, vaig agafar la càmera i me'n vaig anar, amb la reflex també, caminant fins al barri de Sant Pere. I vaig anar fent fotografies i mira, com que les tinc escanejades, les compartirem a través de l'Instagram Llop Esteve, que és el meu usuari. Aquí les podreu trobar quan escolteu aquest programa. Si aneu a l'Instagram ho podreu veure.
11: Bé, doncs vinga, jo també ho faré, eh? Buscaré les meves, d'aquesta nevada. Vinga.
10: Perfecte. Seguim amb més històries. Ara anem a Ràdio Rubí. Anem, en aquest cas, en un document que podem trobar a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. És una gravació del dia 18 d'octubre de l'any 2016 en la qual en el programa Solfejant per la vida, David Pernàs i Anna Palau entrevisten a Lídia Juste, una de les persones que nosaltres coneixem sobradament perquè vam formar part durant molts anys d'aquesta emissora municipal on tant tu com jo hi vam estar col·laborant.
2: Benvinguts, benvinguts a Solfejant per la Vida, un programa que vol donar veu als, als ruïnencs que tenen alguna cosa a dir, és tot al voltant de les cançons. Avui, benvinguts al primer dia, avui per començar ve a solfejar amb nosaltres la Lídia Juste. Bon dia, Lídia.
4: Bon dia, què tal, Dani?
2: Si et sembla bé, farem primer un petit currículum, un petit pas per la vida al vol, i ens el farà l'Anna Palau. Bon dia, Anna.
8: Bon dia, Dani.
2: Com vulguis.
8: Doncs la Lídia Juste va néixer el 31 de desembre del 1957. Historiadora de carrera, de seguida va entrar en el món de la ràdio local, sent una de les veus històriques i més conegudes de la ràdio rubinenca, on al llarg de molts anys ha presentat nombrosos programes. Des de 1990 ocupa llocs de responsabilitat, tant a nivell de cap de programes com de directora de la ràdio. Sota les seves ordres i tutela professional han passat molts periodistes que actualment tenen una gran popularitat, com per exemple Òscar Dalmau, de la competència RAC1, i del Gran Dictat de TV3, per citar-ne alguns. Persona llarga i àmpliament involucrada i compromesa en el món associacionista i d'entitats a Rubí, on hi ha tingut una col·laboració activa, ja sigui organitzativament o presentant una infinitat d'actes i aconteixements. A part del món municipal, també ha posat doncs, la seva veu a actrius i ninots com a actriu de doblatge a Rumbo Sur, del 1990 al 2012, també a Talassa, una mà de contes, i a diferents vídeos corporatius i empresarials de Televisió de Catalunya. Actualment dirigeix Ràdio Rubí i presenta i modera la tertúlia del Rubí al dia.

0: Bon dia, Lídia.
1: Bon dia.
0: T'has deixat algú?
1: No, he fet un repàs força exhaustiu de la meva trajectòria professional. Deixa'm, però, primer de tot, que et feliciti per aquest programa que encetem avui, proposta teva, d'en Daniel Pernas, i que estem molt contents en aquesta casa que el puguis fer amb nosaltres, que t'estrenis al món de la ràdio amb nosaltres. Per tant, felicitats per aquesta iniciativa que has tingut, Dani. Això per començar.
0: Bé, gràcies. Jo he de dir que no sé on sortirà. De moment és el primer cop que estem en aquesta faceta de presentador, i he de dir que em sento una mica estrany. Em sento una mica estrany estant en aquest costat quan normalment estic en el costat del convidat o col·laborador.
1: És diferent,
0: o tertulià.
1: És diferent,
0: Exacte, i que haver-te d'entrevistar em resulta encara més estrany, perquè el normal és el contrari. Però bé, a veure com surt.
1: I ja està bé, home, situar-se a diferents, com no, diferents llocs a la vida dona molt de joc, clar que sí.
0: Molt bé. El programa en si, Solfejant per la vida, és un programa que el que volem és treure la part més íntima o la part més personal d'aquells personatges i personalitats rubinencs, que, clar, tenen una història i algunes coses importants a dir. Tot al voltant de la música en concret, de les cançons que han marcat la seva vida. Suposo que n'hi ha unes quantes,
1: i és molt difícil triar, jo abans de començar el programa t'ho deia, et deia, ostres, Dani, m'ha de ser un exercici molt, molt difícil, que és triar de la banda sonora, no? de la vida de la gent. Jo crec que està configurada per moltes músiques, i clar, triar-les significa també fer aquell repàs de per què, quina època marquen, etcètera, i ha sigut difícil triar-ne unes quantes només. M'hi ha hagut de deixar moltes, que ara penso, ui, aquesta l'hauria de posar, l'altra també, però clar, és que no hi cap tot.
0: De fet, potser és un exercici d'introspecció interessant.
1: Molt interessant, sí.
0: Molt bé, doncs tu mateixa ens presentes la primera cançó que ha marcat la teva vida, que és?
1: Mira, jo la primera que he triat és aquesta cançó del treball de Joan Manuel Serrat dedicat als poemes d'Antonio Machado, que es diu Cantares, i que per mi significa, doncs, una època, la vida, una adolescència marcada pel fet d'entrar a treballar molt, molt aviat en una gran empresa, i això fer que comencessis a despertar-te la consciència col·lectiva dels drets dels treballadors, de la situació i el moment polític que en aquell moment es vivia aquí a la nostra ciutat. Tot això lligat en una època en què, a més, estudiava en un centre tan innovador i alternatiu aquí a la ciutat com va ser la Xola, que també, doncs, anava en aquesta línia de fer-nos pensar, sobretot, i això, doncs, feia que, com deia, obrissis la teva ment. Entenent aquest moment, trio aquesta cançó perquè Machado significava l'exili, significava la república, significava la lluita, significava moltes coses. També és cert que va ser el primer àlbum que em van regalar així, allò, d'una manera especial a mi, que els amics em van dedicar, i que la parella que llavors tenia, doncs, també ho va fer, i forma part d'aquest paisatge, d'aquell Rubí industrial, etcètera, amb reivindicacions. Parlo d'una època en què cada dos per tres hi havia manifestacions, una vaga lejosa, la que vam fer mentre estava la que aleshores era Material Clínic. Vaja, una època de lluita, i que ets jove i penses que el món el canviaràs. I clar que canvia, sí.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
3: Lídia Juste, entrevistada per Dani Pernas i Anna Palou, en aquest programa que es diu Solfejant per la vida, que sonava a Ràdio Rubí el 18 d'octubre de l'any 2016. Bé, un personatge que nosaltres coneixem molt bé, Jordi, perquè va ser l'època que jo hi vaig començar, a partir de l'any 95, a Ràdio Rubí. Ella era la cap de programes i al cap d'uns anys em va acabar sent la directora fins que es va jubilar. Així doncs, interessant poder tornar a escoltar la veu de la Lídia. Quins records tens tu, Jordi, d'ella?
4: Doncs la primera persona que conec, deixant a tu de banda en aquest sentit, la primera persona que conec dins d'una emissora com a responsable en aquell moment, no?, de cap de programes, una persona molt, molt amable, molt dolça parlant. Sí. Aquesta veu, a mi sempre m'ha agradat aquesta veu, no? I tinc aquest bon record, un record boníssim i agraït de deixar-me, doncs, poder participar en una emissora i poder fer cosetes, i aquí, doncs, va ser, doncs, quan vaig, diguem, descobrir, no?, que m'agradava molt la ràdio per dins, que professionalment era difícil dedicar-s'hi, però a nivell de col·laboració, com feia, doncs, la veritat em va agradar molt. Aquest bon record dolç, una mica vas com la tieta, no? Vaja, no sé, tinc molt bon record.
3: Jo no sé si recordaràs que l'entrevista que li van fer a la Maroteca, jo li vaig dir que li dèiem, sí, una mica la mama, no? Perquè al final...
4: La mama, sí.
3: Ens anava tots al darrere allò, doncs, bé, ensenyant-nos, no?, com anava tot plegat, sí, i bé, doncs, encoratjant-nos de vegades quan hi havia coses que ens costaven,
4: sí, sí,
3: fent-nos reptes, no? Vull dir que molt interessant, molt interessant.
4: Nosaltres érem els nens, sí.
3: Exacte. Bé, doncs, recta final de la Maroteca d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
4: Doncs el mail, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. L'adreça és tota seguida, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també un número de WhatsApp.
3: És el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxem amb un article que vaig escriure per la meva web, en el qual, doncs, feia referència a les 300 edicions del Rock and Classics. Això tenia lloc perquè va aparèixer també en el programa Cau de Lletres a Matadepera Ràdio en format àudio el 13 de maig de l'any 2022. Amb aquest tall marxem. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a tots.
5: La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
3: Article per la web d'Esteve Llop. 13 de maig del 2022. Al juny de l'any 2000 vaig deixar la meva estimada professió, la de radiofonista, apagant el llum del micròfon del vol de tarda de Ràdio Sant Cugat. Bona tarda d'aquest divendres 30 de juny de 2000. Ara mateix passen 8 minuts de les dues. Comencem nova edició del vol de tarda fins les 7 a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui una edició molt especial perquè us parla, perquè m'acomiado de la ràdio després d'alguns anys de ser amb vosaltres. Per tant, doncs, avui es tracta d'un programa especial pel que fa a la primera hora, durant aquestes 3 hores que us acompanyo, com sempre, fins a les 5. La música, doncs, molt especial per un servidor. Tot i no dedicar-me ja mai més a treballar a la ràdio, almenys fins a dia d'avui, sempre hi he tornat. L'abril del 2001, només 10 mesos després d'haver deixat la ràdio, ja vaig tornar a treure el nas a la mateixa emissora amb l'amic Jordi Caselles per a començar en directe el nostre primer programa junts, Black Knight.
6: Hola, bona nit. Passen 7 minuts i mig de les 10 i comencem la primera edició de Black Knight, el programa que us acompanyarà des d'ara i fins a final de temporada a Ràdio Sant Cugat cada dilluns de 10 a 11 de la nit.
3: L'any 2002 deixava de nou la ràdio, per falta de temps, i tornava de nou el 2004 durant una temporada, presentant de nou el Cau de Llops.
6: Hem començat aquest primer programa d'aquesta temporada amb Zero Seven, i després hem seguit amb Everything But The Girl, recuperant un dels seus millors treballs, un disc que editaven l'any 96, que es deia Walking Wounded, i aquest era el tema que el tancava, Good Cop, Bad Cop. Esperem, doncs, que estigueu a gust al nostre costat aquesta temporada 2004-2005.
3: Sempre volia tornar-hi, però mai sabia com compatibilitzar la feina amb la meva passió. En el sopar del 30è aniversari de Ràdio Rubí, l'any 2009, em vaig trobar molt a gust amb els amics de la ràdio. De nou, en aquell sopar, va reaparèixer el Coquet, i em vaig deixar convèncer ràpidament per Lídia Juste, començant aquell setembre un nou programa. 4 anys després del meu Cau de Llops a Ràdio Sant Cugat i 11 anys després d'haver acabat a contracor la meva feina a Ràdio Rubí, tornava al meu estimat estudi 1 de l'Escardívol, on havia gaudit de 3 inoblidables temporades en les que pràcticament vaig aprendre tot el que sé fer de ràdio. La veritat és que em vaig sentir molt estrany davant del micròfon. 4 anys de silenci és una barbaritat. Em va costar un temps tornar a enganxar el fil, però en pocs dies em vaig sentir còmode amb un programa fet a mida.
5: Benvinguts a Rock and Classics, el programa de Ràdio Rubí que celebra el mig segle d'història del rock, repassant i escollint els millors discos i cançons de tots els temps. Fins les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, Rock and Classics, amb Esteve Llop.
6: Bona tarda, benvinguts a aquesta primera edició d'aquest programa que es diu Rock and Classics i que us acompanyarà durant tota aquesta temporada 2009-2010 a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la freqüència modulada. És un plaer per mi tornar amb vosaltres, amb aquesta estimada audiència de la ciutat de Rubí, després de molts anys de no estar davant d'aquests micròfons.
3: El que també em resultava molt estrany era enregistrar sempre el programa i no fer directe, que de fet era exactament l'inrevés que el que sempre havia practicat. I és que el programa s'emetia a les 5 de la tarda dels dimarts i la meva feina de comercial no em permetia poder fer el programa en viu. El programa el vaig començar enregistrant a l'estudi 1 i anava a l'hora de dinar des de Barcelona i menjava un entrepà mentre gravava. Però en diverses ocasions algú no va respectar la reserva de l'estudi i me'l trobava ocupat, fet que em va donar força mal de caps. La meva dona em va dir: «I per què no et montes un estudi a casa? Ho veus factible?» I dit i fet, a finals del 2009 em van regalar una controladora USB molt senzilla, però suficient per a poder tirar falques i música. Vaig recuperar una vella taula analògica de 4 canals on hi vaig connectar la sortida de so de la controladora, un micròfon i una targeta de so que enregistrava l'ordinador al canal de sortida de la taula. Vaig recuperar també els meus auriculars Sony de l'època en la que vaig fer de DJ, i al despatx de casa vaig buscar l'espai suficient per a muntar el meu primer estudi casolà, en un pis del carrer Urgell de Barcelona. Afortunadament teníem un bon aïllament acústic amb doble finestra de doble vidre que impedia l'entrada de l'escandalós trànsit de la zona. I en canvi, el que no vaig tenir mai va ser un bon so de sala, ja que el despatx era estret i allargat, el sostre una mica alt i les parets estaven força desbastides. Però no hi feia res, perquè en hores lliures podia recuperar, encara que només fos per una estona, la meva veritable passió. El programa ha comptat amb els següents col·laboradors al llarg de la seva història. Lídia Juste, de Ràdio Rubí, suport en el disseny i orientació del programa. Robert Fernández, de Ràdio Rubí, suport en l'elecció del nom de l'espai. Jessica Sotodossos, Ràdio Sant Cugat, veu principal de les Falques. Jordi Caselles i Sandra Torra, veus secundàries de les Falques. Quan ens vam mudar, no gaire lluny a Barcelona mateix, vaig tenir la sort de poder comptar amb una altra habitació per muntar el meu estudi. En aquest cas es tractava d'una sala molt més petita, tot i que més interior i amb poca llum natural. Per tant, una sala menys atractiva, però més adequada a nivell acústic, per proporcions i per comptar amb una paret en diagonal. L'estudi ha anat evolucionant al llarg del temps. Inicialment es va tractar d'un estudi minimalista, utilitzat només per enregistrar el programa amb el mínim equipament necessari. Posteriorment em vaig dedicar de mica en mica a renovar l'equipament de so de l'estudi, afegint tot d'aparells reproductors, entre existents i noves incorporacions, amb l'objectiu de digitalitzar documents, escoltar en el moment desitjat qualsevol font de so analògic o digital, etc. A l'acabar la temporada 2015-2016, amb un tercer fill en projecte i una carrera universitària a punt d'acabar, vaig decidir de nou, a contracor, aparcar per un temps la ràdio. De nou vaig tornar a tancar el micròfon. Però just abans del confinament vaig demanar com a regal d'aniversari una nova taula de so, amb la que volia tornar a fer ràdio amb elements una mica més moderns. Al març del 2020, dies abans de saber que ens confinaven, vaig aprofitar l'arribada de la nova taula per a col·locar un micròfon de condensador, afegir pantalles d'ordinador, canviar alguna tarja de so i començar a posar tractament acústic per a millorar el so de la sala. La idea era començar a tocar el nou equipament i tornar a escalfar la veu 3 anys després d'haver parat el programa, per a tornar a emetre espais a Ràdio Sant Cugat. Un fet positiu del confinament, almenys per a la meva realitat personal, va ser la possibilitat d'accelerar molt la meva tornada a la ràdio. Tot va començar amb un mini espai anomenat per la companya Jessica Sotodossos de Ràdio Sant Cugat, la recomanació musical d'Esteve Llop, on només feia una petita introducció sobre un artista i tirava un tema musical.
5: Ràdio Sant Cugat. La recomanació musical d'Esteve Llop.

0: La Buena Vida va ser un grup d'indie pop de la ciutat de Sant Sebastián, al País Basc, que va començar la seva activitat el 1988 i que va acabar abruptament la seva trajectòria el 2011, quan el seu baixista, Pedro San Martín, va morir en un accident de trànsit als 40 anys d'edat. Tot i no ser una banda molt coneguda pel gran públic, van arribar a enregistrar 7 àlbums i 14 EPs, amb un estil sempre proper a l'anomenat soft rock, que ens recorda en ocasions a la chanson francesa, amb un to melancòlic i un posat sempre elegant. Aquesta elegància es va reforçar quan van començar a utilitzar arranjaments orquestrals en els seus discos, que, en combinació amb les seves lletres cada vegada més madures, donaven com a fruit uns enregistraments molt recomanables. Com a exemple del seu bon fer us porto el tema que donava títol a un dels seus EPs publicat l'any 2001, Què nos va a passar? Us deixem amb l'enigmàtica i relaxada veu d'Irenzo València i de Miquel Aguirre, La Buena Vida.
1: Cada dia trato de acercar por donde saldrás.
0: Però quan ens van confinar, lògicament vaig disposar de més hores a casa i vaig trobar temps entre les migdiades del petit de la casa, etc., per a tornar a reflotar el rock en clàssics, programa que espero ja no aturar mai més. Aquell 2020, a banda d'aquests dos programes, el Rock en Clàssics i la recomanació musical, vaig començar a registrar de nou el Black Night, l'hemeroteca de la ràdio i Track Dance. Amb l'amic Jordi Caselles, col·laborador d'alguns d'aquests programes, des del 2020 que anem aprofitant minuts dels nostres estudis online per enregistrar pastilles d'un programa que ja fa temps que tinc al cap i que algun dia sortirà a la llum. Una altra de les conseqüències del confinament va ser també, en el meu cas, crear altres estudis casolans amb equipament que feia temps que no utilitzava. I incorporacions d'elements de segona mà, que he instal·lat en improvisats estudis que puc utilitzar els caps de setmana, fora de Barcelona, en diferents emplaçaments. Algun estudi ha canviat d'ubicació, però ja fa temps que han agafat una forma més o menys definitiva, tot i que les meves inquietuds tècniques sempre fan que em posin molt sovint a canviar coses. No ho puc evitar. En qualsevol cas, el Rock en Clàssics és el programa que fa més anys que realitzo, des del 2009 fins ara, tot i que durant 3 temporades va estar aturat. Va començar a sortir a l'aire per Ràdio Rubí i durant 2 temporades també per moltes emissores municipals de la sindicada de la desapareguda Com Ràdio. De fet, encara es pot veure la inclusió del meu programa en programacions com la de Ràdio Mollet o la de Ràdio Palamós, segons encara avui dia consta en cerques a Google. Aquest és un programa molt agraït a realitzar per diversos motius. En primer lloc...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Com t'imagines d'aquí a 25 anys? Ens haurem plantat ja el 2050 i segur que n'haurem vist passar de tots colors. Esperem, com a mínim, en general, que tot ens vagi bé, que estiguem bé. I l'entorn com serà? Aquest rierol que escoltem es mantindrà amb aquest somriure? O sou dels que penseu que Catalunya serà així? Va, aparquem els vaticinis i caminem amb certeses. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya confirma que les sequeres han empitjorat amb els anys. I amb aquest titular us convidem a escoltar els pròxims minuts, perquè ens esperen dues lliçons magistrals, podríem dir. Parlarem amb l'autor d'aquest estudi, però també sumarem una visió privilegiada, la del climatòleg Javier Martín Vide, amb qui imaginarem aquesta Catalunya del futur. I li preguntarem allò que ens vam apuntar, que us deia ja en uns programes anteriors. Tindrem un paisatge més aviat desèrtic a casa nostra? I abans de començar, permeteu-me un exercici, un segon. ChatGPT, Catalunya podrà afrontar l'escassetat d'aigua el 2050? Va, pregunta feta. Ara està buscant a la xarxa, està rumiant, de fet. Deixem-lo, si això, processar i mentrestant escoltem altres intel·ligències. Va, comencem aquest desè quatre gotes.
2: Quatre gotes. L'aigua del futur.
1: Com seran les sequeres del futur? El Servei Meteorològic de Catalunya, com dèiem, ha revisitat els darrers anys i ha dibuixat el panorama que ens espera per als propers. Sense ser del tot catastrofistes, podem dir que no és gaire optimista i, malgrat això, volem aprofundir en aquesta mirada i ho farem conversant amb l'autor d'aquest estudi, en Vicent Altava. Vicent, benvingut al podcast.
3: Hola, moltes gràcies.
1: La principal conclusió d'aquest estudi és que cada cop tindrem més sequeres i també més intenses. Què és el que us confirma aquesta tendència?
3: Doncs el que hem fet assegut en aquesta nota d'estudi és analitzar tant des del punt de vista pluviomètric com termomètric les sequeres que s'han observat a Catalunya en els últims 150 anys. Llavors, l'observació no dona dubte a poder concloure que hi ha una tendència creixent a la freqüència de sequeres al segle XXI i, sobretot, que les sequeres que s'han produït tenen una intensitat i una durada que les fa que siguin les més greus que s'han registrat mai a Catalunya des que existeixen dades de precipitació. En el cas de Catalunya estaríem parlant del 1915, més o menys, però nosaltres hem volgut anar una mica més enllà amb el temps, perquè a vegades 150 anys, encara que pugui aparèixer molt de temps, doncs en la ciència climàtica existeix molta variabilitat a llarg termini, per tant, a vegades 150 anys, tot i això, no és suficient temps. No? Llavors, el que hem fet ha sigut analitzar la sèrie de Barcelona i comparar aquesta sèrie amb la sèrie de Barcelona, que registra els pluviomètrics, comença a 1786, i hem vist que només hi ha un cas que és no més intens, sinó més perllongat de sequera, que és una sequera que es va registrar entre el 1820 i 1840, i seria com el precedent històric més greu. En aquest cas es rep la qualificació de megasequera, aquest cas concret no, però dona un compte de l'excepcionalitat d'aquest últim darrer episodi a nivell de la ciutat de Barcelona i també de Catalunya en general.
1: El problema és que els períodes amb dèficit de precipitacions ens dieu que seran més recurrents i que, per tant, tindrem menys temps de recuperació entre una sequera i l'altra.
3: Clar, aquest estudi, realment nosaltres no ho hem volgut adreçar tant a la projecció climàtica futura, sinó simplement analitzar el que està passant en els últims decennis, no? Llavors, agafant les últimes tres sequeres més greus que s'han registrat i que són, dos d'elles són molt rècord a nivell d'històric, que són la 2004-2008, 2015-2018 i 2021-2024, aquest últim és l'últim cas que hem tingut, doncs el que hem observat és que per a que la gent pugui entendre més col·loquialment, és que en cada sequera perdem un llençol. És a dir, si contem la precipitació que ha deixat de caure durant una sequera i contem allò que ha caigut a posteriori de més respecte al que seria normal, veiem que sempre allò que deixa de caure sobrepassa el que ha caigut de més. Llavors, això un únic episodi de sequera no seria greu, però clar, en els últims tres s'ha complert aquest patró. És a dir, no mai hi ha un espai temporal suficient com per a que les precipitacions arriben a compensar allò que ha deixat de caure en la sequera. Per tant, això de perllongar-se a llarg termini és un símbol, és un símptoma inequívoc d'una aridificació del territori.
1: Per exemple, ens deies aquests dos períodes, 2015-2018 i la darrera sequera, 2021-2024. En definitiva, també es podria veure que totes dues formen part d'un sol conjunt, o per què no s'integren en el que ens anomenaves aquestes megasequeres?
3: No, sí, nosaltres no hem volgut agrupar en una única sequera. Això, la veritat és que ens falta perspectiva temporal, és a dir, és possible que si es posen 20 anys tenen el mateix patró o és més intens, poguéssim agrupar-ho en una, però de moment nosaltres no volem fer-ho perquè dins del que cap sí que existeixen períodes de recuperació pluviomètrica en algunes zones que fan que no vulguem agrupar-ho en un cas, excepte una regió del país. Hi ha una regió del país que és la zona del Garraf i el Penedès, on els últims episodis de sequera sí que sembla com si foren un únic episodi, no vull dir-ho així tan contundentment, però els períodes de recuperació són molt febles, cosa que fa pensar com que aquesta zona és com la que ha estat afectada per la sequera més intensament en els últims episodis i, a més, seria molt mala sort que sempre posa la mateixa zona. Llavors, excepte en aquesta zona que comento del Penedès i el Garraf, nosaltres no som partidaris de unificar-los tots, tot i que pensem que sí que hi ha un factor que fa que és comú a totes, i és el canvi climàtic. És comú a totes i fa que les sequeres darreres siguin més intenses i, sobretot, més llargues amb el temps.
1: Clar, perquè aquí també s'incorpora un altre element que és important, que és l'augment de la temperatura. Constateu que en el cas de Catalunya està sent especialment molt rellevant.
3: Clar, la majoria, o molts, no vull dir la majoria, molts dels índexos que s'utilitzen per a monitorar la sequera, i en aquest cas, per exemple, l'índex de precipitació estàndard, que també utilitza el servei, és un índex que és recomanat per l'Organització Meteorològica Mundial com molt útil a l'hora de monitorar els impactes de la sequera o l'evolució, però no tenen en compte només la temperatura. I és molt important a l'hora de fer el balanç hídric perquè tan important és allò que no precipita com la quantitat d'aigua que es perd de l'ecosistema com a conseqüència de l'evaporació o la transpiració de les plantes o del sol. Llavors, clar, en un context de canvi climàtic on, a més, el factor principal, l'evidència més gran és l'augment termomètric, l'augment de les temperatures, aquest últim episodi és excepcional també no només pel que fa als dèficits de precipitació, sinó sobretot també per el context tèrmic en el que s'ha produït, i és que és un context molt extraordinàriament càlid. Això fa que aquest últim episodi de sequera no tingui cap analogia climàtica possible amb els últims que s'han observat a Catalunya. Estem parlant de que durant l'any 2022, 2023 i 2024, que són els anys durant els quals en gran part se desenvolupa l'última sequera, parlem d'anomalies de temperatura que o gairebé arriben o sobrepassen els 2,5 graus d'anomalia anual. Això és una autèntica bestiesa. I justament en l'estudi diem que això fa que l'evaporació durant aquests anys fos superior, molt superior a la normal, i a més també marca com una excepcionalitat a nivell de latituds mitjanes. Hem analitzat amb l'anàlisi del Centre Europeu quin va ser el comportament de temperatura durant aquests anys a latituds mitjanes de l'hemisferi nord i veiem que la zona de Catalunya, Mediterrani Occidental, és la zona que ha patit una anomalia termomètrica més important, ja dic, de latituds mitjanes de l'hemisferi nord.
1: I afirmeu que Catalunya es troba en un context climàtic alterat profundament i amb una tendència que podria ser irreversible. A quins impactes us referiu exactament quan parleu en aquests termes?
3: El que observem amb l'evolució de la temperatura és que cada vegada les anomalies són més positives i, a més, hi ha com una mena de salt qualitatiu a partir del 2022. Si fins al 2022 les anomalies anuals eren de l'ordre d'un grau per sobre del normal, del normal climàtic, a partir del 2022 tenim 2,5 d'anomalia i bastant sostingut. Llavors, si veus el context de l'evolució des del 1950 de les temperatures i veus també el context d'evolució de les sequeres últimes, doncs, clar, pareix com que el forçament, és a dir, la influència en el clima de l'efecte hivernacle, d'aquest increment de l'efecte hivernacle com a conseqüència de l'increment del CO2 atmosfèric, és molt més gran que la variabilitat típica del Mediterrani. Vol dir que és molt difícil ara ja observar un any fred respecte a la mitjana climàtica. I també pareix ser que experimentar anys consecutius molt humits també és menys probable. I com que portem bastantes dècades que confirmen el mateix comportament, ens porta, i tenim present les projeccions climàtiques cap a on apunten, que justament apunten a aquesta direcció, doncs tot fa pensar que ens trobem en un procés d'irreversibilitat climàtica. Sé que són paraules que sonen molt fortes, però és que d'alguna manera s'han denominat les coses.
1: Considerant que aquesta última sequera ha estat molt excepcional, podríem dir que la pròxima serà no tan severa perquè l'anomalia ja l'hem passat, ja l'hem tingut en aquest últim episodi, o bé serà encara més greu perquè estem immersos en aquesta tendència que cada vegada serà pitjor?
3: És molt bona pregunta. Això realment ningú pot saber amb certesa si la propera consecutiva cronològicament. El que sí que veiem és que, clar, si després d'una sequera que era el rècord fins llavors, que era la 2004-2008, tu observes una altra sequera que en algunes zones de Catalunya, en l'extrem sud i en el Prepirineu de Girona, 2015-2008 també és excepcional, i ara, a cap de res, d'uns quants anys d'haver observat aquesta última sequera, tens la 21-24, que encara sobrepassa aquestes dues últimes, clar, simplement observant l'evolució recent, res ens fa pensar que no puguem tornar a tenir una sequera d'aquest tipus la propera dècada. No sé si l'any que ve, d'aquí dos o d'aquí 7 o 8 anys. Però no seria gens descabellat pensar que la propera sequera pogués ser una sequera gran a nivell de tot Catalunya, perquè estem parlant de sequeres que afecten a tot Catalunya. Temporalment hi ha sequeres que a vegades només afecten a unes comarques. No, estem parlant de tot el país en general. Res ens fa pensar que no puguem tenir una sequera igual o pitjor que les que hem observat.
1: I l'altre interrogant és si ens agafarà recuperats d'aquesta última sequera.
3: Si el comportament es manté exactament igual, la propera sequera no ens agafarà recuperats d'aquesta sequera darrera que hem patit. És a dir, si hem de fer cas del que ha passat al clima des dels últims 20 anys, la propera sequera ens agafarà, que haurem perdut un altre llençol durant aquesta última sequera.
1: I no sé si t'atreveixes o si seria possible d'establir algun paral·lelisme, d'emmirallar-nos en algun altre territori del món al qual aquest clima de Catalunya del futur, d'aquest horitzó del 2050, es pugui arribar a equiparar.
3: És difícil perquè, clar, la variabilitat climàtica sempre et pot sorprendre i poden aparèixer factors que tu no tenies present o que no han actuat encara en el sistema climàtic. Però vaja, si fem una projecció cap al futur de la tendència que s'observa en la temperatura i la precipitació, el clima de Catalunya d'aquí 50 anys serà molt més similar al clima que hi ha al Marroc actualment, al sud del Marroc, que no pas el clima que tenim ara. El paisatge, vull dir, també.
1: Vicent Altava, autor d'aquest estudi del Servei Meteorològic de Catalunya, gràcies per participar al Quatre Gotes i per apuntar-nos a aquest futur, encara que no sigui amb bones notícies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos en l'activitat de recerca que desenvolupa el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Quan ets davant de persones tan interessants i amb tants coneixements, sempre et venen més preguntes, i certament us confesso que els programes se'ns han quedat curts perquè hem hagut de deixar moltes preguntes a la reserva, algunes intervencions com les que ara tot seguit sí que podrem recuperar i escoltar. En el cinquè capítol vam conversar amb Carme Llasat, experta en inundacions i fenòmens extrems. Recuperem el fil de la conversa amb una pregunta. Com influirà l'augment de la temperatura en el règim de pluges a l'arc mediterrani?
4: A veure, l'augment de temperatura el que ens afavoreix doncs, és aquest augment de la quantitat de vapor d'aigua. En aquest moment, la quantitat de vapor d'aigua mundial ha augmentat en un 4,9% a l'atmosfera respecte als darrers 5 anys, vull dir, molt, moltíssim. Per tant, això ens faria pensar que podríem tenir més aigua. Però, com tenim un clima amb tanta irregularitat, el que ens està dient és que la disponibilitat de recursos hídrics al Mediterrani doncs, realment serà molt, molt variable. Per què? Perquè la gran quantitat que podem recollir en inundacions moltes vegades es perd del mar. I per tant, si augmenten els dies sense pluja, tot apunta a que tindrem més problemes de disponibilitat d'aigua que no d'accés. Per tant, en conclusió, augment de temperatura, canvi climàtic al Mediterrani, dificultat en disposició de recursos hídrics.
1: Com ens hauríem de preparar per al futur que ens ve?
4: Doncs primer, ser conscients de que aquest canvi climàtic ha augmentat, diríem, per l'efecte antropogènic, hem d'actuar. Per tant, el missatge de no podem fer res és fals, és mentida. Hem d'actuar i, per tant, hem de mitigar. És a dir, hem de ser partícips en totes aquelles mesures que ajudin a no augmentar la temperatura. Primer, per tant, actuació enfront al canvi climàtic. I també en les nostres eleccions, políticament, amb les decisions de l'estiu, tot. Vale. Per tant, mitigació. La segona, adaptació. Doncs tindré menys aigua, doncs per què la necessito? Llavors aquí ja entraríem doncs, des de l'agricultura de regadiu, que serà necessària, però llavors hem de buscar sistemes més eficients fins després la utilització d'aigua reciclada, per segons quines coses doncs, és perfecta, o doncs, fins i tot doncs, alguna desalinitzadora. No? Però hem de ser conscients que l'aigua és un bé escàs i que el nombre de persones pobres en aigua al Mediterrani a mitjans de segle ja superarà els 300 milions.
1: I en el setè programa també vam tenir la sort d'entrevistar la Mireia Benquer, investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, i ens vam guardar també una pregunta. Estem apuntalant bé l'adaptació del país a les sequeres que vindran?
5: Jo crec que, per una banda, hi ha bones intencions, hi ha molt bona informació, però anem molt tard. Ens està costant molt reaccionar i estem ben informades des de fa molts anys i no ens hem posat les piles, no ens hem començat a moure fins que hem vist les orelles del llop. Llavors, jo crec que anem tard i anem a mitges tintes, també. Haurien de ser mesures molt contundents, molt valentes, més enllà de vots i de partits polítics, perquè això anirà molt més enllà de vots i de partits polítics, i crec que anem tard. I, per altra banda, penso que també ens falta una mica obrir el focus, perquè sobretot quan parlem, més enllà de l'adaptació dels boscos, quan parlem de la gestió de l'aigua en general, posem molt el focus a poder tenir més aigua disponible. I penso que ens estem oblidant moltíssim el canvi d'ús de l'aigua, el canvi de la política que fem respecte a l'aigua. Hem de veure que hem augmentat els consums per càpita moltíssim en els darrers anys i això no s'està enfocant des d'aquest punt de vista. S'està enfocant des de com podem aconseguir aigua per donar resposta a aquests usos, però no s'està treballant canviar i millorar aquests usos per consumir menys aigua. Hi haurà menys aigua. Llavors, potser, jo crec que hi ha una manca important de focus en aquesta altra perspectiva, no? No tant en tenir aigua per als usos que tenim avui en dia i els previsibles, sinó posar el focus en aquest canvi de cultura de l'aigua per aconseguir consumir-ne menys.
1: I anem de cap a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Allà, en el seu despatx, en rep el Javier Martín Vide, que és catedràtic de Geografia i climatòleg. Només en començar la visita, ens fa 5 cèntims de com veu ell l'horitzó proper. També, parlant dels fenòmens extrems, ens explica, per exemple, tot dibuixant a la pissarra, com es produeix un fenomen com una dana. I a partir d'aquí veiem que serà interessant aquesta conversa. Una lliçó magistral que us convidem a escoltar.
0: Quatre gotes.
1: En aquest camí de 10 etapes del Quatre Gotes ens hem aturat a pensar i a reflexionar al voltant de la nostra relació amb l'aigua, tot amb la intenció de plantejar quins reptes tenim davant nostre. I ara sí que podem dir que hem arribat a l'última casella des de la qual podríem dir que ja podem explorar què hi ha a l'horitzó, què ens espera en el futur. Per això, amb aquesta mirada llarga activada, amb els futuribles, però també posant els peus a terra i guiant-nos pel que diu la gent entesa, la comunitat científica, hem vingut a trobar una veu molt acreditada, el climatòleg Javier Martín Vide. Benvingut.
6: Hola, gràcies.
1: Senyor Vide, ens hem de preocupar pel futur?
6: Sí, vivim en un món canviant, imprevisible, i també des d'un punt de vista climàtic, meteorològic, ambiental. Sí, sí, hem d'estar alerta, sempre.
1: Li demanem un exercici de síntesi, però també de projecció. Ens podria fer un esbós de com serà el clima de Catalunya al 2050?
6: Doncs bé, pensant en xans de segle, vivirem en un país, sens dubte, més sec que actualment. Per què? No tant perquè plogui menys, sinó perquè la temperatura continuarà augmentant, ho està fent ja des de fa 4 dècades, i continuarà. Els models climàtics, que són l'eina més potent de què disposem per veure què ens depararà el futur, clarament anuncien que la temperatura continuarà pujant les properes dècades. Aleshores, en un país amb una temperatura més alta, hi ha més evaporació, més transpiració vegetal, al final menys recurs hídric al terra, encara que plogués el mateix.
1: Estem parlant d'aquí a només 25 anys, tampoc és un horitzó tan llunyà, però en aquest sentit hi haurà realment canvis dràstics?
6: Bé, tot apunta en quant a la temperatura que les onades de calor seran el risc més important al que ens enfrontarem a les properes dècades. Ja veiem estiu darrere estiu les onades de calor. L'any passat a Figueres es va batre el rècord de temperatura màxima absoluta de Catalunya. No imaginaven que el nord-est de Catalunya, Figueres, arribés, assoleix 45,4 graus centígrads. És tenir la vall del Guadalquivir aquí, al nord-est de Catalunya. També Barcelona l'estiu passat va arribar a 40 graus a l'Observatori Fabra. Mai havien tingut en aquest observatori una temperatura tan alta, tan...

0: ja a prop dels Monegros, cap a aquesta part més interior, més occidental de Tarragona, quantitats inferiors a 400 mil·límetres en promig anual. Fins i tot al pantà de Riba-roja tenim 324 mil·límetres en promig, que és poquíssim, i tenim alguns llocs al Pirineu de Lleida 5 vegades més en promig. Allà es pot, la pluja està entre 1.500 i 1.600 mil·límetres. Per tant, partim d'un territori molt contrastat climàticament i pluviomètricament, però tot apunta que no podem esperar més pluja. No podem esperar més pluja a les properes dècades. En tot cas, malgrat que plogués el mateix, temperatura més alta, menys recurs hídric al terra. Un país més sec.
1: Venim de l'última sequera, que ha estat la més dura que s'ha registrat mai. Això vol dir que la pròxima sequera també ens l'hem d'imaginar així?
0: Jo penso que la propera sequera, que vindrà, ull, vindrà, a no massa tardar, vindrà, no serà probablement tan greu com aquesta. Aquesta ha estat excepcional. No trobem un episodi de 3 anys seguits i una miqueta més que anant-nos cap a 2 segles enrere, fins a 1822, 23, 24. Per tant, ha estat del tot excepcional. Però al futur també tindrem sequeres molt dures, probablement alguna com aquesta que hem patit, que ha estat, repeteixo, excepcional. Afortunadament ha acabat pràcticament a tot el país, però vindrà una altra. Hem d'estar preparats, sens dubte. No caiguem en el cicle hidrohilògic. Què vol dir? Que comença a ploure com ara, ja portem alguns mesos, plovem bé, els nostres embassaments comencen a tenir un aspecte saludable i ens deixem anar, perquè després tornarà a que la sequera assumirà una miqueta el nas, i aleshores lamentarem un altre cop el cicle hidrohilògic. No, hem d'estar en permanent alerta perquè es repetirà.
1: Clar, ara és el moment de treballar al futur, i més en aquest context mediterrani, que podríem dir que és on més es manifestaran, on es faran més palpables els efectes del canvi climàtic.
0: Sí, hem de treballar ara. Hem de treballar ara per tal que la propera sequera tingui uns efectes menys greus que la passada. És el moment, per exemple, de reparar totes aquelles pèrdues d'aigua en les xarxes de distribució a les poblacions. Hem de canviar una miqueta el disseny del país, del territori. Quin país volem? Perquè l'aigua va lligada íntimament amb el model de territori i amb el model energètic. Aigua, energia i territori van de la mà. Quin territori volem? Volem molts més turistes, any rere any, cada cop més, que consumeixen aigua? Quin país volem? Volem més regadiu? Encara més? Tindrem els embassaments mig plens. Poques vegades els veurem plens del tot. Mig plens o mig buits, no? Per tant, hem de dissenyar i pensar quin país volem.
1: I ens hem d'imaginar un país més sec i que, per tant, camine cap a la desertificació, cap a una imatge més similar a la dels Monegres?
0: Jo no arribaria a aquesta imatge de la desertització. Ara, sí que és cert que els ecosistemes han patit molt amb aquesta sequera. Han patit molt, han mort molts arbres i altres vegetals. Això és cert. Sí que el nostre paisatge vegetal, per dir-lo d'alguna manera, potser tendeix a tenir més matolls que boscos pròpiament dits. No és una evolució amb unes condicions climàtiques menys favorables. No? Ara, el terme desertització és un terme fort, no? Aleshores, també està la mà humana, en el bon sentit, d'organitzar el territori d'una forma adequada. Per exemple, de cara als incendis forestals, tindrem unes condicions climàtiques que afavoriran el desenvolupament d'incendis forestals. Ara tenim molt bons tècnics al nostre país, I, d'altra banda, si organitzem

0: si planifiquem bé el territori, fem un territori en mosaic, camps de conreu, caques de boscos i tal, intentarem amb aquest disseny, segurament que no tindrem grans incendis forestals.
1: Una altra de les conseqüències del canvi climàtic, que encara no hem comentat, és l'augment del nivell del mar aquí a Catalunya, pel que fa al que a nosaltres justament ens porta a parlar amb vostè, que és aquest accés a l'aigua. Ens hem de preocupar, ens penalitzarà, per exemple, amb la salinització dels aqüífers?
0: Ja ho està fent, sí. El mar està pujant a les nostres costes, al litoral, i tenim una dada molt bona de l'Estartit, on una persona, Josep Pasqual, està mesurant des de fa dècades totes les variables marines i atmosfèriques. Doncs bé, està pujant a raó d'entre 3 i 4 mil·límetres any. Sembla poquet. És difícil des d'un mitjà de comunicació transmetre preocupació als nostres conciutadans, no? 3 mil·límetres, 4 mil·límetres. Si vaig a la platja i una onada de metre i metre i mig, jo tan tranquil, no? Però 4 mil·límetres any vol dir 4 centímetres en una dècada, vol dir dos pams en un segle. I això té un efecte de més erosió quan arriba un temporal marítim. Recordem el Glòria. El Glòria fa 5 anys, el 2020, el gener del 2020, va arrasar els nostres passejos marítims, va deixar sota les aigües el delta de l'Ebre diversos dies. Per tant, està fent més erosió, s'endú la sorra de les platges, també els conreus dels deltes, i d'altra banda està salinitzant els aqüífers costaners de prop del litoral. Sí, i pensem que una part important, un percentatge important de la població catalana vivim al litoral, i allà es concentren moltes activitats i el turisme té una preferència pel litoral. Per tant, sí que són franges que estan crítiques.
1: Ens estem preocupant per aquest escenari a futur, a escala local, que és la nostra mirada, però si ampliem la perspectiva, hem de parlar que aquesta escassetat d'aigua també serà un problema a escala global, o bé senzillament que les zones seques i les humides s'estan desplaçant?
0: Hi ha llocs del planeta, zones planetàries, per exemple, al nord d'Europa, que ara ja plou més que dècades passades. És a dir, que en un planeta càlid en conjunt es reforça el cicle de l'aigua i plou més. Més evaporació, més evapotranspiració i més retorn. Estem en un cicle, el cicle hidrològic. Per tant, en conjunt pot ploure més en el conjunt del planeta, però la dinàmica atmosfèrica està fent que algunes franges latitudinals es veuen afavorides per més precipitació, probablement latituds altes d'ambdós hemisferis i també l'Equador, i altres com la nostra, la Mediterrània, amb menys pluja en el futur. Perquè, clar, al sud del clima mediterrani tenim una franja de grans deserts, el desert del Sàhara, i sembla que està migrant una miqueta cap al nord i ens agafarà una miqueta, sense espantar la gent.
1: Professor Javier Martín Vide, gràcies per la seva lliçó i per haver compartit aquesta conversa, que ha estat un plaer amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
1: I arribem al final del Quatre Gotes amb encara una cosa pendent. Havíem preguntat, tot just en començar, al ChatGPT com Catalunya podrà afrontar la situació de sequera en l'horitzó del 2050. La resposta, doncs bé, per exemple, ens ha recollit d'informació doncs, que ha trobat per internet aquesta projecció que fa l'Agència Catalana de l'Aigua, que hi haurà un 22% menys de recursos hídrics al litoral català d'aquí a 25 anys, i ens ha plantejat algunes de les mesures, podríem dir, que aquí ja s'han parlat, com és l'aigua regenerada, les desaladores, les xarxes interconnectades, com també la modernització del reg. A la pregunta, Catalunya podrà afrontar l'escassetat del 2050? Diu sí, però sempre amb una actuació decidida, amb inversions i adaptacions. I reconeix que Catalunya té risc real d'escassetat hídrica el 2050, sobretot si no s'actua amb contundència. Això vol dir que la majoria de veus, també les que han publicat a través d'internet i en totes les plataformes, empenyen en la mateixa direcció. El risc hi és i cal actuar. Epi, espera, encara una pregunta més. I quanta aigua ha consumit la intel·ligència artificial per fer aquesta resposta? Ens diu que cap gota, tot i que després reconeix que per la refrigeració sí que hi ha hagut d'invertir una petita part d'aigua. En aquest raonament està parlant de menys de mig litre d'aigua. En qualsevol cas, són els nous consums de la tecnologia i del processament de les dades que necessiten refrigerar-se amb aigua. I aquest també és un altre tema de futur molt interessant i sobre el qual també n'hauríem de parlar. Catalunya, de fet, vol captar gigafactories d'intel·ligència artificial, també vol produir hidrogen verd. Bé, sigui com sigui, aquests i altres debats al voltant de l'aigua, com la seva qualitat, són qüestions que deixem encarrilades, les deixem en un petit calaix, amb la porta oberta a afrontar-les més endavant. De moment, us agraïm que ens hagueu acompanyat en aquest recorregut inicial del Quatre Gotes. Us deia que començarem amb una mínima pretensió. Fonamentalment, són dues qüestions. El fet de mantenir en l'agenda aquesta gestió de l'aigua com una qüestió vital i estratègica, una vegada passada la sequera, i en segon lloc, una mica més difícil però important, fer-vos reflexionar amb les aportacions tan valuoses de tots els que ens han acompanyat en aquest trajecte. I bé, esperem haver-nos apropat al màxim en aquests objectius. Gràcies per la confiança. Fins aviat.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
3: La perdem, necessitem una transfusió ja!

Aquí Charlie Alpha, confirmeu entrant al càmping la clau verda. L'equip Bravo és al sector B? Afirmatiu. Equip Delta, espereu-nos al sector A, ja arribem. La porta del bungalow 6 és oberta. Aquí algú ha forçat la porta. Atenció màxima, pot ser que el pare de la desapareguda se'ns hagi avançat. Temem que pugui anar armat. Res, bungalow 8. Molta atenció, ja som a lloc. Hi ha moviments al bungalow 5. Possiblement dues persones. Avancem en cobertura. L'equip Delta Joe us cobrim. Procés d'entrada autoritzat. Recordeu, protocol de seguretat.

Aquí, Alfa Bravo, presumpte sospitós detingut. Alguna pista d'on podria ser la Mònica? Veiem roba de dona a terra, taques de sang. Trobada, víctima lligada de mans i peus, a l'armari. Sembla conscient. Venim a rescatar-te. És la Mònica Esteve? Afirmativa, inspectora, confirmem identitat de la víctima. Envieu suport mèdic immediat.

0: Sembla que la pacient també comença a despertar.
1: Fantàstic, ja podeu endur-vos-la a l'hospital.
0: Iris, em sents?
2: No, a l'hospital no, falta el meu fill, l'han de trobar.
1: Iris, tranquil·la, tenim el cotxe del sospitós envoltat. Equip Delta, endavant amb l'escorcoll i registre.
3: Alto, policia!
1: 8. Merda! Molta precaució, agents. Podria amagar-se a qualsevol lloc. Falsa alarma. És un sangle. Concentració, si us plau, que ens hi juguem molt. Alto, policia!
3: Alto, policia!
1: Bungalows 3. Res. Alto, policia! Bungalow 2. Res.
0: Vaig a buscar més sèrum a l'ambulància. Vigila-la.
4: No el trobaran pas, Iris.
2: Aquí? Qui ets?
4: No em reconeixes la veu?
2: Ets tu? T'estan buscant al càmping. Com has tornat?
4: Els mags no expliquen mai els seus trucs.
2: Torna'm al meu fill. Han trobat la teva filla, ja està. S'ha acabat, has guanyat.
4: Sí que he guanyat, sí. La meva filla és viva. I a mi no em trobaran pas.
2: Ajuda!
4: Encara no ha acabat el joc per tu.
2: M'ho vas dir. Si la teva filla es salvava, també ho faria el meu fill.
4: Tens raó. El que et vaig dir és si tu el trobaries.
2: Malparit!
4: Iris, primer haig d'escapar. El teu fill és la meva garantia de sortida. Fins sempre.
2: Ajuda! S'escapa!
0: Què passa? On és l'altre sanitari?
2: Era el segrestador! Està fugint! Han d'atrapar-lo!
0: Inspectora, inspectora, que em sent?
1: Sí, qui ets? Què passa? Està bé, Iris?
0: Tenim un problema. El segrestador no és al càmping. Era aquí amb nosaltres. Han de tornar.
1: Com? El soterrani?
0: S'ha fet passar per un sanitari.
1: No fotis! Merda, merda, merda! Aquí totes les unitats, tornem al soterrani, el sospitós torna a ser allà!

0: el nen?
1: Quan sigui en un lloc segur, sabran.
0: I per què hauria de creure't?
1: Perquè l'esperança

0: Volia celebrar que la Mònica respirava i alhora cridar de ràbia perquè en Pol no era amb mi. Em sentia petita, una mare amb la mirada clavada a un punt on no hi ha llum. I en aquell silenci banyat d'emissores i passos, em vaig prometre que tornaria a abraçar-lo, encara que això volgués dir trencar-me per sempre més.
1: Es confirma que han trobat la Mònica Esteve, una noia de 12 anys desapareguda des de feia més d'una setmana. Segons fonts policials, hauria estat detingut un menor com a principal sospitós del cas. D'altra banda, la policia segueix el rastre del pare de la víctima, acusat de segrest. Les autoritats han demanat col·laboració ciutadana per localitzar-lo. A més, fonts properes a la investigació apunten que hi ha sospites que la marxa voluntària de la seva dona, la mare de la Mònica, fa més de 2 anys, potser no va ser tan voluntària.

0: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Patsy Cline, una cantant nord-americana que, a diferència d'altres col·legues seves, mai no va fer d'actriu, però en els poquíssims anys que va viure va tenir temps de deixar una petjada profunda en la música country fins al punt que les seves cançons es troben avui en més de 80 pel·lícules. 83, per ser exactes, sense comptar les pel·lícules de televisió i sèries. Patsy Cline va néixer el 1932 i el 1940, quan tenia 8 anys, la seva mare, per el seu aniversari, veient que tenia talent musical, li va regalar un piano. I realment tenia molt de talent. Els diumenges cantava al cor de l'església local i als 14 anys ja cantava regularment a l'emissora de ràdio de la ciutat. Patsy Cline, amb una gran confiança en si mateixa, tot i ser adolescent, es va presentar sola a l'emissora demanant que li fessin una prova. I el cas és que tenia una veu tan excepcional que la van agafar. Però l'any següent, quan tenia 15 anys, els seus pares es van separar, el pare era alcohòlic, i va ser ella qui va ajudar la mare a tirar endavant sense el sou del pare. Ho feia treballant de dia a una farmàcia i els vespres cantant en clubs locals. La cançó que li hem escoltat es diu She Got You, Ella t'ha atrapat, i apareix a la pel·lícula Country Strong, protagonitzada per Gwyneth Paltrow, sobre una cantant de música country en hores baixes per culpa de l'alcohol. Aquesta és ara una altra de les grans cançons de Patsy Cline, San Antonio Rose.

San Antonio Rose, una cançó de Patsy Cline que trobem a la banda sonora de la pel·lícula Sweet Dreams, Dolços Somnis, del britànic Karel Reiss, un dels grans directors del que va ser el Frisch Cinema anglès. La pel·lícula Sweet Dreams és una biografia de Patsy Cline interpretada per Jessica Lange. Al principi l'escollida era Meryl Streep, però finalment es va decidir que els protagonistes serien Jessica Lange i Ed Harris, Harris en el paper d'un dels seus marits. En va tenir dos de marits. Amb el primer, Gerald Cline, va estar-hi casada 4 anys. De fet, el cognom Cline era d'aquest marit. Ell, en realitat, es deia Virginia Patterson. I amb el segon marit, Charlie Dick, van estar junts 6 anys fins que ella va morir. Com ja us podeu imaginar, tractant-se d'una biografia, la pel·lícula Sweet Dreams va plena de cançons de Patsy Cline. A més, Jessica Lange fa un treball esplèndid i va estar nominada a l'Oscar. La relació de Patsy Cline amb el primer marit, Gerald Cline, era difícil que acabés bé, perquè ell no era un home del món de l'espectacle i ella passava molt de temps fora viatjant amunt i avall i fent actuacions. I amb el segon marit, Charlie Dick, va tenir-hi 2 fills i va decidir aturar durant un temps la seva carrera per fer de mare, però quan la va reprendre, ell tampoc va encaixar gaire bé les seves absències i hi havia moltes tensions i molta gelosia. Ja sabem que en la cultura patriarcal les servituds professionals d'un marit són molt més acceptades que les d'una esposa. L'any 1961, quan tenia 28 anys, va patir un accident de cotxe que la va apartar durant un mes dels escenaris. Però després ja tot van ser èxits. El productor de Patsy Cline va aprofitar la seva riquesa vocal per fer que fos acompanyada per grans arranjaments de corda en comptes del so vibrant de la guitarra de Cher, que era l'habitual dels cantants country d'aquell temps. I això va fer que la música country en general canviés per sempre. Una altra pel·lícula sobre Patsy Cline, a banda de Sweet Dreams, és Vull ser lliure, de Michael Apted. És una biografia de la cantant Loretta Lynn i de Patsy Cline. De fet, Loretta Lynn i Patsy Cline eren molt amigues. I al final estan interpretades per Sissy Spacek, en el paper de Loretta Lynn, i per Beverly D'Angelo, en el de Patsy Cline. Més enllà d'això, hi ha una cançó d'amor molt cinematogràfica, cantada per Patsy Cline, que va ser tot un èxit. Es tracta de la cançó True Love, amor autèntic, que Cole Porter va compondre per a la pel·lícula Alta Societat. Bing Crosby, en aquella pel·lícula, li canta Grace Kelly en un iot. Ella s'hi afegeix, tot seguit, i acaben cantant-la tots dos. Aquesta és la versió de Patsy Cline. I like

0: True Love, una de les grans cançons d'amor de la història. Com he dit, la va compondre Cole Porter el 1956 i Patsy Cline la va interpretar el 1961, dos anys abans de morir. El 5 de març de 1963, Patsy Cline va telefonar a la seva mare des de Kansas City, on havia anat per fer-hi un concert benèfic. I li va dir que era a punt de pujar a un petit avió que la tornaria a Nashville. L'avió es va envolar. Tot va anar bé. Va fer una aturada en una població d'Arkansas per posar benzina i després, a les 5 de la tarda, va fer una altra aturada a Tennessee. Aquella tarda feia molt mal temps, un temps intempestiu, i el gerent de l'aeròdrom els va aconsellar que no volessin, que passessin la nit allà i esperessin l'endemà per reprendre el viatge. Fins i tot els va oferir l'allotjament i el sopar de franc com a convidats. Però van dir que no, i a les 6 i 7 minuts es van enlairar un altre cop. Va ser l'últim vol d'aquell petit avió, perquè 13 minuts després, a les 6 i 20 minuts, l'avió es va estavellar en un bosc. Al principi no donaven els ocupants per morts, però quan van escorcollar la zona i van trobar els cossos, el forense va determinar que havien mort en el mateix moment de l'impacte. I, esclar, immediatament, les emissores de ràdio i televisió van difondre la notícia que Patsy Cline havia mort en l'accident. Els únics objectes personals que van recuperar d'ella van ser un encenedor, un cinturó i una pulsera que ara són el Saló de la Fama de la Música Country de Nashville. Actualment hi ha una placa de bronze en el lloc exacte on l'avió es va estavellar i a la tomba de Patsy Cline diu: "La mort no pot matar allò que mai no mor, l'amor". Patsy Cline tenia només 30 anys i avui l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Oriol Coromina a les vies de so pel simple plaer d'escoltar-la. De totes les cançons que Patsy Cline va cantar, la més famosa és Crazy. És una peça escrita per Willie Nelson que ràpidament va cantar Patsy Cline i que es va convertir en un estàndard de la música country. Després se n'han fet moltes altres versions, però Willie Nelson deia que la versió de Patsy Cline tenia ànima, delicadesa i un...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casarmet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Àlex, què tal? Escolta, que amb l'associació hem fet tot evacs. Que en voldràs una?
2: No, gràcies. Tinc una totebag plena de totebags.
0: Museu Particular. Capítol 12. La totebag.
2: Ei, Anna.
3: Hola, Àlex.
2: Què, parlem de les totebag?
3: Ai, sí.
2: Sí?
0: Museu Particular.
2: Les tenim arreu. S'han convertit en un símbol, en una icona del nostre temps. Festivals, botigues, grups de música, ajuntaments, tothom en produeix, o en ven, o en regala, de vegades sota un aura o un eslògan de sostenibilitat, però realment és així. En tot cas, comencem com al principi, ja saps que a mi m'agrada fer-ho així. Què vol dir totebag? Doncs etimològicament tote, que deriva de l'anglès, vol dir carregar. Sobretot amb els propòsits de transportar, d'acord? Per tant, tote bag seria com dir una bossa de càrrega, tan simple com això. A partir d'aquí, d'on surten aquestes tote bag que les trobem actualment arreu? Doncs sembla que en principi sortirien com l'evolució o la confluència de diverses tipologies de bosses que apareixen a principis del segle XX, sobretot, en diversos àmbits professionals. És a dir, es tracta sobretot d'una eina com de treball, no tant un complement de moda o una cosa més utilitària, d'acord? Per exemple, en el cas del Regne Unit, a principis del segle XX, els carters van començar a deixar d'utilitzar les bosses que feien servir en aquell moment, que eren de pell i, per tant, eren molt pesades per posar les cartes i anar repartint pels carrers, i comencen a fer servir unes altres fetes de tela, que, evidentment, doncs, era una miqueta més... no pesava tant com la pell, no? I això mateix després van també adoptar els New Papers Boys. Tens la imatge d'aquelles pel·lícules americanes i de més,
3: sí, sí,
2: tenim
3: sí.
2: Primer aquells nens que a la cantonada, sí. No? Chicago Tribune, no? Aquesta cosa de, ei, estic venint al diari, no? Que el van anunciant i de més, doncs portaven una bossa de tela on allà hi anàvem posant doncs, aquests diaris, o després aquella altra imatge més, doncs, potser més americana, no? d'aquella criatura caminant o amb bici per davant de les cases i anar llançant el diari a la porta, no? Els subscriptors, doncs també els hi anava molt bé aquest tipus de bossa, per això, per carregar aquests diaris, i alhora esdevé ja en aquest mateix moment una forma de promocionar, perquè el que fan les capçaleres és que rotulen en aquestes bosses el logo, no? La Vanguardia, The Times, el que sigui, no? Aleshores, això també servia doncs, de reclam publicitari. Igualment, seguim als Estats Units, a l'estat de Maine, el 1944, un inventor anomenat Leon Bean va crear una bossa de tela, o de lona, més o menys, que servia per transportar gel. Estem en aquests primers moments de les neveres, en què no funcionen amb electre, sinó que el que fan és que funcionen amb gel, amb grans barres, amb grans blocs de gel que venien, que transportaven de les glaceres o dels pous de gel fins a les ciutats, no? O els nuclis habitats. Aleshores, el que et servia aquesta bossa que va inventar el senyor Bean era per precisament això, agafar el bloc de gel del carro que te'l venia i portar-lo fins a casa per poder-ho posar a la nevera. Però aquesta mateixa bossa, ell mateix, ja quan la va començar a vendre, ja la va començar a vendre com una bossa polivalent. És a dir, no només... ell ja deia que, vale, sí, fes-la servir pel gel, però quan no hagis d'anar a buscar el gel, la pots aprofitar per portar llenya, per posar-hi la collita de l'hort, no? Per diverses utilitats. I, de fet, va ser això el que van haver de fer un cop les neveres van deixar d'utilitzar gel i van anar doncs, amb aquestes resistències elèctriques doncs, que ja produeixen el fred, diguéssim, automàticament. Aleshores, com que ja no es necessitaven les Beans Ice Carrier, que era com es deien aquestes bosses de carregar gel, ell les va seguir utilitzant igual, les va millorar en alguns casos, venent-les directament com a bosses d'anar a comprar o inclús a vegades com a complement femení. no? Com a bossa, no? De portar doncs, qualsevol cosa. I encara avui, L20 és una de les empreses productores de calçat, roba i complement més important dels Estats Units, amb encara amb aquesta icona d'aquestes Bean Carrier, o Bean Ice Carrier, aquestes bosses creades en principi pel gel. Si tornem a Europa, creuem l'Atlàntic, a finals dels anys 70, l'ecologisme que comença doncs, a tenir una certa presència en l'esfera pública, també en la lluita contra l'ús i l'abús del plàstic. Una empresa alemana anomenada Goethe comença. Ella està una empresa dedicada a la distribució d'aliments de comerç just, de productes doncs, de fair trade. Llança una bossa feta de roba de sac, de jute, se'n diu, és la matèria, amb un lema en alemany, que no en tinc idea d'alemany, vagi per endavant, sisplau, els que ens estiguin escoltant, doncs que em perdonin, que és Jute Stat Plàstic. Que el traduït és jute sí, plàstic no. O no. Jute en lloc de plàstic. Aquest és el logo que ja que tenien estampades amb aquestes bosses. Ja hi havia aquest component de crear una alternativa a l'ús i l'abús, en aquest cas, de les bosses de plàstic. A més, utilitzaven aquest material, aquesta matèria primera de cultius sostenibles, amb no una alta incidència o revertibilitat en les comunitats que els conreaven a Bangladesh o la Índia, i que hi havia tot aquest component doncs, de que tot plegat tingués un sentit de justícia. Tot i això, la roba de sac és complicada d'estampar, és a dir, no? Quan havies de posar aquest logo doncs no sempre quedava prou bé i de més. I a més acabava tenint com una connotació com de hippie. Saps? Aleshores, no...
3: Segons qui no li agrada.
2: Ah, exacte, clar. No era com... No tothom l'abraçava, perquè... Exacte, era com una miqueta com de... Sí, no tenia aquest estil. Aleshores, progressivament, doncs, va deixar d'utilitzar-se i potser es va passar més cap a la bossa de cotó. I això va passar als anys 80 a Nova York. Tornem a acabar l'Atlàntic, anem d'un lloc a l'altre. Allà, a Nova York, la llibreria Stan, que és una de les més grans del món, o com a mínim del país, dels Estats Units, va llançar una bossa que és l'arquetip, és el model de les tote bags actual, que és una bossa feta de cotó més aviat blanc, quadrada, amb unes anses bastant llargues, i amb el seu logotip estampat al frontal. Ho van fer perquè estimaven el medi ambient i de més? No, simplement volien una bossa que fos més resistent que les de paper i les de plàstic per aquell que anava a carregar llibres a muerte.
3: Punt.
2: I ja està. Uau. No fos resistent, per tant la tela era més resistent, doncs van fer això. I a més, deien, ostres, ens servirà com a suport publicitari, per això hi posarem el nostre logo i així la gent sabrà que han comprat a la nostra botiga.
3: Però res d'ecologisme, eh?
2: En aquest cas, com a mínim, no ho tenien pensat així, no? Perquè al contrari, deien, ostres, i a més, és una bossa barata de produir, perquè doncs, és econòmica i, com et deia, doncs, hi ha aquesta cosa de crear marca, no? Quan vegis la gent passejant amb aquesta bossa de la llibreria, doncs ens faran publicitat de gratis, no? A partir d'aquí, però, tot canvia el 2007. Sí, hem passat molts anys entremig, eh?
3: Sí.
2: Ens ha relliscat bastant l'ecologisme durant molt de temps, no? Doncs realment, el 2007 sí que hi ha una dissenyadora britànica, tornat a creuar, eh? Estem sí, fent una mà de quilòmetres per sobre de l'Atlàntic en aquest capítol. Doncs, com deia, una dissenyadora britànica anomenada Anya Hindmatch, tampoc no tinc molt clar si ho estic dient bé, que em perdoni, crea una bossa de tela, de cotó, també amb el lema I'm not a plastic bag. No sóc una bossa de plàstic. Recordeu aquell altre lema que dèiem, jute sí, plàstic no, doncs és una miqueta aquesta idea. I ella la crea per vendre als supermercats. Per tant, perquè allà ja sí que sigui una alternativa i la gent la compri en lloc d'agafar bosses de plàstic. Ja hi ha aquesta voluntat de que sigui realment l'alternativa. S'acaba posant de moda i realment, en aquest cas, el Regne Unit disminueix la bossa de plàstic, l'ús de les bosses de plàstic al país i a partir d'aquí l'argument d'alternativa a les bosses de plàstic i de suposat benefici mediambiental de les tote bag ja quedarà lligat per fins a l'actualitat. Al final tampoc estem parlant del 2007, tampoc és que estiguem parlant d'una eternitat. I per això doncs, s'anirà creant aquest relat que encara avui, no, de dir, ostres, que ets més sostenible perquè fas servir una tote bag o regalem aquesta tote bag perquè la utilitzis en lloc de bosses de plàstic, o tot, no, tot aquesta, aquest merchandising, no, o aquesta comercialització que hi ha hagut al seu voltant. I hem vist doncs, que empreses d'arreu del món s'han sumat en, aquestes, en aquesta iniciativa. En alguns casos, fins i tot, estan acusades de greenwashing. No? És a dir, a través de, vale, si et regalo un tote bag perquè no facis servir plàstic, no sé què, però jo que soc no sé quina fàbrica em dedico a contaminar expulsant gasos no? O contaminant també no sé quines platges amb pellets, perquè... No, exacte. I al final, però, no deixa de ser el que feien la teva, la meva i la de tots, padrines del món, que era doncs, anar a comprar amb el teu senalló, amb el teu cistellet, o no, pensar...
3: Carro,
2: exacte, no? Amb el carro, i doncs, si havies de comprar, vols portar a la uera, i si havies de comprar una altra cosa, doncs altra cosa, vull dir que no té més que tornar a aplicar el sentit comú, que a vegades sembla que l'haguem perdut. Ara bé, són realment una alternativa sostenible?
3: No ho tinc clar. Perquè, clar, si en té... No? Jo a casa meva en tinc, no sé, no et vull enganyar, però jo estic segur que en tinc almenys 30. De concerts, de festivals, de marques, de projectes, de... És que de tot.
2: Doncs et diria que sí i no. És a dir, al final, que una cosa sigui reutilitzable, evidentment, segurament és més sostenible que no pas una cosa que utilitzem una sola vegada i llancem. Però, clar, ens hem de fixar, en aquest cas, en la seva fabricació. I la cosa canvia moltíssim. Per exemple, el cotó no és pas un material neutre. Al contrari, és un material que és d'origen natural, d'acord, però es necessita moltíssima aigua per la producció, no? Només per la producció d'un sol quilo de cotó necessita desenes i desenes i a vegades milers de litres, no? I no només això, sinó que a vegades volem que aquest cotó sigui extremadament blanc o de més i acabem abocant-hi productes químics que alhora acaben contaminant aquesta aigua. Igualment, encara que sigui reutilitzable, no vol dir que sigui més sostenible, perquè segons un estudi del Ministeri de Medi Ambient de Dinamarca, perquè una tote bag, per compensar els efectes de la seva producció, una sola tote bag, si és de cotó normal i corrent, diguéssim, el més marrano que et puguis trobar, et puguis tirar a la cara, s'hauria de reutilitzar unes 7.000 vegades. 7.000 vegades.
3: Però... És que no farem 7.000 vegades la compra tu i jo.
2: Però és que, a més, si vas de, com de superaliat i de més, i dius, no, és que la meva és de cotó orgànic, necessites unes 20.000 vegades reutilitzar-la perquè realment acabi sent doncs, sostenible. Això serien aproximadament uns 54 anys d'ús cadascuna de les tote bags.
3: I en tinc 30!
2: Exacte, i està bé si només en tens una, no? Però el problema és que hem arribat a un punt que en tenim moltíssimes perquè tot arreu les acaben fent. Per què? Perquè el seu cost també és barat de produir. I no només això, sinó que, dèiem, a banda de la reutilització, després també hi ha la gestió dels seus residus. I dir, sí, clar, perquè és cotó i es pot reciclar i de més. Sí, però la majoria d'elles, perquè ningú porta una tote bag sense estampar, perquè al final el que estem fent i el que hem convertit és en una extensió del que pensem o del que volem que la gent pensi de nosaltres o del que volem expressar, no? El que a vegades es fa com inclús la dicotomia entre que, tot i que tant homes com dones utilitzen les tote bags, però el que potser en el cas dels homes era més la samarreta per voler expressar, en el cas de les dones a vegades és la tote bag, tot i que dic que al final són indistints. Totes aquestes estampacions normalment estan fetes amb tintes viníliques, que per tant tenen components de PVC, plàstic, és a dir, que no es pot reciclar. Per tant, quan tu portes una bossa reciclada, el que hauran de fer és retallar com a mínim tota la part estampada, és a dir, que el 100% no s'arribarà mai a reciclar perquè hi ha aquest component de plàstic que després acabaria generant microplàstics. I que doncs no ens utilitzarien. Així que no ho sé si el proper vegada que aneu a un festival i us ofereixin una tote bag per 3 euros, encara, bueno, plantegeu-vos si realment us agrada moltíssim i la utilitzareu 20.000 vegades, o si potser us la podeu estalviar vosaltres i de pas també tot el planeta.
3: Quin bajón, eh? Ara,
2: o sigui, ara ho has de remuntar.
3: Has acabat superguai, però quin bajón, perquè dic, jo estic segura que a casa meva, entre el meu company i jo, en tenim unes 30, de música, de mil històries. A veure ara com ho gestiono, això. Gràcies per deixar-me aquí. Gràcies. A veure, si et dic, per exemple, tu que també ets de buscar significats, bossa de pell, roba o algun altre material que es pot dur penjada i que serveix per portar diverses coses, estaríem parlant de tote bag?
2: Sí, potser en el cas de la pell no, com un dels materials, però la part de la roba jo diria que sí.
3: Sí, no només.

0: t'he de dir que quan vam dir que faríem aquesta
1: secció... Benvinguts a la classe dels esquirols.
0: No te l'enriguis, que ja saps que sempre he de fer una mica d'ambientació musical. I t'he de dir que quan vam decidir que faríem un capítol sobre les tote bags, jo vaig començar a pensar sobre, sobre quins suports portem coses, i tirant una miqueta molt poc enrere vaig arribar al sarró, el típic sarró. Per això t'he posat la cançó del Peix Peixet, que sembla molt entranyable, però a mi sempre m'ha semblat una mica... no sé, creepy, no? Allò del pobre peix que encara mou la cua i ja el poses al serronet, no sé, és una cançó infantil però no la veig tan infantil. En qualsevol cas, parla del serronet, que és aquest saquet, aquesta bosseta segurament de pell de cuir, que feien servir, això m'ha interessat molt perquè com de sona una mica el gènere, segurament feien servir més els pagesos que no pas les pageses, perquè segurament eren més els pagesos que volien una cosa per estar tot el dia fora, posar-se, no?, segurament el cinturó on fos i fer la fenya. Llavors potser un antecedent molt, molt immediat de la de tote bag seria el sarró, però també, com tu has mencionat abans, abans tenim el cistell. Jo a casa meva encara en tinc, no sé tu si em fa servir. Jo tinc aquests d'herència de ma mare i ma padrina, però és que de veritat que quan ve mercat a Blancafort, al meu poble, jo el faig servir.
1: Jo no, però jo tinc 50 tote bags.
0: Vale. T'he de dir, no és broma, que és molt còmode el cistell. És que és un bon invent, el cistell. Llavors, per parlar una mica de projectes artístics, et parlaré d'una sèrie de fotografies que es diuen precisament El cistell, de la Isabel Benal. És una sèrie de fotografies en què diferents parts del cos, sobretot sempre de dones, es col·loquen dins d'un cistell. Doncs, per exemple, uns peus dins d'un cistell, uns peus amb unes mans que agafen un cistell, una senalla, una galleda, un cove... I una mica el que fa, el que et vol remetre la Isabel Benal amb tot aquest projecte és aquesta tradició d'una banda rural, però també una mica a que moltes feines pesades eren fetes per dones, perquè al final ara tenim nevera, però abans s'havia d'anar a comprar cada dia, i anar a comprar cada dia vol dir agafar el cistell, carregar i tornar a casa. És diferent carregar per mi, que jo a casa meva som dos, que carregar per cinc. Llavors, alerta amb les tasques també de les dones. I també, al final, el que vol la Isabel Benal és una mica posar sobre la taula el que estaves parlant tu abans sobre l'ecologia, no? Tot això em va fer pensar en un vídeo que vaig trobar un d'aquests dies que ets una mica despojo humà, que estàs al sofà mirant Instagram...
1: Ho pots dir, ressaca.
0: No ho sé, perquè ja és de fa poc i ja no en tinc masses ara de ressagues, però sí, aquests dies que estàs allò fet un nyap, que Instagram t'ofereix coses que no saps bé per què te les ofereix, i em va oferir un vídeo que he estat incapaç de tornar-lo a rescatar, que era el vídeo d'una persona que des de casa seva gravava el carrer, i aquesta persona vivia en un encreuament de carrers, llavors passava amb passos de zebra, passava molta gent cada dia per allí, i va fer l'experiment de gravar la gent durant varis dies i demanava als que les persones que veiem el vídeo que ens fixéssim en si les dones anaven carregades i si els homes anaven carregats. I era flipant, Àlex. O sigui, totes les dones que passaven, per no dir un 95-99%, portaven alguna cosa. Una bossa de la compra, un carretó, el nen agafat, el bolso, inclús traslladaven coses, una planta... O sigui, anaven sempre carregades. I al costat veies els homes que no portaven res, potser ho portaven a les butxaques, evidentment, però una barra de pa no t'hi cap a la butxaca, una planta no t'hi cap a la butxaca,
1: i
0: un nen no t'hi cap a la butxaca. I jo no hi havia caigut mai. Però és que és veritat, anem carregades. I llavors em va venir aquest tòpic que jo ja estic intentant combatre una mica, que és que el bolso de les mames pesa perquè està ple de per si de cas. És una cosa que l'hem ridiculitzat, però segurament les mames, en la seva condició de mames, han de carregar molt perquè els seus fills es poden fer pipi, es poden embrutar, segurament quan surtin passaran a fer la compra perquè tenen, no?, tot de coses pendents per fer, i em va xocar, no hi havia caigut. Ja us dic que he estat incapaç de recuperar el vídeo. Però aquest vídeo també em va coincidir en un moment que m'estava rellegint Solitud, de Víctor Català, i el capítol 1 de Solitud, la protagonista, la Mila, recordes, puja cap a la muntanya amb el pilingui del seu marit, perquè és que no té cap altre nom aquell senyor, i la Mila va carregada com una mula una altra vegada, no? Ella se'n va a viure dalt a la muntanya i aquesta pujada ella la viu molt malament, no només perquè és una pujada, sinó perquè és que va carregadíssima. I de cop i volta tot va tenir sentit.

Et porto també aquest cantautor de Brighton, l'Alfie Jux, que crec que és l'única persona que ha fet una cançó i li ha posat de nom Tote Bag. A mi m'agrada ell. La cosa dolenta de la cançó Tote Bag és que no parla de Tote Bags, ho sento, és una cançó d'amor que en algun punt menciona una Tote Bag, però dic, vinga, va, la porto. Llavors, he descobert que existeix un museu del bolso. El que passa és que, de moment, només és en línia. Sí que es vol fer-lo presencialment a Alicant. I ara mateix, si visiteu la seva pàgina web, museudelbolso.es, que existeix des del 2008, jo, de veritat, la vaig estar remenant una estona i vaig aprendre tantíssimes coses. Clar, es parla del bolso com a complement de vestit, però també com a cosa pràctica. El Museu del Bolso, encara que sigui en línia, sí que té una col·lecció física que el tenen sobrecatalogada, i realment el que volen és obrir-ho i que la gent puguem veure-ho. Això també em sembla una excursió meravellosa que puguem fer els dos. Llavors, coses breus i ràpides que vaig aprendre com a precedents de la Tote Bag és

a la moda que es fa una distinció entre qui porta bolso i no en porta, no? Llavors, sí que hi ha com un segle clau, que és el segle XX, que el que es veu és que el bolso com a tal, la bossa de mà, pot arribar a ser un gran complement de moda i, en aquest cas, Coco Chanel, una altra vegada, sempre no, s'acaba parlant d'ella quan es parla de disseny i moda, considera que és indispensable en un bon, outfit, en un bon modelet, la bossa de mà. I a partir d'aquí, Dior, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, tothom que et puguis imaginar dedica molts esforços i molts diners a fer aquesta cosa que és algú per transportar coses, no? Nosaltres ni diem bossa, ni diem tote bag, ni diem cistell, digui el que tu vulguis, però diguéssim que s'hi destinen molts esforços. I això, bé ho sap, la nostra amiga la Rosalía.

0: com salsat.
1: He de dir que aquesta és una de les meves cançons preferides de Motomami, que la gent no li fa cas perquè la gent no sap de res, però és que és una cançó magnífica. Aquí la fa amb la Tokisha. És que a més està al final del disc i la gent no li fa cas, però és que és meravellosa. Perquè he portat la Combi Versace, que és com es diu aquesta cançó, perquè em vaig dedicar a comptar les marques que anomene a la Combi Versace. No te les diré totes perquè no acabarem, però algunes...
2: I perquè no ens paguen.
1: Corre. També. No ens paguen, és també una bona... Començo. Versace, evidentment. Margiela. Medusa fent referència a Versace una altra vegada. Donatella fent referència a Donatella Versace. Fania, Milano, Gianni Versace una altra vegada. Dior, Gucci, Moschino, Dapperdan. I després hi ha tot de noms que no vaig pillar perquè deu ser que sóc pobra. Un, per exemple, és el Tim Cook, que és el director de Nike. I després els Benjis. Vaig haver de buscar que eren los Benjis. Tu saps que és un Benji? No, perquè tampoc no els tinc mai a la mà. Són bitllets de $100 que porten el retrat...
2: Ah, de Benjamin Franklin.
1: Correcte. Va. Veus, un altre pobre com jo que no sap què són els Benjis. Clar, aquesta cançó és, com es diu, l'extrem absolut d'allò sòrdid i dels calés pels calés i que al final el bolset Dior és igual que porti Seves, que el mòbil, que el bols, que els Kleenex, no? Que els mocadors. El fet és que és un petit objecte que val molts diners. Llavors, el que a mi m'interessa de les bosses, les tote bags i els cistells o tot el que sigui, és que és igual el que portin a dins. El que fan és parlar de tu. I la Combi Versace ho diu clarament.

0: De veritat que no la vols?
1: Vinga, va, tot sigui per col·laborar.
2: Museu Particular. Guió i locució, Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació, Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Cada residu compta.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de Cada Residu Conta. Avui ens acompanya la Marta Rubió. Què tal, com estàs?
1: Hola, com esteu?
0: Tècnica de comunicació del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ve a explicar, doncs, sovint aquí al Cada Residu Conta, aquests trucs, aquestes coses així, eh? Xules per fer amb residus o consells que ens poden anar bé, no?
1: Sí,
0: fàcils, fàcils, perquè ho hem de posar fàcil. Escolta'm, quin bon temps, eh? I ara, hora.
1: Oh, ja venia molt de gust, eh?
0: Per tant, balcons, terrasses...
1: I és que el jardins, mini, el, també,
0: jardins, però el balconet aquest que t'hi cap la tauleta, sí, i la cadireta per fer el cafè és fantàstic.
1: Exactament.
0: I avui ens vens a explicar com posar a punt aquests espais, no? Sense complicacions i una mica més sostenibles, no? Potser?
1: Exactament.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: El que explicarem avui, com hem dit, és fàcil, barat i farà que la vostra terrassa, balcó o el que tingueu sigui un lloc més agradable i alhora sostenible. Sense estrès, només idees pràctiques que podeu començar a aplicar ja.
0: Vinga, primer pas.
1: Primer pas. Comencem fent una mica d'ordre, que això sempre va bé.
0: Sí.
1: I comencem traient tot el que no fem servir o que està trencat.
0: De vegades el balcó és allà on vas posant els trastos,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, una mica...
0: I llavors te n'adones quan arriba el bon temps i vols posar la tauleta i dius...
1: Que no tens espai ni per seure, sí.
0: Per tant, com ho fem, Marta?
1: Doncs, si pensem en llançar coses, sobretot, no oblideu separar els residus i també així fem que no s'acumuli la brossa, com deien, I això, que cada cosa va al seu lloc i ara li trobarem tot un sentit. Però no llancem tampoc tot llançar per llançar.
0: Uh-huh.
1: Hi ha moltes coses que es poden personalitzar, reparar... Una cadira, per exemple, la pots tornar a pintar si no t'agradava el color, o un test trencat, es pot mirar de reconvertir d'alguna manera. Ara li posarem creativitat.
0: Fins i tot, jo he vist meravelles, allò que per les xarxes em surten,
1: sí,
0: vídeos d'aquests, que fins i tot diuen... que ho demanen a la intel·ligència artificial, no? Li diuen, el meu balcó és així,
1: és així,
0: transforma-me'l,
1: sí,
0: no? I escolta, veig meravelles amb caixes de fusta, amb palets d'aquests de la indústria,
1: sí,
0: com estanteries, com a bases per plantes. És a dir que imaginació al poder.
1: Sí, i tenim moltes publicacions que parlen sobre això, també podem fer servir eines, com bé tu has dit, com la IA, i així comencem a treure profit del que ja tenim i evitem generar residus innecessaris.
0: Molt bé, ja tenim l'espai net, ja tenim cada cosa al seu contenidor, hem anat a la deixalleria per les coses
1: important
0: que no eren tan fàcils de llançar, potser fins i tot ens ha servit perquè tinguem un descompte a la taxa de residus, perquè ja saps que els visitors a la deixalleria, a molts municipis, sumen, eh? Molt bé, ara ve el moment de decorar-ho.
1: Exacte.
0: I aquell moment tan perillós d'anar de compres.
1: Clar, és que de vegades no cal anar de compres.
0: Ah.
1: Podem, això, pensar idees més creatives i evitar anar de compres compulsivament sense gastar moltíssim, que això és una cosa que normalment passa i no cal. Mirem el que tenim a casa, el que podem demanar, si no, jo què sé, a casa d'amics, familiars, alguna cosa que es volen desfer i nosaltres li podem trobar una utilitat. I fins i tot això el que dèiem, als nostres barris podem trobar palets per fer mil coses diferents que ara anirem dient una mica.
0: Un dia amb la Tere ho comentàvem aquí, que abans hi havia aquesta sensació d'agafar una cosa del contenidor, no? Escolta'm, estaven meravelles, eh? O fins i tot hi ha punts d'intercanvi
1: també,
0: on pots trobar cadires que algú no vol... De vegades la gent es desfà de
1: sí,
0: dues cadires...
1: També.
0: A xarxes també?
1: Sí. Jo he vist algun cop gent que es vol desfer de coses i llavors, en comptes de deixar-ho a fora, davant dels containers, que això fatal...
0: Fatal, haurien de tocar
1: avises,
0: el telèfon.
1: Sí, avises i llavors algú potser s'interessa pel moble i... o aplicacions també.
0: Això, les aplicacions de segona mà, estupendo, però fins i tot si pensem en regalar, doncs també. Pensar,
1: també.
0: Primer pensar en el nostre entorn, si algú pot necessitar.
1: Exacte.
0: I després és hora de si t'agrada fer manualitats, ja aquí la bomba, no?
1: Sí, això és un tema, el DIY que li diuen, que és do it yourself, t'ho fas tu mateix, no?
0: Uh-huh.
1: Pots fer testos reciclats, taules, sofàs, amb palets, fins i tot he vist gent que feia... jardins verticals d'aquests amb els palets.
0: Carai.
1: I vas penjant les plantes.
0: I deuen haver molts tutorials, no?
1: Sí.
0: A internet.
1: Guirnaldes amb cordills. Coixins també et pots fer amb peces de roba que ja no fas servir. I bueno, mil coses.
0: Déu-n'hi-do. A mi em crida molt l'atenció, em falta el temps, però igual també és un problema d'aquesta societat, que no tenim el temps.
1: Hem de trobar temps per ser més creatives.
0: Hem de trobar temps perquè la crear és aquell moment de també deixar anar una mica les idees i de deixar els problemes de banda, oi? I poder disfrutar també d'aquests moments. Per tant, estem donant doble vida, doble ús o triple, a objectes que ja n'havien tingut. Evitem llançar coses que es poden reaprofitar. I, a més, parlem d'aquesta economia circular que la Tere Zamora sempre ens explica aquí al programa, de no deixar morir els residus, que sempre siguin de nou recursos. Què més, Marta?
1: Sobretot això, que no cal que sigui perfecte tot el que fem, perquè de vegades busquem la perfecció i al final també és important donar-li personalitat, no? Que sigui còmode, que sigui acollidor el nostre espai i que també reflecteixi una mica les nostres vivències, el nostre estil i anem fent amb això.
0: Ara, Ric, perquè això de que no cal que sigui perfecte s'ho diu a ella mateixa i m'ho diu a mi, dues perfeccionistes aquí,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, per això ho dic, perquè hem d'intentar ser...
0: És un autoconvenciment.
1: Sí, intentar ser creatives amb el que tenim i tampoc buscar ser perfectes.
0: Molt bé, quan ja tenim l'espai dissenyat, amb els elements que hem aportat, podem va posar en plantes un petit hortet, i aquí és on entra la idea aquella del compost, que sempre
1: hi
0: expliquem.
1: Sempre hi és el compost, no?
0: Què fem amb el compost?
1: Bueno, ja sabem com funciona, però amb les restes de fruita, verdura, el marro del cafè també, podem convertir aquests residus en compost, i bueno, és un fertilitzant natural i fàcil de fer.
0: Doncs ja ho sabeu, aquí hem posat ordre al balcó, a la terrassa, al pati. Segur que hi ha molta gent enfrescada aquests dies en deixar l'espai perfecte, per aquest cafetó, per aquest moment de relax al vespre.
1: El teu llibre...
0: Exacte.
1: No?
0: Ai, anem cap allà?
1: Sí.
0: Vinga, anem cap al balconet. Gràcies, Marta. Fins la setmana vinent.
1: Adéu, que vagi bé.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
6: Cultura Viva torna cap a Montbrió amb la Imma Boquera per escoltar la segona part dels seus gegants.
7: Perquè, degut a la tècnica, el material que estaven fets els gegants, que era de fusta, d'una fusta molt particular, que es trobava en una zona del centre de Catalunya. I van anar estirant a través d'aquí, de la fusta, possibles escultors que hi havia hagut, i llavors, a través d'aquí, va anar estirant un fil. I l'altre fil el va estirar l'historiador Lluís Ardèvol, i juntament amb la Maria Montserrat Gimeno, hereva d'un dels dos, de dos veïns que van anar buscant els gegants a Reus, ella va buscar el seu arbre genealògic, anant tirant endarrere, fins que va trobar aquesta persona que us he comentat, que vivia al barri de Vall i que coneixia un parent que estava a l'Ajuntament de Reus. I llavors l'historiador també del poble, Josep Maria Ferrer Matas, que també va ajudar a la Maria a buscar per dins l'arbre genealògic i l'arxiu del poble i tot això, i també la família de l'altre senyor que havia anat a buscar els gegants de Reus, que era la família hereva del Pajà Bertran, doncs, clar, entre tots, se va lligar caps, no? Vam anar lligant caps i buscant històries per aquí i històries per allà, fins que vam poder descobrir, doncs, tota aquesta història.
8: Déu-n'hi-do, i vosaltres, sense saber que tenien tants anys i aquesta història que havia darrere aquests gegants.
7: Sí, no, clar, nosaltres, al barri, la història que sempre hi havia hagut era que dos veïns del barri havien anat a Poblet amb una subhasta i els havien comprat de segona mà. I que cada veí del barri havia pagat un ral. Clar, què va passar? Que quan això vam intentar estirar el fil de la subhasta de Poblet, doncs, clar, en aquella època, en una època determinada, no hi havia subhastes a Poblet, perquè eren èpoques de guerres, eren època que hi havia... bandolers, sí. I llavors, clar, en aquella època de bandolers, a veure, d'aquí a Poblet, o et pelaven anant a buscar els gegants, o tornaves amb els gegants i et pelaven, vull dir, sí. Pelaven amb el sentit econòmic,
8: sí, eh? Sí.
7: Vull dir, t'atracaven i t'aprenien els diners, no? Vull dir que, i a part, doncs, es veu que era en època de guerres i el Poblet estava, vull dir, incendiat, vull dir que estava tot cremat i que no hi havia ningú. I llavors, doncs, això va ser una cosa de que aquest és l'historiador, doncs li va picar més la curiositat. I llavors, doncs, ja et dic, juntament doncs, amb la Maria Montserrat Gimeno, que aquesta senyora, vull dir, va començar a tirar d'arbre genealògic, enrere, doncs, fins que van trobar el punt en concret doncs, d'allà aquests gegants estaven llançats a Reus i fan cap a Montbrió. Bueno, llançats o arraconats, diguéssim, llançats tampoc. Vull dir, arraconats allí a Reus.
8: I, doncs, curiós.
7: I això doncs, va ser una gran troballa, perquè, clar, era una cosa que tothom hi anava al darrere, però, clar, no se sabia. Doncs, bueno, i ara amb la tecnologia que hi ha, i els estudis, i arxius, i, bueno, i això, doncs s'ha pogut trobar i estem supercontents. Super.
8: Ara mateix, quants membres sou que formeu part d'aquesta colla?
7: Cap allà entre 30 i 40, amb petits, mitjans i grans, potser una quarantena de membres. Bàsicament són famílies, eh? Vull dir... Sí, famílies.
8: Explica'ns una mica ara com van vestits ara mateix actualment els nostres gegants. El Pinxo i la Pinxa es diu, no?
7: Sí, sí. Pues... mira, el Pinxo porta un vestit així com a gris-negre, i llavors porta com una faixa de color vermell, però vermell bordeus, diguéssim, no vermell furient. Uh-huh. I llavors porta una corona i porta una espasa i porta un punyal, també. Ell porta un vestit que és així una mica reminiscències de guerrer medieval.
8: Sí.
7: Una cosa així. I la geganta pues, porta un vestit així com de flors, també, amb una cinta també d'així vermella no florienta. I, doncs, bueno, i és més com ara una dama d'aquestes, no? Això més tipus dama, tipus senyora.
8: Comentaves que són unes 30 i pico famílies. Quan sortiu amb...
7: No, de famílies no, som 30 i pico membres.
8: Membres, que sou com una família... Molt bé.
7: Sí.
8: Ara t'entenc. Doncs quan sortiu a les actuacions, aneu tots al mateix color? Aneu vestits d'alguna manera característica?
7: Sí. Mira, fins ara portem una samarreta de color taronja i llavors amb uns texans o blaus o bé negres. Això tot depèn. Però, bueno, el característic és a l'estiu una samarreta taronja i a l'hivern portem una sudadera negra en comptes de samarreta.
8: Quines són les vostres actuacions... Digues.
7: No, ja està.
8: Les vostres actuacions destacades. On podrem gaudir dels nostres gegants?
7: Sí, doncs mira, per Sant Pere... per Sant Antoni, als voltants del 17 de gener, i llavors per Sant Pere, als voltants del 29 de juny, bàsicament. I llavors també aquest any fem trobada de gegantera el dia 29 de maig.
8: Imma, explica'ns una mica què és el que t'aporta a tu formar part d'aquesta colla gegantera.
7: A mi particularment, clar,
8: sí.
7: jo he nascut al barri de Bany, i llavors, clar, tota la vida vius en un barri geganter. Llavors, per exemple, quan jo era petita, els gegants es vestien pràcticament al davant de casa. I llavors el senyor d'aquella casa, no, Santiago, que es deia Santiago Pajà, ja un dia o dos abans ja sortia allà a la porta, perquè li agradava molt sortir a la porta, més a més era una persona que li agradava molt la canalla, els petits, vull dir, li agradava molt, ja sortia allà a la porta i ja deia, ep, demà vestirem els gegants, que no vindràs a veure com vestim els gegants. Sí, tots, i tota la canalla del voltant, tots anàvem a veure com vestien els gegants. I això és una cosa molt, sembla una cosa molt senzilla, però... Jo, això fa barri, no?
8: Sí,
7: fa barri.
8: Sí.
7: I fa que des de petit ja vegis que vesteixen els gegants, que acabats surten a ballar, i ja vius el món geganter d'una altra manera que no pas que visquessis en un barri que no hi ha, que no hi ha parella de gegants, no? Llavors, clar, tots érem tots petits, tots assentats a la cera del davant de la porta, no? Tots allà assentats, doncs, mirant com ballaven els gegants. Au, ja està, vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. Vinga, doncs, demà ja sortiran a ballar. I llavors, quan sortien a ballar, llavors nosaltres, com que el meu pare també havia sigut geganter, se passàvem 3 o 4 dies ballant pel menjador de casa i pel passadís, doncs ballàvem com ballaven els gegants. I doncs, bueno, eren aquestes coses que fa que hagis mamat gegants, no? Doncs són aquestes petites coses.
8: I quan veus, quan estàs dins dels gegants o la geganta com a portadora, sí, i veus, sí, per com miren els nens, què és el que sents?
7: Bueno, jo no he sigut gaire valenta per a ser portadora de gegant, tot i que m'hagués agradat moltíssim,
8: sí,
7: no he sigut prou valenta. Havia estat una miqueta més valenta. O havia d'haver nascut una miqueta més tard, que llavors ja fora més valenta. Però, bueno, pel fet és el mateix. Vull dir, a veure,
8: sí,
7: fas una ballada a la plaça i veus que els petits, els mitjans, els grans, la gent gran, la gent del barri de tota la vida, veus com baden, que amb els gegants i veus que disfruten i fan aquella cara que de felicitat. Vull dir, a veure, doncs ja està, això no està pagat amb diners.
8: No, això és el que t'omple per continuar dia a dia, no?
7: Sí, perquè la canalla petita disfruten amb els gegants, però la gent gran, vull dir,
8: també,
7: que no els hi toquin.
8: Sí,
7: la,
8: sí,
7: gent gran, que no els hi toquin.
8: Sí. Ha canviat molt, Imma, la cultura en si dels gegants?
7: Sí.
8: Sí?
7: Sí. Sí, perquè els gegants sempre havien sigut uns personatges amb molt de respecte, no? Vull dir, quan passaven els gegants, doncs tothom passaven i tothom s'aparava i els miraven i no es movien de la cera fins que no havien passat. Ara no. Ara ballen els gegants i la gent, doncs, fas una cercavila de gegants, la gent no respecta molt poc, vull dir, sempre hi ha el típic que li ve creuar mentre ballen i tot això. Vull dir, aquell respecte que hi havia per aquelles figures, ara ja no hi és, no hi és. Tot i que hi ha la gent que ho senten, sí, però la gent de fora, la gent que no estan dins del món geganter, pues no. Si els hi ve creuar, pues creuen i ja està, i ja separaran. Vull dir, no... Aquest respecte és, sí, el que trobo jo que s'ha perdut.
8: Per sort tenim relleu generacional que continuï, doncs, vius i mantinguin vius els gegants de Montbrió.
7: Sí, tot i que ara estem en vores baixes, pues,
8: sí,
7: pues n'hi ha. Sí, n'hi ha. Tenim geganters de 35-40 anys i llavors tenim una mega flota de petits, de 11... 8, 9, 10, 11, que aquests, això no sempre, jo penso que quan arribarà el moment no pararà ningú. Mm. Vull dir, tenim una bona base, però doncs, bueno, ara, el del mig, ara està una miqueta justet. Però, bueno,
8: la qüestió és que...
7: Hem d'esperar que creixin.
8: Sí, sí, sí, hem d'esperar que creixin. Imma, gràcies, moltíssimes gràcies per deixar-nos conèixer els gegants de Montbrió, en aquest cas a la colla del Barri Avall. Moltíssimes gràcies, Imma, de veritat, ha estat tot un plaer i llarga vida als gegants.
7: Sí, sí, nosaltres per part nostra no hi ha problema, el problema és que el relleu generacional costa una mica d'arribar, però bueno, ja d'haurà arribar. Molt bé, gràcies a vosaltres per poder explicar la nostra història i el contents que estem d'haver descobert que tenim uns gegants de 270 anys i que, doncs, bueno, que sempre havíem sigut com un aneguet lleig, no? I ara, doncs, bueno, ja no ho som. I doncs, bueno, estem molt contents d'això.
8: Clar que sí, amb molt orgull. Gràcies, Imma.
7: Sí. Bueno, si mai us convé alguna cosa o altra, doncs, mira, tornem a parlar.
5: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
9: Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
10: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. la seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continua, ja ho sabeu. 24 contes de Chekhov a Club Editor.
9: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors programes de la temporada de Vins i Teca.
2: Vins i Teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Bueno, hola,
1: hola.
0: Estem aquí amb la Yolanda Bustos i la Marta de Parés Baltà, enòloga, i la Yolanda, que és cuinera de flors, no?, bàsicament.
1: Sí, sí, exacte,
0: coneguda,
1: cuinera
0: sí?
1: Botànica.
0: I Marta, bueno, tu, déu-n'hi-do, també. La teva, bueno, ens has d'explicar una mica la teva trajectòria i com vas arribar al món del vi. Comencem amb tu, si
2: sí,
0: et
2: sí,
0: sembla.
2: I tant. Doncs vaig arribar al món del vi una mica pel destí, per l'amor, que es va esdevenir doncs, un dia que vaig conèixer el Josep, el meu marit, i jo no tenia res a veure amb el món del vi. Jo estudiava farmàcia, això era l'any 98, i ell em va obrir les portes de conèixer les vinyes, de conèixer el món del vi, del tast, de tot el tema maridatge i elaboració, tot. I un bon dia, quan ja acabo farmàcia, estava fent pràctiques en una farmàcia i treballava caps de setmana en un poblet petitó, i doncs vaig voler anar a estudiar enologia perquè la meva cunyada, que ja estava casada amb l'altre germà del meu marit, doncs ja estava a Tarragona estudiant, i jo vaig pensar, mira, puc anar darrere d'ella, fer el segon curs. Només hi havia dos cursos en aquell moment, ara és més llarg, són quatre, i per mi semblava, bueno, pues, mira, després de fer cinc anys de colzes estudiant fórmules i estudiant formes farmacèutiques i tot això, anar a estudiar doncs la planta, el cep, tota la microbiologia també del vi, tota la bioquímica, tot, semblava que podia ser interessant. I a més, així no s'assabentava, doncs, quan anava a un celler, si deien Chardonnay o deien Cabernet o deien el que fos, saber si era blanc, negre o què era el que estàvem parlant. I va ser una manera, doncs, d'obrir-me un altre món. I em va agradar tant que encara hi soc. Doncs fa 23 anys vaig començar la primera barema i encara estic al celler.
0: O sigui, els teus estudis de farmacèutica et van servir molt per...
2: En aquell moment era bàsic, perquè si no podies fer enologia, havies de venir d'una carrera de primer grau, i llavors era o biologia, química, farmàcia, agrònoms o agrícoles, la majoria eren agrònoms o agrícoles, i hi havia una noia farmacèutica també, hi havia algun químic, i doncs, bueno, era una colleta de 20 i pocs alumnes. En aquell moment hi ha mig noies i nois, que déu-n'hi-do, ja era un bon moment de que la dona ja ens posàvem, doncs, en el món del vi. I el que passa que, clar, jo anava de 0-0-0, o sigui, no sabia ni el cep com era, i clar, va ser com una sensació d'anar a cegues. El que passa que vaig tenir un punt de reconeixement de la memòria olfactiva, de que a casa meva, a la banda de la meva mare, el meu avi matern tenia vinya amb el seu germà, cultivaven una mica així per, bueno, perquè ho tenien i perquè havien d'elaborar-ho, i era el vi de casa, que també el venien a granel. Però clar, quan jo era petitona, a partir de 7 anys o així, ja van deixar de fer vi, i jo totes les tardes estava a casa dels meus avis, allò que veiem al barri Sésamo, i esbrenaves, i després venien els pares a buscar-te quan acabaven de treballar. Però clar, aquella olor a mi em va quedar, perquè encara que el celler estava parat, tens aquella olor de fodrers, de fusta, de vi ranci, perquè clar, ja feia tants anys que no elaboraven, que quedava aquella sensació d'olor de vi vell. I quan el Josep em va obrir les portes del celler de Parés Baltà, caram, em va semblar una sensació de que això ja ho havia viscut jo. I el meu avi, clar, va quedar com parat de que anés a estudiar enologia, ja sent farmacèutica, perquè deia, queda't amb la farmàcia, que el vi no és tan segur, és un negoci molt millor la farmàcia. Però bueno, va ser doncs també molt emocional, un moment molt màgic, i també degut a que vam fer un petit viatge de 15 dies a Austràlia l'any 2000, i era just l'any que jo acabava d'estudiar farmàcia, i va ser l'any següent que vaig voler començar enologia, perquè en aquell viatge se'm va obrir encara més tot aquesta incògnita, doncs, de saber tot el vocabulari, totes les tècniques, que, clar, vam anar amb moltes visites cada dia a cellers, perquè just era l'any que la meva cunyada començava a estudiar, i vam anar tota la família a visitar cellers, i anàvem molt guiats per anar a llocs exactes que ens expliquessin tot el nou món, perquè en aquell moment ja era tot un munt d'elaboracions i tot un munt de tècniques que aquí era com impensable. I allà, doncs, inclús a la vinya, doncs, clar, irrigació gota a gota, amb nutrients, amb un munt de coses, que, clar, jo, imagineu-vos, anava 0,0 menys 0, i imagineu-vos, doncs, quina manera d'entrar i de descobrir que tot allò podia ser molt interessant. I clar, vaig mirant enrere i dic, fixa't tu, allò que ara estudiava, jo que sé, en el diploma que vaig fer a Àustria, i sortien coses molt de tècniques. Jo ho havia conegut l'any 2000 a Austràlia, que després ja es va estendre per tot arreu, però que eren pioners amb totes aquestes innovacions en viticultura, sobretot, perquè semblava que anaves a la NASA. Hi havia un lloc que ens va atendre un científic de Geisenheim, que ni més ni menys el vaig tenir de professor a Àustria ara fa doncs, aquests 3 anys enrere, i aquest home ja ens parlava doncs, de tots els microsensors en les arrels per detectar la sequera, per detectar els nutrients que els hi fan falta segons els ions que mancaven, amb bueno, tot un munt d'estratègies innovadores que en aquell any 2000, doncs fixa't, doncs, com anaven d'embalats en aquella zona, i aquí està, doncs, que el nou món ha fet un enlairament increïble i el vell món anem fent.
0: I veu portar tècniques ja des d'allà a París-Baltà?
2: Aviam, portar-les no, perquè...
0: incorporar-les.
2: Però sí, idees de, doncs, per exemple, doncs, vinificar amb maceracions prefermentatives abans de la fermentació alcohòlica, doncs fer maceracions en fred, fer doncs, tècniques d'escovar abans del temps reglamentari, que hi havia com una mica aquella sensació de que si no feies 3 setmanes, 4 setmanes amb un vinegre ben tupit, no valia, no. Buscar aquesta part de la fruita, després doncs, també vam fer alguna prova amb microoxigenació, que és doncs, afavorir aquest oxigen, que pots fer-ho natural o afegint-hi oxigen amb dosis molt, molt baixetes en els vins per aconseguir que hi hagi substàncies com naturals, evidentment, les del vi, els antocians i els tanins, que s'ajunten més fàcilment si hi ha microdosis d'oxigen i fan molècules més estables i, per tant, el color és més estable durant el temps, el color granate, vermell intens, no va tan ràpidament cap a marrons, i fas vins més rodons i més estables perquè el taní, que és la part que dona més rugositat, astringència a la boca, a l'ajuntar-se amb l'antocià i fer una altra molècula més estable, sense càrregues electròniques en la seva molècula, doncs fa que la teva sensació a la boca sigui més rodona, perquè no hi ha interacció amb la saliva, amb càrrega, perquè és neutra, és una molècula neutra, per tant. I aquesta sensació de, ostres, fixa't tu, cosetes tan simples a vegades, però que, evidentment, la barrica ja fa aquest efecte de microdosis d'oxigen, però, bueno, si ho pots afegir doncs, en un vi doncs, per millorar-ne la seva estabilitat i no haver d'utilitzar barrica, doncs, mira, fixa't, doncs, fas un vi més rodó, una mica abans del temps reglamentari que ho faria naturalment.
0: Sí, sí.
2: És així.
0: I llavors, a París-Baltà, esteu tu i la teva cunyada, són... O sigui, ella és de família d'allà, o és
2: no,
0: casada
2: les dues
0: també
2: noies,
0: amb un germà.
2: Aquesta part és la curiosa i la gran història d'amor en París-Baltà, perquè les dues noies venim de fora. Són els dos germans, els fills de casa de París-Baltà, la família Cosiner, i les dues doncs, no veníem del món de vi. Ella també era enginyera química i, a més, treballava en consultoria i coses així de multinacionals. I quan es va casar l'any 99 va decidir doncs, canviar de feina i estar-se més a prop d'on vivia, que és just davant del celler. I doncs, per això va decidir fer enologia i ajudar el seu marit, que el Joan és el que està en exportació, encara actualment està en exportació, i és on li deien, escolta'm, els vins que feu estan molt bé, molt maco, tot orgànic, tot ecològic, fantàstic, però volem alguna cosa més modern. I llavors la Maria Elena va ser quan va dir, doncs vaig estudiar l'any 2000, al gener, perquè abans l'enologia començava al gener, febrer, finals de gener, febrer, i va ser tornant d'Austràlia, que ja va començar el primer curs, i l'any 2001. I hem estat juntes 20 anys, ella fins l'any 22 va estar al celler, jo vaig començar el 2002, i hem estat aquests 20 anys juntes, i ara va prendre una determinació, com va fer 50 anys, doncs va voler canviar de Tercio, que es diu, i ara estic jo amb l'equip que tenim de sempre i bueno, intentant doncs, seguir tota aquesta revolució que hem fet aquests 20 anys. Hem fet tots quatre, les dues parelles, una revolució molt gran dels fins que feia el meu sogre i l'avi, que són els que van portar doncs, totes les vinyes i tot aquest tresor que tenim de patrimoni vitivinícola. I les dues noies hem fet que hi hagués aquesta espurna que els dos germans volien canviar, però que ells no podien estudiar enologia en aquell moment. Evidentment, pots fer vi igualment sense haver d'estudiar enologia, però sempre aquesta part bioquímica, microbiològica, tecnològica i global del vi sempre és molt important perquè un celler doncs, hi hagi un enòleg. I les dues noies doncs, vam fer un equip molt, molt, molt interessant per fer doncs, tots aquests vins de monovarietals, de buscar varietats autòctones i recuperar-les, vins de finca, d'una parcel·la única i que sempre sigui d'aquella, doncs buscar aquesta traçabilitat també en el temps. I mira, des del 2000, jo vaig començar el 2002 la primera barema i el 2003 vam fer el punt d'inflexió que no ha parat fins ara doncs, fent tots aquests vins que podeu trobar doncs, en molts restaurants i botigues especialitzades que ja tenen el seu nom, el seu camí, i que sempre ens hem basat molt amb el xarel·lo, amb la garnatxa, ara amb el sumoll ja fa uns 7 anys que estem treballant amb el sumoll, amb la malvasia, varietats recuperades com la forcada, la moneu són més noves, és més de cap aquí, de l'any 19-18, doncs buscant tot això. I llavors també el punt d'inflexió gran va ser l'any 13, quan ja portàvem doncs, tots aquests anys treballant amb ecològic, perquè l'avi del, o sigui, l'avi del meu marit, el Joan Cosineill, ja sempre creia en el cultiu ecològic i en el cultiu dalt de la muntanya, enmig del bosc, que tenim totes les vinyes en zona de, a la zona de Pontons, Sant Martí Sarroca, Torrelles, que és la zona més gran de vinyes que tenim. I l'any 2013 ja vam aplicar doncs, tots els coneixements de biodinàmica, perquè vam trobar doncs, que aquest coneixement no el sabíem de què anava, no sabíem gairebé res. El Joan, que és el que està a exportació, sí que li sonava moltíssim en alguna cata que hi sortia algun productor i explicava, i clar, vam anar a conèixer què significava tot això que Rudolf Steiner doncs, l'any 1925 va fer unes conferències i va parlar ja d'agricultura diferent, de fer una altra visió, un altre punt de vista. Ens va agradar moltíssim i ara, just els anys que just l'avi ja no hi era, que va morir el 2010, i vam començar a conèixer tot això a partir de l'any 11-12 i el 13 ens vam certificar amb Demeter. Tenim les 200 hectàrees, les 5 finques certificades amb Demeter i a partir d'aquí doncs, vam conèixer doncs, totes les plantes que ens ajuden a reforçar el terra, a reforçar la planta, a fer que hi hagi aquesta energia vital en aquest raïm que al final es transporta en el vi i a contribuir doncs, a un esglaó més, no només l'ecològic, que l'ecològic seria sense pesticides, sense herbicides i sense cap producte de síntesi química en el vi, però a més, a part d'això, apliquem tots uns preparats homeopàtics en el terra i en la planta i en el compost per després alimentar aquest terreny, aquest sòl, perquè doncs, aquesta planta sigui més viva, més vital i que tot el que donem a la terra ens vingui retornat aquesta energia amb aquest vi, que també ho podem fer-ho doncs, amb tomàquets, amb enciams, amb pomes, amb, inclús amb bestiar. Podem fer aquests tractaments biodinàmics, que és plantes que curen plantes, plantes que donen aquesta part curativa, aquesta part preventiva també, i de donar força a les arrels, a la biodiversitat del sòl i a la part activa de la planta, perquè després nosaltres ens nutrim d'aquesta energia, aquesta energia vital que n'hi diem, que es podria mesurar inclús, que d'aquí doncs ve que dono classes en algunes escoles de sommelieria, en algunes escoles rurals de biodinàmica, dels primers principis per conèixer-ho, perquè després a l'hora de servir un vi que et diuen doncs aquest productor ve d'agricultura biodinàmica. Què és la biodinàmica? Doncs és aquest treball de plantes que curen plantes perquè després aquest vi sigui encara més energètic per donar-nos aquesta vida a nosaltres, en el nostre cos, tenir aquesta harmonia mental, harmonia física, que ens doni més longevitat. Al final és tot, som el que mengem, som el que bevem, I d'aquí, doncs, també vaig conèixer la Iolanda amb les flors, amb les plantes, que em va ajudar a fer un hort biodinàmic per tenir aquestes plantes que fem servir pels preparats biodinàmics. I llavors, així, doncs, tenim el cercle tancat. Treballem amb les nostres mateixes plantes que tenim a la finca, que podem collir, com per exemple la ortiga, la cua de cavall. Aquestes les tenim naturals, que estan en el riu Foix i la zona de muntanya que tenim a Pontons. Però després hi ha altres plantes que no són autòctones d'aquí, i amb un hort que tenim la mar de maco, que la Iolanda em va ajudar a planificar per poder tenir aquestes plantes, com són la milenrama, la valeriana, la dent de lleó, tot, la camamilla, doncs totes aquestes plantes, que també llavors hi posem flors, que ella em va ajudar, doncs, a que hi hagués tot un conjunt de flors barrejades també amb hortalisses per al consum de la família, i així poder tenir, doncs, un hort biodinàmic amb tots els insectes que ajuden a tenir, doncs, aquesta protecció també amb equilibri. Alguns pugons, alguns equilibris de les plantes, que si no hi són, llavors és quan tens aquest desequilibri que fa que hi hagi insectes que van a buscar, doncs, evidentment, han de buscar-se la vida i busquen el teu enciam o el teu pebrot, allà, o en aquest cas és en el l'hort, que no hi tenim els raïms allà, però que t'ajuden, doncs, a protegir-te, a prevenir-te de certes plagues. I així, doncs, en aquest hort no hi hem d'aplicar res, no hi apliquem res. El tenim, doncs, per tancar el cercle i, doncs, per fer experiments, perquè també fem experiments amb algunes plantes, que amb la Iolanda, doncs, hem fet algunes infusions, algunes coses, i ho tenim també per un futur proper, mig llunyà, doncs algun dia, doncs, també fer alguna sessió allà dalt, que ja és la meva idea, però, bueno, ens falta logística i tenir tota la sala preparada per poder fer cuina allà i anar a collir les hortalisses, fer la cuina amb ella, amb les flors i les verdures que tenim allà, fer un tast de vins i fer inclús alguna educació, algun curs de formació. Això és... Estic parlant de cuento de la lechera,
3: però... Però està bé, perquè clar, quan dius els somnis en veu alta, a vegades passa que després connecten,
2: I amb la Iolanda vam connectar moltíssim, perquè ella també, doncs, tota la biodinàmica la té integrada des de quasi bé nena.
3: La vida. Mare diu, com li dieu això, biodinàmica? Però si això és el que s'ha hecho tota la vida, Iolanda. Diu, a qui se li ocorre plantar, que no sé, en un dia de luna nueva, que és andalusa. La meva mare, clar, és d'andalusa, de la luna, del tal, de no sé què. Si és aquella cosa que sempre ella diu, però si això s'ha fet sempre així, a qui se li ocorreix fermentar que no estiguis amb lluna creixent? A qui se li ocorreix? Dic, mama, no, sí, la gent no mira aquestes coses, saps?
2: S'ha perdut la innatesa dels avis que miraven al cel i sabien sense... Potser eren alfabets i no sabien potser ni escriure, però miraven al cel i sabien quan s'havia de collir, quan s'havia de sembrar, quan s'havia de trasplantar, quan s'havien de moure els fems, quan s'havia de fer qualsevol feina agrícola, ramadera, de tot. I ara necessitem llibres, i de tot, i encara ho fem malament.
0: Sí, hi ha molta gent inclús que es pensa que la biodinàmica és una cosa així esotèrica, mica de bruixes, o jo, quan de vegades...
2: Perquè quan no saps alguna cosa, es vesteix de qualsevol input que t'ha vingut, i com que l'input més raro i més corrent que es diu és...
3: De la lluna.
2: La connexió amb la lluna, els planetes, i sobretot la banya de vaca, que és una eina, perquè jo sempre dic que la banya de vaca al final és una eina, és un recipient, finalment, per posar-hi un element natural que el transformem, un amb compost i l'altre queda igual, al final és el sílice de la pedra de quars que s'esmicola i serveix després per fer un preparat homeopàtic. O sigui, això ho hem de diluir amb aigua, ho hem d'agitar, d'aquí ve biodinàmica, donar vida, bio, dinamitzant, fent aquesta part energètica de dinamitzar aquesta aigua homeopàtica i aplicar-ho en el terra i aplicar-ho en la planta per donar aquesta energia. O sigui, biodinàmica és això, donar vida dinamitzant. I... la banya només serveix per això. El que passa que Steiner li va posar tot un sentit, que ell va fer una observació goetheana de tota la naturalesa, va observar, doncs, les plantes, va observar els animals, va observar els humans, va observar un munt de coses, i a més la connexió amb els planetes. I en cadascun li va donar una relació amb una planta, una relació amb un element químic de la natura, i va establir doncs, una clarividència que ell va tenir doncs, que s'havien de fer aquests preparats. Clar, llavors Olivos, que és la part científica del per què i el 1 més 1 igual a 2 que sempre busquem els científics, que és la primera part que a mi també em va passar, que el primer moment d'anar a fer biodinàmica vaig pensar, a veure què m'expliquen ara, si he de fer el ritual de la luna i el ritual de la lluvia i he de ballar jo què sé com, però és la sensació de que serà una cosa esotèrica, evidentment, però després quan ho estàs estudiant realment i quan estàs veient-ho treballant i durant aquests 20 i pico anys que portem treballant-ho, doncs te'n dones compte que sí, hi ha una part que és intangible, hi ha una part que no es pot explicar amb números, però que hi ha una evidència que la veus, que allò cada dia va millor, que inclús amb inclemències que hem tingut hem resistit igual que els que apliquen químics i no n'hem aplicat cap. Per tant, aquí hi ha una gran evidència de que és una part important de consciència de que estàs contribuint amb aquell terreny, amb aquella planta i, a més, amb tot el teu entorn proper i inclús a llarg plaç, perquè inclús a la muntanya hi tenim apicultor, un apicultor que hi té els eixams perquè tenia problemes amb les abelles que se li morien degut als pesticides. Yeah. I llavors buscava un lloc ben ample de radi que no hi hagués tractaments, doncs fixa't, doncs, en tota la zona de la Vall del Foix, que hi tenim totes les vinyes i que allò és molt gran en superfície, en vinya no tant perquè hi ha molta bosc i tot són terrasses, però sí que un conjunt d'hectàrees amb bosc és molt gran i així les abelles doncs, no tenen aquest problema tan a l'abast, per tant poden viure molt bé. És aquí on vam veure doncs, que treballar en biodinàmica era justament el que l'avi havia pensat, o sigui, tenia en ment, però que no sabia materialitzar-ho en paraules. Però ell deia, treballem el més natural possible perquè jo no copa, vull un vi, un most fermentat, amb una mica de conservant i prou, perquè no es faci malbé, però que conservi tots els seus aromes, que conservi tot el seu cos, que em doni a mi vida, perquè jo vull salut, jo vull vi i salut, i vull menjar i salut. I ell sempre era de plat fondo, no li vinguessis amb escumes i boletes d'aire, però que fos un menjar ben de prop i ben cuinat i ben sa, i un vi que l'acompanyés, perquè sense vi, doncs ja ho sabem, la gastronomia és fantàstica amb vi, es pot fer amb altres begudes, evidentment, amb sommelier ho estudiem, però el vi és el que tota la vida hem tingut i el que és la nostra tradició, la nostra cultura, i no ho hem de perdre. Aquí no, ja estem en un moment de baix consum, de que hi ha altres begudes i altres mercats interessants en el moment que estem vivint, però que hem de mantenir aquest paisatge, hem de mantenir aquesta tradició, hem de mantenir tots aquests viticultors que treballen tant la nostra terra i que la deixen tan bonica i que tenen aquests colors de primavera amb totes les flors adventícies que hi ha pels costats, que no són males herbes, sinó que són tot de herbes, plantes, arbres que ajuden a aquesta biodiversitat en les vinyes. I això, doncs, la Iolanda ho sap perfectament, que hem de mantenir tot aquest paisatge. Sí. I si ens anem a fer altres indústries de begudes, de lo que vulguem, es perdrà tot això.

0: I t'atipes, eh?
1: I
0: Una mica.
1: t'atipes, i no, perquè una vegada vam fer un dinar amb uns amics i hi havia un que deia, avui menjarem ranxo, avui menjarem com els conills. No, van quedar parats i, bueno,
0: sí,
1: tenen
0: del
1: unes
0: que es
1: ganes
0: pot fer.
1: loques de tornar-ho a fer alguna altra vegada, perquè del riure, de fer aquesta broma,
0: sí.
1: Doncs va sorprendre's perquè va quedar ben tip i ben ple,
0: sí.
1: I ja no va dir res més dels conills, ja va dir que era fantàstic.
2: I creus que amb la biodinàmica ara amb el canvi climàtic resisteixen millor les, bueno, els ceps i tot això?
1: És molt difícil de dir, perquè quan estem parlant de canvi climàtic no estem parlant d'un factor, estem parlant de diversos factors. I sí, el que hem vist és que les plantes que estan situades en alçada han resistit més que les que estan en la zona plana, evidentment, perquè el bosc ha ajudat a fer aquesta part d'abraçar i de donar humitat i de donar aquesta resiliència natural que té la muntanya i que té, doncs, un cultiu enmig d'un bosc. El que passa que, clar, això no és efectiu a tot arreu, no pots fer-ho a tot arreu, perquè les vinyes que tenim a la zona de Pacs o la zona de Vilafranca o la zona de Vilobí no tenen muntanya, no tenen aquesta opció, i com aquestes, doncs, podríem dir el 90% del Penedès, o fica-li potser un 80, anem més avall, fiquem 75 per veure, doncs, la part també del Garraf, la part de les muntanyes de l'Hortal, però... Clar, tens molts factors, tens la part de la temperatura, tens la part de l'aigua, tens moltes coses que no només és perquè siguin biodinàmiques, sinó que és també la part física, orogràfica, on estan situades les vinyes. Però sí que és veritat que a vegades veient en algun veí o alguna zona, igual que tu més o menys, perquè en la zona de muntanya no estem sols, hi ha altres viticultors que també tenen vinyes, veus que, caram, doncs... Els altres, és això, utilitzant productes químics, han aconseguit, doncs, amb les mateixes condicions de frescor, alçada, humitat i abraç de la muntanya, però afegint-hi químics, han aconseguit que les plantes sobrevisquin. Nosaltres sense químics, clar. Mm. Aquesta és la gran joia de veure que en el moment que ja ha passat, no cantem victòria, perquè aquest any 25 ha sigut fantàstic, amb pluges, però no sabem el 26 com arribarà, però que han passat aquesta gran, terrible... sequera des del 21 al 23 cap al 24, que el 24 ja va ser transició, però també veníem del 15, 16 i 17, que van ser ja els primers... o sigui, en definitiva, podríem dir 10 anys, que portem 10 anys de sequera, i aquest any hem vist revifats els ceps, els que estan morts, però moltíssims revifats, i... no ho pots atribuir perquè no tens dades i no tens anàlisis concrets que puguis dir gràcies a que han fet aquests preparats biodinàmics, doncs ens han sobreviscut les vinyes, però que les de la plana, que també hem tingut morts, estan revisquent com molta gent, eh? Però, ja et dic una altra vegada, ells utilitzant més químics dels que nosaltres hem fet servir i doncs tenim tot això guanyat. Tot això guanyat en què no hi ha... residus en el sol, no hi ha residus en les plantes, no hi ha residus en el vi, per tant, estem aconseguint aquest granet de sorra que en una taula on hi hagi, doncs, el nostre vi, o vi biodinàmic en general, o vi sense portar-hi químics, que a vegades doncs, tampoc no cal fer-ho tot, però bueno, és el que sempre en classes de biodinàmica ho dic, has de sentir-ho, que necessites fer això, perquè moltes vegades si no ho fas amb aquesta part consciencial, ho fas una mica buscant una expectativa demà quin fantàstic diferent. No? Cada any tu has de fer el vi super bé, buscant la qualitat, buscant petites coses que puguis canviar per aconseguir sempre un grau més de qualitat en el teu vi, i a més li estem aplicant aquesta agromeopatia, estem fent tot aquest tractament de plantes que curen plantes per tenir aquest valor més afegit, que després el podem analitzar amb l'energia vital, fent cristal·litzacions sensibles, fent tot això, podem analitzar-ho, però que al final és fer un gran vi utilitzant zero químics. Aquí està.
2: I el segell de Demeter apareix a l'ampolla?
1: El segell de Demeter és un tema també llarg d'explicar, però té dues fases. La primera seria certificar les vinyes, això és el primer, i si et vols quedar amb això, pots quedar-te amb això. Nosaltres hem estat diversos anys amb només les vinyes certificades, i llavors si hi havia algun distribuïdor, importador, que volia certificació més fefaciente perquè

0: ampolla no ho posàvem encara, doncs li entregàvem el certificat de les vinyes certificades biodinàmiques i ja en tenia prou, perfecte. Mm. Després tu, clar, amb el client final, no, si no ho veu a l'etiqueta, no ho sap llegir, però també hi ha aquest altre hàndicap que posar la paraula Demeter tampoc et fa 100% tranquil de que qui ho llegeixi sabrà què vol dir.
1: Clar.
0: No. Mm. Llavors també ho has d'explicar igualment. I llavors Demeter té la segona fase que diu... Nosaltres vam estar així des de l'any 13 que ens vam certificar fins a l'any 20 vam estar amb les vinyes totes certificades i a partir de l'any 20 que va haver-hi el Covid i tota aquella moguda que ja sabem tots, va ser un any que vam dir va, pues, ja que estem parats anem a fer alguna cosa diferent i llavors vam dir pues, aquest any certificarem 4-6 vins, eh? Tenim 6 de vins certificats amb l'etiqueteta darrere. Mm. Què vol dir això? Has de pagar una taxa més, perquè és així, és una empresa privada i, bueno, doncs ja ho sabem, s'han de treure rendiments, i pagues per vinya, pagues per vi qualificat. Per tant, com que en tenim tants vins, si els fem tots, econòmicament és bastant complicat, i llavors fer-ne uns quants era més assequible, i per això només n'hi ha doncs, 6 que tenen a darrere l'etiqueteta Demeter. Igualment ho has d'explicar, perquè no pots posar la paraula biodinàmic, no pots posar... Pots posar raïm biodinàmic, diria, ara estic dubtant, però em sembla que pots posar-ho. Però agricultura biodinàmica, no, el nom així no ho pots posar-ho, és com una marca registrada que tenen Demeter, i no pots posar-ho. Però sí, Demeter és el seu segell, per tant, si tens els vins certificats, que vol dir pagar una taxa més, perquè al final és com qualsevol altra auditoria, una traçabilitat, un... entre tant, surt tant, vull dir, i llavors buscar també doncs, la part de la vinya que ja la fèiem normalment, per tant, és una inspecció rutinària, diguéssim, no té res a veure, o sigui, com que l'agricultura biodinàmica, el que és la vinya, és on te miren que facis tots els preparats, que els apliquis i que els tinguis ben guardats i tal, però després el vi és... fer vi normal, no has de fer res, no hi ha cap preparat específic pel vi, no hi ha cap cosa específica que manin fer del vi, per tant, és com quan fas la inspecció d'ECO, del CCPAE habitual, que és una traçabilitat. És així.
1: Molt interessant.
0: És complicat i llarg, però...
1: Sí, sí. Sí, sí, però...
2: Però està molt bé quan poses totes les paraules allò científiques a coses, no?, que costen molt d'explicar, almenys jo des de la meva part de cuinera així més botànica i això, que també explico que hi ha doncs, aquestes casualitats i que bueno, el tema de les molècules i tal, perquè si juntes això amb això, àcids i gustos i tal, aconsegueixes l'altre, no? Però vull dir, ho has explicat superbé perquè sigui entendible, no?
1: Sí, sí,
2: perquè
1: la veritat
2: perquè a vegades
1: és que
2: costa
1: sí.
2: una mica, no?
1: Sí, sí, dir, els costa.
2: Els tanins, sí. molts sí. antocines, aquestes coses...
1: I tu, Yolanda, vas estudiar alguna cosa de... Bueno, explica'ns una mica
2: sí.
1: tu també.
2: Jo sempre dic que sóc filla d'un pagès, d'un pastor i d'una cuinera i la meva mare ja tenia restaurant a Palau-sator del Baix Empordà i llavors teníem bueno, el Sator, el Racó de l'Era, bueno, gent de poble i ma mare va obrir el restaurant de totes les coses que el meu pare sembrava i que produïa i tots els animals que es mataven allà mateix també, llavors no els portaven al matadero. Però tot el que fèiem era el que després servien al restaurant, i la meva mare el dematí matava el pollastre i al vespre ja el tenia a la brasa. Vull dir que era aquest tipus de restaurant que tenien ells. I llavors, doncs clar, nosaltres, jo m'he criat a dintre el restaurant, igual que els meus germans, i he viscut amb els clients, i no teníem una casa a part, vivíem allà, vivíem al restaurant llavors. I la meva mare em deia, tu no, jo volia dedicar com a algo del camp, el meu pare que era encara allò masclista molt així, i no, esto es tu hermano, no sé què, no sé quantos i tal, i bueno, vale, cosa d'homes. I la meva mare, ni se t'acudeixi quedar-te al restaurant tu, perquè tu has d'anar a Barcelona, abans antigament feien això, jo ara faré 50 anys, però encara ens deien, sobretot les noies que eren de poble, ens deien que anéssim a la ciutat a buscar-nos la vida, a la ciutat, i després penses, ostres, ara dius, és al revés, no? Però quasi que amb això et van fer quasi agafar vergonya de dir que eres de poble, saps? Jo a vegades, no, sóc de la Bisbal, saps? De l'Empordà, no sé què, tal, no, sóc de Palau-sator, i ara ho dic ben alt, no? I sóc de pagès. Però llavors era com una mica, doncs, allò, els semblava que els de ciutat estaven més formats, més educats i més aquestes coses, saps? I llavors, al final, no sabia què fer amb la meva vida. I vaig estudiar Relacions Públiques, vaig fer també un grau de turisme, després després, i llavors encara no sabia ni què fer, i dic, pues, m'agrada molt organitzar coses, pues, va, faig protocol, també em vaig fer el postgrau en protocol oficial, que és anti el que sóc jo, però bé, jo sóc espontània i salvatge, i això, i imagina't jo en protocol oficial com era. I al portar 2 anys després treballant de l'ofici, jo pensava, jo m'escapava sempre a la cuina, perquè era el meu, saps, allò de sortir i dic, i, ja està, i al final dius, què estàs fent? Si tu el que t'agrada és la cuina, i al final, mama, jo em quedo al restaurant, és que jo vull la cuina. I llavors vaig anar-me fent formacions de cuina, però la majoria, si hagués hagut d'aprendre tot el que la meva mare m'ha ensenyat, bueno, o que he après de la meva mare, perquè la meva mare no m'ha ensenyat, jo he hagut d'aprendre d'ella, perquè encara li demanes quan porta una recepta i et diu, bueno, eso es lo que tú veas, sí, ¿sabes?
0: Ojo,
2: un punyao, ¿sabes? Que et fa així, no? I llavors, doncs, bueno, t'espaviles, fas i tal, però, bueno, el coneixement aquest heredat de les plantes, la botànica, de l'aprofitament, de tot el que hi ha al camp, el conèixer el producte des de... perquè, pues que m'he hagut de matar els pollastres, igual que ella, he hagut de matar un conill, i jo sempre dic, si tothom que menja carn haguessin hagut d'abans de matar l'animal per menjar, segurament que no menjarien tanta carn, també, o la pesca, o la, així és igual amb tot, però la sensibilitat amb l'horta sempre ha sigut una cosa com molt agraïda, molt de premi, les verdures que plantes, que tens aquella paciència perquè surti, llavors hi ha decepcions també, hi ha vegades que hi ha decepcions, perquè clar, no apliques res, ni químics, ni res, i llavors doncs, bueno, i la meva mare doncs, sempre mirant la lluna també, que bueno, això és, ara toca fer això i toca, mama, però avui no, toca avui i puntos, perquè si no, perds si s'ha de plantar avui, les pastanagues no es poden plantar demà. I bueno, són d'aquestes coses que et van quedant, i llavors doncs, quan decideixo obrir el meu propi restaurant per fer una cuina més encara més amb tota la botànica, que sigui molt present, perquè a ma mare sempre li posava, però sense dir-ho, saps? Vull dir, i molta gastronomia amb flors, era una cuina molt humil, molt de, bueno, te faig una truita i t'hi poso tons pedal, és una cosa per la família, no per el restaurant. La gent que ve al poble a menjar vol, pues, una galta de porc guisada, volen, pues, això, uns entrecots, no sé què, volen tot de, saps, de molta teca d'aquestes de forquilla i ganivet i molt de putxero de cullera, no? I les flors, doncs, hi eren, però no les deia. Però aquest gusto, i clar, també feia molts vinagres, es feien vins, es feien, bueno, tot aprofitament de tot, vull dir, fermentacions, begudes, les que et puguis imaginar, i era per aprofitar, simplement, no era per fer allò que dius, que per crear producte, com ara que penses que fas l'I+D per crear un producte, no, llavors és, tinc això, i això no puc llançar, saps? Vull dir, ho haig d'aprofitar. I ara mira com ha tornat tot, no? Que ara estem en tot el tema del malbaratament alimentari i tot, vull dir, que és a... I molts d'hotels i restaurants estan posant molt les piles amb això, afortunadament, no? Però llavors a ma mare ja ho feia, tot això. I per això ara que se'n riu ella, de dir... Bueno, se'n riu d'aquella manera, no? De dir, ara mira, sembla que s'hagin inventat aquests ara, no sé què, quan això era el que havien fet sempre, no? Però bueno, en fi. I llavors doncs vaig fer alguna cosa de cuina, em vaig posar al meu restaurant, vaig obrir la Calèndula, primer a Girona, per allò de que tenia el nen petit, i en Lluc era molt petit, que estava, acabava de néixer, i jo volia treballar entre setmana amb horaris d'allò de fer un menú i tal, i en canvi el poble, el restaurant, el Palau Sator, era el cap de setmana, i per això doncs em vaig desubicar, que això ho fem molt les dones, d'adaptar-nos segons la família, segons no sé què, són capaces de canviar i girar mil coses, no? Per poder continuar fent una mica la teva. I vaig fer el restaurant a Girona, va anar molt bé. Girona és una ciutat que si ho fas bé i ets carinyosa amb la gent i cuides i tal, t'abraça moltíssim, i la veritat és que encara me queden, doncs, grans clients i amics de la ciutat. Vam estar 12 anys allà a Girona, i després sí que, quan va néixer l'Arlet, necessitava tenir el restaurant ja més a la vora de casa, perquè cada dia anava a Pals i tornava, jo vivia ja a Pals, i de Pals a Girona cada dia, tornar amb horaris de restaurant, era una mica així, i llavors ja vaig obrir la Calèndula amb un hotel, que l'hotel ja estava creat, diguéssim, i jo vaig aportar el que era el restaurant a Regencós, llavors. I també vam estar uns anys, molts èxits, moltes celebracions, molts premis, molt no sé què, molt reconeixement. Semblava que les flors de cop eren tot famós i tot era, estaven de moda, i jo dic, clar, no faig una cuina de moda, el que jo faig, jo faig el que sento, és la meva manera de viure, la meva manera de cuinar, no... no me n'he anat a una escola d'hostaleria que m'han ensenyat a cuinar d'aquesta manera, saps? Ho he anat fent jo a la meva manera, també. I després d'allà, Covid, i va ser desavinences amb el soci, amb l'hotel, i no, allà no van compartir els valors que tant es van posar de manifest en el Covid, i llavors va ser quan vaig dir, continuo jo sola. I al continuar jo sola, al principi penses, bueno, obriràs un altre restaurant, o canviaràs la calèndula en un altre lloc i tal, però vaig començar a portar la gent directament a les vinyes, la gent directament a les hortes, perquè clar, no podíem estar fora, llavors tot era per... tot, no podíem estar dintre, estàvem a fora, i muntava taula allà mig, i feien amb aquells esmorzars, doncs, on primer recollien totes les herbes i les flors, i les posàvem al plat i a la copa, i aquests maridatges, i així, però tot així de manera molt... anem fent, no? I els clients cada vegada me demanaven més i més i més i més, i dic, és que... Sí, això és el que jo disfruto, disfrutava com una nena petita, estan fora de la cuina i estan al camp directament, no? I també és una manera de que quan portes la gent a l'origen, bueno, això us passa molt amb els cellers, no? Quan la gent ve i està a la vinya i està amb tu i li pots explicar això, o a mi quan m'has portat a passejar per allà tota aquella vall del Foix, o que quan hem pujat allà, aquell alt altiplan allà que vam obrir aquell cosiner en allà, és que allò t'emociona tant que te'n recordes tota la vida. I llavors jo trobo que la manera de que la gent doncs, connecti amb els orígens, amb la natura, amb no sé què, és doncs, precisament portar-los al lloc on
0: tocar,
2: tens, no?
0: Tocar els peus a terra.
2: Exacte, sí. Tocar a terra i així. I llavors l'altre efecte aquest que és sorprenent és que el mateix menjar jo el faig dintre d'un restaurant d'una cuina i el faig amb una vinya parant taula i d'allò, i hi ha la pròpia percepció de com tu digereixes aquell menjar fa que te senti molt més bé. O sigui, tu estàs menjant, allò té més gust. I té més... Perquè no és que tingui més gust l'ingredient, perquè aquell mateix ingredient anirà també a la cuina, però tu, sensorialment, estàs molt més perceptiu a sentir aquell sabor, a sentir les aromes. Llavors, doncs, clar, fa que quan tastes via la vinya o quan menges directament amb una taula parada allà mig a la natura, que t'emocionis molt més perquè sents. I si només quan sents és quan t'emociones i ets capaç de recordar, també, a través de l'emoció.
0: Ho hem comprovat nosaltres també fent tastos a la vinya i es nota diferent. Dius, és el mateix vi que el tastes al celler, però allà és una altra cosa.
2: Sí, no? I és així. I llavors, doncs, clar, vaig començar a fer aquestes gastroexperiències gastrobotàniques, bueno, d'això que dius, no sé, no, quin nom posar-li, a vegades quan em diuen, tu qui ets a posar títols també costa, no? Però, bueno, al final, doncs, faig de xef privada, perquè també cuino a casa dels clients directament, doncs, que volen fer una celebració o no, o simplement es volen trobar tots i que algú, com alguna vegada he vingut també, i he fet també per vosaltres allà per la família, i clar, és un... Venir a cuinar a casa del client, anar a cuinar a casa del client també és algo que és com una... Clar, jo vaig... És un respecte, perquè jo em poso dintre de la seva cuina, i la cuina és que és el cor de la casa, i estàs alimentant des d'allà, i la... O sigui, tens una responsabilitat tan gran, molt més que quan et venen al teu restaurant, que ja venen i estan a casa teva, i tu domines i tal, clar... En aquesta fas un procés d'una humilitat, un servitud, una, saps? Vull dir, vas amb molts altres valors que no tenies quan jo tenia el restaurant, diguéssim. I és molt bonic, això. A mi m'agrada molt i disfruto moltíssim. Amb cada experiència que fem de cuinar a casa del client, moltes vegades ens sembla que estiguem nosaltres mateixos convidats, saps? Vull dir, que en comptes de treballar siguis un convidat més de la festa. És al·lucinant. I llavors les experiències amb els olis, perquè sí que m'he format com a tastadora d'olis d'oliva verge extra, i el panell de tast de Priego de Córdoba per lo de la meva família andalusa, i llavors doncs, faig moltes activitats de tast sensorial amb els olis d'oliva, que són molt boniques, vinculades sempre amb les plantes, les flors, la vida de les oliveres, la vida dels arbres, no? I llavors quan aconsegueixes parlar de les plantes com éssers vius que són, però amb aquesta sensibilitat de que el seu sabor, el seu aroma, el per què viuen, per què estan en allà, què ens estan dient, tot això fa que la gent hi connecti molt. I llavors, doncs, clar, el producte...
0: Quan et dones compte que tu, com a ésser humà, formes part de tot això, que sempre ens pensem que som emancipats, no? Que estem fora de tot aquest cercle, i no, formem part.
2: Sí, quan t'ajups a terra. És un exercici tan gran, el de jupir-te a terra i agafar unes pamplines o una fulla de verdolaga, te la menges, ho poses i veus si allò estava trepitjant. O sigui, ja et poses al nivell d'una planta i ho veus d'una manera que dius que són molt més que nosaltres, totes aquestes plantes que estan aquí, i són de fa molts anys, i a més, quan en saben, saps? I com s'ho fan?
0: I la demostració que, científica que ja hi ha, que les plantes es parlen entre elles a través de... Pues,
2: la comunicació...
0: Aromes... tot de...
2: El regne vegetal és al·lucinant, sí, és al·lucinant.
1: I fas per nens, també?
2: Per nens faig algunes cosetes molt específiques, però és a vegades per les escoles, que fem talles d'infusions i alguna coseta així. Però no és la... Tot i que m'encanten, i tinc els meus fills i en saben molt i sempre els he intentat transmetre també tot el que jo sé també en ells, però quan fem, clar, normalment quan és vinyes, doncs clar, no venen nens normalment. I llavors, doncs, amb els olis sí que hi tinc més mainada. O quan fem la taula del camp de pagès, que anem amb la horta de la Marissa, allà a Palau-sator, ella, doncs, bueno, és una hortícola que tot el que ells es crien, doncs, després ho posem a la taula. I no comprem res a fora, res. Tot és només el que hi ha allà. I, clar, es fa recetes supercreatives, hi ha els seus fills, en Damià i en Nil, que clar, que són superpetitets i que com els fan de guies a tots els altres nens també quan venen, no? I res és més maco per un nen que un altre nen li expliqui alguna cosa així. Sí, sí. I és al·lucinant. Llavors, en allà sí que porto més nens. Jo em moc depèn d'això, molt personalitzat, l'experiència. Depèn de si són a una família molt gran o més petita. Si ja hem anat dues vegades a la finca de l'Olivar, doncs aquella, doncs canvio de finca, perquè també és això. I això ja ho feia el meu pare amb les ovelles, no? Si has anat dues vegades has passat per aquell camí, en aquell camp, després has de canviar el ramat i anar més cap a l'altre costat. El mateix faig amb la gent. Jo vull dir, els porto pasturar, depèn del lloc on no he anat. I diversifico. I què passa? Que són petits productors que els hi va molt bé que els hi porti jo la gent perquè no tenen medis o recursos per fer enoturisme, oleoturisme, no sé, no? I vull dir, moltes vegades això no tenen una persona allà encarregada per aquesta funció més turística, diguéssim, no? I, clar, poder fer aquest cercle, que és com un cercle tancat, després ells cobren, doncs, la seva entrada que cobrarien, diguéssim, per mostrar la finca, el tas, el que sigui, i jo, doncs, cobro la part del menjar. Clar. I llavors, doncs, tens l'experiència completa, una experiència que no la faria, no està publicada enlloc, ni està... No, perquè cada vegada és diferent, depèn del que la natura ens dona, del que els menús... No tinc uns menús, va a la meva web, a Yolanda Bustos, si entreu allà ho veureu. Veus menús allà, però són exemple. Després,
0: jo us puc donar fe.
2: A la realitat, faig el que vull.
0: Jo us puc donar fe que és increïble com quan vas amb ella, estàs passejant, vas agafant ingredients i després et fa un menjar que dius, però per favor, d'on t'ho ha tret tot això? Mentre anàvem parlant, ella anava fent, anava agafant i és impressionant. O sigui, us recomano moltíssim fer un menú de flors on te sigui, als restaurants on ella treballa o a casa vostra. O casa...
2: Estic allà a Fonteta, al Mar Generós, a Fonteta, que és un hotel petitet, un hotel boutique, superbonic. I en allà doncs, hi tenc doncs, molt de cultiu d'aquesta flor comestible i en allà doncs fem moltes experiències. Allà el que passa que és un only adults i només és jo dic, en allà és com si saps les cases de colònies en comptes de nens per adults. És com una casa de colònies, però després tens les gallines, tens les cabres, tens d'allò tot, no? És molt bonic i a més amb tot el luxe aquest campestre, no? Que té l'Empordà i que l'Eugènia Hugueta ha pogut posar allà en el seu hotelet petit de l'Empordà idíl·lic, no?
0: És preciós.
2: I és un lloc preciós, és un lloc on m'encanta cuinar i hi ha l'Amàlia, ella és la cap de cuina i jo he fet tallar totes les meves receptes i ells doncs tenen la seva carta restaurant que hi pot anar, encara que no estiguis allotjat pots anar igualment i és un dels llocs meu camp base, diguéssim, i és un lloc que, com dèiem abans de somnis i això, jo també deixo anar el meu, cosa que ja està entrant, ja està agafant forma, i és el centre d'interpretació de la flor, on te conviuran artísticament a nivell d'artesania, a nivell de gastronòmic, a nivell de docència, inserció social, jardineria, tot el que és creació de producte a través de la flor, obrador botànic, o sigui, tot això es donarà la mà en un mateix lloc, on la flor és la que connectarà totes les disciplines, però sempre connectades a través de la flor i la botànica.
0: Es pot saber, on?
2: Sí, a la Fonteta, sí, amb l'Eugènia Huguet. Sí.
1: Però tindreu un hort, llavors, amb tot.
2: L'hort ja el tenim, sí. Ja tenim hort, ja tenim experiències, ja tenim tot el contingut. tingut i ja anem fent moltes col·laboracions així amb diferents disciplines. Allà doncs tant hi ha un cantant de l'òpera al mig d'això, o hi ha tot l'estiu que fem totes les garden parties aquestes així, o hi ha el yoga garden, o hi ha l'altre, o sigui, hi ha totes les coses que et puguis
0: clar,
2: imaginar
0: moltes.
2: On te connectis amb la flor, no només gastronomia, hi ha molta més, no? Llavors doncs tot això doncs ho fem amb aquest centre d'interpretació, que és el que estem una mica doncs, ara doncs, dissenyant, perquè amb un parell d'anyets a veure si, si podem ja començar.
0: Fantàstic.
1: Sí, sí, sí, sembla un projecte molt, molt, molt
2: maco. Se'n sentirà sí, parlar sí. molt, jo crec, espero.
1: I a mi m'agrada molt el que has dit de que vas bueno, que connectes la gent, el petit productor, el fas, els dones a conèixer.
2: Exacte.
1: Perquè hi ha gent, com dius tu, que són molt petits, que no tenen recursos o no
2: tenen molta feina, perquè sí, ja tenen exacte. Tanta feina amb lo seu sí, que, sí. que no, no es poden dedicar després els dissabtes i el diumenge, per exemple, allà a posar una paradeta, a fer no sé què, no sé, no? O a posar-se a cuinar alguna cosa. Que, llavors, doncs, més enllà de el que serien les calçotades o aquestes coses així més populars, no? Doncs poder crear experiències molt personalitzades amb gent autèntica, gent del territori, gent que, no?, quan venim, no sé, els que sou els vinyaters, ostres, tot el que expliqueu, vinculat després que tu pots menjar, o sigui, fas tota una jornada, un dia, que això pots anar a un restaurant a menjar, evidentment, no?, però no té res a veure, res, vull dir que fas falta que moltes vegades no hi pensem, no? I lo fàcil és reservar taula en no sé quin lloc. Però en comptes de reservar taula allà, doncs, dius, pues, bueno, avui pues, pues faré el dia, farem el tas de vins, farem no sé què, i trucaré a la Yolanda que vingui que ens acabi doncs, de fer el complet amb el menjar, no? O passejar sí. i agafar floretes i descobrir tota aquesta immensitat de riquesa de paisatge.
0: És una meravella. Sí. Juntar tots aquests dos factors és una meravella.
1: Sí, sí. sí I sí. les flors tenen propietats així?
2: Sí, de bones. Fet, antigament, o sigui, la cuina amb flors no era una cuina per decorar. No. La cuina amb flors, la seva base ve de l'aportació medicinal de les flors. Mm-hmm. O sigui, de que les flors tenen propietats, que o sigui, doncs ara doncs tens les calèndules i a l'hivern la calèndula ens va molt bé. És molt regenerativa, et protegeix moltíssim i tot. I vull dir que pètals de calèndula dintre de la sopa o la farigola, la típica sopa de farigola o de menta o de... No sé, totes les plantes, les seves propietats eren conegudes i aprofitades... En la cuina. És una nova... Bueno, és una altra manera de veure la cuina, també, no? Una cuina més naturalista, però que t'ajudi, que t'equilibri. Depèn de doncs, si avui el dia està més fosc, està més clar, o si fa més calor, més fred, doncs, o tu també com estàs, doncs prens una cosa o l'altra, no?
1: Clar, si podeu fer més també al centre aquest que voleu obrir, tallers de...
2: Sí,
1: perquè la gent pugui aprendre aquesta... Segur que hi haurà molta gent interessada.
2: Sí,
1: jo, per exemple.
2: I cada vegada que tenim més, ja em trobes amb més gent, amb més trastorns digestius, al·lèrgies, això, i veus, és que realment, si vas de la mà de la natura, poca m'ha dit, bueno, a veure, farmacèutica aquí davant, ara...
0: Jo soc la primera que...
2: Però, bueno, que tu ets la primera que has
0: inclús,
2: aplicat tota la...
0: Inclús quan
2: poder de les
0: no sabia res de biodinàmica, jo ja donava... mètodes preventius, que no hagis de prendre antibiòtics, no hagis de prendre medicaments que en el moment que els necessites, evidentment, s'han d'utilitzar, però no així a la babalà i a sobre, doncs, sense cap mena de criteri. I sempre l'equilibri, buscar l'equilibri, i els medicaments ens han salvat de moltes coses, evidentment serveixen, però si pots fer-ho amb medicina natural, amb medicina fitoteràpia, doncs, escolta'm, fantàstic, perquè és que és justament el que ens fa doncs, aquest equilibri home, plantes, animals i terra, el sol.
2: I nada, ja t'he dit, al final, les plantes que surten, les plantes medicinals, la que surt cada mes, precisament té les propietats ideals per les dolències que tenim en aquella de temporada, diguéssim, no? I van... i tenen exactament les mateixes les virtuts
0: els aliments,
2: que les que necessites. Els aliments,
0: els aliments
2: també igual, no? Vull dir que si vas consumint el que vas tinguent de l'hort i d'allò, tens una... Molt guanyat, eh? Molt avantatge.
0: És la farmaciola de casa, l'hort.
2: Sí, a l'horta. Sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, ja hem arribat al final, quasi.
2: Molt bé.
1: Marta, sempre pregunto si fossis un vi o una varietat, quin series i per què?
0: Doncs mira... Podria ser el xarel·lo, que el xarel·lo és una varietat que quan jo vaig començar en el món del vi era com despreciada, perquè deien No pot ser que vagi sola, sempre ha d'anar acompanyada, no pot donar de si, impossible que dongui caràcter en barrica, impossible que dongui caràcter ella sola, no dona prou grau. Doncs evidència de 30 anys de que pot anar sola, que pot evolucionar, que hem de donar una oportunitat. I jo mateixa, al principi pensava, jo no podré, jo no en sabré, jo ves que he de saber de vinya, ves que he de saber de vi, i vas veient el camí que has fet i dius, caram, doncs mira com el xarel·lo, que és versàtil, que pot donar vins amb potència amb ampolla, pot, amb envelliment amb ampolla, pot donar vins interessantíssims amb barrica, pot donar vins interessantíssims acompanyat, evidentment, amb copatges, però sol també, inclús amb cava, doncs, a vegades doncs, aquesta sensació de que diem no i tanques portes, no. Obre portes, tira enllà, deixa't anar, descobreix, i és una mica el que vaig fer, doncs, sense cap mena de seguretat, perquè no tenia res que em pogués dir, ei, això serà bo segur, doncs sempre animo a molta gent de que explori, que obri finestres, obri portes, i que a vegades t'has de llançar una mica al buit, sí que has de tenir aquella certa precaució de la por mínima perquè no prenguis mal, diguéssim, però tenir reptes, mirar endavant i descobrir nous mons i descobrir noves coses, i doncs mira, com el xarel·lo, doncs la meva vida una mica ha anat així.
1: I tu, Yolanda, quina flor series?
2: Ah, calèndula. Sí. Jo calèndula, des de petita, que sóc calèndula, a més, perquè vaig néixer doncs, 26 de gener, la horta està plena de calèndules, i ma mare també sempre deia, és que ets com una, saps, com una calèndula, i espontània, atrevida, moltes vegades és això que floreixes quan, bueno, dones la llum aquesta, no?, que té el color groc, els taronges, i a part que és una planta que cuida d'altres plantes, que li agrada molt cuidar de les altres plantes, de l'entorn també, no? Però sense demanar protagonisme. No és una planta en una flor que demani protagonisme, però que sí que és una indispensable en la horta, sobretot.
1: Doncs moltes gràcies, Marta Casas i Yolanda Bustos, per venir.
2: Gràcies, ens veiem aviat. Per convidar-nos.
0: Moltes gràcies.
2: Fins aviat. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley de Rabassaires considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
2: Christopher Nolan, perdona'm. Et puc dir Crist, oi? Vale, Crist. Perdona, m'ho sento molt. No he vist l'Odissea en IMAX i 70 mil·límetres. No volia fer uns 3 o 4 mil quilòmetres per anar-me'n al puto Londres a veure la pel·lícula i l'he vist als cinemes de Sant Cugat. Ni tan sols el fenomen. Ho sento molt. Crist, perdona'm també perquè no vaig acabar del tot d'entendre Tenet. Encara estic perdut, no sé si va endavant o enrere i no sé ben bé què passa al final. Crist, perdona'm perquè potser no vaig plorar prou amb la pel·lícula d'Oppenheimer. Això de la destrucció dels mons no em va arribar tant als fons de l'ànima com pretenia i això em fa una pitjor persona. Crist, Nolan, ho sento molt, perquè el meu Batman preferit és Ben Affleck. No, no, això és broma. Fins aquí podíem arribar. No, no, no, no. Molt bé amb els Batmans. Crist, perdona'm perquè a Dunkirk no vaig posar-me del tot en el paper i la frustració de la guerra. I sobretot perdona'm, perquè encara no sé en quin somni estic d'Inception. I perquè a Interstellar continuo una miqueta perdut en aquella biblioteca de llibres, mirant el que va passar, que encara no sé si és el futur, el present o el passat. Crec que no sóc digne de veure les teves pel·lícules, però espero que em perdonis i que quan torni al cine a veure en una d'elles em permetis que la gaudeixi com un espectador normal. Encara que t'adori, com la majoria de mortals cinèfils, intentaré ser millor i a la propera pel·lícula que facis entendre-la, entrar més i ser capaç de veure el cinema com tu el veus. Moltes gràcies, Chris, per existir i per fer les pel·lícules que fas.
1: Avui al Cinèfil parlem d'un director venerat com un déu per alguns i odiat com el dimoni per alguns altres, que és Christopher Nolan, un grandíssim director. Evidentment parlem d'ell perquè acaba d'estrenar la pel·lícula de l'any a nivell d'esdeveniment, després podem comentar si n'hi havia de qualitat també, que és l'Odissea, adaptant el poema d'Homer. I bé, toca parlar de Christopher Nolan.
2: Toca parlar de Nolan. Ja em perdonareu aquesta introducció que avui el Joan Miquel no hagi fet el seu tradicional rerefons històric i ens haguem anat una mica per l'humor irreverent i cinèfil per presentar el personatge. Però com deia en Jan, sens dubte, aquest estiu del 2026 només es parla de mitologia grega. I això és molt bèstia que ho estiguem fent el 2026. I si ho estem fent és precisament perquè un director de cinema ha tingut la valentia i la gosadia de fer una nova interpretació d'aquest clàssic i fer que això, encara que sembli mentida, 3 o 4.000 anys després, torni a estar de moda.
1: Sí, sí. És curiós com de cop tothom és expert en mitologia grega, no? Han sortit de sota les pedres molts experts que no sé on eren, però ha de sortir Christopher Nolan a fer una pel·lícula de l'Odissea i de cop tothom sap què va passar, no?, a la illa amb Calypso i si li va donar la flor de Lotus o no, no?
2: Jo crec que després del Mundial tots els experts en futbol necessitaven un tema,
1: sí.
2: I com que Nolan també jo crec que és un director que desperta moltes passions d'aquestes de masculinitat tòxica, després del Mundial el tema preferit que han pogut triar ha estat Christopher Nolan i l'Odissea. I sí que és veritat, i jo haig de reconèixer que he caigut en aquesta febre de la mitologia grega. M'he començat a empassar podcast de tot el viatge, de la Ilíada, d'Homer, dels micènics, o sigui, m'he tornat una mica boig amb el tema, i malgrat que la pel·lícula tampoc m'ha entusiasmat de la manera que m'han entusiasmat altres pel·lícules de Nolan, però m'he deixat arrossegar per aquest espiral marítim com si estigués a dins del vaixell i he escoltat tots els cants de la sirena i m'he anat cap a dins de tot el món aquest de la mitologia grega i del món d'Homer. I bé, doncs ha sigut un hipnotitzat més per tot plegat. Tu has caigut a la trampa també o...?
1: Jo també. No estic escoltant podcasts sobre Homer, no? Però estic escoltant podcasts sobre l'Odissea de Nolan. Vull dir, m'he ficat un podcast de 3 hores...
2: Puf,
1: on tota l'estona va comparant respecte al text original, per tant, és gairebé com llegir-se el text original, és gairebé el mateix anar fent la comparativa, però sí, estic dins de la marea, estic al vaixell,
2: bé.
1: I estic escoltant els cants de sirenes. També.
2: Sí. I a més, jo haig de reconèixer que, així com el Cole, sí que la Ilíada ens la van fer llegir, perquè jo vaig triar literatura universal, i la Ilíada ens la van fer llegir, l'Odissea, m'haig de confessar, i he fet una confessió al principi del programa, ara n'hauré de fer una altra, l'última versió i l'única que m'he llegit de l'Odissea ha estat la de Jerónimo Stilton amb el meu fill. Prou bé. Prou bé, perquè realment, tot i que els protagonistes són ratolinets, i segurament no entra en segons quines maldats i crueltats de la història, sí que passava per tots els episodis, totes les illes, que si els gegants, que si els porcs, que si el cíclope i tot plegat, i la tenia molt fresca. Per tant, jo, gràcies aquí a Jerónimo Stilton i tota la seva saga per, com a mínim, posar una mica de llum a la foscor pels nens i perquè ara, doncs, els més menuts ja poden triar, si voleu, una versió per nens adequada. La Jerónimo Stilton està molt bé.
1: Sí, i no només, perquè jo recordo coses de l'Odissea també gràcies a un capítol dels Simpsons i a les Tres Bessones, també.
2: És veritat,
1: també, hi havia unes Tres Bessones.
2: És veritat, a les Tres Bessones segurament per la xarxa no s'ha comentat tant, però el capítol dels Simpsons s'ha comentat molt.
1: Sí.
2: I ja que estem tirant una miqueta enrere i abans d'entrar en matèria, jo també haig de reivindicar una pel·lícula que va sortir l'any passat, que es deia The Return, El Retorn, on és l'Odissea, però només el tram final, amb Ralph Fiennes i Juliette Binoche com a Ulisses i Penèlope, i que està molt bé, tot i que només se centra, no dura les hores que dura la de Nolan, dura potser no arriba a 2 hores, i és només la part final de quan ell arriba a Ítaca i doncs tot el merder amb els pretendents i tota la trobada meu i tot plegat, i amb un Ralph Fiennes que també és un actor que a aquestes altures de la pel·lícula ja no li fa por res i que està a la seva edat també prim i forçut, ideal per al paper que li toca. No sé a quina plataforma es pot veure, però busqueu-la perquè també val molt la pena.
1: Molt bé. Abans d'entrar amb l'Odissea, anem a parlar de Nolan, i abans de parlar de Nolan, anem a parlar de què és el que fa Nolan, que és cinema de blockbuster d'autor.
2: Correcte. A veure, aquí tenim diversos conceptes que jo crec que haurem de separar entre ells, perquè avui parlarem molt de cinema d'autor, parlarem molt de blockbusters, de cinema de culte, i segurament no tant de cinema independent. Són conceptes que a vegades es barregen una mica i jo crec que estaria bé avui que parlem del tema aclarir-los. Per què diem que Nolan fa cinema d'autor? Doncs primera perquè l'autor, en aquest cas ell, és el que té el control absolut de la creació de l'obra des del principi fins al final, no? Ell és el director, moltes vegades és també el guionista, i això fa que la pàtina que envolta tota la pel·lícula estigui, doncs, influenciada totalment per la figura, en aquest cas, de l'autor, d'ell mateix, que és el director. Posem altres exemples d'autors, i així segurament ho entendreu ràpidament. Woody Allen fa claríssimament cinema d'autor, que a vegades també ha estat independent. Per què? Doncs perquè la seva personalitat la tenim totalment visible i reconeixible a gran part de les seves pel·lícules. Però també fa cinema d'autor, per exemple, Paul Thomas Anderson, en una altra banda molt diferent, o en feia en el seu moment quan estava viu David Lynch, amb les seves coses rares. Com el separem del cinema independent? Cinema independent no és el que fa Christopher Nolan ara, o si és que l'ha fet, potser podem parlar de les dues primeres pel·lícules i ja està. El cinema independent, en aquest cas, és el que té baixos pressupostos i no té un estudi darrere, i la productora segurament no és una de les majors com la que tenim ara. A partir d'aquí, hi ha un altre concepte, que és el cinema de culte. No? Hem comentat abans que Memento, per exemple, és una pel·lícula de culte, hi ha directors de culte, que segurament també són o fan cinema d'autor, i en aquest cas jo crec que Christopher Nolan compleix tots els requisits perquè és culte, és autor, és blockbuster, però, per exemple, cinema de culte o autors de culte, doncs, no sé, Jim Jarmusch és actor autor de culte, Wes Anderson, Wes Anderson, que el confon amb Paul Thomas Anderson pels cognoms, també és cinema de culte. I, per últim, la gran paradoxa, no?, que és que el cinema d'autor, i en aquest cas fins i tot de culte, també pot ser un blockbuster. No estem molt acostumats perquè sempre tenim associada l'etiqueta d'autor a pel·lícules o més raretes o més estranyes o més de cinema independent, però en aquest cas trobem la paradoxa de que un autor com Nolan fa blockbusters i els fa amb la seva personalitat, amb la seva línia i amb les seves obsessions. I ja que estem aquí, he preparat una llista, perquè s'entengui millor, d'altres directors de cinema que fan blockbuster d'autor, i així segurament acabarem d'entendre millor tot el concepte. I comencem segurament per m'atreveixo a dir que el que va inventar, com a mínim des del punt de vista més contemporani, aquest concepte, que és Steven Spielberg. Steven Spielberg, tot i que no tota la seva obra la consideraríem d'aquesta manera, però té la seva personalitat molt marcada, pel·lícules d'espectacle, moltes vegades amb ciència-ficció, amb famílies trencades i sobretot nens, amb visites d'altres mons, ja et dic, algunes aniran més o menys posant èmfasi en un d'aquests temes, però la seva personalitat i la seva visió ha estat present des dels anys 70 que va començar fins ara. I no oblidem que és el director que ha recaptat més diners de la història del cine. Si poses totes les seves pel·lícules juntes, al costat de totes les altres d'altres directors, continua sent l'autor o el director que més diners ha fet a la taquilla. Segon, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, avui en dia ja podem dir que fa blockbusters, pel·lícules amb grans pressuposts, amb grans estudis darrere, i que també en aquest cas té un fenomen de culte absolut, i la seva personalitat o la seva visió on la trobem, doncs sang, violència, primers plans de peus, normalment de dones, moltes paraulotes, males persones, fent coses dolentes, molta violència i una mica d'humor negre des del principi fins al final. I això, doncs, des del principi, i encara no té tantes pel·lis com Nolan, doncs ja l'ha convertit també en un dels autors de blockbuster ara ja més reconeguts de la història del cinema, com a mínim la contemporània. Un altre que és bastant evident i que continua també en actiu, que és Tim Burton. També amb els seus alts i baixos, però no podem negar que el seu univers de monstres d'estètica gòtica, d'éssers estrany de tot tipus, té fans per tots costats, el continua mantenint, i sempre que pugui posar Johnny Depp amb molt de maquillatge, amb alguna màscara i algun barret, doncs millor que millor. Continuem pel que ho ha portat segurament a l'extrem més alt, sobretot de la taquilla, que és James Cameron. James Cameron, possiblement algú podria discutir que no és tan autor com els altres, podem parlar-ne, però jo crec que té també un estil i una personalitat molt marcada, sempre amb ciència-ficció, tecnologia al capdavant de les pel·lícules, amb la natura o els perills de la natura com a grans protagonistes secundaris. I en aquest cas, doncs, ha portat, ara porta molts anys centrat en la temàtica d'Avatar i vés a saber si es morirà fent això o no, però en qualsevol cas, jo crec que també amb les pel·lícules que havia fet abans, aquesta personalitat la tenia molt marcada. I ja per acabar, en podríem trobar més, però no puc deixar de mencionar un dels meus preferits, que és Martin Scorsese. Segurament el precursor o el mestre, si se li pot dir d'aquesta manera, de Quentin Tarantino, i la persona que ha convertit el cinema de màfies, gàngsters, violència, maldat, des del principi, des dels anys 70, amb objecte de culte més famós, amb el permís també de Coppola. Però és un dels pocs directors que la gent va veure per veure una pel·li d'Scorsese. No? Com vas a veure la pel·li del Tarantino, vas a veure la pel·li del Nolan, la gent va veure la pel·li d'Scorsese, i això, crec que hi ha pocs directors que aconsegueixin moure gent als cinemes gràcies al seu nom. Trobaríem d'altres, eh? Segurament alguns dels més avantatjats últimament és Denis Villeneuve, que també jo crec que estan per aquesta via, possiblement Bong Joon-ho, i amb el cinema coreà també vagi per aquesta senda, i si ens en dieu d'altres, doncs segurament n'hi ha molts que m'he deixat, però per entendre una mica més el que és el concepte del blockbuster d'autor, jo crec que amb aquests ho entenem perfectament. Tu com ho veus?
1: Molt d'acord amb la llista de directors que has fet.
2: M'has fet algun?
1: Jo diria que és sí, dels no? més importants. Sí,
2: com a mínim els nous.
1: Sí,
2: vull nous dir, hem tirat els 70, però...
1: Sí, no crec que n'hi hagi cap així... segur que alguns en diu algun que diu, home, però com no dieu aquest, però no, aquests noms que ara tothom hi va, no sé, podríem arribar a dir la Greta Gerwig, ara ja també, per dir alguna dona també, no?
2: Sí, sí, jo crec que el problema lamentablement amb les directores és que encara no han assolit el concepte de blockbuster, o sigui, les seves pel·lícules encara...
1: Però Barbie va ser un blockbuster.
2: Sí, sí, correcte, clarament. És el primer, segurament, bueno, és la pel·lícula dirigida per una dona més taquillera de
1: per
2: la
1: això,
2: història.
1: Sí, sí, estava pensant que potser sí que podria entrar.
2: Sí, sí, tant. I també, efectivament, compleix tots els requisits. Lamentablement, li falten encara èxits de taquilla comparables a Barbie, però, sens dubte, pel camí, ara jo estic segur que amb la pel·lícula de Nàrnia, que és la propera que té
1: sí,
2: el marge.
1: A veure què tal, a veure si se la fa seva.
2: A veure.
1: O li passa com li va passar la Chloe Zhao, que després de Nomadland va anar a Marvel i va fallar una mica estrepitosament.
2: A veure. Bueno, no sé. Però bé, tornem a Nolan i tornem a l'Odissea, que és la que ens ha portat, a, com a mínim, a l'actualitat per fer a aquest capítol de podcast avui. Com l'has vist en comparació amb les seves últimes obres? Ja aquí deia, o he sentit allò tot de comentaris, que és com una espècie de seqüela emocional d'Oppenheimer. Tu l'has vist d'aquesta manera?
1: Doncs és molt sorprenent que sigui així, perquè realment quan vas a veure Oppenheimer, quan vas a veure l'Odissea, no penses que hagi de tenir res a veure amb Oppenheimer, però sí, a veure, farem una miqueta de spoiler sense fer-ne gaire.
2: A veure, de l'Odissea en principi està escrita fa 3.000 anys, podem parlar...
1: Sí, però farem spoiler de l'única part que no és realment de l'Odissea, que és la profunditat temàtica que vol treure Nolan, que no és exactament la mateixa que li volia treure Homer en el seu moment, però tampoc us destrossa la pel·lícula saber això, eh? Però sí que m'ha semblat interessant, no?, que ell, del text d'Homer, l'agafi per parlar del mateix que realment parlava a Oppenheimer, que és d'un protagonista que és molt intel·ligent, que és un líder, però que després està totalment torturat per la culpa de la genialitat que ha fet, no? Ja sigui fer la bomba atòmica, ja sigui entrar amb el cavall a Troia per guanyar la guerra, no? I ahir després, doncs, les imatges i la destrucció que porta tot això, la destrucció del món tal com l'entenem, com va passar amb la bomba atòmica, i com passa amb la civilització dels grecs amb l'Odissea, no? Com, no, contínuament es parla a la pel·lícula de com el món ja no és el que era perquè doncs ja no es respecta la llei de Zeus tal com s'havia establert, no? Doncs tenim els pretendents allà menjant gratis durant 10 anys aprofitant-se de la situació, que no respecten res, no? I que tot ve del pecat original, podríem dir, que és no? Doncs, Ulisses fent aquest regal, fent aquest present, que és el cavall, que sempre s'ha vist com un acte heroic, no? I que Nolan el presenta com un acte en el que, doncs, es va traicionar als déus, i això va ser una mica l'origen de que caigués la civilització, i així ho veu el personatge d'Ulisses. I trobo que, no? Doncs, arribar a aquesta conclusió, trobo que és molt interessant, i que per això em sembla encertat dir que és una seqüència espiritual, o com vulguis dir-li, de l'Oppenheimer. No sé si tu t'ha semblat el mateix.
2: Home, realment la comparativa és molt correcta, perquè són dos personatges torturadíssims pel que han fet, i en aquest sentit jo crec que a Oppenheimer li faltaven monstres, li faltava ciència-ficció, li faltava una mica més del Nolan que s'havia fet conegut justament per això, no? El Nolan d'Inception, el Nolan d'Interstellar, el Nolan de Batman, sempre tenies aquest component una mica més fantàstic, de cinema fantàstic, i Oppenheimer, òbviament, per les circumstàncies històriques, no va poder ser-hi, però a l'Odissea va trobar tots els requisits i tots els monstres i éssers i característiques que el feien tornar en aquesta senda.
3: I precisament per això no té puto sentit que digui lo de els pobles del mar, que això ja hi entrarem en un altre moment.
1: Arriba l'historiador, ja.
2: Amb aquest inici fulgurant de la presència del Joan Miquel, et donem la benvinguda, que avui ha arribat un xic tard per culpa de problemes dels trens, i això
3: sí,
2: que no és la Renfe.
3: No, uns companys de feina els han convertit en porcs, uns altres han anat perseguint unes noies que anaven una mica a peix, o sigui,
2: clar.
3: Tot s'acumula.
2: Doncs, a veure, jo crec que arribes molt bé per fer una mica de hate. Venies amb aquesta idea o no?
3: No, o sigui...
2: Pots fer-lo, eh? Hem fet una mica de hate, si vols, eh?
3: Va, no. És que amb en Nolan tenc una relació d'amor-odi una mica estranya, perquè quan era més adolescent era quan anava petanto, jo. Quan tenia 15 anys va estrenar el Cavaller Fosc, i ara, confessió que faig aquí, crec que la van estrenar el mes d'agost. Jo vaig anar a veure-la el dia de l'estrena, a la sessió matinal. És a dir, a Mallorca vaig ser de les primeres persones que van veure el Cavaller Fosc.
2: Estaves posadíssim a la secta, ja.
3: I després, abans de començar l'escola, és a dir, estic parlant en el transcurs d'un mes, vaig arribar al cinema 7 vegades.
2: Ostres.
3: Val? O sigui, jo
2: molt fan, eh?
3: Jo que sóc aquí el primer en criticar el cinema de superherois i en criticar en Nolan, he de fer aquesta confessió. Després, ja quan va estrenar Origen, no igual, però també vaig anar-la a veure potser 4 o 5 vegades, i per tant és un director que jo he anat creixent i he anat fent la meva personalitat, entre cometes, adulta, a mesura que en Nolan anava fent pel·lícules, i jo anava als estrenes com un esdeveniment. Però sí que és veritat que a partir de Dunkerque, no tant, però sí, ja Tenet, el hype, diguem-ne, m'ha anat baixant. No he suportat no vaig suportar en cap faceta Oppenheimer, no m'agrada gens. Els 13 Oscars em van resultar obscens.
4: Directament, eh?
3: Directament.
4: Bé, una mica no tant, molt bé, clar que sí.
3: Però no tant per la pel·lícula, perquè, evidentment, és en Christopher Nolan, hi havia en Ludwig Göransson fent la música espectacular, en Cillian Murphy estava beníssim, tot a nivell aparell de pel·lícula, cap crítica.
4: Però?
3: A nivell de contingut de per què fa una pel·lícula per resaltar la culpa sobre tirar dues bombes nuclears i que amb això el públic estatunidenc vagi al cinema, et senti una mica culpable, pagui una entrada per aquesta culpabilitat i en sortir se'n vagi al McDonald's, això em resulta obsè. Val? O sigui, és la meva perspectiva, per què no m'agrada Oppenheimer.
1: Tu no odies Oppenheimer, tu odies el capitalisme, que
3: jo
1: és diferent.
3: Però jo no diu més enllà d'Oppenheimer.
1: I el problema del capitalisme no és Oppenheimer.
3: No, el problema que vaig amb Oppenheimer i després les nominacions que va tenir és precisament aquest, que serveix, la posa al mateix nivell, en aquest sentit, no a nivell fílmic, al mateix nivell de 12 anys d'esclavitud. És a dir, és una pel·lícula que serveix als nord-americans per purgar-se dels seus propis pecats.
4: Una mica de fuetades enrere. Ja.
3: Fuetades enrere i en sortida de la sala tot pot continuar igual.
1: Bueno, però el cinema és això contínuament. Vull dir, anem una mica a sentir-nos una mica malament sobre una cosa i després surts del cinema i tampoc no fas res, no?
3: No, totalment, totalment. Però sí que vaig trobar com molt evident que hi havia aquesta funció i que ho feia amb una bona pel·lícula. És a dir, jo, com a pel·lícula, tot perfecte. Ara, el que hi havia de darrere, això ja me va costar.
4: Jo crec que en el cas dels Oscars, i abans que entrem en Els homes del mar i el més hate sobre l'Odissea, que entrarem, clar que sí.
3: Que no entenc hate, la vaig veure ahir i...
4: Ara parlarem un moment, però jo, ara que estem en tema Oppenheimer i Oscars, jo crec que amb aquesta pel·lícula va passar com amb tants altres cineastes i tants altres autors, que és que has de trobar el moment històric perfecte per donar-li el premi.
3: Ja.
4: I què passa? Que el cinema fantàstic, històricament, sempre havia estat vist com una cosa de segona fila. Uh-huh. I, clar, no li donaràs l'Oscar a Nolan per Interstellar, que potser se'l mereixia. Sí. O no li donaràs per Origen, Inception, que potser se'l mereixia. I ara no recordo amb quines pel·lícules l'havien de comprar aquell any, eh? Però, en canvi, que l'Oppenheimer... cinema històric, el que dius tu, la culpa, les fuetades dels Estats Units... Ostres, és l'ocasió perfecta, històricament, i no oblidem qui dona els premis, que són els americans, per, diguem, ungir-lo i elevar-lo, si encara no ho estava més, a la categoria de déu del cinema, amb el que l'ungeix del tot, que és els Oscars. No? I jo crec que, en aquest cas, va ser l'ocasió perfecta, segurament pel tipus de pel·lícula, el fet de convertir un tema històric en la pel·lícula que va convertir, i que, precisament, perquè abans no ho havia fet d'aquesta manera, amb aquestes temàtiques, no havia estat prou ungit com va estar-ho amb Oppenheimer. No, és la meva humil opinió.
1: Per mi està clar que no és la seva millor pel·lícula, Oppenheimer, però jo també posaria en valor que és un director que se li va anar a la olla amb Tenet, no? I va fer una pel·lícula que no va entendre gairebé ningú, i després ha tornat amb Oppenheimer i amb l'Odissea. Vull dir que hi ha directors que agafen un camí de, bueno, jo ara ja sóc un geni, ja puc fer el que vulgui, començo a fer les meves filles... I es perd pel camí i ja no el trobes més. Vull dir que per mi té un cert valor que decidís no. Vull dir que ha tornat al camí. Vull dir, per mi, Oppenheimer... Bueno, no vull desvelar el meu rànquing, però Oppenheimer i l'Odissea no arriben a ser Interstellar i Inception, però per mi són grandíssimes pel·lícules que vull dir que ha tornat al bon camí, per mi, Nolan.
3: Sí. De totes maneres, jo sigui seguit pel camí de Tenet, tot i no agradar-me Tenet, tampoc em semblaria malament. De fet, em semblaria com més valent.
1: Bueno, em semblaria molt interessant, però evidentment no...
3: No crec que estiguessin davant d'una altra Coppola, perquè ens entenguem, no? O
1: sigui, sí, és que
3: no
1: estava pensant una mica en Coppola,
3: clar,
1: quan he dit
3: no
1: això de
3: perdre. No crec que se perdés tant com en Ford Coppola, en aquest sentit.
1: Però li podria passar, quan va fer Tenet, on podia pensar, bueno, ara... Sí,

0: amb una profunditat temàtica més, més gran, no?
1: És que jo aquí crec que hi ha un problema, que ara ho estaves comentant. No li van donar l'Oscar per Inception, i era una molt bona pel·lícula. No li van donar per Interestelar, i era molt bona pel·lícula. I li han hagut de donar amb una pel·lícula, entre cometes, seriosa. Però si te fixes una mica en sa filmografia d'en Christopher Nolan, ell, el que ha estat fent els darrers 20 anys és donar serietat a temes que abans la gent no li donava.
0: Sí.
1: I fent això, com que després ha tingut un fossat cultural molt gran, tot el que ell ha anat dirigint, després tothom l'ha volgut imitar. Però ell és el principal en dir, no, no, vaig a fer una pel·lícula de superherois, però, ojo, aquí anem a fer un thriller mig polític, mig policial, amb els colors molt poc saturats, que tot estigui molt fosc i tal, perquè és una pel·lícula seriosa. Que és d'un pavo mega ric que se'n va als vespres a tonyar pobres perquè aquesta és la seva idea de justícia social? Val, això és la de menys. Va fer una pel·lícula seriosa. Això ho va fer en Batman, ho ha fet en Origen, Interestelar. Anem a fer una mega pel·lícula de ciència-ficció, anem a creuar la darrera frontera. No, no, però li donarem un munt de versemblança científica perquè això és cinema seriós, no? Aleshores, tot i l'Odissea és una mica el mateix. És a dir, vols fer una pel·lícula fantàstica perquè la teva posada en escena no té res d'històrica. Res. Val? Estàs ajuntant coses de distintes èpoques per crear una estètica pròpia. A tope en tu, a favor. Molt bé, per què? Perquè no és història. I està bé que estiguis fent una epopeia amb la teva visió. Superbé. Però anem a rebaixar els tons de color, anem a posar música seriosa i després t'afegiré petites píndoles perquè vegis que, com a mínim, algú del meu equip s'ha mirat la Wikipedia per saber el que era l'edat del bronze. Ara estic exagerant una mica, no? Però té a veure una mica amb això. Diu, coño, vols fer una pel·lícula on hi ha sirenes, on hi ha un tio amb un sol ull, on hi ha uns gegants? Fes aquesta pel·lícula tranquil i no intentis donar-li aquesta pompositat al darrere, perquè tots vegem que és una pel·lícula seriosa, encara que sigui fantasia. Cony, fes-me una bona pel·lícula de fantasia i queda't allà, que està molt bé, no? Però allà com tan integrat aquesta cosa de que tot lo fantàstic és infantil, ha de ser extremadament colorit i tot, no? O sigui, fes la teva pel·lícula de fantasia tranquil, però no intentis donar-li aquesta cosa de serietat, perquè tampoc és necessari, la pel·lícula ja és bona tal qual. M'explic?
2: Mm-hmm. Sí, però de fet, una de les crítiques bastant... jo crec que bastant absurda, que té a veure amb això que deies tu del color, mm-hmm. i és que, clar, els paisatges mediterranis són molt més colorits i el cel és molt més blanc, ja. I sembla que estigui tot rodat a Islàndia un dia de pluja. I estem parlant de les illes gregues, no? I de totes les illes del Mediterrani, no? I, però vaja, que...
1: Jo passava més pena, ahir veient el resultat, hi ha moments on sí que es percep mediterràniament. Val.
2: A mi m'ha faltat una mica Estrella d'Am.
1: En algun moment hi havia falta d'Estrella d'Am.
2: Estrella d'Am, truqueu al Nolan per fer l'anunci ja, o sigui, sisplau.
1: Que també porti a la Costa Brava, la Charlize Theron tirada també, no? Com la Calypso, i ja tenim un anunci perfecte.
2: Sí,
1: de totes maneres, el fet... Aquí ja entram en una altra cosa de... Per què no sembla tan mediterrània? I aquí podem enllaçar amb la pel·lícula del Napoleón del Ridley Scott. També era una pel·lícula molt fosca, no? si la recordeu.
2: Sí.
1: A nivell cromàtic.
2: Tenia uns tons cromàtics bastant similars a l'Odissea.
1: Sí, i això, què passa? Nosaltres, ara, Antonio, viure vol dir prendre partit Gramsci, ens explica que és el tema de l'hegemonia. Nosaltres estem mirant el món a través dels Estats Units i l'anglosfera. Aleshores, tota la història que està mantenent a través del cinema, no s'aprèn història mirant cinema, però això és un tema que deixaré per un altre episodi.
2: Però va bé, ni que sigui per guanyar el Trivial.
1: Va bé, perquè, encara que sigui per guanyar el Trivial, va bé. Però en aquest sentit, sempre hem de pensar que estan mirant pel·lícules que se fan des d'una òptica concreta de la història.
2: I tornant al capitalisme, es fan per fer diners.
1: Això per descomptat.
2: Però és que moltes vegades això ho perdem de vista.
0: Clar, sempre... moltes de les decisions que pren Nolan és això ho faig perquè està guapo.
1: Ja.
0: No perquè m'interessa
1: ser... Però és que això és més interessant que intentar donar aquest punt d'intel·lectualisme que a vegades li dona. Està guapo, o òbviament està guapo veure el soldat convertir-se en porcs. És que no necessites més, està guapo.
2: Estava guapo fa 4.000 anys, continua estant guapo.
1: Exacte, vull dir, no necessites més en aquest sentit. Però sobretot hi ha el tema aquest de... com que en el final vol fer una línia entre l'Anglaterra, perquè ella és anglesa, o l'Amèrica d'ara, i les beceroles de la cultura occidental, ell la solució que troba és fotre barcos vikings al

0: Mediterrani. Per què? Perquè al final s'està identificant a si mateix a través de la història. I el record històric que tens que es té de la seva regió és aquesta estètica, és aquesta forma de vestir, aquestes armadures, és aquest vaixell, és tot això. Clar, i el que està dient és jo sóc hereu d'aquesta cultura, però alhora no deixo de ser anglès. Però després, clar, si tu vols mirar-ho, l'Odissea, que és un text grec que té molt a veure amb el Mediterrani i amb tot l'imaginari que es desprèn dels pobles mediterranis, doncs aquí ja fas fallida.
1: El connectar amb el que dèiem abans de la seqüela espiritual d'Oppenheimer, jo crec que una de les coses que li ha interessat més d'aquesta pel·lícula és justament aquesta road movie naval pel Mediterrani, on a cada paradeta tens un megaproblema i un dolent, o dolenta, que el pots relacionar amb el cinema fantàstic. I ara us faré una altra confessió. Jo he estat en una sala, la mateixa sala, amb Christopher Nolan.
0: Ah, sí? Ah, sí? De quina pel·li?
1: No, al Festival de Cannes.
0: Ah.
1: A una masterclass.
0: O sigui, feta per ell.
1: Correcte. O sigui, em podeu tocar a mi i jo crec que estareu, com a mínim, tocant la mateixa sala que va tocar Nolan. No sé com encara no m'han fet una estàtua aquí a Sant Cugat. Bé, dit això, en aquesta xerrada, que va ser molt interessant, però que la xerrada la va fer perquè ell havia fet una espècie de remasterització de 2001, Odissea a l'espai, aquest era el motiu, però bé, després van anar una mica més enllà. Ell el que va dir, quan va parlar un moment de la trilogia de Batman, que el que més li interessava de Batman i el que ell creia que definia la trilogia o cadascuna de les pel·lícules eren els dolents. Mm. Per això comentava el Jan també al principi aquests tres dolents, òbviament el Joker de la segona i el Bane de la tercera, que no és el més reeixit. Però per això jo crec que els antagonistes, que com en tantes altres sagues, com Star Wars, per exemple, són molt més interessants que els protagonistes, en aquesta, malgrat que el protagonista és clarament Ulisses i tot això, sí que el que li marca el camí, més enllà de la culpa i Troia, és cadascuna de les paradetes on té un enemic d'aquests al que enfrontar-se, no? Bé siguin els gegants, bé siguin les sirenes, bé sigui el bitxarraco aquell de les roques, que no me'n recordo com es diu... em sap greu, mira que m'hem passat els podcasts de la mitologia, però...
2: Sí, quan ha de triar entre el tornado
0: i el bitxarràs. Sí,
2: és almenys així, sí.
1: Perdoneu als meus professors de l'institut de no recordar-me'n del bitxarraco, però això és el que, a banda de tot aquest viatge torturat de la culpa, això és el que li agrada. Jo crec, i al llarg de diverses pel·lícules ho ha demostrat, i per això jo crec que en aquesta història de l'Odissea ha trobat, doncs, el llenç perfecte per començar a dibuixar el que li ha donat la gana sense ferir i mantenint totalment els seus principis i estètica d'autor que comentàvem abans.
2: Sí, però el que em sembla interessant també és que, per exemple, el ciclop no és malvat. El ciclop és un pastor. Vull dir, que el que busca aquí Nolan també dir, i el que se n'adona el propi Ulisses, és que els dolents són ells, som nosaltres. Hem portat la guerra, hem portat la destrucció, els homes del mar. No? Al principi de tot hi ha una escena que diuen hem de tornar a casa i necessitem agafar una mica de menjar per seguir. I, bueno, com agafem el menjar? Bueno, doncs anem a un poble, el saquegem, violem les dones i ens ho emportem tot. No? I ahí se n'acaba donant que els dolents són ells. No? I també és interessant com aquestes bèsties no tenen per què ser malvades, sinó simplement són obstacles que es troba Ulisses, que se n'adona, no? Pues que en veritat ell no és un heroi, és un antiheroi, realment. I connectant amb el que deies abans, que potser a Nolan no li interessa tant la fantasia, no? Vull dir, és evident que no li dona tant de pes com un altre director li hauria donat explicant l'Odissea, però perquè busca, o sigui, ell busca la humanitat. Vull dir, no, a mi em va sorprendre d'aquesta Odissea que és bastant humana, no? Que se centra en sentiments humans molt universals, no? Més enllà de voler explicar la història èpica, ell el que li interessa és la culpa d'Ulisses, és, no? Aquest sentiment amb el que ens puguem sentir més identificats.
0: Però és que, de totes maneres, lo de la part humana és com la gestió del temps com a concepte, és una constant, és la filmografia d'en Nolan.
2: Sí.
0: I la història èpica d'Origen, al final és la relació trencada entre un pare i un fill.
2: Exacte.
0: No? I com aprofiten això, Interestel·lar, més o menys el mateix, no? És a dir, l'home que està lluny del seu fill i que es preocupa perquè hi ha la història mega èpica de salvar el món, però a ell el que li interessa és tornar aviat per no perdre's la vida dels seus fills.
2: Per mi això és el que fa que Nolan sigui un gran director i que altres que el vulguin imitar es perdin pel camí pensant que el millor que té Nolan, que és el que una mica li passava a Tenet, no? Són els jocs lineals i com a estructura, que és molt bo estructurant els guions i les històries per trencar-te el cap, però realment el que fa especial aquestes pel·lícules és el cor aquest que hi ha darrere, no?
0: Clar, no sé si totalment...
1: I a més, una cosa que ens hem deixat abans, quan parlàvem de totes aquestes característiques del cinema d'autor, és fer-ho amb els teus col·legues actors. Dic col·legues o els teus actors fetitxa, no? I veiem al llarg també de la filmografia de Nolan com els han anat repetint, i en aquesta pel·li jo crec que ja els ha ajuntat a tots, perquè hi ha tants de personatges que els pots ajuntar a tots. I ha repetit moltes vegades molts actors, cosa que també han fet alguns dels que mencionàvem abans, com Tim Burton amb Johnny Depp, o com Scorsese amb De Niro i DiCaprio, o com en el seu moment també a Spielberg amb totes les pel·lis que va fer amb Harrison Ford. Vull dir que...
2: Sí, i Nolan també ho fa amb el compositor,
1: exacte,
2: amb
1: sí.
2: la muntadora, amb el director de fotografia, que també els va repetint. No, no sé vosaltres a nivell d'interpretacions l'Odissea que us ha semblat, perquè jo, a mi, Matt Damon no em semblava que hagués de ser... No és el lector que jo m'imaginava fent d'Ulisses, però haig de dir que a la segona part és quan m'ha convençut. Sí. La primera no tant, però la segona, quan realment s'ha de construir una mica més el personatge, m'ha agradat bastant, i jo també trobo que l'Anne Hathaway està molt bé com a Penélope, i el Robert Pattinson també...
1: Jo m'he enamorat de John Leguizamo.
2: John Leguizamo també el
1: destacaria... M'he enamorat absolutament, si no li dona l'Òscar m'enfadaré molt. Ja està.
0: Sí. Ell era el que feia de...
1: El sec. Correcte.
2: Sí.
1: M'ha semblat tremendo. I perquè, segurament, perquè no m'esperava... O sigui, m'estranyava aquest actor en una pel·lícula com aquesta, no? Com col·loques aquest home, i, hosti, segurament és el que més m'ha sorprès en positiu.
2: A mi també.
1: Perquè no m'esperava que aquest personatge i concretament aquest actor se li pogués treure tant de suc com se li treu en aquesta pel·lícula.
0: També és cert que tens un planter d'actor enorme, el millor de Hollywood actual, i això també comporta que tens actrius i actors impressionants fent dues línies, perquè...
1: Exacte.
0: La Mia Goth és una actriu que havíem vist a Frankenstein i a la trilogia del Ty West i tal, una actriu de l'hòstia. Tres frases té en tota la pel·lícula,
1: clar,
0: no? L'Eliot Page igual.
2: Hi ha gent que ha criticat molt, vull dir, també passa amb la Zendaya, fins i tot amb la Charlize Theron, que trobo que aquesta, el Calypso sí que trobo que és un personatge infrautilitzat, però hi ha gent que critica, home, com malgastes així una estrella? Però jo crec que justament el que busca Nolan és que necessites un actor que amb només dues línies et transmeti tot el bagatge que necessites que transmeti, no? Vull dir, has d'entendre, no?, que això és una deessa, o que, no? Vull dir que per transmetre tot el que t'ha de transmetre, allà un actor qualsevol potser no t'ho pot fer, i com que té la pasta per pillar el millor o la millor, doncs ell ho fa, i així, no?, doncs, vull dir, clar,
0: és que
2: funciona molt millor.
0: El tema és aquest, és la pasta. Tu tens pasta per poder tenir 5 minuts en pantalla de la Zendaya, 5 minuts en pantalla del John Benham, no?
1: Sí, però de la pasta que la té. I tota, també jo crec que, i mirant vídeos d'aquests que surten avui en dia per les xarxes de les entrevistes que s'han fet de promocionar la pel·lícula, clar, et truca Nolan i qui li diu que no.
0: Clar.
1: Vull dir, clar, és que encara que sigui per fer de l'ungla del peu d'un dels porcs de l'escena aquella, m'és igual,
0: sí.
1: Jo vaig, no? I llavors aquest concepte, no?, de nou messies del cinema, fa que qualsevol actor o actriu, a la que truca Christopher Nolan, encara que sigui per fer un paperet de merda de 3 minuts, benvingut sigui per tu i per la teva carrera, i faràs tota la roda d'entrevistes per tot arreu, i es parlarà de tu, per bé o per malament, però es parlarà de tu, perquè ja em diràs la publicitat que se li està fent, allò de que parlin de tu, encara que sigui malament, a l'Eliot Page, a la Lupita, vull dir, tots aquests personatges que surten poquet, però que segurament per la tria d'aquests actors en concret o actrius han portat la teòrica polèmica, i això jo crec que encara fa més gran el hype.
0: Clar, bé, el hype o com a mínim el ressò que té xarxes, no?
1: Exacte, sí.
2: Sí, però jo què sé, la Samantha Morton, per exemple, que fa de Circe...
0: Ah, aquesta m'ha encantat a mi, eh?
2: Té una escena, i jo no descarto que estigui nominada a l'Òscar per aquella escena. Vull dir que pot sortir 5 minuts...
0: És que
2: diré
0: que a mi crec que és la triu que més m'ha agradat.
2: A mi m'agrada molt, també.
0: Que l'Anne Hathaway, que també, però...
2: Sí, però això també té 5 minutets, eh?
1: Sí.
2: Però amb això ja pots fer.
1: Però en una pel·li com aquesta, que és una road movie per les illes gregues, clar, tens els protagonistes i els altres han de tenir pinzellades.
2: Sí.
1: I no hi ha més. I, per cert, abans de passar al rànquing, una altra versió de l'Odissea que no hem dit i que és molt recomanable, que és O Brother, dels Germans Coen.
0: Boníssima, aquesta.
1: Molt bona, una adaptació totalment lliure, totalment diferent, però que...
0: Amb el George Clooney cantant country...
1: Amb el George Clooney... Recupereu-la, si la podeu, no l'Odissea que us espereu, però molt recomanable. I ara sí, passem ja al rànquing del Jan.
2: Anem a fer el top 10 de Christopher Nolan, que té 12 pel·lícules, per tant, només... 13 pel·lícules, que ja ha fet l'Odissa. 13 pel·lícules, només 3 s'han quedat fora. Per tant, anem amb el top 10. I en el número 10, atenció, sorpresa, que entra Tenet. La pel·lícula més fallida de Christopher Nolan no deixa de ser una pel·lícula fascinant. Sí, és excessivament rebuscada i molt difícil d'entendre, però ets a dir que sortint de la pandèmia i anant al cinema a veure això, jo vaig gaudir molt. Les seqüències són impressionants, com la primera a l'òpera, totes les que lluiten, doncs un que va cap endavant contra un que va cap endarrere en el temps, les persecucions amb els cotxes, una pel·li que costa d'entrar, però quan vas entrant, vas entenent les regles del joc i més o menys s'acaba entenent una mica la trama, no? I jo crec que si la tornéssim a mirar amb la ment oberta, no?, veuríem que en veritat era una bona pel·lícula. Número 9 per Batman Begins. A Batman Begins trobem un Nolan que encara no era un geni estructurant històries, perquè es veuen parts com molt diferenciades, amb tres malvats diferents als que s'ha d'enfrontar el Batman, que fa que no acabi d'estar del tot cohesionada, però sí que és una pel·lícula que té grans seqüències, que fa una molt bona exploració del personatge del Bruce Wayne, interpretat per un Christian Bale, que em sembla un gran Batman. Número 8, per Dunkirk, que una pel·lícula del nivell de Dunkirk que estigui al número 8 ho diu tot del que és Nolan com a director, perquè està dirigida de forma brillant, té uns plans espectaculars, una gran tensió que et fa sentir atrapat enmig de la guerra i jugar molt intel·ligentment, com sempre, amb la narració no lineal, creant tres línies temporals diferents, no? No lineal.
1: Perdó, ho havia
2: fet. Si no l'he posat més amunt és perquè n'hi ha que em semblen més originals o sobretot amb més profunditat temàtica, més enllà de denunciar els horrors de la guerra com ho fa aquí. Número 7, per Memento, que va ser el segon film de Nolan després de Following, i això es nota en el pressupost i en l'espectacularitat. Ara, com va jugar aquí amb la forma, narrant la història d'endavant cap endarrere, mentre el protagonista va reconstruint els fets amb la seva memòria fragmentada, és una genialitat, és una pel·lícula de culte amb la que va demostrar que es convertiria en un dels millors directors de la seva generació. Número 6, per El truc final, per mi, pel·lícula infravalorada de Nolan, com examina la rivalitat entre aquests dos mags i la forma de veure el món que té cada un dels dos personatges que xoquen. Hugh Jackman i Christian Bale estan els dos esplèndids. És una pel·lícula que t'atrapa per complet i et va sorprenent amb tots els trucs que té sota la manga, especialment el truc final que té, que és un gir final que et deixa bocabadat. Número 5, per la pel·lícula de la qual hem parlat més avui i seguirem parlant, que és L'Odissea. És curiós que la pel·lícula més gran i més èpica de Christopher Nolan sigui també potser la seva més personal. Agafa el text d'Homer i se'l fa totalment seu, amb tots els canvis que li vulgueu criticar del text original, però no podeu negar que és espectacular, que té grans seqüències, com la del ciclop, com la dels porcs, com la l'entrada a Troia, jugant a la perfecció, com sempre, amb la narració no lineal, i amb una gran profunditat temàtica per parlar de la culpa, de la responsabilitat, de trobar-se un mateix i de l'empatia amb els altres a través de la idea de la llei de Zeus. Número 4, per Oppenheimer. Per mi, molt igualades aquestes dues. Potser quan torni a veure l'Odissea l'acabo posant per sobre. A més, dos pel·lis que sorprenentment parlen una mica del mateix, però crec que com a estudi de personatge aquesta és la millor de Nolan, no?, examinant el turment d'un geni que ha creat una arma capaç de destruir la humanitat. Són 3 hores que a mi se'm van passar volant. A nivell tècnic és impecable i Cillian Murphy és hipnòtic. Número 3, per The Dark Knight, El Caballero Oscuro. Per mi és un thriller perfecte. L'acció i els girs de guió són d'un nivell altíssim, t'enganxa totalment, també amb l'ambientació de Gotham, la música, com està gravat, tot em sembla increïble. Té grans interpretacions. Potser el que la fa estar un punt per sobre d'altres pel·lícules és la interpretació de Heath Ledger com a Joker, que és històrica. I per mi estem parlant de la millor pel·lícula de superherois d'aquest segle, tranquil·lament.
1: Déu-n'hi-do.
2: Número 2, per Interstellar. Obra mestra, Matthew McConaughey està millor que mai protagonitzant aquest viatge interplanetari que és tan espectacular en les imatges com en la història que explica, per destapar que en realitat és una pel·lícula que parla sobre el més important que hi ha en tot l'univers, que és l'amor. Amb Interstellar haig de mencionar també la banda sonora de Hans Zimmer, que per mi és una de les millors mai escrites, igual que la va fer, que l'acaba fer per la que a mi em sembla la número 1 de Nolan, que és Inception, Origen. Defensaré fins on calgui que no només és la millor pel·lícula de Nolan, sinó una de les millors de la història del cinema. El concepte d'endinsar-se en els somnis de la gent és tan fascinant com la seva execució, que és impecable. Tota l'estona et llença idees brillants que et mantenen enganxat, té grandíssimes escenes d'acció i va destapant darrere les capes un gran cor, que és la relació del cop, el personatge de DiCaprio, amb la seva difunta dona. És una pel·lícula que he vist 20 cops i cada cop que la veig... 20 cops és un dia, no sé quants cops l'he vist, però cada cop que la veig trobo nous detalls que et fan entendre no, encara més coses. És com una pel·lícula que cada cop que t'hi endinses, doncs una mica més, igual que fan els personatges, no?, amb els somnis. I aquest és el meu rànquing de Nolan, que serà diferent de tots els que tingueu la resta, però aquest és el meu.
1: Molt bé, home, déu-n'hi-do. Bé, les més grans estan a dalt. Jo crec que el top 3 no pot convèncer i no pot estar ningú en desacord, perquè són segurament les 3 obres mestres o les que més hi ha consens que l'han portat allà on és. Ja veurem si l'Odissea i Oppenheimer en el pas del temps acaben ocupant aquestes 3 primeres places. Potser no tothom coincidirà amb l'ordre d'aquestes 3 primeres, però jo crec que Inception, Interstellar i Dark Knight són segurament les seves 3 grans obres i les que l'han convertit en el director de culte que actualment és. I tu què opines d'aquest top 3, aquest rànquing? Tu ja estàs d'acord? Posaries algunes altres?
0: Home, que són molt bones pel·lícules, i estic d'acord. Jo sí que hi posaria més a dalt Pantura del Truco Final, que és una pel·lícula que...
2: L'he ficat la sisena, jo. Per mi està infravalorada, també, però...
0: Jo la posaria potser més a dalt. És que, clar, com que tens aquestes 3 que són molt bones, posar-la al top 3 Pantures un poc massa. Però per ser una mica trencador, mira, el lloc 3 hi posaria El Truco Final. El Caballero Oscuro, jo no puc posar-la baix, perquè ja us he explicat que tinc una història amb això, per tant, la posaria a les 2... I la primera, la segona que més he vist, i que la idea em fascina, sobretot Inception, també la posaria.
2: Estem d'acord, estem d'acord.
0: Sí, perquè és que em va semblar molt original, en el seu dia me va volar el cap, la vaig veure una vegada i una altra, no sé... O sigui, l'escena aquesta del passadís aquest que se'n va mover,
2: sí.
0: Impressionant, ja. És meravellosa aquesta.
1: Jo, al contrari de tots, jo poso el top 3 Memento, eh?
0: Sí.
1: A mi, segurament per aquesta nostàlgia que comentaves dels anys quan anaves al col·le, clar, jo sóc una mica més gran, i jo vaig veure d'adolescent Memento, i em va explotar el cap sencer, a mi a mitja humanitat, no?
0: Sí, jo també la vaig veure d'adolescent, però ja agafada de la biblioteca, després d'haver vist El Caballero Oscuro i voler saber qui era Nolan.
1: Jo recordo anar al cine i després anar al col·le a comentar-ho amb la gent, clar, jo una mica raret, perquè era el que anava per aquestes pel·lis raretes en aquell moment, no? Una bona Memento que va al revés i que no sé què, i que el tio per la memòria... I a mi aquesta pel·lícula crec que va ser la de les que més m'ha marcat, però la segona, Caballero Oscuro, tot i que a mi la trilogia em serveix com a unitat, i jo haig de posar primer Interstellar.
0: Interstellar. És que Interstellar és impressionant, però la idea no és tan potent, perquè és una mica... Anem a salvar la Terra, ens n'anem en lluny, i és com a idea... ja s'ha fet abans. Amb aquesta profunditat, amb aquest tracte, potser no.
1: Sí, sí, sí.
0: Però la idea no era nova, com a tal. Per tant, jo per això no la posaria.
1: No,
0: a
1: veure,
0: però amb la pel·li és impressionant.
1: Està clar que els rànquings sempre tenen el que tenen. Clar. Cascú té el seu criteri, els seus motius personals i nostàlgics per triar-les a cascuna. Sí. Però jo crec que si en alguna cosa estem d'acord i si estem fent un podcast gairebé dedicat en exclusiva en aquest senyor Christopher Nolan, és perquè... des de tots aquests últims 25 anys doncs, ens ha demostrat que si està dalt de tot és per mèrits propis.
0: Jo i a la nit, tornant de l'Odissea, i perquè havíem de fer el podcast avui, vaig veure Following. No sé si l'heu teniu. L'heu vist vosaltres
2: també? L'he vista. No ha entrat al meu rànquing perquè em sembla més... Bueno,
0: està molt
2: per polir encara, no?
0: Home, però primera
2: no,
0: pel·lícula...
2: No, primera pel·lícula
0: no arriba
2: bé.
0: Als 70 minuts, sí, és una cosa molt més així.
1: Haig de confessar que no l'he vist, per tant, no puc opinar. Conec el fenomen, sé que també doncs, una mica com Spielberg, no? Va començar fent pel·lículetes gairebé al garatge, amateurs, amb el seu germà i tot plegat, i això està molt bé. I també jo crec que, clar, estem parlant ara, doncs, això, no?, de mites, de déus i de tot plegat, alabant-los, no?, el que són cineastes de tota aquesta categoria, però no ens hem d'oblidar que és molt normal que la teva primera, segona, tercera, quarta pel·lícula no sigui ni molt menys la teva millor.
2: No,
1: que tots... No, clar, justament estem parlant d'aquestes megafigures i sembla que des del principi hagin de fer ja la millor pel·lícula de la història. Clar. I, per tant, tots tenen una evolució... i que les primeres pel·lícules de molts directors o directores no siguin encara mega obres mestres, és molt normal.
2: Sí, sí, però bé, Memento era la seva segona.
1: Ja, Memento, vull dir, clar, clar.
2: A mi sí, no, que és impressionant, però per mi...
0: I el que veia fos la cinquena, vull dir que això, tampoc... Sí, sí. Que ja havia tingut quatre pel·lícules per anar-ho polint, no. Per això és tan bona, saps?
1: I ja per anar acabant, no oblidem, per recordar, jo crec que el moment on la gran massa va descobrir Nolan, que va ser la trilogia de Batman, recordeu d'on veníem de Batman. Veníem d'haver destrossat Batman totalment amb les dues últimes pel·lícules, amb George Clooney i Val Kilmer. O sigui, veníem de l'infern de Batman. I el va agafar, li va donar una volta i el va posar dalt de tot a una categoria de mega culta. Vull dir que va ser el que va fer, i a més amb Christian Bale, que segurament si et posen a dir tria'm un Batman, ningú hagués triat aquest actor per fer-lo, com en el seu moment a Michael Keaton, però que déu-n'hi-do el que va fer, i que jo crec que després la tendència aquesta de superherois, digue-li d'autor, superherois elevats, també va fer una miqueta de mal, perquè molts van intentar seguir aquesta estela i no eren Nolan, i no ho van acabar de fer bé. Però
0: sí,
1: va,
0: no, llavors... el Zack Snyder va intentar-ho imitar. De fet, el Man of Steel, que és el seu Superman, sí. Crec que el guió és del Nolan... Del,
1: sí?
0: Sí, ara... No sé de quin dels dos. Si del
1: pot ser que sigui del germà?
2: Pot ser del germà.
0: És que, no, és que ara estic dubtant precisament per això, perquè hauria de dir primer que és del germà, però crec que és del Christopher Nolan.
1: No ho recordo això
0: ara. Sí, si ho poden cercar, però vull dir que ja no només pel guió, sinó pel to i tot, un superheroi que sempre havia estat llum i color i felicitat, clar. De sobte li baixant tot.
1: Molt bé, moltes gràcies des
0: sí?
1: de la sala.
0: Veus? És que...
2: És de Christopher.
1: Sala dades.
0: No, és que dubtava, perquè primer pensava que era el germà, però després he dit, no, crec que és el...
1: No recordava aquesta dada, molt bé.
0: Crec que és el director, i en aquest cas sí que la pel·lícula l'intenta donar una serietat i de més, i tot el que després va fer DC acaba d'això, de voler continuar l'estela de la trilogia del Nolan.
1: I en canvi Marvel se m'anà per un altre camí i encara continuem veient el que ha passat.
2: Sí, però en el seu moment li va sortir molt millor.
1: Home, i tant, perquè l'MCU fins a l'última dels Avengers va aguantar molt bé. I això vol dir 10 anys o més. Vull dir que déu-n'hi-do. I bé, jo crec que ja que parlem de superherois i perquè se'ns acaba el temps del tot, el que ens haurem de potser emplaçar és el Nadal, el proper gran esdeveniment, que és el Doomsday, que és Dune 3 i Avengers Doomsday, no? I coincideix, i tanquem el cercle totalment, amb Oppenheimer i Barbenheimer, que va ser el fenomen que el 2023, també de cinema d'autor, va fer una explosió de diners a la taquilla i que segurament aquest Nadal, com a mínim amb un dels autors, que és Denis Villeneuve, que ja se l'ha mencionat abans, continuen també al capdavant de les converses i en aquest cas segurament també de la taquilla.
2: Sí, jo el primer dia estaré a Dune 3 i el següent ja aniré a veure la de Marvel.
1: Jo haig de dir que si no hi ha passis de premsa, jo me les menjaré les dues seguides, com vaig fer en el seu dia amb Barbenheimer.
2: Sí? Molt bé. Sí.
0: Jo veuré Dune i els Avengers ja ho veurem. Segurament, perquè...
1: És a veure, ni que sigui pel hate.
0: Sí, bé, mira, per criticar-la, pot ser. Però ja una sessió amagada, així petita, no l'estrena ni res d'això.
1: Molt bé. Doncs res, si esteu sentint aquest podcast a l'estiu mediterrani, que passeu un bon estiu, que aneu per les platges que va Ulisses, i si l'esteu escoltant al Nadal o en qualsevol altre moment, doncs sempre és un bon moment per recuperar totes les pel·lícules de Nolan, ara o després.
0: Molt bé, doncs deixem aquí el programa, no?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs avui no he pogut dir hola, cinèfils i cinèfiles, però sí que me puc despedir.
1: I
0: així
1: tant.
0: Que moltes gràcies per haver escoltat aquest programa. Nosaltres ara posem vacances.
1: Si l'esteu escoltant el juliol quan l'estem gravant, posem vacances com a mínim fins al setembre, que també volem anar a les platges del Mediterrani.
0: Tal qual. Aleshores, nosaltres ara posem una mica de vacances i esperen trobar-vos quan torni a encetar el curs, amb més pel·lícules i més cinema. Moltes gràcies per tot, us estimem molt i fins la propera.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes com, per exemple, les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtus, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llops d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Nascut a Barcelona, format en el món empresarial i amb tota una vida vinculada al sector financer. Va arribar a Sant Cugat l'any 1995 buscant qualitat de vida i s'hi va acabar arrelant profundament. President del Sant Cugat Futbol Club des de l'any 2008, ha viscut moments històrics dins i fora dels terrenys de joc i combina la seva passió per l'esport amb un fort compromís social i de ciutat. Avui parlem amb el president del Sant Cugat Futbol Club, Llorenç Santa Susagna. Benvingut, com estàs?
1: Gràcies, Carme. Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu.
0: Farem un repàs de la teva trajectòria personal, professional, i començarem pel principi de tot. Tu vas néixer a Barcelona, vas viure a Barcelona durant força temps.
1: Sí, des del naixement, fins que vaig vindre aquí.
0: O sigui que bastants anys. Explica'ns com recordes la teva infantesa, els primers anys de vida ja a la ciutat.
1: A Barcelona. Home, vivíem amb una família molt humil, nombrosa, perquè en la mateixa vivenda hi vivien doncs, els pares, els germans, els oncles i els avis. Era una miqueta gran, és veritat, però estàvem molt atapeïts. Era Ciutat Vella i bé, escolta, molt feliços, però amb unes condicions, anem a dir, poc confortables, si es pot dir així, no? Però bueno, era el que ens va deparar la vida i molt content.
0: I com era la vida familiar en aquell entorn?
1: Molt propera, eh? Això sí que era una... Trobo que era una virtut familiar, no? Perquè allà a la taula ens trobàvem tres generacions i cadascú podia explicar la seva història. Un escoltava l'altre, l'altre escoltava l'u, ens ajudàvem. I, per tant, era molt maca aquesta convivència, tots junts.
0: Quants germans tens?
1: Tres. Bueno, tres comptant-me a mi, dos més.
0: Ah, i com era la vostra relació?
1: Molt bé. Mira, jo era el gran, o sóc el gran. El mitjà és el Josep Antoni, que té 4 anys menys. I el més petit, el Xavi, que té 4 menys que el segon, o sigui, 8 anys menys que jo, i que també viu a Sant Cugat.
0: I quins són els valors, els aprenentatges que us van transmetre des de casa?
1: Pues mira, sobretot l'estimació, l'educació, el respecte, la humilitat. O sigui, jo recordo només que valors fantàstics, no?, que ens han ajudat, no només a la generació meva, als meus germans, als parelles, sinó que això s'ha transmès també als nostres fills, no? A vegades, quan veuen el carinyo o el tracte que hem tingut amb les àvies, no? Una ens va deixar fa 3 anys, l'altra encara viu, els pares van morir més joves, no? I veig com els tracten amb elles, els dos nens. Dic, hòstia, és admirable com tracteu vosaltres a les iaies, a les àvies. Dic, hòstia, com és això? Perquè avui en dia no tinc la sensació que això sigui així. Diu, papa, és que us ho hem vist fer a vosaltres. I, hòstia, jo quan sento això, doncs em poso la pell de gallina, no? I dic, hòstia, alguna cosa hem fet bé aquesta vida, sobretot dintre del nucli familiar, no amb l'educació dels nostres fills.
0: Trobes a faltar alguna cosa d'aquella etapa?
1: Amb el pare. El pare.
0: Llorenç, t'has emocionat recordant el pare?
1: Doncs sí.
0: Que fa poc que l'has perdut.
1: No, que va. Ens va deixar, doncs farà ja 30 anys, quasi bé, però...
0: Però dona la sensació que era una peça molt important per tu.
1: I tant. Era un referent. Ell m'estimava molt a mi també i ja has vist. Jo que sóc una persona que amb l'edat m'he tornat, anem a dir, més fred, no sé si es pot dir així, sóc de poc plorar, quasi bé gens, i mira, ara amb aquesta pregunta, doncs m'ha agafat la plorera.
0: I era la relació entre els germans i el pare igual? O notaves que hi havia una relació més especial amb tu?
1: Jo amb ell era el gran, notava que era una relació més propera amb ell. Ell em veia a mi també, doncs com a... Jo ajudava també amb els meus germans, perquè com deien, la família era molt humil, el meu pare feia de fuster, teníem una lleteria, i amb prou feines podíem anar tirant endavant, no? I llavors jo tenia que fer feines domèstiques, sent petit. L'ajudava amb ell, ell feia de fuster, l'acompanyava pues, a portar els mobles, ajudava també a vendre, mentre estudiava el batxiller nocturn, a vendre la botiga, la mare va aprendre l'ofici de fusteria. Clar, tots ens ajudàvem allà perquè feia falta. I llavors una altra de les meves funcions era, quan anàvem a l'escola, que anàvem els tres germans, clar, jo era el que em cuidava d'ells dos, no? I per tant jo tenia una mena de responsabilitat familiar també. Feia les compres. Bé, molt content perquè són valors que vaig viure a casa, que els hem transmès als nostres fills i que ja has vist ara que m'emociona molt.
0: I escolta una cosa, eres bon estudiant?
1: Era estudiant, sí, però no era un referent d'estudiants. Jo estudiava, bueno, per treure una bona nota i tampoc més.
0: Treballador, diríem, no?
1: Treballador total. Clar, em tocava, com deia, doncs mira, jo feia el batxillerat superior a la nit, i el fèiem a la nit, perquè al matí tenia que ajudar els pares. Després vaig acabar entrant al banc, a Banca Catalana, amb 15 anys, i feia, pel matí de 8 a 3, treballava al banc. A la tarda tenia que estar estudiant una miqueta i fer el superior per la tarda. Entremig estava a la lleteria despatxant. I els caps de setmana anava a la catedral a ajudar el capellà pues a fer batejos. O sigui, era un pluriempleo total. No, per tant, treballador autèntic. És un altre dels valors que hem viscut a casa, el treball, no? Amb independència del gènere, tothom feia tot.
0: Et vas formar fent un màster en direcció d'empreses. Tenies clar cap a on volies enfocar el teu futur?
1: Mira, com et deia, als 15 anys, quan vaig entrar al banc, jo ajudava a casa, i estava a la lleteria i tot això. Tot just havíem acabat el superior. El batxillerat elemental. I un veí, el Miquel, passava per allà a casa, allò que parles, què, Miquel, com estàs i què faràs ara? Diu, mira, doncs jo estudiaré al superior i tal. Diu, però clar, tinc un problema, li deia, perquè ell no va voler seguir. Diu, jo volia fer-lo per la nit, per la tarda, per poder ajudar a casa, i no puc fer-ho perquè no treballo. Diu, i no sé com sortir-me'n. Diu, això és molt senzill. Diu, mira, Banca Catalana jo ja ho he fet. Vas allà, fas una sol·licitud, i amb aquesta sol·licitud, perquè facis un examen, et val per l'institut perquè et puguin anotar per la tarda. I així vaig fer-ho. O sigui, per tant, tot això ara és induït i és casual, no? Em presento els exàmens, surto ben parat del primer, fem el segon i m'admeten. I mira, això va ser una casualitat i a partir d'aquí doncs, em va agradar moltíssim. Jo no tenia cap vocació en aquell moment d'entrar en un banc, ni molt menys. La meva vocació era doncs, estudiar i ajudar sobretot a casa, no? Però a partir d'aquí, doncs, mira, em va agafar una gran afició, una gran professionalitat i fins que m'he jubilat.
0: L'any 1995 és, podríem dir, que un punt d'inflexió perquè arribes a Sant Cugat. Què et va fer decidir per fer aquest pas i apostar per venir a aquesta ciutat?
1: Mira, la qualitat de vida de Sant Cugat i un company de feina, en Toni, que ell estava buscant feia un any i mig marxar de Barcelona. Tant ell com jo volia marxar a viure en un altre municipi. Jo primer deia el Maresme. Sense més, bueno, la platja i
0: perquè
1: tot això.
0: Hi ha mar.
1: Hi ha mar.
0: Clar.
1: I la Begoña, la meva dona, em deia que ni parlar-ne, aquella de Barcelona no es movia. Bueno, doncs pues no ens movem de Barcelona, què hi farem? Però aquest noi, com et deia, tenia molta amistat, i ve un dia a la feina i diu, mira, ja he trobat la feina al lloc de residència després d'un any i mig. I em presenta el projecte. Dic, hòstia, que maco, tu. Un edifici plurifamiliar, amb 20 veïns, zona jardinada, amb una piscina. Bueno, el model de vivenda que s'estava edificant en aquella època, justament al Parc Central, que tot era el mateix model, no? I jo li diu, no t'agrada? Dic, hòstia, clar que m'agrada. Dic, però la meva dona no vol. Diu, ensenya-li, que li agradarà. Dic, no, Toni, que em fotrà més bronca, que ja sé que no vol. Ell insisteix, però ensenya-li. Dic, bueno, va, doncs l'ensenyaré. I quina era la meva sorpresa? Que li ensenyo i diu, ah, però això està bé per la nena. La nena tenia 4 anys, llavors. Està bé. I dic, hòstia, no puc entendre. De veritat, intentant-ho jo durant anys i no hi ha manera. I ara amb això, doncs, encantat. Vam vindre, vam anar a Òrgan, amb en Jordi Montserrat, ens va ensenyar un pis de referència i ja vam marxar ja amb la paga i senyal, quasi bé. Ens va donar un mes de temps per si volíem desdinsa i ja el que vam veure de la ciutat, el model, el planell, ja sabíem el que era Sant Cugat, no? Era l'obertura dels túnels, també, feia poc, i dius, escolta, ens vam assabentar també de com anava el tema d'estudis, el tema d'escoles, ens van dir que anava, funcionava molt bé, vam fer referències, i bueno, tot es va encarar, i cap a Sant Cugat hi falta gent.
0: Veníeu amb una criatura ja, amb
1: quatre
0: la filla?
1: Quatre anys.
0: Teníeu dos fills,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va ser arribar, vam arribar al juliol del 95, i en Gerard, que és el petit, va néixer ja al febrer. O sigui, vam arribar aquí, amb la nena que ja en tenia 6, ja n'eren 3 mesos. Una altra serà a casa. Però, clar, arribes allà, el parquet que s'infla, les obres inacabades, un nen, un altre petit. A mi em va tocar ser el president de l'escala i allò va ser un caos. Va ser un caos. M'hem passat mig any, que jo vaig dir, i si ens en tornem a Barcelona?
0: Però, bueno. Un cop instal·lat a la ciutat, et comences a implicar de seguida amb entitats locals,
1: sí.
0: Com a referències, l'Escola Catalunya, que m'imagino que és l'escola on han anat els teus fills.
1: On vam arribar, que m'he apuntat la nena.
0: El Mirasol Baco, que sí. És el club de futbol de referència, també.
1: Correcte.
0: Del barri.
1: Correcte.
0: I més tard al Sangó.
1: Sí.
0: D'on neix aquesta vocació tan associativa?
1: Mira, jo crec que és innat. A mi m'agrada. sóc una persona extrovertida, m'agrada ajudar, m'agrada l'associacionisme, i va ser arribar allà i es va detectar un problema que era que en l'edifici del Parc Volari, doncs, degut al terra, que era argilós, produïa esquerdes. I llavors doncs, la directora ja diu, hòstia, hem de fer alguna cosa perquè tot això aquí els nens doncs, els hi caurà el sostre, aquí els nens no poden estar així, i bueno, què hem de fer? Doncs fem l'associació de l'AMPA llavors, anem a l'Ajuntament, i bueno, doncs així vam començar, i em vaig induir jo, clar, pel benestar de la nena i de les seves amiguetes, doncs vaig entrar en el que era aquest món. No? I a partir d'aquí, doncs mira, estant a l'escola, vam crear el futbol base del Mirassol, teníem el grup on estava el Gerard, que ja tenia llavors 6 anys, jugava força bé, un grupet que jugava força bé a futbol, i vam dir, hòstia, doncs per què no anem al Mirassol i fem un equip? Llavors vam parlar amb els responsables que hi havia, i escolta, doncs vam crear un equip de futbol, i vinga, ja estem allà entrenant al futbol. I fèiem de tot, clar, fèiem d'entrenador, un pare feia entrenador, l'altre feia directiu, tot ens ho fèiem nosaltres. I al cap de 2 anys, doncs ens van trucar al Sant Cugat si volíem anar allà. Li vaig dir al meu fill, ja era l'època de Levi, dic, va, pare, anem a provar. I anem allà i mira, doncs allà vam començar. Vam començar, sabien que jo venia de directiu del Mirassol, vaig estar cuidant-me del canvi de vestidors, de la instal·lació de l'aigua, i bueno, faltava gent i tot eren mans i mànigues per part de tothom. I arribo aquí i em diuen, escolta, tu ets directiu. Dic, sí, jo, encara que el nen estigui aquí, fins que no acabi allà el meu compromís, seguiré sent directiu del Mirassol, i això ho hem deixat. I per què no t'apuntes aquí? Home, ja no puc estar dos juntes alhora, això ja no entraré a casa, perquè em fotran fora. No, però aquí són dos reunions anuals, van dir. Dos reunions anuals, pues, en les quals ja portem 20 anys, i les dues reunions anuals, pues, la meva dona me la recorda sovint, no?
0: Ja.
1: I mira, m'agrada treballar per la gent, m'agrada col·laborar i m'agrada fer coses i m'agrada ser actiu.
0: I li agrada fer tantes coses al president del Sant Cugat que també podem dir que ha tingut una etapa amb una vinculació al món de la política a través de la participació en les eleccions municipals del 2015, no?
1: Sí.
0: Com va ser això?
1: Sí, doncs mira, em va trucar un dia la Mercè Conesa i em diu, Llorenç, voldria que formessis part de la meva llista. Jo li vaig dir, pues, encantat. Jo encantat de sentir-te, i teníem molt bona relació, des d'ella com a alcaldessa, jo com a president del club. Vam xerrar i en seguida em va convèncer de formar part. I jo era independent, mai he estat afiliat a cap partit polític. Li vaig dir, escolta'm, jo no estic afiliat ni tinc intenció de formar part de cap. No pateixis, Llorenç, també ens va bé que a la llista hi hagi gent independent, no? I mira, pues, em vaig presentar i no vaig sortir per un regidor. I, bueno, va ser la meva aparició al món de la política.
0: Jo no sé si t'has quedat amb ganes, però, de tornar-ho a provar, d'intentar-ho de nou?
1: Mira, jo he tingut propostes des de llavors diverses per formar part de llistes de diverses eleccions, de diversos tipus. I la meva resposta sempre ha sigut de desestiment. No he volgut. Carme, jo soc una persona que m'agrada molt la política, però molt. M'agrada molt treballar pel meu país, m'agrada molt treballar per la meva ciutat. M'agrada molt treballar per la meva gent, per les entitats i pels clubs. Però el que no m'agrada de la política és que sota el seu paraigües hi ha determinats agents i estaments amb unes maneres de fer que jo no hi combrego. Per tant, mentre aquestes maneres segueixin sent d'aquesta manera, jo al món de la política no hi aniré. Per tant, m'agrada, ja t'he contestat, sí, però no m'hi apuntaré.
0: Ja hem parlat de la teva arribada al Sant Cugat Esport. Des d'aleshores, durant aquests 20 anys, el club ha crescut molt. Quins diries que han estat els moments clau o decisius durant la teva presidència?
1: Home, jo crec que el moment clau és trobar una junta amb moltes ganes de treballar, que s'estimava molt el club. Hi havia membres, que encara avui en dia hi són, que portaven ja més temps que jo i que teníem la voluntat i interès de que aquest club creixés una miqueta i es pogués posar a l'alçada el que tenia que ser el club de Sant Cugat, no? I aquest és un dels punts bàsics, perquè, clar, aquí a la vida necessites, doncs, tenir un equip i que puguis treballar conjuntament, no? Una altra etapa va ser arribar també a trobar-nos amb una coordinació esportiva tremendament extraordinària. que això ens ha fet doncs, créixer esportivament, també. I que, a més, els dos membres, el directiu de Junta i l'esportiu, combreguéssim i tinguéssim molt bona sintonia i sempre tinguéssim la mateixa visió del que volíem que era un club, tant a nivell esportiu com social, com econòmic. I jo diria que aquest és l'èxit. Després, pel camí que m'he trobat, molt bons entrenadors, molt bones famílies, molt bons jugadors, però els fonaments es fan configurant una junta potent que molts d'ells encara estem avui en dia. La junta la configurem 13 persones, 8 nois i 5 noies, una part, una nucli antiga, i l'altra part doncs van venint i van marxant pares i mares que formen part. I, per tant, jo crec que és el... un, si no el que més, el factor determinant d'aquest èxit.
0: Mm-hmm. De les moltes experiències que podries comentar i que has acumulat al llarg d'aquest temps, podem parlar de la teva participació a la Federació Catalana de Futbol, i més recentment has pogut anar a gaudir de la final de la Supercopa Aràbia. Què representa el fet d'haver arribat a assolir doncs, aquestes fites, aquestes experiències?
1: Pues un orgull. Jo, com et deia, sóc una persona, com diu en Lluís Recoder, no? Una persona que tenim una gran relació. És la primera persona que li he sentit dir, definir-se com a persona vitalista. I jo li vaig sentir dir fa molts anys. I vaig dir, és un qualificatiu que diu moltes coses amb una sola paraula, i diferent. Jo no he sentit dir a ningú més. Jo també sóc vitalista. I llavors em mou fer moltes coses. Jo no sé si la gent veu això també, i llavors em va convidant també a determinats estaments. El de la federació, doncs, bueno, l'any 2018, amb unes eleccions, se'n convida a ser el president de la Junta Electoral de les eleccions. I a mi, doncs, quan la Federació Catalana pues em demana participar, doncs jo tinc clar que els clubs són la federació i que un pels estaments que he de treballar és per la federació. I va ser un orgull, que comptessin amb mi. Per fer això va ser un orgull. I aquesta va ser la primera etapa. Després em sorprèn positivament quan a les eleccions del 2022 em demanen que sigui membre de la comissió gestora. Clar, aquí anem pujant una miqueta. La comissió gestora és la que exerceix de president mentre hi ha absència de càrrec electoral. I llavors allà vaig ocupar el càrrec de vicepresident. I les últimes, el 23, doncs el president de llavors ja havia plegat, es va jubilar, i em va dir, Llorenç, vols ser el president? Dic, més bona alegria no podeu donar. I tant, que sí, vaig gaudir moltíssim. Ser el president de la comissió gestora, ocupar el càrrec de president en funcions durant aquests 15 dies, és algo extraordinari que no oblidaré a la meva vida. És un orgull poder estar allà representant a 1.400 clubs, cents de mil de llicències, i participar en aquests actes, m'enorgulleix moltíssim. I per últim, haver anat a Aràbia, això a la Supercopa, doncs et pots imaginar, és una experiència extraordinària.
0: Ets culer.
1: No? Porto 53 anys d'antiguitat. La meva mare té el soci 400 i pico, 73. El meu fill, 27. Tota la família són culers, no? I per tant, ser culer, anar representant a la Federació Catalana, anar allà, conèixer un munt de gent, no? D'allà hem conegut doncs, gent pues diversa, no?, de la Federació Espanyola, de la Federació Catalana, sempre treus contactes, per la meva manera de ser. I estem treballant en projectes nascuts des de fa 6 dies, amb gent, no? Sempre estem en coses profitoses, més enllà del lleure, no? I com no, de gaudir d'aquest triomf final, no? Pensa que la majoria de gent eren del Madrid. I llavors, pues, bueno, ve a ser minoria, però és igual, eh? Jo el dia de la final em vaig plantificar la samarreta del Barça i cap al camp hi falta gent. I, escolta, va ser un orgull, un orgull.
0: Sabem que tens aficions, com per exemple anar a buscar bolets, ballar sardanes, que tens unes habilitats que estan molt relacionades amb el bricolatge i la jardineria.
1: Molt bé.
0: Ara, tens temps per fer totes aquestes coses?
1: Mira, jo voldria que el dia tingués més hores. Això és impossible. Com que no pot ser així, llavors, pues, anem a dir que tinc temps, però que a vegades el mal utilitzo. Perquè l'ocupar aquest temps vol dir que deixo d'atendre, pues, per exemple, l'entorn familiar. No? Tinc la sort que la Begoña, la meva esposa, com deia, és una santa. Quan em sentin dirà, sí, tu dius molt aquestes coses, però pues, a casa fas una altra cosa. Però és veritat, i admeto públicament que no està, no li presto el temps que voldria. Però, clar, ella sap que soc molt vitalista, que tinc moltes passions, que m'agrada fer moltes coses. A mi em costa a casa veure una pel·lícula. no sé estar una hora i mitja veient una pel·lícula, he de fer alguna altra cosa. No és que sigui nerviós, no, no, és una persona tranquil·la, però sóc actiu. I llavors, doncs, bueno, i més coses faria si tingués més temps, però bueno, amb això ja en tinc prou, perquè el Sant Cum ocupa moltes hores també.
0: Ja m'imagino. Estem acabant. Una última qüestió, i mirant cap al futur. Algun somni, alguna assignatura pendent?
1: Home, el meu somni seria poder viure en una societat més humana, respectuosa i, sobretot, menys egoista. Ja sé que podia afegir més adjectius, però jo amb aquests en quedaria. És molt difícil, però depèn de tothom. El que demano és que tothom posi el seu gra de sorra i amb els seus àmbits pues, intenti col·laborar perquè puguem viure tots plegats en una societat millor i poder transmetre als nostres i als nostres fills una altra imatge. Com deia, més humana, més respectuosa i menys egoista. I el somni? Pues la meva passió, Carme. Si et dic que la meva passió, pots imaginar que és el Sanku. Jo vull seguir treballant per fer un Sanku cada dia més gran, per fer un Sanku cada dia millor, i especialment en aquest any, amb el seu 110 aniversari de la seva fundació.
0: Llorenç, doncs gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Hem fet un passeig per la teva vida i hem descobert doncs, un altre Llorenç.
1: Moltes gràcies, Carme. Ha sigut un plaer poder estar aquí, poder explicar les vivències i poder explicar doncs, als oients doncs, dades de la meva persona, doncs, em fa molta il·lusió, com et deia.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu, Carme.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Avui estrenem l'espai que aquesta temporada compartirem amb Wise People Sant Cugat parlant de networking, un concepte que segur resulta familiar. Però què és? Com es posa en pràctica i quins són els avantatges de practicar-lo? Avui resoldrem aquests i altres interrogants amb la Roser Mari Monclós, membre de Junta de Wise People. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Andreu Travé, que també és el tresorer de la mateixa entitat. Molt bon dia, Andreu.
2: Hola, molt bon dia.
0: Bé, doncs, deia que estrenem aquesta secció que farem amb vosaltres i comencem amb un tema molt concret que segur que donarà moltes pistes d'allò que feu, que proposeu i que pot ajudar a les persones que estan en una situació de recerca de feina. Comencem, doncs,

0: Si féssim una fotografia actual de la situació de Sant Cugat, quina és la situació dels aturats de més de 45 anys al municipi?
1: Si mirem el municipi, diem que tenim una tassa d'atur molt baixa, que és inferior al 5%.
0: En general.
1: Però, en canvi, si ens fixem una mica en la situació de com estan les persones de més de 45 anys, ens trobem que ara, en aquests moments, hi ha de l'ordre de 1.400 persones de més de 45 anys que estan en situació d'atur, estan apuntades a l'atur, estan buscant feina. Si això ho mirem, per exemple, fa 10 anys, això són dades de setembre, hi havia 1.448. És a dir, que estem en una situació... Així és com el resta d'atur ha anat baixant, en canvi, l'atur de les persones de més de 45 anys té tendència a ser de llarga durada perquè es manté durant el temps.
0: I si féssim una fotografia en retrospectiva, és a dir, fent una miqueta l'evolució, heu notat que cada vegada hi ha doncs, més persones i potser una mica més joves, no? Perquè parlaves d'edat sènior, però és que ara ja ens hem plantat en els 45, quan abans segurament estava en els 50, 55... No sé si justament aquest inici, per considerar una persona sènior, va baixant.
1: De fet, si anem fixant, també diem que la gent jove cada vegada és de més gran. Vull dir, cada vegada hi ha carrets joves, ara fins a 35. Vull dir que aviat ens trobarem tots en una situació similar. El que succeeix és que, en general, el que es considera és que el que volem és substituir mà d'obra per cada vegada gent més jove, moltes vegades amb l'esperança de que tenen moltes ganes, dominen moltes les eines informàtiques i que amb això ho resoldran tot. Però els hi falta haver patit a la vida, haver viscut crisis, superar-les, saber que a pesar de que les coses vagin malament puguem seguir endavant. I per això ja comença a haver moltes empreses que es plantegen que no els és rentable agafar només gent jove, sinó que han de tenir un conjunt de gent jove, però també amb gent sènior, gent que ja hagi viscut i hagi vist que la vida no és tan senzilla i que tenen molta més resiliència perquè ja han viscut unes quantes crisis.
0: En una paraula, el que ens estava explicant ara l'Andreu és experiència.
2: Exacte.
0: Roser?
2: Exacte. Al final, una de les coses amb les que treballem molt la gent amb la que col·laborem, amb la gent amb la que acompanyem, és precisament que posin en valor aquesta experiència. I que posar-la en valor no significa només fer-la palesa en un currículum, sinó analitzar què t'has dedicat a fer durant els X anys de la teva carrera professional i això com ho pots posar en valor en quant a feines que puguis fer a partir d'ara. Ens arriba molta gent dient, no, és que jo sóc director comercial. I punt. I penses, a veure, quants anys has estat director comercial? 25. Quin tipus de tasques has fet durant tot aquest temps? Has estat gestionant persones? Has tingut una mentalitat innovadora, emprenedora? Has posat en marxa nous productes, has posat en marxa noves oficines, has fet un munt d'activitats que van més enllà del propi fet de dir necessito una feina de director comercial perquè això és el que jo sóc. No? I és realment treballar la posta en valor d'aquesta experiència, anant molt al detall i desgranant-la més en la passant de quines són les competències que has pogut, que pots aportar i que has desenvolupat durant tots aquests anys.
0: I com troben feina aquests sèniors?
2: Doncs aquí està la clau del networking, i per això en venim a parlar avui precisament.
1: És a dir, la seva experiència en general, o l'experiència nostra de la gent que ja tenim una certa edat, és que hem de fer un currículum, hem de contestar amb uns anuncis i hem d'esperar a que ens diguin una resposta, llavors tenir algun tipus d'entrevista i llavors buscar. Però en general, ara el que ens trobem és que la major part de feines en aquest moment no es cobreixen via anuncis, sobretot per la gent que té una mica d'experiència, sinó que va més per coneixements, per contactes, i per tant és aquí on d'alguna manera has d'haver treballat el teu networking perquè siguis tu una de les persones que considerin aptes per desenvolupar aquesta feina.
2: De fet, això té dues vessants. Una és com la cobreixen la plaça, i és això,

0: que conec aquesta persona, m'han donat referències, etc. Però és que d'altres que a vegades hi ha ofertes que ni tan sols s'arriben a publicar. No arriben ni als mitjans, ni en els medis habituals, ni en els headhunters, si els hi vols dir, o les agències que ajuden a trobar feina a la gent, etc. Perquè simplement ja de per si es mouen per aquests canals informals. Llavors, tant és per una banda, per quin canal es mouen, sinó, i per l'altra, fins a quin punt la presa de decisió té a veure tant amb un feix de currículums que s'han rebut com amb una recomanació d'una persona, i les dues coses juntes fa que aquesta, la capacitat o la possibilitat de fer network t'obri moltes portes.
1: Com que ja fa molts anys que ens hem acostumat a aquest vocabulari més anglosaxó, sí. Fem una traducció ràpida i planera del que seria per vosaltres el networking, que no, jo no la faré, però sí que m'agradaria que vosaltres, des de la vostra perspectiva, expliqueu als oients en què consisteix.
0: Jo et diria que la paraula en si és tan senzill com fer xarxa. És tan fàcil com començar per aquest concepte del fer xarxa i entendre el valor que té fer xarxa, que jo crec que molts ho fem de manera molt, molt involuntària, de manera molt natural, quan ens movem doncs, per Sant Cugat, pel comerç local, coneixes gent, i tu com estàs? O sigui, aquest tipus de conversa, escolta, i com et van les coses? Quins reptes tens? Aquesta conversa, que és tan del dia a dia, que pot ser tan innocent o tan habitual quan la fem doncs, amb els coneguts, amb els veïns, amb els amics, és aquest tipus de conversa, donar-li aquesta petita intenció de dir, ostres, quin és el tipus d'informació que necessito o que m'aniria bé tenir si busco una feina determinada? Amb quin tipus de persones m'aniria bé parlar si vull entendre els reptes d'un sector específic en el que jo em vull posicionar o vull obrir? Llavors, quan dic intencionada, no vull dir amb una intenció d'utilització...
1: Sí, no en un aspecte negatiu.
0: En cap aspecte negatiu, sí, sí. Al revés. És curiositat genuïna d'aprendre, d'entendre, d'interès genuí, que després et porti pues això, a la possibilitat de conèixer algú més, d'obrir una porta, d'aprendre un nou tema, que et faci anar fent aquests passos de, ara conec una persona, aquesta persona... Ostres, doncs tinc un amic que et pot interessar parlar-hi, conèixer-lo, perquè... I aquest tipus de...
1: Anar generar aquest tipus anar de... connectant, no? Anar creant aquesta xarxa que comentava.
2: Un exemple és que és el que fem tots els pares quan els nostres fills creixen.
1: Digues.
2: Coneixem a pares de fills que estudien amb el nostre fill, d'amics, de no sé què, i simplement per poder ajudar el nostre fill i ajudar-lo en general, què fem? Coneixem a tota una sèrie de gent que si no, no haurien tingut cap interès en conèixer. I això, en el fons, amb l'interès de poder ajudar el nostre fill, pues fem tota una xarxa de coneixements i de contactes. I una mica, en el fons, el que, si els estem preparant que els nostres fills surtin de casa i visquin, després ens fot, no?, que hagin marxat. Però en principi els preparem perquè surtin. Llavors, què busquem? Busquem que surtin amb unes condicions el millor possibles. No? Llavors, per tant, busquem tota una sèrie de xarxa de gent que els pugui ajudar. Doncs això mateix ho hem de fer amb nosaltres quan volem fer algun tipus de canvi de feina.
1: Val, el que passa és que, clar, hi ha maneres i maneres de fer-ho. Hi ha maneres que donen més bon resultat, d'altres que potser no donen el que esperaves. Com es fa? Com s'ha de fer un networking efectiu?
0: Jo començaria simplement recomanant a la gent que ho posi en pràctica i fent petites passes. De tota manera, abans de començar a fer el network, el que has de fer també és un anàlisi propi teu de preparar-te, de dir, escolta, què vull aconseguir? Cap on vull anar? Perquè no es tracta de ser el més popular d'una festa repartint targetes o recollint targetes a tort i a dret, sinó que es tracta de que hi hagi una finalitat, un objectiu que sigui positiu per tu i, per descomptat, positiu per aquella gent amb la que tu estaràs en contacte. Llavors, per mi, el primer pas és fer una mica d'anàlisi propi de dir, a veure, cap on vull anar? Quin és el futur que m'imagino? Quin és el tipus de feina que jo m'imagino? I quina és la informació o quines són les persones clau que crec que em podrien ser o que em podrien ajudar? I a partir d'aquí, identificar, fer-te una llista de quines són les persones que podrien ser interessants per conèixer, per tenir una conversa, el tipus d'informació que t'interessaria i quina és la teva història. I a partir d'aquí, generositat, curiositat i persistència, jo et diria, perquè després fer una mica de seguiment. Escolta, vam parlar el mes passat d'això. Saps que em vas parlar d'aquella persona? L'he contactat i hem quedat per fer un cafè. Moltes gràcies. Al final és... Però per mi el primer pas és fer també una mica el treball amb tu mateix.
1: Uh-huh. Andreu, vols afegir alguna cosa?
2: Bàsicament és tenir una mentalitat oberta i anar-te obrint. I sobretot evitar la pregunta, tens feina per mi? Perquè aquesta pregunta, normalment, la gent no té feina per tu. Llavors es respon amb un no i s'ha acabat. En canvi, si vas amb l'ambient d'aprendre, dir, escolta, m'agradaria conèixer millor aquest sector, qui podria explicar-me com és aquest sector, això sí que permet seguir la conversa i permet seguir parlant i seguir endavant amb el que estàs buscant. Mm.
1: Un bon networker o un bon enxarxador, podríem dir, neix o es fa? Què penseu?
0: Sense dubte es fa. L'altre dia justament parlava amb un amic meu que està en el procés de recerca de feina, té gairebé 50 anys, o sigui, està realment en el perfil amb el que estem parlant. I estava parlant amb ell i em deia, ostres, estic en un moment que no tinc res concret, però estic parlant amb molta gent, m'estic movent molt, estic tenint moltes converses. Un dia faig un cafè, un altre vaig a dinar, un altre dia em presenten algú constantment. I jo estava fascinada, dic, ostres, dic, això és exactament el que nosaltres parlem i treballem molt amb la gent i així. I dic, ostres, em sembla que ets un molt bon exemple d'algú que és molt bon networker. Diu, no. Diu, jo aquest rotllo de el típic extrovertit que va allà parlant amb tothom, tal. Diu, no, és que justament jo sóc un mal exemple. Dic, és que crec que aquí és on està l'error. L'error no és pensar que una persona que fa un bon network per naturalesa és el típic extrovertit que és capaç de parlar amb tothom. Aquest potser és veritat que tindrà una mica de terreny guanyat, i estic d'acord. Però al final, una persona que fa una bona xarxa, que és capaç d'anar estirant d'aquests contactes, fer aquestes preguntes que deia l'Andreu, escolta'm, tens algú que puguis conèixer, que m'interessi així, és anar començant i anar-ho fent petit a petit, que diuen, pas a pas, i amb el teu estil.
1: Sí?
2: Mm-hmm. I això és el que has de fer, tinguis feina o no tinguis feina.
0: Correcte.
2: És a dir, normalment ens preocupem de fer xarxa quan tenim la necessitat. I, en canvi, la xarxa es comença a fer quan estàs en millor disposició. Quan tu pots ajudar els altres, és quan vas obrint més xarxa, perquè, en el fons, ajudes els altres. I aquests altres se'n recorden de tu després, de que els has ajudat. Vull dir, per tant, és una actitud, és una manera de...
1: És una manera de ser, perquè jo ara estic pensant en perfils de persones que no necessàriament estarien buscant feina, però que tenen tendència a ser networkers.
0: Sí.
1: No? És un perfil, una manera de ser a la vida.
2: Sí, perquè és que demostres que estàs obert a l'altre i que et preocupes per el que té... què és el que en aquest moment té necessitat l'altre o amb què li pots ajudar. Llavors, aquesta és una actitud que normalment els mitjans de comunicació en general, vull dir, valoren molt els que són molt... van a destral i els que van només a la seva, però en el fons jo crec que viuen molt més tranquils els que es preocupen una mica pels altres i en general només que donis una mica reps sempre molt més i és una manera d'anar funcionant.
1: Us volia preguntar com es comença, no?, a fer networking. Sovint hem associat aquest concepte a sessions que ja estan organitzades, no?, on conflueixen professionals de diferents àmbits, comparteixen, es coneixen i fan aquest intercanvi de valors. Però és que jo crec que en qualsevol situació, Roser, podríem començar, no?
0: Jo crec que sí, perquè al final és la gent la que t'envolta, que també coneix altra gent, que poden ser oportunitats en qualsevol cas, com perquè puguin sorgir aquesta, que vagis teixint aquesta xarxa. L'Andreu abans parlava dels pares de l'escola o els companys dels teus propis fills. Poden ser els teus veïns, poden ser gent del teu entorn laboral del passat, amb els que has col·laborat en anys anteriors poden ser els companys de l'escola, de quan tu havies anat a l'escola. O sigui, realment, no, és el que deia l'Andreu, és molt difícil que tu vagis a parar a just parlar amb la persona que té una feina adequada per tu en aquell moment amb el teu perfil. I a vegades no som conscients que hi ha molta gent al nostre voltant, primer que poden ser aquest nexe d'unió cap al següent pas, i després que potser tampoc no tenen molt clar quina és la teva pròpia situació, o qui, que puguis estar buscant feina, o quin és el teu perfil professional, perquè mai no ho han teulat aquest tipus de conversa. Llavors, al final, és trobar les oportunitats perquè en el dia a dia puguis tenir una conversa a la mar de tranquil·la, sense una intenció més enllà que simplement intercanviar impressions de perfils, de qui ets, de què et dediques, què em dedico, què busco, ostres, i què t'interessa la vida, no sé, tenir aquest tipus de converses en moltes ocasions molt diverses.
1: Sí.
2: En el fons, amb els teus... ara em surt en anglès, no? Amb els teus hobbies, és a dir, també...
1: Aficions.
2: Sí. També, a vegades, contactes amb gent que està en llocs remots i que no t'hauries mai pensat que li agraden els trens com t'agrada a tu, o que li agrada llegir... Llavors, sempre hi ha... si tu busques una mica, veuràs sempre que hi ha clubs o llocs on es poden reunir gent que té un cert interès, i aquí és una mica el que has d'anar fent. I després, si tan introvertit ets que no t'agrada parlar, llavors hi ha una eina informàtica, com sempre, que és, pot ser el LinkedIn. Exacte. Que és una manera de començar a treballar. Llavors allà vas veient a la gent una mica com es mou, com es dedica i de quina manera va fent xarxa.
1: Bé, doncs, avui hem parlat de networking, que podríem resumir, com abans ens explicava la Roser, en construir, fer xarxa, i que el procés el podríem resumir amb poques paraules. Connectar, construir relacions, intercanviar valor i mantenir aquesta xarxa. Mantenir és molt important, encara que sigui l'últim dels passos que s'ha de fer.
0: S'ha de cuidar.
1: És molt important. S'ha de cuidar. Molt bé, doncs no sé si vols afegir alguna cosa, Andreu.
2: A veure, només volia afegir un petit apunt, i és que moltes vegades quan estàs en una situació d'aquesta de búsqueda de feina et vas angoixant. I quan tu t'obres i una mica veus els demés, veus que els demés també tenen les seves pròpies angoixes, i no és només la teva l'única, sinó, i entre tots, d'alguna manera vas aconseguint, o anem aconseguint, que la gent vagi trobant feina. I, de fet, afortunadament, a Wise People veiem exemples de persones que venien molt enfonsades, perquè s'havien trobat sense feina, i llavors això inclús els provoca problemes a nivell personal, i un cop superades i començant, arriben a trobar una altra feina, segueixen, i llavors a partir d'aquí els veus amb... els veus una altra vegada amb ànims
1: revifar.
2: I revifar, no?
0: De fet, una de les coses que els diem, que els donem, és que els hi ajudem a ser, parlant de networking en aquest cas concret, els ajudem a ser aquest primer node de connexió. No perquè nosaltres els hi puguem obrir grans ofertes de feina o així, sinó que sí que els ajudem a organitzar la seva informació, etc. I potser sí que podem fer aquest primer contacte, obrir-se en aquest sentit, en el procés de la recerca.
2: I veure aquest procés és el nostre salari emocional que tenim.
0: Exacte.
2: Nosaltres no cobrem, però tenim un salari emocional que és brillant. Simplement veure la gent com va endavant.
1: Avui amb Wise People hem parlat de networking, ho hem fet amb la Roser Marimonclos i l'Andreu Travé. Fins a la propera. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Enxaneta, infant que corona un castell.
3: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
4: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
3: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
4: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos de cotxador i enxaneta.
3: Aquesta paraula d'on surt?
5: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí, es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta allà cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
3: Però... allà no hi ha castells, oi?
5: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
3: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
5: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell. No? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs, també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
3: I en aquest pom també hi trobem... la cassola o cassoleta.
5: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri còncau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
3: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
5: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, eh? Han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
3: Doncs anem per brandar.
5: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma, quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap. També, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, I allò de ai, ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell, ja no hi ha brandar, no?
3: I si no s'assenta, fa llenya.
5: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no?, esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
3: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
5: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra... uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
3: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
5: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè, bàsicament, un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i hi va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms dels les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i... ja tocava, diguéssim, ja tocava, I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
4: Els quints que busquen la seva posició al castell.
3: Un quint o una quinta, això... és correcte?
5: Sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
3: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... i un dos?
5: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és... que la persona que ho fa és...
3: una cap de colla.
5: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total.
6: Vaja.
5: S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
3: I tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
5: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona l'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
3: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
5: Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
4: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat, quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història, la història, la història, la història dels castells.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més. La ràdio... Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat. Després de dècades de retrocés, productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestués s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
7: Anna Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Torna el Sant Cugat Emprèn amb les piles ben carregades i moltes ganes de fer bullir l'olla. La Cuca Fernández arriba amb idees, energia i sobretot amb convidats amb ganes de fer coses grans i coses diferents. Cuca, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui, última sessió del Sant Cugat Emprèn.
1: Última secció i amb caloreta, això és que arriba ja l'estiu.
0: Això és que arriba l'estiu i, per tant, d'aquí unes setmanes haurem de tancar la paradeta i preparar el curs que ve.
1: Exacte. Doncs posem el focus avui en un projecte que ha nascut a la ciutat. És un projecte que ha anat creixent, combinant benestar i emprenedoria. Parlem de Cannavity, una iniciativa que treballa amb els principis actius del cànem per oferir productes segurs, legals i pensats per millorar el dia a dia de moltes persones. Al capdavant d'aquest projecte hi trobem el David Fallos, fundador del projecte, soci, bueno, ara ens ho explicarà una miqueta ell com funcionen.
0: L'ànima del projecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'ànima del Sarau, com ens agrada parlar d'aquesta empenta emprenedora. Bon dia, benvingut, David.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Primer de tot, volem saber com neix Cannavity i per què vau triar Sant Cugat, per començar.
2: Com neix Cannavity? Bé, corria l'any 2016, o sigui, hem de tenir una mica enrere, quan jo tenia una agència de màrqueting, de publicitat i de més, i un dels clients ens encarrega fabricar-li, crear-li una crema per estries, per un tema de dones embarassades, una crema antiestries i de més, i vaig anar a buscar un laboratori, perquè nosaltres des de l'agència doncs creàvem el producte des de zero, des dels ingredients del producte, tot el màrqueting, el packaging, la imatge, etc. Vaig anar a veure aquest laboratori, em van dir que efectivament podíem fer aquesta crema a mida i sense cap mena de problema, i al mateix temps aquest mateix laboratori em va explicar que ells estaven molt enfocats amb el cànnabis. I jo el 2016 dic cannabis, dic, a veure, perdona, on ens estem ficant, no?
0: Explica-m'ho.
2: Clar, i sí, diu, nosaltres fem una crema que porta un principi actiu del cannabis no psicotròpic, que és el CBD, el cannabidiol. I dic, ja. I dic, i això què? Això fa veure dragons o coses rares? I diu, no, això no té res a veure amb l'altre principi actiu psicotròpic o que coneixem com la marihuana, que és el THC. El THC és el psicotròpic, el que la gent fa servir doncs, per fumar-lo, etc. No? Però hi han altres principis actius de la mateixa planta del cànnabis que ens donen un benestar i, en canvi, no tenen cap mena d'efecte secundari. Dic, ui, això m'ho has d'explicar molt millor. I, pel meu compte, en aquell any 2016, vaig començar a investigar què és això del CBD i altres principis actius, i al final te n'adones que són principis actius, com bé dèiem, que aporten molts beneficis a nivell de salut, però, en canvi, al no haver-hi aquest altre principi actiu, el THC, no tenen cap mena d'efecte secundari. Per tant, per molt que volguessis, no et podria col·locar. Aleshores, seguint amb aquesta emprenedoria, no?, amb aquesta inquietud que vaig tenir en aquell moment, vaig començar, com us deia, a investigar i em vaig donar compte que als Estats Units estava molt, molt implementat, que es feien doncs, cosmètics, es feien cremes, es feien tot tipus de productes pel benestar personal, inclús avui en dia ja hi ha menjar, inclús que porta CBD, begudes isotòniques, aigua amb CBD, menjar amb CBD, i aquí va ser on vaig veure aquesta oportunitat.
0: I en aquell moment, quina era la situació? O sigui, aquest producte en el mercat local, no dic Sant Cugat, sinó en el país, uh-huh, era conegut o encara estava per explotar i per explorar tot això?
2: No era massa conegut, no. Que quan tu, avui en dia, encara, després de tants anys, encara menciones la paraula cannabis, la gent encara pensa en marihuana. O sigui que no estava gens introduït en el mercat. Sí que és veritat que hi havia ja algunes marques o algunes empreses que ja començaven a treballar amb aquest principi actiu aplicat a cremes antiinflamatòries i analgèsiques i de més, però era un mercat molt incipient, però amb un... Jo sempre he dit el mateix, el fet de treballar molts anys a l'agència de publicitat, hem tocat molts sectors diferents, vam tocar moltes empreses diferents, i quan vaig veure això vaig dir, ostres, això és un sector que està tot per fer.
1: Clar.
2: Tot per fer.
1: Van ser visionaris. Mm. O sigui que
0: sí.
1: Van tenir aquesta part de l'emprenedoria que ens agrada, no? El de visionar que realment hi ha una necessitat per part del mercat. Per fer-ho una mica més proper a la gent que ens està escoltant, explica'ns una mica què oferiu, com són els productes que teniu a la botiga.
2: Clar, tenint en compte que primerament aquests principis actius són legals, vull dir, això evidentment no se'ns acudiria treballar amb res que no sigui 100% legal a nivell europeu. El que treballem són precisament aquests principis actius. El CBD, després n'hi ha molts altres, hi ha el CBG, el cannabigrol, el CBN, el CBC... Hi ha més de 100 cannabinoids diferents a la planta del cannabis. d'acord? L'únic que t'has d'assegurar és que aquella planta amb la que tu treballes, amb aquella planta amb les que es fan les extraccions, es fan les cremes, es fan els olis, no és una planta que ja d'origen no porta el THC. Jo sempre faig la comparació amb una imatge gràfica molt pràctica, que és que el món del cannabis és una mica com el món dels bolets. Hi ha, de la mateixa família dels bolets, tenim els bolets al·lucinògens, tenim els bolets verinosos, tenim els bolets mortals, inclús, però de la mateixa família dels bolets tenim els comestibles. Un xampinyó, un rovelló, un camagroc, ningú es planteja que un bolet d'aquests ens hagi de donar cap mena d'efecte secundari. Doncs amb el cànnabis passa igual. Hi ha milers de plantes del cànnabis, unes que porten aquest THC que us deia abans, el psicotròpic, però és que n'hi ha d'altres milers que no el porten. Per tant, són plantes 100% segures. La Unió Europea ja ens diu amb quines llavors hem de treballar perquè genèticament ja no donen el THC, però sí que donen el CBD, el CBG, el CBN, el CBC i d'altres, segons la seva genètica d'origen.
1: Anem a treure-li aquesta part despectiva, perquè si coneixem on apropes una mica el perfil de client que va a la botiga, segurament veurem, perquè jo realment m'he sobtat quan he conegut el producte...
0: Pensava que deies, jo he anat a comprar.
1: No, no, és que amigues meves ho utilitzen fa temps. I llavors, anem a treure-li aquesta part, anem a descobrir realment quin perfil de... quines necessitats són les que fan entrar a la botiga.
2: Doncs mira, curiosament, quan vam muntar l'empresa el 2019, després d'investigar durant 3 anys i veure que això es podia tirar endavant a nivell legal i a nivell, òbviament, de negoci, de rendibilitat, vam plantejar el negoci com un model de negoci, i aquí també és molt interessant perquè els models de negoci moltes vegades han de fluctuar en funció del teu públic, no? Nosaltres pensàvem que tindríem un públic al voltant dels 40 anys. Gent que comença a tenir dolors, gent que comença a tenir insomni, gent que comença a... D'acord?
3: La
2: nostra sorpresa va ser...
3: Senyor Aguilar, senyor Anguren, senyor Cortés i senyor Segura...
0: A veure, està sonant una cosa que no toca... S'està colant, no us preocupeu, que no són alienígenes ni res que s'assembli. Simplement alguna...
1: Dic que està passant, un extraterrestre, no passa res. Doncs continuem.
2: No, doncs aleshores ens vam donar compte que el nostre model de negoci estava equivocat. És a dir, plantejàvem que a l'estigma del cànnabis el tindria més aviat gent més gran, o inclús gent més jove, doncs no. El públic ens va començar a trucar, el públic ens va començar a fer les primeres comandes, eren gent a partir de 60 i 70 anys.
1: Curiós.
2: Molt. Molt però lògic. És a dir, quan veus el perquè, te n'adones que has de modular, com dèiem abans, el teu model de negoci. Perquè resultava ser que la gent gran, la gent d'edat, està polimedicada, prenen pastilles per moltes qüestions, moltes de les pastilles que estan prenent avui en dia en prenen d'altres per evitar els efectes secundaris de les primeres, prenen protectors gàstrics, i al final són gent que està tan polimedicada i que... Hi ha gent que no, evidentment, però hi ha molta gent que no li acaba de fer l'efecte que aquella persona està buscant.
0: No
2: aquella
0: reacciona
2: millora,
0: el cos, ja.
2: Exacte, aquella millora de qualitat de vida que no acaba d'arribar, i a més, els efectes secundaris de les pastilles, amb els ronyons, fetge, estómac, etcètera, doncs no s'acaben de trobar bé. I què busca aquesta gent gran? Busquen alternatives, busquen altres solucions, i si són naturals, doncs millor que millor. I si són sense efectes secundaris, doncs ja ho tenim tot. Aleshores, va ser una mica aquesta. La gent que em deia, és que m'era igual que me col·loque, em deien. Dic, no.
0: Per si de cas, jo t'aviso.
2: Sí, jo, a veure, per molt que vulguis, això no et col·locarà mai, però la gent, hi ha molta gent molt desesperada. Aleshores, malauradament, molta d'aquesta gent és gent gran, que estem en aquestes, no? Que estan prenent moltes pastilles, que els acaba de funcionar i estan buscant altres coses. I quan veuen que això és un producte segur, que els hi funciona, doncs una s'ho comença a dir a l'altra i els hi canvia bastant la vida. També és veritat que això no és la panacea, no ens enganyem. És a dir, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no li funciona. Hi ha gent que li funciona millor i hi ha gent que li funciona pitjor. Això és com tot. Però a la gent que li funciona, realment sí que podem dir que li han canviat una mica la qualitat de vida.
1: Has parlat de models de negoci. Esteu creant ara també, continua en aquesta visió i amb aquesta emprenedoria, i heu creat també unes franquícies, o sigui, heu vist que el negoci és un projecte en futur, i esteu com visionant arrel de més puestos. De fet, teniu una botiga pròpia també a Cerdanyola.
2: Correcte.
1: Teniu una altra Sagrada Família i ara obriu a Bilbao amb franquícia.
2: Obrim a Bilbao amb franquícia.
1: Això és una mica novetat, allò de les franquícies?
2: Sí, de fet vam començar l'any passat. Vam obrir botiga pròpia a Sant Cugat el 2021, la segona botiga pròpia l'any passat a Cerdanyola, I l'any passat també vam obrir la primera franquícia a Sagrada Família, la segona a Sabadell, i ara, demà dijous, me'n vaig a Bilbao a obrir la primera franquícia de Bilbao. I això ve també donat una mica per el que dèiem del model de negoci, no? Que tot va modulant. Quan vam obrir el 2019, era una plataforma online, només online. Què passa? Que el nostre client, com dèiem abans, és gent d'edat i moltes vegades em preguntàvem si teníem botiga física. La gent gran vol tocar, clar. La gent gran vol saber, la gent gran vol preguntar, la gent gran vol algú, una cara que tinguis, tenir davant algú, que si hi ha una reclamació, que si hi ha qualsevol cosa, inclús les comandes que ens fan online, moltes vegades, encara avui són contra reembolso. És a dir, són gent que fins que no té el paquet a la porta no deixen els diners, no? Aleshores, això ens va suggerir que muntar botiga física per estar a l'abast d'aquesta gent que diu, bueno, jo prefereixo anar a la botiga, que m'assessorin bé, tenir algú davant, o si s'ha de canviar el producte, hi ha qualsevol cosa, que m'assessorin, doncs era molt interessant. I ara estem amb això. Vam obrir el 21 la botiga de Sant Cugat per validar aquest model de negoci de botiga física, i va funcionar, i ara ja et dic que estem en fase d'expansió.
1: També teniu una persona que us acompanya, que també és part del projecte, que és la Gemma Mengual.
2: Totalment.
1: Això què us aporta? Com a, bueno, clar, per quan diem esport d'elit, una botiga de cannabis, com s'ha fet aquest clar, binomi?
2: Aquí entren diversos factors. El primer és que, pensant altra vegada en el model de negoci, necessitàvem un altaveu comunicatiu i d'imatge i de representació i de que fos una imatge realment seriosa. No vale qualsevol cosa, no? I la Gemma, diguéssim que unia tots aquests factors, a part que venia de l'esport. Casual o no, a l'any 2020, l'Agència Mundial Antidopatge, imagineu-vos, no? Una agència que mira tots els productes, tots els principis actius, totes les substàncies que puguin ser o no sensibles de ser dopants per un esportista, doncs l'any 2020, coincidint amb els Jocs de Tòquio, els Jocs Olímpics de Tòquio, aquesta agència va permetre, per primera vegada, que els atletes puguin fer servir el CBD, el cannabidiol, que us deia abans. Per què el podien fer servir? Doncs pel que diem que és l'ansietat precompetició, no? La nit abans d'anar a fer els esports que hagin de fer, les competicions, per qüestions d'insomni, evidentment, i per qüestions de dolor i recuperació esportiva. Clar, aquí se'm va obrir la llum. Vaig pensar, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, amb tot el que té a sobre, permet que el CBD es pugui fer servir per qüestions esportives, no que es pugui fer servir, sinó que és beneficiós, inclús recomanable, i després dels anys ho hem anat veient que és així, què millor que buscar una persona com, en aquest cas, com la Gemma. Li vam plantejar el projecte, i s'hi va animar de seguida, i després inclús, com a esportista d'elit, ens va ajudar a desenvolupar certs productes ja més enfocats a la vessant esportiva.
1: I a part, des de la ciutat.
2: Des de la ciutat, i llavors la vam fer sòcia, no volíem una ambaixadora, una, com es diu ara, una influencer, no? Volíem algú que s'involucrés en el projecte, i així ho vam fer, i estem encantats, de veritat.
0: Prescripció mèdica per anar a la botiga i adquirir aquests productes que tu comentes, t'has trobat amb algú que vingui no amb la recepta, però sí amb el consell del metge que li digui, escolta, prova-ho.
2: Primer de tot, prescripció mèdica no n'hi ha perquè són productes naturals. Aleshores, aquí entren ja diversos factors legals i de cert conflicte. Perquè com a producte natural, igual que la valeriana o la melatonina, diguéssim que, si anéssim al cas de la melatonina, és un producte que tothom sap que va bé per l'insomni, a qui li funciona, li va molt bé per l'insomni, però no veuràs mai cap anunci, cap comunicació, cap publicitat conforme la melatonina va bé per a l'insomnio, almenys la natural. Nosaltres estem en aquest mateix sac. Com a producte natural no podem fer recomanacions medicinals conforme això va bé per artrosi, insomni, artritis, hèrnies discals, això ho tenim prohibit perquè un producte natural, com que no és un fàrmac avaluat i passar tots els seus processos, no se li pot atribuir beneficis medicinals. Tot i que sempre parlem de plantes medicinals i de medicina natural, però en el que és el titular no podríem dir-ho. Ara bé, clar, els principis actius hi són.
1: Aquesta és la proposta que us he portat a... espectacular, no, Carme?
0: Ja, però una altra qüestió. Tu has anat a la botiga?
1: Jo he passat per la botiga i ara ja començo a descobrir-la, perquè, clar, jo fins ara no
0: clar,
1: coneixia.
0: Però és que jo fins ara m'he quedat amb que poden tenir pastilles. Pastilles per la necessitat que sigui. Unes cremes?
2: Sí, pastilles, pastilles no, són uns olis.
0: Uns olis.
2: Olis de...
0: Això, jo vull saber quins són els productes. Clar. Abans preguntava la Cuca. A veure, què veneu? Què teniu?
1: Antiinflamatoris, no? Per l'ansietat.
2: Sí. Dintre del fil que us comentava de, com a productes naturals, no podem dir exactament el que acabes de dir tu, d'acord? Tot i que, bueno, evidentment, els principis
1: però, bueno,
2: actius hi
1: però
2: són.
1: Però jo quan m'han parlat dels productes, és el primer que m'han dit.
2: Clar. Clar, perquè al final, bueno, diguéssim que tot està dintre el sac de cosmètic, com a cosmètic, diguéssim que hauria de ser tot d'ús tòpic, no? Evidentment tenim les cremes que van bé pel dolor i la inflamació que dèiem i que realment funcionen de meravella, perquè a part també porten el CBD, porten el CBG, però també després també porten àrnica, porten calèndula, cajaput, gaultèria, o sigui, són cremes molt potents a nivell de plantes que se sap que històricament són antiinflamatòries.
1: L'àrnica és el que recomanen quan tens un cop, no?
2: Efectivament. Doncs aleshores, un d'aquests és aquesta crema pel dolor, no? Després tenim altres productes que van bé doncs, per millorar la son, per millorar un estrès, per aliviar tots aquests símptomes i que són olis que podem dir bucodentals o sublinguals, perquè dintre del cosmètic també hi ha el que és la pasta de dents o els col·lutoris que estan considerats com a cosmètic. Doncs els nostres olis tenen aquesta utilització per ser usats de manera bucodental. Aleshores, a partir d'aquí, segons la causa de cada persona, ens ve a la nostra botiga i l'assessorem amb quin dels productes li pot anar millor per les seves qüestions.
1: I tot això aquí s'ha encuat, eh? Mm-hmm. O sigui que ja veus com es viu l'emprenedoria a la ciutat.
0: Recordem que per si algú va despistat, com jo ho estava fa una estona, la botiga es va obrir al carrer Sabadell.
2: Correcte.
0: Es va obrir al carrer Sabadell. Ara us heu traslladat. Ara dic ara no sé quan fa.
2: Fa un any, sí.
0: Fa un any. Ara sou al...
2: Al carrer Xerric, amb carrer Santa Maria.
1: Sí, que es van apropant més al centre, no?
2: Correcte, sí, sí. I la zona peatonal, i que també és més còmoda.
1: Doncs gràcies, David, per haver estat avui al Sant Cugat Emprèn. Tanques temporada.
2: A vosaltres, doncs mira.
1: Ens ha encantat que estiguis aquí i continuarem parlant i continuarem descobrint Cannavity, perquè jo crec que és un projecte que li queda molt futur per davant.
2: Dóna molt per parlar, i tant.
1: Moltes gràcies. Ara us porto una recomanació, breument. El restaurant Tregal d'Aves ens fa una proposta per aquest mes de juny, que tenim aquí avui el seu propietari, un dels seus propietaris, el Ronald Ruiz, que ens explicarà una miqueta què estan preparant, perquè estan preparant uns tallers junt amb The Play Cook per nens per fer cuina. Però aviam, Ronald, benvingut.
4: Què tal? Què tal? Bon dia. Què tal?
0: Mira,
1: què està passant amb Tregal d'Aves?
4: Mira, Tregal d'Aves és una experiència molt activa, doncs, amb moltes coses que d'oferta i demandes que té Sant Cugat, no, el que estava escoltant aquí del CBD, tot això. Hi ha molta emprenedoria en Sant Cugat. Doncs s'ha d'anar a conèixer totes aquestes coses, totes aquestes experiències que no només Barcelona ho té, Sant Cugat ho té també. I doncs aquestes coses són de motivació a fer que la gent reclama coses noves. Doncs aquestes coses noves, com és Tregal d'Aves, que fem una col·laboració ara mateix amb Play Cup, amb tema de tallers, de nens, de grans, empreses, que tenen moltes coses que jo les he obert i tal, em coneixen de molts anys ja que Tregal d'Aves, i doncs hem fet una col·laboració molt amenada, que venguin nens de 8 i 10 anys que coneguin la nostra cultura, en, diguéssim, la fusió de Tregal d'Aves que estem fent. Doncs són 30 nens que vindran el 8 i 9 i 10 de juny, doncs on tindrem que cada nen tindrà una experiència amb un menjar exòtic, doncs que la gent i els nens que vingui després amb la seva família, que aquest és el propòsit, que conegui la gent, i estarem molt, molt, molt... Com dir-ho? Tenim molta experiència amb aquestes coses i estem molt agraïts que aquesta gent es comuniqui amb nosaltres per fer aquesta col·laboració.
1: Ronald, l'experiència es farà al restaurant o es farà als tallers de Play Cook?
4: Al restaurant mateix.
1: Al restaurant mateix. Llavors, heu obert places o esteu ja coberts o com va? Com va el tema d'apuntar-se?
4: De moment, ara ja està tot cobert. Portem ja 30 persones apuntades amb aquesta primera experiència, a veure què tal. Si aquesta primera experiència surt bé, pues, tornem a obrir places per a que la gent...
0: Deixa'm que et pregunti. Parlaves de descobreixin una cultura. Has parlat de plats exòtics. De quina cultura estem parlant i de quin tipus de plats?
4: Mira, a Tregaldava fa temps que estem fent una fusió de menjar de Sud-amèrica i Centroamèrica, que no concretament estem implicats en un país. El menjar de Sud-amèrica és molt, molt ample, i doncs no podem quedar-nos en un sol país. Doncs hem fet una barreja de que Tregaldava s'ha fet una barreja de plat, per exemple, d'un plat, un patacón pisado. És aquest, el plátano verde, ¿vale? Amb un cochinillo carne mechada, amb una mayonesa d'albocat, amb coliandre. I amb una ceba vermella curtida amb llimona, coliandre i tomàquet cassè.
1: Aquestes hores això doncs, fa entre gana,
4: Doncs un plat de tanta la carta que tenim és... Aquest és una barreja d'Equador, de Perú, de Venezuela... I doncs hem fet aquesta...
1: I Colòmbia, no? Perquè el patacón...
4: I Colòmbia també, imagina. Ja, doncs l'alegria nostra és que molta gent, les fronteres estan totes obertes i la gent viatja. I quan ve a casa nostra i diu, escolta, a què em recorda quan he fet aquest viatge? He anat allà, he anat aquí. Doncs donen una imatge de estic al Caribe però estem al Tregaldava aquí en Sant Cugat.
0: Falta la platja.
1: Aquesta proposta m'ha sobtat molt perquè quan parlem de nens, parlem de... Vas als restaurants, és menú infantil. Que jo això
0: macarrons?
1: Sí, mai ho he entès, perquè als nens se'ls ha d'ensenyar a menjar, no?
0: Clar,
1: aquesta és una de la part de la proposta, ensenyar els nens a descobrir plats nous?
4: Exactament. Aquesta no és només el que dius tu, no és una milanesa amb patates. I ja està, una botifarra amb patates, el que feien abans, no? Ara, molta gent i molts nens que ve a nostra casa ja es menja un ceviche, ja es menja un patacón, ja es menja un anticucho de pollastre. Doncs, I es menja amb ganes, amb ganes. I dius, hòstia, perquè un dia d'aquesta, una família que ve sempre, els nens volen cuinar amb nosaltres. El nen vol cuinar amb nosaltres. Mira, en casa fem això. I doncs l'hem convidat aquell nen a fer uns patacons. I molt content. Ell és el fill que tindran 10 anys. Imagina't.
1: I doncs és que Masterchef ens ha ajudat,
4: I aquesta és l'experiència que s'ha obrit, no? Doncs pues mira, anem a fer que una cuina d'aquí de Sant Cugat, almenys per fer poble també, quin vingui, i doncs és això. Per exemple, donarem aquest joc, aquell dia farem plàtano maduro amb formatge dels fet gratinat al forn. Tot això farem amb que els nens facin aquí a la cuina.
1: Jo crec que tindreu que obrir més places perquè això promet,
4: I, pues, això, a veure què tal.
1: Escolta, jo vull preguntar-te, així breument, com ha sigut emprendre a Sant Cugat, així, molt breument?
4: Mira, a Sant Cugat, porto molts anys aquí a Sant Cugat, doncs, dins d'aquí, de que molta gent em coneix, i diu, escolta, Rona, quan fas algo per tu? Vinga, va, fem una cosa nova, cosa diferent. He treballat molt a l'hostaleria aquí a Sant Cugat, i doncs, això m'ha obert coses d'obrir més experiència, més, estàs boig, no facis això, ho faig. Bueno.
0: Ho fa.
1: Bueno, hem parlat de visió amb el David i hem parlat de tossudesa a l'hora de tenir una idea. O sigui, que jo crec que avui el programa ha sigut bastant complet,
0: Sí. Hem donat la clau de l'emprenedoria, podem dir, pràcticament. Doncs el David i el Ronald...

0: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
1: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La nostra convidada d'avui ha dedicat tota la seva vida al mercat i al servei dels seus clients. Parlem de la Imma, propietària de Polleries Imma, del mercat de Torreblanca de Sant Cugat, un negoci familiar amb més de 60 anys d'història. A punt de jubilar-se, a finals d'aquest 2025, la Imma ens visita per repassar una trajectòria plena de treball, tradició i passió pel comerç local. Imma, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar, anem al principi de tot, perquè tot comença amb els teus pares, la Conxita i el Joan.
1: Sí, efectivament. La meva mare, bueno, treballava en una parada al mercat i llavors la mestressa li va dir: escolta, Conxita, tu no et quedaries la parada aquesta per portar-la tu? I ella, bueno, li va fer gràcia i llavors li va dir a la seva sogra: mira, que sí, nena, sí, agafa la parada, que tu ja veuràs com tiraràs endavant i sortiràs bé. I la veritat és que, bueno, d'aquí hem sortit el meu germà, jo, i tots hem estat en el ram de la polleria.
0: La vostra família, però, està molt vinculada al comerç de proximitat, al comerç de la ciutat, i no només per part dels pares, no?
1: Pues bueno, per part de pare com per part de mare, tots tenen negoci per Sant Cugat. O sigui,
0: estem parlant d'aquí, perquè la gent ens entengui.
1: Bueno, la Charcuteria Grau, la Bolera, el Ramon en pas descansi era cosí germà meu. Llavors, per part de la meva mare, teníem que eren de Cal Floretes, que tenien... El tiet de la meva mare tenia, bueno, làmperes, bombilles, era electricista, diguéssim. Mm-hmm. El meu avi tenia una floristeria a Valldoreix, Cal Floretes, i bueno, tots hem seguit el comerç de Sant Cugat.
0: Han passat més de 60 anys des que es va obrir la primera polleria. Tu què recordes d'aquells primers anys, quan encara eres petita, ajudaves a casa? Com eren aquells temps?
1: Bueno, eren d'usos, perquè bueno, la meva mare estava al mercat, el meu pare l'ajudava, però a part ell tenia la seva feina, que era transportista, o sigui, portava la carn des del matadero al mercat, però això era a part de la polleria. I jo sempre li deia a la meva mare, amb 8 o 9 anys, li deia: no, mama, que jo vull anar al mercat, eh? A mi desperta'm d'hora, per això, perquè jo no vull anar tard, perquè si no les clientes em diuen: ai, quina nena més maca, no? I això em feia molta ràbia.
0: Sí, per què?
1: Bueno, perquè, no sé, jo volia treballar i estar allà, però que ningú em digués res.
0: I quins consells us donaven els pares ja en aquell moment, quan vosaltres ja també us voleu implicar, no?, ajudar i fer cosetes?
1: Bueno, pues, molta paciència, tractar molt bé el client, tindre el gènere sempre fresc, i sobretot sempre al client, pues, oferir-li de tot el que ells demanessin.
0: Mhm. Tu i el teu germà compaginàveu, doncs, els estudis amb l'aprenentatge de l'ofici. Què us agradava més, anar a classe o estar a la botiga?
1: Bueno, de fet, mira, jo vaig sortir de l'esqueta amb 13 anys i ja no em vaig ni plantejar estudiar, o sigui, me'n vaig anar al mercat. Perquè el que volia era guanyar diners i volia treballar i m'agradava el mercat. En canvi, bueno, el meu germà sí que va estudiar al Leonardo.
0: Mhm. I si no t'haguessis dedicat al negoci familiar, què t'hauria agradat ser professionalment?
1: Bueno, doncs vaig estudiar un curs de perruqueria. Però, bueno, veus, tot tractat amb clientela, vull dir, o al públic.
0: I per què? No ho vas ni intentar?
1: Sí, vaig fer un curset a Barcelona i m'agradava, també, però, bueno, al final...

0: no podia compaginar-ho tot perquè estar a la parada, doncs, clar, tens que aixecar d'hora i t'implica moltes hores també. Però, o sigui, bueno, vaig treure'm el títol, de perruquera.
1: O sigui, que podries exercir, si volguessis.
0: Sí, tindria que reciclar una mica, eh?
1: L'any 1987, tu i el teu marit, l'Alonso, vau decidir obrir una nova botiga al mercat de Torreblanca.
0: Uh-huh.
1: Què és el que us va empènyer a fer aquest pas?
0: Bueno, de fet, com era un mercat nou i nosaltres érem joves realment, jo tenia 24 anys... I vam pensar, pues, que era com, bueno, una sortida per nosaltres, per fer-nos més grans, perquè la meva mare va dir, no, jo ja en tinc prou aquí i tal, si vols, feu vosaltres i jo us ajudaré amb el que pugui, però vosaltres feu vosaltres sols. I llavors, pues, bueno, ens vam liar la manta al cap i, bueno, allà vam començar tota la trajectòria nostra.
1: Va ser complicat començar pel vostre compte, encara que tinguéssiu el suport de casa, no?
0: Va ser molt complicat. O sigui, van ser uns anys bastant durs, amb préstams, amb diners... Vull dir, tot va costar molt. Per això dius, ostres, t'ha costat un esforç d'arribar on estàs i, bueno, és un agraïment que t'agraeixin el que has fet durant 50 anys.
1: Mhm. Tu parlaves abans de l'edat que tenies quan ja estaves amb el teu marit, però clar, estaves tan dedicada a la botiga que jo no sé si tenies temps per gaudir, per disfrutar, per sortir.
0: La veritat és que pues no gaire, perquè entre que volíem fer coses noves, o sigui, el mercat ja obria dos o tres tardes. Tenia la meva filla, que tenia 2 anys. O sigui, era com... Et passava el dia i era com... No he fet... O sigui, res, només que treballar. Llavors era, bueno, pues anar treballant. Només fèiem que treballar. O sigui, el diumenge estaves a casa com una platanamenta que tenies a sobre, però bueno...
1: Del cansament, no?
0: Sí, sí, sí.
1: A Pollaries i Mas sempre heu destacat pel vostre tracte proper, la qualitat del producte, abans ens ho comentaves. Quin creus que és el secret per mantenir la confiança dels clients durant tants anys? Perquè hem parlat de més de 60 anys.
0: Bueno, jo crec que és la qualitat és un factor primordial perquè la gent el que vol quan ve al mercat és una qualitat. I el tractar amb el client, perquè jo sempre dic que tractar de tu a tu pues és com, no sé, més proper. A vegades hi ha clientes que t'expliquen problemes. Som com una mica de psicòlegs al mercat. És maco, per això, vull dir.
1: I heu aconseguit, suposo que al llarg de tots aquests anys, fidelitzar la vostra clientela, no?
0: Pues sí, la veritat és que, bueno, jo tinc clientes des de el mercat Pere Sant que venien, i venen ara els seus fills, i ara els nets pues, ja tenen 20 anys, o sigui que... I diuen, es que m'acuerdo, Inma, cuando venía con mi yaya aquí a comprar. Vull dir que és molt maco quan et diuen això, no? És gratificant.
1: És una satisfacció personal, no?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: El teu marit, l'Alonso, va crear un obrador també per poder elaborar productes de manera més artesanal.
0: Uh-huh.
1: Això què va suposar pel negoci i també per vosaltres com a família? Perquè suposava, doncs, obrir una via més de treball, de dedicació, no?
0: Sí, bueno, perquè volíem fer alguna cosa que no tingués ningú. Llavors fèiem nosaltres les croquetes, els canalons, la pilota pel caldo... Bueno, fèiem com uns 20 productes a l'obrador cada dia.
1: Déu-n'hi-do.
0: Diferents.
1: Croquetes, hamburgueses... Tot això s'ha convertit pràcticament en un clàssic. Teniu algun producte estrella que tingui alguna història especial al darrere de tot això que vosaltres creeu en l'obrador?
0: Bueno, els canalons va ser com els feia la meva mare a casa. O sigui, que abans només feien canalons per Nadal. I llavors ens vam dir, bueno, pues agafem la recepta de la meva mare i la vam portar pues, a terme a la parada. Però, bueno, ho fem, seguim fent rostit a la cassola, amb xup-xup, d'unes 3 hores de cocció i els canelons i la pilota del caldo és l'estrella nostra.
1: Déu-n'hi-do, doncs ara s'acosta, no, l'època?
0: Sí, sí.
1: Teniu un extra, un afegit a aquests dies, ja preparant coses per Nadal?
0: Bueno, sí, anem fent cosetes, però clar, són coses que tens que fer al moment. O sigui, quan s'apropa Nadal treballes mañana, tarde y noche, per tindre-ho tot fresc.
1: I escolta, Imma, com ha canviat el dia a dia d'una parada de mercat des dels anys 80 fins ara? O sigui, des de que tu vas començar fins ara, el dia a dia és molt diferent?
0: És molt diferent perquè avui en dia es ven molt elaborat. Quan abans, l'any 87, o sigui, pechuga, muslo, pollo, conejo i para de comptar, i pavo. I ara doncs, tenim un munt d'articles elaborats per nosaltres i després que comprem a part. O sigui, tenim caldo fet, tenim patates d'olot, tenim el magret d'Anna, que ara es ven molt també. Molts articles que abans era impensable.
1: Ja, i si els mercats o la parada en el seu dia a dia ha canviat, com ha canviat la clientela? S'ha tornat més exigent? Necessita que se li faci absolutament tot perquè quan arribi a casa no hagi de preparar res? Què et demanen?
0: Bueno, la veritat és que sí, que tothom vol arribar a casa i o guardar-ho o congelar-ho i nosaltres intentem de fer-ho el més fàcil possible per quan arribin a casa tindreu de la millor manera possible per no tindre molta feina. Llavors, tampoc ens costa res, eh? És fer-ho d'una manera o d'una altra, vull dir, tampoc no et porta i dones un servei més exclusiu a la gent.
1: Mm-hmm. Quan la Imma ja no hi sigui a la parada, qui es queda?
0: Bueno, es queda el Joan, que té el mateix tarannà que jo, i ho ha viscut des de petit també a casa.
1: Mm-hmm. De fet, vau compartir quan estàveu aquí al Mercat de Sant Pere, en la parada que teníeu a l'entrada a la dreta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: En aquella parada estàveu tots dos.
0: En aquella parada, després vam agafar una altra cerdanyola, vam estar bastants anys junts. Llavors vam agafar una cerdanyola i ell sempre ha estat com al meu costat, vull dir, sempre hem estat els dos i sempre hem anat a una. I ara doncs, la situació doncs, ha vingut així, que jo em volia jubilar i ell encara és jove, i llavors doncs, diu, bueno, doncs, segueixo jo amb tota la parada del mercat.
1: Perquè així com tu et vas implicar en el negoci familiar quan eres joveneta, els teus fills, en tens dos, ningú no s'ha volgut implicar en el negoci familiar?
0: La veritat és que no. Jo no sé si és perquè m'han vist treballar tant i perdre'm coses que ells han fet que no he pogut estar en el seu moment. I, bueno, la meva filla és dissenyadora gràfica, que també treballa a hores, i el meu fill està a la Generalitat, al Departament d'Educació, que és professor, vull dir, i està, o sigui, cap dels dos s'han volgut dedicar al... Que els dos servien, eh? Però...
1: Ho han provat?
0: Sí, de fet, els Nadals han pringat allà amb mi i saben el que és, sí, sí.
1: Mm. Sant Cugat ha crescut molt des d'aquells inicis, no?, de la Imma a la Pulleria. Com ha influït aquest creixement en el comerç local i en la relació amb aquests clients? Gent que ha arribat a Sant Cugat, que venia d'altres municipis, molta gent de Barcelona... Com heu portat tot això?
0: Bueno, la veritat és que sí que molta gent que ha vingut al Mercat Torreblanca venia de fora, vivia a Mirassol, vivia a Valdoreix, i al tindre l'aparcament que tenim a Torreblanca, que és aparcar a la porta, llavors molta gent va vindre allà. D'aquest també vam fer el servei a domicili, que era dels pocs mercats que fèiem servei a domicili, nosaltres personalment, però bueno, les fruiteries... Tothom feia molt servei a domicili per això, perquè la gent va vindre a viure a Valldoreix, Mirassol, i allà en aquell moment no hi havia res. Llavors vam fer un servei a domicili que els va anar molt bé, i a nosaltres també, evidentment.
1: Mm-hmm. Si haguessis de valorar els mercats de Sant Cugat, creus que si fóssim un doctor diríem que té un bon estat de salut o són millorables?
0: Home, està molt bé, eh? Vull dir, tant tots el que hi ha obert, ens estem adequant a les noves tecnologies de tot, de botiga online, i tots els mercats... O sigui, Torreblanca és com un mercat de referència per la trajectòria que té de 38 anys, 37, perdó. Però tots els altres, jo crec que estan molt bé, tots. O sigui, cada un està ubicat en una zona estratègica.
1: I diries que el Sant Cugatenc és un client de mercat?
0: Sí, a la gent li agrada vindre al mercat, eh? O sigui, perquè només tens que veure que quan vols algú de qualitat, on vas? Al mercat, per què? Perquè t'ofereixen, et diuen, doncs mira, porta't això, porta't l'altre, fes-ho així. El tracte de com fer les coses o com guardar-les o... Jo crec que és un valor afegit que té els mercats, del tu a tu.
1: Ho hem comentat al principi de l'entrevista, sabem que a finals d'aquest 2025 arriba la jubilació. Com afrontes, Imma, aquest moment?
0: Bueno, ara que se m'està apropant una mica així... Tinc una mica de pena, no? Però bueno, jo crec que més d'un dia aniré al mercat a ajudar el meu germà perquè ell també necessitarà, perquè la infraestructura és bastant gran ara i per una persona sola, o sigui, és difícil, no? Però bueno, tinc moltes coses a fer, eh? Pendentes per fer que...
1: Què tens pensat per aquesta nova etapa?
0: Bueno, primer de tot és arreglar la meva casa, que fa 1000 anys que tinc papers i papers i papers... Llavors, pues, fer ball, o sigui, fer pilates, que feia i havia deixat de fer per la feina... Bueno, tot el que se m'apropi, jo crec que ho faré, eh?
1: Diu el teu estat de WhatsApp, vive la vida solo hay una.
0: Pues la veritat és aquesta, que només hi ha una. I quan passa, per desgràcia, jo vaig tindre la meva filla molt malalta i des d'aquell moment vaig dir, hay que vivir el momento. I quan passen les coses, passen i passen per alguna cosa. Llavors, es té que viure la vida.
1: I això és el que vols fer a partir d'ara, quan et jubilis?
0: I tant.
1: Mm. Què t'agradaria que perdurés? De Pollaries Imma, quan ja no hi siguis en el dia a dia, darrere del taulell, encara que hi sigui el Joan?
0: Bueno, que tot segueixi més o menys igual, sigui el tracte amb el client, el producte... Tot això l'inculquem bastant al meu germà, que ho faci tot igual com fins ara ho hem fet. I jo crec que ho està portant a terme, eh?
1: Mm. Sí. Li voldries donar algun consell, no al Joan, que sabem que té molta experiència, però sí als joves que es vulguin dedicar al comerç i al tracte amb el client?
0: Bueno, dir-los que és una feina molt... És esclau, però a més molt gratificant, perquè... No són clients, sinó al final ja són com amics, perquè tens unes converses que dius, ostres, és que és més que un client, perquè un client ja ha una distància, però ja amb tants anys és com un amic. Llavors, algú que tinguis un problema, segur que hi ha algú que et pot ajudar a treure'l.
1: Mm. I anècdotes, segur que en tens un grapat, sí?
0: Sí.
1: Alguna divertida que vulguis compartir?
0: Bueno, com jo sempre així soc així, parlo amb tothom i tal, hi havia un senyor i venia i sempre, ai, tal, sempre estava amb mi i tal, i un dia em diu, ai, vols que et convidi a un tallat? I jo, com soc molt cafetera, li dic, ai, vale, sí, diu, ah, bueno, pues anem al bar. I jo, no, jo no, és que no puc sortir de la parada, si vols un tallat me'l portes aquí perquè no vull, no... O sigui, volia algú més que no un cafè, el senyor, no?
1: Ah!
0: Llavors era com... Clar, com jo era molt així, tirada endavant, però a darrere el mostrador, eh? Després ja...
1: Et va salvar,
0: sí,
1: el mostrador.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, Imma, esperem que tot vagi molt bé, que puguis gaudir d'aquesta nova etapa. Que hi ha moltes coses per fer encara i que segur que l'aprofitaràs.
0: Pues sí, esperem que sí i, bueno, ens veurem pel carrer, ens saludarem, parlarem i tot seguirà superbé, ja ho veuré.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: Ana, estoy dispuesto a dejarlo todo si te divorcias de Karenin y te casas conmigo. Tú y yo a la vista del mundo. Sin embustes. Ni subterfugios.
1: Eso sería el paraíso en la tierra.
0: Oh, mi amor. Mi amor.
2: ¡Mamá! ¡Mamá!
3: Hola, señor.
0: ¿Qué tal, Sergei?
3: ¿Va a correr hoy por su regimiento?
0: Sí. Algún día correrás tú por el tuyo, espero.
3: Claro que sí. ¿Va a ganar esta tarde?
0: Bueno, haré lo posible.
3: ¿Cómo se llama su caballo?
0: Frufru.
3: ¿Frufru? Mi pony se llama Invencible.
0: Caramba, un nombre impresionante para un pony.
3: Sí. Oiga, mi profesor dice que es muy difícil hacer saltar a un caballo. ¿Usted cuánto salta? Mi profesor dice...
1: Deja al señor Sergei, vuelve con tu pony. Yo iré a verte montar dentro de un momento.
3: Adiós, conde Vronsky. Solo quería contarle lo que dice Fyodor Ivanovich. Perdón, señor, tengo que irme.
0: Adiós, Sergei.
3: Adiós. No olvides ir a verme montar, mamá.
1: Sergei. No había pensado en Sergei.
0: Debes elegir, Ana, entre mí y el resto.
1: Por favor, no me presiones. Espera que esté más calmada. No puedo decidirlo ahora.
0: Ana, escucha. Voy a medir bien mis palabras. Por ti, si es preciso, estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿Harás tú lo mismo por mí?
1: No puedo.
0: Di que no quieres.
1: No puedo abandonar a Sergei.
0: Muy bien, Ana.
1: Alexei. Alexei. Alexei,
3: mamá. Mamá, mira cómo monto.
4: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest diàleg que ara sentíem pertany a la pel·lícula Anna Karenina, en la versió del 1935 que va protagonitzar Greta Garbo. Era un diàleg entre Anna Karenina i el seu amant, el coronel Vronsky. Anna Karenina, de Leon Tolstoi, és una de les grans novel·les de la literatura universal i ha estat portada al cinema en diverses ocasions, tant en versió muda com sonora. Hi ha tres versions mudes i sis sonores. La primera sonora va ser la de Greta Garbo, i és tan bona que, malgrat els 90 anys transcorreguts, continua sent una petita joia. Avui en parlem perquè dediquem aquest Cinema a la Xarxa a Greta Garbo amb motiu del 120è aniversari del seu naixement. Greta Garbo va néixer a Suècia el 18 de setembre de 1905, i és, amb Charles Chaplin, la personalitat universal més famosa del cinema. Una autèntica llegenda alimentada per la seva retirada quan tenia només 35 anys i pel zel que hi posava a l'hora de preservar la seva vida privada, cosa que, com podeu imaginar, va propiciar tota mena d'especulacions sobre la seva vida sexual. Va debutar al seu país quan tenia 15 anys en un curtmetratge titulat Com no vestir-se, on feia de model. Va continuar fent petits papers fins que va tenir 20 anys i tot seguit ja va passar a ser una actriu rellevant. Això sí, només a Suècia. A fora no la coneixia ningú. Un cop als Estats Units, protagonitza Torrent i La Temptadora, basades les dues en textos de Blasco Ibáñez. També La carn i el diable sobre dos amics enamorats de la mateixa dona. I Amor, que és una versió muda d'Anna Karenina. Falten encara uns pocs anys perquè Greta Garbo interpreti una altra gran adaptació literària, en aquest cas, La dama de les camèlies, la novel·la d'Alexandre Dumas fill. El personatge de Margarida Gautier és una de les grans figures femenines que interpretarà Greta Garbo al llarg de la seva curta carrera. Estima Armand Duval, però té mala reputació com a dona i el pare d'ell la pressiona perquè se n'aparti. Per això ella, en aquesta escena, es mostra tan cínica.
5: Amor, empezaba a pensar que no me querías.
6: Tal vez no te quiera.
5: ¿Y tú? Tú eras la que anoche eras capaz de dejarlo todo por mí.
6: Bueno, eso fue anoche. Y por la noche es fácil mentir en muchas cosas. Pero la vida es algo más que besos y promesas a la luz de la luna. Ya deberías saberlo. ¿No era un verano lo único que deseabas?
5: Va. vas a dejarme.

0: Debería matarte.
1: No vale la pena que me mates. Te he querido cuanto podía quererte. Si no ha sido bastante, no es mía la culpa. No se manda en los sentimientos.
0: Es verdad. Es verdad. Tú no tienes la culpa si solo puedes ser fiel durante 15 días. Ni yo tampoco de que mis sentimientos duren toda la vida.
1: Sí, en eso tienes razón.
0: Esto es como si uno de los dos hubiera muerto de repente. ¿A dónde vas?
1: El barón de Barville me está esperando. Por fin voy a ver lo que encierra un gran castillo.
2: Una escena entre Greta Garbo i Robert Taylor de La dama de les camèlies, de George Cukor. És una història aquesta inspirada en un fet real viscut per Alexandre Dumas arran del seu enamorament, quan era molt jove, amb la cortesana parisenca Alfonsina Plessis, coneguda també com Marie du Plessis, una dona que mantenia relacions diferents amb diferents homes al mateix temps i que va morir amb només 23 anys. És una història tràgica que no només ha tret l'atenció del cinema, també ho ha fet el món del ballet, de l'òpera i del teatre. El teatre català l'ha portada alguns cops als escenaris. L'any 1911 va ser Margarida Xirgu qui la va estrenar al Teatre Principal de Barcelona. L'any 1929 ho va fer la gran Maria Vila, una actriu que tenia companyia pròpia amb repertori català i altres obres amb el seu marit, l'actor Pius Daví. I una altra versió escènica catalana va ser la del 2014 a la Seca Espai Brossa, amb Nausica Bonin. Al marge d'això, hi ha altres personatges femenins interpretats per Greta Garbo. El drama de Susan Lennox, al costat de Claire Gable, segons la novel·la de l'escriptor nord-americà David Graham Phillips, i el de Mata Hari, l'espia neerlandesa que va ser afusellada quan tenia 41 anys, després de ser sotmesa a un judici molt tèrbol. Una altra pel·lícula amb nom femení és Ninotchka, que, per cert, tot i haver estat rodada el 1939, continua sent molt divertida avui. Aquí la Garbo interpreta una comunista soviètica que va a París per recaptar diners per al govern rus i que diu pestes del sistema occidental.
3: Me ha facilitado una valiosa información. Gracias.
4: Gracias por haberme traído aquí. Jamás había visto esto. Precioso, ¿eh?
3: Sí, lo es.
4: Me alegra haberlo visto antes de extinguirme.
3: No me interprete usted mal. No es que yo le reproche su frivolidad. Como materia básica, quizá no sea usted malo, pero es usted el producto desafortunado de una cultura caduca. Siento mucha lástima por usted.
4: Oh, pero admitirá usted que esta civilización caduca brilla. Mírela, resplandece.
3: No puede negarse su belleza, pero es un derroche de electricidad.
4: ¡Qué gran ciudad! Allí están los grandes bulevares partiendo de su mismo corazón. El Arco del Triunfo, hecho para recibir a Napoleón. La ópera, Montparnasse, Montmartre. Y ahora le enseñaré la atracción más grande de todas. Me costará un franco, pero lo vale. Es un sitio único en todo París. De veras, no exagero. Es maravilloso, es encantador, es... ¡Ajá! Venga. ¿Qué ve usted?
3: Veo una casa. Es igual que todas. ¿Qué tiene de particular?
4: No es su estructura, es el espíritu que reside en ella. Tres habitaciones y cocina dedicadas a la hospitalidad.
3: ¿De modo que es su casa?
4: Al menos en ella vivo. Es un rinconcito agradable, lleno de comodidades. Céntrico, metro, tranvías, autobús cerca.
3: ¿Significa eso que quiere que vaya?
4: Oh, por favor, no me interprete usted mal.
3: Entonces no quiere que vaya.
4: No he dicho eso tampoco. Naturalmente que me encantaría.
3: Pues ¿por qué no vamos? Tal vez resulte usted un sujeto digno de estudio.
4: Haré lo que pueda.
2: Ninotchka, una excel·lent comèdia d'Ernst Lubitsch, on Greta Garbo va treballar amb Melvin Douglas i Bela Lugosi. Un altre film molt reeixit de la Garbo és Gran Hotel, d'Edmund Wolding, basat en la novel·la de l'escriptora austríaca Vicky Baum, traduïda al català l'any 1956 per Ramon Folch i Camarasa. Com el títol indica, un hotel de luxe, era aquí l'escenari d'un munt d'històries i permetia també comptar amb grans estrelles, a més de Greta Garbo, que era la principal. Hi havia també Joan Crawford i els germans John i Lionel Barrymore. El fet que tota l'acció tingués lloc en un hotel que va fer que Broadway, esclar, s'interessés. De fet, primer es va adaptar al teatre i després al cinema. En total, Greta Garbo va rodar 15 pel·lícules sonores. Alguns títols que no he dit són Com tu amb...
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
6: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Avinguda de Gràcia ofereix molt més que un passeig agradable, ja que forma part de la història modernista de Sant Cugat i trobem algunes de les cases amb aquest estil que expliquen el passat santcugatenc. Construccions com la Casa Armet del 1898, considerada la primera torre d'estiueig pròpiament modernista de Sant Cugat, o també d'altres com la Casa Mir, la Casa Mòjica, la Casa Mònaco o el Generalife, tots ells clars exemples del passat modernista i noucentista santcugatenc. Des dels museus de Sant Cugat ofereixen rutes guiades per tal que qui vulgui pugui descobrir totes les seves característiques. Pots llegir tota la informació al web de cugat.cat. La vinya torna a obrir-se pas tímidament al paisatge agrícola de Sant Cugat després de dècades de retrocés. Productors locals impulsen nous projectes, com per exemple les iniciatives de l'Ortiga, Rabassaires i Can Vell. La producció actualment se situa entre 14.000 i 15.000 ampolles, una xifra que l'enòleg Íñigo Hockley, de Rabassaires, considera pròpia d'un celler de petites dimensions. Els vins es distribueixen principalment a través del projecte de Collserola, que agrupa productors de la serra, com també mitjançant la botiga en línia de Rabassaires, el servei de repartiment a domicili a Sant Cugat i una xarxa de restaurants i establiments especialitzats del Vallès Occidental. Fer testament continua sent una assignatura pendent per a moltes persones, tot i que sovint s'associa a grans patrimonis o edats avançades, la realitat és que és una eina útil per a qualsevol persona que tingui un habitatge, estalvis o patrimoni. L'advocat i expert en fiscalitat Lluís Basart explica que el principal avantatge de fer testament és que permet decidir com es repartiran els béns entre els hereus. En canvi, quan una persona mor sense testament, és la llei qui determina la distribució del patrimoni, fet que sovint genera situacions de copropietat que compliquen qualsevol decisió futura, com ara vendre un immoble. I un últim apunt esportiu. Després de quedar-se fora de la final del 4% femení per un error en l'últim canvi de testimoni, la santcugatenca Yael Bestué s'ha tret l'espineta i ha aconseguit el bronze en el 4% mixtos, acompanyada per Guillem Crespí, Maribel Pérez i Andoni Calvano. Bestué tanca amb aquesta medalla un campionat d'Europa disputat a Birmingham amb una alegria més enllà de la setena posició en els 200 metres amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. És la primera medalla en un gran campionat absolut per a l'atleta santcugatenca. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació.